0: pero eviten bajar al estado de La Guaira para poder facilitar el trabajo de rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros, que es un trabajo contra el reloj.
1: El govern espanyol també ha actualitzat la víctima de residents a Veneçuela afectats pels terratrèmols. Hi ha 6 morts, 133 desapareguts i 14 localitzats sota la runa. Els Estats Units tornen a atacar l'Iran aquesta nit en represàlia pels bombardejos a un vaixell petrolier a l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha detallat que han bombardejat magatzems de míssils i drons iranians i radars costaners. Trump acusa Teheran d'haver vulnerat l'alto el foc acordat entre els dos països. En un missatge publicat a la seva xarxa social, el president nord-americà ha advertit que podria arribar un moment en què els Estats Units deixin de ser, en les seves paraules, raonables i es vegin obligats a completar militarment l'operació iniciada. Trump ha afegit que si això passa, la República Islàmica de l'Iran deixarà d'existir. Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor amb temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada a Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. El secretari general dels socialistes, Pedro Sánchez, no ha fet autocrítica al Comitè Federal del PSOE a Madrid. Ha admès que podrien haver fet més, però també ha assegurat que sempre han estat contundents.
2: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
1: Més coses. Els Mossos han detingut una dona de 41 anys per la seva possible relació amb la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. La dona, que era infermera a l'UCI de l'Hospital de Manresa, està acusada d'enverinar amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys.
3: A ver si se la sabe, mira.
1: Alejandro Sanz omple d'emocions l'estadi RCD de Cornellà davant de 34.000 fans. Ha repassat clàssics plens de nostàlgia i desamor, però amb uns arranjaments posats al dia que han fet les delícies dels seus fans. Anem a Cornellà de Llobregat, Marc Ruiz.
4: Alejandro Sanz ha tornat a enamorar el públic de Barcelona amb una bona banda de músics i una bona selecció de cançons de les més de 3 dècades de carrera. El públic és veterà, com ho demostren molts dels cartells que porten. L'excusa de la gira és el disc I ara què, però el públic vol els clàssics i Alejandro Sanz ho sap. Per això ho resol amb Bésame, El vino de tu boca, Les guapes, que és la que més ha agradat de les noves, i Hoy no me siento bien, que l'ha dedicada a les víctimes del terratrèmol de Veneçuela. Cançons com Cuando nadie me ve han endolcit el públic. Es podia tocar l'emoció concentrada a l'aire amb fans abraçats i amb la llagrimeta a punt de saltar. Sanz ha tancat 2 hores i mitja de música, emoció i complicitat de vells amics amb l'imprescindible Corazón Partido, un cor que aquesta nit han cosit les 34.000 persones que han omplert l'estadi de l'Espanyol.
1: Esports. Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que jugarà serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contrarrellotge. En motor, Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant del japonès Ogura i Fabio Di Gian Antonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat quart i Marc Márquez ha acabat sisè. La cursa llarga d'aquest Gran Premi serà demà a les 2 del migdia amb Jorge Martín des de la pole i Marc Márquez sortint setè. La cursa la seguirem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
5: Fins aquí les notícies. Up. Avui, el Tot Gira...
6: Orgasme sideral a la República Txeca amb la victòria del Tor de Cervera.
7: Obrim a les 4 amb la ressaca del Gran Premi de Motos dels Països Baixos.
5: Continua l'operació remuntada de Marc Márquez.
7: També seguirem el desenllaç del Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria.
5: A les 5 rebrem a l'estudi a les campiones de Lliga de Waterpolo, el Mataró del Dani Ballart.
7: Farem la prèvia de Wimbledon, que comença demà amb l'Àlex Corretja.
5: I la ressaca del Catalunya-Gran Bretanya de bàsquet d'aquest migdia.
7: I a les 7, Hora Mundial, amb els nostres analistes Sònia Gelmà i Roger Bosà des dels Estats Units.
5: I a les 8, Hora Tour de França, amb tota la prèvia del Gran Depart de Barcelona de la setmana que ve i l'humor dels minuts escombraria per tancar el programa.
7: Tot gira.
5: Avui, de 4 a 9, amb David Clopés.
8: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
9: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
5: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
8: Escolteu-nos i fem pinya.

L'expressió literària del desig no és aliena a l'època, al context ni al gènere. Per això, com passa en tantes esferes, la veu de les dones ha hagut de vèncer barreres de tota mena per ser dita i per ser escoltada. Les poetes Raquel Casas i Lídia Gázquez acaben de publicar, però, a l'antologia Foc al cos, un recull de 60 escriptores que des del segle XII fins al present han transformat de maneres molt diferents el desig, la passió i l'erotisme en poesia. Un recull, per tant, que es pot llegir com una història de la sensibilitat poètica des de la mirada femenina. Avui a Ciutat Maragda parlem, doncs, de literatura eròtica, de la mà de la Raquel i de la Lídia, però també amb l'editora de la L Geminada, Laia Regincós, creadora de la col·lecció Idilis, on publica clàssics i moderns de narrativa eròtica, però també de poesia. I en companyia d'en Jordi Puntí i en Borja Bagunyà, mirem d'escatir què és i com opera el que anomenem erotisme literari. Obrim Ciutat Maragda.

0: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
1: Som-hi, obrim saludant la Raquel Casas, què tal?
2: Hola, David.
1: Lídia Gázquez.
3: Hola, com esteu?
1: Per parlar, ja ho sabeu, d'aquest Foc al cos, antologia poesia eròtica femenina catalana, a cura de totes dues, Editorial Proa, aquest llibre que recorre gairebé 10 segles de tradició poètica literària, amb poemes molt ben triats i parits que parlen, efectivament, del desig femení, que és un universal i que, en canvi, no sorprèn, m'imagino, que hi hagi tot aquest buit públic i editorial durant tants anys que, d'alguna forma, aquest llibre contribueix a pal·liar.
2: Absolutament. Si us fixeu en qualsevol antologia poètica que surti ara o hagi sortit, veureu que la presència de dones és un 90, bé, seré generosa, un 80%, i la resta són homes. Llavors, normalment som la quota, i ja sigui en temes eròtics o en una antologia generalista. Per tant, nosaltres vam buscar aquest forat i hem estat treballant fins a aconseguir aquesta antologia.
3: Sí, la veritat, i com has dit, qualsevol tema literari és universal, i en aquest cas doncs era molt important doncs anar cobrint aquests buits i anar, no, tapant aquests forats que la història ens ha deixat. I nosaltres com a docents sempre ho trobem, no, que en els llibres de text doncs hi ha aquest buit de dones, de referents, no, pedagògicament ja ho trobem, i literàriament era necessari doncs fer aquesta feina.
1: Hem de 60 autores, que, per tant, venen a més des del segle XII, en mitjana, aquesta dama H, que és un pseudònim o un anònim, no?, fins a l'actualitat, amb noms com Paula Piedat, Cecília Navarro, que són, jo diria, les més joves. Per tant, una antologia, per descomptat, pel camí, si voleu, ara després entrarem en noms concrets que us vingui de gust, la Víctor Català, Clementina Arderiu, Carme Guasch, Susanna Rafart, Glòria Julià, Meritxell Cucurella Jorba, Eva Tur, Irene Ana Solà, Blanca Llum Vidal, en fi, hi ha molts noms, moltes generacions, que això és molt interessant, que sigui, no, aquest ball també d'edats. I una cosa molt bonica, a mi em sembla, Foc al cos, aquesta antologia, és que d'alguna forma compon també una història de la sensibilitat, de com les dones, des de la creació poètica, han declinat el desig de maneres tan diferents al llarg d'aquests 9 segles, no?
2: Tal qual, nosaltres volíem mostrar aquesta varietat, no? Que sempre ha existit el desig expressat per les dones, que no sempre les dones han pogut escriure-ho, perquè això era pecat mortal, anaves a l'infern, però que l'han demostrat de moltes maneres. Les dones potser no tenien accés a la cultura, a l'escriptura, però expressaven el desig. Després s'havien d'anar a confessar. Però volíem que fos variat. Ja veureu que hi ha poemes de tots tipus. No volíem posar 7, 8, 10 poemes que fossin molt similars, perquè llavors quedaria una lectura ben avorrida.
1: I una cosa també molt interessant que expliqueu en la introducció, no? Diu, escriure el cos com a acte polític i no només creatiu, no? És a dir, hi ha un acte polític i cultural.
3: Exacte. En aquest cas, bé, la mare literària en aquest sentit podríem dir que és Maria Mercè Marçal, que és la que comença a escriure el cos i la sexualitat de la dona i l'erotisme, ja amb una consciència molt més, no?, molt més, ja és un acte polític, és feminisme, és activisme, no?, literari. Però abans volíem veure tot aquest ventall, no?, des de l'edat mitjana fins a arribar al punt de que Maria Mercè Marçal, diguem, agafa les regnes, no?, d'aquest erotisme conscient i polític, i fins als nostres dies, a partir d'ella, no?, doncs totes aquestes autores més joves que han anat doncs naturalitzant aquesta expressió del desig i de l'erotisme.
1: Perquè efectivament hi ha tota, dèiem, una història de la sensibilitat, amb estètiques, aproximacions molt, molt diferents. Hi ha l'erotisme com a plaer físic, que tal vegada és la part més òbvia, però també hi ha la sublimació espiritual, la transgressió, l'empoderament buscat i militant, efectivament. Em preguntava què és el que més us ha sorprès en aquesta recerca, no? Dius, doncs, hem trobat una poeta que el 19 està fent unes coses moderníssimes i que no ens esperàvem.
2: A mi m'ha sorprès com són de modernes les trobaïrits, les poetes de l'època medieval, perquè Beatriu de Dia, la comtessa de Dia, sí, era comtessa, tenia aquest poder i podia escriure, però com li diu a un home, jo vull que dormis amb mi nu aquesta nit i m'agradaria ser el teu coixí. Llavors em sorprèn moltíssim, no?, aquesta modernitat, perquè qualsevol poeta avui dia ho podia escriure, i també m'agrada molt de les més joves com denuncien. Llavors això m'ha sorprès moltíssim. Utilitzen el sexe i el plaer per denunciar.
3: Exacte, hi ha aquest poema de la Paula S. Piedat, que és frapa molt, no? Llegir-lo és increïble. L'altre dia, la presentació que vam fer a Ribes, el vam llegir i tothom es va quedar en silenci. Doncs és un poema, això, que denuncia, doncs, aquest maltractament, aquesta utilització del cos, aquest sotmetiment de la dona, que encara avui en dia les poetes més joves, doncs, pateixen, però que ara tenim aquesta llibertat expressiva, no? Llavors, a mi en el meu cas també m'ha agradat molt veure poetes que treballaven més des de la part simbòlica, no? Potser la Maria Oleart, algunes poetes que no podien dir en el temps que els va tocar expressar aquest erotisme i aquest desig, no podien dir-ho tan directament com aquestes més joves o com aquestes nobles trobairits, però que utilitzaven tot el repertori retòric i estilístic, no?, per poder expressar el seu desig des d'una vessant més simbòlica i jugant amb aquesta subtilesa, no?, com la Maria Oleart, la Dolors Monsardà, la Clementina Arderiu, etc.
1: Hi ha també tota aquesta idea que al llarg del temps el desig femení ha estat sistemàticament demonitzat o mal interpretat. M'imagino que té molt a veure també amb la construcció d'un cànon eròtic o literari eròtic, bàsicament dominat per homes.
2: Sí, el patriarcat el que ens ha dibuixat sempre ha sigut dos tipus de dones. L'àngel, representat també com la Verge Maria, i diguéssim el dimoni, la prostituta, la dona fàcil, la ninfòmana. Llavors ens han venut la moto com a que les dones només poden ser de dues categories, una és correcta i l'altra és incorrecta. O ets pura verge, no tens desig ni res, ets virginal, ets la Mare de Déu, o ets una pecadora i ets una satanassa, gairebé. Llavors, on encaixen les dones? Perquè, clar, què dius? Si jo expresso el meu desig, si jo escric sobre el meu desig, això no està bé. Després me n'he d'anar a confessar. Llavors, ens han venut aquesta imatge. Depèn de l'època, eh? Depèn de l'època, totes les dones tenien aquí un desig que no podien satisfer i, d'altra banda, no, érem com un tros de fusta, que ni sent, ni desitja, ni res. Llavors, és trist.
3: Sí, la contradicció de ser dona, no? La contradicció d'haver nascut dona i no poder expressar el desig, i si l'expresses, doncs, aquesta demonització, no? Sí, aquesta vagina dentata, no?, que també en parlem, no?, al pròleg. Aquí me'n recordo d'aquell poema d'Hombres Necios, no?, de Sor Juana Inés de la Cruz, no?, que ella ja ho denunciava, que doncs, és aquesta contradicció contínua i que aquí es pot veure molt bé en l'expressió d'aquests poemes, doncs, des de les que tenen la llibertat per poder-ho expressar fins a les que han de jugar amb altres recursos.
1: Recursos i m'imagino que també màscares, és a dir, no sé fins a quin punt les poetes que han necessitat també en determinades èpoques expressar-se poèticament i literàriament a través del desig, en totes les seves declinacions, han buscat exactament això, per alguna mena de, no, de camí no indirecte, d'emmascaraments, en fi, al·legòrics o així, per tal de, malgrat tot, doncs, que també té un punt d'autocensura, no?, però malgrat tot, per tant, de poder expressar-se.
2: Han utilitzat els símbols des de la lírica tradicional, s'ha utilitzat, per exemple, l'aigua. L'aigua és un símbol que remet directament al sexe, a les onades, a les fonts, als rius, als càntirs. Trencar un càntir vol dir perdre la virginitat. Llavors, si controles una miqueta tota la simbologia, que a mi és un tema que em fascina, doncs entens molt més. Llavors, tot el que té a veure amb mar, aigües, fonts, onada, una onada, doncs... No només el foc, perquè nosaltres vam triar el foc perquè és molt més representatiu i foc que et recorre, que et crema, no? ja ho deia Safo, desitjo i cremo, llavors el foc tothom el relaciona amb el desig, però l'aigua, no ens perdem l'aigua, o la mateixa natura, les flors quan s'obren, no? Igual que la mística. Què és aquesta trobada de l'enamorat i l'enamorada? Què ens diuen els místics? No, és l'ànima que es troba amb Déu, no, perdona. És un senyor amb una senyora i l'èxtasi és un orgasme. Llavors, tu quan no pots dir les coses busques les maneres de dir-les. Llavors, tenint una miqueta de coneixement de la simbologia, ho gaudeixes molt més. Si no, ja us l'explicaré.
1: Sí, no, hi ha coses més explícites i no, si no, qualsevol escultura de Bernini, diguem-ne, ens ho explica de forma molt, molt plàstica també, no? Però és cert que les primaveres i les onades, també al cinema, vaja, tret Petròlida, no? No recordo si era From Here to Eternity, allà l'aigua, tots dos, i talles i ja fos a negre o te'n vas a un altre lloc, Però les onades...
3: I ja s'entén què passarà després, sí, sí. No, mira, en aquest sentit, per exemple, la petxina, no?, de Maria Antònia Salva, que és un, doncs això, un símbol, hi ha unes metàfores que doncs, no només fan referència al sexe femení, sinó que també doncs, tenen aquesta relació que deia la Raquel amb els símbols relacionats amb l'aigua, etcètera, tots aquests elements que ens ajuden a, doncs, a referir-nos a la sexualitat des d'un punt de vista molt més simbòlic.
1: Tens al davant el poema? No us estigueu de llegir alguns versos alguna cosa, sí, no? per donar algun exemple, perquè crec que també és una manera, el qui no tingui al davant el llibre, de copsar i d'entendre, mira, has caigut en Rodoreda, sí. Que potser la seva poesia no és la part més coneguda, però també va incursionar, no?
3: Exacte, mira, aquest també el vam llegir l'altre dia a la presentació a Ribes, perquè, mira, parlant de Sor Juana Inés de la Cruz, seria un equivalent en català, Mercè Rodoreda també va escriure aquest sonet, Somni de Don Joan, en què doncs, fa una crítica una mica que se n'enfot una mica d'aquesta seducció de l'home, no?, cap a la dona, i bé, ho fa doncs, utilitzant aquesta retòrica, aquest lèxic així una mica enrevessat per fer aquesta ironia, no?, de, parlant amb ironia de la seducció de l'home, del Don Joan. No? O sigui que hi ha lloc per tot, eh? Hi ha lloc per parlar de relacions sexuals directament en aquesta antologia, hi ha lloc per la crítica cap a l'element de la seducció i de la denúncia, també. Ara, aquest de la Mercè Rodoreda és potent, eh? No sé si llegim un fragment, en tot cas. O...
1: Sí, sisplau, va, Somni de Sant Joan, de Mercè Rodoreda. No, Somni de Don Joan.
2: Don Joan.
1: Sant Joan és una altra cosa.
3: Nivis escots ornats de dures pedreries, gipons acolorits, profuns plecs del vellut, cabells d'or o de nit, covellosament tries, dins del somni llançat, no pel somni vençut. Divins peus imprudents, arran d'amples faldilles, et passen lluny del cor, pel diable engolits, allargues alts els braços al revolt d'unes illes, de flonjos vols de randes que et freguen just els dits. Se t'apropen els llavis joves colzes com roses, juxtaposats somriures amb boques mig descloses, súbits esclats de dents que fuen doblement el desig accedit pel teu desig de treure, dolços calius de nard concedits lentament per atònits refusos que fingeixes no veure.
1: Al final, l'últim vers és demolidor, aquests atònits refusos, eh?
2: Sí, és que la Rodoreda, és el que diem, no? És coneguda per els seus contes, per les seves novel·les, però és un monstre de senyora i ho feia tot absolutament bé. És admirable.
3: Sí, bueno, mira, també va sortir aquesta, com que som professores i hem anat a veure l'exposició de Rodoreda a un bosc, també vam llegir un conte que es diu La Salamandra, que és molt popular d'ella i que també critica precisament tot això, no? Sí, la Rodoreda tenim la part narrativa que és molt més coneguda, però aquí a poesia, com acabeu de veure, doncs també és molt potent, és molt bona, feia molts bons sonets i en el conte de la Salamandra, que tots coneixereu, doncs fa una crítica bestial al tracte que se li fa a les dones, no? O sigui, d'una manera des de la ficció, també molt simbòlic amb aquesta transformació, jugant amb el realisme màgic i on hi ha sexe, per cert, hi ha molt de sexe també en aquest conte, per tant erotisme 100% Rodoreda.
1: Seríeu capaces d'estriar, ara que teniu fresca l'antologia i heu fet un treball ingent de recerca, com dir-ho, alguns estilemes generacionals, és a dir, algunes marques, trets d'identitat i d'estil que puguin d'alguna forma, no?, agrupar, doncs, ja no per edats, però sí que és cert, com dèieu, que l'última fornada de poetes tenen una forma d'expressar i fins i tot de performar, i en canvi, tal vegada aquesta dimensió més al·legòrica o més camuflada o més d'escriptura per capes, no sé si hi ha alguna temptativa de... No tant de generació com de dir, doncs, mira, aquesta gent anava per aquí, els altres per allà...
2: Jo crec que, per exemple, el que ens va costar més és trobar on els poemes es posés la dona en el centre, que sabíem que hi havia, que deixés de ser l'objecte o deixés de mostrar la culpabilitat, no? Que visquessin aquest sexe o aquest desig, no? Aquest plaer en llibertat. I el que hem trobat més a les modernes, a partir d'en Marçal, que va ser la primera que va tractar l'amor lèsbic, és això, que ja no tens la vergonya, potser l'autocensura no es veu, i abans és una cosa evidentíssima. I per això tot el... anem a dir-ho d'una altra manera. Jo crec que és una miqueta la culpabilitat, no? Saps que pots escriure sobre el que vulguis, però no t'atreveixes. El moment històric en el qual has viscut també és decisiu. Jo crec que aquesta llibertat, sí, que és el primer que notes, no? Les més joves, les que tenen 20 i pico d'anys, doncs parlen d'una manera clara i d'una manera explícita, i si hem de dir cony, vagina, orgasme, ho diuen, jo crec que abans això no ens ho trobarem. Trobarem sinònims d'una manera més suau, que és una cosa que ens autocensurem. Per què no es pot dir cony? Qui ha dit que cony no és una paraula poètica? Per què unes paraules tenen aquesta càrrega, no, de segona? De fet, l'erotisme mateix, a vegades, ah, no, això és literatura de segona, què vol dir de segona?
3: Sí,
2: no hi ha temes de segona, tots els temes són igual d'importants i són tots universals, és que els homes no desitgen. Ells sí que poden parlar de sexe i les dones no, perquè llavors som unes fresques?
3: No és només l'alliberament dels temes, sinó també l'alliberament del llenguatge i del lèxic. Això es veu molt clar quan llegeixes l'antologia de seguit, veus com el llenguatge es va despullant i es va desinhibint, no? També hi ha una desinhibició total i això també és molt eròtic.
2: L'únic poema que hi ha explícit del segle XVII, o XVI-XVII, és anònim, que és el de aquest de, que comença dient posa amb el ventre una clau. Llavors, aquesta senyora, perquè està escrit des del punt de vista d'una dona, no es va atrevir a signar-lo. Per què? Sí que potser és una miqueta més eròtic o festiu, no? Toquen uns temes una miqueta menys seriosos, però no els signen. No? És com el rector de Vallfogona. Jo puc dir el que em doni la gana, poso així que és una miqueta més un altre ambient, però aquesta senyora no el va signar. I per què? Perquè hi hauria unes conseqüències. Però els altres signats no tenen aquesta... Veus? Aquesta llibertat no hi és.
1: Sí, sí, això com dieu, eh? La lectura... A mi va passar que anaves passant poemes i això vol dir traspassar anys i segles en alguns casos i, clar, arribes a una veu tan potent, per exemple, com Dolors Miquel, no? que és... Buah, que és, parlant d'onades i et desbordes, sí, totalment, sí. I això no té res a veure amb... I, clar, hi ha una evolució, hi ha molta pedra que s'ha picat abans, no? És a dir, que hi ha hagut gent que ha hagut de trencar motlles, censures, tradicions i segurament senyors molt enfadats, no?
2: Això sempre, perquè no, quan parlem de literatura, d'escriure, estem parlant també de poder, i el patriarcat és això, és poder, i el masclisme és poder, i llavors els homes no volen perdre aquesta part del poder, i donar-nos la veu és perdre una miqueta, no?, el control. Llavors les dones, des que hem pogut escriure, sobretot des que hem pogut publicar, doncs hem guanyat en poder. I això, doncs, evidentment, a qui el tingui no li agrada. Si fos a l'inrevés, doncs passaria el mateix.
3: Sí, sí. Si voleu, llegeixo una altra de la Mireia Vidal-Conte, que també és molt desinhibit. Sí. Diu, anomena'm llepa, digue'm la textura dels mugrons, parla'm també del meu cos, arrebossa mots que em jurin, la mida de la teva boca ampla i la mesura de les teves dents. Anomena'm toca, digue'm la puresa de les pigues, parla'm del teu cos també, nodreix vorals de malucs que conformin amb la roba de la teva ginesta el meu cíclic estat de tenir-te.
1: És una altra generació també, no?
2: Estem ja, doncs això és una poeta de l'any 70, per tant ja va començar a publicar segle XX, finals del XX, XXI, llavors es nota el to. Però no et pensis, hi ha autores molt modernes com, per exemple, Montserrat Abelló. Montserrat Abelló, que va néixer el 1918, doncs té un poema tan breu com aquest que diu «M'assec a contemplar el temps a l'espera que alguna espurna encara viva s'adolli aquesta set de tu i escric a Murg per servar gelosa el plaer de sentir-te dins meu en cada mot que escric». Llavors, a veure, Montserrat, reina, com has fet això i has passat la censura?
1: Totalment. Ja, em crida atenció, no les he comptat, però les vegades que, parlant de poesia eròtica i d'expressió del desig, surt el verb servar i sadollar.
2: Són molt sonors. Perquè, clar, servar és com posar-te en, no?, en les mans de l'altre i sadollar és quan ja et supera la situació. No et poses, et deixes, jo em deixo, no et poso les teves mans, confio 100%, però després et passa per damunt l'onada.
1: No, i a vegades el desig és per definició insadollable, això també ho tenim, no? Us heu deixat poemes o poetes fora de l'antologia? O, és a dir, hauríeu tingut per una segona part o per un llibre més llarg?
2: de fet, el que diem, no? No és una tesi doctoral, no és un llistat de totes les dones, tots els poemes, la llengua catalana... Però, clar, hi havia un límit, perquè no podem fer 300 pàgines, tampoc seria assequible ni recomanable per la salut mental de la gent, i també teníem un límit. Llavors, el que hem volgut és, número 1, la qualitat. Jo poso la mà al foc, i la Lídia també, per la qualitat d'aquests poemes i poetes, i, segon, ja fos variat, que cada poema sigui diferent de l'anterior.
1: Perquè hem de dir, són 60 poetes, però més poemes, perquè a vegades hi ha poetes que inclouen més una peça, no?
3: Sí, també volíem dir que hem intentat que fos el més plural possible pel que fa als països catalans. Hem intentat que hi hagués poetes del País Valencià, d'Eivissa, de Mallorca, de les Illes, en fi, de tot el Principat. Volíem que també fos... que tothom s'hi pogués trobar una mica reflectit, no? Si, per exemple, tenim l'Eva Tur, que és una poeta eivissenca, que és boníssima, i volíem incloure doncs, tots aquests noms que també comencen a sonar i comencen a emergir amb força i havien de ser-hi. No és només una antologia amb una perspectiva temporal, sinó que també volíem que doncs això recollís tot el territori de parla catalana en la mesura del possible.
1: No us penseu que acabarem sense parlar de creació, perquè tant la Lídia com la Raquel són poetes també i també s'han trobat amb la qüestió de crear i de fer poemes narrant o expressant alguna forma del desig. Com a creadores, no com a antòlogues, com a poetes, quina és la més gran, no diré dificultat, però si repte o tècnicament, això, de quin tipus de... Com emparaulem el cos, com emparaulem la manera com sentim la passió amorosa, és a dir, hi ha, respecte a altres qüestions o altres temes que heu tocat des de la poesia, una dificultat superior, més gran, diferent, com us heu trobat?
2: Jo no ho trobo com a diferent. El que jo intento quan escric poesia més del desig, perquè jo tinc un poemari que es diu Bassal Càntir, que ja podeu imaginar com va, era el meu homenatge a en Vicent Andrés Estallés, que és el meu preferit, i ja va ser molt pujat de to, eròtic i molt pujat. Jo el que intento és que no sigui només una enumeració de l'anatomia femenina, no? Perquè de vegades podem caure en aquest perill, no? De dir parts del cos, i és una cosa que a mi em preocupava, no? De vegades es repeteixen paraules, no? Doncs que no es repeteixin moltes parts del cos, que no sembli un recorregut, no? D'aquí cap allà, de cap allà cap aquí. És el que a mi sempre m'ha preocupat quan parlem de cos.
3: En el meu cas, crec que escriure sobre el cos és una cosa que nosaltres com a dones crec que ens surt de forma bastant natural i escrivim molt des de les entranyes, és una poesia bastant visceral, bastant intuïtiva, i en aquest sentit jo penso que ens surt de forma molt natural, i en el meu cas el Vent farà dissabte, per exemple, on hi ha molts poemes, bueno, fins i tot l'animal perfecte també, vull dir, és un tema que és recurrent i em surt de forma molt natural, i penso que és bo que així sigui i que ens hi hem de basar, sí.
1: Doncs fem una pràctica, no? És a dir, perquè hi ha dos poemes en aquesta antologia Poesia Eròtica Fonia Catalana, de la Raquel Casas i la Lídia Gázquez, que penso que per cloure podríeu llegir-ne un cada una. Ja hem anat sentint com sonen algunes de les veus d'aquestes 60 poetes antologades, però penso que és interessant també portar a la pràctica la teoria que ara dèiem. També m'imagino que triar-ne un no ha de ser fàcil, no? O què? O sí, un de propi.
2: A mi no em va costar gens, ho tenia molt clar. El que em va costar és triar el segon. O sigui, jo tenia molt clar quin, perquè és un dels més potents que tinc jo, i aquest el tenia clar, i després dic, bueno, n'agafaré un més light perquè no, la gent no es pensi que sóc, jo què sé, no? I llavors us...
3: No, treu-te aquesta... Desinhibeix-te, Raquel.
2: Sí, jo ja estic així, però clar, què pensarà la gent? Us el llegiré perquè veieu que no tinc vergonya. Comença amb una cita del Father John Misty, que m'agrada molt, i el poema fa així. Crucifixada al llit, començo a moure'm de pressa, més de pressa, molt de pressa, fins a notar la velocitat de la llum, fins a rebentar-te la pell, fins a despertar-te del tot, fins a tornar-te dur com una pedra, fins a reconstruir una boca fecunda, fins a foradar els crits, fins a ofegar-nos en la nit, fins que t'aprenguis de memòria que el meu cony té la mida exacta de la teva mà.
1: Lídia, quin has triat tu? Va, som-hi.
3: La dona, la vagina dentata, va. La creadora. Lilith va ser també una incendiària. Qui em manava a mi cargolar-me amb la serp? Qui em manava a mi desitjar la serp? Qui em manava a mi masturbar-me amb la serp? Qui em manava a mi parir cries de la serp? Qui em manava a mi abandonar Adam? Qui em manava a mi fer-me un pastís de poma? Qui em manava a mi riure? Qui em manava a mi avortar? Qui em manava a mi criar monstres? Qui em manava? Qui em? Qui? A mi ningú no em mana.
1: Caram, molt bé, veus? Parlàvem d'empoderament, també. Aquí tens un bon exemple. Fantàstic. Quina antologia més bonica que heu fet. Més incendiària, volgudament, també. D'això es tractava, Foc al cos, antologia poesia eròtica femenina catalana, la Raquel Casas, la Lídia Gázquez. A l'editorial Proa, com deies, Lídia, un convit, també, no? I una invitació a obrir la porta i el desig d'escriure, de llegir, també, molta més literatura, molta més poesia, que al capdavall tracta un dels universals que encara hi som i que des que el temps és temps i s'ha escrit i fins i tot abans que la literatura fos escrita i també era oral, s'ha narrat sempre i s'ha explicat de moltes maneres, de manera que és un plaer tenir-la també en la nostra llengua i amb una tradició tan dilatada. Són 9 segles des de l'edat mitjana, aviat és dit, i allà estem, al segle XXI, encara creant en aquest sentit. Per tant, gràcies i fins la propera. Un plaer, literalment.
2: Gràcies, David.
3: Gràcies, adeu.
4: Ciutat Maragda, la literatura a Catalunya Ràdio.

0: Som i seguim per anar a Ciutat Maragda. Ara saludant en Borja Agunyà, què tal?
1: Hola, com va?
0: Jordi Puntí.
2: Hola.
0: I també en línia la Laia Regincós, què dius?
3: Hola.
0: L'editora, com estàs? L'editora de la Eva Geminada, com sabeu, que ara fa

0: d'aquesta col·lecció d'Idilis, des de, no, suposo, la necessitat d'alguna forma de ressemantitzar la noció d'erotisme en literatura, perquè, diguem, amb els textos veiem i sabem que no és incompatible ni amb l'exigència literària, ni amb la crítica o la capacitat de denúncia, la sensibilitat, no? I amb un ventall, que això també és interessant, amb un ventall de veus prou divers, des de la diversitat no només de gènere, sinó sexual.
1: Sí, sí, correcte. Vull dir, nosaltres vam iniciar això bàsicament per posar una mica sobre la taula que també necessitem referents d'erotisme, diguem-ne, en català, per omplir una mica com aquest buit, no? Ostres, dediquem col·leccions a moltíssim gent, però no específicament al sexe escrit, no? I en aquest sentit, també per poder fomentar aquestes converses entorn al sexe, per treure una mica aquest desvergonyiment, no? Aquest tabú encara que arrosseguem al segle XXI i que potser no hauria de ser així. I, evidentment, com deies, reivindicar una mica aquest gènere, no? Que a vegades es considera una mica superficial o mancat de qualitat, i una cosa no té per què estar renyida amb l'altra.
0: Mm-hmm. Suposo, Laia, que d'alguna forma teníeu també, o tenies allà la retina com a, no sé si esperit fundacional o inspiracional, la col·lecció La Marrana, que és aquesta col·lecció que als anys 80 va crear La Magrana amb clàssics també de la literatura eròtica. Hi havia des de, no? Jo recordo, tinc molt de carinyo, crec que era el primer, Les proeses d'un jove Don Joan, de Poliner, amb traducció de Jesús Moncada, que em va traduir unes quantes de títols de novel·la eròtica. Per tant, jo et diria que des de La Marrana no hi havia una col·lecció amb aquesta entitat literària o amb aquesta projecció, no, en català?
1: No, jo vaig estar fent molta recerca, evidentment, i això era en La Marrana, va ser a la Piga de Pòrtic.
0: Exacte.
1: També la Sonrisa Vertical, en castellà. Però vaja, vull dir que van tenir el seu cicle, i llavors des de llavors ja no teníem com res allò de dir, bueno, doncs dediquem-hi tota una col·lecció, que si el lector o lectora vol trobar alguna cosa sobre sexe, que sàpiga que aquí ho trobarà. Aquesta era la intenció.
0: Va començar amb Anaïs Nin, Delta de Venus, Pedrolo, Marquès de Sade, també amb La filosofia al tocador, un dels clàssics en la matèria, un títol seminal en el seu gènere, fins a aquesta Afamada de Melissa Broder, si dic bé, que jo crec que és un bon exemple, no?, aquest component que dèiem abans de crítica o de com la literatura eròtica pot tocar també temes tan, o qüestions tan dures com, per exemple, el trastorn de la conducta alimentària, lligat a la idea del desig.
1: Sí, al final, vull dir, nosaltres ens anem trobant a mesura que llegim i busquem coses, i que, ostres, que l'aprofundiment realment pot ser abismal, no?, amb el tema del desig, i que ja no estàs parlant només de que hi hagi escenes altament eròtiques, sinó que, ostres, hi ha un rerefons a darrere que també et fa pensar, et fa reflexionar, i sobre el teu propi desig també, no?, i com ens hi reflexionem en diverses adversitats o en diversos moments de la nostra vida, i això és un tema apassionant, realment. Nosaltres el que ens estem intentant dedicar és d'evidentment reivindicar aquestes pàgines sexuals, diguem-ne, però també de fer una mica de revolta en el sentit de, bueno, de poder pensar i de poder discutir coses, també que a vegades fins i tot els textos doncs siguin incòmodes, que hi hagin pràctiques també que potser poden ser a vegades violentes, però és que el sexe també ho té, no?, tot això. I nosaltres defensem que la qüestió no és obviar els inconvenients del sexe, sinó que està bé també posar-los a sobre la taula i poder-los llegir i poder-los reflexionar.
0: Mm-hmm. Em preguntava, Laia, i vaja, també preguntaré o comentarem amb en Jordi i en Borja, no? És a dir, què ha de tenir una novel·la eròtica per mereixer l'adjectiu? Perquè, per exemple, en una novel·la qualsevol, una novel·la on hi aparegui un mort, no necessàriament és policia, que no sé a partir de quants cadàvers es considera policia, que no sé a partir de quantes trobades sexuals, en fi, o sexuals o passatges de seducció, una novel·la passar a ser una novel·la a ser una novel·la eròtica.
1: És profundament difícil, això que dius. Vull dir, precisament, jo crec que Manuel de Pedrolo, amb Obres Públiques, va intentar com fer una mica això de dir, val, quantes escenes de sexe hi he de posar perquè això sigui una novel·la eròtica? Es va passar de nada, absolutament, però perquè és una bogeria aquella novel·la, però jo crec

0: que és molt complicat en aquest sentit, perquè, és clar, és una qüestió de quantitat, d'intencionalitat, de... No? Llavors, nosaltres bàsicament ens hem posat el filtre de el que nosaltres ens assembli és el que nosaltres posarem allà, no? Però sí que és una molt bona notícia també que cada vegada més el sexe vagi sortint en novel·les, diguem-ne, convencionals, que no diria o que l'autor no pensa que allò, l'etiqueta és eròtica, no? Això és una molt bona notícia, perquè al final, vull dir, les escenes eròtiques formen més o menys part de la vida de tothom, i em sembla, doncs, que tampoc cal amagar-ho, no? A vegades eren, no?, allò típic de... Oh, bueno, i se'n van al llit i... o les pel·lícules, no?, i després es desperta i dius, què ha passat aquí? Què ha passat i per què no m'ho
1: has explicat? Una elipsi, no? Què en penseu vosaltres, això?
2: Bé, jo pensava en una cosa, pensava que, clar, fent referència a l'època aquella de les col·leccions de la Piga, que deia els llibres que es llegeixen amb una mà, i la Marrana, que va ser un moment d'exaltació, això era principis mitjans dels 80, transició democràtica, necessitat de renovació del panorama, diguem-ne, i reivindicació, també, com deia, no?, la Laia, amb la sonrisa vertical, que també traia llibres en català, el 10 pometes, 10 pomets...
3: Sí,
2: el vaixell de les vagines voraginoses d'en Pep Bras, que va guanyar el premi de la sonrisa vertical. Crec que era un moment que era necessari, i probablement ara tornem a viure un moment així. O sigui, per una banda hi ha... Crec que vivim una època reaccionària i puritana, de retorn a una certa espiritualitat puritana, i alhora també és veritat que hi ha un altre element contradictori, que és l'accés de pornografia, diguem-ne, no? Aquesta facilitat per arribar a la pornografia, que no és erotisme, que és una altra cosa completament diferent, i que d'alguna manera... Jo crec que cal refinar la mirada sobre l'erotisme, i per tant penso que sí, que és evident que hi ha d'haver una literatura, hi ha d'haver una facilitat, una capacitat per poder llegir llibres d'aquest tipus, no? I poder anar als clàssics, també.
0: Sí, al final seguirem per aquí també una mica.
3: Per tant, combinant narrativa i poesia, aquest llumí a la llengua que també podeu trobar a Idilis i que alimenta, com dèiem, una idea exigent de literatura eròtica que, més enllà de l'erotisme, és sobretot literatura. De manera que gràcies, Laia, per concebre i tirar endavant aquesta col·lecció que ja porta 11 títols i que per molts anys.
0: Moltes gràcies.
3: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
4: Et tu... Et nous, et les flamouilles, vos rêves, mensonges.

0: Som-hi, amb Pati Pravo, aquesta sensualitat. Sempre marca de la casa, avui ja ho sabeu, Ciutat Maragda, amb aquest accent en la literatura eròtica, des de la poesia, des de la narrativa també. Borja, tu com ho veus, aquestes idees que dèiem, no? Les transicions entre gèneres, com són de complicades.
1: No, em feia pensar, a mi, obres públiques, ara que el va reeditar Idiris, la Laia Resincós, jo l'havia llegit en aquella edició de 62, original, i és un llibre, a mi em sembla fantàstic, també per això que deia que ella, primer, per com Pedro Los passa de frenada, allò encadenant i encadenant, és una mena de món novel·lesc en què tothom està hipersexualitzat, i d'alguna manera crec que, a banda de que a mi el llibre em sembla divertidíssim i un dels millors títols de literatura eròtica, no, obres públiques, sí que hi ha alguna cosa que em feia pensar en aquesta distinció entre erotisme, pornografia, desig, seducció. És a dir, que són, encara que puguin semblar que són part de la mateixa categoria, en realitat no ho són. Em feia pensar molt en la dificultat justament de parlar d'allò que deien dir el desig, no? Doncs parlar de sexe, literàriament, sense caure en aquesta part que deia o massa explícita, llavors d'alguna manera és directament pornogràfica, i sense caure també en aquest gran perill que són els eufemismes cursis, un cert barroquisme...
0: O en els clixés.
2: És un camp de mines.
0: És un món de llocs comuns.
1: I crec que és molt important, perquè realment sempre la sensació aquesta que no tenim llenguatge per parlar del sexe, la literatura l'ha de proveir i el pot experimentar i arriscant-se al fracàs. Vull dir que a més del tabú, que crec que té raó la Laia, però a més del tabú hi ha el problema de la falta de llenguatge. Mm. I aquí és on, el que deies, Jordi, no? Revisitar clàssics, però també actualitzar llenguatges. Sí. Ja, més enllà dels problemes que vulguis tractar, actualitzar llenguatges. No perquè, diguem, ara no vull entrar en aquella cosa, és que els catalans no podem... No, òbviament, no es pot follar en català, òbviament que sí. No és un problema d'una llengua específica, sinó d'un llenguatge dins de cada llengua. Crec que a qualsevol llengua li passa el mateix problema, no? O sones carrinclo, o sones cursi, o sones de massa literal, llavors ja causen la pornografia. És un espai molt delicat, trobo.
0: És delicat, exacte, és delicat, i imagino que creativament encara més, i en aquest punt voldria recordar que una mica... recollint aquesta herència dels Ofèlia Dracs, d'aquelles pometes, d'aquell pomer, columna a mitjans finals dels 90 va crear els germans Miranda, amb un títol que va fer fortuna a la primera recull de contes, que era no? És l'exclamació ben llarga amb moltes A's i moltes A's, i un dels germans Miranda era en Jordi Puntí Miranda. Jordi Puntí Miranda, no? Perquè tu t'has trobat, per tant, amb aquesta dificultat de dir com explico una història que ha de tenir un ingredient i un component eròtic.
2: En van fer un alt més endavant, com que era l'únic llibre que realment va funcionar i es va vendre molt.
0: Sí, perquè després hi havia també de por.
2: Sí, van fer com 5 o 6, un del Barça, un d'en Jordi Pujol, un de por, i dos d'eròtics. I la vida sexual dels germans M. Era a partir de
0: la
2: Catherine M, que és un altre llibre extremadament pornogràfic.
0: Sí, sí.
2: Perquè, a més, és no ficció, i això li dona un component afegit que és interessant.
0: Això de l'Empúries, no? Aquesta historiadora i crítica de l'art.
2: Mira, la primera cosa és que el títol no era sinó que era havies de dir, però ningú ho deia així. Clar. Evidentment, la gent li fa por
1: anar a la llibreria.
2: 7 A's, 2 A's i un punt d'exclamació. A la gent ningú ho deia, i a les entrevistes, vull dir que era hi havia ja un joc en aquest sentit de complicitats. Després, evidentment, cadascú escrivia per on volia, i reconec que hi ha una dificultat exactament el que deies tu, Borja, aquesta cosa de no ser cursi i no ser tòpic i no caure en aquest territori, començant per la llengua, perquè el lèxic, no? Vull dir que ja recordo un moment on era molt evident que, i aquí és on el Pedrolo també hi va fer molta feina, d'establir un llenguatge literari del sexe, que puguis dir cardà i puguis dir cigala i no cal que només diguis polla i follar, no? Puguis tenir alternatives i xona i mil altres, diguem-ne, i de fet tant la correcció a la Marrana que el Jesús Moncada traduïa clàssics, que a més els publicava amb pseudònim, la traducció, no posava el seu nom. Allà hi ha un treball, clar, eren clàssics del XIX francès, era un treball de fer una llengua molt més curada, no? Diguem-ne, més suggerent i no tan evident, no? I en canvi nosaltres, almenys jo, pel que jo recordo, era més anar més directe. Però sí que recordo tenir referent no tant el Pedrolo d'Obres Públiques com d'aquell llibre, que no sé si el recordeu, que el va escriure ell i que probablement s'hauria de recuperar, que era el publicava amb pseudònim, que eren Els Quaderns d'en Marc. Es publicava com anònim, però que eren O sigui, allò sí que eren 400 pàgines de cardar i cardar i cardar, no? I follar, follar i follar, com voleu. I allà hi havia molts referents i em semblava que diguem-ne, nosaltres, que, almenys cadascú dels germans Miranda, jo crec que ho enfrontava de manera diferent. I, a més, hi havia una trampa, que és que no anaven signats. O sigui, no se sabia de qui era cada conte.
0: Això és veritat.
2: Recordo un conte d'un home que tenia sexe amb els mobles de casa, que era una cosa molt estranya, molt estranya. Però era precisament perquè era tan estranya i tan parasexual, diguem-ne, tenia gràcia, no? Sí. No, jo, sobretornant un moment a la qüestió aquesta, jo recomano molt un assaig de la Susan Sontag que es diu Sobre la imaginació pornogràfica, que el va escriure a partir de... Ella va fer un pròleg per Història d'O i l'Història de l'Ull de Bataille, i allà fa una reflexió de dir no, és que la pornografia també pot ser literària, perquè en realitat... Al final, acceptem novel·les de gènere literàries com la novel·la policíaca o la novel·la històrica, que hi ha una mirada sobre uns fets i li sabem donar un component... diguem-ne, al final, la història o la policia, que és gairebé una excusa per poder reflexionar sobre psicologia, sobre situacions diverses, i amb el sexe i amb la pornografia ha de ser el mateix, no? Hi ha d'haver aquesta capacitat. Evidentment, s'ha de saber fer, perquè també és veritat que després vas a 50 ombres de Grey, que és el gran èxit, que ven no sé quants milions d'exemplars, i allà no hi ha qualitat literària. És purament utilitzar la pornografia i els límits del desig i tot això per vendre, no?
0: Hi ha una cosa pitjor, perdó, perquè 50 ombres en Grey, al capdavall, estava adreçat a un públic adult. Si heu fet mai una immersió, ni que sigui en termes de curiositat o diguem-ne, acadèmics, de la narrativa juvenil de més èxit, de les sèries que s'estan publicant, moltes són en anglès, però d'altres no, Alice Kellen és un pseudònim, és a dir, i tantes altres, una de les coses que criden més l'atenció, i no, vaja, no enganyem a ningú, un dels punts més hipnòtics o que trauen més aquestes franges d'edat, és l'altíssima volada eròtico-pornogràfica de moltes de les pàgines i de molts dels passatges. Problema, literàriament són un bolet, és a dir, tenen una col·lecció de clixés i de llocs comuns molt preocupants. Per tant, estan llegint també això, no?
1: És que aquí jo crec que hem de fer una distinció important, perquè això que dèieu abans, depèn de la quantitat d'escenes de sexe, de la quantitat de vegades que es mencionen cigales i xones, etc. No? O té a veure amb, diguem-ne, un treball literari. Crec que aquí, quan parlem de literatura eròtica, jo reprenia aquesta frase de llibres per llegir amb una sola mà, que és una frase, en realitat, molt, molt barruera, però la idea de pensar que la literatura eròtica, en realitat, depèn també d'un efecte. És a dir, ha de, per dir-ho així, erotitzar. I crec que aquí hi ha un malentès. Després, si voleu, parlem dels Bad Sex Awards i tota aquesta moguda de la Literary Review i tot això. Però la idea no és... crec que s'ha de distingir, de vegades es confon... un tractament literari del sexe, o de la situació sexual, o del desig, o de les neurosis que acompanyen tot això, que normalment no persegueix un efecte erotitzant. És a dir, com, per exemple, Philip Roth treballa certes escenes de sexe al Lament de Pornoi, en què el Pornoi titular acaba enfonsant, no?, la verga, el membre viril, aquí acabem en aquestes expressions, en un tall de carn, allò no està pensat per erotitzar ningú, sinó que té a veure amb un tractament, una anàlisi, una exploració, diguem-ne, iniciacions sexuals més o menys pertorbades en una època determinada. Llavors, aquí crec que s'entén malament si allò ho pensem que és una mala escena de sexe. És una gran escena de sexe, tractada literàriament, però que no persegueix l'objectiu eròtic. Mentre que aquí la literatura eròtica, en realitat, és un nínxol molt específic, que depèn d'aconseguir que el lector o lectora s'erotitzi. Això és molt important, perquè, per exemple, amb això que esteu dient, clar, jo crec que hi ha aquest espectre entre la qualitat literària, que normalment tendeix a desvincular-se de l'efecte eròtic, i l'erotisme, que tendeix a desvincular-se de la qualitat literària. I el punt, aquells cercles de vent, no?, on coincideixen les dues, en realitat són molt poques obres que funcionen. Sí. Pensava, per exemple, amb això que deies de la Sontag, clar, com no pensar en el tractament que fa Pasolini del sexe. Clar, Pasolini situa el sexe com un lloc on observar qüestions que gairebé no tenen res a veure amb l'erotisme. Té a veure amb, que també, però que té a veure amb qüestions de poder, qüestions de classe, teories socials, sociològiques, marxistes, etc. I allà ensenya, doncs, la violència d'una submissió i tots aquests temes que negociem o que es poden pensar en l'escena sexual. Però difícilment, o almenys hi ha certes escenes, no per ara mencionar-les, són o busquen aquest erotisme feliç. I, en canvi, això que dieu del cliché, crec que és molt important, perquè podem capgirar la pregunta i dir-nos per què l'erotisme feliç se sent tan còmode en el cliché i en la mala escriptura. Pues, perquè allà hi ha alguna cosa, doncs, crec, podem pensar-ho com un cert imaginari pues, consensuat, apassible, que no és gens perillós, en el qual doncs, bueno, es passa per una sèrie de passos més o menys tipificats i un fa el recorregut orgàsmic doncs, més o menys clàssic.
0: A la vegada crida atenció que el cliché que tendeix, per definició, a desautomatitzar qualsevol tipus de reacció positiva funcioni de manera erotitzant, perquè, no? És a dir, els llocs comuns i els tòpics els tenim tan codificats com passen al cinema de terror o aquest tipus de passatges, que ja no sorprèn, ja no fa por, ja no excita, no?
1: Exacte. Perdona. No, en canvi pensava, ostres, el que és interessant d'això és on l'erotisme o el tractament literari pornografia, llavors toquen totes elles alguna cosa de la fantasia. I crec que tots aquests casos de les ombres de Grey, dels que citaves ara, de l'Alice Kellen i tal, crec que són llibres que potser literàriament no els hi fem gaire cas, perquè no valen un duro, però que saben connectar molt bé una fantasia, una veta de fantasia d'una època. No? De dir, hosti, ara mateix la fantasia de la submissió, jo què sé, sadomasoquista, en el cas de les ombres de Grey, va connectar, per la raó que sigui, però va connectar amb un públic. És igual com estigui escrita, sinó que, hosti, també s'ha d'encertar això, no? De per on corre ara la fantasia d'un temps.
2: Jo faria la distinció entre fantasia i imaginació, no? També que molt sovint el que acaba passant és que la gent, diguem-ne, li falta imaginació per arribar a aquell punt, i en canvi si te la donen mastegada, diguem-ne, et permet convertir-ho en fantasia personal, no? I això en aquest sentit funciona molt. A mi m'agrada més quan parles de novel·les de qualitat o llibres de qualitat, crec que també té molt a veure en el moment en què surten i la motivació, i per això la Sontag parla d'imaginació en la pornografia, no? Les amistats perilloses de Coderlos de la Cruz, clar, és una novel·la que tu la llegeixes, pots llegir-la en clau eròtica, però alhora hi ha una mena de burla de l'antic règim des de la nova època llibertària, no? O Fanny Hill de la... no sé de quin segle, que és segle XVIII o de segle XIX, no, deu ser XVIII, abans de l'època victoriana, però clar, la primera vegada que una dona, que un home escriu amb veu de dona les seves fantasies eròtiques. Clar, això, imagina't, a l'època devia ser totalment revolucionari, no?

0: Som-hi, no ens acabaríem, efectivament, la presència de l'erotisme, sensualitat, els usos, els costums, les maneres, la llengua, com es fa servir, l'addicció del desig, tot plegat, és un tema ben interessant, poc tractat, jo diria, per això avui ens ha vingut de gust des de la poesia, des de la narrativa i des d'una certa teoria, també a Ciutat Marac, de parlar-ne, començant per aquest foc al cos. Recordem l'antologia de poesia eròtica femenina catalana, curada per la Raquel Casas i la Lídia Gaz, que la trobareu a Proa, i seguint amb la Ela Geminada, aquesta col·lecció Idílics, i amb tota la resta de títols que hem anat dient, de manera que és una invitació també a considerar literàriament les virtuts, que en alguns casos en té, de la literatura anomenada eròtica, i, en fi, d'estriar-ne també el gra de la palla, que això sempre és una cosa ben interessant quan es llegeix. Gràcies, doncs. Ens veiem la setmana que ve, si tot va bé. Jordi, Borja, que vagi molt bé.
1: Que vagi bé.
0: Núria Ventura, en Rosa Silloé, Ita James. Adéu.
2: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. La nova escalada militar fa trontollar el memoràndum d'entesa que els Estats Units i l'Iran van firmar fa només 10 dies per posar fi al conflicte. De fet, Iran ha advertit que qualsevol vulneració de l'alto el foc farà descarrilar les negociacions en marxa. L'advertència arriba després que Washington hagi tornat a atacar aquesta nit diversos objectius a l'Iran en represàlia pel bombardeig d'un petrolier a l'estret d'Hormuz. Tampoc s'ha estat de respondre a la Guàrdia Revolucionària iraniana, que ha anunciat una operació conjunta de les forces navals i aeroespacials contra instal·lacions militars nord-americanes a Kuwait i a Bahrain. El president nord-americà Donald Trump ha explicat que els atacs d'aquesta matinada han tingut com a objectiu magatzems de míssils i drons iranians, així com radars costaners. Trump acusa Teheran d'haver violat l'alto el foc vigent entre els dos països. En un missatge publicat a la xarxa Truth Social, el mandatari nord-americà ha advertit que Washington podria completar militarment l'operació iniciada i ha assegurat que si això passa, la República Islàmica de l'Iran deixarà d'existir. Pedro Sánchez demana superar la corrupció i prepara ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. En la seva intervenció, el secretari general dels socialistes no ha fet autocrítica. Ha admès que podrien haver fet més, però també ha assegurat que sempre han estat contundents.
2: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
1: De la seva banda, el president estatal del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se antidemocràticament a la Moncloa. Feijóo ha qualificat Sánchez del governant més totalitari des de la mort de Franco.
3: Señor Sánchez lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
1: Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor amb temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada a Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. A casa nostra, els castellers de Vilafranca descarreguen tres castells de gamma extra, incloent-hi la primera torre de nou de la temporada, en la diada del Pla de la Seu a Tarragona. Bones actuacions dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica, i dels xiquets de Tarragona. El Departament d'Educació ha rebut prop de més de 100.000 sol·licituds per començar al setembre un primer curs de grau mitjà o grau superior. En els dos casos, pràcticament 9 de cada 10 estudiants han acceptat que el sistema els assigni una alternativa en cas que no puguin obtenir cap plaça en una de les peticions que hagin fet. Més enllà de la preinscripció, es faran dues tandes. Si un alumne no ha aconseguit entrar a cap de les 10 opcions que hagi demanat, el sistema n'hi oferirà una alternativa. Ho farà a través d'un algoritme. Ho explica el director general d'Ordenació i Integració de la Formació Professional, Ricard Coma.
4: Que un 88% de les sol·licituds de l'alumnat de grau mitjà i grau superior hagin marcat la casella de rebre una assignació, malgrat aquesta no estigui entre les seves primeres opcions, creiem que manifesta la prioritat dels joves per voler estudiar formació professional per davant d'altres estudis, cosa que hem de valorar molt positivament.
1: Tot plegat amb l'objectiu d'evitar l'abandonament prematur dels estudis. Esports. Aquest diumenge comencen els setzens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que jugarà serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contrarrellotge. En motor, Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, de davant del japonès Ogura i Fabio Di Gian Antonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat quart i Marc Márquez ha acabat sisè. La cursa llarga d'aquest Gran Premi serà demà a les 2 del migdia amb Jorge Martín des de la pole i Marc Márquez sortint setè. La cursa la seguirem a l'app i a la web de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT.
0: Fins aquí les notícies.
5: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
6: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
5: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
6: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
5: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.

0: Solidaris. Mercè Folc.
1: I si paressin un moment. Per respirar.

0: Solidaris. Tothom té una història.
1: El que volia explicar és que a vegades tenim molts problemes amb les mares, les filles, i les mares els tenen amb les filles. I ho atribuïm a que mira com és la meva mare, mira que pesada, mira què vol, mira que m'exigeix.
2: Com va, com esteu? Benvinguts als Solidaris. Aquesta que sentiu és la sociòloga Marina Subirats en una entrevista amb la nostra companya Montse Virgili a Les Dones i els Dies, arran d'un dels seus últims treballs, De mares a filles, publicat a Edicions 62. Es tracta d'un assaig en què reflexiona, partint de l'experiència personal, sobre els vincles maternofilials i de l'herència rebuda.
1: Llavors jo volia explicar com a sociòloga que som mandats de la societat.
2: Al programa d'avui aprofundirem en els lligams entre mares i filles a través de diferents propostes culturals, la literatura, la fotografia i el podcast documental, per tenir una mirada panoràmica que parla d'imposicions, de culpa, però que també es fixa en les cures i en la ruptura amb els mandats heretats.
3: Hem de parlar de què fem amb els pares.
4: Què fem de què?
3: Com que què fem de què?
4: Els passa algo?
3: Home!
5: Lorena remuga a l'altre costat del telèfon.
3: Els passa que la mare té els dos braços escaiolats i no pot fer res.
4: Ja, però...
3: I mos han dit que això va per 4 mesos mínim.
4: Sí, Lorena.
5: Roberto no entén com la seua germana pot viure així. Sempre atabalada, sempre amb aquestes urgències. Ell s'estressa només de sentir-la.
4: Però tingues un poc de paciència, que s'anirà recuperant.
3: Sí, recuperar-se se recuperarà, Roberto, però dic jo que mentre se recupera haurà de menjar i tindre la casa límpia, no?
4: Sí, clar.
3: Han passat quasi 2 setmanes i així ningú ha patit per res, com sempre.
2: Emma Zafón, benvinguda, com estàs?
6: Hola, doncs molt bé, molt contenta que m'hagiu convidat.
2: L'Emma Zafón és periodista i escriptora i l'hem convidat per parlar de la seva segona novel·la, La mare, publicada a Empúries, la mateixa editorial on fa 3 anys va debutar amb Casada i Callada. La novel·la, Emma, transcorre a Borriol, un poble de la Plana Alta molt proper a Castelló. Els protagonistes són 3 germans adults, la Lorena, el Roberto i l'Àlex, que veuen com la vida se'ls destarota, sobretot a la Lorena, quan la mare, la Piedà, té un accident domèstic que li impedeix fer-se càrrec de tot. I llavors què passa? Doncs que el castell de cartes cau. Què et va portar a voler escriure sobre aquesta realitat que travessa moltes cases, moltes famílies?
6: Jo suposo que la proximitat, en primer lloc, perquè jo soc mil·lènia, per tant, els meus pares o els pares de les meves amigues són boomers i s'han trobat amb aquesta situació, o bé ara o bé recentment, d'haver de cuidar de sons pares. I llavors et trobes amb aquesta realitat que des de fa uns anys, que afortunadament les dones formen part activa i com molt consolidada del mercat laboral, ja no tenen la disponibilitat de cuidar ni de sons pares ni de sogres, perquè abans les dones cuidaven de tots els dependents de la família. I llavors aquí es veuen sempre a totes les cases les mancances de l'estat del benestar. En el moment en el que, sobretot, les mares, les que havien estat fent moltíssima feina per a la família durant dècades, comencen a tindre problemes, què es fa? O sigui, les cases es desballesten, es queden totalment disfuncionals i, clar, no tens aquest suport extern o aquesta xarxa de benestar, de cures, un suport públic que pugui pal·liar aquestes mancances. I llavors sol recaure segurament en la dona més directa, que en aquest cas és la filla de la família.
2: Per què no es parla prou d'aquest pes, del pes de les mares, de les avis, de les padrines, no? Per sostenir al final la societat, no? Perquè la societat funcioni.
6: En els últims anys, afortunadament, estem parlant molt, perquè també es produeix aquest fet que molta gent de classe treballadora hem accedit a uns estudis superiors en aquesta escletxa raríssima que s'ha produït de l'estat del benestar i d'accés a l'educació superior, i per tant, com que aquest drama és molt de classe treballadora, és molt de classe que no té servei domèstic, que ja se'n fa càrrec de tot quan passa qualsevol cosa, llavors som les que sabem perfectament com es distribueixen els pesos a una casa, quins desequilibris es produeixen quan una peça falla i tot el que això suposa i totes les situacions en què desemboque. Per tant, en el moment en el que sobretot les dones ens hem ficat a explicar aquestes històries és quan han aflorat tota la realitat que es viu de portes endins de la casa, però que és molt esgotadora, desgastant, és absolutament abusiva cap a les dones i que, clar, que es continua produint i es continuarà produint. I que està bé que denunciem, crec jo, que tot això s'ha d'explicar.
2: Un pes que passa generació rere generació, no? Hem començat aquesta entrevista escoltant un fragment de la novel·la. La Lorena diu: aquí ningú ha patit per res, com sempre, no? Adreçant-se a un dels seus dos germans.
6: És que es produeix aquesta, no sé, aquesta immediatesa en el pas de les responsabilitats, perquè al final, en general, i venint de la tradició de la qual venim, una tradició patriarcal, les que han ensenyat l'ofici de la casa, que són les mares, l'han ensenyat principalment a les filles, o en la immensa majoria de casos. Sempre trobes algú i en les meves presentacions, en els clubs de lectura, sempre hi ha el senyor que et ve a dir notolment: jo sóc un home molt aplicat a casa, i jo el felicite, l'aplaudim, li fiquem la catifa roja, però a mi les estadístiques i tot el que jo he conegut no m'encaixa amb aquest paper dels homes suposadament tan responsables. Per tant, aquest automatisme d'assumir les responsabilitats per part de les dones de la família existeix, és com una programació que t'han fet des de joveneta i, clar, hi juguen molts factors en aquest mateix sistema pervers, perquè d'una banda és cert que els pares de la pròpia filla i que fins i tot sa mare el que esperen és que se n'ocupi ella, en qui confien és en ella, ella també si no ho fa se sent culpable i a tothom li va molt bé que sigui així. Per tant, és com un tauler de joc perfectament distribuït per a que la que pringui sigui sempre la mateixa.
2: I aquesta culpa que se t'arrapa la pell, eh?
6: És que és molt...
2: S'arrapa la pell.
6: És molt terrible. En el cas de la filla de la Lorena, que se n'ha de fer càrrec de sa mare, pateix la culpa pròpia en el moment en el que li diu que li han de posar una cuidadora, que sa mare... Clar, ja sent la culpa de dir: no me'n puc fer càrrec. Aquesta sensació que jo crec que han tingut moltes dones de pensar que les seues mares les havien cuidat sempre i que elles, perquè treballen per mil motius, no se'n poden fer càrrec de la mateixa manera. Això és una culpa absolutament devastadora. I a més, en el cas de la Lorena, afegim, i a mi això és una cosa que sempre m'agrada explicar i per això em centre molt en el medi rural, que té també aquesta pressió de cara a la galeria, de que en el seu poble no es parle que ella no s'està fent càrrec com correspon de sa mare. I això són com dos, no? Dos espases a sobre d'ella molt bèsties.
7: Lorena observa sa mare. Des que ha caigut, Piedat ha fet tot el que li han dit i s'ha quedat allà asseguda i sense queixar-se de res. En veritat, és tan bonica, tan xarraora i tan patidora, l'única persona del món que se'ls estimarà més que a la seva pròpia vida.
2: Acabem de sentir tota una declaració d'amor de la Lorena a la seva mare, no? Aquest vincle tan fort entre mare i filla. Clar, aquí tu introdueixes un altre element, parlàvem abans de la culpa, no? Què passa? La Lorena no es pot fer càrrec de la seva mare perquè ha de regentar un bar i té dues filles petites, per tant, externalitzem aquesta cura a una altra dona, no? En aquest cas, la Génesis, una dona arribada de Llatinoamèrica. Una altra de les realitats constants al nostre entorn, no?
6: És curiós com tots aquests pesos es van passant d'unes a altres.
2: Exacte.
6: Fins a que arriba el punt que s'externalitzen, perquè en aquest cas les dones blanques, europees, no les podem assumir. Jo volia... Clar, en això tampoc n'he parlat gaire, perquè fas una mica... No vaig a fer spoiler, però sí que entren alguns detalls que ja passen més a mitjans o finals del llibre, que és que volia fer aquest joc de la cuidadora procedent de Colòmbia, en aquest cas de Medellín, amb un dels germans que consumeix cocaïna. I aquesta connexió de dir... potser no, ningú n'és conscient, però si aquesta dona està aquí és perquè la gent com el germà petit consumeix cocaïna. El consum de cocaïna és el que ha provocat la violència a la seva ciutat i al seu país, que al final ha determinat que tant ella com tantíssimes persones de Colòmbia hagin decidit, pues, arriscar-se a migrar precaritzant la seva pròpia vida, però per sortir d'aquesta espiral de violència. I en el fons, ells dos, l'Àlex i la Gènesis, estan connectats i no són del tot conscients. I m'interessava molt explicar no només el fet que recurrim a les cuidadores, especialment procedents de Llatinoamèrica, però bueno, migrades, segurament en situació irregular, etc, perquè a més explica tota la situació dels papers de la Gènesis, no només explica això, sinó també lligar-lo amb els motius de la migració. No sé com dir-ho, els que ens beneficiem d'aquesta migració, per dir-ho d'alguna manera, no som irresponsables. És a dir, tenim algun pes en el joc migratori. I per això volia introduir també, doncs, en aquest cas, el consum de la cocaïna, que ha determinat la situació de Colòmbia de les últimes dècades.
2: Dones que ara arriben d'altres latituds per cuidar les nostres mares i les nostres àvies i per netejar cases amb uns sous, la majoria de vegades, molt, molt baixos, sous precaritzats. I també era una feina aquesta que feien les nostres mares i les nostres padrines a cost zero.
6: Ahir és quan es quantifica el valor, i tot i així es quantifica per sota del valor real del que valen aquestes feines, del valor que tenen. Clar, si aquesta feina la fera una dona blanca, segurament el cost seria molt superior. Per tant, això indica que la faena, primera, que és imprescindible, com a imprescindible, el seu valor és alt. I en segon lloc, que com no ens podem permetre pagar aquesta dona blanca, l'hem d'externalitzar a una persona que accepte cobrar menys del valor real, com també passa, per exemple, amb els collidors de la fruita, no? Necessitem, o el sistema se sosté sobre una necessària precarització de persones que accepten per necessitat i per irregularitat el treballar a un preu que no s'ajusta al mercat, realment.
2: Després aquí hi ha una altra derivada que és molt important també, i penso moltes vegades, pensant en les nostres mares i altres mares, no?, de les oients que potser ens estan escoltant ara mateix, no?, de tot aquest talent perdut que s'ha dedicat a això, a cuidar, no?, aquelles vocacions perdudes, frustrades, perquè no t'has pogut desenvolupar, tot i que, no?, estaves preparadíssima per poder afrontar, doncs, una carrera universitària o el que sigui, no?
6: Un altre tipus de professió. Jo quan vaig escriure Casada i Callada, aquí explique, perdó que me'n vaig a l'altre llibre, sí, la història d'una dona boomer que va poder fer magisteri perquè llavors a Castelló s'estudiava magisteri, i moltes dones a les presentacions i als clubs de lectura em deien: això és com molt estrany perquè llavors a la nostra època no es podia estudiar tan fàcilment, i si en tot cas estudiava algú, estudiaven els homes de la família, es prioritzava això. Clar, jo vaig intentar justificar a la meva manera perquè m'interessava que això fos així, però la realitat és aquesta, la realitat és que el fet de no poder accedir a una formació, sigui la que sigui, que et permeti desenvolupar un talent, una passió, una feina que a tu t'agradaria fer, perquè al final tot és feina, és, no?, és on es veu aquesta desigualtat i aquest, el que tu dius, talent perdut, i persones condemnades a fer una feina dura i molt manual, perquè no han tingut l'oportunitat de pensar si volien fer, ja només de pensar si volien fer una altra cosa. I naixen els

0: guardem com tresors perquè...
1: Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio, estem entrevistant la periodista i escriptora Emma Zafón, que ha publicat La Mare a l'editorial Empúries. Emma, explica'm com és Borriol, no? Aquesta novel·la, igual que la primera, tu la situes en entorns rurals, amb tot el que implica, després hi entrarem una miqueta més, però... Explica'm com és el poble on transcorre aquesta novel·la.
2: És un poble molt normal, té uns 5-6 mil habitants, amb la peculiaritat, com alguns pobles de per aquí, de prop de l'àrea metropolitana, que la seva proximitat a Castelló ha determinat que el nucli històric del poble, el nucli de tota la vida, hagi de conviure amb unes urbanitzacions superluxoses. De fet, són algunes de les més luxoses de totes les comarques de Castelló, i que es produeix aquesta dualitat de residents amb veïns. Pràcticament no n'hi ha relació, però són igualment residents al poble, consumeixen recursos, però molts no estan empadronats, per tant, no paguen com correspondria, etc. I, de fet, l'Ajuntament sempre té com aquesta dificultat d'integrar-los, de fer que paguen per cobrir les despeses que ells mateixos generen. El poble és un poble humil, de famílies treballadores, molts venien de la tradició de la pedra seca i també de les diferents pedreres que n'hi ha al poble. Té un trinquet, que això a les comarques de Castelló no és el més habitual, s'ha perdut moltíssim, la cultura de la pilota valenciana, que més en la seva època tenia un alcalde molt fort del fabrisme, de tota aquesta colla de l'expresident de la Diputació, Carlos Fabra, que governava Borriol amb un puño de hierro i que va protagonitzar fins i tot un cas de corrupció, que és el cas de la depuradora de Borriol. Vull dir, és com una panoràmica o un breu resum del País Valencià, Borriol, i per tant, per això m'interessava tantíssim.
1: A tu et pesava el poble? Tu ets de Llucena, a la comarca de l'Alcalatén, que vius a Barcelona des de fa temps, no? A tu et pesava? Sí. Abans ho comentàvem una mica, no? El pes, no?, que s'ha d'arrossegar al poble, sobretot també si ets dona, pel tema de ser jutjada, no?, i assenyalada per no complir amb certs estàndards, diguem-ne.
2: A mi sempre m'ha pesat bastant i va començar a pesar-me molt més quan vaig eixir fora. Quan me'n vaig anar a estudiar, quan vaig vindre a Barcelona, però després també vaig estar una temporada a Castelló-Ciutat, llavors vaig començar a analitzar o a trobar cert malestar, com que havia conegut un lloc on no me jutjaven, en tornar al poble vaig començar a detectar aquesta anomalia, de dir, no, jo havia viscut molt bé en un entorn on ningú em jutjava. Això se suma al fet que jo, generalment, no he portat una vida super heteronormativa de casar-me i de tindre fills, he tingut com una vida, tampoc és que, no sé, sigui, saps, jo aquí a la illa d'Epstein en format legal, però no és que hagi tingut aquesta vida, però és veritat que no m'he casat i no he tingut fills, i que, per tant, això et converteix o et continua convertint en objecte de comentaris. Sembla que no, que per a la imatge col·lectiva no estàs acabada de fer com a dona. Perquè, clar, a mi moltes amigues i moltes dones que viuen a pobles m'han dit, però jo aquí estic molt bé, jo aquí visc molt bé, i jo me quedé, ja, però és que realment estàs fent la mateixa vida que ma abuela fa 80 anys, vull dir, que podries fer aquesta vida a Llucena i, si m'apures, a Rabat, no sé com dir-ho, no tens una vida tan disruptiva com per a que el poble te genere o te remogue mínimament. Llavors és això, que amb l'estil de vida que jo he trobat, o també amb el component ideològic que jo tinc, allà se'm fa tot molt pesat.
1: Entre... És que poden ser llocs molt hostils, eh?
2: Clar, a mi allà a més se me suma tot el fet aquest de la cultura i de la masculinitat dels bous al carrer, que és com, no ho suporte, vull dir, jo conec gent allà que no ho suporte, però que mira cap a un altre costat, jo no puc. I a mi el fet de pensar que els meus diners s'estan gastant en aquesta absurditat em fa molt mal. I tot això s'afegeix a, tot el que comentàvem, no?, de dir, no, realment, aquest no és el lloc on jo puc estar còmoda, senzillament.
3: Grècia va llegar tres estils arquitectònics que encara avui són admirats per la resta del món: el dòric, el jònic i el corinti. Castelló llegarà tres estils arquitectònics que qui sap si en un futur també seran admirats per la resta del món: el fabrisme, el bouerisme i el puticlubisme.

0: acumulada.
1: Expliques molt bé aquesta... Bueno, acabes de fer la fotografia, no?, del que dèiem abans, el fabrisme per Carlos Fabra, el bouisme, que és el tema dels bous, un tema molt polèmic, encara avui, i el puticulubisme, no?, que apareix, també va aparèixer en esquitxat al llarg de la novel·la La Mare.
2: Sí, són estils arquitectònics o urbanístics que s'engloben dins d'un estil més gran, que és el lletgisme, que jo crec que Castelló som un gran exponent del lletgisme urbanístic, i bàsicament el que ve és a definir les polítiques urbanístiques, culturals, arquitectòniques, que s'han fet pensant en l'enriquiment dels amics i no en el benestar de la població. Al final, tot és política i tot està fet per alguna cosa. I jo també, moltes vegades, reflexione fins a quin punt l'estat d'ànim o com ens entenem a nosaltres mateixos, els valencians, està, en certa manera, determinat per aquesta mena de polítiques, pel fet que ens han fet sentir que no mereixíem coses boniques. I aquí es resumeix amb, no, tots aquests estils, per exemple, arquitectònics o del que tu et trobes quan ixes de casa, però que al final és el que, no ho sé, impregna tota la teua vida.
1: A la novel·la això queda molt clar. El Roberto, el germà gran, viu en una urbanització, també és assidu a un dels puticlubs, aquest puticlub Les Palmeres. Això existeix?
2: Sí, és molt mític allà. És com si diguérem, no ho sé, saps, el luz de gas dels puticlubs. Vull dir, és el lloc de referència per a la gent usuària.
1: També és molt interessant el que expliques, o com retrates el tema de les masculinitats a l'entorn rural, no? Per exemple, el bar de la Lorena i de l'Enrique és el punt de trobada, no?, dels treballadors, no?, aquests treballadors, molts joves que han deixat els estudis i que es posen a treballar a la pedrera, no?, que acaben de treballar després d'una jornada molt, molt intensa, amb la cerveseta i, bé, i fins a l'hora de sopar, no?, que el trobaran fet damunt de la taula.
2: Jo això ho he vist sempre, vull dir, al meu poble, i això és una realitat que tenia, no?, com superapamada, i crec que és bastant interessant d'analitzar, perquè al final tota la colla de treballadors manuals que s'apleguen al bar després de la jornada, el que busquen és, com si diguérem, el seu ansiolític. Molta gent no suporta la seva rutina i va d'Orfi Dalt fins a Dalt, però aquells treballadors el que necessiten és la seva dosi d'alcohol per a sobreposar-se o per a poder sobreviure a aquesta realitat realment tan dura que tenen. En aquest sentit, no us vull criminalitzar i tampoc els culpe. Segurament, jo si tingués una feina d'aquestes també estaria alcoholitzant-me cada tarda. Però, clar, això passa i això genera unes masculinitats que també, si les ajuntem o si les relacionem un poc en les peculiaritats pròpies del medi rural, que són una mica, no, aquesta relació amb el medi, aquesta relació atàvica, amb la supremacia envers els animals, bé sigui per l'explotació o bé sigui per exemple, la pràctica dels bous. Tot això fermenta en una determinada masculinitat o manera d'entendre els homes que jo crec que juga molt a la contra de tothom, de les dones que els pateixen, dels homes que es pateixen a si mateixos sent així i també dels altres homes que no són així i que es troben molt fora de lloc enmig d'aquestes masculinitats. Jo tinc bastants amics que, depèn de quins ambients, amics homes, depèn de quins ambients de poble, no s'hi troben, de dir, és que jo no encaixo amb això. I, clar, crec que s'ha de treballar i s'ha de continuar explicant el que passa de portes endins dels bars i també de fronteres endins dels pobles.
1: I després, bueno, que té molt a veure també amb les estructures que després es troben a casa, no? Doncs després acabem entenent perquè la Lorena s'ha de fer càrrec de la mare mentre l'Àlex, no?, que és el germà petit, doncs està prenent una cervesa al bar tranquil·lament, no?
2: És com la normalització, ell, no?, ell se premia cada dia amb això i ho necessita, però alhora, evidentment, pues, desatén aquesta normalització d'aquesta rutina, fa que desatengui una part de la responsabilitat en el cas concret de la mare envers els seus pares, envers sa mare. I, per tant, mentre tots ells estan al bar, on són les dones, no? Jo, alguna vegada, me mossegue la llengua, però m'avellís moltíssim el denunciar aquesta cultura de l'esmorzaret, de l'esmorzar valencià, perquè això és eminentment masculí, i mentre tots els senyors estan esmorzant al bar, a casa i inflant-se a cerveses, a casa les dones estan, bueno, anant a comprar i després fent la intendència i cuinant per al cap de setmana i possiblement per a tota la setmana, que ho romantitzem molt i ho hem reivindicat, però furguem una miqueta i mirem també l'esmorzar en perspectiva de gènere.
1: Doncs Emma Zafón, moltíssimes gràcies per passar avui pel programa. Emma Zafón és l'autora de La Mare, publicat a Empúries, un llibre que parla de vincles i de moltes altres coses. Una abraçada.
2: Moltes gràcies.
3: Solidaris. Mercè Folch.

0: this time.
1: L'altra mirada, amb Anna Surinyac.
2: Anna Surinyac, com estàs?
3: Molt bé.
2: L'Anna Surinyac és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W. Continuem parlant de vincles en aquest programa. Avui, Anna, ben sense convidat, però ens portes tres projectes fotogràfics molt potents, impactants, que ens parlen de la maternitat. Creus que és un tema aquest que s'ha explorat prou des de la fotografia documental?
3: Crec que és un tema, com tots els temes, que es poden explorar molt més. Crec que moltes imatges que hem associat de la maternitat doncs les associem a imatges molt, molt idealitzades, molt ensucrades, no? Perquè, evidentment, doncs totes, quan hem sigut mares, hem volgut retratar aquest moment. Passa una mica amb les imatges de la maternitat com amb les imatges de les bodes, no? Que es fotografia el moment de ser mare d'una manera romàntica, però això no vol dir que la maternitat sigui tan romàntica, no? I, per tant, jo crec que sí que falten molts relats des de la fotografia documental on la maternitat s'expliqui doncs, amb tots els seus grisos i matisos. No?
2: Comencem per un clàssic, Immediate Family, de Sally Mann. Qui és Sally Mann, Anna?
3: Doncs la Sally Mann és una fotògrafa nord-americana que als anys 80 i 90 va fotografiar els seus tres fills, que eren preadolescents, la Jessie, la Matt i la Virginia, a una granja familiar que tenien precisament a Virginia. I amb totes aquestes imatges va fer el seu projecte, que és aquest que comentaves, Immediate Family, que el traduiríem com família immediata. Les traduccions als títols en anglès sempre són en
2: família
3: anglès.
2: Família propera, potser. O...
3: Família íntima, íntima potser.
2: Sí.
3: Però, bueno, bàsicament és un llibre de fotografia on hi ha imatges dels seus tres fills i s'ha convertit en un dels llibres, jo diria, més influents i alhora controvertits del segle XX. No? Ell el que fa és anar fotografiant els fills i agrupar les imatges en un projecte, però la manera que té de fotografiar aquests fills no és una manera, doncs, com parlàvem, no? Idealitzada la maternitat. De fet, jo crec que no és un llibre sobre maternitat, sinó és un llibre més de la mirada des de la maternitat, no? I les imatges que fa dels seus fills entren en un territori de representació d'una imatge una mica ambigua d'aquesta infància, on es veu joc, es veu llibertat, ferides... Hi ha moltes imatges on els nens apareixen nus. És un llibre, jo crec, que si mires algunes imatges, jo crec que molts oients que coneixen l'obra de Sally Mann tindran imatges d'aquest llibre a la memòria. I per mi, personalment, hi ha una imatge d'una de les seves filles que apareix amb una cigarreta apagada, sí. Però apareix amb una cigarreta amb una mirada molt... Bueno, a càmera, molt fixa, no? De fet, una mica inclús sembla que repta la seva
2: sí,
3: mare.
2: Insolent.
3: Insolent, exacte, que ja veus quasi una dona, no? Doncs aquesta imatge per mi defineix molt aquest caràcter del llibre, no? Que és un llibre on, bueno, veus aquest pas de la infància a l'edat adulta i doncs va ser molt controvertit, la veritat.
2: Quin debat va generar aquesta obra, exactament?
3: Bueno, l'obra va generar un intens debat sobre precisament aquests límits de la privadesa, de la sexualització de la infància, i va haver-hi reaccions, doncs, evidentment, com tots els debats, no?, pels dos bàndols. Principalment es van enfrontar dues postures, que eren els sectors conservadors als Estats Units, que van atacar durament la feina. De fet, la van acusar d'exposar els seus fills, qüestionaven molt les imatges, deien que aquestes imatges fregaven la pornografia infantil, i en canvi, de l'altra banda, doncs la crítica potser una mica més especialitzada va lloar l'obra de Sally Mann, va dir que aquestes imatges eren molt honestes, que eren la imatge d'una mare vers els seus fills, i a més també ella feia les imatges amb càmeres de gran format. Per tant, també doncs, es va parlar molt de la destresa tècnica de la fotògrafa, i de fet la revista Time la va anomenar una de les millors la millor fotògrafa dels Estats Units el 2001.
2: I la polèmica segueix avui, Anna, entorn a aquestes imatges o altres projectes fotogràfics que hagi fet?
3: Sí, de fet, la Sally Mann ha tornat a ser bastant mediàtica perquè ella també és escriptora, de fet, és una d'aquestes persones que ho fa tot bé, des del meu punt de vista. I que s'ha avançat molt el temps, també, perquè també aquesta polèmica generada als anys 90 té molt a veure amb avançar-se al temps. Últimament ha tornat a sortir molt als mitjans perquè ha fet un nou llibre on precisament reflexiona sobre la pràctica creativa i ha tornat a posar aquest projecte sobre la taula, no? Però la polèmica segueix fins al punt de que a finals del 2024, a principis del 2025, hi havia algunes de les imatges exposades al Museu d'Art Modern a Fort Worth, a Texas, i aquestes imatges van ser retirades per pressió de mitjans locals i algunes inclús confiscades per la policia. Llavors es va tornar a obrir el debat, però bueno, al final va ser inclús un gran jurat, o sigui, va anar als tribunals, però un gran jurat no va presentar cap càrrec i, de fet, van haver de tornar les obres, no? I, de fet, la fotògrafa, en algunes de les entrevistes, de fet, hi ha una entrevista molt interessant al diari The Guardian, que torna a reflexionar sobre aquestes imatges, diu que la polèmica va fer que ella deixés d'exposar durant 25 anys una obra d'art que ella creia que era molt valuosa i segueix defensant, evidentment, la seva obra, però sí que diu que potser a dia d'avui, el 2026, no fotografiaria els seus fills d'aquesta manera.

Després, a Libèria. I finalment, als Estats Units.

0: bed.
1: Anna, a veure, qui és Hannah Reyes Morales?
2: Doncs la Hannah Reyes Morales és una fotògrafa filipina que, de fet, he tingut la sort de conèixer i no és que siguem amigues, però sí que ens seguim la pista. Ella ara fotografia moltíssim per National Geographic i els seus projectes se centren sobretot a mostrar la memòria històrica, els esdeveniments actuals, i sobretot ella fa una cosa que no és tan freqüent, que ho fa des de l'observació constant de la vida quotidiana, no? I aquest projecte, que es diu Living Lullaby, que també és de difícil traducció, no sé, seria com cançons de bressol vivents o cançons de bressol per viure, doncs és un projecte que ella va iniciar fa molt temps, és el seu projecte a llarg termini, que explora, com deies, no?, el paper de les cançons bressols en la creació d'espais més segurs en llocs, en entorns difícils a nivell mundial, en guerres, en processos, en situacions, contextos migratoris. I és un projecte que no només fa des de la fotografia, escoltàvem abans les cançons de bressol de diferents llocs del món, ho fa combinant també animacions, so, fotografia, i el que fa és bàsic, no? O sigui, és fotografia d'una manera íntima, sobretot a mares, també hi ha algun pare, però freqüentment són mares, posant els nens a dormir. I les cançons bressols en aquest projecte li serveixen per parlar de les pors que tenen aquestes societats, no? Perquè moltes cançons associen molt a quina societat les canta o quins són els neguits que té cada societat. Llavors, a partir d'aquestes cançons bressols i aquestes imatges, també parla del moment en què es troba aquella persona o de les pors que té una determinada societat en un determinat context. Jo, per mi, crec que és un projecte que és supertendre. A mi, personalment, la Hannah Reyes Morales m'agrada molt. És potent i, a més, parla d'una manera, no?, això de que diem de canviar narratives, no? Parla de la cura a les guerres en entorns molt precaritzats i ho fa amb una imatge fotografiant una escena que totes les que hem hagut de posar a nens a dormir doncs ens resulten absolutament familiars.

0: I acabem, Anna. Quin és l'últim projecte que ens portes?
1: Doncs l'últim projecte que us porto és de la Nancy Borowit. Ella també és una fotògrafa americana. El projecte del que vull parlar concretament és Lost Mother, que seria com la mare perduda, però no és tant la mare perduda, sinó mares que han patit pèrdues. Però abans de parlar d'aquest projecte en concret hem d'entendre qui és Nancy Borowit per entendre com arriba aquest projecte. Ella és una fotògrafa que des de molt joveneta s'ha fet superconeguda perquè va fer un treball, per mi, exquisit sobre la malaltia que van patir els seus dos pares alhora. Els dos pares van patir càncer. De fet, el seu pare va ser diagnosticat amb un càncer de pàncreas terminal quan la seva mare ja feia anys que convivia amb un càncer de mama. I la... Sí, la Nancy, però si veus el projecte, no, potser les imatges que ens venen al cap o que els oients estan imaginant són imatges dures, no, com molt, molt explícites de la malaltia i no té res a veure. No? Són imatges de convivència, de l'amor que tenen els seus pares vers ells, no? Inclús amb molt humor. No? Hi ha una imatge on estan els dos pares fent la quimio, no? que és com la quotidianitat de la malaltia, o hi ha una imatge que estan els dos al mirall rapant-se els cabells, on estan tots rients i, de fet, la fotògrafa es veu al mirall. No? Són com imatges de l'entorn familiar fetes des de la tendresa absoluta i també des de l'humor. Els seus dos pares van morir amb un any de diferència i des de llavors doncs, aquesta idea de fotografiar l'amor, el dol i també l'amor doncs, travessa tota la trajectòria de la Nancy Borowit i la porta a fer aquest projecte que és de Lost Mother.

0: ser madre, todo esto era como tan... A ver, la peña es una exagerada, no puede ser tan heavy. Bueno, se te multiplica como todo, es como estar vivo, pero con 2000 tentáculos más.
1: Catalunya Ràdio, les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Carola Gil. L'últim balanç dels terratrèmols de dimecres a Veneçuela ja s'eleva a 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones que s'han quedat sense casa. Una xifra que podria augmentar considerablement perquè encara hi ha uns 50.000 desapareguts. Els equips de rescat arribats d'una vintena de països continuen buscant supervivents entre la runa, malgrat que les possibilitats es redueixen amb el pas de les hores. A més, aquest dissabte s'han registrat noves rèpliques que, de moment, no haurien causat més víctimes. La zona més castigada és l'estat de La Guaira, al nord de Caracas. Les autoritats n'han restringit l'accés i han desplegat efectius militars. Ho ha explicat el president de l'Assemblea Nacional Veneçolana, Jorge Rodríguez.
3: Yo sé que hay mucho deseo, muchas ansias de colaborar, mucho deseo de acompañar a las personas que hoy sufren en el estado de La Guaira. Pero eviten bajar al estado de La Guaira para poder facilitar el trabajo de rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros, que es un trabajo contra el reloj.
2: El govern espanyol també ha actualitzat el balanç de ciutadans afectats pels terratrèmols. De moment, hi ha 6 morts confirmats, 133 persones desaparegudes i 14 localitzades sota la runa. La nova escalada militar fa trontollar el memoràndum d'entesa que els Estats Units i l'Iran van firmar fa només 10 dies per posar fi al conflicte. De fet, Teheran ha advertit que qualsevol vulneració de l'alto el foc farà descarrilar les negociacions en marxa. L'advertència arriba després que Washington hagi tornat a atacar aquesta nit diversos objectius a l'Iran en represàlia pel bombardeig d'un petrolier a l'estret d'Hormuz. De la seva banda, la Guàrdia Revolucionària Iraniana ha anunciat una operació conjunta de les forces navals i aeroespacials contra instal·lacions militars nord-americanes a Kuwait i Bahrain. En un missatge publicat a la xarxa Truth Social, Trump ha advertit que Washington podria completar militarment l'operació iniciada i ha assegurat que si això passa, la República Islàmica de l'Iran deixarà d'existir. Més coses encara de la crònica internacional. Rússia entra a formar part de la llista de paradisos fiscals que elabora el Ministeri d'Hisenda espanyol. En canvi, en surt Gibraltar, després de 35 anys de ser-hi. També desapareixen de la llista països com Barbados, les Seychelles i Trinidad i Tobago. Una dona de 80 anys ha mort ofegada a la platja de l'Arquitecte a l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís del telèfon d'emergència 112 s'ha rebut poc després de la una del migdia, quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua un banyista inconscient. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han detingut una dona de 41 anys per la seva possible relació amb la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. La dona, que era infermera de l'UCI de l'Hospital de Manresa, està acusada d'enverinar amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys. Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta altres països com Àustria, Hongria i Itàlia, que declaren l'alerta mentre el fenomen es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya, la calor impedeix el trànsit per una desena d'autovies pel deteriorament de l'asfalt. Les autoritats alemanyes i també les austríaques temen per l'estat de les vies i desaconsellen els viatges llargs en tren. L'investigador del CSIC, el Centre de Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
4: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
2: We'll be right back. Esports, aquest diumenge comencen els setzens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que jugarà serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contrarrellotge. En motor, Raül Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant del japonès Ogura i Fabio Di Gian Antonio, el líder del Mundial. Marco Bezzecchi ha estat quart i Marc Márquez ha acabat sisè. La cursa llarga d'aquest Gran Premi serà demà a les 2 del migdia, amb Jorge Martín des de la pol i Marc Márquez sortint setè. La cursa la seguirem a l'app i també al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
1: Fins aquí les notícies.
5: Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
6: El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
5: Els dissabtes a la mitjanit, tast vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
6: Salut.
5: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
7: Venezuela es un país marcado por la corrupción y por la irregularidad. Entonces, muchos permisos de construcción se obtienen a base de pagarle a los concejales o a la gente.
5: Aquest diumenge, Miguel Enrique Otero, periodista veneçolà a l'exili.
7: Ahora está pasando que Venezuela está siendo tutelada por los americanos. Llega el director de la CIA y lo reciben como si fuera un jefe de Estado.
5: El divan, el valor de la conversa.
8: ¿Usted ha podido conocer al expresidente Zapatero?
7: Sí, claro.
8: ¿Y cómo ve esta situación?
7: Bueno, hay dos cosas de lo que él dice. Uno, el diálogo, el trabajo en diálogos que no llevaron a nada, porque los diálogos eran unos instrumentos del régimen para ganar tiempo.
5: Aquest diumenge a les 9 del vespre.

0: Molt bona nit, amics oients. Una setmana més sense fronteres. Fa una estonada, perquè ja comencem a caminar, ja ho sabeu, sempre abans d'arrencar l'antena, que estem caminant i veu, em vas dient, tira, tira, tira. Molt bé. I tiro per fer què?
1: Doncs...
0: De moment, per deixar passar un cotxe, eh? Per fer què, dius?
1: Per fer el programa, Kilian.
0: Per fer programa, sí, esclar, és el que fem sempre.
1: I ja saps quines són les nostres coordenades.
0: Sí, sí, nosaltres anem de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó i a l'Alguer, eh? Si tenim vaixell o avió per anar-hi, o nedant, si convé. I ara què faig? Mira, aquí a la plaça 1 d'Octubre, que podria tirar cap aquí, però no sé cap on tirar.
1: El que et deia, tu mateix has dit la frase famosa.
0: Sí, és clar, de Fraga a Maó o a l'Alguer i de Salses a Guardamar. Aviam, que passa un camió. Potser podria apuntar-me a fer-li autostop. Aviam, tornem-hi, perquè el camió ens ha destirotat. De Fraga a l'Alguer i de Salses a Guardamar, però què m'estàs dient?
1: Aplica-te-la a tot arreu, a tota hora.
0: Tot a l'hora?
2: Això també ho hem fet nosaltres?
0: El què?
2: Això, caminar de Fraga a Guardamar i de Salses a Maó.
0: Això ho heu fet vosaltres?
2: Sí.
3: Sí, ho hem fet caminant de Fraga
0: a Maó. Aviam, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó,
2: sí.
0: Fet caminant
3: i a més començant totes les converses en català i mantenint totes les converses en català.
0: O sigui,
3: tots,
0: que és...
3: Tots dos?
0: Sí.
3: Junts.
0: I sempre en català?
2: Sempre en català. Nosaltres no canviem mai de llengua.
0: I això ho heu fet per...?
3: Home, mira, ho hem fet perquè ens agrada caminar, ens agrada...
0: Sí, passar. Si no us agradés caminar, ja entenc que això seria un sacrifici enorme.
3: Ens agrada passar aventura, ens agrada conèixer doncs, el país i la gent des d'una perspectiva diferent, i aleshores, doncs bé, com que normalment doncs, sempre ens mantenim en català, doncs podem dir que hem recorregut tot el domini lingüístic de nord a sud i d'est a oest
0: mantenint el català. Exacte. Mm-hmm. Escolteu, se m'acuden moltes preguntes a fer-vos. La primera és, si jo volgués anar... Clar, és que em diu la veu, vés a tot arreu a l'hora. Al mateix temps no s'hi pot anar. Hem d'anar o a nord o a sud, eh? Per on tirem?
3: Doncs
2: tirem avall.
0: Tirem avall, molt bé. Doncs tirarem avall, farem aquest mantinc el català i aquest... Jo també, nosaltres també hem fet això que fa el programa, però ho heu fet. De quina manera? En quant temps, això?
2: Bueno, quants...
3: Uns 11 anys.
2: Uns 10 o 11 anys, clar, quan fèiem vacances. Sí, ah, és a dir, nosaltres tenim 4 fills i, per tant, els trossets que ens podíem escapar, ens escapàvem.
0: Doncs insisteixo que tinc moltes preguntes a fer-vos. El Sense Fronteres, que va, això exactament, de Fraga a l'Alguer. A l'Alguer hi heu anat, també?
3: També hi hem anat. Sí, sí. El que passa que a l'Alguer, clar, no diem que hi hem anat caminant perquè, si no, fa una mica de riure. O sigui,
0: sí,
3: hem
0: fet... seríeu alguna cosa superhumana.
3: Sí, seríem allò... No? Però, vaja, hi hem anat amb avió i vam recórrer el municipi, també. Però, vaja, diem sempre allò de Fraga a Maó, Salses a Guardamar, caminant, perquè, si no, que sempre algú ens podria dir, home, com ho heu fet, això,
0: en
3: l'Alguer caminant?
0: No, s'ha de ser cert en les coses. Cert. Us haig de preguntar com heu vist la cosa a cadascun dels llocs, eh? Perquè l'heu notada sobre el mateix caminar, eh?
3: Sí, a veure, la veritat és que, clar, nosaltres, a més, hem passat de nord a sud bastant per la costa, hem fet. No? I, per tant, clar, quan vas per la costa, doncs, normalment la costa, doncs, hi ha la situació...
0: És més complicada.
3: ...de molt lingüística, és més... No hi ha tant de català, a més, doncs, clar, doncs, parem a llocs per dormir, per menjar, i, per tant, interactues amb persones que estan d'atenció al turisme, i, per tant, encara és un lloc on hi ha menys presència del català. Però tot i així, quan ens preguntes això, no, sempre ens diem
2: que
3: no hi ha
2: tantes diferències.
0: No hi ha tantes diferències.
2: Les diferències són, si en cas, amb la grandària de la ciutat on vas o passes. Traspassem Barcelona pel mig, doncs, bueno, Barcelona és Barcelona, Tarragona, Alacant, València... És a dir, les grans ciutats, no? El català, doncs, és més difícil trobar-lo, però a la resta de país, els poblets, els pobles de mitjana mida, doncs, si fa o no fa.
0: Si fa o no fa.
2: Sí.
0: Ara hi posarem matisos, el si fa o no fa, si és un si fa o no fa bo, si és un si fa o no fa no gaire bo, més dolent, optimista, pessimista, a mig camí... Bé, moltes coses a preguntar, molt camí per fer, ho han fet en uns quants anys, eh? No intentarem fer-ho en un programa, però vaja, una tiradeta farem. Comencem el Sense Fronteres.
4: Sense Fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

Doncs una setmana més, i la temporada es va acabant, anem de sorpresa en sorpresa. Ja sabeu que a nosaltres ens agrada especialment això de trobar-nos sorpreses. També és cert que n'hi ha que no són positives, i en relació a la llengua alguna vegada també en tenim, i que per afrontar-les el millor és estar preparats, molt preparats. Per això, i parlant bàsicament de llengua, millor estar això a punt, ser persistents, perquè si ve la dolenta, aguantarem, i si venen les bones, les gaudirem. Resistir i persistir és la base, i la sorpresa acaba sent el sostre, que mai no t'esperes. I si no, que ho preguntin a Igualada.

0: Doncs aquí som, fent aquesta caminada, mantenint el català i fent molts quilòmetres. Heu calculat els quilòmetres que és això, aquesta bestiesa que
1: heu fet? Sí, uns 1.500.
0: 1.500 quilòmetres.
1: No? Més o menys.
0: Un peu davant de l'altre.
2: Exacte.
0: Escolteu-me, i d'on surt aquesta idea de fer això? Ja ho sé, m'heu dit que éreu amants de l'excursionisme, per tant, això ja ho portava una mica, diguem-ne, a la butxaca, però hi ha un moment que dieu, això ho hem de fer, i ho hem de fer per aquest motiu, ho decidim, aquest dia exactament me'n recordo d'on va ser... No.
2: Sí,
0: no.
2: Digues.
1: Bueno, no digues.
2: Parla.
1: Bueno, a veure, exactament el dia no el recordem, diguem-ne, però sí que va ser que vam fer un trosset de camí de ronda i ens va encantar i vam dir, ostres, doncs fem el camí de ronda doncs un tros. I després, ostres, doncs fem tot Catalunya. I després ja ens vam començar a animar i vam dir, si hem pogut fer aquest tros, fem tots els països catalans. I llavors, no?
2: Sí, i bàsicament, a veure, nosaltres no és que diguéssim, farem tots els països catalans de nord a sud i d'est a oest, mantenint el català. El repte no va néixer així, perquè, clar, d'alguna manera nosaltres ja fa des de sempre mantenim el català, no? Per tant,
0: allà on aneu, porteu la cosa
2: exacte,
0: a sobre.
2: Exacte, com sí. Si anem a qualsevol lloc. Però, és clar, quan la cosa doncs, ja va tindre aquesta dimensió, no?, de nord a sud i d'est a oest, vam dir, ostres, doncs mira, té un valor això, no? Podem dir que estem fent això, mantenint el català, i no només al Principat de Catalunya, que és on estem més acostumats a fer-ho, sinó també doncs, al País Valencià, a les Illes, a la Franja de Ponent, a la Catalunya Nord, i per tant, com que veiem que tenia un valor i veiem que substancialment no és més difícil o més complicat mantenir el català a Valls que fer-ho
1: al
2: Manacor, a la Vila Joiosa, on sigui, doncs veiem que és una manera també d'animar la gent no només a recórrer el país i a parlar amb la gent, que és el que més ens agrada d'això, poder parlar amb la gent, sinó també de fer veure que si tu vols, si un català no parlant vol, pot mantenir el català en les converses a tot el domini lingüístic, si vol, si vol.
0: Sou, clarament, una parella sense fronteres, sou la representació amb cames del programa, per tant, ens fa molta il·lusió això. I heu dit Valls, això vol dir, permeteu-me la pregunta perquè sembla una mica enruca, però és que, com que no sé on soc mai, vol dir que som a Valls?
2: Exacte.
0: Sí, sou de Valls?
1: Sí. Som de Valls, també.
0: O sigui, la idea neix a Valls.
1: Sí.
2: Sí,
1: neu a Valls.
0: És una ciutat molt potent per molts conceptes, ara també per caminadors dels països catalans. Això no ho tenia tan controlat, I això neix de la vostra... Això que heu explicat... Per cert, com us dieu, que ja que som en presentacions...
1: Àgata.
2: I Jordi.
0: Àgata i Jordi, molt bé, de Valls. Això forma part d'una decisió que ja m'heu explicat, però és individual, forma part de... Sou membre d'algun grup, de molts grups, que això passa moltes vegades a molta gent.
2: És un projecte de parella, aquest concretament, el de la ruta, però és veritat que nosaltres som activistes amb altres companys i companyes d'un grup que es diu Valls per la Llengua, que és un grup del tot singular, en el sentit que és una iniciativa singular, com deia, doncs, perquè parteix de la societat civil i el que fa és... crear com un espai de cooperació entre el teixit associatiu local de la ciutat. Ja tenim el suport de 88 entitats de la ciutat de tota mena, esportives, culturals, religioses, de tota mena, i el que fem és, aquest espai, promoure l'ús social del català, és a dir, a intentar millorar la situació del català. I una de les coses que fem, i d'aquí també tot aquest aprenentatge està vinculat amb el repte, és formar la gent, de manera voluntària, formar la gent, donar-los recursos, per mantenir el català en les converses. És a dir, fem una formació en assertivitat lingüística i aleshores en aquesta formació donem recursos, eines, i després fem un repte de 21 dies aplicant aquests recursos, un repte monitoritzat, en què cada dia la gent rep una pregunta per a si han iniciat i mantingut totes les converses, i bé, és un projecte que considerem d'èxit, fa 5 anys que l'en fem, i
1: hem
2: passat...
1: Amb més de 500 persones.
2: Exacte, hem fet 36 grups, i la majoria de gent modifica els hàbits lingüístics a favor del català a partir d'això. Exacte,
1: sí.
2: O sigui, tenim uns percentatges, tothom parteix de punts diferents, perquè hi ha gent que canvia poques vegades, però hi ha gent també que canvia més vegades, hi ha gent que canvia molt, i tothom, des del seu punt de partida, doncs millora.
1: Sí.
0: Perquè aquí, ja que som aquí, això és el centre de Valls?
1: Sí, sí,
0: la
1: sí,
0: part
1: ara, ara ens hi arribarem.
0: Ara ens hi arribarem, molt bé. Doncs no sé si va per barris això o no, però quina és la situació? Vosaltres lluiteu perquè el català tingui una presència i es mantingui tot això, i l'èxit de l'acció ja ha quedat clara que l'explicàveu, però en general, a Valls, com està la situació del català? Comencem per aquí, després anem per tot el que heu caminat.
2: A veure, Valls és tradicionalment una població catalanoparlant, però què passa? Que no hi ha molts estudis locals sobre coneixement i ús del català. I els pocs que hi ha, doncs, comencen a fallar una miqueta en aquest sentit. No? En tenim un, per exemple, que va encarregar l'Ajuntament de Valls a la Plataforma per la Llengua sobre la llengua dels joves als instituts de la ciutat, i allà doncs, ja es percep un declivi i un protagonisme del castellà. Eh? Per tant, el titular seria bé, doncs, Valls, una ciutat doncs, tradicionalment catalanoparlant, que fa moltes coses per aquest tema, doncs els usos orals, els usos quotidians, doncs també el que veiem aquesta minorització del català, també l'estem vivint aquí. Eh? Per tant, bé, és un fenomen generalitzat aquest, creiem que estem en un procés de substitució lingüística, d'assimilació nacional, que fa segles que dura, i que ara, doncs, bé, hi ha una... Abans ens preguntava sobre si tot arreu igual, no? Esclar, hi ha l'extrem nord i l'extrem sud del país on aquesta assimilació, aquesta substitució està molt més avançada, i n'hi ha d'altres que, bé, que tenim encara terreny de joc i que el que es tracta, nosaltres proposem, és de ser activistes per fer coses.
0: Bé, doncs fem una cosa en aquest punt. Mira, tenim aquí espectadors i tot. Hola, què tal? Com esteu? Bé, que sou d'aquí, Valls? Tu no diràs res? No us enfoco perquè no us puc enfocar, eh? No us enfoco perquè no us puc enfocar, però la vostra veu o no veu, en aquest cas, sortirà per ràdio.
3: Molt bé.
0: Eh? Que vagi bé. Gràcies. Hem de tirar cap aquí dalt. Mira, fem una cosa. Fem en aquest punt, com que volia preguntar-vos per a tots els països catalans, anem nosaltres primer als països catalans, preguntem com estan les coses a tota la nostra gent i després seguim nosaltres, bé, de fet seguirem caminant per aquí, amb els nostres dos caminadors dels països catalans i pel mantinc la llengua.

0: El País Valencià, el Ferran Torrent. Ferran, per on... Mira, t'ho preguntaré jo, que allò que em preguntes tu, eh? On balles? Per on balles?
1: Balles per casa, sempre per casa. Jo, és que no sóc viatger, no sóc tan un viatger com tu. Jo de casa, com en casa, no s'està enlloc, eh?
0: Això és veritat. I escolta'm, estan a casa, però preocupant-te per coses, quines coses et preocupen?
1: Home, mira, te vaig dir una cosa. El segon plat més famós del País Valencià, que no el demana quasi ningú, que ve de fora, és la fideuà. Vale. De fet, a Gandia fan un concurs de fideuà que és mundialment famosa. Enguany hem fet la que fa 37 o 38. I el lloc que tu i tu i jo, home, es fèrem una paella, te'n recordes, en el Palmar?
0: Sí.
1: Que és el Pepe el del Mornell. I se concursava. I jo, saps què vas fer? Vas parlar amb l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i li escolta, uno que ve de Gandia, del Palmar, que li diuen Pep Mornell, a ixe no li dono el premi. Però, home, però per què no vols donar el premi? Diu, home, ens apujarà el preu. Si guanya el premi, ens apujarà el preu. Ja t'he dit una cosa, eh? Tu saps qui l'ha guanyat? Pues l'ha guanyat una Astúria. Tu t'imagines estant en Astúries.
0: Sí, noi.
1: Que tu passes per un lloc i dius, s'ha fet fideuà. Si tu dius, fideuà, com vaig entrar jo a un lloc a fer un fideuà? Doncs la millor fideuà del món la fan un senyor d'Astúries. Però això no és nou, perquè és que quan feien els concursos de paella, que encara fan molt famosos en Sueca, ara ja no, però fa uns 10 o 15 anys era molt divertit perquè guanyaven sempre japonesos.
0: Sempre, guanyaven és veritat.
1: Te la recordes?
0: Sí.
1: Guanyaven els japonesos, tio. Tu dius, però com pot ser que els japonesos guanyen? Pues mira, doncs, escolta, ells segurament aplicaven algun tipus de teoria o equació matemàtica i l'encertaven. Doncs així ha guanyat una Astúria. Una Astúria i te'l torna a repetir. Bueno, el nostre Pep, el de Morrany, ha quedat segon.
0: Està bé.
1: Bueno, però el preu no l'ha tocat. Si ha guanyat el primer, mos haguera tocat el preu.
0: Sí, senyor.
1: Jo t'haguera portat a un altre lloc, un poc més baratet. Vale?
0: Millors però, els bueno, segons que els primers, veig.
1: Però la pròxima vegada que vingues, res de paella. Mos farà una fideuà de marís que te tombarà de tos.
0: Ostres, saps que començo a córrer cap aquí avall, ja?
1: Pues jo no t'ho aconsello, perquè fa una calor de collons, eh?
0: Això tot arreu. Escolta'm...
1: Vine en cotxe i en la refrigeració.
0: Exacte, això sí, això és una solució molt bona. Va, que vagi molt bé, una abraçada.
1: Igualment, adéu, adéu.
0: Ciao, adéu. A l'Alguer, el nostre gran amic Pere Lluís Albau. Pere Lluís, com va tot?
2: Bona nit, tot bé, aquí molta calor, com imagino també entre vosaltres.
0: Segur. Això és un altre nexe d'unió dels Països Catalans, és la calor. aquesta, segur. Què expliqueu?
2: Mira, aquesta setmana podem dir que aquí tenim petits policies que creixen. Així es podia definir el projecte de seguretat viària i de carretera que s'ha concluït aquesta setmana al tancament de l'any escolar de l'escola municipal. Ha estat un èxit al circuit urbà enllestit al jardí de la principal escola Brassola municipal que acull nens de 3 a 6 anys. El projecte ha vist realitzats semàfors, senyals horitzontals i verticals, uniformes i pipiolos amb el tema central de la seguretat viària urbana i extraurbana, concordat entre l'escola i la comandància de la policia municipal. El joc instructiu de la carretera ha coinvolgit nens i mestres amb els petits policies protagonistes que s'han aplicat en l'acció quotidiana esvolgida normalment de la policia municipal. El projecte ha volgut propondre als nens les bases per acréixer la responsabilitat i el respecte de les regles per la formació de ciutadans més consapevols i amb més atenció als riscs de la carretera. En l'espai a l'obert de l'estructura escolar s'ha enllestit una vera i pròpia situació urbana, amb cartells, stop, passatges peatonals, amb l'auxili dels instruments que s'empren pels controls, emulant situacions de perill per peatons i ciclistes. La giornata conclusiva ha tingut un gran èxit i segurament el proper any escolar El projecte s'ampliarà en totes les escoles bressoles de 3 a 6 anys presents en el territori municipal de l'Alguer.
0: Està bé mirar cap al futur, certament, i ensenyar-los com seran les coses. Moltes gràcies i una abraçada molt gran.
2: Igualment a vosaltres. Molt bona nit.

0: I ara cap a Andorra, Joaquim Albalate, què tal? Bona nit.
1: Bona nit, Kilian.
0: Quins temes tenim per aquí?
1: Doncs un dels temes d'aquests dies és que el català manté l'ús social a Andorra i no s'està perdent. Això és, si més no, el que diu una enquesta publicada aquesta setmana que diu que la gent que ja el feia servir en el seu dia a dia no l'està deixant de banda. I no només això, sinó que cada cop més andorrans mantenen el català quan parlen amb persones de fora, sobretot si són turistes. Justament una de les altres qüestions d'aquests dies és que s'ha constituït un grup de treball de política lingüística entre el govern andorrà i el de Catalunya per coordinar projectes i estratègies per promoure i promocionar la nostra llengua. Servirà, per exemple, per compartir experiències i bones pràctiques en la formació i la certificació dels nivells de català, per impulsar l'ús de la llengua en produccions audiovisuals o també per reforçar aquest ús social de la llengua del que parlàvem fa un moment. I una de les mesures que justament s'impulsen des d'Andorra és que les persones que arribin al Principat contractades en origen hauran de tenir un mínim coneixement del català. No hauran d'acreditar cap nivell mínim, però sí que se'ls demanarà que coneguin una mica la nostra llengua, sobretot si han de treballar de cara al públic.
0: Bé, doncs, Països Catalans explicats, vaja, explicats aquesta setmana, cada setmana els reexpliquem una vegada més. Aquí veig que estan fent rehabilitació. Això ja és centre-centre?
2: Sí, ara ja estem al carrer de la Cort, que uneix el pati i la plaça del Blat, que és la plaça dels castells, diguem-ne, que es fan castells, i aquí estem s'està fent l'escola de música.
0: Ah, molt bé.
2: S'està rehabilitant un edifici antic amb l'escola de música.
0: Permeteu-me, no té a veure amb la llengua, o sí, perquè tot té a veure amb tot. Quan nosaltres perdem els centres de les nostres ciutats, se'ns en va una part de nosaltres mateixos. No sé com està el centre de Valls. Molts centres de moltes ciutats estan una miqueta deixats, amb la gent amb tendència a anar-se'n fora.
2: Doncs,
0: què passa aquí a Valls?
2: Si fa o no fa.
0: Sí, també. Si fa o no fa, famós.
2: Sí. És un centre històric molt gran. I cada vegada menys població o com a mínim la població que hi vivia se'n va a barris de fora i doncs la immigració que arriba al barri és moltes vegades persones immigrants, diguem-ne. Mm-hmm.
0: Que això afecta també al final a la llengua, si no es produeix un treball d'ells i nostre, de tots.
2: D'acollida, sí.
0: I de voluntat de posar-s'hi amb la llengua.
2: Sí, tant ells d'aprendre-la com moltes vegades dels propis catalans de fer-la útil, necessari, perquè una llengua, si no és necessària, no cal aprendre-la, no?
0: És evident.
2: I ja està.
0: Bé, doncs nosaltres hem passat pels Països Catalans i ara és el moment de preguntar-vos cadascun d'ells què us van semblar, en quines sensacions us en vau anar. Mira, aquí fan música i tot, això. Sí. Illes, què us va semblar les Illes en el vostre passejada pel que fa al català?
3: Les Illes, nosaltres vam percebre una situació bastant semblant a Catalunya. Sí que és veritat que té doncs, alguna particularitat, com és la qüestió doncs, del turisme, no? que això encara dificulta més, doncs, segons quins aspectes de l'habitat de la llengua, però pel que fa doncs, a coneixement o a trobar gent que parla català, doncs vam trobar una situació molt semblant a la catalana, o de parts del país.
2: Sí, seria això. Les Illes molt similar aquí a Catalunya.
0: Bé, és època de petards i de música, com estem notant. Va, anem fent més territoris, a la Catalunya Nord. Què? Perquè la sensació, molta gent diu, és que no noto res quan hi vaig. Què vau notar?
3: A la Catalunya Nord, és, potser si ens preguntessin quin és el lloc on van trobar menys gent que ens parlés en català, és aquest. Vull dir que ens van trobar... Però, esclar, nosaltres anem pels llocs i no sabem quins trobem.
0: No feu una tria.
3: No és representatiu. Però ens van trobar menys persones, sí que ens en vam trobar, no? I potser és els llocs on vam haver de fer servir més recursos d'aquests comunicatius per entendre'ns, perquè, és clar, d'alguna manera, l'èxit d'això... Hem de dir que mai ens van trobar cap reacció negativa en lloc, Potser hem estat de sort, perquè hi parla moltíssima gent, no? I quan dèiem recursos comunicatius, doncs, es referia, per exemple, doncs, que bé, doncs, que has d'anar amb seguretat, pel món, has d'anar amb simpatia, has d'anar amb assertivitat, i, per tant, doncs, si no t'entenen, doncs pots parlar més clar, pots utilitzar...
2: Paraules clau.
3: No? I allà la Catalunya va ser una mica així també, moltes vegades. Vam mantenir el català, però fent servir recursos comunicatius d'aquests per facilitar les persones que ens trobaven que no tenien un domini 100% complet.
0: Aviam, més territoris. El País Valencià, n'heu fet una referència ara fa una estona.
2: El País Valencià...
0: És molt llarg, el País Valencià.
2: Sí, és molt llarg.
0: Amb circumstàncies molt diferents, eh?
2: Sí, sí, però les circumstàncies... Nosaltres el que veiem és que, això que he dit abans, de les ciutats grans, grans, i les altres. I tot i que cap a Alacant, no?, cap a les comarques últimes, arribant a Guardamar, no sé, la idea és potser aquí veureu que s'ha perdut, però realment trobes gent que parla valencià amb normalitat. Potser quan comencen a parlar amb tu ho fan en castellà perquè no et coneixen, d'entrada tenen això, però després quan veuen que parles català, doncs de seguida ja parlen valencià i cap problema. I una cosa, una curiositat, és que quan estàvem a Guardamar, que vam buscar un lloc per esmorzar, vam entrar i llavors ens atenien en castellà i el cambrer o el propietari ens pregunta en castellà, no? Si que estàveu de turisme, no sé què. I els hi vam explicar el tema del repte, caminant, el repte de caminar. Bueno, es va il·lusionar, li va encantar, va començar a veure connexions amb Catalunya, va parlar de TV3, de la importància de TV3, de com ells els hi servia aquesta bola connexió, la bola de drac...
4: És a dir, aquest univers compartit.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. I es va emocionar, que quasi que ens va regalar l'esmorzar, diguem-ne. Sí.
0: Està bé, això. Hem anat de nord a sud, hem fet una mica també d'est. A l'Alguer ja heu dit que caminant no, encara no sou supermans o superwomans, però sí que hi vau estar, ja heu estat, sí, sí. Encara que no formés pas de part del repte.
2: Sí.
0: I la franja també, són dos extrems.
3: Sí. A la franja, ara se m'acudia una cosa de la franja, és curiós, perquè, clar, potser hi ha llocs on la gent està més acostumada que es mantingui el català, no? Els castellanoparlants de Catalunya, per exemple, s'hi troben gent que es manté, no? Però en el cas de la franja es va sorprendre que amb una persona castellanoparlant d'allà a la franja, doncs, que quan veia que nosaltres mantenim el català, ens va preguntar si sabíem castellà, no? I ens va preguntar, però vosaltres sou d'Andorra? Diu, sois d'Andorra? I dic, no, perquè, esclar, devia pensar, com és aquests? Deuen ser d'algun lloc diferent, no? Però no enfadats ni res, eh? I, per tant, a la franja és el que dèiem. Vull dir, és un territori desconegut, que, per cert, recomanem anar-hi, perquè és...
0: Vaja, sí, és magnífic.
3: Sí. I molts catalanoparlants a la franja, i també, doncs...
2: Potser el que tenen més problemes amb el paisatge lingüístic. És a dir, l'ús del català en el paisatge és nul. Sí. És a dir, el català no existeix allà. A nivell de cartells...
0: De rètols,
2: del carrer, el nom del carrer, tot això, del poble, no? Això no existeix, tot i que hi ha reivindicacions, no? Vam trobar un munt de cartells pintades...
3: Perquè els canvien la toponímia, i això, quan parles amb ells, els hi fa bastanta ràbia que els hi canvien la toponímia, no? Però així com és el que deia la Gater, no? Que vas pel País Valencià i ni sempre veus els cartells de l'Ajuntament en valencià, siguis on siguis, no sempre hi ha una presència... Allà sembla que estiguis, no sé, com si vagis pel franquisme, eh? No hi ha cap cartell...
0: Visualment no existeix.
3: No, i per tant, bé... Per això fa, abans ho dèiem, ostres, val la pena que els catalanoparlants del Principat, quan viatgin, ara que ve l'estiu, quan aneu pels països catalans de turisme, mantingueu-vos en català, perquè allà hi ha molta gent, ni que no us comencin en català, és la seva llengua també, per tant, que no es faci por mantenir el català a la franja de Ponent, ni que sigui l'Aragó, a la País Valencià, a les Illes.
2: Vam estar parlant a la franja, i clar, ells estan supermotivats pel tema, és a dir, supermotivats per la llengua, vull dir que de seguida trobes gent que se suma a parlar, converses de bar...
3: Sí. Sense fronteres. No feu fronteres dins del domini lingüístic i dins dels països catalans.
0: Mira, això que acabes de dir ho traurem perquè és una bona promo pel programa, ens servirà molt. Com també s'apunta a fer promos del programa sempre, és la millor promoció que tenim, quan ve i ens arriba l'Olga Clapés. Olga, vine cap aquí, vine. Aviam què hem dit que t'hagi interessat.
5: La promocionadora, doncs mira, avui que la cosa va de parelles i que dieu que tot és si fa no fa, parlem de binomis lingüístics.

0: serien una mica com tu i jo, no? Formes enllaçades que van sempre juntetes,
1: sí, noi,
0: i que han quedat fixades d'una certa manera.
1: Sí.
0: Sovint van coordinades amb una I o amb una O i són irreversibles, eh? No admeten l'ordre invers.
1: Yeah.
0: Ara t'ho explicaré amb ets i uts. Mira, aquesta en seria una.
1: Una, sí.
0: I ja veuràs com serà arribar i moldre, una altra.
1: Una altra.
0: Dit i fet, ras i curt, tu apunta, va. Mira,
1: vaig apuntar.
0: Anem pas a pas, xino-xano. T'ho explico fil per randa, perquè fet i fet és el que he fet un dia sí i l'altre també. Explicar-me en cos i ànima per portar-te sempre un munt d'exemples del fenomen del dia i que en tinguis per triar i remenar.
1: Sí.
0: No et pensis que ho faig de pressa i corrent, sense ordre ni concert, apuntant exemples a tort i a dret, sense solta ni volta, amb pentes i rodolons, amb una sabata i una espardenya o amb penes i treballs. No, home, no. Jo sempre faig mans i mànigues per intentar que el que et porto tingui cara i ulls, que no em diguis que no té cap ni peus.
1: No.
0: Home, no voldria pas que amb les meves anades i vingudes, que sembla que barregin naps i cols amunt i avall, en aquest punt de la temporada em fessis creu i ratlla i passés pel teu programa sense pena ni glòria. Home,
1: no.
0: Prefereixo que m'ho digues a la cara, clar i català, perquè tard o d'hora, poc o molt, tot s'acaba sabent, així que és ara o mai. Tu i jo fa anys i panys que som carn i ungla, però t'agraden els meus exemples, sí o no?
1: Alt i clar. M'encanta i m'encanta. I encara m'encanta més. O sigui que segur, segur. A més, saps que m'agrada molt quan t'embales, quan agafes velocitat, quan dius... comences a posar exemples un darrere l'altre...
0: Freno a temps.
1: Després frenes, sí. Després fas la frenada, que encara ve més de gust, perquè la frenada també és un plaer. Va, doncs, d'acceleracions i frenades anem tirant nosaltres. Va, una abraçada.
0: Bona nit, adéu.
1: Bé, estem fent Sense Fronteres, no arribarem a totes les destinacions, i hem anat a través de les explicacions dels nostres convidats d'avui, i pràcticament, mira, es podria posar el repte, diríem que el vostre ja ha acabat, ho puc donar per certificat, que ja ho teniu.
2: Sí, estem...

0: Clar, amb totes les dificultats que tenim. I avui respirarem l'aire d'una ciutat que, si us la dic, em diuen que és... Sí, és una ciutat que crec que s'hi ha de respirar bé. No sé per què. I em diuen que parli amb la Marta. Marta, bona nit.
1: Bona nit.
0: S'hi respira bé, aquí?
1: Sí, molt, molt bé. Molt, aire molt fresc.
0: Molt fresc?
1: Sí.
0: I net?
1: Sí, exacte.
0: Tot i que és una ciutat, i les ciutats, encara que siguin de mida mitjana o no gaire gran, no deixen de tenir cotxes. I aquí, en canvi, dius que l'aire és net i fresc, eh?
1: Sí.
0: Perquè tu ets a on?
1: A Lausana, a Suïssa.
0: Lausana i Suïssa donen aquesta sensació, si més no, eh? D'unes societats netes en què tot funciona bastant bé. No sé si aquesta és la sensació que tu hi tens, però ara anirem descobrint. Tu hi ets aquí per què?
1: Vaig venir a fer el doctorat.
0: En què?
1: En neurociència.
0: Neurociència, perquè tu ets biòloga?
1: Sí, exacte, biòloga humana.
0: Biòloga humana. I estàs ara... I el doctorat el vas fer?
1: Estic a punt d'acabar.
0: Ah, l'estàs acabant. Sí. Ah, molt bé.
1: Sí, sí.
0: Estem a la recta final.
1: Exacte.
0: O sigui, que allò de la metàfora de l'aire i de respirar ens funciona molt bé, perquè deus estar a punt de respirar en profunditat,
1: sí,
0: per dir, ja he acabat, oi?
1: Exacte, sí.
0: Molt bé.
1: Em queda poc.
0: Et queda poc. Doncs mira, ara el que farem nosaltres és no que s'acabi, sinó que comenci. Una sèrie de preguntes que et volem fer perquè ens expliquis què hi fas i com s'està aquí a Lausana. Ara te les farem totes. La Marta, per cert, la Marta què? Com et dius?
1: Viladamunt.
0: T'ho diuen bé, això, aquí a Lausana, Viladamunt, o els hi costa?
1: No, els hi costa una mica, sí.
0: Acaben dient-te només Marta i ja està.
1: Sí, sí, o ho diuen una mica així, afrancesat, però...
0: Viladamunt.
1: Sí.
0: Molt bé. D'on ets tu, Marta?
1: De Vic.
0: Oh, de Vic. I el canvi de Vic a Lausana, què tal?
1: Bé, bueno, també vaig passar, abans de fer aquest canvi, vaig passar per Barcelona i després per Alemanya, vull dir que ja porto uns anys fora de Catalunya, diguéssim.
0: Ja, i Vic es porta sempre a sobre una mica, a la butxaca, per no dir el cor, eh, que és una imatge molt romàntica, però t'ho puc dir, perfectament, o de moment està allà i ja, quan hi vaig ja ho gaudeixo.
1: No, sí, sempre es porta a sobre. A part, intento tornar sovint, sí.
0: I tu ets aquí acabant una beca i, per tant, estudiant només o també estàs treballant?
1: No, és... Bueno, o sigui, aquí es considera que... Diguéssim que també cotitzo i també treballo, perquè en els doctorats en ciències consideren que és com una feina, perquè és el 100%, diguéssim.
0: D'acord. I, per tant, estàs treballant on? Un laboratori?
1: En un laboratori, sí. A la Universitat de Lausana.
0: A la Universitat de Lausana. I concretament el teu treball és?
1: Sí, estudiem a nivell de ciència bàsica, però estudiem processos que tenen a veure amb la malaltia d'Alzheimer.
0: Home, això realment és una feina d'aquelles importants que, en cas d'èxit d'alguna de les accions que algú faci alguna vegada, és d'aquelles que et sents útil a la humanitat, una mica, no?
1: Sí, sí, una mica. Que a vegades costa com veure aquesta perspectiva, però sí, al rerefons... almenys saps que pot ser útil en algun moment.
0: Clar, perquè en el dia a dia estàs tan enfrescat en el que has de fer que no penses en la transcendència d'allò que sumat amb treball de molta altra gent pot acabar suposant per molta gent que ha tingut aquesta malaltia molt a prop. És una malaltia molt present, molt coneguda, mm-hmm. i que afecta molt a les persones que la pateixen. Per tant, no sé si aquest exercici de traslació, de transcendència, s'aconsegueix fer en el dia a dia o el dia que lleves a les 8, vas allà i saps que et toca fer una feina i la fas i no penses, sí. Oh, estic fent coses molt importants per la humanitat.
1: Sí, a veure, tinc la sort que, o sigui, estic tant a la universitat com a l'hospital de Lausana i estic al costat del centre psiquiàtric. De fet, treballo en un lloc que és molt suís, en el sentit de que hi ha prats i vaques, o sigui, a vegades jo estic allà treballant amb les meves cèl·lules i veig per la finestra vaques per allà.
0: Amb això t'ajuda a tocar a terra, eh? Sí, eh?
1: Exacte, sí. I llavors també estem al costat de l'hospital, per tant, estàs, en certa manera, en contacte amb pacients i això també almenys et dona aquesta sensació de, mira, potser el que estic fent aquí amb les meves cèl·lules doncs pot arribar a l'altra banda.
0: I de moment qui guanya, les cèl·lules o guanyes tu?
1: No sé, espero que guanyem les dues, no?, amb aquesta feina.
0: Està bé, sí, està ben vist això, eh? Ara deies molt suís. Suïssa és molt suïssa, sí?
1: Sí. És molt suïssa, però cada suïssa és diferent. O sigui, Sí, ho dic això perquè és un país molt curiós perquè és molt federal, llavors no té res a veure la Suïssa alemanya amb la Suïssa francesa, amb la Suïssa italiana. Llavors...

0: llavors és curiós això també.
1: Això vist com a catalana deu ser un bé, no és un experiment, ara que estàvem parlant de laboratoris. No és un experiment, en tot cas és un experiment reeixit perquè l'estan fent des de fa molt temps i els hi funciona. Mm-hmm. Però vist com a catalana, aquesta capacitat d'assimilar que cadascú té les seves pròpies llengües i que no hi ha problema, o no ho sé, vaja, la sensació que dona és que no n'hi ha, com a mínim no semblen els que tenim aquí. Això, com ho viu un català o una catalana?
0: Sí, o sigui, clar, amb certa enveja potser, no?, perquè realment sí, però també tenint en compte que Suïssa pot fer això perquè és un país molt petit, que funciona així també en certa manera per un règim molt federal, molt organitzat, llavors, bueno, també s'ha de tenir en compte. Però sí, sí, és curiós, no?, perquè és això, o sigui, a part, com que els suïssos francesos aprenen alemany a l'escola, però aprenen l'alemany, diguéssim, bàsic de... O sigui, com li diuen a l'alemany alt, no? Com Hoch German. Però els suïssos alemanys parlen alemany suís, que és un dialecte que no està estandarditzat, no l'aprenen a l'escola, llavors no s'entenen entre ells. Yeah. Llavors han de parlar en anglès. Ostres. I és molt curiós això. Sí, és curiós, és curiós.
1: I tu, Marta, clar, aquí has hagut, estàs a la part francesa, mm-hmm. Et mous en francès...
0: Sí. Sí, sí.
1: Deixa'm dir-te una cosa, que no has perdut ni gota de l'accent de Vic, cosa que m'emociona molt, perquè és un dels accents més característics del nostre país, és dels més bonics i està molt bé que el continuïs tenint, perquè a vegades, vulguis, encara que un no vulgui, s'acaba contagiant dels accents que té al voltant i de les llengües que ha de parlar. Escolta'm, tu m'has dit que Suïssa, sí, és una Suïssa de moltes suïsses, però que sí, que és Suïssa, molt Suïssa, i és una Suïssa que t'agrada, que té coses que t'agraden i coses que no...
0: Sí, o sigui, evidentment té moltes coses que m'agraden, però també té coses que no.
1: I les que no són? Perquè les que... No, bé, escolta'm, siguem justos. Les que t'agraden són?
0: És un país, per exemple, amb un sistema ferroviari que funciona a la perfecció.
1: Això sí que és envejable, des d'aquí.
0: Sí, segur. Aquella part últimament, sí. Però en el sentit també d'accés a la muntanya i llavors amb uns paisatges corprenedors increïbles. Però sí, o sigui, aquesta accessibilitat a la muntanya és una de les coses que m'agrada més, perquè el cap de setmana, això en una hora, pues, estàs a 2.000 metres a punt de fer una excursió que et porta a llocs increïbles i tot això hi pots arribar amb transport públic, perquè és que està tot connectadíssim. Llavors això és una sort. Mm-hmm. Llavors sí, bueno, la qualitat de vida, no? la capacitat d'estalvi que tens amb qualsevol feina, pues, també està molt bé en comparació aquí.
1: Molt bé. I això ho has anat preparant així, amb aquesta suavitat que tens tu, per dir, i ara ve el però què?
0: Clar, però què? Però és un país, diguéssim, molt privatitzat, amb un, o sigui, en el sentit estadounidenc de la paraula, no? De que tot és privatitzat, la salut, l'educació... Yeah. Llavors, quan estàs en una situació vulnerable, llavors penses, no?, amb el sistema català o espanyol d'una seguretat social potent que t'acull, perquè si és tot... O sigui, has de tenir diners, perquè si no és tot absolutament privatitzat, tot costa diners i és difícil sobreviure si estàs en una situació vulnerable.
1: Yeah. Per tant, o diners o molta salut.
0: Clar, sí.
1: Que no necessitis tot això.
0: Que no de les dues, exacte.
1: I escolta'm, jo ara no et pregunté si tens diners o tens molta salut, espero que tinguis una mica de tot, o molta salut segur i diners, el que puguis, però això fa que pensis que t'hi quedaràs molt temps o no?
0: A veure, o sigui, a mi m'agradaria tornar. El que passa és que clar, és, o sigui, ara mateix no... potser d'aquí uns anys, perquè penso que ara mateix encara puc, ara quan acabi el doctorat pues, tindré l'oportunitat de seguir amb una estada postdoctoral ja, diguéssim, amb una situació una mica més estable, uns anys més, però sí que, o sigui, jo sí que no ho veig per sempre, no? Perquè costa veure si per sempre. L'únic que està clar que tornar també significarà una renúncia, per exemple, una renúncia salarial molt important, yeah. I això també és difícil de gestionar. Però clar, també serà un guany, no?, en molts aspectes, a nivell de clima, de tenir la família a prop, els amics a prop, clar.
1: Clar, és allò dels pros i els contres, eh? De tota manera, hi ha una cosa que aquesta no et suposaria una pèrdua, diguem-ne, salarial a partir del moment en què et converteixis una estrella escrivint, que de moment ja ho has començat a ser. guanyadora del segon concurs literari mundial organitzat per la FIEC, que és la Federació Internacional d'Entitats Catalanes. És d'aquelles coses que segur que et pregunten, però si ets científica, per què escrius? Doncs, escolta'm, queda demostrat que no sé el per què, però que escrius i que escrius bé és una evidència.
0: Sí, m'agrada molt, la veritat. És una cosa que m'agrada fer des de petita i el Centre Català de Lausana sempre per Sant Jordi fa un concurs que llavors presenten el concurs mundial, diguéssim, de la FIEC i sí, vaig participar i vaig guanyar, però sí, és una cosa que m'agrada molt fer.
1: De què anava l'obra guanyadora?
0: Era un relat fictici, però que parlava de com una dona que anava a la Costa Brava i com era com un adéu, no?, la seva mare, les cendres de la seva mare, i com recordant la infància a la Costa Brava, era com en aquest sentit més emocional.
1: Bonic, eh? Bonic, eh? I emocionant, que quan et surt l'emoció et surti al nostre país. Encara no Suïssa, que s'esperi. Suïssa ja li tocarà el torn, potser. Igual també escrius de Suïssa, eh? Però de moment que aquesta tingui aquest regust català és emocionant. Ja veurem què passa en el futur. Si al final guanya el salari o guanya les emocions i el clima i la família i tot plegat. En tot cas, de moment, el que hem guanyat som nosaltres el que hem guanyat, eh? Una conversa fantàstica amb la Marta, que ens ha situat en la Suïssa més suïssa, però totes les suïsses que estan aquí barrejades i alhora federades i tot plegat, i amb aquesta sensació que ella està treballant amb les vaques al davant mirant-te, de tant en quant, i tu amb les, mirant a les cèl·lules, i aquesta relació particular entre unes i les altres, aviam si en traiem alguna cosa que ens ajudi amb l'Alzheimer.

0: Marta, moltes gràcies. A tu el francès bé, eh? Per, com per dir-nos adeu en francès, sí?
1: Sí, sí, jo sí. Au revoir.
0: Home, sí, au revoir, hi arribo. No, no, i una frase una mica més llarga per sentir com és la Marta Viladamunt. A veure si li notem l'accent biguetà aquí en el francès. Que en el català no te l'hem notat, el francès, però al revés, vés a saber. Aviam, aviam.
1: Merci beaucoup pour cette conversation et au revoir.
0: No, està bé, està bé. Mantens molt bé els accents posats a cadascun dels llocs que els hi toquen. Aquí no hi ha barreges, està bé. Marta, moltes gràcies. Segueix treballant conjuntament amb les molècules i tot el que hagis de veure i mirar. De tant en quant fes una miradeta a les vaques, que també va bé. I ja saps que aquí és casa teva. Aquest país és teu, com de tots
1: moltes
0: nosaltres.
1: Gràcies.
0: Una abraçada molt gran, Marta.
1: Una abraçada, moltes gràcies. Bona nit.

0: Suïssa, quina meravella, però Valls, quina meravella. Escolteu-me, això que es veu aquí al darrere,
1: sí,
0: fa impressió, què és això?
1: El campanar més alt de Catalunya.
0: El campanar més alt de Catalunya?
1: Sí, no dels Països Catalans, que és Manacor, però el de Catalunya sí, és el campanar de Valls.
0: Això és el carrer...
1: El carrer de l'Església.
0: Carrer de la... Mira, clar, sí, que també faig unes preguntes al carrer de l'Església. En aquest carrer de l'Església, i anant cap amunt, aviam com ens posem, anant a buscar el campanar més alt, des d'allà dalt veuríem la situació dels Països Catalans, ara mateix que vosaltres heu trepitjat. Com heu tornat d'aquesta caminada, a banda de més o menys cansats o gratificats per tot el que heu vist? Quina sensació us ha quedat pel que fa a l'altre repte que hi anava afegit aquí, que és el del mantenir el català?
2: A veure, nosaltres el que hem vist és uns Països Catalans on la llengua és viva. És una llengua al carrer, que la gent la parla, però també en un context de minorització molt important. O sigui, hi ha gent que parla, la Generalitat parla de situació complexa i delicada, la Plataforma per la Llengua parla d'emergència lingüística. Són maneres d'explicar que la situació no és bona, és una conjuntura crítica. Hi ha una minorització lingüística de base política, per part de l'estat espanyol aquí, l'estat francès allà, i per tant, doncs, una situació molt complicada. El que passa que davant d'això creiem, i el que ens ha ensenyat aquest repte, és que no hem de ser ni optimistes ni pessimistes, hem de ser activistes. Vull dir, hem de posar-nos a treballar, cadascú aprofitant l'espai de poder que té per fer que el català sigui necessari. I tothom, l'espai de poder que té és la conversa. Per tant, a partir del nostre comportament lingüístic, podem fer que el català sigui més necessari en el nostre dia a dia. Hem de passar una mica de les proclames per la llengua a l'ús quotidià.
1: I, no? Sí, sí, a l'acció. Hem de ser activistes 24/7, 365 dies a l'any, sempre.
0: A mi m'ha agradat molt aquest canvi d'optimista, pessimista, que tot acaba a mista, és veritat, però activista també acaba a mista, sí. I és el que hem de ser. I, per tant, cadascú que faci el que bonament pugui, cadascú que assumeixi el seu trosset. Bueno, sí. Molts trossets junts són un bon tros.
1: Clar, si les persones ja els hi sembla bé aquesta minorització, no cal que facin res, cap problema. Però si a tu et dol i veus que pots fer alguna cosa, doncs has d'actuar-hi.
2: Sí, d'alguna manera no tot se soluciona amb canviar la norma del comportament lingüístic. Sí, que podria ser que tots els catalanoparlants es mantinguéssim el català i tampoc no garantiríem el futur del català, perquè és una situació estructural. O sigui, aquí necessitem una protecció política de la llengua molt més important, necessitem neutralitzar els atacs que rebem com a comunitat lingüística i, per tant, hem de fer, com a col·lectius, com a comunitat lingüística, actuacions intel·ligents per defensar i protegir la llengua, que en aquests moments no és suficient. Ara bé, sense la nostra actitud lingüística, tot això és molt difícil, i això ho podem fer ara ja cadascú de nosaltres. Per tant, d'alguna manera, el que hem experimentat és que el país és viu, no només a Catalunya, sinó arreu dels Països Catalans, i que, per tant, prou d'elements i que tothom es posi a fer el que pugui.
0: Doncs, com que us volia preguntar al final si havíem de ser optimistes o pessimistes o a mig camí d'una cosa i l'altra, però ja m'ho dic la resposta, em quedo amb aquesta resposta que m'heu dit, que és boníssima, és ser activista. Actius, marxarem, no sé cap on, cap allà o cap allà, aniré cap allà, doncs marxarem cap allà i ja veurem cap on arribem. Estem a punt d'acabar aquesta temporada, és la tercera d'aquesta segona etapa, ha estat un plaer trobar-vos, que m'hagueu ajudat a fer una miqueta aquest camí que sempre fem aquí al Sense Fronteres. Moltes gràcies i molta força.
1: Vinga.
0: Que vagi bé. Per cert, d'aquí uns quants anys tornem a fer el repte i tornem a venir-vos a veure.
2: Perfecte.
0: Aviam si la cosa ha millorat gràcies a, per exemple, aquest discurs que acabem de fer aquí davant.
1: Molt bé.
0: El campanar més alt de
1: Catalunya.
0: Sí,
1: sí.
0: Que vagi molt bé.
2: Molt bé, gràcies.
1: Vinga.
0: Bé, doncs, activistes. Activistes, activistes, activistes. Activistes som, activistes serem, i el programa també hi serà. Gràcies per seguir-nos una vegada més. I ara, sense el guiatge... encara em van fent algun gest. Ah, cap allà, mira, em van fent gestos. Això és una ajuda, cap allà. Que vagi molt bé. Moltes gràcies a tots, una abraçada, molt bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. L'Iran i els Estats Units han continuat intercanviant atacs al Golf Pèrsic mentre s'acusen mútuament d'haver vulnerat l'acord provisional de treva signat fa menys de dues setmanes per posar fi a quatre mesos de guerra. Teheran ha advertit que qualsevol nova vulneració de treva posarà fi a les negociacions en marxa. L'avís arriba després que els Estats Units hagin tornat a atacar aquesta nit diversos objectius a l'Iran. Washington assegura que l'operació és una represàlia pel bombardeig d'un patruller a l'estret d'Hormuz. Segons les autoritats nord-americanes, els objectius han estat instal·lacions de vigilància, comunicacions i defensa aèria. Així també hi ha magatzems de drons i míssils. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària Iraniana ha anunciat una operació conjunta de les seves forces navals i aeroespacials contra instal·lacions militars nord-americanes a Kuwait i a Bahrain. El president dels Estats Units, Donald Trump, acusa Teheran d'haver trencat la treva. En un missatge a la seva xarxa social, ha advertit que Washington podria ampliar l'operació militar i ha arribat a afirmar que, si això passa, la República Islàmica de l'Iran deixarà d'existir. Mentrestant, la tensió també continua al Líban. L'exèrcit israelià ha bombardejat aquest dissabte diversos punts del sud del país, tot just un dia després de la signatura d'un acord impulsat pels Estats Units per intentar consolidar un alto el foc durador. Hezbollah, que no va participar en les negociacions, rebutja el pacte i acusa el govern libanès de fer concessions que comprometen la sobirania del país. L'últim balanç dels terratrèmols de dimecres a Veneçuela ja eleva a 1.430 els morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones que s'han quedat sense casa. Una xifra que podria augmentar considerablement perquè encara hi ha uns 50.000 desapareguts. Els equips de rescat arribats d'una vintena de països continuen buscant supervivents entre la runa, malgrat que les possibilitats es redueixen amb el pas de les hores. Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor amb temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada a Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. El secretari general dels socialistes, Pedro Sánchez, no ha fet autocrítica al Comitè Federal del PSOE a Madrid. Ha admès que podrien haver fet més, però també ha assegurat que sempre han estat contundents.
2: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
1: A Catalunya, els Mossos han detingut una dona de 41 anys per la seva possible relació amb la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. La dona, que era infermera a l'UCI, a l'Hospital de Manresa, està acusada d'enverinar amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys.
3: A ver si se la sabe, mira.
1: Alejandro Sanz omple d'emocions l'RCD Stadium de Cornellà davant de 34.000 fans. Ho ha seguit des de Cornellà de Llobregat, Marc Ruiz.
4: Alejandro Sanz ha tornat a enamorar el públic de Barcelona amb una bona banda de músics i una bona selecció de cançons de les més de 3 dècades de carrera. El públic és veterà, com ho demostren molts dels cartells que porten. L'excusa de la gira és el disc I ara què, però el públic vol els clàssics i Alejandro Sanz ho sap. Per això ho resol amb Bésame, El vino de tu boca, Les guapes, que és la que més ha agradat de les noves, i Hoy no me siento bien, que l'ha dedicada a les víctimes del terratrèmol de Veneçuela. Cançons com Cuando nadie me ve han endolcit el públic. Es podia tocar l'emoció concentrada a l'aire amb fans abraçats i amb la llagrimeta a punt de saltar. Sanz ha tancat 2 hores i mitja de música, emoció i complicitat de vells amics amb l'imprescindible Corazón Partido, un cor que aquesta nit han cosit les 34.000 persones que han omplert l'estadi de l'Espanyol.
1: Esports. Aquest diumenge comencen els setzens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que jugarà serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contrarrellotge. En motor, Raül Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant del japonès Ogura i Fabio Di Gian Antonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat quart i Marc Márquez ha acabat sisè. La cursa llarga d'aquest Gran Premi serà aquest diumenge a les 2:00 PM amb Jorge Martín des de la pole i Marc Márquez sortint setè. La cursa la seguirem a l'app i també al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: Fins aquí les notícies.
5: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
6: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
5: Denuncien l'excés de burocràcia...
7: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
8: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
7: parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
5: I a casa nostra tornen a sortir...
7: I de la resta del món.
5: Pendents de la cimera internacional...
7: Faci el temps que faci.
9: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
7: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Conte.
0: Avui, el Tot Gira...
10: Orgasme sideral a la República Txeca amb la victòria del Tour de Cervera.
7: Obrim a les 4 amb la ressaca del Gran Premi de Motos dels Països Baixos.
0: Continua l'operació remuntada de Marc Márquez.
7: També seguirem el desenllaç del Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria.
0: A les 5 rebrem a l'estudi a les campiones de Lliga de Waterpolo, el Mataró del Dani Ballart.
7: Farem la prèvia de Wimbledon, que comença demà, amb l'Àlex Corretja.
0: I la ressaca del Catalunya-Gran Bretanya de bàsquet d'aquest migdia.
7: I a les 7, Hora Mundial, amb els nostres analistes Sònia Gelmà i Roger des dels Estats Units.
0: I a les 8, Hora Tour de França, amb tota la prèvia del Gran Depart de Barcelona de la setmana que ve i l'humor dels minuts escombraria per tancar el programa.
7: Tot gira.
0: Avui, de 4 a 9, amb David Clopés.

0: Bon dia, bona hora i bona revetlla de Sant Pere. Avui, 28 de juny, també us acompanyarem des d'ara fins a 6:45 del matí amb aquesta selecció musical del Mans.
1: A Catalunya Ràdio, la selecció del Mans, amb Quim Rutllant.

finestra, uns nens s'envolen i tu al darrere te'n vas volant. Amb ells vols viure mil aventures. Ets de la colla de Peter Pan.

0: Cançó de bressol per anar als contes, que trobem en els Nocturns i Diamants de Coloma Bertran, amb la col·laboració, en aquest cas, de Caldes Velda. I és que la Coloma Bertran i en Carles Velda els trobareu dissabte que ve, per separat, en el Festival de Llegendes a Sant Martí de Tous.
1: La música d'arrel també desperta d'hora. Cada diumenge a les 5, amb Quim Rutllant, la selecció del Mans.
0: Seguim amb més propostes musicals, més música per aquest matí de diumenge. Ho fem ara amb unes que seran avui a la Fònica, a Banyoles. Són les Caamaño i Maixeiras, A Pequeña Morte. Sí que...

0: són els vocal birkan, aquesta aproximació al cant polifònic de l'est d'Europa. N'hem sentit Arira Arira, també seran avui a la Fònica, al Pla de l'Estany.
1: Cançons que connecten amb la terra.
0: Novetats que han sortit aquests dies, avui us parlem de les pitxorines. És sa falda girada, val més matinejar que a missa anar.

0: Cris Joan Nico, en aquest cas també cap a les Illes, a Menorca. En aquest cas, Rosa Desvents. N'hem sentit Perfil Salat, una novetat que ha sortit aquest mes de maig que ara deixem enrere.
1: La banda sonora per aixecar el diumenge. Sona a mans.

0: Granaïdena de Montaverner són els Trèvol des del Folk d'Extra Radi. El proper dia 3 de juliol seran a Vilobí del Penedès en concert a Pèlags.
1: A Catalunya Ràdio, la selecció del Mans, amb Quim Rutllant.
0: I tanquem barraca aquest diumenge al matí, que us hem ofert d'aquesta selecció musical del Mans i que, recordeu, a partir de les 9 podreu trobar a l'ICAT Mans, a ICAT. Marxarem amb Nastellat, des del Cada Casa, Cada Vida. Nastellat que serà a Sant Martí de Tous el proper divendres dins del Festival Llegenda. Fandango dels Tres Amors. Bon diumenge i fins la setmana que ve.

0: Paraules de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
1: Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui el nostre programa és molt musical i és que ens acompanya, ens torna a acompanyar, el cantautor d'Hospitalet de Llobregat, però adoptiu d'Esplugues, l'Antoni Rodríguez Arribas. El seu procés creatiu no s'atura i avui coneixerem algunes de les últimes cançons que ha publicat a les principals plataformes digital com A Hores, Esa Imagen Fija o Màgia, el tercer senzill que dona nom al seu últim treball. L'Antoni Rodríguez Arribas és un laic en sortida, home de fe, i a través de la música ens parla de la quotidianitat, de com l'amor sosté i enriqueix la vida i la fe. De seguida el saludarem, però abans, com sempre, us recordo que a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
0: Paraules de vida, amb Emili Pacheco.

0: horas se amontonan en un rincón del día. Sentado en la silueta de un hueco encendido, trato de ser yo mismo sin que estés a mi lado. Trato de ser yo mismo sin que estés a mi lado. La ausencia va vestida del miedo de perderte, esperando que llegue el momento de verte. Trato de ser yo mismo sin tenerte a mi lado.
1: Antoni, bon dia i benvingut al Paraules de Vida, novament.
2: Bon dia, Emili. Encantat de compartir una altra estona amb vosaltres i amb tu especialment.
1: Hem arrencat aquest programa, el d'avui, el Paraules de Vida, amb música i escoltant un tema que té per títol A Hores, que de fet és un dels teus últims treballs, oi?
2: Sí, aquest és el... Estem començant a publicar els singles i A Hores és el primer single que ha sortit a començaments d'abril. Seran 5 cançons i aquesta serà la que obre aquest EP. És més o menys una... Té la idea i la concepció d'anar tancant aquests altres publicacions que he fet en el 2024 i en el 2020.
1: Mm-hmm. De fet, ens vas acompanyar al Paraules de Vida per parlar del teu treball, del teu treball musical. Recorda'ns una mica, l'Antoni, el que fa és música, ets creient i el que vols és transmetre, no?, la teva creença, la teva fe a través de la música, a través de l'art, no?
2: Sí. Sí, sempre ha estat d'alguna manera molt vinculada a la fe i la música per mi. De fet, quan decideixo novament reprendre tota aquesta activitat musical, el primer que faig és recopilar i composar noves cançons en clau de fe. I després ja d'alguna manera també sí que tenia la necessitat de cantar altres cançons, no especialment o estrictament de la fe, però sí que al llarg de les lletres es van desenredant les paraules, que també són moltes coses de la vida, dels sentiments, i també surt la fe en aquestes, no? Però ja no són estrictament de fe, no són religioses, anem a dir-ho. I potser la diferència és aquesta entre el primer, que és Aleph 2.0, i Vida, que és el penúltim, és això, que el primer era clarament cristià, en el sentit que era música religiosa moderna, i Vida és música de cantautor, en la que va sortint tota la filosofia i tot l'humanisme cristià i tot el que qualsevol persona al llarg de la vida o de sentiments, emocions, situacions doncs va tenint. Mm. I aquesta part final, que és Amor, en l'EP és més curteta, són 5 temes, el que pretén d'alguna manera és, dius, parlar una miqueta sobre l'amor, especialment parlar de l'amor en parella, vull dir, però sí que focalitza perquè sempre la parella està allà al costat i alimenta, fomenta, ajuda en la vida i en la fe, no? És la petita comunitat cristiana, d'alguna manera. Per la parella comença, d'alguna manera, també la fe i la sinergia i la sintonia és el que fa que tu tiris també en la vida i també tiris en la fe, malgrat les dificultats o dubtes que puguis tenir, no? Llavors, per això, una miqueta la trilogia és aquesta. Vull dir, fe, de Aleph 2, vida i màgia, que parla sobre l'amor.
1: Uh-huh. Com ha evolucionat l'Antoni com a cantautor? Des que vas venir fins ara, la teva evolució com ha estat? Si haguessis de definir una evolució en la teva carrera artística.
2: Sí. Home, jo penso que és una miqueta més fresc. Continuo sent com era, però sí que he avançat potser més a nivell de llenguatge i a nivell musical. Potser és una miqueta una música més... sense renunciar a l'estil una miqueta que tinc, que m'agrada definir-me com a cantautor, però amb unes notes de frescura i de música que puguin facilitar els missatges que transmets, no? I és la fórmula que tinc d'explicar històries, de contar històries, no? I de sentiments, emocions. Canviar, canviar, no penso que hagi canviat gaire perquè quan començo o reprenc, millor dit, l'activitat musical, ja sóc una persona que, entre cometes, està bastant formada, no?, en molts nivells. I llavors, quan reprenc aquesta activitat, bueno, sí que evoluciono, però està dintre d'un marge, no? Vull dir, no hi ha un canvi radical entre Alef, vida i màgia. Potser la temàtica i les lletres. Potser és aquí on més es pot avaluar o veure la meva, bueno, el meu camí. Evolució, no em sortia la paraula, evolució.
1: Sí, perquè d'una manera o altra tots evolucionem, no? Tots canviem, anem canviant, no? I això també va moldejant la nostra personalitat, no?
2: Sí. El que passa és que com que eren hi ha força cançons que estaven d'alguna manera composades fa temps, no és el mateix cantar una cançó, presentar-la ara, que cantar una cançó, agafar una cançó de fa 10 anys, l'agafes ara, no l'has publicat, sinó que la tornes a agafar, la tornes a reformular, i llavors potser el camí que he fet és aquest, no? Que moltes cançons que feia temps que les havia composat les he reformulat de cara a la publicació, en aquest reprenent de l'activitat musical, no? Llavors, clar, l'evolució no es nota tant, perquè són coses que ja estan... Ja,

0: Clar. Antoni, creus que la música cristiana, o no sé si posar-li l'etiqueta o no, la música espiritual, religiosa, està en bon moment? Ara em ve al cap, no, aquests moviments que hi ha, Hakuna o d'altres, no, que viuen, no? I a més amb els joves, enganxats amb els joves. Viu un bon moment, això?
1: Sí, estem vivint un ressorgint. Si penso de fa 5 anys ençà, no és el mateix. Vull dir, hi ha hagut tota una sèrie de moviment revitalitzador, que a mi em sembla perfecte, i que va molt bé pels joves. Bueno, de fet, jo penso, i quan començàvem al principi de l'entrevista també parlava d'això, vull dir, jo, si tinc fe, és perquè en un moment la música em va apropar a la fe. Jo en el meu camí, potser això no ho he explicat mai, potser en el meu camí jo estava en un punt d'allunyament i la música em va frapar, em va atrapar i a través de la música jo vaig començar a retrobar-me amb la fe. I aquí segueixo. Vull dir que també està molt bé que els joves se sentin atrets per la música. A mi, i que hi ha hagut un moviment, una revolució brutal. Només em fa por que no sigui una música, no la música en si, sinó que no sigui un ganxo que no sigui realment, vull dir, que al final no acabi aprofundint i que al final el que passi és que es quedin en l'extern i en l'emotivitat. Aquest és el tema per mi. No que els agradi la música i el contingut de la música, sinó que els joves es quedin, o qualsevol persona, es quedi amb aquesta emoció i punt, i no vagi més enllà. Aquesta és la por, però bueno, sempre ha existit això, vull dir, la por, la possibilitat, sempre ha existit. El que passa és que hi ha certs grups cristians que sí que apel·len a, igual que d'altres, no? Els que sí que apel·len a aquesta emotivitat i a aquesta emoció per enganxar els joves, no? El qual és aquí no m'agrada, o no m'agrada, m'incomoda, diguem-ne, aquest tipus de... Malgrat que tècnicament me pugui agradar, a nivell de fer ja em desperta alguna inseguretat.
0: Si et sembla, escoltem ara una altra. Esa imagen fija.

0: ¿Qué nos explicas, Antoni, en esa imagen fija?
1: Bueno, esa imagen fija es aquellas cançons que, bueno, tens la persona amada, no està al costat teu, no està, i llavors, però, bueno, tens una fotografia a casa teva i llavors, bueno, la comences a mirar aquella imatge fixa, no? I realment sembla que al final t'acaba parlant, acaba tenint vida aquella fotografia, no? I llavors, una mica parlar d'aquesta sensació, d'aquest diàleg amb una fotografia degut a que no tens la persona amada presencialment o de forma física, no? I això, doncs, bueno, llavors poden fer-se moltes analogies, pot ser per un viatge, pot ser per un dol, pot ser per moltes coses, no? Penso que les fotografies ens ajuden a fixar els sentiments. La iconografia també a nivell de fe és molt important, a mi em serveix molt, i a nivell, diguem-ne, d'amor, doncs el fet de tenir una persona amada i tenir-la allà, doncs, davant l'enyorança o el que puguis tenir, doncs, també serveix per poder d'alguna manera interactuar, no? I parla una miqueta d'aquest sentiment, no? D'aquesta imatge fixa. Vendria a ser una miqueta salant les distàncies, eh? Però una cançó molt més famosa és com és la de Ed Sheeran, de Photograph. Vendria a ser per establir alguna certa analogia.
0: Antoni, el teu procés creatiu no s'atura, no? Tu vas composant, després vas muntant, no? Sí. Que de fet tens arranjaments, no? I tens el suport també, no? De persones que t'ajuden.
1: Sí, el meu productor, Albert Caire, que aprofito per donar-li les gràcies enormement pel seu acompanyament i per la seva paciència, és bàsic i base total en aquesta producció.

0: funció hi ha aquestes publicacions. Sense ell no hauria pogut arribar a aquestes publicacions. També de persones que m'ajuden, bueno, més o menys, al llarg de cara a la publicitat o de cara a la imatge del CD i les publicacions físiques o en xarxes socials, no? Un pensament també per Jesús Arribas, que a nivell de fa les portades i contraportades, i bueno, després persones que van intervenint al llarg de la vida que vas coneixent, no? Vull dir que, bueno, no s'atura, la veritat és que no s'atura i és un cuquet. Quan vaig començar amb el primer, em va dir: "Això és un cuquet que després no pots parar." I realment jo pensava: "No, home, sí, jo faig això a les 2.0 i aquí s'acaba." Pues no, tenien raó. És un
1: Clar.
0: cuquet que s'acaba. I tinc ara altres coses més, bueno, però ja més, d'alguna manera, amb més degoteig, no tant com treballs més temàtics, anem a dir-ho així.
1: Doncs, Antoni, per anar acabant, acabarem també en música i en aquest cas en màgia, no?
0: Sí, màgia és també una cançó d'amor. Són cançons d'amor que desperten diferents sentiments al voltant d'aquest sentiment. No, aprofitaria també perquè això també, no sé si t'ho he comentat alguna vegada també, és un tema de l'amor que, bueno, a part del sentiment envers la meva dona que estimo i a la qual profundament i a la qual dedico aquestes cançons, també és un sentiment que moltes vegades, perquè no sé si ho saps, som equip dels cursos de preparació al matrimoni en la parròquia. Llavors, la temàtica de l'amor i el diàleg és bastant manida i utilitzem bastant similituds, analogies, etcètera, etcètera. I llavors és una temàtica que és bastant recurrent i que ajuda molt a les parelles que s'apropen a la parròquia per fer el seu sagrament de matrimoni, no? Llavors, màgia vindria a ser això. Com definiries? Per mi, l'amor és màgic. És màgic perquè ho impregna tot i ajuda en tot, tant a nivell personal com a nivell de vida, com a nivell de fe. És el sostén moltes vegades. El Déu Nostre Senyor ens va estimar fins a l'extrem i va donar la vida per nosaltres. També nosaltres, amb les nostres parelles, amistats i amics, i bueno, és el que es mou, és que ens ajuda en el dia a dia a aixecar-nos i tirar cap endavant i amb la vida i amb la fe.
1: Clar. I a més, vosaltres tu ho vius, no? En aquest cas, a nivell de parella, a nivell de família i també a nivell de parròquia, no? Amb la resta
0: Sí.
1: de famílies que compartiu
0: Sí,
1: la
0: sí.
1: fe i la vida.
0: Sí, correcte. I en el meu grup diem la petita església domèstica, diguem-ne. És a dir, l'església domèstica aquesta que no és la parròquia en si, però que és el grup centre i centrípet que tens, centrífug que tens i que és el nucli, perquè la fe també s'ha de viure en comunitat. Vull dir, no, jo per mi, és la meva idea. Pots viure-la sol, no dic que no, però a mi em costaria molt viure-la sol. Necessito els meus germans de fe perquè em donen moltes vegades contrapunts, visions, opinions. Bueno, no sé, i tots ens ajudem. Vull dir que al final penso que és fonamental la vida com cristiana en comunitat, la comunitat parroquial i la petita, que és la família també, no?
1: Doncs, Antoni, com sempre, gràcies per acompanyar-nos al Paraules de Vida. Ha estat un plaer.
0: Igualment, Emili, un plaer trobar-nos un altre cop.
1: Aquesta conversa que hem fet a través de la música i a través de les reflexions de l'Antoni. Gràcies.
0: Gràcies, Emili. Gràcies a tots.

0: El comentari de Francesc Romeu.
1: I no marxem, com cada setmana, sense el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom. Aquesta setmana hem celebrat la festivitat de Sant Joan Baptista, dimecres passat, en ple solstici d'estiu. I demà celebrarem la festa dels sants apòstols Sant Pere i Sant Pau, motiu pel qual el papa Lleó XIV ha reunit aquesta setmana a tots els cardenals a Sant Pere del Vaticà, en dos dies de treball intens. Quan el papa Lleó va ser escollit, molts van dir que, coneixent-lo, ben segur que crearia un equip d'assessors o consultors, en el qual també hi haurien laics i, sobretot, dones. Però al final sembla que el papa prefereix tenir molt més implicats els cardenals que el van escollir a ell per una gran majoria absoluta i poder revisar amb ells tot allò que abans d'escollir-lo van dir que necessitava la nostra Església i el nostre món. Al gener d'aquest any el papa ja va realitzar una reunió d'aquesta mena, que s'anomena consistori, i que va reunir a prop d'uns 170 cardenals, i aquesta setmana n'ha fet una segona amb la voluntat que cada any se'n celebri com a mínim una. Els treballs d'aquesta setmana s'han concentrat en el divendres 26 i ahir dissabte 27 i han estat sobre la situació internacional, la pau i la superació de la teoria de la guerra justa, l'encíclica Magnifica Humanitas i la posada en pràctica del sínode. I amb preguntes com aquestes, de quina manera les tensions, les divisions i els conflictes que travessen el món afecten avui la vida de les nostres esglésies i dels nostres pobles? Quins llenguatges, actituds i pràctiques poden ajudar a construir la reconciliació, la convivència i la pau? Pel que hem pogut saber, els treballs s'han dividit en quatre grans sessions, estructurades segons l'esquema sinodal ja utilitzat, és a dir, amb debats, oracions, silencis, reflexions personals i compartides en els moments de sessió plenària. En cap moment hi ha hagut informació a la premsa i fins i tot s'ha demanat als cardenals que mantinguin la confidencialitat sobre el que ha passat a la sala i que no facin declaracions a la premsa mentre se celebri el consistori, per tal de preservar un clima de diàleg fratern. Pel que sabem, els participants s'han dividit en dos cercles, un de nou grups de cardenals electors ordinaris, inclosos els nuncis i els cardenals electors que han conclòs el seu servei com a ordinaris, i un altre de 11 grups de cardenals electors de la Cúria Romana i cardenals no electors. Cada grup tenia un president encarregat de moderar els treballs i garantir el compliment dels terminis, i un secretari responsable de recopilar les aportacions sorgides i redactar l'informe final amb la col·laboració de tot el grup. La primera sessió va ser el divendres 26 de juny, que va començar amb la missa al matí i el discurs inicial del cardenal Re, degà del Col·legi Cardenalici. I amb el treball de la primera qüestió, en quin món estem cridats a anunciar l'Evangeli? Desglosada en dues preguntes més. Quins patiments, tensions i interrogants travessen avui amb més força els pobles i les comunitats eclesials confiades a la teva cura? Quins signes d'esperança, de fidelitat a l'Evangeli i de possible reconciliació és important aportar a l'escolta comuna? La segona sessió va ser a la tarda del mateix divendres, sobre la cultura del poder i la civilització de l'amor, prenent com a referència el capítol 5è de l'encíclica Magnifica Humanitas, del papa Lleó, i seguint d'altres qüestions sobre l'actualitat de l'Església i del món. Pel que fa a la tercera sessió, es va celebrar ahir, dissabte 27, després també de la missa del matí, sobre com construir en el bé les obres del nostre temps, basades també en l'encíclica Magnifica Humanitas, en particular en les parts introductòries i conclusives. En el treball per grups es va centrar en les següents preguntes. Quines són avui, en els seus contextos, les fractures que dificulten la construcció del bé comú? Quines expectatives i quines preguntes sorgeixen de les persones i dels pobles als quals l'Església està cridada a escoltar i els quals potser no escoltem prou? Quins suports, orientacions o iniciatives de les esglésies locals i de l'Església Universal podrien contribuir més eficaçment al compromís amb la construcció del bé comú? Finalment, la quarta i última sessió va ser a la tarda d'ahir, dissabte, sobre el tema el camí de la posada en pràctica del sínode, que va ser introduïda pel cardenal secretari del sínode, Mario Grech, a partir del document preparatori de les futures assemblees sinodals del 2027 i el 2028. Tot va acabar ahir amb un diàleg d'intervencions lliures amb el papa i un discurs de clausura de Lleó XIV. I demà al matí, dilluns, hi haurà la missa a la Basílica de Sant Pere per celebrar la solemnitat dels sants apòstols Sant Pere i Sant Pau. Molt bon diumenge a tothom.
0: Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
3: Déu vos guard. El text de l'Evangeli que hem proclamat aquest diumenge recull una frase de Jesús que impressiona per la seva senzillesa i claretat. Jesús ens diu: tothom qui doni un got d'aigua fresca a un d'aquests petits no quedarà sense recompensa. Certament, avui Jesús ens diu que Déu valora immensament qualsevol petit gest d'ajuda que fem a un dels nostres germans. I és que servir als altres de manera desinteressada forma part del ADN dels ciutadans del Regne de Déu. És un dels trets distintius dels deixebles de Jesús. Sí, Jesús ens convida a fer el bé amb naturalitat, discreció i sense esperar cap reconeixement. Així ho recull una anècdota que vaig sentir fa algun temps i que voldria compartir amb vosaltres. Explica un missioner que un dia que es dirigia a un poblet molt aïllat va trobar en un camí molt costerut una nena d'uns 7 anys que duia al coll el seu germanet que devia tenir-ne 2 menys que ella. El missioner, en veure-la, li va preguntar si li costava gaire caminar per aquell indret amb aquell pes. La nena el va mirar i li va contestar: no porto cap pes, porto el meu germà. Tal com va dir la nena d'aquesta vella anècdota, el nostre germà no pesa si ens fem càrrec de tot cor. Així ho recull l'Evangeli en la paràbola del bon samarità. El samarità, en veure aquell home ferit i estès al camí, s'hi acosta, li cura les ferides i el puja a la seva pròpia cabalgadura. El samarità accepta, segurament no sense un cert esforç, desfer els seus plans e interrompre el seu viatge durant unes hores. Ho va fer per un bé més gran. No es fixa en el pes d'aquell home, sinó que hi veu un germà que necessita ajuda. Jesús ens diu en el text de l'Evangeli d'avui que si actuem gratuïtament tindrem una gran recompensa. Aquesta recompensa queda recollida magníficament en l'episodi del rentament dels peus de l'Evangeli de Joan. Jesús, després de rentar els peus als seus deixebles, els diu que seran feliços si serveixen els altres. Certament, serem feliços si ajudem els altres amb alegria, si actuem com Jesús actuava, si passem per la vida fent el bé als nostres germans. Aquest és el secret de la felicitat. Com ens diu Sant Lluc al llibre dels Fets dels Apòstols, fa més feliç donar que rebre. Benvolguts germans i germanes, Jesús ens proposa que recorrem amb ell un camí nou. Ell ens allibera del pecat perquè, lleugers d'equipatge, aprenguem a viure per a Déu i per als altres. Demanem al Senyor que ens doni les forces necessàries per seguir les seves petjades. Demanem a Jesús que ens concedeixi experimentar el goig de donar-nos als altres i que augmenti en nosaltres el desig de viure en aquesta clau d'amor.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
4: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
5: Entendre
6: és obrir els ulls.
7: Obrir la ment.
5: Obrir la ment.
8: Obrir la ment.
4: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 28 de juny del 2026. Avui El Suplement, tertúlia, amb Oriol Marc, Núria Oriols i Marc Molins. A les 10, la setmana tràgica de Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. Avui que El Suplement anem fins al Baix Empordà per conèixer de més endins en Canyut.
2: A mi em va anar molt bé, que no hi hagués alcohol. Jo, de fet, venia el dia anterior d'haver promès que estaria una temporada llarga sense beure alcohol, perquè vaig tenir un periple, que està tot relacionat, i dic, hòstia, m'acaben de donar un premi. Deixo l'alcohol i ja, saps? Des de dalt ja volen un altre cop obrir la font picant. I no, vaig arribar allà a l'anunci, que et fan repetir molts cops l'escena. De fet, està ple d'aigua mineral i d'altres begudes, diguem, com es diuen, refrigerios, no?
3: Isotòniques.
2: Isotòniques. I llavors, home, en algun moment m'hagués fotut una estrella per calmar-me, perquè, clar, és molt masoquista, això, no? Vull dir, voler-te fotre una canya, una estrella...
1: El ja famós Canyut de l'anunci estrella de cerveses, en realitat, el Xavier González Arnau, un artista i pintor amb un món interior fascinant. Aquesta setmana l'hem visitat en una masia al mig del bosc a tocar de Salrà. A les 11, Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio, fem arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. Avui recuperem una entrevista d'aquesta casa de l'any 2001 amb Compay Segundo. També tindrem la Marta Ferrer i la Rosa Rodon, les Amigues de les Arts, sempre amb les millors propostes gastronòmiques i serièfiles, a l'Eclipsi del Suplement, les nits de l'actriu Mercè Arànega, i acabarem amb el Roger Mas i el David Carabé en el seu Demà ho deixo. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
4: Molt bon dia, Roger. I seguim pendents de Veneçuela, on el balanç pel doble terratrèmol de dimecres supera els 1.430 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents. Entre els més de 50.000 desapareguts, la zona més castigada és l'estat de La Guaira, al nord de Caracas. Les autoritats n'han restringit l'accés i ja han desplegat efectius militars. Ho ha explicat el president de l'Assemblea Nacional Veneçolana, Jorge Rodríguez.
5: Yo sé que hay mucho deseo, muchas ansias de colaborar, mucho deseo de acompañar a las personas que hoy sufren en el estado de La Guaira. Pero eviten bajar al estado de La Guaira para poder facilitar el trabajo de rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros, que es un trabajo contra el reloj.
4: El govern espanyol ha actualitzat també el balanç de ciutadans afectats pels terratrèmols. Hi ha 6 morts confirmats, 133 persones desaparegudes i 14 de localitzades sota la runa. I l'ONU ha calculat que el doble terratrèmol podria acabar afectant gairebé 7 milions de persones a tot el país i provocar un cost econòmic equivalent al 6%, calcula, del Producte Interior Brut veneçolà. L'Iran i els Estats Units continuen intercanviant atacs al Golf Pèrsic mentre s'acusen mútuament d'haver vulnerat l'acord provisional de treva signat fa menys de 2 setmanes per posar fi a 4 mesos de guerra. La Guàrdia Revolucionària iraniana ha anunciat una operació conjunta de les seves forces navals i aeroespacials contra instal·lacions militars nord-americanes a Kuwait i Bahrain. Els Estats Units també han estat atacant aquesta matinada diversos punts de l'Iran, i el president nord-americà Donald Trump ha acusat Teheran d'haver trencat la treva en un missatge a la xarxa Truth Social, ha advertit que Washington podria ampliar l'operació militar i ha arribat a afirmar que si això passa, la República Islàmica de l'Iran deixarà d'existir, diu literalment. De la crònica política, Pedro Sánchez demana superar la corrupció i preparar ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. En la seva intervenció, el secretari general dels socialistes no ha fet autocrítica, admès que podria haver fet més, però també ha assegurat que sempre han estat contundents.
6: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
4: Ha estat un comitè plàcid, sense veus discordants, i amb les úniques crítiques d'Emiliano García Page, que demana eleccions anticipades. Pel que fa a la crònica de successos, una dona de 80 anys ha mort ofegada a la platja de l'Arquitecte, a l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut poc després de la una del migdia quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua una banyista inconscient. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Des que ha començat la temporada ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes. I un home ha resultat ferit per arma de foc després d'una baralla al barri del Bon Pastor de Barcelona. Segons els Mossos, ahir a la tarda hi va haver una discussió i un dels implicats va disparar diversos trets contra un altre home que és el que ha resultat ferit. L'han traslladat a un centre hospitalari en estat greu, però no es tem per la seva vida. Els Mossos busquen l'autor dels trets per aclarir les circumstàncies que han desencadenat aquest nou tiroteig a la capital catalana. El govern d'Austràlia endureix la llei que prohibeix les xarxes socials per als menors de 16 anys. Això després de comprovar que en mig any d'aplicació ha tingut poc efecte aquesta llei per evitar que hi accedeixin els adolescents. Ara el govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i les situarà per damunt dels 60 milions d'euros. El primer ministre australià, Anthony Albanese, ha defensat la reforma.
3: Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que poden fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de controvèrsia.
4: Segons el regulador australià, que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies. En esports, avui comencen els setzens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que jugarà serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Aquesta matinada, l'Argentina ha eliminat Jordània per 3-1. En ciclisme, la catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra rellotge. En motor, Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. La cursa llarga d'aquest Gran Premi serà avui a les 2 del migdia, amb Jorge Martín des de la pole i Marc Márquez sortint 7è. La cursa la seguirem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. També en motor, George Russell sortirà des de la pole al Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Demà, a les 3 de la tarda, es farà la cursa. En bàsquet, avui, Catalunya juga un partit amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya.
0: El suplement, amb Roger Escapa. En guàrdia, amb Enric Calpena.
7: El mallorquí Joan Batista Picornell va ser un personatge fascinant. Va viure entre el segle XVIII i el segle XIX i va protagonitzar 3 revolucions i va arribar a ser el primer i efímer president de la República Independent de Texas. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
0: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta hora, per treure'ns la son de les orelles, arriba l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa.
8: L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
9: Jo vull ser luneta per poder viatjar i conèixer tot l'univers.
10: No vull marxar al parc, papa, ni nara, ni mai.
9: Soc petit i aixerit, un coet construiré i aviat a l'espai aniré.
11: No puc anar a l'escola sense vosaltres? Vigilaré molt.
9: Als estels arribaré, les planetes dormiré, perquè arreu em durar el coet.
12: Mama, jo m'acordo de sabates, que ja sóc molt gran.
9: Amb 4 llenes i un martell, 3 ampolles i un cop d'ell, el meu coet construiré.
11: Els grans són tan avorrits, mai no voleu jugar.
13: Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Diu Francesco Tonucci. Imagineu un infant petit davant d'una escala. No és un aspirant a suïcida. Està capacitat per encarar aquest perill i ho fa amb sentit de la responsabilitat i prudència per superar amb èxit la dificultat. Però si el protegim en excés, diu Tonucci, el posem en perill, perquè dificultem el seu creixement i la construcció de la seva autonomia i seguretat. Errors adults, segons Francesco Tonucci. Protegim massa els infants, escoltem prou els nens i les nenes, tenim la gran sort que ens acompanya.
14: Francesco Tonucci, pedagog, mestre, investigador, il·lustrador i un referent internacional a l'hora de posar la infància al centre, perquè assegura que una ciutat pensada pels infants millora la vida de tota la comunitat. Ha impulsat el projecte La Ciutat dels Infants a Itàlia, Espanya i Llatinoamèrica per recuperar els carrers per al joc i per al temps lliure de les criatures i per incloure la participació real dels infants a l'agenda de les polítiques públiques. És autor de nombrosos llibres com La Ciutat dels Infants, Quan els infants diuen prou, o Frato, 40 anys. La veu crítica dels infants amb vinyetes que assenyala els errors adults. I ha rebut grans reconeixements, com el de Comendatore de la República Italiana, el Premi Marta Mata a l'Associació de Mestres Rosa Sensat i diversos honoris causa en universitats com la de Lleida.
4: L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.

d'elles sense fer-te gran, que no et facis gran sense créixer, que no perdis la inèrcia del somriure, que no oblidis la urgència del moment, que sentis que formes part d'una tribu i que respectes el seu cos, però vegis que només és una canoa. Que no et senti dir mai, sí, sóc aquesta mandrosa comunitat.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
2: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
3: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
4: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
3: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
4: Aquest cap de setmana, Gran Premi dels Països Baixos.
3: Univers MotoGP.
5: Perquè el Mundial és nostre.
3: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
6: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
7: Molt bon dia, Roger. Diumenge passat vam entrevistar un home peculiar. El coneixereu com Alexis Gardes, participant de la Gran Cita, però el que potser no sabeu és que també és gigoló.
8: Tot això que m'estàs explicant ho pots fer igualment sense que mai hi hagi una transacció econòmica. En
6: Exacte.
8: Comptes d'apuntar-te a gigolos.com o com es digui aquesta plataforma, et pots apuntar a Tinder i l'experiència la tindràs igual.
9: Exacte.
8: Aleshores, però... per què no ho fas a Tinder i ho fas a canvi d'uns diners?
9: Mira, molt senzill. Jo penso que el meu temps té un valor. Si jo decideixo que en aquest moment algú per algo que faria gratuïtament em vol pagar, jo no diré que no, sóc empresari. O sigui, s'ha de dir molt clar. Per fer el mateix que faria gratis em paguen, pues, per què no ho faria?
7: I amb en John Sindreu i Antoni Rodon van parlar de SpaceX, l'empresa espacial del magnat Elon Musk, que ha protagonitzat la sortida a borsa més gran de la història.
10: Per tant, és força especial. Es va fer, recordem, $135 per acció, es van vendre uns més de 500 milions d'accions i, per tant, es van captar uns 85.000 milions de dòlars. Però, clar, el que cal explicar és que només s'ha posat el 4% a la venda d'aquesta empresa. Per tant, estem parlant d'una absoluta brutalitat. L'anterior sortida de borsa més gran del món havia estat l'empresa saudita que controla el petroli, que és Aramco. Per tant, aquí estem parlant de sí, com dius, una acumulació de riquesa sense precedents per Elon Musk, però també unes valuacions fora de tot... De tota mesura.
7: I a l'eclipsi, el bomber forestal Marc Castellnou i les seves nits i dies lluitant contra les flames.
8: Has pensat mai d'aquest incendi no me'n surto?
11: Vàries vegades.
8: Però sempre te n'has sortit.
11: Sí, sempre n'hi ha... Bueno, de moment, jo, per sort, m'he sortit, però tinc companys que no se n'han sortit.
8: Això se supera?
11: No ho superes.
8: I com hi convius, amb aquest dolor?
11: Com tots, suposo. L'arrossegues.
8: I has pensat mai de... aquest incendi no el guanyarem?
11: Sí. El 2012, 2012, 2017 han viscut un procés on li hem explicat al govern i a la societat que no guanyarem aquesta guerra. Més camions, més helicòpters, més tecnologia no ens permetrà guanyar aquesta guerra. Els incendis no són la punta del problema. Els incendis són l'expressió del problema real, que és un bosc que no pot seguir vivint en un clima que ja no és el que tenia quan ell va néixer.
7: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
12: Bon dia.
7: El cinema és una estrena de terror que causa furor, Obsession.
13: Have you ever actually, like, flirted with Nikki?
14: I'm gonna go get some shots.
13: I'll come with you. If she means this much to you, and I know she does, say, Nikki, I think we should grab a drink sometime.
12: La pel·lícula és una de les sorpreses de la temporada. Es va fer amb molt poc pressupost i ja s'ha convertit en una de les estrenes de terror més taquilleres. Tot això després de guanyar el Festival de Sitges. Tot plegat amb la història d'un noi jove que està enamorat d'una noia i que demana un desig, que ella l'estimi més que ningú en el món. I ja sabem que sovint els desitjos són tramposos.
15: Hello, I'm Johnny Knoxville.
16: Hello, I'm Johnny Knoxville.
15: Hello, I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackie.
16: Welcome to the first day of our last film.
17: What are you feeling?
16: I'm sad.
17: Does it make you sad, Chris?
16: No, I'm not in touch with my emotions.
7: I encara als cinemes, una nova entrega de Jackass.
12: A lo mejor para el final, l'equip liderat per Johnny Knoxville es posa a prova en nous reptes d'humor extrem i alt risc físic, posant el seu cos i la seva resistència al límit com mai ho havien fet fins ara.
7: I el Heartbreak Hotel, el festival grec, posa sobre l'escenari Factory.
12: Àlex Rigola adapta i dirigeix la comèdia més màgica de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu, traslladada, en aquest cas, a la Factory d'Andy Warhol. Tot plegat, protagonitzat per Elisabet Casanovas, Nil Cardoner, Biel Duran i Lluís Villanueva, entre d'altres. Avui, a funció a 8:15 del vespre.
7: Bon dia, Sònia de l'Ofeu.
18: Molt bon dia, Marina.
7: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes pel Pla de l'Estany. La primera, un passeig amb la barca a Tirona.
18: Per gaudir de l'Estany de Banyoles des d'un punt de vista privilegiat, la Tirona és un catamarà de 15 metres d'eslora, amb motor elèctric, no contamina, no emet soroll i té una capacitat de fins a 80 persones. La durada del trajecte és de 40 minuts aproximadament i inclou una audioguia en diversos idiomes que explica els elements més rellevants de l'Estany i el seu entorn, tant natural com cultural. El preu del tiquet és de 8 euros als adults, 4 als infants i els menors de 2 anys no paguen.
7: I podem dinar o sopar al restaurant La Barretina d'Ofes.
18: El trobareu presidint la plaça Major i a l'interior d'una casa centenària construïda al segle XVIII. Pertany al municipi de Vilademuls, a 20 minuts caminant i amb cotxe de Banyoles. Un entorn rústic, un tracte familiar i una cuina típicament catalana fan de l'estada un plaer per a tots els sentits. Ofereixen la cuina tradicional de sempre, la cuina de xup-xup, amb un toc personal perquè el comensal pugui sentir-se com a casa. És de visita obligada entrar al celler i triar el vi amb què volem acompanyar l'àpat. L'ànec, des dels seus inicis, és el segell distintiu de la seva carta i l'autèntic protagonista dels seus plats. A part de l'ànec, hi podem tastar el conill amb panses i pinyons, els canelons, l'espatlla de xai al forn, el pastís de carn de perol i ceba, el flam de bolets o els pebrots del piquillo farcits. De postres, pastís de poma, recuit o brownie. El preu mitjà per persona és d'uns 40 euros, obert tots els dies, menys dijous, tant al migdia com a la nit.
7: Música.
19: Hi ha un misteri que s'apropa cada cop que ets amb mi. Una mirada, una sola, just abans de dur.
7: Perquè si som pel Pla de l'Estany, podem acabar el dia al concert del Petit de Cal Laril.
18: A les 10 de la nit a la Muralla és el concert que tancarà el Festival Afònica 2026. Ja fa un any del retorn de Joan Pons als escenaris amb el disc Aril, Aril, Aril, que no va ser tant un retorn, sinó una mutació. El músic i productor de Guissona segueix fidel al seu univers imprevisible, lliure i amb ADN marca de la casa. Un treball amb 12 cançons que transiten entre la llum i l'ombra, entre la intuïció i el dubte i entre allò que érem i allò que encara no sabem que serem, perquè si alguna cosa defineix la seva manera única de veure i viure la música, és fer-ho sempre als marges i en moviment. Avui, concert especial íntim a Banyoles. És gratuït i a l'aire lliure.
7: Arribarem a les 7 amb la cançó Ara no sé què dir-te, d'en Joan Pons, del Petit de Cal Laril, que avui actua a la Fònica de Banyoles. Ara tornem al suplement. Ara...

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 28 de juny del 2026, el ciclisme és d'aquells esports que només genera dos tipus de sensacions, l'afició més absoluta o unes ganes descomunals de fer la migdiada mentre el grup dels escapats s'acosta al Tourmalet. El cert, en tot cas, és que el funcionament de les curses permet entendre les interioritats de la política amb més precisió que bona part dels manuals. Posem per cas que Pedro Sánchez és el líder d'un equip amb mallots i bicicletes de color vermell que pren part del gran départ del Tour de França que hi haurà a Barcelona el 4 de juliol. Té bones cames, està preparat, disposa d'experiència en la competició perquè l'ha guanyat més d'una vegada, coneix les etapes de muntanya, atresora un bon manual de resistència i està acostumat a les remuntades impossibles. El desgast, però, se li acumula a les cames. Li falla la cadena de la bici, els jutges de la cursa no l'acaben de tractar bé, punxa alguna roda i veu com ha de pedalar contracorrent. Li costa arribar als punts d'avituallament. Els gregaris, que l'han acompanyat fins al moment clau de les etapes, flaquegen. N'hi ha que són desqualificats, com José Luis Ábalos, i d'altres que ja no el poden ajudar perquè se'ls ha espatllat el canvi de marxes, com és el cas de José Luis Rodríguez Zapatero. Hi ha mecànics que, més que ajudar, acaben espatllant el material, com Santos Cerdán i Leire Díez. Els altres equips, en canvi, apliquen un ritme infernal abans de les ascensions decisives. Sánchez pot fer miracles, però no pot lluitar contra la gravetat. I sobretot no pot fer-ho sol. Els altres equips, amb qui s'havia aliat en altres ocasions, comencen a desconfiar. Hi ha corredors com Gabriel Rufián que tenen ganes d'ajudar-lo, però es van quedant sense arguments pel camí. I d'altres que, com Míriam Nogueras, prefereixen punxar les rodes de Sánchez per propiciar un relleu a l'equip del PSOE. La línia de meta és cada vegada més a prop i el president del govern espanyol té difícil mantenir el mallot groc que l'acredita com a líder de la cursa. Només les pàjares d'Alberto Núñez Feijó i la por al tàndem que formen l'equip blau del PP i l'equip verd de Vox poden obrar el miracle. La sensació, això sí, és que fins i tot el multicampió Tadej Pogacar, si corrés amb el mallot vermell, acabaria baixant de la bicicleta. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Més d'una vintena de països col·laboren amb el govern veneçolà per intentar trobar supervivents sota la runa.
2: Sí, perquè encara hi ha uns 50.000 desapareguts i l'últim balanç de morts és de 1.430.
0: Aquesta matinada, nous atacs entre els Estats Units i l'Iran.
2: S'acusen mútuament de trencar l'alto al foc. Washington ha bombardejat infraestructures militars i de comunicacions iranianes i Teheran ha atacat instal·lacions nord-americanes a Kuwait i Bahrain.
0: Pedro Sánchez demana superar la corrupció i ja prepara la cursa electoral del 2027.
2: El Comitè Federal del PSOE, el líder dels socialistes, va rebre ahir el suport dels barons del partit. En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusava Sánchez d'aferrar-se al càrrec de president mentre s'ofeguen la corrupció.
0: L'onada de calor a Europa continua amb rècords de temperatura que s'acosten o superen els 40 graus.
2: S'han registrat en països com Alemanya, Dinamarca, Suïssa i la República Txeca. La calorada està tensionant els sistemes hospitalaris, per exemple, a França, on han mort un centenar de persones vulnerables.
0: Avui comencen els setzens de final del Mundial, ja ha quedat definit el quadre. Mentrestant, de matinada, Leo Messi continua fent història. Joan Fito, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Jordània 1, Argentina 3, partit que ha acabat fa menys d'una hora. Messi ha estat suplent, però ha tornat a marcar i s'ha convertit en el primer futbolista a la història que encadena 7 partits seguits marcant en Copes del Món. El gol, per cert, de falta, és el 6è en aquesta edició, en 3 partits, i el 19è a la història dels Mundials.
0: Per tant, Messi, que continua pitxitxi d'aquest Mundial amb 6 gols només a la fase de grups. El primer partit de setzens de final aquest vespre a les 9.
3: Enfrontarà a Sud-àfrica i al Canadà. D'aquests setzens de final destaquen l'Espanya Àustria, el Brasil-Japó o el Països Baixos-Marroc, jugats aquesta matinada. Croàcia 2, Ghana 1, Panamà 0, Anglaterra 2, Colòmbia 0, Portugal 0, República Democràtica del Congo 3, Uzbekistan 1 i Algèria 3, Àustria 3.
0: I més enllà del Mundial, avui també estarem pendents. Al migdia, el nou Congost de Manresa juga a la selecció catalana de bàsquet.
3: Sí, partit contra la Gran Bretanya, 3 anys després de fer l'últim amistós. En motor, a les dues, cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos, amb Marc Márquez sortint des de la 7a posició, i a les 3, també de la tarda, el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. George Russell surt des de la pole.
0: Jofre Genué, calor a Europa, a Catalunya, aquest diumenge, què tal la cosa?
4: Doncs de moment, a patir calor. Les temperatures encara no baixen, almenys de manera general. Sí que en alguns indrets comencen a davallar. I estem parlant bàsicament de l'àrea del Pireu i sobretot a partir de la tarda vespre a la franja de Ponent. I és que s'acosta un canvi de temps. De fet, ara mateix hi ha tempestes cap a la zona d'Aragó. És una línia frontal que serà la responsable de canviar una mica l'aire. És a dir, ja no tan influenciats a partir de demà i demà passat d'aquestes bombolles d'aire càlid que ascendeixen del nord d'Àfrica, i lliscarà pel nord de la península Ibèrica un vent una mica més temperat, aire procedent de l'Atlàntic, que al llarg de la setmana doncs li costarà, però anirà envaint-nos una miqueta i fent que les temperatures doncs baixin i es situïn en valors una mica més normals, i sobretot ja a partir de dimecres i especialment la matinada de dijous es notarà força. Aquesta situació de canvi, doncs avui sobretot el que indicarem és un augment de núvols al terç oest del país. Aquest matí no es descarta hi ha algun ruixadet cap a l'Aran, per exemple, o a l'Alta Ribagorça, i a la tarda una línia de tempestes lliscarà per la franja de Ponent. Sembla que de moment no podrà avançar, però sí que podrà afectar alguns sectors de la franja de Ponent, de les comarques de Lleida, però sobretot a la zona nord de Lleida, al Pirineu, on podrien haver-hi algunes tempestes que localment puguin ser una mica fortes, sobretot entre mitja tarda vespre. I bé, la resta del territori, doncs, esperar. Avui encara s'esperen temperatures molt elevades i prou d'això són els valors d'aquesta matinada, que sobretot al voltant de la costa central tornen a ubicar-se per sobre dels 25 graus en matinada tòrrida.
1: Avui al suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia, amb Oriol Marc, Núria Orriols i Marc Molins, a les 10, la setmana tràgica, amb el politòleg Toni Rodon, avui que coneixerem una mica de més a prop en Canyut.
5: A mi em va anar molt bé, que no hi hagués alcohol. Jo, de fet, venia el dia anterior d'haver promès que estaria una temporada llarga sense beure alcohol.
0: El ja famós Canyut de l'anunci estrella de cervesa és en realitat el Xavier González Arnau, un artista i pintor amb un món interior fascinant. Aquesta setmana l'hem anat a veure, a visitar, en una masia a casa seva, al mig del bosc, a tocar de Salrà, al Baix Empordà. Avui, Canyut, al suplement, a les 11, Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio. Fem arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. Avui recuperem una conversa d'aquesta casa de l'any 1999 amb Compay Segundo, al matí de Catalunya Ràdio, amb el Bassas. També tindrem la Marta Ferrer i la Rosa Rodon, les amigues de les arts, sempre amb les millors propostes gastronòmiques, i seriàfiles a l'eclipsi del suplement, les nits de l'actriu Mercè Arànaga, i acabarem amb el Roger Mas i el David Carabén, el Demà ho deixo. Mig quart de vuit.
1: L'informatiu del suplement.
0: El balanç pel doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela supera els 1.400 morts i els 3.200 ferits. Les tasques de recerca es compliquen pel pas de les hores i la manca de maquinària pesant i les rèpliques continuen sacsejant les zones afectades. Mentrestant, la resposta internacional s'intensifica. Més d'una vintena de països hi han enviat equips de rescat per intentar trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. A l'Amèrica Llatina hi tenim el Joan Biosca.
6: El moment de més emoció és quan els equips de rescat treuen en vida algú de sota les runes dels edificis. I un rescat sona així.
7: Ara anem. Poco a poco.
8: La taula.
6: Rescatistes, bombers, militars, gossos, especialistes en trobar persones vives sota els edificis. La lluita per la vida en un escenari dantesc, caòtic, amb els familiars de les persones que es busquen esperant notícies miraculoses o al pitjor.
9: No hay suficiente maquinaria. El equipo es necesario para desbloquear todos esos escombros. Entonces yo pido, por favor, que envíen a las personas que puedan ayudarnos, personas con capacidad, y que no dejen de buscar, ¿no? Que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más, y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
6: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. Al cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels Marines supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
2: El govern espanyol també ha actualitzat la xifra de residents a Veneçuela afectats pel terratrèmol. Hi ha 6 morts, 133 desapareguts i 14 ciutadans espanyols localitzats sota la runa. Està previst que avui arribi a Torrejón de Ardoz un avió amb 59 repatriats.
0: A l'Afganistan i al Pakistan hi ha hagut dos sismes que de moment no han fet víctimes.
2: El més fort, de magnitud 6, ha passat a la regió afganesa de Hindukush. Els tremolors s'han notat des de la capital Kabul fins a Islamabad. El sisme s'ha produït a una profunditat d'uns 100 quilòmetres, poc abans al Pakistan. Hi ha hagut un altre terratrèmol, en aquest cas, de 5,4. Ha fet una vintena de ferits i ha malmès un centenar d'habitatges, segons les primeres informacions. És el quart terratrèmol al Pakistan en les últimes 24 hores.
0: L'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran penja d'un fil. Els dos països mantenen l'intercanvi d'atacs al Golf Pèrsic mentre s'acusen mútuament d'haver vulnerat l'acord provisional de treva signat fa menys de dues setmanes per posar fi a quatre mesos de guerra.
2: Aquesta nit, els Estats Units han tornat a atacar diversos objectius a l'Iran. Washington assegura que l'operació és una represàlia pel bombardeig d'un petrolier a l'estret d'Hormuz. Segons les autoritats nord-americanes, els objectius han estat instal·lacions de vigilància, comunicacions i defensa aèria, així com magatzems de drons i míssils. En un missatge a la xarxa Truth Social, Donald Trump ha reconegut els atacs i adverteix que Washington podria ampliar l'operació militar fins al punt, diu, que la República Islàmica de l'Iran deixarà d'existir. Després d'aquests atacs, la Guàrdia Revolucionària Iraniana ha anunciat una operació conjunta de les seves forces navals i aeroespacials contra instal·lacions militars nord-americanes a Kuwait i Bahrain. Asseguren que han destruït 8 infraestructures importants de l'exèrcit dels Estats Units i adverteixen que qualsevol nova agressió rebrà una resposta implacable.
0: De la crònica política, el PSOE engega la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid que ha fet costat a Pedro Sánchez, el secretari general i president espanyol, defensa la resposta que han tingut al degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Des de Madrid, Alba Gil, bon dia.
8: Bon dia. Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. L'única veu crítica, l'habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica avalada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haver fet més, però que han estat contundents.
10: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
8: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027.
0: Els focus posats aquest cap de setmana dins del PSOE, però també dins del Partit Popular, perquè Alberto Núñez Feijóo acusa, mentrestant, Pedro Sánchez de capdillisme després de la seva intervenció al Comitè Federal del PSOE. El líder dels populars ho ha assegurat a la clausura del Congrés del PP català, que ha ratificat Alejandro Fernández com a cap de files i ha situat l'actual portaveu parlamentari, Juan Fernández, com a segon de bord. Des de Barcelona, Àlex Giral Robert, bon dia.
11: Bon dia. Un conclave que tant va servir per renovar la cúpula dels populars a Catalunya com per intensificar l'ofensiva contra Sánchez. Feijóo va assenyalar el president espanyol per haver-se trinxerat antidemocràticament, va dir al Palau de la Moncloa.
12: Lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
11: I va encarregar el PP català capitanejar la missió per fer fora Sánchez. Alejandro Fernández li va agafar el guant.
13: Que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para que tú seas presidente del gobierno, que buena falta le hace a la nación.
11: Exhibició d'unitat en una convenció que s'hauria d'haver fet fa 4 anys, però que es va anar posposant per les desavinences ja resoltes entre Gènova i la direcció catalana. Ara Fernández ha aconseguit revalidar el seu lideratge i ha escollit com a número 2 Juan Fernández. La diputada Lorena Roldán li agafarà el relleu com a portaveu al Parlament.
0: Atenció amb aquesta onada de calor que ha disparat els termòmetres a diversos països europeus que han firmat rècords històrics aquests dies. A Alemanya s'ha arribat als 41 graus i Dinamarca, atenció, la calor ha tocat els 37. A Dinamarca, la temperatura més alta des que hi ha registres.
2: També s'ha arribat a nivells inèdits de temperatura a la República Txeca i a Suïssa. I a París, la calor ja ha causat en les últimes 24 hores un centenar de morts amb uns serveis funeraris desbordats. L'investigador del CSIC al Centre Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura a aquesta emissora que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
14: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
2: I Itàlia ha activat una alerta vermella per calor en pràcticament una vintena de ciutats.
0: Avui també marxem fins a Austràlia, que doblarà les multes a les empreses tecnològiques que permetin als menors de 16 anys accedir a les xarxes socials. El govern del país ha mogut fitxa després de comprovar que, en mig any d'aplicació de la llei que prohibeix l'accés dels menors a aquestes plataformes, molts se la salten.
2: Assegura que la mesura no ha tingut l'efecte esperat i culpa aquestes empreses de no fer prou per impedir-ho. Amb l'enduriment de la llei, les sancions podran arribar per damunt dels 60 milions d'euros. Ho defensa el primer ministre australià, Anthony Albanese.
15: Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que poden fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de controvèrsia.
2: Segons el regulador australià que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies.
0: Un quart de vuit del matí, 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van participar a la marxa de l'orgull LGTBIQ+, ahir a la tarda a Barcelona. Van denunciar que el matrimoni no el resol problemes i van voler recordar la primera mobilització que es va fer a Catalunya. Montse Mir, bon dia.
16: Bon dia. Va ser el 26 de juny del 1977 i des de llavors s'ha fet cada any.
17: 5.000 persones convocades pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya pujaven la Rambla de Barcelona sota els lemes Nosaltres no tenim por, nosaltres som...
16: Aquest ha estat un dels lemes més corejats durant el recorregut entre la plaça de la Universitat i la de Sant Jaume, en una marxa que ha denunciat que el matrimoni sigui la clau d'accés obligatòria per accedir a moltes coses. També han reiterat que encara pateixen agressions. Ángel Camacho, de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, diu que no són resultat de l'atzar.
18: Creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
16: Segons l'últim informe de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, el 2025 hi va haver més de 350 agressions a Catalunya. Els participants també es desmarquen del Pride Barcelona, que han qualificat de rua festiva empresarial.
0: Gràcies, Montse. Més qüestions. Indignació a l'esquerra independentista després que Aliança Catalana hagi llogat l'històric local que fins ara havia estat la seu del casal Pancho de Berga. El casal hi havia desenvolupat la seva activitat els últims 17 anys, però fa uns mesos la propietat del local els va comunicar que l'havien de deixar el 15 de juny perquè el rescindia el contracte.
2: La sorpresa ha arribat quan, després de deixar el local buit, s'han assabentat que els nous llogaters serien Aliança Catalana a Berga. En una publicació ahir a les xarxes socials, la líder del partit, Sílvia Orriols, es va vantar d'haver obert el local, sobretot després de rebre xiulades i escridassades quan va sortir al balcó de l'Ajuntament durant la Patum d'aquest any. Des de l'assemblea del Casal Panxo denuncien que ha estat l'especulació immobiliària i no Aliança Catalana qui els ha expulsat del seu antic local i acusen el partit d'extrema dreta d'atiar la crispació. El local va aparèixer ahir amb el rètol d'Aliança completament guixat amb esprai negre i pintades a la façana.
0: Atenció a aquesta notícia que publicava primer de tot la Maica Navarro a La Vanguardia. El jutge envia a la presó de manera provisional i sense fiança una dona de 41 anys acusada de la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola al Bages el mes de febrer.
2: La dona, que és infermera lúcida a l'Hospital de Manresa, hauria enverinat amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys. L'home va morir a l'hospital després d'ingressar-hi per un quadre de somnolències i desorientació. Segons el diari La Vanguardia, com dèiem, l'autòpsia va revelar que l'home tenia restes de benzodiazepines i fentanil a la sang. El diari també assegura que va ser un amic d'ell qui va anar als Mossos a aportar informació.
0: De fet, la Maica detalla que el que va fer aixecar totes les sospites de la policia va ser que, al cap de pocs dies de la mort d'aquest bomber, la presumpta autora del crim va organitzar una festa de benvinguda al domicili familiar a un tal Paco, que era la seva altra parella. Després de la mort del bomber, la dona va insistir que no es practiqués cap autòpsia al seu marit perquè la seva última voluntat era donar els òrgans, una autòpsia que finalment sí que es va partir... sí que es va practicar i va acabar confirmant doncs, aquest còctel mortal. Avui, a partir de les 9, Maica Navarro també el suplement. A partir de l'1 de juliol, comprar productes en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. Des de llavors, la Unió Europea cobrarà una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. La mesura inclourà enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari, com ara la Xina, la Gran Bretanya o els Estats Units.
2: S'hauran de pagar 3 euros de taxa per cada categoria de producte inclòs en el paquet. El professor de la UOC i expert en logística, Cristian Castillo, avisa que comprar barat pot acabar sortint molt car per aquest motiu.
19: Tots aquells productes, paqueteria principalment, que arribin fins a 150 euros, que fins ara estaven exemptes de pagar cap taxa duanera, doncs ara sí que hauran de tenir un preu fixe d'uns 3 euros per cada partida arancelària. Això vol dir que podríem tenir samarretes, però si són de diferents materials i, per tant, tenen diferent categoria arancelària, s'haurien d'aplicar aquests 3 euros per cada categoria.
0: I ara anem fins a Brussel·les per explicar-vos que la Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i a les plagues. Fins ara la venda d'aquestes variants estava controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. Bruno Forte, Amires, bon dia.
20: Hola, bon dia. Això no té res a veure amb els transgènics, que continuaran estrictament regulats perquè barregen els gens d'espècies diferents. El que s'aprova ara és la possibilitat d'editar el genoma intern d'un mateix vegetal per potenciar-ne els trets més afavoridors des del punt de vista nutricional pel que fa al gust o la resiliència climàtica. L'eurodiputada sueca Jessica Polgjart ha negociat la nova llei.
21: Estem donant als pagesos les eines que necessiten per conrear cultius més resilients al clima i competir globalment, al mateix temps que preservem les normes més estrictes de seguretat alimentària.
20: Els aliments que estiguin editats genèticament no ho hauran d'indicar l'etiquetatge, i això molesta les organitzacions d'agricultura ecològica, com la Demeter International. La seva portaveu és Clara Ver.
22: Per als consumidors no hi ha transparència, no hi ha informació. No podran prendre una decisió informada quan vagin a comprar al supermercat.
20: Les fruites i verdures biològiques continuaran cultivant-se sense utilitzar llavors editades genèticament.
0: I ara música.
23: A ver si se la sabe, mira.
0: És Alejandro Sanz, que ha omplert d'emocions l'estadi RC d'Estàdium de Cornellà, l'estadi de l'Espanyol, davant 34.000 persones. Ha rebassat clàssics plens de nostàlgia i desamor, però amb uns arranjaments posats al dia que han fet les delícies dels fans. Marc Ruiz.
24: Alejandro Sanz ha tornat a enamorar el públic de Barcelona amb una bona banda de músics i una bona selecció de cançons de les més de 3 dècades de carrera. El públic és veterà, com ho demostren molts dels cartells que porten. N'hi ha que remarquen que fa 30 anys que en són fans. I Alejandro Sanz els llegeix gairebé un per un. És un gran anfitrió i parla al públic amb molta tendresa. L'excusa de la gira és el disc I ara què, però el públic vol els clàssics i Alejandro Sanz ho sap. Per això ho resol amb Bésame, El vino de tu boca, Les guapes, que és la que més ha agradat de les noves, i Hoy no me siento bien, que l'ha dedicada a les víctimes del terratrèmol de Venezuela. Cançons com Cuando nadie me ve han endolcit el públic. Es podia tocar l'emoció concentrada a l'aire amb fans abraçats i amb la llagrimeta a punt de saltar. Sanz ha tancat 2 hores i mitja de música, emoció i complicitat de vells amics amb l'imprescindible Corazón Partido, un cor que aquesta nit han cosit les 34.000 persones que han omplert l'estadi de l'Espanyol.
0: Pas endavant dels castellers de Vilafranca, els de Sants i els xiquets de Tarragona a la diada del Pla de la Seu. Els verds hi han descarregat 3 castells de la gamma extra des de Tarragona. Josep Almirall.
25: Els castellers de Vilafranca han descarregat la seva primera torre de nou de la temporada en una actuació d'alt nivell, en la qual també han descarregat el 4 de nou amb l'agulla i el pilar de 8. 3 castells de la gamma extra que els verds han acompanyat del 3 de nou. Molt bona actuació dels penedesencs, que eixamplen el seu ventall de castells de la màxima dificultat. Gran actuació també dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica per primera vegada des del 2019. Impecable el 4 de 9 de sortida, més treballat el 3 de 9 de la segona ronda i estrena del 5 de 8 per acabar. Els anfitrions de la diada, els xiquets de Tarragona, han igualat la seva millor actuació de la temporada, amb el 3 i el 4 de 8 i el 7 de 8, el segon de l'any, que els serveix també per agafar confiança davant l'estrena futura del 2 de 8, el 5 de 8 o el 3 de 9.
1: L'informatiu del suplement.
26: Ja m'entens.
27: Un programa d'un altre gènere.
28: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
1: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
26: Amb David Ávila.
1: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
29: I també disponible a la plataforma 3CAT.
3: Benvinguts a la millora del dia.
4: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
3: Ens entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
5: Hola.
3: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
5: Suposo que ve mare. Hola, mami.
6: Que jo volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions. I res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh.
5: Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc, tot gràcies a tu.
4: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
3: Anem a repartir berenar.
4: A la tarda de Catalunya Ràdio. L'informatiu del suplement.
0: 5 minuts per 8:15 del matí. Messi continua en ratxa. De nou, gol de falta, en aquest cas, amb el porter fent una mica l'estàtua. Aquest vespre arrenquen els setzens de final del Mundial de Futbol. Aquesta matinada, Leo Messi ha tornat a fer història. Joan Fitó, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, sí, perquè l'Argentí ha estat suplent en la victòria d'Argentina per 1-3 contra Jordània. Messi, que ha entrat al minut 60, ha fet el tercer gol del seu equip, convertint-se així en el primer futbolista de la història en encadenar 7 partits consecutius, marcant en Mundials. Lionel Scaloni, tècnic d'Argentina.
8: Bueno, sobre todo los Chelsea, que no ha podido estar en el anterior Mundial, Lautaro, que no había hecho gol, se dio una noche buena y el gol de Leo. Contento y ahora se viene lo bueno.
7: Messi suma 19 gols a la història dels Mundials, màxim golejador de tots els temps. L'Argentina ha marcat ja 6 en aquesta edició, en els 3 primers partits. Argentina jugarà els setzens de final la matinada de dissabte a diumenge contra Cap Verd. Scaloni sobre la suplència de Messi aquesta matinada.
8: Que él hoy podía haber jugado 90 minutos y podía, sin desmerecer al rival, a lo mejor agrandar esa leyenda, pero prefirió también en que sus compañeros tengan minutos, prefirió también pensar en lo que viene, y eso habla más que bien, porque no piensa en esos números que tanto la gente habla.
7: Jugats aquesta matinada, Croàcia 2, Ghana 1, Panamà 0, Anglaterra 2, això al grup L, Anglaterra classificada com a primera de grup i Croàcia com a segona. El grup K, Colòmbia i Portugal han empatat a 0, amb aquest resultat Colòmbia passa com a primera i la Portugal del català Robert Martínez com a segona, també jugat en aquest grup K, República Democràtica del Congo 3, Uzbekistan 1. Els africans classificats com un dels millors tercers jugaran contra Anglaterra. Per últim, grup J, el d'Argentina, Jordània 1, Argentina 3, i Argèlia 3, Àustria 3. Àustria ha empatat en el temps afegit, obtenint així el bitllet per setzens de final de forma agònica. Com dèiem, aquest vespre a les 9 comencen els setzens de final. Sud-Àfrica, Canadà. D'aquests setzens de final destaquen l'Espanya, Àustria, el Brasil, Japó o el Països Baixos, Marroc. La selecció espanyola jugarà dijous a les 9 del vespre, com dèiem, contra Àustria. I més enllà del Mundial de Futbol, avui han de passar moltes altres coses en l'àmbit poliesportiu. En bàsquet, a 1:15 del migdia, Catalunya juga contra Gran Bretanya. Ho farà el nou Congost de Manresa, partit amistós que servirà per tornar a veure a la selecció catalana 3 anys després d'enfrontar-se el 2023 a la selecció argentina. Jaume Ponsarnau, seleccionador català.
9: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no? I crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport. I bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet. Però, bueno, s'ha pogut fer, i ha costat, eh? S'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
7: Són declaracions de Jaume Ponsarnau al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest Catalunya-Gran Bretanya començarà a 1:15 del migdia. Més coses, perquè amb motor a les 2, cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Marc Márquez surt des de la setena posició. Jorge Martín, amb l'Aprilia, sortirà des de la pole. Márquez és a 42 punts del líder del Mundial, Marco Bezzecchi.
10: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
7: Tot plegat ho podreu seguir en directe des de 2:15 a l'Univers MotoGP, al web i l'app de 3CAT. Per cert, que segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, hi ha un percentatge molt alt que Maverick Viñales no segueixi a MotoGP la temporada vinent. També en motor, una hora més tard, a les 3, arrencarà el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. George Russell amb Mercedes sortirà des de la pole, és la vuitena primera posició per l'equip Mercedes en les 8 curses disputades fins ara aquesta temporada. Charles Leclerc amb el Ferrari sortirà segon, seguit del seu company d'equip Lewis Hamilton, que ho farà tercer, i Kimi Antonelli, líder del Mundial, ho farà des de la quarta posició. I encara un apunt més, en aquest cas d'hoquei patins, perquè aquest diumenge, avui, es juga la tornada per l'ascens de la Hockey Lliga, un partit que enfrontarà el Vilafranca i el Manlleu amb 2-3 per al Vilafranca del partit d'anada.
2: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
11: Molt bon dia, Roger.
12: 3, 2, 1, seganya!
13: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Com està, Joan Anton?
11: Molt cansat, perquè ahir es va casar la meva filla, gran.
0: L'enhorabona.
11: Gràcies, Roger, gràcies. No he dormit.
0: Com es diu?
11: Laura.
0: Felicitats, Laura.
11: Laura i Sean.
0: I el Sean, que és l'anglès, eh?
11: Bueno, ell és català, eh? Però d'origen taiwanès. La seva família és taiwanesa, però ell és català.
0: Però viuen a Londres, no?
11: Viuen a Londres, viuen i treballen a Londres, sí.
0: O sigui, vas portar la filla a l'altar?
11: Sí. No he dormit, tio, és que estic fet pols.
0: I tu aquí, al peu del canó, eh?
11: Bueno.
0: Tens dues criatures, no?
11: Criatures, dues noies, la Laura i la Sílvia, sí.
0: Et faria il·lusió que et fessin avi?
11: Molt. Però molt. Però no vull parlar-ho gaire perquè no vull passar pressió. Però sí, me'n moro de gana, Roger. Però de debò, eh?
0: Seràs un gran avi, ja sabeu.
11: No ho sé si seré un gran avi, però seré un pallissa d'avi.
0: L'avi Joan Anton ja és nom, sí, d'avi, d'alguna manera.
11: Vols dir?
0: Sí, bueno, o sigui, l'avi Joan Anton, no? Crec que queda bé.
11: No, queda bé, sí, però jo no m'hi acabo de veure, però en tinc moltes ganes.
0: Ja t'hi trobaràs, vull
11: no,
0: dir que
11: segur,
0: això...
11: No, segur, ja m'hi trobo. M'he trobat casant una filla, qui ho hagués dit, i encara recordo quan eren petites, i dius, és una cosa.
0: Imagina't, eh?
11: Buah.
0: Tu que vas començar fent aquells experiments en el teu laboratori...
11: Amb explosions i closes.
0: Allà, si alguna d'aquelles explosions no hagués sortit bé, tot això no hagués passat,
11: no, no
0: eh?
11: No res, ni ens haguéssim conegut, ni estaríem a punt d'acabar la vuitena i començar la novena temporada.
0: La vida, eh? Imagina't.
11: Exacte.
0: Bé, Joan Anton, doncs l'enhorabona, l'enhorabona a la Laura, al Sean, i se'n van de viatge de noces, espero.
11: Sí, se'n van...
0: A les estrelles, a veure planetes,
11: no,
0: un se'n
11: van a
0: viatge
11: fer...
0: intergalàctic.
11: Se'n fes un marinisme a on van? Cap a l'Àsia, no recordo.
0: Tu, han quedat inoculats pel virus de la ciència? I,
11: sí.
0: Les filles, bueno, o no, no han volgut saber res?
11: No, són metgeses les dues. El que passa que jo mai les he pressionat, saps? Perquè si no et converteix en pallissa directament. I no ho he volgut fer, però ella de manera natural, jo recordo la Laura, era petita i es va posar a l'habitació una llista de les 10 coses que volia fer abans de morir durant la vida, i era molt petita. I una de les coses que va posar és salvar una vida. Ho recordem perfectíssimament. De manera que li ve com a ADN, i després ella ha col·laborat amb diverses organitzacions benèfiques, en fi, ja li ve. I la Sílvia, quan va veure el que estudiava la Laura per ser metge, ens va dir, saps què? Jo no vull ser metge, jo vull tenir una vida, perquè va veure la Laura que estudiava. I de sobte un dia ens ve la Sílvia i ens diu, ho he pensat millor i vull ser metge. A veure, Sílvia, no havies dit que no volies estudiar tant i que volies tenir més una vida? Ja, però és que és molt bonic. Total, dues metges, i els seus dos companys, dos metges també.
0: Bé, perquè el gremi és el que té.
11: Clar, és que
0: però,
11: estudien...
0: Escolta, quanta gent voldria tenir un metge, una... Amb això, la meva àvia, en Pau Descansa, ho deia. A veure si tenim una metge a la família.
11: No, està molt bé.
0: I en va entrar un al final, un cosí.
11: Mira,
0: al final va...
11: Sempre va bé, sempre va bé.
0: De també, fet... a veure, la meva àvia va tenir 8 fills, aleshores no, hi havia bastants números de que...
11: De que toqués, no? Clar, la Laura és pediatra, el Sean també. A mi això de que siguin pediatres està bé, però a mi no em serveix en gaire.
0: No, però quan tinguis un net sí que et servirà.
11: No, clar, el servirà amb ells també. I, però la Sílvia sí, la Sílvia fa medicina interna i el Pol, el seu company, és traumatòleg. Aquests dos sí que m'interessen molt.
0: Clar. Quin gran avi que seràs i quan quantes històries que els podràs explicar.
11: Ai,
0: eh?
11: No ho sé, però ja et dic, no vull sí, posar no, pressió ja. Perquè sé el que... M'imagino, vaja, no ho sé, però m'imagino el que deu ser això. Eh? Mm. No vull posar pressió. Vindran, quan hagin de venir, vindran.
0: Tu sempre volies, havies volgut ser pare? O, sí. O t'hi vas anar trobant...
11: No, jo, a veure, clar, és que no ho sé. De petit o de jove, d'adolescent, no m'ho imaginava pas. Fixa't, fins i tot em vaig arribar a imaginar que això de tenir una família pròpia era com una cosa molt llunyana, per mi, en aquell moment de l'adolescència.
0: Estaves allà al laboratori tot el dia fent experiments, sí. Vull dir, era l'única cosa que t'interessava.
11: I estudiar, sí, és veritat, Roger, és veritat.
0: No, al final...
11: Tenir una vida social...
0: Prioritats.
11: Ja, bueno, ja és igual. Tenir una vida social...
0: El tòpic del científic tancat al laboratori sí. Ja està retratat sempre com un friqui, per alguna cosa serà.
11: Probablement sí.
0: Ara, per sort, la sociabilitat la vas anar guanyant i la pedagogia...
11: Gràcies a la Pilar, eh? Gràcies a la Pilar.
0: Ah, sí?
11: Sí, em va canviar absolutament el conèixer.
0: Com us vau conèixer?
11: Mira, treballant al Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya, que érem tots molt joves, vam fer moltes parelles allà. Era un centre, el primer centre informàtic que creava la Generalitat per posar els ordinadors que ara tenim, que ens gestionen l'administració pública, en aquell moment es posaven els primers grans ordinadors, i ens vam conèixer allà, i ja et dic que es van formar molts dels nostres amics més entranyables en format allà les parelles. I allà la vaig conèixer i ella em va... El fet de conèixer-la em va canviar bastant. És a dir, vaig començar a prioritzar altres coses, perquè, clar, no pot ser friqui constantment.
0: Quina edat teníeu?
11: Jo soc 4-5 anys més gran que ella, i jo en devia tenir, en el moment que ens vam conèixer, 26, i ella 21. I, clar, érem tots molt joves en allà, molt joves, clar, treballàvem molt, ens creiem el projecte, Roger, ens creiem que estàvem treballant pel país, després això es va demostrar que no era així, però en aquell moment ens ho creiem, i t'ho dic perquè van decidir vendre, el govern en aquell moment, després d'uns anys, va decidir vendre el Centre Informàtic de la Generalitat, i ens vam quedar tots com, oh, com? Però érem molt joves, ens ho creiem, ens ho passàvem molt bé, dedicàvem moltes hores allà, i clar, era fàcil fer parella. Bueno, és igual, perquè és igual. Vull dir que...
0: No, bueno, avui farem un capítol especial, Joan Anton Català.
11: Ja ho veig, ja ho veig.
0: No, perquè vens tuet, perquè ells va casar la sí. Teva filla,
11: sí.
0: Perquè devies haver de dir unes paraules, no?
11: Les vaig haver de dir. Sí, que em va costar molt preparar-ho. Portava setmanes preparant-ho, eh? I així com escric moltíssim, clar, haig d'escriure guions, escric llibres, escric... Uah, em va costar molt per fugir una mica del discurs tòpic, no? I a més vaig voler fer una broma, que no sé si em va sortir gaire bé, en els pròxims dies ho sabré, que vaig dir unes paraules en xinès. Per la meva família política.
0: També agosaradet, eh? Te'n vas arriscar, et vas voler tirar a la piscina, eh?
11: Sí, no sé si m'hauran entès, ja m'ho diran, perquè encara no n'hem pogut parlar,
0: sí,
11: perquè...
0: Home, sí, clar que et van entendre.
11: Bueno, no ho sé. I
0: vas
11: ja
0: fer servir el ChatGPT, eh?
11: No, el Gemini.
0: Ah, mira, clar.
11: Bueno, sí, la intel·ligència artificial perquè m'ajudés a construir la frase i a pronunciar-la bé, que és el més complicat del mandarí, saps? Que és pronunciar.
0: Clar, o sigui, tu portes casat amb la teva dona, que 30 anys, si fa no... Bueno,
11: més,
0: des dels
11: més.
0: 21 que veu estar
11: mira,
0: junts,
11: ens
0: no?
11: Vam casar...
0: 40, en... aneu pels 40, ja.
11: Sí, ens vam casar... Bueno, espera't, ens vam casar l'any 90. Bueno, dona'ns una mica de temps.
0: No, és a dir... Més enllà de casar-se, no, junts, plegats.
11: Sí, junts, sí.
0: Aleshores, per exemple, la teva filla, que amb 30 anys s'ha casat, encara amb l'efervescència de la relació, sí, això dels consells fan molta mandra, almenys a mi com a fill. Però, és a dir, quina clau li diries que és perquè aquest matrimoni pugui durar 30, 40, 50 anys? Si és que...
11: Uf, no ho sé, Roger.
0: El teu?
11: Bueno, és que hi ha tòpics també en tot això, però jo diria la tolerància. És a dir, no tot és bonic. L'enamorament hormonal passa, no? I llavors venen altres...
0: Això, un dia en podríem parlar
11: bueno,
0: també, la Terra
11: clar,
0: és plana, eh?
11: Clar, però això...
0: Saps com a fenomen que... científic, eh?
11: Val, perquè qui et podria parlar millor d'això és un psicòleg, una psicòloga o un sexòleg, eh? Que et podria parlar molt millor d'això.
0: No, però científicament, químicament demostrar...
11: Ah, no, segur.
0: Com,
11: si vols,
0: com l'enamorament se'n va.
11: Per la propera temporada, si vols, preparem un programa de l'enamorament hormonal, no? Que és un procés biològic, perquè la biologia ens ha fet així perquè necessitem ser així, no? Per reproduir-nos. Però després ve una altra etapa. Que és una altra etapa més madura en un amor més madur, més profund, que és diferent, no? I allò que abans era, ai, mira, quin granet més bonic, allò que es diu, no? Mira quin granet més bonic que tens al nas, després és, hosti, quina barruga que tens al nas, no? Són molts anys de convivència, has de tenir tolerància, i aquest és el consell que jo donaria. Ho dic perquè veig amb parelles joves, no critico, eh? Però és una observació científica que faig, que és que de vegades sembla com si hi hagués poca tolerància i a la que les coses no encaixen de la mateixa manera que havien encaixat fa uns anys, doncs es trenquen parelles, quan potser aquelles parelles podrien perfectament...
0: Sí, tu ets del pare... És que això ho deia la meva àvia, avui l'he citat dues vegades, sí. Però... S'aguanta poc avui, aguanteu poc avui dia.
11: A veure, sí, jo no vull ser tan categòric, perquè també és veritat que nosaltres ens van educar d'una altra manera. I avui la gent té com més criteri per decidir quin ha de ser el teu futur, sense que et vegis condicionat per estereotips o per la societat o el que diran. Però tot i això penso que sí, que hi ha una tolerància en general menor, i que si n'hi hagués una mica més, segurament funcionaria millor. Però és igual, jo no sóc ningú tampoc per donar consells d'això. Ara m'has portat un terreny on em sento molt incòmode, perquè no puc donar en absolut...
0: Però ara ja hi hem entrat i ja no podem sortir. Aleshores, aquestes arrels científiques, com aquest interès per la ciència, com creus que l'has aconseguit traslladar a les teves filles? De quina manera creus que tot aquest coneixement has aconseguit,
11: no ho sé,
0: doncs, que l'heredin?
11: No, mira, jo ja et dic...

0: m'encanta, que és discutir-los coses com si jo en sabés. Que no en tinc ni idea, de medicina, saps? Però amb les poques coses que em sonen, i s'emprenyen molt amb mi. Oh, papa, ja estàs dient allò, quan no en tens ni idea. Llavors m'ataquen, i això a mi m'encanta. Per tant, la ciència sempre ha estat a casa, però mai d'una manera... I jo penso que això ha jugat a favor, perquè suposo que si jo de petites la s'hagués dit la ciència, la ciència, la ciència, igual hagués desenvolupat justament el contrari, no? Aquest sentiment que de vegades ens passa. Ah, sí? Haig de ser del Barça? Doncs ha de ser de l'Espanyol, per exemple, no? Doncs no ho sé.
1: Has estat un bon malalt quan t'ha tocat ser pacient?
0: Sí. Jo penso que sí, jo penso que sóc un bon malalt. Sí, sóc en plan mòmia. És a dir, sóc capaç d'estar al llit en posició absoluta immòbil, d'una catarsi absoluta.
1: Sí, Tutankamon, eh?
0: Totalment. I passar-me la malaltia, una grip forta, imaginem una grip forta, no? Doncs aguantar-la al llit, suant, sense dir res, sí. Crec que sóc bon malalt. Bueno, si això és ser bon malalt, que no sé si ho és, no? Però des del punt de vista de no donar gaire feina, sí.
1: Mm-hmm. Bé, Joan Anton, avui t'havia de preguntar si eres més de dretes o eres més d'esquerres.
0: En el sentit biològic de la paraula.
1: En el sentit biològic de la paraula, però no tindrem gaires temps.
0: Ens hem menjat el... És que m'has portat...
1: Tenim les notícies que ens estan a punt aquí d'arribar.
0: Passa el que passa quan...
1: Aleshores, què fem amb la dreta i amb l'esquerra? Fes-me un primer titular i ens el guardem per la temporada que ve, aquest capítol.
0: Doncs mira, anàvem a explicar el perquè la lateralitat de les mans amb els humans, el perquè entre un 85 i un 90% de la població humana és dretana i només hi ha una petita part que és esquerrana i encara més petita que és ambidestra, que pot fer anar de la mateixa manera les dues mans. I això és un gran misteri. Necessitem una explicació, perquè no s'entén quin és l'avantatge de ser dretà perquè l'evolució hagi fet que la gran majoria, el 90, prop del 90% d'humans, siguem dretans.
1: Es pot ser dretà de mà i esquerrà de peu, per exemple?
0: Ai, no ho sé, això.
1: Ah,
0: jo... No ho sé. Bueno, tu què penses?
1: Jo no conec ningú.
0: No, jo tampoc. I a mi em costaria pensar que és així. Tu ets dretà, per cert.
1: Jo sóc dretà de peu i de mà. Sí, sóc un clàssic. Però sí, això, amb aquesta pregunta... mira, la Marta farem recorda que el Rafa Nadal...
0: Val.
1: Sí que de mans i de peu era diferent. No?
0: Ah, sí, ja ho mirarem.
1: Però no sé si en aquest cas és que ets ambidiestre, no? Que es diu?
0: Ambidiestre. Sí, ho mirarem quan fem el programa, ho mirarem, però de fet, que ja ho explicarem, quan tu neixes, en principi no està definida aquesta capacitat de si ets de dreta o d'esquerra.
1: I hi havia una època en què obligaven a tots els nens a escriure amb la mà dreta.
0: Val, i aquest és un altre factor. És a dir, quan expliquem el per què gran part de la població és dretana, una possible explicació, que no és biològica, és de comportament, que és l'educació, o és el copiar a l'adult, copiar-lo, o obligar els nens a que han de ser d'una manera determinada. Que això avui està canviant, afortunadament està bastant canviant, perquè això pot provocar problemes, perquè veurem, quan ho expliquem, que sí que hi ha algunes raons biològiques que semblen com afavorir que hi hagi més gent dretana. I et deixo ara només aquest titular, perquè és molt xulo. Quan hem estudiat el per què hi ha tants dretans i si ser esquerrà té algun avantatge, hem descobert un avantatge claríssim de ser esquerrà, que és amb la lluita contra els dretans. Amb la lluita, lluita física amb les mans, amb els punys, ¿vale? Per la supervivència.
1: Sí, un boxejador.
0: Correcte. I aquí s'han fet estudis i demostren un petit avantatge.
1: Sí, els esquerrans, un boxejador esquerrà. Contra un boxejador dretà. Si fossin el mateix i estiguessin igual a forma, tindria més números de guanyar l'esquerrà que el dretà.
0: Això s'ha estudiat i és així. Ah. I és perquè amb l'entrenament, l'esquerrà normalment s'ha entrenat contra un dretà. És el més habitual que tu tinguis un entrenador o uns rivals que són dretans. De manera que saps centrar-li molt bé a un dretà. En canvi, un dretà difícilment haurà tingut un rival per entrenar que sigui esquerrà. I això li dona un petit avantatge. Però ara estem parlant dels boxejadors, però això als nostres ancestres, això també era així. De manera que aquesta seria una raó possible per la qual encara avui hi ha esquerrans, perquè si no, l'evolució s'ho hagués carregat. Perquè si tots som dretans, per què encara hi ha un 10% d'esquerrans? Com és que encara es conserva aquesta proporció? I és perquè igual aquests avantatges evolutius, pocs però que hi eren, subtils, van fer que l'evolució encara ho conservi. Són d'aquells temes apassionants, no em diguis. Són temes xulíssims, no?
1: Mira, tenim l'estiu per anar-lo preparant.
0: Va.
1: I a més serà un estiu en què ens anirem veient i coincidint, perquè tenim l'eclipsi que ens enganxa el 12 d'agost i evidentment també hi serem i explicarem històries a Catalunya Ràdio i a TV3. Joan Anton, avui ho deixem aquí, visca els nuvis. Hem fet un capítol una mica especial, esperem que els oients no ens ho tinguin en compte.
0: No.
1: I, si et sembla bé, diumenge que ve acomiadem temporada i explicarem als oients que tornarem
0: molt
1: al setembre en plenitud. Una abraçada.
0: Igualment.
1: Ara tornem.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
2: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
3: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
4: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
3: Moments que semblen sense sortida.
5: La droga estrella era l'heroïna i sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
3: Dolors que costen d'explicar.
6: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
3: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
4: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
7: Històries reals per donar veu als trastorns mentals.
3: Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app i web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
9: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
10: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
9: Denuncien l'excés de burocràcia...
3: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
11: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
3: parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
9: I a casa nostra tornen a sortir...
3: I de la resta del món.
9: Pendents de la cimera internacional...
3: Faci el temps que faci.
12: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
3: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Conte.
13: Avui, el Tot Gira...
14: Orgasme sideral a la República Txeca amb la victòria del Tro de Cervera.
3: Obrim a les 4 amb la ressaca del Gran Premi de Motos dels Països Baixos.
13: Continua l'operació remuntada de Marc Márquez.
3: També seguirem el desenllaç del Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria.
13: A les 5 rebrem a l'estudi a les campiones de Lliga de Waterpolo, el Mataró del Dani Ballart.
3: Farem la prèvia de Wimbledon, que comença demà, amb l'Àlex Corretja.
13: I la ressaca del Catalunya-Gran Bretanya de bàsquet d'aquest migdia.
3: I a les 7, hora mundial, amb els nostres analistes Sònia Gelmà i Roger Arbusà des dels Estats Units.
13: I a les 8, hora Tour de França, amb tota la prèvia del Gran Depart de Barcelona de la setmana que ve i l'humor dels minuts escombraria per tancar el programa.
3: Tot gira.
13: Avui, de 4 a 9, amb David Clopés.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
15: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Marina Laminos, bon dia.
16: Molt bon dia.
15: Ja són 1.400 els morts i 3.200 els ferits pels terratrèmols a Veneçuela.
16: Encara hi ha 50.000 desapareguts i els equips de rescat busquen supervivents a contrarrellotge, amb la dificultat afegida que no hi ha prou maquinària pesant. Una vintena de països hi han enviat equips especialistes per donar un cop de mà a les tasques de rescat.
15: Dos terratrèmols més sacsegen l'Afganistan i el Pakistan.
16: Per ara no hi ha constància de víctimes. El més fort, de magnitud 6, ha passat a la regió afganesa de l'Hindú Kuj. Al Pakistan, un sisme de magnitud 5,4 ha fet una vintena de ferits i ha malmès un centenar d'habitatges.
15: L'alt el foc entre els Estats Units i l'Iran penja d'un fil.
16: Els dos països mantenen l'intercanvi d'atacs i s'acusen mútuament d'haver vulnerat l'acord de treva provisional. Donald Trump reconeix els atacs i adverteix que podrien anar més enllà fins al punt que la República Islàmica de l'Iran diu deixi d'existir.
15: Europa es fon de calor.
16: Els termòmetres de diversos països, com Alemanya, Dinamarca, la República Txeca o Suïssa, han registrat rècords absoluts amb temperatures al voltant dels 40 graus. A París, en les últimes 24 hores, la calor ha provocat la mort d'un centenar de persones.
15: El PSOE tanca files amb Pedro Sánchez.
16: Ha estat en un comitè federal socialista plàcid, on ha quedat palès el suport de la majoria de barons socialistes al president espanyol. Sánchez ha defensat la seva resposta al degoteig de casos de corrupció i ha demanat coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura.
15: Mentrestant, el PP català ratifica la ratifica Alejandro Fernández com a cap de files.
16: I situa Juan Fernández com a segon a bord. Ha estat en un congrés, el primer en 8 anys, on Alberto Núñez Feijóo també ha acusat el president espanyol de capdillisme i d'haver-se atrinxerat antidemocràticament a la Moncloa.
15: Atenció a aquesta notícia. Detinguda una dona al Bages sospitosa d'haver mort per enverinament al seu marit.
16: La dona, infermera, hauria administrat dosis de benzodiazepines i fentanil al seu marit, bomber, tant a l'hospital com a casa. Ara ha passat a presó provisional sense fiança.
15: En parlarem amb la Maica Navarro. 2.000 persones omplen els carrers de Barcelona d'orgull LGTBQI+.
16: A Hongria, desenes de milers de persones s'han concentrat a la capital, Budapest, per celebrar la primera marxa de l'orgull, en aquest cas sense l'ultranacionalista i l'homòfob Víctor Orbán al poder. Avui, 28 de juny, és el dia de l'orgull.
15: El Corazón Partido d'Alejandro Sanz omple l'RCD Stadium.
16: Davant de 34.000 persones, ha presentat el seu nou disc I ara què, però també ha repassat els seus grans clàssics com El alma al aire, Amiga mía o I si fuera ella.
15: I els esports, Leo Messi ho ha tornat a fer, ha tornat a fer història aquesta matinada.
16: L'astre argentí, suplent en la victòria de l'Argentina contra Jordània, ha fet un gol de falta i s'ha convertit en el primer jugador a encadenar 7 partits consecutius marcant en Mundials.
15: A les portades dels diaris, avui La Vanguardia, portada apocalíptica, Marina.
16: Apocalipsi, la por del futur impregna la creació cultural, un titular que se suma a una foto d'una platja plena a vessar i un devastador, la calor retallarà un 7% les economies europees. I de la calor al turisme, que segons llegim a la portada del periòdico, torna a batre rècords i veiem la silueta d'una parella i un nen mirant un mapa del món amb l'Orient Mitjà en flames i els Estats Units amb un senyal de prohibició i, en canvi, col·loquen punts verds a ciutats europees i també al nord d'Àfrica, destinacions, en aquest cas, beneficiades per la guerra. L'Ara, per la seva banda, marca la diferència amb una portada dedicada a l'arquitectura. RCR, arquitectes de Nobel, amb pàgines especials dedicades al Congrés Mundial d'Arquitectura que se celebra a Barcelona. I si ens fixem en el punt avui, veiem un dibuix on milers de persones sostenen una pancarta on diu Tax the Rich per il·lustrar un dossier on denuncien que l'augment de la desigualtat fa més necessari gravar les fortunes extremes per poder recuperar equitat.
15: A la premsa editada a Madrid, el Comitè Federal del PSOE i el terratrèmol de Veneçuela reparteixen el protagonisme.
16: A El País, una dona plora davant d'un edifici en ruïnes, una catàstrofe amb l'estat desbordat. I sobre els moviments a les files socialistes, al Mundo hi llegim Sánchez menysté el PSOE i la crítica, abandoneu l'esperança. A La Razón també són molt crítics amb el president espanyol, el Comitè Federal del PSOE se sotmet a la voluntat de Sánchez. I a l'ABC van encara més enllà, titular Sánchez inicia el viratge per marcar distàncies amb Zapatero.
15: Anys i anys, per molts anys, Albert Pústils avui bufarà 49 espelmes Anna Allen.
17: Es que no sé cómo te atreves a decirme algo así. Desde que tengo uso de razón nunca me has ayudado en nada. Si ni siquiera tengo tu teléfono.
18: Durant un temps, aquesta actriu gironina va aconseguir enganyar a tothom, va mentir dient que havia rodat en sèries com The Big Bang Theory i va manipular imatges per fer creure que havia desfilat per la catifa vermella dels Oscars.
15: 29 espelmes Aleix García.
19: Crec que el Girona ja està assentat, crec que està per lluitar per coses més grans que no només el descens.
18: El migcampista d'Ulldecona va fer els seus primers passos al Manchester City sota les ordres de Pep Guardiola i després de passar per un seguit de clubs sense èxit va aterrar al Girona, on va fer història classificant-se per la Champions. Actualment juga al Bayer Leverkusen alemany.
15: 55 espelmes Elon Musk.
20: We want to be able to take anyone who wants to go to the moon, anyone who wants to go to Mars, or anywhere in the solar system, and maybe beyond the solar system at some point.
18: Fa poques setmanes es va convertir en el primer bilionari amb B alta de la història després que SpaceX, l'empresa amb la qual pretén colonitzar l'espai, sortís a borsa. El també propietari d'X i de Tesla és un dels exponents de l'extrema dreta, tot i sortir per la porta del darrere en la seva efímera incursió política a la Casa Blanca amb el seu amic Donald Trump.
15: Vida social.
21: Què era això? Era això? Sempre volem més i necessitem.
15: Marta Ferrer, aquests són els tiets. Avui faran ballar el públic del Random Rubí.
22: Els de Mataró encara giren presentant el seu últim disc, Café pels més cafeteros, i avui el portaran fins a l'Escardívol a 11:45 de la nit de manera gratuïta.
23: Hi ha un misteri que s'apropa cada cop que ets amb mi.
15: A Banyoles, el petit de Cal Aril presenta disc a la Fònica.
22: Aril, Aril, Aril és el seu últim treball, que avui interpretarà en directe a la Muralla a 11:15 de la nit. Les entrades són gratuïtes. I abans, a 9:15, a la Barca Tirona, hi actuarà en format acústic i en solitari Quim Carandell, el líder de la Ludwig Band. En aquest cas, amb entrades per 12 euros.
24: I was temporary, 'cause you're my fella, my guy. Hand me, you. Yeah.
15: I al Palau de la Música avui sonarà la trompeta d'Andrea Motis.
22: L'artista homenatja Amy Winehouse amb l'espectacle To Amy, en què s'uneix amb els Barcelona Gospel Messengers per repassar la trajectòria d'una de les artistes que més l'ha marcat. Això és avui en el marc del Festival Guitar BSN. A 8:45 del vespre encara queden entrades per entre 30 i 58 euros.
15: El Heartbreak Hotel, el festival grec, posa sobre l'escenari Factory.
22: Àlex Rigola adapta i dirigeix la comèdia més màgica de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu, traslladada a la Factory d'Andy Warhol, tot plegat protagonitzat per Elisabet Casanovas, Nil Cardoner, Biel Duran i Lluís Villanueva, entre d'altres. Avui a funció a 8:45 del vespre, les entrades per 19 euros.
15: I avui també és un bon dia per passejar-se entre obres arquitectòniques de les Tres Xemeneies de Barcelona.
22: Amb motiu del Congrés Mundial d'Arquitectura de la Unió Internacional d'Arquitectes, l'emblemàtic espai acull una exposició de 4.000 metres quadrats i 70 itineraris arquitectònics que va des de la sala de turbines fins a grans equipaments cívics de la zona. A més, també es pot participar en diverses activitats gratuïtes.
15: 4 minuts per les 8 del matí, és l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El pes de les circumstàncies.
1: A la seu social dels sicaris va arribar una carta que va tenir el mèrit de fer-los esgarrifar. Un homenot amb males puces, que les havia fet de l'alçada d'un campanar, com els seus col·legues, va llegir la nota amb veu alta i tremolosa. Fa molt temps que no puc agafar el cotxe i la culpa és de les persones amb mobilitat reduïda. Són un col·lectiu sobrerepresentat. Tenen més places d'aparcament de les que necessiten i persones com jo ens hem de fer fotre. Digueu-me qui és més desgraciat aquí, ells o jo? L'homenot es va aturar un moment a reflexionar, però els seus companys li van fer notar de seguida que els escrúpols no procedien en horari laboral. I va seguir. Mireu, jo no vull cap mal a ningú. Tinc un amic minusvàlid i no seria just passar comptes amb un dels seus iguals. És per això que us demano que demà, amb tot el tacte de que sigueu capaços, vingueu a trencar-me les cames. Sóc una persona sedentària, no les trobaré a faltar. L'homenot, que havia perdut tot el color que tenia, va veure que el remitent havia adjuntat hora i adreça per fer efectiu l'encàrrec. I al final de tot de la carta va afegir: pagaré el que calgui. La tranquil·litat de tenir reservat un lloc per aparcar no té preu.
15: Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics de so. El dissabte el Blai Iniesta, el diumenge el Macià Closes. Macià, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Avui amb què arribarem a les 8?
1: Avui, 28 de juny, Dia Mundial de l'Orgull LGBTIQ+. Dia per reivindicar totes i cada una de les maneres d'estimar. A qui vulguis, com vulguis i quan vulguis. Arribarem a les 8 amb el grup valencià El Diluvi i el seu tema de 2017, Tendresa Insubmisa, que reivindica l'amor lliure.
0: Salut i ràdio, Macià.
2: Salut i ràdio.

0: suplement amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 28 de juny del 2026, el ciclisme és d'aquells esports que només genera dos tipus de sensacions, l'afició més absoluta o unes ganes descomunals de fer la migdiada mentre el grup dels escapats s'acosta al Tourmalet. El cert, en tot cas, és que el funcionament de les curses permet entendre les interioritats de la política amb més precisió que bona part dels manuals. Posem per cas que Pedro Sánchez és el líder d'un equip amb mallots i bicicletes de color vermell que pren part al Grand Départ del Tour de França que hi haurà a Barcelona el dia 4 de juliol. Té bones cames, està preparat, disposa d'experiència en la competició perquè l'ha guanyat més d'una vegada, coneix les etapes de muntanya, atresora un bon manual de resistència i està acostumat a les remuntades impossibles. El desgast, però, se li acumula a les cames. Li falla la cadena de la bicicleta, els jutges de la cursa no l'acaben de tractar bé, punxa alguna roda i veu com ha de pedalar contracorrent. Li costa arribar als punts d'avituallament. Els gregaris que l'han acompanyat fins al moment clau de les etapes estrella flaquegen. N'hi ha que són desqualificats, com José Luis Ábalos, i d'altres que ja no el poden ajudar perquè se'ls ha espatllat el canvi de marxes, com és el cas de José Luis Rodríguez Zapatero. Hi ha mecànics que, més que ajudar, acaben espatllant el material. Santos Terdán, Leire Díez... Els altres equips, en canvi, apliquen un ritme infernal abans de les ascensions decisives. Sánchez pot fer miracles, però no pot lluitar contra la gravetat. I sobretot no pot fer-ho sol. Els altres equips, amb qui s'havia aliat en altres ocasions, comencen a desconfiar. Hi ha corredors com Gabriel Rufián, que tenen ganes d'ajudar-lo, però es van quedant sense arguments pel camí, i d'altres que, com Míriam Nogueras, prefereixen punxar les rodes de Pedro Sánchez per propiciar un relleu a l'equip del PSOE. La línia de meta és cada vegada més a prop. El president del govern espanyol té difícil mantenir el mallot groc que l'acredita com a líder de la cursa. De fet, només les pàjares d'Alberto Núñez Feijó i la por al tàndem que formen l'equip blau del PP i l'equip verd de Vox poden obrar el miracle. La sensació, això sí, és que fins i tot el multicampió Tadej Pogacar, si corrés amb el mallot vermell, acabaria baixant de la bicicleta. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Continua la calor malgrat tot. Jofre Genué, bon dia.
2: Bon dia i bona hora. Continuen les elevades temperatures avui. Encara superarem àmpliament els 30 graus a moltes poblacions. Els vols més als 38, ahir es va arribar als 39, potser baixa un pèl, però en general es notarà gens. De fet, en punts del litoral i el prelitoral, respecte a ahir, les temperatures podrien pujar un plet més, sobretot a partir mitja de la tarda, amb vents una mica més aponentats i rescalfats, que van associats al canvi de temps que arriba per ponent. De fet, ara mateix hi ha tempestes cap al nord d'Osca. Lliscaran per la franja de ponent al llarg d'aquesta tarda. Poden donar algun ruixat en aquest sector, però sobretot serà al nord de Lleida, que és on hi ha avisos d'intensitat de pluja. Compte aquesta tarda, per tant, en punts de l'Alt Pirineu, perquè poden haver algunes tempestes que siguin una mica intenses. Augment de núvols, per tant, progressiu a tot el terç del país. Potser Girona quedarà més al marge d'aquest augment de núvols. Pols s'agraden en suspensió. I compte també perquè aquestes ventades poden comportar algunes... aquestes tempestes poden comportar algunes ventades, precisament al terç oest del país, al llarg de la tarda. El front en si ens acaba de creuar al llarg del dia de demà, afectant el nord del territori amb alguns ruixats, però sobretot obrirà les portes a un descens progressiu de les temperatures al llarg de la setmana que ve, que bàsicament es normalitzarà.
1: Gràcies, Jofre. Aquesta calorada causa estralls a casa nostra, però també la resta d'Europa. Els termòmetres de diversos països, Alemanya, Dinamarca, República Txeca, Suïssa, han registrat rècords absoluts amb temperatures al voltant dels 40 graus en països on no hi estan gens habituals. Habituats com Alemanya, concretament s'ha arribat als 41 graus i mig a Alemanya. Dinamarca, 37 graus aquests dies. A París, aquestes últimes 24 hores, la calor ha provocat la mort d'un centenar de persones i ha desbordat els serveis funeraris. L'investigador del CSIC, el Centre Geociències Barcelona, Santiago Giral, assegura a Catalunya Ràdio que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
3: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
1: Àustria, Hongria i Itàlia han declarat l'alerta per una onada de calor que ara es desplaça cap a l'est d'Europa. Les notícies del diumenge ens porten fins a Veneçuela. Les mirades continuen posades, en aquest cas, a l'Amèrica del Sud, on el balanç del terratrèmol ja supera els 1.400 morts i els 3.200 ferits. 1.400 morts, una xifra que es va actualitzant dia a dia perquè les rèpliques continuen sacsejant les zones afectades i les tasques de recerca són cada vegada més complicades. Encara hi ha 50.000 desapareguts i els equips de rescat busquen supervivents a contrarrellotge. Malgrat la dificultat afegida perquè no hi ha prou maquinària pesant, encara hi ha gent que surt amb vida de sota la runa dels edificis. Fa tres dies que dos terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 van sacsejar Veneçuela. Des d'aleshores, una vintena de països hi han enviat equips especialistes per donar un cop de mà en les tasques de rescat. Entre ells, el grup de bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya, amb qui van poder parlar ahir al suplement, moments abans d'agafar un vol cap a Veneçuela. Sobre el terreny, els familiars dels desapareguts demanen que no es deixi de buscar. A l'Amèrica Llatina hi tenim el Joan Biosca.
4: Rescatistes, bombers, militars, gossos, especialistes en trobar persones vives sota els edificis. La lluita per la vida en un escenari dantesc, caòtic, amb els familiars de les persones que es busquen esperant notícies miraculoses o al pitjor.
5: No hay suficiente maquinaria. No sé, yo pido por favor que envíen a las personas que puedan ayudarnos y que no dejen de buscar, no que no dejen de buscar, porque me dijeron hoy que tenían ganas de ya no buscar más y eso no es justo, porque nosotros tenemos la esperanza de que salgan con vida nuestros seres queridos.
4: Es parla de 50.000 desapareguts per aquests dos terratrèmols de Veneçuela del passat dimecres. El govern xavista, tutelat econòmicament pels Estats Units des del passat mes de gener, en ser detingut i empresonat el llavors cap d'estat del país sud-americà, Nicolás Maduro, ara també lidera la crisi humanitària. Al cap del comandament sud dels Estats Units, un general dels marins supervisa l'operatiu en una zona zero que ja representa també una crisi sanitària. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
1: Déu-n'hi-do, les tasques de rescat s'allargaran durant setmanes. Després caldrà preguntar-se quines són les conseqüències i la magnitud del desastre causat pels terratrèmols. Miguel Enrique Otero, director del diari veneçolà El Nacional, atribueix part del desastre a la corrupció endèmica que viu el país. N'ha parlat al programa El Divan de la Sílvia Coppolo.
6: Venezuela es un país marcado por la corrupción y por la irregularidad. Muchos permisos de construcción se obtienen a base de pagarle a los concejales o a la gente. Entonces, claro, hay muchos edificios que no tienen las condiciones para resistir un temblor o un terremoto.
1: Enrique Otero publica des de Madrid per l'exili imposat des de fa ja més d'11 anys la conversa sencera aquest vespre a partir de les 9 a l'antena de Catalunya Ràdio. Atenció, perquè en una altra punta del món, a l'Afganistan i al Pakistan, dos terratrèmols més han sacsejat la zona. En aquest cas, però, de moment no hi ha constància de víctimes. El més fort, de magnitud 6, ha passat a la regió afganesa de Hindukush. Els tremolors s'han notat des de la capital, Kabul, fins a Islamabad. Un sisme que s'ha produït a una profunditat d'uns 100 quilòmetres. Poc abans, al Pakistan, hi havia hagut un altre terratrèmol. Aquest ha estat de magnitud 5,4. Ha fet una vintena de ferits i ha malmès un centenar d'habitatges, segons les últimes informacions. És el quart terratrèmol al Pakistan aquestes últimes 24 hores. A pocs quilòmetres, al Golf Pèrsic, l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran penja d'un fil. Els dos països mantenen l'intercanvi d'atacs i s'acusen mútuament d'haver vulnerat l'acord de treva provisional. Un pacte, recordem-ho, que es va firmar fa menys de dues setmanes i que pretenia, per ara, de manera infructuosa, posar fi a quatre mesos de guerra. L'acord, però, ja ha quedat en paper mullat. Aquesta nit els Estats Units han tornat a atacar diversos objectius al país persa. Washington assegura que ho fan represàlia als bombardejos d'un petrolier a l'estret d'Hormuz i, segons les autoritats nord-americanes, els objectius han estat instal·lacions de vigilància, comunicacions i defensa aèria, també magatzems de drons i de míssils. Donald Trump, com sempre, a través de la seva xarxa, ha reconegut els atacs i adverteix que podria anar més enllà, fins al punt, diu, que la República Islàmica de l'Iran deixarà d'existir. Amenaces en temps de suposada treva per les dues bandes, perquè després d'aquests atacs, la Guàrdia Revolucionària Iraniana ha anunciat una operació conjunta de les seves forces navals i aeroespacials contra instal·lacions militars nord-americanes a Kuwait i a Bahrein. Asseguren que han destruït 8 infraestructures importants de l'exèrcit dels Estats Units i adverteixen que qualsevol nova agressió rebrà una resposta implacable. Cinc minuts per arribar a un quart de nou del matí de la crònica política. Resposta implacable també d'un PSOE que tanca files amb Pedro Sánchez. El Partit Socialista ha engegat la maquinària electoral amb un comitè federal plàcid on ha quedat palès el suport de la plana major al president espanyol i secretari general del partit. Això sí, amb alguna veu discordant, com la de ja habitual Emiliano García Page, el díscol de sempre, que s'ha quedat sol en la seva croada particular. En canvi, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha llançat un missatge de suport al president Sánchez. El Comitè Federal Sánchez ha defensat la seva resposta al degoteig de casos de corrupció i ha demanat coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura. Ho ha seguit des de Madrid l'Alba Gil. Alba, bon dia.
7: Bon dia. Han estat gairebé 7 hores de reunió que han servit per certificar el suport gairebé unànime del partit a Pedro Sánchez. Els socialistes tanquen files amb l'estratègia de Ferraz per fer front als casos judicials i activen l'engranatge de cara a les generals de l'any que ve amb l'interrogant sobre si seran abans de les municipals i autonòmiques del maig. L'única veu crítica, l'habitual Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral o una qüestió de confiança. La resta de barons han subscrit les paraules de Sánchez, que en una rèplica avalada ha assegurat que els qui demanen avançar els comicis són els mateixos que van fer Mariano Rajoy president. Pel que fa a la corrupció, el líder socialista ha admès que podrien haber fet més, però que han estat contundents.
8: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
7: Sánchez també ha deixat clar als seus que no pensa tirar la tovallola i que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027.
1: Tot això pel que fa al PSOE. Les paraules de Pedro Sánchez del Comitè Federal del PSOE han tingut resposta ja per part del Partit Popular. Alberto Núñez Feijóo ha acusat el president espanyol de capdillisme, l'assenyala d'haver-se atrinxerat antidemocràticament, diu, al Palau de la Moncloa. Paraules del líder popular durant la clausura del Congrés del PP català, que ha ratificat Alejandro Fernández com a cap de files.
9: Lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
1: El Congrés ha estat una exhibició d'unitat, malgrat que s'hauria d'haver celebrat fa 4 anys i s'ha anat posposant per les desavinences entre Gènova i la direcció catalana. En tot cas, ha servit per renovar la cúpula dels populars a Catalunya amb Alejandro Fernández, que es manté al capdavant, a qui Feijóo demana capitanejar la missió per fer fora Sánchez de la Moncloa. La gran novetat, primer Fernández li agafa el guant a Alberto Núñez Feijóo.
10: que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para que tú seas presidente del gobierno, que buena falta le hace a la nación.
1: La incògnita del Congrés era qui seria el número 2 d'Alejandro Fernández. Doncs bé, els rumors s'han acabat certificant. Ha situat l'actual portaveu parlamentari Juan Fernández a segon de bord d'Alejandro Fernández del PP català i, per tant, Lorena Roldán li agafarà el relleu com a portaveu parlamentari. I ara ens situem a Planoles, al Ripollès. Així van rebre ahir l'expresident Jordi Pujol i Soley en l'acte d'homenatge organitzat per les joventuts de Junts i que es va fer en un moment en què estem pendents de la sentència pel cas que afecta la seva família i que jutja l'Audiència Nacional. En Pujol, recordem-ho, exonerat pel tribunal. Pujol, acompanyat del seu fill Oriol, no va intervenir directament en l'acte, però va preparar un discurs que va llegir Carlota Montfort, presidenta de l'entitat. No va fer esment a la causa judicial, però a través d'ella va reivindicar la seva entrega a Catalunya.
11: Si alguna cosa voldria que recordés de mi, és molt senzilla, que he intentat servir Catalunya amb les meves limitacions, amb els meus errors i amb els meus encerts.
1: El president Pujol també va defensar integrar les persones que arriben de fora sense renunciar a la identitat pròpia, tot plegat en un acte que va reunir 400 persones i a la qual també van assistir figures de pes del partit, com el secretari general Jordi Turull i el president del Parlament Josep Rull. La crònica política catalana també passa per la indignació que viu l'esquerra independentista. El motiu, Aliança Catalana ha llogat l'històric local que fins ara havia estat la seu del casal Panxo de Berga. El casal portava 17 anys instal·lat al local, però el passat 15 de juny la propietat els va rescindir el contracte. La sorpresa ha arribat quan s'han assabentat que els nous llogaters són la formació de Sílvia Orriols. La líder del partit, de fet, s'ha vantat d'haver obert el local a través de les xarxes. Des de l'assemblea del casal Panxo denuncien que ha estat especulació immobiliària i no pas Aliança Catalana qui els ha expulsat del seu antic local i acusen el partit d'extrema dreta d'atiar la crispació. El local va aparèixer ahir amb el rètol d'Aliança guixat amb esprai negre i amb pintades a la façana. 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van participar a la marxa de l'orgull LGTBIQ i més. Ahir a la tarda a Barcelona van denunciar que el matrimoni no els resol problemes i van voler recordar la primera mobilització que es va fer a Catalunya. Montse Mir, bon dia.
12: Bon dia. Va ser el 26 de juny del 1977 i des de llavors s'ha fet cada any.
13: 5.000 persones convocades pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya pujaven la Rambla de Barcelona sota els lemes Nosaltres no tenim por, nosaltres som...
12: Aquest ha estat un dels lemes més corejats durant el recorregut entre la plaça de la Universitat i la de Sant Jaume, en una marxa que ha denunciat que el matrimoni sigui la clau d'accés obligatòria per accedir a moltes coses. També han reiterat que encara pateixen agressions. Ángel Camacho, de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, diu que no són resultat de l'atzar.
14: Creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
12: Segons l'últim informe de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, el 2025 hi va haver més de 350 agressions a Catalunya. Els participants també es desmarquen del Pride Barcelona, que han qualificat de rua festiva empresarial.
1: I ara ens situem a Hongria, on desenes de milers de persones també s'han concentrat a la capital, a Budapest, per celebrar la primera marxa de l'orgull sense l'ultranacionalista i homòfob Víctor Orbán al poder. Cal recordar que en la celebració de l'any passat unes 350.000 persones van desfilar sota l'amenaça de multes i detencions del govern Orbán, que en els seus 16 anys al poder va limitar els drets del col·lectiu. Més enllà d'Hongria, també hi ha hagut marxes arreu del món, algunes de multitudinàries, com a la ciutat alemanya de Múnich, amb 230.000 participants, i a la capital de Finlàndia, Helsinki, amb 100.000. I a tot això, atenció, perquè avui, coincidint amb el Dia de l'Orgull, el Ja m'entens, el podcast d'aquesta casa que dona veu al col·lectiu LGTBI, celebra 200 programes. Sentim el seu presentador, el David Ávila.
15: Ja m'entens, arribar a 200 programes és una molt bona notícia. I una molt bona notícia per diversos aspectes. Un d'ells, la construcció de referents, que encara ara és molt important dins del col·lectiu LGTBIQ+, ja que encara ara hi ha molts espais on les persones del col·lectiu no ens atrevim a explicar la nostra orientació sexoafectiva i de gènere. Però també és molt important, ja que L'octubre farem 6 anys i durant tot aquest temps hem pogut parlar de temes com, per exemple, com és ser LGTBI dins d'un centre penitenciari o com viuen les persones del col·lectiu tenint una discapacitat psíquica o física. Doncs de tot aquest tipus de temes n'hem parlat i esperem seguir-ne parlant en futurs programes. Així que celebrem-ho.
1: Passen 2 minuts d'un 8:15 del matí. Aquesta tarda, a partir de les 7, hi haurà una nova protesta al municipi de Paiporta per reclamar la suspensió de l'aforament de l'expresident Carlos Mazón i per denunciar que, 20 mesos després de la dana, encara conserva l'acta de diputat. Més de 200 entitats socials i associacions de víctimes recorreran els carrers de la zona 0 de la catàstrofe, on hi va haver més morts, en una mobilització que també vol assenyalar la situació de deteriorament en què encara avui es troben el municipi i la resta de pobles amb diversos projectes urbanístics pendents d'execució. Ara anem fins a Austràlia, que endureix la llei que prohibeix les xarxes socials pels menors de 16 anys. Ho fa després de comprovar que en mig any d'aplicació ha tingut poc efecte a l'hora d'evitar que hi accedeixin els adolescents. D'aquesta manera, el govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i les situarà per damunt dels 60 milions d'euros. Antoni Albanisi, volem dir, és el primer ministre del país.
16: Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que poden fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de controvèrsia.
1: Segons el regulador australià, que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies. Atenció a aquesta notícia, perquè toca llegir-la a poc a poc. Els Mossos han detingut una dona de 41 anys com a sospitosa de la mort del seu marit a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. La dona, infermera a l'UCI de l'Hospital de Manresa, està acusada d'enverinar amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys. L'home feia dies que tenia somnolència i amnèsia i arran d'un incident mentre conduïa va acabar ingressat a l'hospital. Allà se li van fer tot tipus de proves que van descartar cap malaltia, li van donar l'alta i al cap d'uns dies va acabar morint. Segons explica la Maica Navarro a La Vanguardia, l'autòpsia va revelar que tenia restes de benzodiazepines i fentanil a la sang. Marta Ferrer.
17: Va ser, de fet, un company bomber qui va compartir les seves sospites amb la policia i la notícia de la detenció de la dona no ha sorprès l'entorn de la parella. Entre altres coses perquè pocs dies després de la mort de l'home, la seva dona va buidar la casa familiar i de seguida es va instal·lar al domicili un home que era la seva nova parella sentimental. Fins i tot, explica la Maica, es va organitzar una festa de benvinguda a que van assistir estupefactes algunes companyes infermeres de l'hospital. Tot plegat, sumat al fet que la dona es va negar rotundament que li practiquessin una autòpsia al seu marit, insistint que ell no ho volia i que volia donar tots els seus òrgans, va fer saltar les alarmes. L'autòpsia va revelar després quantitats de benzodiazepines, fentanil i altres medicaments que presumptament la dona li va administrar tant a casa com a l'hospital. La sospitosa ha passat ara a presó provisional sense fiança.
1: Avui és un bon dia per llegir tota la peça que la Maica Navarro publica a La Vanguardia, amb la calma, a poc, i sense cap mena de dubte que això, d'aquí uns mesos o d'aquí un temps, acabarà sent un capítol de Crims del Carles Porta. Avui, també diumenge, Maica Navarro al suplement. Ha mort ofegada una dona de 80 anys a la platja de l'Arquitecte, a l'Ampolla, al Baix Ebre. El 112 ha rebut l'avís poc després de la 1 del migdia, quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua un banyista inconscient. Malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Des que ha començat la temporada, ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes. A Girona, una dona de 80 anys també està en estat crític a l'hospital després d'estar a punt d'ofegar-se en una platja de Palamós, al Baix Empordà. I un home ha quedat ferit per arma de foc després d'una baralla al barri del Bon Pastor de Barcelona. Segons informen els Mossos, ahir a la tarda hi va haver una discussió i un dels implicats va disparar diversos trets contra un altre. L'home va ser traslladat a l'hospital en estat greu, però no es tem per la seva vida. Una altra persona també va quedar ferida lleu per una bala rebotada. Els Mossos busquen ara l'autor dels trets per aclarir les circumstàncies que van desencadenar en aquest nou tiroteig a la ciutat de Barcelona. Aquest vespre, el 30 minuts de TV3 emet AP7 al límit.
18: Més cotxes, més risc.
1: És un reportatge que posa el punt de focus en aquesta autopista, la P7, que s'ha convertit en una via saturada i deteriorada per la falta de manteniment. Des que es va treure l'últim peatge ara fa 5 anys, el trànsit ja ha incrementat amb retencions habituals i talls per accidents perquè milers de persones s'han vist abocades a circular-hi. La via s'ha anat deteriorant i això l'ha dut a estar al límit. És el que explica aquest reportatge, que a més també inclou el debat sobre la inversió al Ministeri de Transports i planteja si és possible que tornin els peatges per pagar-ne el manteniment o si la gestió s'hauria de traspassar a la Generalitat. Tot plegat ho podem veure avui, a partir de les 10 del vespre, a TV3, amb aquest 30 minuts a P7 al límit. Si sou dels que compreu sovint online, potser aquesta notícia us interessa perquè a partir de la setmana que ve comprar productes a les plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. Dimecres 1 de juliol, la Unió Europea comença a cobrar una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. De fet, no només s'aplicarà a venedors xinesos, sinó també de qualsevol altre país no comunitari, com ara els Estats Units o la Gran Bretanya. S'hauran de pagar 3 euros de taxa per cada categoria de producte inclòs en el paquet, ho explica Cristian Castillo, professor de la UOC i expert en logística.
18: Tots aquells productes que arribin fins a 150 euros, que fins ara estaven exemptes de pagar cap taxa duanera, doncs ara sí que hauran de tenir un preu fixe d'uns 3 euros per cada partida arancelària. Això vol dir que podríem tenir samarretes, però si són de diferents materials, s'haurien d'aplicar aquests 3 euros per cada categoria.
1: Segons Castillo, la Unió Europea calcula que l'any passat va entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot des de l'Àsia. La xifra s'ha multiplicat per 4 des de l'any 2022. Mentrestant, la Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i a les plagues. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que permetrà als pagesos augmentar la collita. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, bon dia.
19: Hola, bon dia. Això no té res a veure amb els transgènics, que continuaran estrictament regulats perquè barregen els gens d'espècies diferents. El que s'aprova ara és la possibilitat d'editar el genoma intern d'un mateix vegetal per potenciar-ne els trets més afavoridors des del punt de vista nutricional pel que fa al gust o la resiliència climàtica. L'eurodiputada sueca Jessica Polgjart ha negociat la nova llei.
20: Estem donant als pagesos les eines que necessiten per conrear cultius més resilients al clima i competir globalment, al mateix temps que preservem les normes més estrictes de seguretat alimentària.
19: Els aliments que estiguin editats genèticament no ho hauran d'indicar l'etiquetatge i això molesta les organitzacions d'agricultura ecològica, com la Demeter International. La seva portaveu és Clara Ver.
21: Per als consumidors no hi ha transparència, no hi ha informació. No podran prendre una decisió informada quan vagin a comprar al supermercat.
19: Les fruites i verdures biològiques continuaran cultivant-se sense utilitzar llavors editades genèticament.
1: Gràcies, Bruno. 5 minuts per arribar a 8:45 del matí. Parlem ara de música en directe, en aquest cas d'un dels concerts més multitudinaris d'aquest any a casa nostra.
22: A ver si se la sabe, mira.
1: Alejandro Sanz ha omplert d'emocions l'estadi RCD Stadium de Cornellà davant de 34.000 persones que ha presentat el seu nou disc I ara què? I també ha repassat els seus grans clàssics amb arranjaments posats al dia que han fet les delícies d'un públic majoritàriament femení. Marc Ruiz, endavant.
23: Alejandro Sanz ha tornat a enamorar el públic de Barcelona amb una bona banda de músics i una bona selecció de cançons de les més de 3 dècades de carrera. El públic és veterà, com ho demostren molts dels cartells que porten. N'hi ha que remarquen que fa 30 anys que en són fans. I Alejandro Sanz els llegeix gairebé un per un. És un gran anfitrió i parla al públic amb molta tendresa. L'excusa de la gira és el disc I ara què? Però el públic vol els clàssics. I Alejandro Sanz ho sap. Per això ho resol amb Bésame, El vino de tu boca, Les guapes, que és la que més ha agradat de les noves, i Hoy no me siento bien, que l'ha dedicada a les víctimes del terratrèmol de Venezuela. Cançons com Cuando nadie me ve han endolcit el públic. Es podia tocar l'emoció concentrada a l'aire amb fans abraçats i amb la llagrimeta a punt de saltar. Sanz ha tancat 2 hores i mitja de música, emoció i complicitat de vells amics amb l'imprescindible Corazón Partido, un cor que aquesta nit han cosit les 34.000 persones que han omplert l'estadi de l'Espanyol.
1: Ja veig que el Marc Ruiz s'ho ha passat bé. Avui, a la tertúlia del suplement, Marc Molins, Oriol Marc i Núria Oriols, i per petició popular hi sumarem també el Blai Mercè, una de les veus musicals de Catalunya Ràdio, perquè ens faci un retrat d'algunes de les peces més icòniques de...
0: tan fuertes tus miradas, qué elegantes y estudiadas.
1: Algunes de les peces més icòniques d'Alejandro Sanz, com Pisando Fuerte o, evidentment,

0: Sí, ràpid. A partir de les 9, una mica d'Alejandro Sanz també amb el Blai Mercè, la tertúlia del suplement. Més concerts d'avui diumenge. Els Tiets actuen a la Festa Major de Rubí.
1: Què era això? Era això? Sempre volem massa i necessitem poc.
0: Un concert que començarà a 11:45 de la nit a l'Escardívol de Rubí, on el duet maresmenc presentarà la seva cançó de l'estiu, Era això, publicada aquest divendres, i una altra de les cançons d'aquest estiu...
1: Ni més curta de sant, com un anunci d'estrella tan punt, desig de Sant Joan.
0: Sant Joan, dels mallorquins Fades, que, per cert, aquests últims dies han rebut diverses agressions homòfobes dalt dels escenaris, imperdonable, lamentable. Per tant, des d'aquí també una abraçada pels Fades. A 11:45 tocaran aquest Sant Joan i moltes altres a la nit de l'Orgull del Masnou, en un concert emmarcat en la Festa Major d'aquesta localitat del Maresme. A Barcelona... Clar, és que... Ja potser aniré al Palau de la Música. Andrea Motis, acompanyada per la Barcelona Gospel Messengers, en un concert per homenatjar Amy Winehouse, una de les seves referents musicals, quan falta una mica menys d'un mes perquè es commemorin 15 anys. Què dius ara? 15 anys de la mort de l'artista britànica Amy Winehouse. 15 anys ja han passat. Avui Andrea Motis amb aquest homenatge al Palau de la Música.
1: It's el cos d'una flor, it's un...
0: El petit de Calaril toca a la Fònica de Banyoles. També hi actuaran el cantant de la Ludwig Band, el Quim Carandell, i Anna Andreu, que segur que aprofitarà per interpretar aquesta versió d'Antònia Font, que acaba de publicar. Amb aquests focs artificials i d'Antònia Font els pets... que avui actuen en un festival amb un nom que sembla posat per Lluís Gavaldàs, el festival A Cel Obert de les Masies de Voltregà, Osona. A partir de la 7 de la tarda, els Pets cantant les 40 amb el grup infantil Filomena de Taloners. Ja ho veieu, dia intens de concerts i de festivals, també amb concerts d'àmbit internacional. El Festival Blau Marí tanca avui la seva primera edició amb un concert de Rufus Wainwright. El canadenc avançarà alguna cançó del que serà el seu proper disc. Serà 9:45 al Port de Barcelona per posar punt final a aquest certamen. Qui li agafa el relleu és un altre festival nou, el Bars, que recupera el nom de la Sala del Paral·lel. Tot i això, se celebrarà al Poble Espanyol i començarà aquest vespre amb Beat, el grup format per exmembres de la llegendària banda britànica King Crimson. El grup hi ha Adrian Billow, exmúsic de David Bowie i Steve Vai, considerat un dels millors guitarristes de tots els temps. Fins al 25 de juliol hi desfilaran Morrissey, Rubén Blades, Joan Dausà, M. Clan, Lax and Busto i els Gypsy Kings amb Los Manolos. Com dèiem, el festival recupera l'esperit de l'antiga sala Bars del Paral·lel i el trasllada a un format a l'aire lliure. El recinte també incorpora oferta gastronòmica i un segon escenari dedicat als artistes emergents. I ara anem als castells, passen davant dels castellers de Vilafranca, els de Sants i els dels Xiquets de Tarragona, la diada del Pla de la Seu. Els Verds hi han descarregat 3 castells de la gamma extra, és a dir, els castells més difícils d'aixecar. Josep Almirall.
2: Els castellers de Vilafranca han descarregat la seva primera torre de nou de la temporada en una actuació d'alt nivell, en la qual també han descarregat el 4 de nou amb l'agulla i el pilar de 8. 3 castells de la gamma extra que els Verds han acompanyat del 3 de 9. Molt bona actuació dels penedesencs, que eixamplen el seu ventall de castells de la màxima dificultat. Gran actuació també dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica per primera vegada des del 2019. Impecable el 4 de 9 de sortida, més treballat el 3 de 9 de la segona ronda i estrena del 5 de 8 per acabar. Els anfitrions de la Diada, els Xiquets de Tarragona, han igualat la seva millor actuació de la temporada, amb el 3 i el 4 de 8 i el 7 de 8, el segon de l'any, que els serveix també per agafar confiança davant l'estrena futura del 2 de 8, el 5 de 8 o el 3 de 9.
0: De seguida tornem amb els esports. Leo Messi continua signant un Mundial brillant. Avui, malgrat ser suplent, ha marcat de falta el 6è gol en aquesta edició, només amb 3 partits. Ja en suma 19 en tota la història dels Mundials, 3 més que Mbappé. Pausa i els esports.
3: El suplement, amb Roger Escapa. Sabies per què el kèfir d'Activia és un kèfir de veritat? Perquè conté autèntics llevats de kèfir. És boníssim i amb probiòtics que només Activia ha demostrat que arriben vius a la microbiota i nodreixen la seva diversitat. A més, comença els matins amb Activia Kèfir. Et sentiràs bé per dins i això es nota per fora. Activia Kèfir, un kèfir de veritat.
4: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
5: Pla Andreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: Aquesta setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. En format estalvi, pit de pollastre filetejat per 5,59, t'estalvies un 18%. I mix de fruita seca per 4,99, t'estalvies un 19%. Lidl, val la pena.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a cala meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
8: Molt bé.
7: Arribarem a tot?
8: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
9: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
11: L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit, 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Bon dia!
11: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
12: Tranquils, que no ens avorrirem.
11: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
13: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
14: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
15: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
16: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
17: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
16: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
15: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
16: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
18: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
16: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
15: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
18: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
16: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
19: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.

0: Passen 6 minuts de 8:45 del matí. Aquesta matinada s'ha tancat la fase de grups del Mundial i el nom de Leo Messi, Joan Fitó, és el més destacat.
1: Sí, perquè continua fent història l'argentí, 6 gols en aquesta fase de grups. Avui ha estat suplent Messi, ha entrat al minut 60 i n'ha tingut prou en 20 minuts per fer això.
2: Y es una posición recontra
3: difícil. A ver Leo, yo sé que tanto te pedimos. Ahí va, Messi, golazo.
0: Sis gols en tres partits, una animalada, realment, i és per treure's el barret, la gorra, el que vulgueu. Sí que és veritat que aquí el porter fa amb l'estàtua, és a dir, pot fer alguna cosa més. En qualsevol cas, bé, ha sortit 30 minutets perquè el reservaven i ha fet el seu golet.
1: Sí, ha fet el gol de falta, com deies, l'ha fet pel pal del porter, que ha fet una mica l'estaquirot. Són 6 gols. Avui ha trencat un nou rècord Leo Messi perquè encadena 7 partits mundialistes marcant. Això és superar un rècord dels anys 70 que tenien noms mítics com Jairzinho o Fontaine. Un rècord, com deia, del 1970. Scaloni ha explicat després del partit que Messi ha decidit avui ser suplent.
4: Que él hoy podía haber jugado 90 minutos y podía, sin desmerecer al rival, a lo mejor agrandar esa leyenda, pero prefirió también en que sus compañeros tengan minutos, prefirió también pensar en lo que viene, y eso habla más que bien, porque no piensa en esos números que tanto la gente habla.
1: 6 en aquesta edició, són 2 més dels que han fet Mbappé o Dembélé, que en sumen 4. A més, el d'avui és el 19è que marca en els Mundials, i ara Messi en té 3 de marge, precisament respecte a Kylian Mbappé.
0: Aquesta matinada s'ha acabat aquesta primera fase del Mundial, una mica feixuga, una mica llarga, amb uns partits d'aquests de mastegar sorra. Avui comencen ja els 16ens de final, per tant, o sigui, queden 16ens, 8ens, quarts, semifinals i final. Encara 5 partits fins a poder aconseguir el títol del Mundial. Es farà llarg, això.
1: Sí, t'he de dir que el primer partit d'aquests 16 anys tampoc millora gaire el que hem vist fins ara. És un Sud-Àfrica-Canadà, una de les anfitriones.
0: Sud-Àfrica-Canadà.
1: Sí.
0: A casa segur que me'l fan empassar.
1: Que juguen avui a les 9 del vespre. D'aquesta matinada dels partits et destaco l'empat a 0 de Portugal contra Colòmbia. Portugal queda segona de grup. També el final d'infarat destaco entre Algèria i Àustria. Finalment han empatat a 3 amb un gol a l'últim segon del conjunt austríac. Tot plegat ja deixa aquest quadre definit. Espanya jugarà dijous a les 9 del vespre, precisament contra Àustria, i compta perquè en cas de victòria de la selecció espanyola jugaria contra el guanyador del Croàcia-Portugal.
0: És a dir, podríem tenir a 8ens de final un Espanya-Portugal, per tant, un Cristiano Ronaldo Lamine Yamal.
1: Correcte.
0: I Espanya ara juga... Àustria, en principi és assequible, això.
1: Sí, en principi sí. De fet, s'han classificat avui a l'últim sospir amb un gol al 96. Espanya, a més, ha caigut a la banda del quadre. Et diria que complicada perquè jugaria contra França en unes hipotètiques semifinals. França, que s'hauria d'enfrontar abans a Alemanya. En canvi, a l'altra banda d'aquest quadre, podríem tenir unes semifinals entre Brasil i l'Argentina. Tot plegat, doncs, ho anirem desxifrant els pròxims dies. D'aquests 16ens, et destaco el Brasil-Japó, els Països Baixos-Marroc o, per exemple, el França-Suècia.
0: Hi hauria bastant morbo també si es trobés Argentina-Portugal, és a dir, Messi contra Cristiano Ronaldo. Això pot passar?
1: A la final.
0: Fins a la final.
1: Sí,
0: uf, no,
1: correcte.
0: No passarà.
1: Estan a bandes del quadre diferents.
0: Mm-hmm. Avui, més enllà d'aquest Mundial de Futbol, tenim altres cites destacades. La primera és a Manresa.
1: El Nou Congost, perquè a 1:15 del migdia, partit de la selecció catalana, feia 3 anys que Catalunya no jugava un partit amistós. L'últim va ser contra l'Argentina, també es va disputar el Nou Congost. Avui Catalunya juga contra la Gran Bretanya. Jaume Pons Arnau, que és el seleccionador català, va passar ahir pel Tot Gira.
5: El nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no? I crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport, i bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet, però bueno, s'ha pogut fer i ha costat, eh?, s'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió.
0: Una convocatòria una mica descafeinada, per
1: això, eh? Sí, perquè falten noms potents com el de Joel Parra, jugador del Barça, Pierre Oriola

0: GP, avui es disputa la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos.
1: En Marc Márquez sortint des de la setena posició. Ahir va acabar sisè a la cursa sprint, avui surt setè, però ja avisa Marc Márquez que el d'avui serà un diumenge complicat.
2: Uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo, octavo, era la posición. Nos han regalado esa al final con la penalización de Pecco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
1: Jorge Martín sortirà des de la pole. Bezzek, líder del Mundial, ho farà des de la tercera posició. Márquez és a 42 punts de l'italià a la general del Mundial. També en motor, una hora més tard, això començarà a les dues, MotoGP. A les tres arrencarà el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. George Russell surt des de la pole. Els dos Ferraris, Leclerc i Hamilton, segon i tercer. I el líder del Mundial, Kimi Antonelli, surt des de la quarta posició.
0: Un dels noms d'aquestes últimes hores és el de la catalana Mireia Benito.
1: Perquè s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova a Sabiñánigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix doblet. Dijous es va proclamar campiona en la prova contra rellotge. És el primer triomf de Mireia Benito en aquesta modalitat i ahir també va passar pel Tot Giro.
3: Sí, la veritat és que sí. Si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, realment, és una passada.
1: I encara un apunt més, en aquest cas d'hoquei patins, perquè aquest diumenge avui es juga la tornada per l'ascens a l'hoquei Lliga, una hoquei Lliga que va guanyar l'Igualada fa pocs dies. Doncs avui, ascens per disputar aquesta hoquei Lliga entre el Vilafranca i el Manlleu, amb 2-3 pel Vilafranca al partit d'anada.
0: Joan Anton Català, bon dia una altra vegada.
4: Bon dia.
0: Com veurem la lluna aquesta setmana?
4: La podrem gaudir plena, de fet, serà demà plena. Demà dilluns, dia 29, la tindrem plena.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany?
4: A les 6 i 15 minuts.
0: I a quina hora es pondrà?
4: 21 a 28.
0: Una abraçada, Joan Anton.
4: A tu.
0: Temperatura a Cornellà del Terri, Jofre Genuer, aquesta hora?
5: Doncs ara mateix la temperatura és força elevada, al voltant d'aquests 20-21 graus, amb tendència a pujar força, però menys que ahir, perquè ahir es va arribar a superar els 36-37, per tant que la calor continua sent protagonista, baixa un palet a les comarques de Girona, que és on ahir doncs va tornar a haver-hi valors fraccions als 39, a Figueres, per exemple, però continuem amb valors més de finals de juliol que no pas de juny, avui.
0: Fins quan durarà la broma? A veure, va. No, perquè és que al final dius, ostres...
5: A veure, el problema és que el descens de les temperatures no contenta mai a tothom, perquè no és de manera general, cada sector del país té les seves peculiaritats. Avui, per exemple, la broma ja haurà durat prou. Al Pirineu, especialment, i a la Franja Ponent a partir de la tarda. Aquí sí que es notarà un descens de les temperatures, però la resta no. Haurem d'esperar més dies. I, de fet, ja avancem que a la façana litoral, i sobretot al voltant de la costa central, és dels llocs on baixarà menys la temperatura. En tot cas, sí que es notarà força a partir de dimecres i especialment la matinada dijous. Aquí sí que notarem un alleujament de manera generalitzat, però fins a llavors el descens serà progressiu i, a més, és que passarem de temperatures anormals molt per sobre del que seria habitual. Com dèiem, ara estem tenint valors que són més típics 10 anys enrere, a finals de juliol. Passarem a temperatures pròpies per l'època, en tot cas. És a dir, que la calor continua sent present, com és habitual a l'estiu. Per tant, és més que res fer-nos la idea de que la calor aquesta calor tan intensa afluixarà una mica i tindrem una calor més típica. Bàsicament seria aquest el missatge. Sí que en alguns indrets del territori fins i tot pot refrescar força, però ja estem parlant de zones doncs, al nord del país, zones també més elevades i més a l'interior, no pas a la façana litoral. No sé si amb tot això et contento una mica amb l'explicació del descens de les temperatures.
0: Jofre, no és culpa teva, ja ho saps, però clar... No et sentis malament, però és que... Bé, sé que també és molta pressió per vosaltres, perquè la gent n'està tipa, n'està farta.
5: No. Jo el primer, eh?
0: Clar, clar.
5: No, sí, el que passa que també... Jo també l'espero, però a nivell general hi ha un descens, perquè de valors, pròpiament valors, sí que baixaran, però molt probablement al llarg de la setmana tindrem el comentari d'on està el descens de les temperatures, eh? Uh-huh. I sobretot a les zones més poblades. En fi...
0: Ànims.
5: Que compta aquesta tarda que hi haurà algunes tempestes a l'Alt Pirineu que poden ser localment una mica intenses.
0: Dutxes d'aigua freda. Salut, gràcies, Jofre.
5: Que vagi bé.
0: Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.

0: tenim un petit problema, no sé si d'avisar assistència mèdica. Tenim un crim a l'estudi de Catalunya Ràdio.
1: No s'alarmi ningú. Saps allò que t'afaites al matí i talles un capilar, una cosa que molts senyors segur que els ha passat i no s'acaba de tallar.
0: Fa estona que estàs sent gran.
1: No, bueno, tampoc no... Escolta'm, que tinc un estresveri,
2: Jo avui he quedat amb alguns amics per a veure el partit i tinc un amic que és molt ultra del Madrid, sempre acabem discutint, i no va a la selecció espanyola, precisament, perquè n'hi ha massa jugadors del Barça.
0: Tot això que m'estàs explicant ho pots fer igualment sense que mai hi hagi una transacció econòmica. En comptes d'apuntar-te a gigolos.com o com es digui aquesta plataforma, et pots apuntar a Tinder i l'experiència la tindràs igual.
3: Exacte.
0: Aleshores, però... per què no ho fas a Tinder i ho fas a canvi d'uns diners?
3: Mira, molt senzill. Jo penso que el meu temps té un valor. Si jo decideixo que en aquest moment algú, per algo que faria gratuïtament, em vol pagar, jo no diré que no, sóc empresari. O sigui, s'ha de dir molt clar. Per fer el mateix que faria gratis em paguen, pues, per què no ho faria?
4: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 28 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Pedro Sánchez.
1: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo.
2: El Comitè Federal del PSOE tanca files amb el president espanyol que defensa la seva resposta davant el degoteig de casos de corrupció i demana coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura.
0: Alejandro Fernández.
3: Que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses...
2: Ratificat pel PP català com a cap de files en un congrés on ha situat l'actual portaveu parlamentari Juan Fernández com a segon de bord. També hi ha intervingut Núñez Feijóo, que ha acusat Pedro Sánchez d'haver-se atrinxerat antidemocràticament a la Moncloa.
0: Alejandro Sanz.
2: 34.000 corazones partidos que han omplert l'RC d'Stadium per vibrar el ritme del cantant madrileny. Sanz ha presentat el seu nou disc, I ara què?, però també ha repassat els seus grans clàssics com El alma al aire, Amiga mía o I si fuera ella.
0: Per petició dels tertulians, Marc Molins, Núria Oriols i Oriol Marc, avui un retrat d'Alejandro Sanz a través de Blai Mercè a la tertúlia del suplement. Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el 41.
2: Graus i mig, els que s'han assolit a Alemanya en una onada de calor que causa estralls a tota Europa. A París, en les últimes 24 hores, la calor ha provocat la mort d'un centenar de persones i ha desbordat els serveis funeraris.
0: 2.000.
2: Persones que han omplert, en aquest cas, els carrers de Barcelona en la marxa de l'orgull LGTBIQ+. A Hongria, desenes de milers de persones també s'han concentrat a la capital, a Budapest, per celebrar la primera marxa de l'orgull sense l'homòfob Víctor Orbán al poder.
0: 6.
2: Gols, com 6 sols, i mai més ben dit si parlem de l'Argentina. Els que porten Leo Messi en aquest Mundial després de marcar de falta aquesta matinada contra Jordània i això que només ha jugat 20 minuts.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Marc Molins, l'Oriol Marc i la Núria Oriols. Un mateix 28 de juny, en aquest cas de l'any 1999, Antoni Bassas va entrevistar la cantant de Lanzarote, Rosana, que l'endemà presentava el seu disc, Luna Nueva, al poble espanyol, una dona de poques paraules.
4: Optimismo. Aquesta és una paraula que surt sovint i que es transpúa, aquesta persona entra a l'estudi. Hoy me parece que vienes acusando el cansancio, no sé si de la gira, pero bueno, y sin embargo, los ojos te sonríen. A pesar de todo, a pesar de la hora y estas cosas, sí, ¿no? Los ojos te sonríen.
0: Una dona de poques paraules, però de grans hits. Si tú no estás.
5: No quiero estar sin ti.
0: El talismán.
5: El talismán de tu piel me ha dicho...
0: Oh, a fuego lento.
5: A fuego lento tu mirada.
0: Durant els més de 30 anys de carrera, Rosana ha publicat una quinzena de discos i dues cançons seves han estat banda sonora de pel·lícules, atenció, de Quentin Tarantino. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la Diagonal al 614, però ens podeu escoltar des de Recife, des del poble espanyol o des de sota l'ombreta de l'arbre on us resareu per no torrar-vos a fuego lento.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Diari Ara. El Toni Soler avui defensa el dret a canviar d'opinió en gairebé tots els temes en un article que es titula Elogi del canvi de parer. Marina.
2: Si tothom digués soc d'Esquerra o soc del PP amb el mateix orgull i convicció amb què altres diem soc del Barça o soc de la Penya, no caldria celebrar eleccions, sinó només passar llista, diu. El periodista posa sobre la taula dilemes com podem ser favorables a la immigració sense traves i al mateix temps defensar la continuïtat de la identitat catalana o podem defensar l'educació inclusiva que no deixi ningú enrere i la detecció i promoció de l'excel·lència. Soler fa servir la metàfora dels elefants a l'habitació per parlar dels problemes que té Catalunya, alguns que arrossega de fa temps, com la identitat i també la relació amb Espanya, i d'altres més recents, com el fenomen de la immigració, l'habitatge o el canvi climàtic. Doncs bé, sobretot això, confessa que ha canviat d'opinió en moltes coses, però en les seves conviccions independentistes diu aquí no ha canviat de parer.
0: També el diari Ara, avui ens fixem en l'anàlisi que fa la Mireia Esteve, posa la lupa en la relació Esquerra i PSOE.
2: Sí, Gabriel Rufián va dir dijous que ja s'ha posat en contacte amb els socialistes per parlar dels pressupostos de l'any que ve, una jugada que Esteve defineix com intentar posar la pilota a la teulada del PSOE mentre segueix pendent de qüestions com la liquidació de part del deute del Fla o els acords signats per la investidura de Sánchez i Illa. Tot plegat per concloure que Esquerra vol posar a tots els focus a Madrid, amb la legislatura espanyola penjant d'un fil i amb la carpeta de pressupostos tancats a Catalunya.
0: I avui una radiografia a l'avantguàrdia de la Lola García explorant l'apropament entre el Partit Popular i Junts.
2: Sí, Junts es vol desenganxar de Sánchez, però sense provocar encara eleccions. Per això fa Equilibris proposar-li que la legislatura continuï amb un altre president i votant amb el PP una qüestió de confiança. Escriu un article on García apunta que, en la seva opinió, Junts no té gaire clar què votaria si el PP presentés una moció de censura i pronostica que si el Suprem no posa traves a l'amnistia, la relació entre formacions fluirà millor. De fet, afirma que la comunicació entre els dos partits no s'ha trencat en cap moment, malgrat que ara mateix guardin les aparences per no provocar malentesos, Junts i PP. Junts pensa més a curt termini i ara els convé que Sánchez continuï a la Moncloa uns mesos més, però quan Puigdemont torni a Catalunya el seu objectiu virarà i necessitaran buscar el seu millor resultat, la seva veritable prioritat.
0: Al Washington Post, Albert Postils, es pregunten què passa amb les relacions de parella quan arriben a la jubilació.
7: Perquè la jubilació promet un luxe que moltes parelles no han tingut durant anys, que és tenir temps, però això es pot convertir en un arma de doble tall. L'article planteja quatre grans obstacles als que s'enfronten les parelles que entren en la jubilació. El primer és la pèrdua de confiança i d'identitat, perquè en l'etapa laboral acostumen a forjar la nostra identitat a través de la feina i tenim metes a perseguir, però quan arriba la jubilació hi ha el risc d'esperar que sigui la teva parella qui t'ofereixi tota la validació. El segon, passar molt temps plegats. Pot haver petites manies de la teva parella que abans amb prou feines notaves, per exemple, la manera com mastegava, i cada cop t'és impossible ignorar quan passes tot el dia al seu costat.
0: És a dir, no t'adones com mastega fins que et jubiles.
7: Exacte, i això, segons els experts, afavoreix que descarreguis totes les teves frustracions i el mal humor en una sola persona.
0: Per culpa de com mastega.
7: El tercer, les expectatives financeres. La jubilació implica passar de guanyar diners a viure de la pensió i per moltes parelles aquesta pèrdua d'ingressos regulars desperta l'instint d'estalviar. I aquí llegim, és important saber què prioritza cadascú. Per exemple, si donar més recolzament financer als fills adults o centrar-se en el matrimoni i gastar-se els diners en viatges i altres activitats. I per últim, el concepte de jubilació ideal. Per un, pot ser una oportunitat per aprendre, créixer i perseguir ambicions postergades i per l'altre, una oportunitat per abaixar el ritme i establir una rutina més tranquil·la.
6: Avui al suplement.
0: Avui al suplement, a quarts d'11, coneixerem de més a prop en Canyut.
8: A mi em va anar molt bé, que no hi hagués alcohol. Jo, de fet, venia el dia anterior d'haver promès que estaria una temporada llarga sense beure alcohol. Perquè vaig tenir un periple, que està tot relacionat, i dic, hòstia, m'acaben de donar un premi. Deixo l'alcohol i ja, saps? Des de dalt ja volen un altre cop obrir la font picant. I no, vaig arribar allà a l'anunci, que et fan repetir molts cops l'escena. De fet, està ple d'aigua mineral i d'altres begudes, diguem, com es diuen, refrigerios, no?
0: Isotòniques.
8: Isotòniques. I llavors, home, en algun moment m'hagués fotut una estrella per calmar-me, perquè, clar, és molt masoquista, això, no?
0: Vull dir, el ja famós Canyut de l'anunci estrella de cervesa és, en realitat, el Xavier González Arnau, un artista i pintor amb un món interior fascinant. Aquesta setmana l'hem visitat a la seva masia, al mig del bosc, a tocar de Celrà, al Baix Empordà, i hem descobert que, en realitat, dins del Xavier González Arnau també hi ha una mena de Viggo Mortensen a punt de causar l'estrellat. El sentirem a quarts d'11 del matí, en un matí de diumenge, en què també vindran la Marta Ferrer i la Rosa Rodon amb les Amigues de les Arts, les recomanacions i les propostes gastronòmiques, els de la Setmana Tràgica, la Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio, el Roger Mas, el David Carabent, i a l'Eclipsi avui les nits de l'actriu Mercè Arànega.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
9: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
10: Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
11: Ho veus?
12: Okay.
11: L'anys i anys. Això és molt nostre.
12: Molt.
11: Tant nostre com dir...
13: Posarem llum?
14: A la foscor.
13: O com dir...
11: Aventureres, aventurers.
15: Ens hi apuntem o què?
13: Què dius?
15: Saps que és molt nostre, també?
16: Sou molt bona gent!
17: Xxt, silenci.
18: Per nostre, el...
12: Clara i Carlos, TV3, Washington.
14: O el Catalunya Ràdio.
16: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
17: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
18: I que així sigui, per anys i anys.
19: 3CAT.
20: Molt nostre.
21: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
22: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
23: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
24: A cada partit juguem tots amb el 3x2 en els gelats Bombó Mini Magnum ametllat, blanc i assortiment pack de 6. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 13 de juliol.
25: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
26: Avui, el Tot Gira...
27: Orgasme sideral a la República Txeca amb la victòria del Tro de Cervera.
28: Obrim a les 4 amb la ressaca del Gran Premi de Motos dels Països Baixos.
29: Continua l'operació remuntada de Marc Márquez.
28: També seguirem el desenllaç del Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria.
29: A les 5 rebrem a l'estudi a les campiones de Lliga de Waterpolo, el Mataró del Dani Ballart.
28: Farem la prèvia de Wimbledon, que comença demà amb l'Àlex Corretja.
29: I la ressaca del Catalunya-Gran Bretanya de bàsquet d'aquest migdia.
28: I a les 7, hora mundial, amb els nostres analistes Sònia Gelmà i Roger Bosà des dels Estats Units.
29: I a les 8, hora Tour de França, amb tota la prèvia del Gran Depart de Barcelona de la setmana que ve i l'humor dels minuts escombraria per tancar el programa.
28: Tot gira.
29: Avui, de 4 a 9, amb David Clopés.
0: Són les 9.
6: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: Avui la Maica Navarro publica a La Vanguardia un titular que diu així: detinguda una infermera acusada de matar el seu marit bomber a Manresa. La víctima va morir al febrer i tenia benzodiazepines i fentanil a la sang i a l'orina. Escriu la Maica que la víctima és Albert Santamaria, de 46 anys, i que setmanes abans de morir havia estat ingressat diverses vegades al mateix hospital on treballava la seva dona, amb símptomes de somnolència, d'amnèsia i de marejos. Però el que va fer aixecar totes les sospites de la policia va ser que al cap de pocs dies de la mort de l'Albert, la presumpta autora del crim va organitzar una festa de benvinguda al domicili familiar a un tal Paco, la seva altra parella. Després de la mort del bomber, la dona va insistir que no es practiqués cap autòpsia al seu marit perquè la seva última voluntat era donar els òrgans. Tot i així, davant les sospites, l'autòpsia es va acabar fent i va confirmar un còctel mortal de medicaments a l'orina i a la sang. Cap prova, cap dubte que aquesta història té tots els números de convertir-se d'aquí un temps en uns quants capítols del Crims del Carles Porta.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim la Núria Oriols, acabada d'arribar de Madrid, delegada del diari Ara Madrid. Hola, Núria, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ahir al Comitè Federal del PSOE, avui a la tertúlia del suplement. També ens acompanya l'Oriol Marc, que és sotsdirector del Nació. Hola, Oriol, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
0: Acabat d'arribar del gimnàs, Oriol.
2: Això mateix.
0: Això vol dir que matines.
2: Feina feta.
0: I l'advocat penalista Marc Molins. Hola, Marc, bon dia, benvingut.
3: Molt bon dia.
0: Esteu tots bé?
2: Sí,
1: molt bé.
0: A veure, començarem per una petició popular dels tertulians d'aquest espai. Blai Mercè, bon dia i bona hora.
4: Bon dia, què tal?
0: El Blai, el coneixeu de sobres, és una de les veus musicals de Catalunya Ràdio. Avui una de les notícies és que tenim alguns oients que es desperten a aquesta hora amb una ressaca emocional després d'haver anat a veure Alejandro Sanz a l'RCD Stadium, l'estadi de l'Espanyol, amb un concert. Jo crec que és d'aquests artistes que o l'estimes o l'odies. Si és que n'estem parlant, és que algú de vosaltres el deu estimar.
1: L'Oriol.
2: Jo he d'admetre que quan anava de petit al cotxe amb els meus pares es va posar de moda l'Alejandro Sanz i crec que em sé bona part dels grans hits de memòria. I no m'ofèn, no és el meu artista preferit ni molt menys, no compraria les entrades per anar a un concert, però em fa gràcia, és una època que em fa gràcia recordar.
0: O sigui, els teus pares el punxaven al cotxe?
2: El posaven al cotxe, quan encara es posaven discos al cotxe.
0: Això de tu no m'ho esperava, Oriol.
2: En tot cas, jo no m'ho esperava dels meus pares.
4: De The Killers, Alejandro Sanz.
2: Va arribar, això.
4: De The Killers, Alejandro Sanz.
2: Ah, efectivament.
4: Sí, al revés. A l'inrevés.
2: Sí.
0: Com ha anat aquest concert, Blai?
4: Un concert molt llarg, 2 hores i mitja de hits, perquè és que Alejandro Sanz és sinònim d'èxits, i jo crec que Alejandro Sanz et pot agradar més o menys, però és un concert, és un artista que en directe és difícil que faci un mal concert. Sí que ha tingut moments més complicats últimament, que ha passat per depressions i això, però sempre s'envolta d'una banda molt solvent.
0: Algunes polèmiques també amoroses.
4: També polèmiques, últimament amb una fan que va denunciar públicament que ell havia jugat amb ella. Però vaja, a nivell musical, jo em trec el barret davant d'Alejandro Sanz.

0: Marc Molins, pots reconèixer que l'estàs taralejant perquè et saps la lletra de memòria sense vergonya?
1: No, no, i a més em passa quelcom semblant al que li passa a l'Oriol. És a dir, a mi també em trasllada a moments molt concrets, no? En el meu cas, el món els anys de la facultat, dels companys de dret... L'Alejandro Sanz té aquesta capacitat de generar sensacions, no? La música, el ser més tan reconeixible, les lletres són tan gràfiques... que jo crec que a tots ens aboquen algun moment, llocs, circumstàncies, sí. En el cas aquesta cançó, un estiu molt concret.
2: I aquesta cançó, a més, és una rumba. Per tant, ens la fem molt nostra, aquest Corazón Partido, que com a anècdota, l'Alejandro Sanz la va compondre a un hotel de Mèxic i va haver-hi un moment que no ho tenia molt clar i va estar a punt de cedir el tema a Camela.
0: Ah, sí. Imagina't, la de pasta, mira, que hagués guanyat Camila,
2: He fet una cançó que us podria encaixar bé.
0: I al final... Se la va quedar ell.
2: Se la va quedar.
0: A mi, d'aquesta peça, sempre m'ha fascinat aquest moment. Sí, aquesta tornada, aquests coros, aquest tirites, país de corazón partido. Te l'ha encantat mai, Núria?
3: No me l'ha encantat mai. Però jo crec que aquesta és l'única que m'agrada, més el tàndem amb Shakira, òbviament.
2: Ah, aquella... Ja hi arribarem, hi arribarem.
0: Sí?
2: Si m'ho permeteu, hi arribarem.
0: O sigui, ens has preparat com els teus 10 hits d'Alejandro Sanz.
2: Més o menys.
0: No ens quedarem amb el corazón partido.
2: I alguna curiositat. Vull anar al principi de tot.
0: Va,
2: quan Alejandro Sanz encara no era Alejandro Sanz, sinó que es va fer dir Alejandro Magno. I volia ser...
0: Ja era ambiciós el xaval,
4: Apuntava maneres.
2: I volia ser una gran estrella de tecno-rumba.

0: La veu tampoc va sobrat del tot. No,
1: però té una veu molt característica, jo crec, i a mi m'agrada. És ell. El sents i pam. I després hi ha hagut molts cantants que l'han volgut imitar, o han volgut doncs, seguir el que ell va obrir, el camí que ell va obrir, no? A Pablo Alborán mateix. Jo escolto Pablo Alborán i me'n vaig directament a Alejandro Sanz. Que, com dèiem, era Alejandro Magno, però va decidir reganegar de tot això i dir, no, jo vull publicar discos com Alejandro Sanz, perquè crec que jo mateix no em fa falta un pseudònim ni un personatge, sinó que el que vull vendre és les meves històries.

0: Som a l'any 91, el disc Viviendo deprisa, ell ens ho deia, soc només un adolescent, però vull entrar a la teva ment, pisando fuerte.
1: Aquesta encara la canta, Soy un adolescente?
0: Aquesta, ara no sé si la va cantar el repertori,
1: però... Estic buscant el setlist d'ahir, però...
0: Però jo crec que segueix estant allà a l'imaginari o a les cançons més celebrades de l'Alejandro Sanz.
2: I aquesta la va cantar la Pausini després, també.
0: Sí,
2: no?
0: Veritat.
2: La va fer, sí, la va fer seva. Sí, sí.
1: Com tu saps, Marc?
2: Sí, és que és la meva època. És que és
3: allò,
2: tenim els sèniors, que tenim com una època com si fos diferent.
3: Aquí l'has cantat, Marc, aquí l'has cantat.
2: Aquesta.
0: Sí. Allà jo soy solo un adolescente.
2: Aquesta, sí. Ja no em toca. La lletra m'ha cat.
0: Plorant, al cotxe... Aquell mateix disc, el que dèiem... Històries de veritat. A l'Alejandro Sanz se li va morir d'un accident de trànsit d'un amic i li va dedicar aquesta cançó, Se le apagó la luz.

I al cap d'uns anys arriba el disc que canviarà la seva vida i que canviarà les vides de molts espanyols, perquè crec que, si no és el disc més venut de la història a l'estat espanyol, el top 5 hi és segur, és aquell disc que, si no el teniu a casa, segur que coneixeu algú que el té a casa i veureu la portada i el reconeixereu, que és el Mas de l'Alejandro Sanz, on hi ha el Corazón Partido, però també hi ha I si fuera ella.

0: Aquesta sí que ha sonat els visos, ja, eh? Ha arrencat els visos amb aquesta.
1: És que jo crec que Alejandro Sanz no pot fer un concert i no cantar i si fuera
0: ell. I El corazón partido és l'última.
1: Sí.
0: És la traca final.
1: Sí, sí, sí. És que només amb això.
0: Sí, ja està, no. Però són aquests artistes que ja no necessiten publicar discos, no?
1: Sí, sí.
0: Bé, representa que l'excusa d'aquesta nova gira és que has fet un nou disc, però ja ningú vol sentir les cançons del nou disc.
1: Això. Ah, hi haurà algú que sí, no? Però...
0: L'Oriol volia sentir Amiga Mia.

0: Bé, anem avançant, Blai, que s'està fent llarg, això.
1: Amiga mia, però puc explicar breument la història d'amiga mia?
2: Sisplau.
1: Sabem qui és aquesta amiga mia? És Irene Chamorro, una amiga seva que va ser l'última nòvia d'Antonio Flores, i es veu que ell, l'Alejandro Sanz, li va dir: mira, Irene, t'he fet una cançó, i li canta la cançó, i ella esperava que li digués: estic emocionadíssima, m'ha encantat. I li va dir: oh, que intel·ligent, que savi que ets amb aquesta cançó. I resulta que a partir d'això va acabar-la dient, i per això diu això, no és intel·ligència ni sabiduria, jo lo que único que quise fue contar tu historia, no sé què, no sé quantos, no? I llavors amb la segona part sí que es va emocionar la Irene Chamorro, la amiga mia. El alma al aire.
0: Faré aquell comentari tan cunyat, que és: totes sonen igual.
3: No, és veritat, perquè totes em sonen.
2: Tots els arranjaments són similars.
1: Això és veritat, sí, sí, sí. Però també totes són hits, no?
3: Sí, sí.
1: També té cançons horribles, eh? Ara aquí només posarem les bones, eh? Però vaja, i discurs que no s'aguanten per enlloc. Però
0: passen tots, no?
1: Però ja passa, no? Quan nadie me ve.

0: Una cosa que m'agrada de l'Alejandro Sanz és que té molt bona oïda i molt bon ull per artistes nous. En el seu moment, fa no gaires anys, va escoltar la Judith Nederman i la va, entre cometes, apadrinar una mica. I el 2017, Alejandro Sanz rep un homenatge als Latin Grammy i es fixa en una cantant catalana i li diu, vine, que cantaràs, vindràs allà a la gala i faràs una versió. Era aquesta. El so és una mica com és, però jo crec que la podeu reconèixer pel seu timbre de veu.
1: Rosalía.
2: Ah, sí.
0: Rosalía li deu molt a Alejandro Sanz als seus inicis de la seva carrera. A partir d'aquí, Juanes va veure Rosalía en directe, la mànager de Juanes va fitxar Rosalía i la resta és història.
1: Wow.
0: I una mica Alejandro Sanz és un dels padrins i un dels grans amics i s'espera que algun dia puguin col·laborar. Passem al 2003.
3: No és lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse que va, tampoco quedarse es igual.
0: Aquí canvia, una mica.
2: Queda com rapejant.
1: Sí. A mi aquesta ja no em sona, t'he de dir,
2: Sí, sí. Jo l'havia esborrat de la memòria, però ara la radiofórmula aquesta la va passar molt.
0: El videoclip es va veure molt, va sonar moltíssim. I és quan Alejandro Sanz ens diu, ei, jo sóc també un artista llatí. I aquí, doncs...
2: Bueno, hi ha un mercat, hi ha una operació econòmica aquí.
0: Sí, sí. Vull seduir, doncs, a Llatinoamèrica, amb ritmes urbans, amb una mica de rap. I quan ja és el pet majúscul d'Alejandro Sanz per Llatinoamèrica, és aquell 2005 que segur que recordareu.

0: Això és Shakira just abans de Gerard Piqué. Perquè deu ser
1: 5 anys abans.
2: 5 anys abans, sí, sí, sí.
0: Abans del 5 anys abans del Mundial, no?, de Sud-àfrica.
2: Sí, sí, sí. Amb la tortura, que ha quedat com un dels grans singles, una de les cançons.
0: I va haver a fer de... Alejandro Sanz Shakira?
2: Hi ha hagut rumors. En algun moment, però, en principi no consta.
0: Del rumor.
2: No consta. Però
3: espero aquí... que sí. Sí. Som, espero que sí.
2: Preu per preu.
3: Sí, home.
2: Com a mínim, han col·laborat 3 vegades. Per tant, no, sé si, han col·laborat d'altres en altres àmbits, però en l'àmbit de la música...
3: Han col·laborat i han fet 3 cançons.
4: Quina manera més elegant de dir-ho.
2: Aquesta va ser la primera, i la segona, mira, home, clar, és que clar, fan una cançó junts que es diu Bésame.
5: No lo pienses tanto y bésame, que se acaben los misterios, bésame de una vez.
2: Si no ha passat res, hi ha d'haver una tensió sexual allà. No. Bésame i... un alt, el Tren de los Momentos també va fer una col·laboració.
0: Veus?
2: Sí, sí. Tres. Que jo sàpiga, 3. Acabem amb una altra cançó. Aquesta és molt actual, de l'últim disc, el que presentava ahir, i aquesta altra també és molt actual.
5: Si me ves llorando lo que no sea feliz tampoco es por amor, a veces uno solo llora porque sí.
0: Doncs Alejandro Sanz, que ha estat notícia aquesta nit a casa nostra amb aquest concert a l'RCD Stadium, al Camp de l'Espanyol, ple amb 35.000 persones, i un artista, doncs, internacional, que ha estat polèmica també aquests últims temps. Crec que, de fet, va defensar fins i tot Julio Iglesias quan va sortir tot el merder.
2: Sí, sí, va dir, em costa creure que Julio Iglesias pugui abusar.
0: Tenint en compte que ell tenia alguns casos, algunes denúncies també d'aquestes fans i,
2: sí,
0: i algunes
2: fan,
0: altres ombres.
2: La Ivette Playà, que formava part del seu entorn més íntim, a mitjans del 2025 el va acusar públicament de manipulació emocional i abús. Al final, doncs, va acabar sent una batalla legal i mediàtica entre tots dos. Ell la va denunciar, doncs, per vulnerar els seus drets a l'honor, crec, o alguna cosa així. I al final crec que no ha quedat en res. Mm-hmm.
0: Passa un minut d'un quart de 10. Blai Mercè, gràcies una altra vegada per aquest retrat d'Alejandro Sanz.
2: Vinga, quan vulgueu, ja sabeu.
0: Fem una petita pausa i a la tertúlia altres temes una mica menys musicals. Fins ara.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
7: Adéu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adéu-siau. Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
8: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... ara de rebaixes.
10: Sí, vine a les rebaixes de Guala i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
11: Guala!
9: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
12: Hi, I'm Madonna.
13: Ha fet de la provocació la seva bandera.
14: L'esfera que trio per expressar-me és la sexualitat.
13: I de l'ambició, el seu motor.
14: Ni tan sols pensava que fracassar fos una opció.
13: Va desafiar les normes.
14: La majoria de la gent em considera vulgar i bandarra.
13: I es va convertir en la gran diva de la música. La història darrere de l'ambició rossa, amb material inèdit i testimonis de primera mà. Nits sense ficció. Madonna. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
15: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
16: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
17: Venezuela es un país marcado por la corrupción y por la irregularidad. Entonces, muchos permisos de construcción se obtienen a base de pagarle a los concejales o a la gente.
16: Aquest diumenge, Miguel Enrique Otero, periodista veneçolà a l'exili.
17: Ahora está pasando que Venezuela está siendo tutelada por los americanos. Llega el director de la CIA y lo reciben como si fuera un jefe de Estado.
16: El divan, el valor de la conversa.
18: ¿Usted ha podido conocer al expresidente Zapatero?
17: Sí, claro.
18: ¿Y cómo ve esta situación?
17: Bueno, hay dos cosas de lo que él sí dice. Uno, el diálogo, el trabajo en diálogos que no llevaron a nada, porque los diálogos eran unos instrumentos del régimen para ganar tiempo.
16: Aquest diumenge a les 9 del vespre.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
3: Passen 4 minuts d'un quart de 10. El suplement tertúlia amb el Marc Molins, la Núria Oriols i l'Oriol Marc. El PSOE tanca files amb Pedro Sánchez en un comitè federal plàcid on ha quedat palès el suport de la plana major al president espanyol i secretari general del partit. Sánchez ha defensat la seva resposta al degoteig de casos de corrupció i ha demanat coratge i determinació per encarar la recta final de la legislatura.
4: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
3: La resposta d'Alberto Núñez Feijóo, que acusa el president espanyol de capdillisme i l'assenyala per haver-se atrinxerat, diu, antidemocràticament al Palau de la Moncloa.
5: Lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
3: Paraules del líder popular durant la clausura del PP català a Barcelona. Ha ratificat Alejandro Fernández com a cap de files. El dubte era qui seria el segon. Doncs bé, és Juan Fernández, fins ara portaveu parlamentari. Núria Oriols, ahir va ser en aquest comitè federal del PSOE. El titular per Sánchez és que poques sorpreses, més enllà d'Emiliano García Page, que sempre és un clàssic de la discòrdia, almenys els seus van tancar files.
6: Sí, totalment. Només va ser crític Page, també a porta tancada, alguna altra veu més de funcionament intern del PSOE, però bàsicament doncs el partit va donar suport a Sánchez per arribar fins al 2027 i més enllà va deixar anar en el seu discurs, perquè al final el missatge cap als seus va ser, els va demanar coratge i determinació per afrontar el cicle electoral que ve, és a dir, ja estem en campanya electoral, perquè hi haurà les municipals i autonòmiques al maig, i qui sap si abans del primer trimestre les espanyoles, que és una de les coses que alguns dirigents territorials, tot i que no li van demanar obertament si Page, el que demanaven és que almenys les eleccions espanyoles siguin abans de les municipals i autonòmiques, perquè si a la resta de l'Estat, que és diferent l'opinió que tenen de Sánchez que a Catalunya, doncs hi ha d'haver un desgast del PSOE, se l'emporti abans Sánchez que no pas als dirigents territorials. Però en tot cas, Pedro Sánchez va fer un discurs gairebé calcat al de dimecres al Congrés, i el missatge és que això de la corrupció doncs ja ho ha abordat i que ja ha pres les mesures necessàries per superar-ho. A més, és curiós perquè ell el que fa és una diferenciació de tots els casos que l'envolten, perquè creu que el que fa el PP és barrejar-ho tot per donar una sensació generalitzada de corrupció. I bàsicament el que diu és, aquí hi ha una corrupció existent, que és la d'Ábalos, i també hi posa a Santos Cerdán i Leire Díez, encara que no hi hagi sentència encara, diferencia aquests casos que ve a dir que s'han aprofitat del PSOE, no que el PSOE ha comès cap tipus de finançament irregular, sinó que aquestes persones han aprofitat del PSOE per cometre males pràctiques. Llavors, diferencia això de Zapatero, que Zapatero diu, creiem en la seva innocència, veurem com acaba aquest cas, va avançant. També va venir a dir que hi parla de forma regular, que això així explícitament tampoc ho havia dit. I després hi ha un altre pota, que és tot el que afecta el seu entorn més proper, que és el seu germà, que està pendent de sentència, i de la seva dona, Begoña Gómez, que ell defensa que això és una persecució política.
3: Ara entrarem també amb el Marc amb algunes sentències judicials d'aquesta setmana i tota la història de l'Ábalos, que ve de dilluns, però 24 anys, crec que està bé que el Marc també hi digui la seva, què li sembla. Però abans, hi ha que el clima s'està posant electoral i plana molt el mes de març si es poden anticipar aquestes eleccions. Creieu que hi ha partit? És a dir, que si no hi ha un imponderable molt gran, Pedro Sánchez també se'n pot sortir d'aquesta?
6: A veure, jo crec que ell creu que sí. O sigui, la seva mentalitat és de victòria, en el sentit de no dona per perdut. I de fet, per exemple, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que era al Comitè Federal, també és una de les veus que intenta transmetre més esperança, diguéssim, al PSOE. I bàsicament el missatge és això s'ha de lluitar, és a dir, això no es pot donar per perdut encara. Ara bé, jo crec que ho té superdifícil, perquè ja no estem parlant de que és veritat que ha sobreviscut en molts moments complicats, però és que no és només el PSOE, sinó que és tots els socis, al final, haurien de treure un resultat com a mínim igual al que van treure el 2023, i això no ho diuen les enquestes. És a dir, el PSOE, amb els últims casos de que han sortit, el de Zapatero i el de Leire Díaz, ha fet un baixón a les enquestes. Això va passar l'any passat amb Cerdán, però després van recuperar. El que passa que Sumar no té ni candidat, l'esquerra del PSOE no se sap com es presentarà. Si no treu un bon resultat l'esquerra del PSOE, no poden sumar, i després hi ha la resta de socis, Esquerra, PNB, Bildu, Junts, que tampoc les enquestes els hi donen precisament un augment de les perspectives electorals, sinó que més aviat s'igualen a les que tenen o cap a la baixa. Llavors, si no sumen, és impossible, diguéssim, que repeteixi. Quin és l'avantatge encara de Pedro Sánchez? Doncs Catalunya i el País Basc. Que a Catalunya i el País Basc la diferència amb el PP va ser moltíssima a les passades eleccions, i el que creu el PSOE és que el PP no ha fet res per remuntar això. I llavors, si el PP no aconsegueix remuntar això a Catalunya i al País Basc, encara veuen espai perquè el PSOE arrasi en aquests territoris i encara tenir opcions per poder repetir la Moncloa.
3: Oriol, hi ha partit?
1: Jo crec que no, la veritat. Crec que no, no tant per demèrit de Sánchez o per les complicacions que tingui, que hi són, perquè evidentment quan tu tens una investigació com la de Zapatero et fa mal, quan tens cada dia informacions vinculades a presumpta corrupció, quan tens sentències com la de José Luis Ábalos, quan tens casos com el de Santos Cerdán que estan pendents de judici, quan tens tot això, encara que hi hagi causes que són tan surrealistes que et poden suposar una gasolina extra, com és el cas de les causes contra el seu germà o contra la seva dona, que evidentment hi ha hagut extralimitacions judicials, encara que passi tot això, el problema està que el bloc del PP i de Vox està molt fort, ho ha demostrat a totes les autonomies. És molt estrany que passin coses com les que van passar el 2023, que el PP i Vox arrasin a les municipals i a les autonòmiques, i segurament per la por que feien sí que hi va haver un trasbàs de simpatia, de vot cap al PSOE, i a banda que els socis els hi va anar prou bé com perquè Sánchez tingués els suficients suports com per mantenir-se a la Moncloa, jo crec que aquesta vegada serà molt complicat. Feijóo pràcticament no ha de fer res per repetir el resultat o fins i tot millorar-lo, i sobretot sabem que l'onada ultra, que més o menys s'accedeix a tot arreu, les últimes eleccions van ser, per exemple, a Colòmbia mateix, a l'Ardo de l'Espriella, que treu un resultat esclatant, a Xile també governa l'extrema dreta, als Estats Units hi governa l'extrema dreta, han de passar coses molt peculiars perquè no guanyi l'extrema dreta, com és el que va passar a Hongria, que Víctor Orbán no va guanyar, però després de molt de temps i després de que el règim fos corrupte, diríem, i en aquest cas jo el que veig és que Vox està molt fort, que Alberto Núñez Feijóo no li fa fàstics a governar amb Vox, que la presència de Vox s'ha normalitzat a través dels executius autonòmics, que el discurs de la prioritat nacional està fent forat, i això per Sánchez és devastador, perquè ell sol no se'n pot sortir. Si a l'esquerra del PSOE hi hagués algú més o menys normal, estaria prou bé, però Sumar, en fi, no és inenarrable la caiguda en desgràcia de Sumar, per obra i gràcia de tots i cadascun dels seus dirigents, i no en té prou amb els nacionalismes que a Madrid es consideren perifèrics. Per tant, veig molt complicat que això es pugui remuntar.
6: I jo afegeixo una petita cosa que crec que és rellevant, que abans he dit, bueno, si sumen tal, però és que, a més, jo crec que si sumessin, tinc dubtes que Junts investís Sánchez després del que ha passat. És a dir, que encara que sumessin, jo crec que no podem posar automàticament Junts al bloc de la investidura, perquè després de l'experiència de la legislatura, el que venen a dir és que si ara haguessin de repetir no l'investirien. Llavors, més difícil.
3: Marc Molins.
7: Jo crec que sí, que hi ha partit. Honestament ho penso. És a dir, és evident que la situació és complexa, que la conjuntura és complicada, que el poder judicial està donant, en aquest cas, la sentència de Ábalos és una sentència molt dura, que hi ha causes i investigacions que estan comprometent, en aquest cas, la credibilitat i de l'acció de govern, però crec que hi ha partit. I discrepo amb l'Oriol en el sentit de que jo no veig tantíssima fortalesa en l'alternativa, no? En PP i Vox. És a dir, jo penso que l'experiència d'Andalusia i d'Extremadura tampoc permet inferir que això hagi de ser un passeig militar. És a dir, per mi hi ha partit perquè en el context d'una campanya estatal amb les fortaleses del País Basc i de Catalunya I tenint en compte que la demoscòpia no acredita que hi hagi un traspàs de vots d'un cantó cap a l'altre, perquè tampoc veig un lideratge carismàtic, que crec que és el que fa falta per guanyar unes eleccions. En aquest cas, Feijóo no té aquesta fortalesa. Penso que en el context d'una campanya com Déu mana, hi pot haver partit. I sobretot tenint en compte els temps, no? Perquè si algú per mi és evident és que Pedro Sánchez és un gran estadista, és un home que llegeix molt bé les circumstàncies, que llegeix molt bé els moments, les fortaleses, les debilitats i les oportunitats. A què em refereixo? Mes d'agost, Mundial, espera una sentència que és la del germà i crec que l'espera amb la legítima expectativa de que li pugui ser favorable, perquè crec que el judici va anar bé des de la perspectiva de la defensa, i aquests són inputs, és a dir, la tranquil·litat a nivell polític pròpia del mes d'agost. El fet de que hi hagi Mundial, que el fet de que hi hagi vacances, el fet de que hi hagi tota la campanya que es farà...
3: Però què vols dir amb el Mundial?
7: Mundial vol dir que
3: el focus està posat amb el futbol.
7: Evidentment.
3: I que si a Espanya li va bé, això beneficia Pedro Sánchez?
7: Sí, a Pedro Sánchez, no tant a Pedro Sánchez com al fet d'apagar una mica l'enconament polític. Mm. És a dir, jo crec que el que crispa, la crispació no és bona pel que està assumint el govern, i una circumstància com és el Mundial, com és l'estiu, les vacances, la tranquil·litat col·lectiva, això fa que la crispació baixi. El que baixi la crispació, li pugui venir una sentència favorable, tota la campanya que es produirà al fil de l'argument dels pressupostos generals, crec que li pot generar un escenari procliu.
3: Què vas pensar, Marc, dilluns, quan vas veure que a l'exministre Ábalos li caien 24 anys de presó i al Dama, per haver col·laborat amb la justícia, s'estalviava les reixes?
7: Mira, per mi, la sentència que he llegit amb cura es resumeix amb una paraula, que és inflexió. Hi ha una inflexió, el Tribunal Suprem ha donat un cop de puny a la taula. És a dir, el tractament és un tractament d'una extrema duresa, amb diverses qüestions argumentals, jurídiques, que no venen massa al cas, però és una sentència d'una extrema duresa, en aquest cas pels corruptes, fet provat, i en segon lloc, hi ha una inflexió pel que fa a la governança interna. És a dir, el Suprem el que ha dit és anem a estimular el whistleblowing, és a dir, el xivatasso. Passa a ser un instrument...
3: És a dir, si col·laboreu amb nosaltres, us estalviareu a les reixes o a la presó, per molt culpables que sigueu.
7: Aquesta és la lectura que jo crec que fem...
3: Com pot ser que no li facin tornar els diners al Dama?
7: Bueno, hi ha el famós tema dels 3,7 milions d'euros. En realitat, aquests 3,7 es consideren... És a dir, es considera que és un benefici que ell ha obtingut, però en mèrits d'un servei que es va prestar, que en origen és delictiu, però no és perjudici en estat pur. És a dir, el Suprem és veritat que fa un gir bastant conceptual, però el gran benefici penològic que li donen és baixar de la petició inicial, que era de 7,5, a 4,5. És a dir, al final el tema econòmic pot semblar menor, no ho és, evidentment, però l'argumentari del Suprem té una lògica jurídica. Lo fonamental és aquesta idea de el que estigui dintre i vulgui prema el botó del pànic, si el prem i col·labora, tindrà una retribució penològica singular.
3: Tu creus que aquesta sentència de parlava los de 24 anys, això vol dir que, clar, aquest senyor deu tenir vora de 60, 10-15 els compleix segur, no?, per molts recursos que posi?
7: És a dir, hi ha una qüestió també molt jurídica associada a la teoria dels concursos, tal. Això fa que hi hagi un topall de compliment de 16 anys, però 16 anys passats pels sedars del mecanisme de compliment del Codi Penal és pràcticament un mínim, en segon grau, de 10 anys de presó. És a dir, fins al 71, si no recordo malament, no tornarà a trepitjar el carrer amb normalitat.
3: Per tant, tu creus que aquesta sentència del Suprem pot condicionar altres sentències de les quals estem molt pendents a Catalunya, com pot ser, per exemple, el cas Pujol, que també se l'investiga per corrupció, o altres causes com poden ser la dona, el germà de Pedro Sánchez? És a dir, creus que marca un precedent de per on poden anar els trets amb aquestes properes sentències, aquestes properes causes judicials?
7: És difícil dir-ho respecte als temes com el cas Pujol, que està amb la singularitat, està sub judice, està pendent del dictat de la sentència. És difícil. El que és evident, per mi, Roger, és aquesta inflexió, és aquest cop de puny. És a dir, la corrupció passa a tenir un tractament d'una extrema severitat. El Suprem, a més, ho diu explícitament. Hi ha 8 pàgines en les que raona sobre el bé jurídic protegit i diu que la corrupció la mina fagocita la democràcia. La ciutadania deixa de creure en les institucions, es deslegitima inclús la pressió fiscal tributària, és a dir, situa el problema de la corrupció amb una gravetat tan important, la col·loca i la defineix d'una forma tan greu, que en coherència diu, vaig a ser implacable des d'un punt de vista penològic. Per tant, per les sentències que estan en tràmit, sí, es podria tenir en compte aquest precedent, perquè evidentment és un precedent de la Sala Segona del Tribunal Suprem i és molt clar. El que sí que tinc clar que condiciona d'una forma directa i immediata és l'escenari de l'administració pública actual. És a dir, el que està enviant un missatge inequívoc, i a més és un missatge molt elaborat, perquè pensa que fa 4 o 5 anys les que anomenàvem conformitats parcials estaven prohibides. El Tribunal Suprem deia, jo no em puc aproximar a l'enjuiciament d'un tema contra 5 persones on una d'elles m'ha pactat, perquè no sé si accepto aquesta asimetria en el tractament jurídic, aquesta que ha pactat m'arriba a la sala amb unes singularitats que jo no reconec. Què és, un testimoni? És algú que ha pactat? Me l'haig de creure perquè... I el que deia el Suprem era, portava dècades dient, rotundament no, les conformitats no són parcials, s'enjuïcia tothom en bloc, o pacten tots o no pacta ningú. El Suprem és conscient de que el problema assentat a les nostres administracions és molt important i ha pres aquesta doble decisió. Un, trencar la disciplina de grup, es permeten les conformitats parcials, en el cas del Dama és l'exemple clàssic, es permeten les conformitats parcials, i dos, des d'una perspectiva substantiva de codi penal, la resposta és d'una extrema duresa.
3: Núria i Oriol.
6: Sí, jo crec que la sentència és un missatge a la resta de causes obertes que té el PSOE, particularment a la causa de Leire Díez i també a la de Zapatero, i que el que busca és que Leire Díez parli, és a dir, pacti amb Fiscalia i expliqui qui són els que van estar implicats més enllà de Santos Cerdán en l'elaboració d'aquesta mena de grup per lluitar contra la guerra bruta, que al final feia servir mètodes també presumptament de guerra bruta. I després, en el cas de Zapatero, és un missatge a Julio Martínez Martínez, que representa que era el presumpte testaferro de Zapatero, perquè faci com el Dama, parli amb Fiscalia, doni informació i ell pugui sortir del càstig penal i al final doncs, el peix gros, diguéssim, estigui en mans doncs, de tingui, diguéssim, la justícia tingui tota la informació per agafar el peix gros. Aquest seria
7: la
6: caça major. En el cas de Leire Díez, al final jo crec que el que volen buscar l'acusació és a Pedro Sánchez, perquè en la causa hi ha missatges que parlen que Sánchez podria saber que està en marxa tota aquesta operació de guerra bruta.
3: La famosa
6: bruta.
3: PS.
6: PS, i hi ha referències. És a dir, Leire Díez esborrava tots els missatges amb Santos Cerdán, però explicava a Vicente Fernández, que era el director de la SEPI, en aquell moment el responsable de la SEPI, totes les evolucions. Llavors hi ha converses en què ella diu el president está hablando de nosotros, o coses, referències indirectes, que clar, el que ve dir el PSOE és, bueno, aquesta senyora pues, deia el que deia, però no significa res, és a dir, no és cert. I en canvi, el que està buscant, diguéssim, els investigadors, és aquest link, si va més amunt o no, de Santos Cerdán. El PSOE diu que no, que Santos Cerdán doncs, actuava per lliure, empoderat a la Secretaria d'Organització, i el que està en qüestió al sumari, diguéssim, si el link va més amunt. En concret, perquè aquest grup que investiguen per lluitar contra la guerra bruta amb eines de guerra bruta es forma durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez el 2024. Llavors, en aquell període que Sánchez decideix resistir, representa que hi ha la formació d'aquest grup. I aquí, per mi, és on poden intentar, a través d'aquesta sentència d'Aldama, intentar estirar que hi hagi gent que col·labori amb la justícia. Però, bueno, és un problema perquè no saps, no?, si és cert o no el que diuen, si ho fan per salvar-se, si...
7: És a dir, és el problema del confident.
6: Clar, és que s'obre
7: no
6: una...
7: Clar,
6: la caixa
7: si
6: dels
7: ell tons. Està actuant de forma unilateral per procurar-se un benefici...
3: Home, a veure, si tu et diuen, escolta'm, si ens aconsegueixes argumentar aquesta història, t'estalvies 10 anys de presó...
7: Ets capaç de... Exacte. Aquest és el gran problema, aquest és el fonament d'aquella doctrina que el Suprem feia servir per dir no em porti un respecte de 5. O me'ls porta tots que accepten o no puc, no sé gestionar. Aquesta és la qüestió.
3: Oriol.
1: Sí, sí, és exactament això. Després hi ha una qüestió, crec que és interessant que posem sobre la taula, que és què estaria dient Pedro Sánchez si tot això li estigués passant al PP. És a dir, si Miguel Tellado, secretari general del PP, hagués intentat, amb instruments de guerra bruta, aturar una presumpta guerra bruta, doncs segurament Pedro Sánchez s'hauria mostrat especialment enfadat. El PSOE atacaria cada 2 per 3 el PP perquè el PP estaria corrompent-se per dins. El problema de Sánchez són les fotografies. També jo recordo quan a Convergència van començar problemes de corrupció, que hi va haver un dia que Oriol Pujol declarava com a imputat pel cas de les ITB i el van acompanyar a judici. Perdó, a una declaració, Jordi Turull, Josep Rull, Francesc Sánchez i Lluís Corominas, que això, aquesta fotografia, encara ara els persegueix una mica, perquè al final el cas d'Oriol Pujol no era plat de bon gust per Convergència, tots sabem com va acabar aquesta història i tots sabem també com va acabar Convergència. En el cas de Pedro Sánchez, quan tu fas del relat de les primàries i aquell Peugeot 407 que va recórrer tot Espanya per recuperar el poder dins del PSOE, que estava a punt de caure en mans de Susana Díaz, que això sí que haurien sigut com les 7 plagues d'Egipte pel PSOE, perquè no hi haguessin governat mai més, tu a la fotografia tens José Luis Ábalos i tens Santos Cerdán. José Luis Ábalos està condemnat a 24 anys de presó. Santos Cerdán ha trepitjat la presó i això és un problema molt gros per Pedro Sánchez, perquè si se li pot retreure a Alberto Núñez Feijóo la foto amb el seu amic Marcial Dorado, Marcial Dorado, tots sabem a què es dedicava, en el cas de José Luis Ábalos, i estigui més o menys d'acord al PSOE o no, és una persona que està condemnada pel Tribunal Suprem, i això és un problema de relat públic. I després també hi ha aquesta sensació, un punt amateur, un punt cutre, d'intentar en 5 dies de reflexió, que per cert li van anar molt bé a Salvador Illa per guanyar les eleccions, perquè durant 5 dies no es va parlar res més que dels dies de reflexió de Pedro Sánchez amb aquella carta Estoy profundamente enamorado. Doncs hi ha una sèrie de gent que volia estar profundament enamorada de les clavegueres de l'Estat per aturar les altres clavegueres de l'Estat, i això també, evidentment, és un problema. Si no és per acció, és per omissió per Pedro Sánchez.
3: Vols afegir alguna cosa, Marc?
7: No, molt d'acord, però sobretot fer èmfasi amb aquest cop de puny de la sala segona del Tribunal Suprem. És a dir, la corrupció passa a tenir un tractament jurídic diferent a partir de la sentència d'Ábalos.
3: 4:45. Faig una pausa i saludo la Maica Navarro, també en diumenge, perquè ens explicarà els detalls d'aquesta història sòrdida, detinguda una infermera acusada de matar el seu marit, bomber a Manresa. La víctima va morir el febrer i tenia benzodiazepines i fentanil a la sang i l'orina. I alguns detalls doncs, que van sortint també al voltant d'aquesta història que té tots els números d'acabar sent un crims del Porta.

0: Inscriu-t'hi a salle.url.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
1: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
2: I ara què?
1: L'Àlex.
3: Voleu jugar a bitllet?
1: I la Clover.
4: Ho retiro tot.
1: Són espies de veritat.
5: Un, dos, tres, noies, per dia que guanyareu.
1: Espies de veritat. Cada tarda al Super 3 i ja disponible a la plataforma 3Cat.
6: I ja veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Atlanti de Salut de la A a la Z i Gramona.
7: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
8: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
7: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
8: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
7: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
8: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
9: Dos minuts per tres quarts de deu, el suplement tertúlia amb el Marc Molins, la Núria Oriols, l'Oriol Marc. Escriu avui la Maica a La Vanguardia alguns detalls d'aquesta dona detinguda, una infermera acusada de matar el seu marit bomber a Manresa. La víctima va morir el mes de febrer, tenia fentanil a la sang i a l'orina. Escriu la Maica que la víctima és Albert Santamaria, 46 anys, que setmanes abans de morir havia estat ingressat diverses vegades al mateix hospital on treballava la seva dona, amb símptomes de somnolència, d'amnèsia, de marejos. Però el que va fer aixecar totes les sospites de la policia va ser que al cap de pocs dies de la mort de l'Albert, la presumpta autora del crim va organitzar una festa de benvinguda al domicili familiar a un tal Paco, que resulta que va ser la seva altra parella. Després de la mort del bomber, la dona va insistir que no es practiqués cap autòpsia al seu marit perquè la seva última voluntat era donar els òrgans. Maica Navarro, bon dia.
10: Què tal? Bon dia, Roger. Déu-n'hi-do, de la taula.
9: Déu-n'hi-do, quina història, Maica. Això va passar el mes de febrer, no ha sortit fins ara. Ahir n'explicaves molts detalls. A veure, situa'ns una mica més.
10: La veritat és que ha estat una investigació que Mossos d'Esquadra, la unitat d'investigació de Manresa i homicidis de la regió, ho ha portat amb molta, molta, molta cautela, moltíssima cautela, no havia transcendit, i exclusivament un parell de bombers, companys i bons amics de l'Albert, també en tenien coneixement, perquè, de fet, la investigació comença precisament perquè és un bomber, un company de l'Albert, i s'adreça i parla. No tinc molt clar, no vaig acabar de confirmar ahir si de manera oficial o, és a saber, algun amic mosso que li trasllades les sospites. En qualsevol cas, és un company de l'Albert que era conegut en el món allà a bombers com el Santaco. Santaca, és Albert Santamaria, alias Santaca, el coneixien. Doncs el qui comparteix aquestes sospites. De fet, és que en el seu enterrament, això va ser al febrer, va haver-hi una gran commoció perquè era un bomber que havia entrat vocacional amb un esperit de vocació, d'entrega, de passió per l'ofici, per la professió, que pràcticament bona part de la seva carrera professional la va fer al parc de Terrassa, però ell tenia com una afició la muntanya, i després també amb molt d'interès i molts curts vinculats amb el món sanitari. Doncs havia entrat feia molt poc al GRAE, que és aquesta especialitat de bombers que són els que són especialistes en el rescat en medi natural o en espais complexes. Doncs feia molt poc que havia entrat al GRAE. Però, i després també havia participat en el grup de rescat. Saps quan hi ha accidents de trànsit, que hi ha víctimes atrapades? Bombers té grups que són especialistes en rescatar d'aquests vehicles. Doncs bé, ell havia participat, era un dels membres d'aquest grup de rescat amb vehicle.

0: Clar, i havia participat fins i tot en concursos. Ara s'acaba de fet un a Madrid, que són internacionals, i ell havia, doncs, participava i havia guanyat. Molt, molt estimat. I en l'enterrament, és veritat que la gent estava molt, molt sobtada i ostres, de sobte un amor, un tio que era d'una salut de ferro i com un amor sobtada, que no acabaven d'entendre.
1: I dius que és que són els seus companys o alguns dels companys bombers que posen en alerta la policia pel paper també de la dona, de l'esposa, de l'Albert, no? I del paper que juga aquest tal Paco.
0: A veure, jo exactament no sé què és el que trasllada bombers, aquest bomber amic seu a Mossos. No sé quin és l'argument i què és el que trasllada. Així és que no ho sé. No sé quin és... El que sí que sé és que un cop comença la investigació, es comença la gent a fer... Ostres! A dir, ostres, doncs mira això. Comences a posar en context alguns comportaments que en un primer moment et van semblar estranys. Doncs mira, a l'Hospital de Manresa, on ella treballava treballava en el grup d'infermeres de la UCI, doncs una de les coses que va cridar l'atenció, però no em consta que des de l'hospital allò es traslladés a Mossos, o sigui, no sé exactament què és el que provoca detonant, però ara sí que una de les coses que deien era, ostres, com és possible? Els hi va estranyar el fet de que ella, un cop es mor al seu marit, portava molts anys junts, prop de 20 anys, tota la vida junts, una parella d'aquestes que comencen molt de jovenets. Ella intentés que no es fes autòpsia, i els responsables de l'hospital diuen que no li hem de fer autòpsia, si és que no té cap sentit, que sí, que l'Albert era donant i que s'ha de fer un trasplantament per fer la donació d'òrgans i que les autòpsies malbaraten els òrgans, diu que no, i es veu, la van convèncer i li van dir que no, que és que sí o sí s'havia de fer autòpsia. Doncs això, doncs ja va... Bueno, doncs, en aquest moment, no sé si algú de l'hospital no em consta que parlés amb Mossos, però sí que un cop se sap que hi ha la investigació i que l'han detingut, sí que es trasllada a Mossos, perquè és evident que durant la investigació... Jo no tinc la instrucció, no sé quants elements menys té Mossos d'Esquadra, però és evident que Mossos durant la investigació ha parlat amb l'hospital i algun metge va traslladar, doncs, la voluntat de la seva dona de no voler fer autòpsia. En qualsevol cas, es fa l'autòpsia i, com sabeu, que està al Marc, a taula, hi ha determinades proves de l'autòpsia que trien més en arribar, doncs, els resultats de l'anàlisi d'orina de tòxics van trigar en arribar, i el que sí que es va veure en aquelles analítiques és que aquell cos tenia una barreja de totes les medicines, de tots els medicaments que us podeu imaginar, que era absolutament terrible. Un home, a més, que no prenia cap medicament per res, perquè el que és molest... Ella va jugar, clar, amb el seu paper d'infermera i dona de confiança, doncs, dels pares, els germans de l'Albert i de l'hospital, que era casa seva, i d'on ella parlava. Però, clar, del primer ingrés que fa, ell fa un primer ingrés el mes de gener, perquè surt de casa amb el cotxe, se'n va cap a la feina, cap al parc de bombers, i de sobte comença a trobar-se malament, comença a notar que està conduint a meses, que perla, que té son, i aleshores ell encara té la capacitat d'aturar el vehicle amb una rotonda i trucar al 112. I el porten cap a l'hospital, el de Sant Camil de Sant Pere de Ribes, que és el que estava més a prop, i arriba i allà li fan les primeres analítiques i ja dona positiu en
1: És difícil de dir, sí. Benzodiazepines.
0: Benzodiazepines. Clar, en aquell moment, què es va pensar? Que aquest positiu, perquè ell diu, jo no prenc medicaments, que aquest positiu era pels medicaments que l'havien proporcionat a l'hospital per estabilitzar-lo. A partir d'aquí ja no va tornar mai més al parc, i de fet molts companys bombers pensaven que la mort estava relacionada amb aquell incident de cotxe, que no va ser un accident, i que alguns van interpretar que havia tingut una lesió funeral, en el que la dona, em explicaven ahir companys de l'Albert, que, bueno, que havia s'havia comportat com una autèntica viuda desgarrada i que, bueno, els seus plors se sentien a tota la comarca.
1: Menys quan apareix aquest tal Paco, perquè això gira bastant el guió. Dius que fins i tot li va fer una festa de... Escrius que fins i tot li van fer una festa de benvinguda al domicili familiar, aquest tal Paco, molt poc després de la mort de l'Albert.
0: Això em van explicar a fons de companys, a fons del centre hospitalari, que es van quedar perplexes, perquè ahir algunes fonts parlaven de que la presumpta homicida tenia la detinguda, tenia com una doble o una triple vida sentimental, que a més de l'Albert hi havia altres parelles estables que desconeixien l'existència dels altres.
1: Mare meva.
0: Jo només vaig confirmar una possible parella paral·lela, que era la d'aquest home, que és el que es diu Paco, i que presumptament no en sabria res de tota aquesta malaltia i no sé quin argument li hauria donat la Núria. Segurament que s'havien separat en un moment donat. I que fins i tot el que m'asseguren és que aquest home entra en aquella casa en aquella casa familiar amb l'Albert hospitalitzat encara. I que, de fet, s'assabenta de la mort de l'Albert amb la resta de companys, alguns de l'hospital i amics de la sospitosa, perquè ja fa una festa a la casa i és on es comunica que, bueno, que ara són parella estable i una mica doncs fan la cerimònia d'acomiadament de l'Albert. En qualsevol cas, jo entenc que aquest home no ha estat detingut, no em consta que, per
1: sí,
0: tant,
1: però, sí
0: seria...
1: Que és, sí que és un cas que... No, que sí que és una història que ens recorda a altres episodis de la Crònica Negra que s'han fet molt populars aquests últims anys. Marc Saugí la feina, perquè aquí és evident que aquí hi haurà un judici i que cadascú intentarà aplicar el seu relat, eh?
2: Sí, sí, efectivament. Confirmar el que explica la Maica, ho explica també, com sempre, aquesta idea de les autòpsies que arriben a diferents velocitats. És a dir, el primer informe sempre és la conseqüència de l'anàlisi directa del cos i, per tant, l'anàlisi dels òrgans, com estan, com es troben, que et donen una explicació verosímil, basada, insisteixo, en la visió del cos de la possible causa de l'accident. Però llavors hi ha un segon grup d'una anàlisi que bàsicament és l'humor vitri, és a dir, la part interior de l'ull, orina, alguna mostra de sang i de més, que té per objecte constatar la presència de tòxics fins als elements que triguen més en depurar-los, no? En aquest cas és l'humor vitri. I això acostuma a trigar bastant perquè l'organisme que els processa està en una situació de col·lapse. I és el que explica la Maica, no? Aquesta idea de la doble velocitat.
1: Maica, un minut, clar, si vols afegir alguna cosa més.
0: No, que de fet ahir ens vam quedar tots. Mossos d'Esquadra va compartir un petit comunicat detingut d'una dona per la mort del seu... per la persona acusada de la mort del seu marit el mes de febrer, i ja està. I de fet el desconeixement general d'aquesta investigació era tal que, bueno, que en els primers moments van passar desapercebuts. La Rebeca Carranco va poder confirmar que havia estat amb medicaments, i a partir d'aquí ens vam posar tots a treballar i vam reconstruir aquesta història. La Ponsí també, l'Anna Ponsí, al seu compte de Twitter, que és ja un mitjà de comunicació per si sol, també donava alguns detalls, i la veritat és que és una història que ens ha commocionat, i una abraçada molt gran a tot el col·lectiu de bombers de la Generalitat, perquè t'asseguro que estan absolutament commocionats. O sigui, no, perquè era un home molt, molt, molt estimat. I no és perquè ara com l'han matat tothom l'estimava. No. Els Grae, al seu compte de Twitter, d'Instagram, li van fer un petit homenatge amb alguna de les seves imatges de serveis i posa la pell de gallina, la veritat.
1: Maica Navarro, felicitats una altra vegada per la feina, una abraçada ben forta i ens retrobem dissabte que ve per acomiadar la temporada, però evidentment tornarem tots plegats al setembre.
0: Recorda que el 4 de... Posa't guapo, que el 4 sí. Tenim festa a l'estudi.
1: Sí, perquè... espero que sigui una festa una mica diferent de la que m'ha explicat. Faig anys. Dissabte
0: sí.
1: Que ve. Dissabte que ve faig anys.
0: Hòstia,
1: però, sí. Hòstia. Bueno, és que, clar...
2: Bueno, vale, diferent al final, sí, sí. No? No, no sí. La forma.
1: Una abraçada, Maica, salut, gràcies, bon diumenge.
0: Vinga, una abraçada.
1: Adéu. Adéu. 3 minuts per les 10 amb el Marc Molins, amb l'Oriol Marc, amb la Núria Oriols. I avui el suplement, ara les notícies també passaran per Veneçuela, evidentment, l'últim recopilatori del que està donant de si també aquest rescat a Veneçuela. Però avui el suplement, suposo que tots vosaltres heu vist aquest famós anunci Estrella de cervesa, que protagonitza un tal Canyut.
3: No, no puc amb aquest anunci, ni amb els anuncis d'Estrella.
1: Doncs avui, Canyut, el suplement...
3: Collonut.
1: És un personatge que t'agradarà, Oriol.
3: Segur, segur.
1: És Xavier González Arnau. És una persona que vol ser Viggo Mortensen.
4: És la venganza de Viggo, el títol d'aquesta pel·lícula. I dic, oye, mira, de verdad que yo esto no lo hago nunca. Dic, pero ¿te importa que nos hagamos un selfie? I em mira com dient, hosti, vull dir, tio, ets un desgraciat, vull dir, clar que ho fas, però no ho feia jo. I em diu, dale, dale, dale, no? I m'acosto, i normalment amb un selfie t'has d'abraçar. Però veig que aquella virilitat, aquella envergadura, saps? Aquella esquena d'espalda plateada recta, dic, no toquis. I tenim el selfie, jo te'l vaig enviar a tu, a mig metro, que vull dir, allà passa el Messi, l'autobús de l'Adam, passa tothom allà. Doncs no el toco. Llavors, jo estava molt nerviós, em tremolava la mà i no li donaven el botó que t'has d'enfocar tu. I estava enfocant a Monegros. I ella em diu, però estàs enfocando a l'infinito. Diu, tienes que darle al botón de... Em va ajudar, no? Va ser un consol. I dic, ¿sabes què me passa? Vaig intentar ser graciós, que va ser el pitjor que he fet, intentar ser graciós amb el Viggo, no? Promeses de l'Este. Bueno, doncs dic, és que soy más fan de lo que me pensaba. I quan ja estic entre la furgoneta sento una veu d'home que diu, Xavier, em giro i em diu, bon viatge. Era el Viggo, amb un somriure. Soc ultra fan del Viggo i, en fi, ho dic amb tot el carinyo del món, em va semblar un tio meravellós, estava allà, tio, vull dir, recte, net, va ser educat, em va parlar en català, em va despedir en català, i jo vaig tornar d'allà triturat pensant, el meu referent ha de ser aquest.
1: Bé, doncs Canyut, Xavier González Arnau, que és artista, que és pintor, l'hem anat a veure al Baix Empordà, en una masia al mig del bosc, vestits de cowboy, i avui sentireu la conversa sencera i entendreu per què vol ser Viggo Mortensen. Oriol, malgrat tot, malgrat que no t'emocioni ni l'anunci ni l'Estrella, convido a escoltar la conversa.
3: Això,
1: perquè...
3: això sempre ho faig. Una mica, Xavi, no riguis, eh? T'he dit la història de la foto i dels francotiradors.
1: Gràcies a tots tres. Bon diumenge.
5: Bon diumenge.
1: Ara tornem. Bon diumenge.

0: El suplement. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies amb l'Eva Compte. S'eleva fins a 9 el nombre de ciutadans espanyols morts pels terratrèmols de Veneçuela. Eva Compte.
2: Sí, també hi ha 131 desapareguts, segons l'última actualització aquest matí del Ministeri d'Exteriors espanyol. Sobre el terreny, s'intensifica l'ajuda humanitària internacional a Veneçuela 72 hores després del doble terratrèmol de magnitud superior a 7. L'últim balanç parla de 1.430 morts i més de 50.000 desapareguts. A França, aquesta setmana han registrat 1.000 morts més del que és habitual a causa de les altes temperatures. Les autoritats franceses han fet un primer balanç comparant les defuncions en plena onada de calor amb les de mesos anteriors. De fet, a París, des d'aquest divendres ja hi ha hagut un centenar de víctimes mortals derivades de la calor. Segons el Ministeri de Sanitat francès, 8 de cada 10 morts són persones de més de 65 anys. I atenció a aquestes dades. En l'última dècada, les despeses de les llars catalanes, la despesa, volem dir, ha augmentat un 25%. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, un terç dels diners van destinats a pagar l'habitatge i a les llars amb menys recursos. Aquesta xifra ja arriba a la meitat dels ingressos. Puja la despesa en educació i sanitat i, en canvi, baixen llibres i tabac. I en esports, Leo Messi continua fent història al Mundial. Aquesta matinada l'Argentí ha tornat a marcar en el Jordània 1, Argentina 3. Messi suma 6 gols en aquesta edició i 19 en total en les seves participacions en Mundials. Avui arrenquen els 16ers de final d'aquest Mundial a les 9, Sud-Àfrica-Canadà. Ja tenim tot el quadre definit, destacant l'Espanya-Àustria, el Brasil-Japó i els Països Baixos-Marroc. En plana poliesportiva, un quart d'una, Catalunya-Gran Bretanya, partit amistot de bàsquet, a les dues, cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP i a les 3, Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1.
3: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
4: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
5: Cariño, hi ha bitxos a la cuina!
6: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
5: De veritat?
6: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i...

0: Avui tenim només el 50% de la setmana tràgica amb el Toni Rodon, doctor europeu en Ciències Polítiques i professor de la UPF. Toni, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, bona hora, què tal?
0: Des d'aquí una abraçada al Ion Sindreu, que tornarà molt, molt aviat. Avui el Toni des de Massalfassar, a l'Horta Nord, a València. Toni, aquí com som. Anem?
1: Bé, bé, bé, molt bé, molt bé. Ja. Des d'aquí una abraçada al Ion, he de dir...
0: Bé, és que el Ion el problema que té és que s'ha fos. Amb la calor al Regne Unit ha quedat... Bé.
1: És el que anava a dir, que a més, tu no ho saps, escapa, però va haver-hi un dia que ens vam acoplar a casa seva perquè ell té aire condicionat. És un rar avis a Londres i
0: home,
1: vam anar allà a
0: refugiar-nos. Home, és veritat, no deu haver-hi gaires aires condicionats a Londres.
1: No, he estat buscant...
0: Instal·lats dins de les cases, dic, eh?
1: Sí, no, he estat buscant estadístiques i es calcula que aproximadament un 20% de les cases té algun tipus de sistema de refrigeració, que no, podria ser algun tipus d'aire condicionat, però és que la cosa és tan bèstia, escapa, que la línia de metro no té aire condicionat, excepte les més noves, com l'Elizabeth Line, que es va inaugurar fa uns quants anys.
0: El passa el mateix a França, sí, sí.
1: Sí, i hi havia una línia de metro, que és la Central, que probablement molts turistes heu agafat quan heu vingut a la capital del Regne Unit, que les temperatures que es van registrar gairebé s'acostaven als 50 graus en alguns punts. Imagina't.
0: Has estat aquests dies a Londres coincidint amb aquesta calorada o vas baixar al País Valencià?
1: No, sí, hi era. De fet, és un país completament diferent. Clar, penseu que en el Regne Unit, però també, òbviament, a França i altres zones similars, no estan preparats per aquestes onades de calor. És molt diferent. Quan hi ha aquest nivell de xafogor i de calor, és molt millor, de fet, estar al sud d'Europa. No hi ha aire condicionat enlloc. Penseu que les cases estan construïdes perquè les temperatures o el calor es mantingui a dins i no pas que l'expulsi. I no hi ha coses com, per exemple, porticons, toldos, persianes, aquests elements que ajuden a rebaixar algun grau. Pensa que l'altre dia a casa estàvem treballant i a dins de casa vam arribar als 33 graus. Òbviament vam haver de baixar al bar de sota, que estava a petar, i que era l'únic lloc del barri que tenia aire condicionat.
0: El tema de les persianes és una cosa que no he entès mai, i ja no és un tema només climatològic, de temperatura, és un tema de poder dormir a la nit sense claror. Que
1: sí,
0: això
1: sí.
0: Tenen aquesta fixació de que els encanta que els entri la claror a les habitacions, als europeus, i bé, jo és una cosa que mai he sabut interpretar del tot.
1: No, és així, sí. T'acostumes, però t'acostumes a despertar-te
0: més
1: aviat.
0: Jo no m'he acostumat mai de la vida a tenir claror a l'habitació.
1: Ja, jo, per exemple, sí, però també per mi hi ha altres costums, potser una mica més complicats, escapa, que és que són els coixins, Quan vas a altres països, per exemple, quan vas a França, els coixins són quadrats. No entès mai per què. I quan vas al Regne Unit, als hotels, que aquests dies, per exemple, per cert, estaven amb una alta demanda, perquè la gent que no tenia aire condicionat, bàsicament gent amb criatures, i anava a dormir, doncs els coixins són més tous. Això per mi és el gran problema de viatjar.
0: Mm-hmm. Hi ha gent que viatja amb el seu coixí, incorporat, ja. Vull dir...
1: Què dius? De bo?
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: El que passa és a dir, dins d'un avió és complicat, però jo conec gent que viatja amb tren o viatja amb cotxe i sempre s'emporta el coixí del dormitori agafat.
1: Caram.
0: Bé, escolta'm, doncs aprofitarem la vinentesa per parlar una mica de fenòmens meteorològics, també tenint en compte les calorades, els incendis. Els fenòmens meteorològics són cada vegada més extrems, onades de calor més llargues, més potents, a tota Europa, incendis de sisena generació, pluges intenses, inundacions... Una meteorologia cada vegada més extrema ens canvia la forma de pensar, ens canvia la manera de veure el món... Canvia la manera com votem i com pensem ideològicament? Tu creus, Toni, que una cosa tan tòpica com la meteo ens pot fer canviar el punt de vista sobre les coses i el sentit del vot?
1: Doncs mira, aquesta pregunta, que és una pregunta fascinant i que fa uns quants anys que alguns investigadors s'intenten contestar, té una resposta que és sí i no. I, òbviament, ara diràs, escolta, o és que sí o és que no. Les dues coses no poden ser. Doncs sí que poden ser, perquè, i per entendre-ho, deixa'm anar una mica enrere en el temps, perquè convé aquí explicar un parell de coses. Al principi, això és una qüestió que es va començar a estudiar sobretot a principis dels anys 2000, i, de fet, hi ha hagut casos que han estat molt famosos i que s'ha arribat a la conclusió que sí, que aquests esdeveniments naturals, desastres, acostumaven o tenien un efecte en com es pensava i respecte al canvi climàtic i fins i tot en què la gent deixava enrere certes reticències a l'hora l'hora de donar suport a certes polítiques climàtiques. Podríem mencionar, per exemple, el cas més famós europeu, que és l'any 2002, on a Alemanya va haver-hi unes inundacions molt bèsties a l'Elba i el Danubi, que van matar a més de 110 persones, i l'aleshores candidat Schröder, que en aquell moment anava segon a les enquestes, va ser el primer a visitar-ho, i de fet va aprofitar per criticar la gestió de Stoiberg, que era qui en principi havia de guanyar. Però no és només aquest exemple. Potser recordaran els oients l'exemple del Katrina, que va devastar Nova Orleans el 2005, o un exemple més del nostre país. De fet, es diu, en la cultura popular catalana, que els incendis que va patir la Catalunya Central del 1998, que van ser un dels més bèsties i més ràpids registrats a Europa fins aleshores, va suposar el començament de la fi de l'hegemonia de Convergència i Unió al Solsonès i a les comarques veïnes.
0: Home, i sense anar més lluny, aquí fa 4 dies Pere Aragonès va convocar eleccions, entre altres coses, perquè no plovia.
1: Exacte.
0: Entre altres coses,
1: I va començar a ploure després.
0: I va començar a ploure, efectivament. Però vull dir que...
1: El tema aquí és que el canvi climàtic és una qüestió que als humans ens costa bastant. Bàsicament per molts motius, però essencialment s'argumenta que hi ha una distància psicològica del que comporta. Per què? Doncs perquè el canvi climàtic, òbviament, en veiem les seves conseqüències, però són unes conseqüències que van molt lentes, que de tant en tant són esporàdiques, com aquestes onades de calor o de desastres naturals, però que són, en certa manera, un pèl més intangibles. I, a més, que es manifesta de diferents maneres, perquè ara tenim aquesta calorada, però podria ser, per exemple, que l'hivern que ve sigui un dels més freds mai registrats, no? Perquè augmenta les temperatures extremes. Llavors, el que sempre s'ha dit és que, si hi ha aquests desastres naturals, no? Molta gent que era, sobretot, reticent a l'hora de reconèixer que el canvi climàtic tenia un origen antropogènic, és a dir, que era culpa de l'home i de l'ésser humà, molts deien, home, si comença a haver-hi aquests desastres, alguns obriran els ulls i començaran a opinar de forma diferent sobre la qüestió. El tema és que, al principi, això era així. El que passa és que, més recentment, la cosa s'ha demostrat que no. I això per tres motius, bàsicament. Primer, perquè un desastre natural, com hem vist amb la Dana, recentment, no és un fet aïllat, sinó que, bàsicament, de seguida es converteix en un fenomen polític.
0: Amb la Dana, especialment.
1: Correcte, no? La gent de seguida va desviar el focus cap a la gestió i no cap als efectes de la Dana. O, per exemple, en aquests dies a França estem veient que el debat polític s'ha centrat sobretot en els aires acondicionats i en la necessitat de posar-ne, i no tant els efectes de la calor, que també. Després, perquè els desastres naturals són, sobretot, tenen un efecte sobretot en les persones, a nivell de com pensem, al principi. Jo què sé, si tu vius a Califòrnia i estàs acostumat als incendis, que hi hagi un altre incendi tampoc t'importa molt. És a dir, et deixarà, evidentment, quedaràs xocat, no t'agradarà, però no canviarà molt la teva forma de pensar. Llavors, això on acostumem a veure aquests canvis, no? Doncs en alguns llocs freds, per exemple, al nord d'Europa o alguns llocs d'Estats Units, que també són freds, si de cop hi ha una calorada intensa o uns incendis bèsties, aleshores la gent sí que canvia la seva forma de pensar. Què passa? Tercer punt, que no tenim memòria. No? I tots nosaltres, aquests esdeveniments, el que passa és que tendim a oblidar-los. I de seguida, doncs, ja no recordem què ha passat i les seves conseqüències. I això, en el fons, escapa, no és molt diferent a l'economia. Ja hem explicat més d'una vegada en aquesta secció que tu pots ser un polític, un alcalde, per exemple, ara que venen les eleccions locals, que et vagi molt bé l'economia i que després, l'últim mig any, per alguna raó que sigui, patapam, les coses comencin a anar malament. Els votants se'n recordaran d'aquest últim mig any i no pas dels 3 anys i mig anteriors.
0: Per això els alcaldes es deixen totes les inauguracions pel quart mandat. Pel quart any de mandat.
1: I no només això, sinó que, com hem explicat, aquest és un bon any per anar de festes majors, perquè probablement les despeses en festivitats augmentaran.
0: Hi ha estudis que certifiquen que l'any de més despesa de festa major és l'any electoral, no?
1: Sí, correcte. De fet, hi ha alguns municipis que en el seu dia es gastaven el 15% del pressupost municipal en festes majors. Per exemple, en el cas de l'Estat espanyol, aquí hi ha només un estudi, però que diu que es va fer el 2019, que bàsicament el que ve a dir és que quan hi ha un incendi molt fort a prop del municipi, els alcaldes acostumen a beneficiar-se electoralment. Treuen uns 8 punts percentuals més de vots comparats amb altres municipis semblants que no pateixen aquests incendis. Per tant,
0: home,
1: la conclusió de nou és...
0: Algun també li deu passar alguna factura, perquè la gestió dels incendis l'any passat a l'Estat, especialment per algun alcalde del PP, va sortir rostit, eh?
1: Sí, clar, això una mica reforça el que deia, no? Que l'incendi en si mateix, o la calor...
0: Sí, potser és una oportunitat política, però també pot ser un desastre electoral si la gestió és pèssima, com ha passat tantes vegades.
1: Sí, aquí, per tant, no és l'efecte... És a dir, l'efecte aïllat del desastre natural no és petit o gairebé inexistent. El que acaba sent crucial és la gestió política d'aquest efecte. I en funció de si és positiva o negativa, hi ha un premi o una penalització electoral. I el mateix, en certa manera, passa amb les actituds. Si tu ets una persona que no creu que el canvi climàtic l'haguem creat nosaltres, per molts desastres naturals que hi hagin, potser al principi sí que canviaràs una mica d'opinió, però necessites molts perquè això canviï. I això és un procés molt lent perquè les creences de la gent doncs, no canvien d'un dia per l'altre. Mm-hmm.
0: Avui amb el Toni Rodon, aquest repàs meteorològic i electoral que veiem que està molt, molt relacionat. Alguna cosa més, Toni?
1: No, aquí, fixem-nos, a mi em sembla fascinant el debat que hi ha ara mateix a França, per exemple, amb el tema dels aires acondicionats. No sé si els oients han estat pendents, però França és un país que sempre ha dit que els aires acondicionats doncs, fan pitjor el problema i que, per tant, hi ha molts partits que han estat en contra de la instal·lació.
0: L'esquerra, d'alguna manera, s'ha pronunciat de manera molt alegre contra els aires acondicionats, que és una cosa que, per exemple, a casa nostra això no ha passat. És a dir, no tens una esquerra política abanderada contra l'aire condicionat a Catalunya o a l'Estat, no?
1: Sí, efectivament. De fet, l'esquerra francesa havia estat, o ha estat sempre tradicionalment en contra dels aires acondicionats i a casa nostra és un tema transversal que de moment, i veurem si passa, no ho crec, ningú hi
0: no
1: està.
0: No té ideologia a l'aire. És a dir, allà el debat és si l'aire condicionat és de dretes, no?, d'alguna manera, a França.
1: Sí, de fet, si busqueu una mica per la gran font d'informació avui en dia, que és Twitter, veureu molts memes respecte als tipus d'aire condicionat de dretes i d'esquerres. I, bàsicament, el debat, per resumir-lo, és que les esquerres franceses, amb molts matisos, bàsicament diuen que els aires acondicionats doncs, fan pitjor el problema, no? Perquè augmenten el consum de l'electricitat i aquesta electricitat, si no ve d'energies renovables, doncs fan pitjor el problema. Augmenten la temperatura de les ciutats i això, en certa manera, és cert. S'ha mostrat que si, per exemple, tot París tingués aires acondicionats, la temperatura pujaria un 1,5 o 2 graus més a la zona de París. Per tant, en certa manera, tenen un punt. Ara bé, el que, òbviament, en el meu entendre, obliden és que molt sovint l'aire condicionat i altres sistemes de refrigeració no deixen de ser una qüestió de benestar públic i de salut pública. Mm-hmm. De fet, aquests dies hem vist per primera vegada la líder d'un moviment francès verd que ha dit que la seva posició s'ha de repensar i que el partit hauria d'estar a favor de posar alguns aires acondicionats en hospitals i escoles.
0: És que perdran vots, perquè si es continuen abanderant d'això, per molta relació que hi hagi amb el canvi climàtic, qui ha de suportar la calor també és tota aquesta gent.
1: Mira,
0: a Alemanya han arribat als 41 graus i mig aquests dies. Dinamarca 37. Evidentment, el Regne Unit, França, ja n'anem parlant, però és que aquesta onada de calor és a tota Europa.
1: Sí, i de fet, aquestes onades de calor sí que poden tenir algun canvi, sobretot a nivell polític i no tant a nivell ciutadà, perquè, com hem vist en altres casos, la gran onada de calor del 2003, ara ha sortit un estudi recent que bàsicament mostra que algunes mesures que s'han pres, com per exemple la limitació de viatjar, ha tingut algun efecte positiu. Però sí, el tema aquí, la gran paradoxa és que, clar, aquests canvis, la que la gent accepta molt a poc, és si seran... Clar, com que anem tan a poc, no sé si s'arribarà al punt en què tot plegat doncs, es pot arribar a millorar. Aquesta és la gran interrogant
0: que tenim en el futur. Sí, l'altra malonorma per obrir, si vols, és l'alcohol, no? A París han prohibit el consum d'alcohol al carrer a partir de les 6 de la tarda, així com vendre'n a supermercats i comerços. i que és evident que és perjudicial també per superar la calor, no només per la salut, sinó per la calor, el que fa l'alcohol és deshidratar-te, per molta set que tinguis, i han pres aquesta mesura i també la polèmica està servida.
1: Sí, sí, i de fet, si em permets el comentari una mica cunyat, escapa. Abans he dit que hi havia un bar amb aire condicionat al barri, i saps quin era l'altre lloc amb aire condicionat?
0: El pub.
1: El pub, correcte. Estava ple i la birra allà corria com una mala cosa.
0: Bé, doncs aquesta és la... De moment, al Regne Unit això de prohibir l'alcohol a partir de les 6 de la tarda ni s'ho han plantejat, eh?
1: No. Són cultures polítiques diferents. Normalment al Regne Unit és estrany que es prohibeixin en general les qüestions. Allà són més d'avisos, de suggeriments i d'enviar, doncs això, senyals no prohibitius. Són d'un altre tipus de cultura.
0: I en tenen prou, de fet, amb aquesta dimissió en diferit de l'Estàmer, no? Que, bé, no tenim clar encara qui l'acabarà substituint. Toni.
1: Bueno, home, sí, Andy Burnham, que és l'exalcalde metropolità de Manchester. Té pinta que acabarà agafant les regnes. I, de fet...
0: Però se sap quan serà això?
1: Doncs, si tot va bé, diuen que el dia després de la final del Mundial, que ara mateix no sé quin dia és, perquè saps que això del Mundial a mi no m'interessa gaire.
0: A mitjans de juliol, crec.
1: Doncs això. I, de fet, Burnham ha estat prou intel·ligent perquè aquests dies, que evidentment ja actua com a primer ministre in pectore, ja es dedica a fer vídeos a la xarxa sobre aires acondicionats i la necessitat de que, bàsicament, l'estoc d'habitatge que ara mateix hi ha, que provoca que estiguis a dins de casa a 34 o 35 graus, doncs millori i que no torni a passar en el futur, perquè sincerament és terrible.
0: Toni Rodon, doctor en Ciències Polítiques, professor de la UPF, moltes gràcies, una abraçada ben forta. Diumenge que ve acomiadem temporada juntament amb el Ion Sindreu, però és una parella inseparable que evidentment tornarà al setembre. Una abraçada, Toni.
1: Que vagi bé.
0: Farem una pausa i el suplement... Viatjarem fins a... No viatjarem gaire lluny, perquè anem al Baix Empordà, a Salrà, en un petit bosc. Hi ha una masia on hi habita un personatge que es diu Xavier González Arnau, el canyut protagonista d'un famós anunci, estrella de cervesa, que té una vida molt més enllà de la cervesa, també. Ara fem una pausa i la descobrim.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
4: Ya no está de moda ser de izquierdas. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
3: D'altres temen el retorn del feixisme.
5: Esta derecha es como un virus. Es un virus político-social que se va extendiendo.
3: El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
6: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
7: Aquesta setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. En format estalvi, pit de pollastre filetejat per 5,59, t'estalvies un 18%. I mix de fruita seca per 4,99, t'estalvies un 19%. Lidl, val la pena.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
9: I sí. Després a cala meva mare, Olor. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
10: Molt bé.
9: Arribarem a tot?
10: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
11: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
12: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem. Ocasión
13: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.

0: Som 3CAT.
1: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
2: El mallorquí Joan Batista Picornell va ser un personatge fascinant. Va viure entre el segle XVIII i el segle XIX i va protagonitzar tres revolucions i va arribar a ser el primer i efímer president de la República Independent de Texas. En parlarem en el proper episodi de En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
1: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a les 3 de la tarda.
3: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
4: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
5: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
4: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
5: Aquest cap de setmana, Gran Premi dels Països Baixos.
4: Univers MotoGP.
6: Perquè el Mundial és nostre.
4: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.

0: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Diu la llegenda que un home de l'interior va arribar a un poble de costa i va quedar encaterinat d'una dona que un bon dia va desaparèixer. Ell, diuen, encara ara l'espera. És la història d'on parteix el nou anunci d'una marca estrella de cervesa i que marca l'inici de l'estiu a casa nostra. L'home, aquest tal Canyut, té alguna cosa de màgia en el seu posat despreocupat, bohemi i enigmàtic, amb una història que ens ha fet pensar en aquell amor perdut, aquella fugacitat de la passió de l'estiu, aquelles decepcions amb regust d'aigua salada. Darrere el Canyut hi ha el pintor Xavier González Arnau, un home que no volia ser actor, però que té una vida de pel·lícula. Aquesta setmana l'hem anat a conèixer a Celrà per comprovar què té de veritat i què té de mentida. Ara el Suplement, el Canyut.

0: Xavier González Arnau, bon dia.
1: Bon dia, Catalunya.
0: Com estàs?
1: Bon dia, Roger. Content de veure't.
0: Som al Far West. Tinc un cowboy aquí davant. Estem envoltats de natura. Som a casa teva, som a Celrà. Què més hem d'explicar?
1: Bueno, sí, es pot dir així. No és el Far West, però, bueno, en definitiva, la realitat és una configuració mental. Jo sóc molt conscient que estem a Celrà, al Baix Empordà, però, o sigui, deia Rilke que el record d'un bon refugi és un bon refugi. Llavors, jo ara fa una estona t'explicava que jo em vaig criar amb mi àvia. Vol dir que a mi em van educar per un món que ha desaparegut. O sigui, a nivell de valors, de principis, de còdics...
0: Ets un home d'una altra època.
1: Clar, llavors, el western, les pel·lícules de l'oest, corresponen més aviat en aquesta educació que jo vaig rebre. Llavors, m'agrada pensar que almenys dins del meu cap... O sigui, barret, que és una paraula molt catalana, és per barrar-te el cap. I llavors jo aquí, és un western, és Centauros del Desierto, en fi, totes aquestes...

0: Tens uns quants cavalls, tens unes botes de cowboy, fumes, portes un barret, tens pistola també?
1: No, gràcies a Déu no.
0: I aquesta masia? És casa teva, això?
1: Sí, amb la meva dona, la meva companya, la Jael.
0: I una criatura, també.
1: Sí, el Rainer.
0: T'ha canviat gaire la vida aquestes últimes setmanes? Canyut?
1: No he tingut temps de valorar-ho. Probablement sí, i confio en que no m'haurà canviat la vida. O sigui, aquestes dues setmanes, es pot dir que des de que vam parlar tu i jo, que ha sigut molt trepidant tot. Molta gent que potser feia molts anys que no em trucava, amics, tal... O sigui, no sé com encara em queda llengua, no? Llavors, sí, sembla, jo ara confio que amb aquesta conversa que tindrem tu i jo, el western quedarà, o la temporada d'aquest western quedarà tancada.
0: Mm. El Xavier González Arnau és pintor, és artista, exposa arreu del món, pintes aquí a casa teva, ensenyarem també els teus quadres, que són una meravella, i aquestes últimes setmanes s'ha fet mediàticament conegut per protagonitzar un famós anunci estrella de cervesa. Allà interpretes el canyut. El canyut existeix? Tu ja et deien canyut abans? Això no. És una llicència del guió de l'anunci?
1: Això és el guió, perquè, clar, la llegenda que teòricament jo entenc que crea l'equip de l'Oriol Villar, el publicista, es correspon, s'assembla moltíssim a la meva, o part de la meva llegenda personal. Jo crec que es creuen com una sincronia. O sigui, no veig la possibilitat de que la meva llegenda hagi arribat fidedignament a l'Oriol i l'hagi... No, no és un plagi, en definitiva. Això és el Giuseppe de Lampedusa.
0: Sí.
1: Però no el Giuseppe de Lampedusa com si fos un plagi, és un clàssic.
0: Un gran amor d'estiu,
1: un
0: no?
1: Anhel, un
0: que desapareix.
1: Una passió perduda, però vull dir, no sostinguda en el temps, no?
0: A Cadaqués, en aquest cas.
1: Sí. I llavors, en el meu cas, va ser així, també, a Cadaqués. Va ser una noia que, vull dir, fa just 20 anys... Doncs em va dir que havíem d'acabar, em va trencar el cor. Jo vaig anar a refer-me a Cadaqués, vaig anar per fer unes quantes cerveses i em vaig quedar allà a viure 8 anys. Llavors...
0: Va tornar a aparèixer mai, ella?
1: Ella va aparèixer l'últim dia abans de marxar per sempre. Em va escriure... La història seria molt llarga, però amb la persona que em vaig quedar a viure a Cadaqués, que és el Marc Cerdà, un poeta, que em va dir... ¿A qué te dedicas? Dic, soy pintor. Diu, ¿tú eres capaz de pintarme un árbol que expulse los demonios de mi habitación? Y dic, vale. Y diu, pues entonces te podrás quedar a vivir conmigo toda tu vida. I així va ser, és un dels meus grans amics. Total, que ell havia sigut nòvio també, amant també d'aquesta noia. Dic, m'estic tornant loco, saps?
0: Tot estava connectat.
1: Va dir, no et preocupis. Diu, l'important és l'amistat. Diu, deixa-la estar. Diu, jo t'oferiré dos exnòvies meves perquè se't passi el mal rato. En fi, bueno, vam viure, som molt feliços, parlem cada dia amb el Marc. Però el dia abans que ella marxés per sempre, ella va decidir marxar per pròpia voluntat.
0: Marxar vol dir que es va suïcidar.
1: Sí, va ser bastant sinistre, però bueno...
0: Es va acomiadar de tu.
1: Sí, em va convocar. Llavors la vaig anar a veure amb el Marc. Vam brindar i va marxar el dia següent. Llavors, esclar, això va ser molt, molt traumàtic. Això va ser l'any 2008, va ser molt traumàtic. Mm. Jo vaig estar un any completament a la deriva, com l'Ulisses, i bueno...
0: Realment, la vida acostuma a ser una mica més traumàtica que els anuncis d'Estrella Damm. Vull dir que ja és això, portar-ho a la ficció, segurament, no?
1: Aviam, lo de l'anunci d'Estrella Damm és traumàtic, perquè un tio que està allà 20 anys esperant i que s'està perdent tot el que està passant pel costat, doncs és traumàtic. El que passa que he explicat amb aquest salero, no?, i aquest brilli-brilli de l'hora que filmen ells, que, vull dir, esclar, haurien d'haver... Bueno, es podria haver filmat també què passa amb el canyut de les 12 en amunt del vespre, no? Ara, ho arregla molt bé la Laia Costa, en el guió, dic, eh? I, bueno, i ella també amb l'autoritat que ho fa, no? Quan diu, a lo mejor no solo se quedó aquí por esto, no? Se enamora de esto, no? O es va enamorar d'això. I és cert. Jo, vull dir, clar, em vaig enamorar del poble de Cadaqués, de les llums del Mediterrani, del Mar Cerdà i de tantes altres coses, no? Llavors, tota tragèdia té una compensació, no?
0: Tinc la sensació que tens molta mil i que has viscut moltes vides en una de sola. Quants anys tens?
1: 45.
0: 45. Em va sorprendre que m'expliquessis que l'anunci el vau rodar amb aigua. Tu que ets de metxa curta, això, no ho vas posar per contracte...
1: No, perquè a mi em va anar molt bé, que no hi hagués alcohol. Jo, de fet, venia el dia anterior d'haver promès que estaria una temporada llarga sense beure alcohol. Perquè vaig tenir un periple, que està tot relacionat, i dic, hòstia, m'acaben de donar un premi, deixo l'alcohol i ja, saps? Des de dalt ja volen un altre cop obrir la font picant. I... I no, vaig arribar allà a l'anunci, que et fan repetir molts cops l'escena. De fet, està ple d'aigua mineral i de, en fi, d'altres begudes, diguem, com es diuen, refrigerios, no?
0: Isotòniques.
1: Isotòniques. I llavors, home, en algun moment m'hagués fotut una estrella per calmar-me, perquè, clar, és molt masoquista, això, no? Vull dir, voler-te fotre una canya, una estrella. Jo sóc de canya, sobretot, d'estrella de canya. I allò, ben fresqueta per baixar, saps? Revolucions i, hòstia, aquella aigua.
0: On vas néixer, tu?
1: A Terrassa.
0: A Terrassa. Com vas anar a parar a l'Empordà?
1: Amb 17 anys me'n vaig anar a viure, bueno, amb un amic. Després vaig anar una estona a Barcelona.
0: Et va criar la teva àvia i el teu pare?
1: Sí, correcte.
0: De la teva mare?
1: Ma mare va marxar quan jo tenia 9 anys, viu. I, bueno, tot està en ordre. Llavors, aviam... Hòstia, no se li escapa ni una, eh? Doncs
0: Com vas arribar a parar aquí?
1: Me'n vaig a Barcelona, però com que va a Manhattan. Això s'ha d'explicar. Jo no sé si tu ets de Sabadell.
0: Sí.
1: Bueno, per nosaltres, en aquella època, encara era més... El Mississippi era més gran. Llavors, per mi anar a Barcelona... Diu, bueno, estaves a Terrassa. No, no. Allò era com anar a Manhattan. Vull dir, entén-me. Per mi ja era haver canviat de país. I, bueno, després vaig a viure a Berlín i un amic meu, poeta, bastant més gran que jo, que era com una espècie de mentor, tenia cavalls. De fet, una egua que tinc aquí és filla de la seva manada i me la va regalar el dia del meu aniversari fa molts anys. I per refer-me de la ciutat i de tot aquell soroll i tota aquella, no?, velocitat, sempre anava a veure el meu amic Ramon, que vivia al bosc. I llavors jo allà passava 4 dies, em refeia, parlàvem de poesia, parlàvem de cavalls, de natura. I llavors vaig anar a viure a molts països. Vaig viure a Manhattan de veritat, vaig viure a New Jersey, vaig viure, no sé, a Croàcia, vaig viure a Dinamarca...
0: L'excusa sempre ha estat la pintura?
1: No, l'experiència. De fet, jo sempre... Ja no em posaré xapes, però jo no em considero pintor, jo pinto.
0: He quedat impressionat, realment, eh? I també veient on has exposat, no?, la teva obra...
1: Bueno, moltes gràcies.
0: La dimensió dels teus quadres, no?
1: Ho he fet molt, de pintar, llavors, al final sóc pintor, sóc bastant pintor, però jo no em veig a mi com a pintor.
0: Vius de la pintura, per això?
1: Sí, sempre he viscut de la pintura perquè sóc un templer, jo. O sigui, jo puc passar amb arròs bullit i no tremolo. Puc estar 40 sota zero i no tremolo, jo vinc a dins.
0: El teu fill, per això, sí que tremola 40 sota zero. Ara,
1: bueno,
0: tens...
1: Per això faig anuncis d'Estrella d'Am. Però tal qual t'ho dic. Va ser una motivació. Potser la més... I la fet la pel·li que vull fer és per això. La motivació és aquesta. Jo no necessito fer un western. A mi sempre m'interessarà més la meva biografia, ara això que estem fent ara, que fer la pel·li. M'entens? No sé si m'explico.
0: Anem a la pel·lícula, per situar també els oients. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Estem acompanyats del Xavier González Arnau a l'Empordà, a Celrà, a una masia, ell vestit com un cowboy, que és el que és, amb els seus cavalls, amb aquest entorn tan idíl·lic, amb els grills que ressonen de fons. El vaig saludar fa unes quantes setmanes al Suplement, just després que sortís l'anunci, i em va explicar que tenia l'ambició, la idea de fer una pel·lícula. Aquí hi havia un element, i per això t'hem vingut a veure, que és Viggo Mortensen.
1: Sí.
0: Un personatge conegut per tot el món, una estrella de Hollywood, que ha de tenir un paper important en aquesta pel·lícula i en aquesta relació que tu també tens amb l'Enric Auquer i que esteu intentant, d'alguna manera, teixir aquest film.
1: Potencialment hauria de ser així. El Viggo, teòricament, no en sap res, d'això. Val? Llavors, ho explico bé. Endreçadament, perquè és una mica complexa, però jo crec que ho lograré. Aviam. Jo vaig partir de la base de que volia fer aquesta pel·lícula. Jo acostumo a tenir pocs diners, per això que dèiem, de pintor. I com tu bé has dit, doncs, ara pateixo pel fill, no? Dic, hòstia, com que no li podré deixar gaire diners, bueno, sí, la casa, però la casa són problemes ja amb el món que vivim. O sigui, no és un... No és el que jo li voldria deixar. Dic, un western, saps? Dic, el meu pare va fer un western, va ser un xulasso, no? Va tenir, no?, el coratge de fer l'últim western, perquè ara entrem ja en un món ja... Bueno, amb l'Enric, amb nits d'aquestes, no?, bajo el calor de la noche a plena luz del dia, que diria el loquillo, sempre que acabàvem agafats cantant amb les cigarres, doncs dèiem de fer un western. I al final va aparèixer... El xèrif de dalt ens va enviar el Miguel Faust, que és un director molt jove, però molt boig en el millor dels sentits, no?, i va dir que volia fer un western amb nosaltres. L'Enric en aquell moment no estava ja tenia molt èxit, però no el d'ara, que és un... És que el tio no pot quedar ni... Total, que ens vam anar enfilant, i el cine és molt lent. Portem 3 anys parlant, i bueno, hem passat moltes fases, no? Que si el guió, que si el no sé què... Va aparèixer l'Enrique López Lavín, que és un superproductor, vull dir, si tira de cap, esto hay que hacerlo, bueno, pues anem avançant, ens presentem a subvencions, algunes es pronuncien positivament, i ara estem esperant acabar de recaudar tots els diners possibles.
0: I a tu t'havien dit, no ets prou famós per protagonitzar un western.
1: En una institució, sí. Llavors, per això he provocat ser famós de cop.
0: Protagonitzar l'anunci.
1: Clar, més ja, què vols, no? Llavors, però és que ha sigut tota una concatenació. Explico del Vigo. Ens trobem en un punt on tothom està d'acord. El DJ Fra, que serà el nostre Ennio Morricone, diu, hombre, lo tiene que hacer Vigo, però espontàniament. I tothom lo tiene que hacer Vigo. Inclús jo tenia una nòvia d'adolescent que em deia, hòstia, t'assembles una mica el Vigo aquest, no? Que amb els anys ja ens anem separant, no? Vull dir...
0: Tots dos sou uns guapos.
1: No, som tan guapos. Si t'hi fixes bé, no som tan guapos. És un tipus de bellesa que t'agraeixo molt, que deu ser que t'excita positivament la virilitat. A mi m'excita moltíssim la virilitat, perquè em van educar per això. Em van educar per això. Per tallar el pa amb les mans. I repartir a parts iguals, si tingués 9 filles, a parts iguals, amb les mans. Però és un tipus de bellesa que està quasi bé prohibida. El cas és, si és aquesta bellesa, som guapíssims. De fet, llavors, tothom estava d'acord amb que si algú havia de fer aquest paperet que hi ha un actor que ha de fer de mi dins de la pel·li, és un metacine, havia de ser el Vigo. Ara faltava proposar-li el Vigo. Vale.
0: Petit detall.
1: Mm-hmm. Però per què no? Per què no? Per què no?
0: L'has conegut mai, el Vigo, això?
1: Bueno, la història va per aquí, sí, però el senyor Miguel Faus, el director, que és Esade, ho dic amb tot el carinyo del món, però jo sóc l'anticrist de les fulles d'Excel, doncs em diu, he estat parlant una hora amb el Vigo Mortensen per un altre projecte que té ell per Arizona, que jo porto 2 anys i li, però tu què li has d'anar a explicar als americans dels Cowboys? Tu, el que els has d'explicar als americans és el Quixot de l'Empordà. Bueno, i dic, i no li has dit, no li has proposat de fer aquest paper? A la pel·li diu, no he gosat, perquè és que no el volia atabalar amb això de... I vaig agafar una encabronada collonant. Què passa? Agafo una furgoneta llogada i havia d'anar a desmuntar una exposició a Madrid. Ara ja ho dic tot del tirón. Bueno, jo encabronat, surto des d'aquí Celrà, gas, no? I dic, la mare que l'ha parit, no sé què. Dic, però com és possible que tinguis una hora al Vigo al telèfon i no li diguis... Bueno, clar, jo amb lo meu, no? Clar, ell amb lo seu, Arizonios. Bueno. I sempre tinc la tradició, sempre que vaig conduint a Madrid, de parar a la cafeteria de Jamón Jamón, al Fajarín, vale? Que jo li dic Jamón, Jamón, Jamón. Doncs el, sí, hi havia un grup que es deia Durant, Durant, Durant. Doncs és una broma que em faig a mi sol, jo estic molt sol. Doncs em paro.
0: A veure si trobaves el Bardem allà o...
1: No, esmorzar allà i m'encanta el nom del Fajarín, la peli de Jamón Jamón és de les pel·lis que més m'agrada la història, i paro allà, com no sé, són petites costums. Paro allà, però jo portava 3 hores i pico ja o 4 amb això del Vigo.
0: Conduint, emprenyat...
1: Portàvem 2 setmanes o 3 ja parlant del Vigo. I el clímax tètric va ser quan el Faust logra parlar amb el Vigo 2 dies abans i no aprofita l'ocasió per parlar del meu. Poso un peu al terra i dic, hòstia, tio, sembla el Vigo, aquest tio. Que dius, bueno... I ràpidament miro cap allà i veig, sembla l'Ariana, que jo havia fet una escena, fent també de mi, sense actuar, amb una pel·li del Miguel Faust.
0: L'Ariana Gil?
1: Ariana Gil.
0: Actriu i la parella de Vigo Mortensen.
1: Si sembla l'Ariana i sembla el Vigo, i llavors miro així, es gira... Vagi per davant que tot el que diré ara... Ups, parlo amb el Vigo, només parlo amb el Vigo ara. Ho dic amb tot el carinyo del món. Pregunta tonta. Disculpa, eres Vigo? Ja sabia que ho era, però gira i em diu sí. I es torna a girar com dient sí, però no m'atabalis. Jo calibro...

0: i em diu, sí, i es torna a girar. Dic, hòstia, la mare que el va parir. Dic, com logro l'atenció d'aquest home?
1: Aixut, eh?
0: Sí, com logro l'atenció d'aquest home?
1: Bueno, perquè es devia pensar que eres un fan passat. Que...
0: No, però qui ho podia saber que havia estat parlant amb el Miguel per telèfon una hora?
1: Bé, aleshores, en aquest alfajarín, jamón, amb sí. Viggo Mortensen, en aquesta trobada, li vas poder proposar el paper de la teva pel·lícula?
0: No, perquè jo estava... No, perquè tot anava molt, molt nerviós. I li dic, anem al gra. Jo ara el que més em convé és que tothom sàpiga que no estic brotant. Dic, m'he de fer una foto, perquè si tu et poses la gasolina i et penses que és el Peter Sellers, et diran, tio, t'estàs brotant. Fes-te una foto i després tu t'ho mires i dius, ho sembla que sí.
1: O sigui, que en comptes de demanar-li que protagonitzés la teva pel·lícula, li vas demanar una selfie.
0: Li vaig demanar un selfie. I aquí ve lo interessant. Aquí ve la venganza de Viggo, que és el que està passant amb Estrella Damm. És la venganza de Viggo, el títol d'aquesta pel·lícula. Li dic, oye, mira, de verdad que yo esto no lo hago nunca. Dic, pero ¿te importa que nos hagamos un selfie? I em mira com dient, hosti, vull dir, tio, ets un desgraciat, vull dir, clar que ho fas, però no ho feia jo. I em diu, dale, no? I m'acosto, i normalment amb un selfie t'has d'abraçar, però veig que aquella virilitat, aquella envergadura, saps? Aquella esquena d'espalda plateada recta, dic, no toquis. I tenim el selfie, jo te'l vaig enviar a tu, a mig metro, que vull dir, allà passa el Messi, l'autobús de l'Adam, passa tothom allà. Doncs no el toco. Llavors, jo estava molt nerviós, em tremolava la mà i no li donaven el botó que t'has d'enfocar tu. I estava enfocant a Monegros. I ella em diu, però estàs enfocando a l'infinito. Diu, tienes que darle al botón de... Em va ajudar, no? Va ser un consol. I dic, ¿sabes qué me pasa? Vaig intentar ser graciós, que va ser el pitjor que he fet, intentar ser graciós amb el Viggo, no? Promeses de l'Este. Bueno, doncs el... Dic, es que soy más fan de lo que me pensaba. I va ell i apreta el botó com dient, va, que això que s'acabi ja. Ens fem la foto i dic, moltes gràcies. La història s'allarga una mica més, però deixem... Surt l'Ariana Gil, hombre, Xavier, què fas aquí? Dic, aleluia. Dic, no, mira què tal, dic, mira, anem al gra. Dic, li acabo de fotre una freqüència demoníaca al teu home, que no se la mereix, que em sap molt greu. No, li dic al teu company, Capitán Fantástico, a Palusa, saps, el teu company. Dic, tu faries el favor de disculpar-me? Dic, perquè li he fotut un mal rotllo, tio, l'he deixat allà.
1: Ella et recordava, l'Ariadna.
0: Sí, de l'escena. I diu, no et preocupis, i què fas? Diu, vaig a Madrid a recollir uns quadros, tal i Pasqual. Entro a la cafeteria, i em foto el cafè ràpid, i he de sortir per recollir la meva furgoneta, no vaig esmorzar ni res, dic, jo me'n vaig aquí corrent, però havia de passar per davant del Viggo un altre cop. I aquí comença el misteri. Passo, i jo m'havia de despedir, era lo normal. I no vaig ni mirar. Dic, bueno, que vagi molt bé. I quan ja estic entre la furgoneta, sento una veu d'home que diu, Xavier, em giro i em diu, bon viatge. Era el Viggo, amb un somriure. L'Ariana havia fet la feina, vale. Intento anar ràpid. Arribo a Madrid, jo ja patat del coco, i patapam, a les 7 del dematí amb un after, em anaven a trencar la cara, apareix un tio del no-res...
1: La nit et va confondre.
0: No em va confondre gens. Jo ja estava en el level 9 del Tetris, saps? Després ve la partida amb els Simpsons. Bueno, això són, és que sóc molt nen. Bueno, doncs, bueno, estic ja allà amb els Simpsons i... M'anaven a partir la cara a les 7 del matí. I es presenta un tio semblant al Nacho Vegas, elegant, saps, amb carisma. Diu, es que tienen toda la razón. Diu, yo te he visto, desde que te he visto entrar, diu, no se puede ir por el mundo de esta manera. Diu, es que tienes un guantazo con la mano abierta. I dic, pues tens tota la raó. Dic, fa 3 mesos que penso que si m'haguessin fotut una hòstia, això esperaria. Bueno. I li dic, me l'anava a fotre el tio. Li dic, Enrique Lavín, li podria haver dit Canyita Brava... Johan Cruyff, però li dic Enrique Lavín perquè estava connectat i em diu sí, és mi mejor amigo. Diu, tu què tienes que ver con él? Li dic, hago una película el año que viene con él. I diu, i de què haces? Dic, de más chulo que tú. I em diu, anda, vente, que estás más loco, total. Segona que li faig al productor i al Faust. Li envio el productor i em diu, tu què haces con él? Bé, tio. Dic, ja t'he hecho lo de Viggo. Ja t'he hecho... Dic, busqueu els diners ja, que vull ensillar ja per fer el western, saps? Ja t'he demostrat que la vida sempre va un pas per davant. T'he fet allò del Viggo, que me'l trobo als Monegros, me'l trobo allà on jo vull. M'he trobat el teu soci, que són socis de tot, i em faltava la tercera. Torno rebentat de Madrid, la història seria llarga, no faig el que he de fer a Madrid, per desgràcia, arribo aquí, la dona, no sé què, a Madrid emprenyats, he d'agafar un AVE sense dormir, torno a Madrid, faig el que havia de fer, amb els quadros, torno a agafar un AVE, i em demanen això que ja vaig explicar-te, per fer aquest paper. I, bueno, vale, doncs ho agafo. Estem al rodatge d'Estrella Damm. S'acaba el western. Fins aquí, que ara el Viggo Tartadora haurà de dir alguna cosa. Estic allà, dia de Colenou, 250 persones, i tu qui ets, i tu qui ets, no, jo Xavier, tu Pere, no, Pere, tal, Pasqual, bueno, Josep, vale. Vam presentant a tothom. I en un moment, uns de la mà dreta...

0: de l'Oriol Villar, i anava preguntant qui l'ha fet el guió. No, doncs l'equip de l'Oriol Villar. Jo intentava allà, i en un moment parlo amb una mà dreta de l'Oriol Villar, i tu com creus que has acabat aquí? Perquè per ells va ser tot molt precipitat, no trobaven a ningú, en l'últim moment, saps? L'Oriol Villar es veu que m'havia vist a l'estació de Flaçà, també coses màgiques, quan li van proposar, diu, aquest tio el vaig veure a l'estació de Flaçà, i diu la llegenda que ell va pensar algun dia de fer alguna cosa amb aquest tio. Llavors, quan li van proposar-me a mi, descarregant-se coses d'Instagram, imagina't tu, i es veu que havien fet un càsting multitudinari. També es va apuntar a la Festa de la Màgia. Bueno, estic allà, i jo els dic això que us he explicat. Dic, bueno, perquè jo crec que m'he patat el level 9 del Tetris, i explico tot això al Vigo. I el tio s'anava quedant blanc, saps? Com a l'Indurain allà al Tourmalet, s'anava quedant blanc, i dic, què li passa a aquest tio? Diu, ara et petarà el cap, i vaig pensar, too late, my friend, m'entens? Dic, ja fa rato que m'ha patat. I em diu, tu et pots creure que durant mig any hem tingut sobre la taula que aquest anunci l'havia de fer el Vigo? I no em vaig ni immutar. No és que havia de fer ell de canyut. Havíem fet un plantejament comercial per aquest anunci de l'estiu completament diferent. I en l'últim moment, per lo que fos, que jo això no ho sé, a més no puc parlar per ells, van decidir, no, no ho veiem clar. I què volem fer? I el Villar va treure's això de la màniga i vaig anar per allò aquí. No et sembla... Et sembla...
1: Em sembla tot rodó.
0: Acollonant. Bueno, rodó. Solo puede quedar uno. Aviam què diu el Vigo.

0: Però ho dic amb molt carinyo, sóc ultra fan del Vigo i, en fi, ho dic amb tot el carinyo del món. Em va semblar un tio meravellós, estava allà, tio, vull dir, recte, net, va ser educat, em va parlar en català, em va despedir en català, i jo vaig tornar d'allà triturat pensant, el meu referent ha de ser aquest. Ha de ser un tio que amb tota aquesta fama ell està passejant el gosset, i, en fi...
1: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a casa del Xavier González Arnau, artista, com heu pogut comprovar. Què creus que hi fas tu en aquest món? Per què has vingut?
0: Per... Aviam, diu el d'allò, el Kevin Costner, allà en allò dels Dutton, de, no? El Rancho Dutton. Quan es fa governador, ell s'ha de presentar i ha de dir qui és, i ho fa amb una frase, no? Diu, es parla en aquests temps de progrés en termes de rentabilitat. Ell és conservador, com jo, no? Diu, jo sóc aquest bloc que no podreu d'arribar. Jo defensaré l'educació que em va donar la meva àvia fins al final. I crec fermament. Llavors, defensaré els valors pels que em van educar, de tenir paraula, d'ajudar el pròxim, de posar-te en el lloc de l'altre, de no robar, d'estimar per sobre del que t'hagin fet, de guardar la compostura, tota una sèrie de valors. Vull dir,
1: has estat mai a la presó?
0: No. Mentalment sí, perquè vaig estar molt a prop. Em queien 4 anys i mig per haver-me defensat de 3 nois que em van atacar i em vaig defensar. Va haver un moment que se'm van tirar a sobre i t'ho dic tal qual, eh? Encara el Monguilot em pregunta, però vols dir que van així?
1: El Monguilot, el penalista, l'advocat?
0: El penalista. Llavors, però espera, t'ho explico molt ràpid.
1: També ets el teu advocat, el Monguilot?
0: Sí, completament. El meu advocat i el meu ídol. Llavors, vaig fer un espaviento, que és el que li vaig dir a la fiscal, vaig fer un espaviento i es van trencar costelles, nassos i tal. Bueno, resumint...
1: O sigui, vas d'autodefensa d'un atracament a Barcelona.
0: Paraula d'honor, a Barcelona.
1: Et volien robar?
0: No em volien robar. M'estaven allà petant el cap, vaig tenir una paciència enorme, perquè jo també...
1: Però sortint d'un after, o...?
0: No, jo estava esmorzant amb la meva dona i aquests sortien d'after. I com que jo també he estat així, vull dir, marejat, tenia molta paciència i em anaven dient que sí, que guapo eres, i al final la meva nòvia em va dir, bueno, ja està bé, tio, saps? I jo allà, pues, vente a nostra casa, i jo, molt simpàtic. Però al final la meva dona es va cansar i dic, fins aquí. Se'm van tirar a sobre, en plan papós, i jo no... Bueno, em vaig... Total, que la poli em va dir, vaja, si vostè passa a su casa, no havia passat res. Es tiren 4 anys des del jutjat enviant-me cartes que jo no obria, perquè en aquella època no n'obria cap. Ara, com que sóc pare i tinc ingressos, les obro totes per si de cas, per estar bé amb tot, fiscalment, tot. I la meva dona s'il·lumina i em diu, vés a parlar amb la veïna, que hi entén molt, que em sembla que això està... I la veïna, que hi entén molt, em diu... Xavier, diu, estàs acabat. Diu, però tu no ho veus, que et demanen 4 anys i mig? Diu, no hi ha jutge a Espanya que t'ho tregui, això. Truca preocupada, jo blanc, truca preocupada amb un jutge de Madrid. Uf, 4 anys i medio, diu, como le toque tal, no vull dir noms, diu, lo lleva claro. Me dice que es buen chico, si me entrara a mí se lo dejaba pelaí con 2 años para que no entrara. Diu, ¿y quién se lo puede ayudar esto? Diu, como no sea Monguilot, y diu, ¿y qué le puede cobrar? Diu, hombre, eso está feo que yo te lo conteste. Diu, llámalo a ver qué te dice. Jo no dormo. Entro al bar sense haver dormit, ni alcohol ni res, eh? I el primer que em trobo a la pantalla, allà hi ha el Cowboy Coat, sí, escrit en aquest bar, i a la pantalla està sortint el Monguilot. Jo l'havia estat investigant per Google, fascinat amb el Monguilot, i me'l trobo allà. I em quedo fascinat, dic, podria estar boig, però no ho estic. Truco amb un Monguilot i no se m'acut res més que parlar-li de cowboys. La història seria més llarga perquè ell té amics cowboys que són els meus amics. Bueno, em va defensar, em va dir, Xavier, has d'acceptar els càrrecs, vull dir, amb la teva veritat vas a la presó, 4 anys i mig, eh? I em va salvar el Monguilot. I ens hem fet molt amics perquè jo li vaig voler pagar amb feina. Bueno, això és un hitazo, que el puc dir molt ràpid. Diu, Xavier, diu, jo he quedat content, tu ets una persona diferent. Dic, jo et vull pagar amb feina. Tu m'has fet feina. Dic, et vull pintar un quadre. Diu, bueno, llavors això ho accepto. Dic, però mira, dic, ara no m'enredis molt, dic, perquè jo estic pintant paisatges. Dic, pensa un lloc que per tu sigui important, especial. Diu, m'ho pensaré. I quan ja va acabar tot el procés, va haver sentència, em vaig salvar i tot el rotllo, tenim l'última reunió, em dona allò que he quedat lliure, i bueno, Xavier, ha sigut un plaer tractar amb tu, tal, i se'n va cap a la penombra per sortir, i gira de cop com si fos un western. De fet, està a la pel·li. De fet, estarà a la pel·li el western. I ja sé... Què vull que em pinti, Xavier? Dic, t'ho diràs? Diu, no et sembla que les llums de Banyoles són molt interessants? El cas de l'Oca. Bueno, en fi, doncs dic jo que és el cas de l'Oca, però ell em va, li vaig pintar les llums de Banyoles.
1: Què costa un quadre teu?
0: Depèn, mira, he vengut quadres per 20.000, en venc bastants per 10.000, bastants, per mi bastants vol dir 3 a l'any, ja està molt bé, eh? Però també m'he tirat 20 anys sense poder-li tirar pollastre a l'arròs. Vull dir que va com va, vull dir que llavors... Depèn, llavors sí que he fet moltes coses estranyes, he canviat quadres per empastes, vull dir, és clar, depèn de la persona, hi ha hagut gent que no té diners que a mi m'emociona molt i ho trobo, uau, al·lucinant, que veig que no tenen prou diners i volen el quadre i arribem a acords, m'ho paguen a plaços, els hi cobro molt menys, no se'n pot enfadar ningú perquè jo puc fer el que vulgui. Llavors, que un que ha pagat 10.000 em diria, hòstia, per què aquest li ven 5? Bueno, és que jo el puc regalar.
1: Me'ls ensenyes?
0: Vinga, va, encantat.
1: Xavier González Arnau, un plaer, salut.
0: Igualment, moltíssimes gràcies.
2: Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.
3: BQN pregunta. A la universitat vols ser un número més? O que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
4: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
5: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
6: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
7: Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Oranich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
8: Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: Som 3CAT. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
10: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
9: Sense filtres.
10: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
9: Sense pèls a la llengua.
10: I a més també podem anar a sopar, eh?
9: Sense vergonya.
10: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
9: Però amb molta, molta cafeïna.
10: O sigui, causa sobre... Jo... Mira, m'he posat nerviós, collons!
9: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
11: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
12: Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el Festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Linkat.
13: El Maldà presenta El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i Caral. Una comèdia fraternal i tendra, amb dosis d'humor negre sobre les complexitats dels vincles familiars. Sobretot, dels germans. Els actors i germans en la realitat, Llorenç i Robert González, protagonitzen aquesta peça que combina teatre, música i poesia. Fins al 12 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Linkat. A Catalunya Ràdio.
9: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
14: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
15: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
14: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
9: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
14: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
15: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
14: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
9: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
15: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
14: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
16: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. El Ministeri d'Exteriors espanyol ha informat avui que ja hi ha 9 ciutadans espanyols morts pels terratrèmols de Veneçuela i 131 desapareguts aquest matí. Aterrat a l'aeroport de Torrejón de Ardoz d'un avió amb gairebé un centenar de repatriats, la majoria espanyols. José Manuel Álvarez és el ministre d'Afers Exteriors.
2: Acaba de aterrizar en Torrejón el primer avión repatriando ciudadanos desde Venezuela. Se trata de un total de 96 personas, 76 compatriotas españoles y otras 20 personas de distintas nacionalidades, de Francia, Italia, Portugal, Bèlgica, Eslovàquia i també Venezuela i Argentina.
1: Mentrestant, s'intensifica l'ajuda humanitària internacional a Veneçuela 72 hores després del doble terratrèmol. L'últim balanç parla de 1.430 morts. El desastre causat pels terratrèmols no comportarà cap canvi polític immediat a Veneçuela, segons Miguel Enrique Otero, director del diari veneçolà El Nacional, que publica online des de Madrid per l'exili imposat fa 11 anys arran de la persecució que pateix el règim de Caracas. Otero n'ha parlat al programa El Divan amb Sílvia Coppola, que s'emet aquest vespre a Catalunya Ràdio.
3: Yo creo que en estos momentos lo que va a pasar es que todo el mundo va a tratar de ayudar a recomponer el desastre, pero de que ahí eso lleve a un cambio rápido, no estoy muy seguro, porque está encaminado un proceso que no es rápido.
1: Més notícies que repassem amb la Maria Acosta. Nou intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran.
4: Washington ataca instal·lacions de vigilància i defensa iranianes i Teheran fa el mateix contra posicions militars nord-americanes a Kuwait i Bahrain. Trump torna a amenaçar amb l'extinció de la República Islàmica mentre l'Iran diu que respondrà de forma implacable a les agressions als Estats Units.
1: La platja de l'Almadrava de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, això és el Baix Camp, està tancada després que hi hagi aparegut una balena morta en descomposició.
4: L'animal està surant a pocs metres de la platja dins de la zona de bany i la policia local ha estat demanant als banyistes que no entrin a l'aigua.
1: Més de 130 organitzacions com Greenpeace o ReZero denuncien que els gots reutilitzables dels festivals de música tenen un gran impacte ambiental perquè les empreses no els recullen i els netegen com toca.
4: Això fa que els vasos no es puguin tornar a fer servir. Per tot plegat, demanen al govern espanyol que reformi la normativa per obligar a implantar sistemes efectius de recollida i neteja d'aquests gots. Rosa García és la directora de la Fundació ReZero en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Ara que s'obre la finestra de que s'aprovi el nou Real Decret d'Envasos a nivell estatal, es revisi aquesta norma i es redacti de forma que no hi hagi opció de posar en dubte que el sistema que ha de ser obligatori és disposar de gots reutilitzables dintre d'un circuit de reutilització, de recuperació, higienització i tornada a posar en marxa.

0: Ibit, el grup format per exmembres de King Crimson, donarà el tret de sortida al Barts Festival al Poble Espanyol de Barcelona. El certamen comença avui i s'allargarà fins al 25 de juliol, amb una trentena d'artistes nacionals i internacionals. Noms com, per exemple, Morrissey, Rubén Blades, Joan Dausà, Emma Clan, Lax & Busto o Gypsy Kings amb Los Manolos. El festival recupera l'esperit de l'antiga sala Bars del Paral·lel i el trasllada en un format a l'aire lliure. El recinte també incorporarà oferta gastronòmica i un segon escenari dedicat als artistes emergents. I els esports, Joan Fitó.
1: Avui a les 9 comencen els 16ens de final del Mundial amb el partit Sud-Àfrica-Canadà. Aquesta matinada, Jordània 1, Argentina 3. Leo Messi, que ha estat suplent, ha tornat a marcar. L'argentí suma 6 gols en aquest Mundial en només 3 partits i s'ha convertit en el primer futbolista de la història que marca en 7 partits consecutius en Copes del Món. A més, suma 19 gols en Mundials, màxim golejador de tots els temps. Jugats aquesta matinada també, Croàcia 2, Ghana 1, Panamà 0, Anglaterra 2, Colòmbia 0, Portugal 0, República Democràtica del Congo 3, Uzbekistan 1 i Algèria 3, Àustria 3. D'aquests 16ens de final destaquen l'Espanya-Àustria, que jugarà dijous, el Brasil-Japó i el Països Baixos-Marroc. En bàsquet, a un quart d'una, Catalunya-Gran Bretanya, el nou congost. La selecció catalana torna a jugar partit amistós després de l'últim disputat fa 3 anys contra l'Argentina. En motos, a les dues, cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, Marc Márquez surt des de la setena posició. Jorge Martín ho farà des de la pole i el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, des de la tercera. Márquez és a 42 punts de Bezzecchi al Mundial. I en Fórmula 1, a les 3, arrencarà el Gran Premi d'Àustria. George Russell amb el Mercedes sortirà des de la pole, seguit dels dos Ferraris, Leclerc segon i Hamilton tercer. Kimi Antonelli, líder del Mundial, surt quart.
2: Fins aquí les notícies.

0: el suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 5 minuts de les 11.

0: Marina Laminos, bon dia de nou.
1: Molt bon dia, Roger.
0: Cada diumenge al suplement un recorregut sonor a través de l'Arxiu de Catalunya Ràdio. Avui on ens aturem, Marina?
1: Doncs mira, aquesta temporada del suplement que ja és a punt d'acabar-se, però el món, per sort, encara no.
2: Bon dia, senyors i senyors. Són les 12:10. L'efecte 2000 ja comença a fer l'efecte. Veieu, si no, què ha passat a Los Angeles, on aquest cap de setmana han provat què passarà el 2000 amb els ordinadors que controlen, atenció, la xarxa de clavegueres de la ciutat. Imagineu-vos-ho!
1: I per això el que farem és recuperar un programa, efectivament, de El món s'acaba, a més a Catalunya Ràdio els migdies entre el 97 i el 2004, amb Xavier Grasset al capdavant. En total van ser 1.539 programes, alguns dels quals es poden recuperar a l'Arxiu de Catalunya Ràdio, i concretament avui hem fet l'exercici de reescoltar-ne un d'ells, que és el del 21 de juny del 1999.
2: Sí, esteu pensant bé. 15 milions de litres d'aigües fecals van córrer i van adobar el parc Woodley de Los Angeles. Els arbres devien agrair el maleït efecte 2000. I el fet que els ordinadors no interpretessin correctament el senyal i obrissin, per tant, les comportes com si fossin 100 anys enrere.
0: Veig un Grasset molt escatològic aquí, eh?
1: Sí, avui el gran protagonista, ja veureu que n'hi ha un altre, però jo diria que és, sens dubte, el Grasset.
2: Aquesta és una, l'altra també ha passat a Los Angeles, una empresa naviera va fer dissabte passat una prova amb el Singapur, un vaixell que duia una càrrega de 64.000 tones i amb una llargada com de 3 camps de futbol. Van posar els rellotges a punt per celebrar l'arribada del 2000 i el barco a tota màquina. Quan va arribar l'hora del canvi, però el barco va perdre el control i poc va faltar perquè s'estavellés contra el port de Los Angeles. Van haver de fer servir el fre de mà.
1: Un Grasset molt alegre, perquè sí. Aquell dia no
0: veig no estava... un to diferent a l'actual,
1: sí.
0: Eh?
1: No estava sol a l'estudi de Catalunya Ràdio. Hi havia amb ell un nom que coneixereu bé segur. Compay Segundo.
3: El món s'acaba amb Xavier Grasset.
2: Voldríem ni per tot l'or del món que se'ns acabessin els minuts perquè tenim davant tot un somni. Parlem amb l'home que ha esdevingut emblemàtic en la represa internacional de la música cubana, Compay Segundo.
1: I ja veureu que el Grasset, aquell dia del 99, ell es va posar completament en el paper.
2: ¿Cómo estamos, Compay? ¿Todo bien?
4: Muy bien, muy bien.
2: Quina veu que té. Té una veu com un tro, eh? Usted, su voz es tan peculiar que es imposible hacerse pasar por otro, compay?
4: Ah, bueno, sí.
2: ¿Estamos bien de salud?
4: Muy bien, muy bien.
2: ¿Está bien la calle Salud? ¿Está bien o qué?
4: En la calle Salud. Esa es mi última grabación.
2: Exacto.
4: La última, no, la penúltima.
2: La penúltima. Claro. Nunca, la última nunca existe.
0: A més, el Grasset és un gran enamorat i un gran expert de la música cubana. Vull dir que és una entrevista que li anava com anell al dit amb una llegenda de la música cubana.
1: Sí, ja veureu que sona moltíssima música i efectivament el motiu de la conversa és que Compay actuava l'endemà al Palau de la Música per presentar, ho escoltàvem, com ho explicava ell mateix, el seu nou disc, que es deia Calle Salut.
5: De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín.
1: I un Compay Segundo que, atenció, perquè vaja, ja escoltareu, que també entra molt a la conversa, entra molt al paper, però és que en aquell moment tenia 91 anys.
4: Porque yo después de grande oí como hablaban aquí en Barcelona. Uh-huh. Entonces...
2: En catalán.
4: Sí, cuando yo llevaba los tabacos, una cantidad que llevaba todos los días de la producción donde yo aprendí, se ponían a contarlo. 200, 300, 500, 500, 500. Entonces, eso es catalán.
1: Això era Compay Segundo, anava llançant petites pinzellades de català.
0: Des dels 8 o 9 anys que crec que explica Compay Segundo que va començar a fumar puros i va arribar doncs, més enllà dels 90 dalt dels escenaris. Eh?
1: Sí, i amb una relació que ell mateix explica que va tenir doncs, força estreta amb Catalunya.
4: Y también me recuerdo, fíjense todas las cosas que me recuerdo de aquí. Uh-huh. De un café que había en la calle Santa Rita y Corona en Santiago de Cuba. Dice, el título del café era Cuba, Cataluña.
2: Cuba, Cataluña.
4: Y yo tenía 15 años.
2: Tremenda corredera.
1: Va una mica de música.
6: Y mientras se juzga mi vida...
2: d'amor. Morir d'amor per tota la bona música que genera Compay Segundo. Este es Charles Aznavour, ¿no?
4: Charles Aznavour.
2: Charles Aznavour. Fue un contacto curioso, ¿no?
4: Sí, ahí en Francia. Yo lo he visto mucho en películas en Cuba y me interesé por conocerlo aquí en Francia.
1: Doncs una conversa, com dèiem, sobre Catalunya i, Roger, ja ho avançaves, sobre Cuba, i si parlem de Cuba, doncs, efectivament, també hem de parlar de tabac.
2: Completemos la receta. Usted decía que antes que es mejor un tabaco que un cañonazo.
4: Sí, esa es una opinión mía, no sé, porque alguna vez veo por ahí se prohíbe fumar y yo pienso, ¿por qué no ponemos debajo de eso mismo? Prohibido los cañonazos, esos cañonazos que matan niños, viejos, poblaciones, destruyen las obras del hombre. Eso no me gusta, me gusta más fumarme un tabaco.
1: Doncs efectivament, le gusta más fumarse un tabaco, tu mateix ho deies, que va fumar tota la seva vida fins que va morir l'any 2003, per tant, 4 anys més tard d'aquesta entrevista, l'any 2003 que tenia tot just 95 anys. I quin és el secret de viure tants anys? Perquè clarament no fumar no és un d'ells.
2: En el tema de l'alimentació també se cuida bastante.
4: Bastante, desde niño me cuido. Por ejemplo, se sabe que el hombre tiene una contradicción, ¿no? Que es la moral, la material y la espiritual. La espiritual te pide una cosa. Por ejemplo, ves una copa de ron y el espíritu te pide tomarte esa copa, pero la parte material te dice, no me eches esa copa que me vas a chivar el hígado.
2: ¿A qué hora del día se toma la primera copa? ¿A qué hora se toma el primer roncito?
4: El ron lo tomo cuando voy a salir a escena para ponerme en onda. Onda, terreny, como decimos allí.
1: Terreny pantanós ara, 1999, recordem-ho. Ron y mujeres.
2: ¿Tiene alguna receta en especial para el trato con el sexo femenino?
4: Sí, igual que le doy a la alimentación. Por ejemplo, a mí me ponen un pollo y me como un pedacito. No me lo como entero porque al otro día me van a dar pollo y digo, no quiero más pollo que estoy hastiado. Pero en el amor también. Me como un pedacito, al otro día me van a dar otro pedacito. Le digo, deje eso para luego.
0: Molta metàfora aquí, eh? El Gracet a mi em fa gràcia perquè li va sortint sense voler-ho l'accent cubà.
2: ¿Qué lección sacó del contacto con las mujeres?
4: Bueno, del contacto con las mujeres. Por ejemplo, yo analizo, porque lo malo del hombre es, del hombre y la mujer, lo malo es llegar al hastío.
1: I insisteix en aquesta idea el Gracet.
2: ¿Cuántas novias ha tenido a lo largo de la vida?
4: Mi carrera artística desde que tenía 14 años. Desde muchachito, como mi primera novia es Macusa, que el canté también mucho.
2: Macusa.
4: A Macusa.
1: Us he buscat la dada, perquè la dada és que és força reveladora. Segundo Compay tenia una
0: parella... Compay Segundo, sí.
1: Sí, tenia una parella de 39 anys en aquell moment. Per tant,
0: aleshores, o sigui, 50 anys de diferència.
1: 50 anys més jove que ell.
2: Ahí está. ¿Quién canta mejor? ¿Elías o usted?
4: Bueno, eso no se puede decir. Hay quien le gusta la voz timbrada y hay quien le gusta la voz grave. Pero a mí lo mío es grave.
2: Lo suyo es grave.
4: Es bajo. Me hace recuerdo que uno me dijo allá en Cuba. Se dio a conocer conmigo, me dice, yo canto clásico. Y le dije, no me digas.
1: Molt riuràs a l'estudi de Catalunya Ràdio i molta sintonia.
2: Este es Ibrahim Ferrer. Ibrahim Ferrer.
4: Ibrahim Ferrer. Muy amigo mío.
2: Però ja se deben conocer todos, ¿no? Faustino Oramas, Ibrahim Ferrer.
4: Orama también, ese un gran tercero.
0: Estan tots morts ja. L'Ibrahim Ferrer veig que va morir el 2005, són els de Buenavista Social Club, que fins fa 4 dies encara giraven, el que passa és que girava sense cap dels originals, només l'Omar Aportuondo, que també la van apretar fins a l'extenuació, pobra dona. Tenim algun document més, Marina?
1: Sí, perquè tot té un final, fins i tot el món.
6: y bien formadita.
7: 300, 400, 500.
4: Tienen 50.
7: 50.
1: Pero todo en esta vida. Va acabar l'entrevista, però va, bonus track.
6: Me dijiste.
7: Me dijiste.
6: Ya nadie la mira.
7: Gràcies a Compay Segundo, una abraçada molt forta. I ja sabeu la recepta. Tingueu a mà sempre una mica de coco per si queda aigua per surar. Gràcies, un abrazo muy fuerte, Compay. Nos vemos mañana.
4: Mañana nos vemos.
7: En el Palau.
4: Y un saludo.
7: A toda Cataluña, Cataluña-Cuba.
4: A toda Cataluña. Un saludo que yo me recuerdo mucho cuando tenía 15 años. Un café que había en la calle Santa Rita y Corona que se llamaba Cuba Cataluña. Así que vamos a ver desde cuándo. Qué unión más grande.
7: Bueno,
4: Cuba y Cataluña.
0: 21 de juny de 1999, Compay Segundo i Xavier Graset, per la història de Catalunya Ràdio amb aquest món s'acaba. Marina Laminos, moltes gràcies avui per fer recerca en aquest begut dels records d'aquesta casa.
1: A vosaltres.
0: Fem una pausa, es fa de nit el suplement. Arriba l'eclipsi avui amb l'actriu Mercè Arànega.

0: El món s'acaba, amb Xavier Grasset.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
3: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
4: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
2: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
4: Entrades a teatrepoliorama.com.
5: Andreu, Jana, vinga, la tovallola que marxem.
6: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
7: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a 6è de primària per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls online o a la teva llibreria.
8: Et demanarem bé mateix.
9: El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
10: L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit, 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: Ja m'entens.
12: Un programa d'un altre gènere.
13: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
14: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
11: Amb David Ávila.
14: A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3CAT.
14: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
16: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
17: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
16: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
14: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
16: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
18: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
16: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
14: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
18: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
16: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
14: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
19: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
20: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
14: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
21: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
14: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: 11 i 21 minuts.
0: Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Si vols...

0: S'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio quan la llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'eclipsi i perquè torni a sortir el sol, abans s'haurà de fer de nit. Avui a l'eclipsi, una taura que va arribar al món un divendres de lluna creixent, una dona que va néixer el dia 10 de maig del 1957 i aleshores la cançó número 1 de totes les llistes era aquesta. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Avui les nits d'una actriu incombustible, una actriu que és a punt de començar els assajos de la seva propera obra, es diu El Cadell, la dirigirà el Josep Maria Miró i s'estrena a la Sala Petita del TNC molt aviat. Mercè Arànega, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
1: Bé, molt tranquil·leta, molt bé.
0: Si l'Elvis és el rei del rock, la Mercè Arànega de què és la reina?
1: De casa seva, de res.
0: No,
1: a mi això de les monarquies no
0: republicana, tu, eh?
1: Home, i tant, per favor.
0: A quina hora t'has llevat avui, Mercè?
1: Avui m'he llevat entre les 6 i les 6 i un quart de 7, una cosa així.
0: És l'horari habitual dels diumenges?
1: No, però si no me'n vaig a dormir tard per feina o així, normalment cap allà a les 10 jo sóc al llit.
0: Llegeixo. Què dius ara?
1: Sí.
0: Com les gallines, eh?
1: No, llegeixo una hora, hora i mitja, però abans de les 12 jo ja estic dormint i llavors m'aixeco a les 7 o...
0: Matinera.
1: O abans.
0: O sigui, la nit per dormir.
1: Ara sí, durant molts anys, no. De tant en tant també me'n vaig a dormir tard i faig les meves coses.
0: Sí, hi ha desordre de tant en tant en aquesta vida monacal?
1: De tant en tant, sí. No és pas monacal, eh? Saps què passa? Que visc fora. I aleshores, quan es fa de dia, m'agrada molt aixecar-me i veure que es fa de dia, i sobretot ara que fa fresqueta. Aleshores puc sortir al jardí, fer coses, després ja no es pot, fa molta calor.
0: Quan dius fora, fora de Barcelona.
1: Sí, exacte, fora.
0: Perdó. Per què has marxat de Barcelona?
1: Ui, fa molts anys. Perquè no sóc gens urbanita, la veritat. Gens ni mica. M'atabala molt la quantitat de gent que hi ha, el trànsit, els sorolls, m'atabala molt. I tinc molts amics, la majoria viuen a Barcelona, i em diuen, ja, però això de baixar, i pots anar al cinema, ho tens al costat, i pots anar... Dic, bueno, doncs ja faig l'esforç, baixo. La veritat és que, bàsicament, a Barcelona, com diem, baixo per treballar. Bàsicament, totes les compres, tot l'altre ja m'ho he muntat fora. M'atabala molt la ciutat, però de sempre, no sóc urbanita, no.
0: Tu saps que l'eclipsi has de venir i explicar una nit memorable de la teva vida. Has escollit, per començar i per trencar el gel, una nit professional.
1: Sí.
0: Però la idea és que ens acabis explicant alguna nit més personal.
1: Començarem
0: amb la nit professional, eh?
1: D'acord.
0: Que en deus haver tingut moltes d'èxit i moltes d'aplaudiments.
1: Sí, també, sí, sí.
0: Però tu t'has quedat amb una.
1: Jo m'he quedat amb una perquè era molt jove, em van trucar del degoll de gom, era la màxima il·lusió en aquell moment que et podia fer era entrar al degoll de gom, era el màxim. I aleshores vam estrenar el grec, el Glups. Clar, entrar al degoll de gom, estrenar aquella funció i fer una nit de grec, que jo no havia treballat mai al grec, amb tantíssima gent, va ser un èxit. Aleshores, per mi és com un record professional, però també vivencial, perquè és com... Formo part d'això, això ja és la meva vida... No ho sé, a més, estava...
0: Fins aleshores no t'ho havies acabat de creure.
1: Sí, anava fent i anava bé, però, clar, era molt joveneta, feia 2 anys que havia sortit de l'Insti, i, no sé, va ser com un somni, la veritat, va ser com un somni. Aquella nit la recordo com una nit meravellosa, realment.
0: Ara que aquests últims temps de Goll de Gom s'acomiadava, què pensaves tu?
1: Home, pensava que... A veure, tot té un final, evidentment, i són 50 anys, no?, la gent es fa gran, la gent es cansa i està bé donar pas als altres. Però vaja, tots segueixen una mica treballant. L'Anna Rosa fa coses, el Botzo continua fent coses. Vull dir, els que són el nucli. El Miquel Alperiel no ho sé, però ells que eren el nucli continuen fent coses i treballant. Però està bé, tot té un temps, m'imagino.
0: Tu hi penses en el teu final professional?
1: No, ni en el professional ni en el personal. Sé que arribarà. Tot arribarà, però quan arribi ja veurem com ho fem.
0: Però tens la sort que tens un ofici que pots anar treballant.
1: Exacte.
0: Sempre, no?
1: Sí, sí, pots fer les noietes, les mares i les iaiones. Jo ja començo a entrar a la darrera categoria, però molt bé, amb papers molt macos, la veritat.
0: Quina edat has gaudit més? Fent d'àvia, fent de mare, fent de novieta, què dius tu?
1: Potser la del mig, però ara estic tenint papers molt bons, també. Sí, sí. Mm. Sí, dels 40 endavant. Però sí, però també hi ha els papers que has fet de jove, que hi ha un afegit, no?, que és l'empenta, la il·lusió, el... No sé. Cada etapa té el seu, m'imagino.
0: Elvis va tenir també diverses etapes a la seva vida, algunes més ordenades que d'altres.
1: Qui?
0: Elvis.
1: Ah, Elvis.
0: Hem començat amb Elvis. Ara hi posarem una altra cançó, aquesta l'has escollit tu, i m'explicaràs per què l'has escollit.

0: Us esteu perdent, els que ens esteu sentint des de casa, la coreografia de Mercè Aránega, eh?
1: Què? Aquesta cançó, a veure, primer, la veu del Barry White, és inigualable. No sé com es diu en català, però a mi me pone. És una veu que me pone. I dius,
0: tòrrida.
1: Tòrrida, i dius, digue'm que m'estimes, per favor, però en català, amb aquesta veu, i ja està.
0: I a més, ha sonat Barry White en una nit tòrrida?
1: No, el relaciono amb nits tòrrides, però als meus 17 anys, 17-18, un càmping a Pineda, de Mar, acabàvem de treballar divendres i hi havia un noi al treball que el seu germà tenia un xiringuito a la platja de Pineda. I ens n'anàvem allà i ens passàvem el cap de setmana allà, anàvem a la discoteca Pineda, Calella, i sonava això. Aleshores, jo ho relaciono amb la platja, amb Pineda, amb el càmping, que me'n recordo que ens anàvem a dormir a les 3, a les 4 o a les 5, i a les 6 ja ens havíem d'aixecar perquè era un càmping que no hi havia ni un arbre, teníem una tenda superpetita, dormíem tots a dintre, i a les 7 del matí ja estàvem suats i ens havíem d'aixecar i llançar-nos a l'aigua, però una època meravellosa. I l'associo amb el Barry White. Hi havia nits tòrrides, evidentment.
0: Sí.
1: No tots a la tenda, per torns, potser.
0: No només perquè us haguéssiu de despertar a les 6 del matí per la calor, sinó perquè el concepte tòrrid era un altre.
1: Era un altre, exacte, sí.
0: Ara mateix, quins ingredients hi haurien d'haver per una nit tòrrida, Mercè, en el punt de la vida en què estàs?
1: Ai, no ho sé. Fa molt que no tinc nits tòrrides, la veritat. Les úniques nits tòrrides que tinc són les que anuncien els homes del temps quan no es pot dormir per la xafogó.
0: Però perquè no has trobat la parella adequada? Perquè ja no et ve de gust? Perquè...
1: Normalment, si no trobes la parella... Què és primer? L'ou o la gallina? Trobes la parella, no et ve de gust... Com menys trobes la parella, menys et ve de gust, i és així.
0: Hi ha una dada biogràfica que em fascina i que deu explicar també moltes coses de tu, que són tots aquells anys que vau compartir pis amb la Montse Guallar, una altra de les grans de l'escena. Quants anys vau viure juntes?
1: No, vam viure uns 4 anys o així, sí.
0: Si les parets d'aquell pis parlessin.
1: Si les parets parlessin, seria horrorós.
0: Per què?
1: Ui, perquè tenim un prestigi. No, però era meravellós. Era meravellós.
0: Quants anys fa d'això?
1: Doncs mira, va començar el 82-83, doncs possiblement fins al 88, una cosa així, més o menys. Sí, perquè me'n recordo que jo me'n vaig anar a Venezuela i a l'Argentina, vam estar mig any de gira amb el Glups, i ella es va quedar a casa. La correspondència era meravellosa. Ens escrivíem cartes, però pàgines, pàgines i pàgines, encara les conservo, i m'enviava fotos i allò, vestides així, sexis, no sé, era molt, molt divertit.
0: Qui de les dues lligava més a aquella època?
1: Em sembla que les dues. Érem la Rubia i la Morena. Totes, déu-n'hi-do, totes.
0: I quan sortíeu de nit totes dues, devia ser un terrabastall,
1: allò. No sortíem massa de nit juntes. Jo era més de nit que la Montse. Jo era més bandarra, bastant més bandarra.
0: Sí?
1: Jo he estat molts anys arribant a casa a les 3, a les 4 i a les 5. Cada dia.
0: I l'endemà funciona.
1: I l'endemà a treballar, sí. Sí, sigut...
0: T'acabes discoteques.
1: Sí, jo crec que per això allò de les nits tòrrides se m'han acabat, perquè he sigut molt bandarra, la veritat.
0: Va haver-hi un moment que vas dir...
1: Bueno, bandarra, un moment, cadascú fa el que vol amb la seva nit i amb el seu cos.
0: Només faltaria.
1: Sí.
0: Hi va haver un moment que vas dir, prou, anem a ordenar una mica, anem a posar una rutina...
1: Es va ordenant sol, crec. S'ordena sol amb l'edat, m'imagino. Tampoc jo no tinc la capacitat, si ara un dia surto, me'n vaig de marxa... Bec una mica més del compte i torno a casa a les 4, a l'endemà m'he de recuperar, diem-ne. No puc fer això si l'endemà he d'anar a treballar, ni molt menys.
0: Però durant molts anys ho has pogut fer, ben fet funció. No?
1: I tant, i fent funció, i anant a la tele i el que fes falta.
0: D'on surt la força per tirar endavant aquella funció quan el cos no acaba de respondre, quan estàs malalt, quan estàs de ressaca?
1: No, el cos responia. Home, si no ho hagués fet, el cos responia. Però quan estàs malalt surt de... No ho sé, a vegades ho comentem, de dir, ostres, em trobo malament, no estic bé, trepitges l'escenari... I no és que se't passi, hi ha gent que diu, és que el teatre ho cura tot. El teatre no cura res d'una malaltia. El que passa que saps que has de fer allò i suposo que hi ha una reserva, un reservori d'energies, i tires d'allà, i durant una estona doncs o no te'n recordes o... però pots tirar. Però no és que ho curi, eh? No cura.
0: Va, una altra cançó. I

0: En algun moment de la vida et vas enamorar de Serrat?
1: No, m'agradava. Tinc una anècdota amb el Serrat. Vam fer... Quan jo estava a la Trinca, que fèiem el Tariro Tariro, cada setmana hi havia un convidat. I una de les setmanes era el Serrat. I aleshores em van proposar els Trincos fer un sketch amb ell. I era com si hagués hi hagut una hecatomba nuclear, que aleshores començava la cubana, i la cubana feien els zombis que anaven sortint, d'acord? I jo feia una noia que era com l'enamorada del Joan Manel. I l'havia de cridar, i aleshores el cridava entremig dels zombis, ell venia cap a mi i ens fèiem un petó a la boca. Bé, abans de fer això vam dinar els Trincos, el Joan Manel, jo, i jo sabia que la seva mare li deia Juanito. I llavors, en comptes de Joan Manel, li vaig dir, escolta, i em va dir, home, diu, serà per mi un honor. Bé, aquell petó va fer que l'endemà però moltes de les dones i noies que veia pel carrer em deien, quina enveja, t'has fet un petó amb el Serrat. I sempre m'ha quedat, i després ja ens hem vist alguna vegada, però em va fer molta gràcia, és una anècdota. Jo m'he morrejat amb el Serrat.
0: De què fa gust un morreig del Serrat?
1: No, ai, no ho sé, no m'agrada a mi.
0: Però no recordes aquell petó més que d'altres?
1: No, jo, en absolut.
0: Però va ser un bon petó, és a dir...
1: Sí, va ser una bona aixutxada, diem-ne. Sí.
0: No van xocar les dents.
1: No, però tampoc hi va haver més, eh? Allò de tornillo, ni coses d'aquestes, ni llengua, no.
0: La llengua es pacta.
1: No, això.
0: Allò que la llengua, els actors
1: bueno,
0: i les actrius...
1: Sí, es pacta. Fa molts anys no ens la pactaven a les dones,
0: saps?
1: Ah, sí?
0: Saps? I te la trobaves allà dins?
1: A veure...
0: Escolta'm, tu de què vas?
1: Què li va fer al futbolista aquell? Anar a la futbolista,
0: sí, el Rubiales.
1: Encara ara...
0: Un piquito.
1: Encara ara, a vegades no es pacta. Doncs imagina't, fa 40 anys enrere.
0: Una cançó per una nit d'insomni amb la Mercè Arànega. Toma't.

0: nada me
1: ha. Ara entrem amb la Xabela Vargas. Et sembla just que titulem aquesta entrevista Mercè Aránega, dos punts, obro cometes, m'he hemorrejat amb el Serrat?
2: No, per Tanco favor. Cometes. No, per favor.
1: No. Per això t'ho pregunto, per si de cas.
2: No.
1: Escolta'm, seria una cita textual del que ha sortit aquí dins.
2: Sí, però vaja, ha sortit dintre un context i no sé.
1: Som dolents, eh?
2: Sí, sou bastant
1: Som
2: dolents.
1: Som molt dolents.
2: Sí, sí, sí.
1: Xabela Vargas.
2: Oh, m'encanta, m'agrada molt la Xabela Vargas. I com que em veu dir per una nit d'insomni, potser sóc una mica masoquista, però jo tinc pocs insomnis, eh? Vull dir, no sóc una persona de bon dormir, la veritat. Però quan alguna vegada he tingut un insomni, m'hi recreo, diguem-ne, no? Aleshores, no em posaria mai una música que m'aixequés l'ànimo, sinó ben a l'inrevés, allò que encara me l'esclafi més. I la Xabela Vargas és, et fa recordar tots els teus errors, tots els teus desamors i bueno.
1: I els teus comiats, no? En aquest cas, aquesta història va d'un comiat.
2: Sí, va d'un comiat.
1: I de l'última copa.
2: I d'última copa, i també de, no de vergonya, però perquè representa que parla d'algú que l'altra persona no assumirà la seva sexualitat. Mm. Per tant, li diu, quan ens veiem no t'amoïnis, que no et molestaré, només et diré adéu des de lluny.
1: Mm. Bueno, escolta, Mercè, el teu primer comiat devia ser de petita amb l'Argentina, no?
2: El comiat, vols dir?
1: És a dir, quan vas venir cap a Catalunya, d'alguna manera tornar familiarment cap a Catalunya, però per tu era la primera vegada
2: que
1: trepitjaves Catalunya, no?
2: I tant, i va ser un comiat fort.
1: Vas néixer allà, no?
2: Totes, sí, totes les amigues, la parentela, tots.
1: Quants anys tenies?
2: 10.
1: 10 anys, per tant, te'n recordes perfectament.
2: Home, i tant, i a més he tornat moltes vegades.
1: I quan et diuen, escolta'm, després de 10 anys havent nascut a l'Argentina, sent argentina, vas a Catalunya, en aquell moment et venia de gust venir cap aquí o d'alguna manera era deixar tot el teu arrelament allà?
2: No. Tinc una sort, suposo. He sigut una nena molt feliç, no feliç, vull dir, només per l'entorn, sinó jo, el meu caràcter. Així com el meu germà, quan vam arribar, plorava cada dia perquè volia tornar, perquè ho enyorava, jo sóc molt adaptable. Vaig marxar d'allà, em feia pena, però jo suposo que posat en una balança el mateix pes que tenia la pena, també tenia la il·lusió de conèixer un món nou. Aleshores, no ho recordo com un trauma, gens. Gens. Pensa que a casa parlàvem català a l'Argentina. Per tant, vull dir que no, tampoc hi havia una cosa d'idioma, idiomàtica.
1: Ets capaç de parlar en català amb accent argentí?
2: I com parlàvem a casa meva, i parlàvem així.
1: En quin moment el vas perdre, aquest accent?
2: Al cap de 15 dies.
1: Ja està, eh?
2: Perquè les nenes a l'escola... Parla amb argentí. Sí, però a més parlàvem un català molt curiós a casa, perquè parlàvem en català, amb aquest accent, però moltes paraules eren argentines. No dèiem la faldilla, dèiem la pollera...
1: Una mica com Sor Lucía Caram, no?
2: El
1: català de Sor Lucía Caram.
2: La meva mare fins i tot va fer una cosa, ahir li explicava al Josep Maria Miró, li deia, mira, la meva mare, la nevera a l'Argentina es diu heladera. En català és la nevera. Doncs a casa en dèiem la geladora. La meva mare feia traduccions, traduïa de l'argentí...
1: Perdona que et digui, té tota la lògica del món.
2: La meva mare en deia la geladora.
1: Ara li direm la geladora, la nevera.
2: Ara la geladora.
1: Doncs em sembla molt bé, jo me la quedo ja aquesta. Al Mundial de Futbol amb qui vas? Vas amb l'Argentina?
2: Al Mundial de Futbol no vaig amb ningú. Jo només vaig amb el Barça.
1: Mm. Però, per exemple, amb Messi notes un vincle especial?
2: Sí, però pel Barça.
1: Pel Barça.
2: No per
1: la condició d'argentí.
2: No, perquè, a més, durant molts anys no li han fet ni cas. M'entens? I ara tot és Messi. Però, clar, al començament era no, Maradona, Messi no. Ara sí, ara... Que si ahir va fer un gol, només en 20 minuts... No, ho segueixo.
1: Segueixes, eh? Estàs enganxada a la droga del futbol, també, eh?
2: Sí, però la del Mundial no massa, la veritat. Potser quan vagi pujant una mica més, però ara hi ha partits, abans sentia que deia, és menjar sorra. Em sembla que ho has dit tu,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí.
2: Menjarem sorra.
1: Home, és que aquesta prèvia
2: ja ha estat...
1: Ja ho veig. Aquesta prèvia s'ha fet llarga i feixuga, sí, sí.
2: Sí.
1: Els primers records de Catalunya, quan vas arribar aquí, quan vas aterrar aquí, què et va semblar?
2: Tinc una carta, que la vaig trobar no fa massa, perquè vam anar a viure a la Ronda Universitat a la porteria de la meva àvia, era portera de la Ronda Universitat número 3. I recordo que li vaig escriure una carta, perquè el meu pare es va quedar allà per acabar d'arreglar unes coses, i vaig escriure una carta que deia que la gent pel carrer em recordava Charlotte, que caminava molt de pressa la gent. I jo havia vist les pel·lícules de Charlotte, saps que tot
1: allà... Sí, anava accelerat, sí.
2: Anaven accelerats. Doncs clar, al mig de Barcelona, la gent caminava molt de pressa, pel meu gust. Suposo que anaven a treballar, venien, agafaven el metro. Jo vivia a Buenos Aires, en un barri, però capital federal, eh? Vull dir, no vivia als afores, sinó dintre Buenos Aires. Però clar, són barris on no hi ha empreses ni despatxos, sinó que la gent hi viu. Són cases baixetes, o amb un pis, com a molt dos. I aleshores era més tranquil, jugàvem al carrer. Clar, que em traguessin d'allà, que anava caminant a tot arreu i jugava al carrer amb les nenes, i em fotessin al mig de la Ronda Universitat, per mirar com... I els cotxes que passaven.

0: I...
1: Bueno, la família. El meu pare és que no són de primer matrimoni. Clar, la mare primer es va casar amb un que el van matar a la guerra. El meu pare no el coneixia. El meu pare va fer la guerra, va anar a Jaca, va anar a França, el van enganxar els alemanys, va fer camp de concentració, no el van matar, va tornar, aleshores va conèixer la meva mare, l'any 46, però no tenia papers, i va ser quan van marxar a França i a l'Argentina. Per això la meva mare em va tenir a mi amb 44 anys.
0: Uau.
1: Clar, però és que s'havia casat el 38, eh? Mhm.
0: Ah. O sigui, de França van anar a espetegar després a l'Argentina.
1: Perquè teníem parents i amics que s'havien exilat a l'Argentina.
0: Era una família humil, no?, a nivell de recursos.
1: Sí.
0: Diries
1: sí,
0: que vas tenir una infantesa pobra o...?
1: No, no, teníem colmado, el Macent, que en diuen allà.
0: Mai
1: no.
0: Us va faltar de res.
1: No, no ens va faltar. Llavors, quan vam venir als 10 anys, sí, quan vaig venir... Sí, la mare es va haver de posar a treballar, la cosa ja... Sí, home, jo vaig començar a treballar amb 13 anys.
0: De què treballaves amb 13 anys?
1: Amb una orxateria, sí. Llavors vaig acabar al col·le i als 14 ja vaig començar. Pues, amb fàbriques, amb laboratoris... I als 17 ja vaig entrar en aquest laboratori fotogràfic de la Ronda Universitat, que és l'última feina que vaig tenir, la vaig tenir durant 5 anys. Era recepcionista i fins... Vaig començar primer de l'institut, que encara treballava.
0: Han estat importants els diners per tu?
1: Sí, m'han donat llibertat. M'han donat llibertat de moviment i quasi que et diria de pensar... No, de pensament no ho sé, però...
0: Amb què t'agrada gastar-te'ls?
1: Ah, amb casa meva, amb restaurants, amb viatjar, amb ajudar quan puc.
0: I quan vas decidir que series actriu i que hi tenies traça i talent, vas pensar que t'hi podries arribar a guanyar la vida de seguida o això va costar un temps més?
1: Això no ho penses. Jo crec que no ho penses, eh? Penses que és el que t'agrada i que lluitaràs per fer-ho, però m'imagino que en aquell moment no era tan complicat com ara. Ara hi ha molta, molta gent que vol fer aquesta feina i no som 10 milions més, saps? I en canvi, exponencialment... És moltíssima més la gent que vol fer això. I també és veritat que hi ha molta més imatge, però no aquí. Molta més feina a Madrid.
0: Però hi deu haver hagut moltes companyes i companys, però sobretot companyes que es deuen haver quedat pel camí,
1: sí,
0: no?
1: Clar,
0: en tots
1: sí,
0: aquests
1: sí.
0: anys. És a dir, gent amb qui tu fa 30, 40 anys treballaves aquí a Catalunya, no? I fèieu carreres paral·leles, però hi ha un moment en què desapareixen del circuit. No se sap ben bé per què.
1: Bueno,
0: no?
1: Perquè també cada vegada hi ha menys papers per dones grans, eh? Els homes grans... Grans, tampoc vull dir de 90 anys, però de la meva edat hi ha molts més personatges, perquè poden ser el director del banc, el cap de psiquiatria de l'hospital de no sé què... Les dones no. A aquesta edat som les iaies, les cuidadores, són sempre papers subalterns, i per tant n'hi ha molts menys, molts menys.
0: A tu per què creus que et truquen? Per què et volen els directors i directores?
1: Home, m'imagino i espero que perquè sóc bona actriu.
0: Per què creus que ets bona actriu?
1: Ah! Com vols dir? Per què? Quins són les coses sí. que faig bé? No em jutjo. Soc impúdica. Impúdica no vol dir ensenyar el cul, sinó vol dir, en la nostra feina, no tenir por al ridícul. És a dir, arriscar-te a provar coses, encara que quedin malament. I això és un problema que tenen molts actors, que abans de fer una cosa s'estan jutjant, estan pensant si estarà bé o estarà malament. I això és un error, perquè això... no et permet anar més enllà. I si està malament no passa res. És un assaig. Ja hi tornarem. I jo això no ho tinc, per sort. Aleshores, això crec que és... Bueno, almenys m'ho han dit moltes vegades, que això és bo.
0: Diries que és fàcil treballar amb tu?
1: Sí, no crec que sigui difícil. Vaja, no m'ho diuen.
0: El geni quan et surt a tu?
1: Davant d'una injustícia, davant d'una mentida, quan veig que m'estan prenent el pèl... Però n'he après molt, de ser més diplomàtica. Abans era...
0: Ah, sí?
1: Oh!
0: Sortia el caràcter.
1: No, el que tenia al cap ho tenia a la llengua. És allò... Era directe, saps?
0: I això
1: la comunicació era directa.
0: Això es pot corregir?
1: Una miqueta, una miqueta.
0: Sí, amb l'edat no deixes de mossegar-te la llengua, precisament.
1: Has de fer bruxisme, que dic jo, apretar les dents.
0: Però no passa la inversa, que amb l'edat deixes de mossegar-te la llengua?
1: Sí. No, evidentment, dius més les coses, però les dius potser en el moment adequat, d'una manera adequada, no traient un prompto d'aquells que és el que em passava a mi, de tot, tot, tot, i per això, per això, per això, per això. Però aleshores perds la raó, perquè la gent s'agafa a la manera de dir-ho, no al que estàs dient.

0: dient, saps? És a dir, el que has dit tenia raó, però la forma no era la correcta. Dius, val, doncs intentarem aprendre les formes.
1: Tu hi creus gaire, amb això de conèixer els actors i les actrius, els grans de casa nostra, pel cognom? L'Arànega.
0: No m'ho he plantejat.
1: Home, l'Elisaran, la Vilarassau.
0: Però sí, crec en quin sentit.
1: És a dir, de posar aquests estatus, aquests...
0: Suposo que...
1: Aquests pedestals, no?
0: Home, a mi em fa il·lusió. També et diré una cosa, passa més amb els noms que amb els cognoms que no són tan habituals, no? La Sánchez potser no li dirien. O la, no sé, un cognom català que sigui molt habitual. Però clar, m'has posat uns noms que no són corrents. Ara, Arànega, no n'hi ha masses més, en teatre, Vilarsaus tampoc, Lisaran tampoc...
1: Bueno, però estem posant les més grans, segurament, de casa nostra.
0: Doncs pues mira, dona la casualitat que tenim uns cognoms que són una mica originals.
1: Va, una cançó per una nit de festa.

0: Tu també. És, crec que és la tercera setmana consecutiva que en aquest espai de l'eclipsi sona el Bosch.
1: Què dius?
0: Bueno, és que...
1: És el Bosch.
0: És el Bosch.
1: És el Bosch i formar part de les meves nits, de la meva festa, diem-ne, ja amb 20 i algo. Sí, el primer, el Born in the USA, era com un himne. Era com un himne quan jo tenia 21 anys. Era
0: vas,
1: un himne.
0: Vas als concerts quan ve a Barcelona?
1: No, no sóc de concerts.
0: No, per què?
1: No ho sé, no ho he sigut mai.
0: Sí, no l'has vist mai en directe?
1: No, les grans multituds m'atabalen una mica.
0: Home, que ho diguis tu, que actues de banda davant de multituds,
1: sí,
0: no?
1: Però jo estic a dalt.
0: A tu no que t'aplaudeixin, eh?
1: Jo estic a dalt. Però, mira, però, ara vas, sí que exemple, vaig anar a l'últim de la fila, eh?
0: Ah, hi vas anar.
1: Sí,
0: jo
1: perquè
0: també.
1: Vaig fer un programa amb el Quimi, el de l'any que vas néixer tu.
0: Home, brutal, sí.
1: I em van convidar i bueno, ho vaig demanar.
0: I t'ho vas passar bé?
1: Sí.
0: Home, allò era una multitud, eh?
1: M'ho vaig passar molt bé, sí, sí. Sí, però els concerts d'abans era com... Sí, però jo veia la gent a l'estadi que estava baix i dius, tothom allà pinyat. No sé, no he sigut mai d'anar a concerts, la veritat. Mm. No.
0: Quin és el vici més gran que has tingut a la vida, Mercè?
1: Mossegar-me les ungles i la xocolata. Els altres no els puc dir.
0: El tabac?
1: Ah, el tabac també, sí.
0: L'has aconseguit deixar mai, el tabac?
1: Sí, un any.
0: Però vas tornar-hi?
1: Sí.
0: Vaja.
1: Sí, vaig fer allò tan horrorós de pensar que jo era especial. Sí, i no ho som.
0: Bueno, especial vols jo... dir de va, una cigarreta no em farà mal.
1: Exacte. Va ser a Palma, a casa d'unes amigues, vam anar a fer una paella a la platja i hi havia unes altres amigues que una fumava. Jo feia un any i vaig dir, a veure, no tinc cap mono, perquè no tenia mono, i vaig dir, però fumar m'agrada. I vaig dir, ostres, de tant en tant, una cigarreta, després de menjar, allò, un vinet blanc, una paella, no sé què, i vaig dir, doncs vinga. Al cap d'una o dues setmanes, fumava com si no ho hagués deixat. I mira que ho havia sentit vegades, eh? Però un es pensa que un és diferent.
0: És el vici que no has pogut deixar, és aquest, ja? És el tabac.
1: Sí, però per...
0: I el teatre,
1: si no,
0: no
1: penséssim que som especials... Mm. Però el problema per mi, jo estic molt enfadada amb mi mateixa per pensar que jo era diferent. I dius, no, hi ha coses que són més fortes que tu. Una addicció, no hi ha gent especial. Una addicció és una addicció i ja està.
0: I per què no tornes a intentar?
1: Ai, perquè...
0: perquè no, perquè... escolta'm, jo no sóc aquí per jutjar ningú ni...
1: Perquè ho vaig fer amb aquelles pastilletes, que és cada 3 hores, cada 2 hores. Jo crec que ho deixes per avorriment, perquè estàs com 3 setmanes amb el mòbil programant-lo cada 3 hores, cada 2 hores, després cada 4 hores i mitja, després... i al final dius... Però, a més, va ser un moment que va anar molt bé, perquè vaig anar al balneari de la Vall de Boí, vaig estar 12 dies, i a més vaig estar amb una parella, que són molt amics, i que no fuma cap dels dos. Per tant, al balneari no es podia fumar, ells no fumen, fèiem excursions caminant d'hores, vam fer tota la ruta al romànic, no, i no fumava.
0: Has de tornar a programar un balneari.
1: Sí, sí, i amb ells.
0: Amb ells,
1: amb ells
0: ja
1: que no
0: està.
1: Fumen.
0: Què passarà els mesos i els anys que vindran? Almenys professionalment, Mercè, ho tens ja programat. Vull dir, personalment, mira, potser l'amor truca a la porta, però t'agradaria?
1: Si truca a la porta, em sembla que li diré el meu marit no hi és. Com quan et volen vendre alguna cosa i dius, no, perdoni, el meu marit no hi és.
0: Tu vas arribar a casar, per això, de molt joveneta.
1: Ui, però tenia 16 anys.
0: 16 anys?
1: Sí. Al cap d'un any ja estava separada i tinc l'anul·lació eclesiàstica. Sí, però no vaig fer ni festa, no em vaig casar de blanc ni...
0: I per què vas casar?
1: Perquè no em deixaven marxar de casa, clar, amb 16 anys.
0: Va ser l'excusa. I va anar pel pedregar, ja.
1: Sí, ja està, és evident.
0: I des d'aleshores no has tornat a...
1: No, a passar per cap.
0: Per l'altar, no?
1: No, ni per l'altar, ni per civil.
0: Alguna altra parelleta deus haver tingut.
1: Sí, però no he passat per civil ni per... Sí, sí. Però no he... Sí, sí, he viscut en parella, sí. Sí, sí, no sóc un monstre de solitud.
0: Cadascú és com
1: és. Ah, no, i tant.
0: Bé, més enllà de si l'amor truca a la porta o no, el que sí que trucarà a la porta és el teatre, perquè tens ja moltes coses programades fins al 2028. Aleshores, directors, a partir del 2028, que et facin propostes, no?
1: Sí, ara que s'esperin una miqueta, perquè, clar, és que també programant tant de temps m'he donat compte que, ostres...
0: Això ho fan per vendre entrades, també, entre altres coses, no?
1: Sí? No ho havia pensat.
0: Bueno, surten molt, molt anticipades, surten les entrades molt... del teatre, també.
1: Sí, sí, mira, amb els fills, que ha estat un gran èxit que fèiem l'Emma Vilarsau, el Buixadres i jo, que es van esgotar des de l'endemà d'estrenar. Tornem el juliol de l'any que ve i fins a la primera setmana d'agost a la Villarroel i ja s'estan venent.
0: Imagina't.
1: I ja s'estan venent.
0: A la sala petita del TNC, el més immediat, això del Miró...
1: El que d'ell, que és d'ell també, és l'última obra que ha escrit el Josep Maria Miró i que la dirigeix. És una meravella. És una meravella de text. És un dels textos més bonics que he llegit.
0: De què va?
1: Darrerament. És del món rural, com el cos, saps? El cos més bonic que s'ha trobat mai.
0: Hi vaig anar, sí.
1: És una mica això, però en aquest cas és un casalot i és tot una nissaga de dones, de la tieta, l'àvia, la filla, i els motius de cadascú per quedar-se, per marxar, per els odis, els... Bé, i això el Josep Maria ho coneix molt bé, el món rural.
0: Ja i a més,
1: amb edats que no... Per exemple, la meva àvia és l'Alba Pujol, ja em diràs tu, i la meva mare, la Màrcia. I sí,
0: vull dir... No és cronològic.
1: No, perquè...
0: I tu què fas, de nena petita o...?
1: No, però jo sóc ara, i elles ja representa com que ja han mort. M'entens? I jo sóc la darrera. Sóc la darrera. Sí, sí.
0: Doncs la Mercè Arànega la trobarem a la sala petita del TNC a partir del 30 de setembre amb aquest al Cadell. Gràcies, Mercè, que tinguis molt bon estiu.
1: Gràcies a tu igualment i a tots els oients. Molt bon estiu, també.
0: Fem una pausa i de seguida continuem aquí el suplement fins la una del migdia.
2: La versió televisiva de l'Eclipsi ja disponible a la plataforma 3CAT. El suplement, amb Roger Escapa.
3: BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
4: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
5: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
6: De veritat?
5: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom.
7: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
9: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
10: Celebrem el violoncel al Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre, el festival reuneix destacats violoncel·listes de diferents generacions i procedències del 10 al 21 de juliol. Més informació a auditoripaucasals.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
9: Linkat.
8: Linkat. Linkat.
11: La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per Catalunya Ràdio.
9: A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
8: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. L'Iran assegura que el memoràndum per la pau signat amb els Estats Units no s'hauria de desviar del seu rumb. Això, malgrat el nou intercanvi d'atacs que hi ha hagut les últimes hores entre tots dos països i les proclames amenaçadores que arriben d'una i altra banda. De matinada, els Estats Units han atacat diversos objectius a l'Iran, com instal·lacions de vigilància, comunicacions i defensa aèria, també magatzems de drons i míssils. En un missatge a la xarxa Truth Social, Donald Trump, volem dir, ha reconegut els atacs i adverteix que Washington podria ampliar l'operació militar fins al punt, diu, que la República Islàmica de l'Iran deixarà d'existir. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària Iraniana ha anunciat una operació conjunta de les seves forces navals i aeroespacials contra instal·lacions militars nord-americanes a Kuwait i Bahrain. Asseguren que han destruït 8 infraestructures importants de l'exèrcit dels Estats Units i adverteixen que qualsevol nova agressió rebrà, diuen, una resposta implacable. L'exèrcit de Bahrain assegura que, tot i haver frustrat diversos d'aquests atacs, l'Iran ha llançat míssils i drons. Els atacs han afectat un edifici residencial, però no hi ha hagut víctimes mortals. Més notícies que repassem amb la Maite Curto. Veneçuela continua recuperant cadàvers de sota la runa dels edificis ensorrats pel doble terratrèmol de dimecres. L'últim balanç oficial parla de 1.430 morts i 50.000 desapareguts.
2: Les rèpliques del sisme dificulten les tasques de rescat i els supervivents es recuperen en comptagotes. Aquest matí, el Ministeri d'Afers Exteriors ha actualitzat la xifra de víctimes espanyoles. Ja en són 9 i hi ha 131 desapareguts. Avui ha arribat a l'aeroport de Torrejón de Ardoz un avió amb gairebé un centenar de repatriats, la majoria espanyols.
1: A França, a causa de la calor, s'han registrat aquesta setmana 1.000 morts més del que és habitual.
2: Pels efectes de les altes temperatures al Regne Unit, l'onada de calor ha causat 6 víctimes mortals, la majoria persones que s'han ofegat mentre es banyaven en espais d'aigua oberts per refrescar-se. Entre aquestes, un jove de 22 anys que s'ha ofegat en un riu i un adolescent de 15 en un llac. Els termòmetres han tocat sostre a diversos països europeus, on s'han assolit rècords històrics. A Alemanya, aquesta nit, la temperatura ha arribat als 29,4 graus, la nit més tòrrida des que es tenen registres.
1: I un accident de trànsit aquesta matinada a Benicàssim, a la Plana Alta, ha deixat 4 persones mortes i 6 de ferides.
2: L'accident ha passat a la carretera nacional 340, quan passaven 20 minuts de les 2 de la matinada i encara se'n desconeixen les causes. Els ferits, amb politraumatismes i contusions de diversa consideració, els han traslladat a l'hospital.
1: I bandera vermella a la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp, després que aquest matí hi hagi aparegut una balena morta. Platja de l'Almadrava, Manel Aborda.
3: La presència d'una balena en descomposició de més de 10 metres ha comportat la prohibició del bany a la platja de l'Almadrava, al terme municipal de l'Hospitalet de l'Infant Vandellòs, al Baix Camp, molt a prop de la central nuclear de Vandellòs. Una parella de la Guàrdia Civil ha passat a primera hora del matí per tota la platja alertant els primers banyistes que no era recomanable el contacte amb l'aigua a l'espera de la bandera vermella de prohibició que coincideix amb la presència del cetaci mort ja molt a prop de la sorra. La platja de l'Almadrava de l'Hospitalet de l'Infant és una platja semiurbana a tocar de l'Ametlla de Mar, que té uns 800 metres de longitud. Manel Laborda, Catalunya Ràdio, l'Hospitalet de l'Infant.
1: I esports, Joan Fitó.
4: Avui a les 9 comencen els 16ens de final del Mundial amb el partit Sud-Àfrica-Canadà. Aquesta matinada, Jordània 1, Argentina 3. Leo Messi, que ha estat suplent, ha tornat a marcar. L'argentí suma 6 gols en aquest Mundial en només 3 partits i s'ha convertit en el primer futbolista de la història que marca en 7 partits consecutius en Copes del Món. A més, Messi suma 19 gols en Mundials, màxim golejador de tots els temps. Jugats aquesta matinada, Croàcia 2, Ghana 1, Panamà 0, Anglaterra 2, Colòmbia 0, Portugal 0, República Democràtica del Congo 3, Uzbekistan 1 i Algèria 3, Àustria 3. D'aquests 16ens de final destaquen l'Espanya-Àustria, el Brasil-Japó i els Països Baixos-Marroc. En bàsquet, ara un quart d'una Catalunya-Gran Bretanya, el Nou Congós, partit amistós. La selecció catalana torna a jugar després de l'últim partit, fa 3 anys, contra l'Argentina. En motos, a les 2, cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, Marc Márquez surt des de la 7ª posició. Jorge Martín ho farà des de la pole i el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, des de la tercera. Márquez és a 42 punts de Bezzecchi al Mundial. En Moto3, victòria del líder del Mundial, Máximo Quiles, i en Fórmula 1, a les 3, arrencarà el Gran Premi d'Àustria. George Russell, amb el Mercedes, sortirà des de la pole, seguit dels dos Ferraris, Leclerc segon i Hamilton tercer. Kimi Antonelli, líder d'aquest Mundial, surt quart.
0: Fins aquí les notícies.

0: Setena hora de suplement. És l'hora en què comencem a pensar en el nostre cap de setmana. Arriben les Amigues de les Arts amb tot de recomanacions gastronòmiques i culturals que ens serveixen ben amanides la Rosa Redon i la Marta Ferrer. Bon dia i bona hora a totes dues.
1: Molt bon dia.
0: Arrenquem amb la cinquena temporada. L'última o no?
1: Sí, l'última.
0: I l'última de Daber.
2: You good? Just take a breath. Listen to the pan.
0: Una sèrie que fa venir gana, cinquena i última temporada de Daber, la sèrie sobre l'equip rere un restaurant d'alta gastronomia a Chicago. Ha estat de les més celebrades aquests últims anys. Es pot veure sencera ja a Disney+. Què tal, Marta, aquesta última temporada?
1: Doncs mira, em feia una mica de por, perquè és molt difícil, ja ho sabem, acabar la sèrie, sobretot quan porten cinc temporades. A The Bear li havia passat que la tercera i la quarta no ens havien agradat gaire.
0: Jo no hi vaig ni arribar.
1: Clar, és veritat que entenc que hagi estat difícil d'empassar aquestes dues temporades, perquè una era molt lenta, es notava molt que una era una primera part de l'altra, no ho van acabar de resoldre bé, al meu parer. Però la cinquena ho ha compensat absolutament tot i jo crec que ara ja podem dir amb totes les lletres que The Bear és una de les millors sèries de l'última dècada. Perquè no era fàcil posar punt final a una sèrie com aquesta, que el que s'ha dit molt d'aquesta sèrie és com d'estressant és, com de nerviosa et posa tot el que passa sobretot dintre de la cuina, no? Que retratava molt bé aquestes peripècies i aquests moments de caos absolut en la cuina d'un restaurant d'aquest estil. Però rere tot això, que potser el més cridaner segurament de The Bear, hi havia tota aquesta història de tots aquests personatges que treballaven en aquesta cuina, no? I de tot el viatge emocional i de desenvolupament, sobretot, que fan aquests personatges, sobretot els tres protagonistes, i sobretot el de Jeremy Allen White, que ara tots ens sona, més enllà de ser el protagonista de The Bear, per ser l'ex de Rosalia.
0: El guapo de Rosalia.
1: El guapo de Rosalia, tot i que n'ha tingut uns quants també, i de guapes
0: calçotets,
1: també.
0: El del calçotets Calvin Klein.
1: Sí. No, ningú recorda que va fer de Bruce Springsteen.
0: És veritat.
1: És curiós, eh?
0: És veritat.
1: Pel que sigui.
3: Els calçotets sí que els recordem.
1: Clar, és que són memorables. Aleshores, què fa aquesta cinquena temporada que per mi ha estat molt intel·ligent i també molt agosarada? Que és fer com The Pit. Que és, en comptes de fer diversos dies o un temps concret al llarg de la temporada, és només un torn. El torn de sopar del dia en què diguéssim que tot els hi va malament. Perquè hi ha unes inundacions, perquè hi ha una tempesta molt forta a Chicago. És el dia que sospiten que vindrà la persona de la guia Michelin i els hi poden donar la seva primera estrella. És el dia que no tenen menjar perquè van molt malament de pasta, perquè, com ara ens explicarà la Rosa, aquests restaurants costa molt que facin diners. Per tant, no tenen producte per fer tres torns, perquè són tres torns de servei que acaben de fer. I en què els hi han dit, perquè això ja era el final de la quarta temporada i no és spoiler, diguéssim, que el Carmi, el protagonista, deixa el restaurant. Per tant, la sensació és de més caos que mai en un restaurant que sempre, i en una sèrie que sempre ha destacat pel caos. Clar, això és molt agosarat perquè és molt diferent al que havia fet la sèrie fins ara i te la jugues a dedicar doncs, tots aquests capítols únicament a un horari molt concret, a un dia molt concret. Però funciona de meravella, perquè el que sempre havia fet millor The Bear era barrejar aquest estrès, aquests nervis, aquesta sensació d'angoixa constant que tu com a espectador se't queda amb el desenvolupament de tots aquests personatges que realment, si els veus a l'últim capítol i els compares amb el primer capítol de la sèrie, no tenen res a veure. I és un desenvolupament que està fet magistralment, de manera molt delicada. És un final, sobretot, molt elegant, en què moltes coses no queden explícites però s'entenen i que jo dic que és un molt bon final perquè és coherent amb la sèrie. Que a vegades passen a les sèries que tenen aquesta sensació de dir no, és que al final ha de passar alguna cosa molt grossa, algun plot twist molt bèstia, alguna sorpresa que la gent no s'esperi, com va passar, per exemple, amb el de Como conocía vuestra madre, si el recordeu, que és absolutament desastrós.
3: Sí, una de les meves grans enrabiades, perquè, a més, vivia un final alternatiu preciós, que es pot veure a YouTube.
0: Era que era un somni o una història? O...
1: No, bàsicament era que la mare moria.
3: Era una desgràcia, com per fi la
1: troba. Que fins aquí estava... era una mica coherent i es podia entendre, i el problema és que després el Ted se n'anava amb la Robin, com volem dir, és que jo sempre he estat enamorat de la Robin.
3: No tenia cap sentit.
1: Desastre absolut, traïció absoluta de tots els personatges, cosa que no ha fet de bé.
3: Jo estic d'acord, Marta, en que és important saber acabar les sèries. És molt difícil, als finals em sembla una cosa superdelicada, però també et dic que demanar-me que me'n passi dues temporades que no són especialment bones per un
0: jo
3: bon
0: no
3: final...
0: Jo no m'hi vaig enganxar. O sigui, tenia tanta bona crítica que vaig dir, bé, doncs dos anys més tard que sortís vaig començar a veure-la i ni tan sols recordo si vaig acabar la primera temporada.
3: Jo sí, jo em vaig veure dues senceres.
0: Home, és el teu gremi també, no?
3: Sí,
0: d'alguna manera.
3: També fa que potser m'interessi menys, alerta.
1: Perquè no li veus sé. Més les costures, potser, sí, que sí. La resta ens ho empassem com dient, ah sí, això
3: no
1: deu
3: sé.
1: Ser així
3: jo
1: ja
3: les,
1: està.
3: Les dues primeres temporades em van entrar bé, la tercera em va cansar moltíssim i arriba un punt que em costa molt ser generosa, tenim tantes coses per veure que aquella paciència que potser abans tenia, no? O quan et diuen aquesta sèrie és molt bona però la primera temporada es fluixa, aguanta fins la segona i penses home, jo ara t'he veure tot una primera temporada. Llavors, tu creus que podríem veure directament la cinquena?
1: Jo et diria que no, perquè hi ha moltes coses que passen a la tercera i a la quarta que són importants per entendre com acaben els personatges. Clar, és una sèrie que sempre ha parlat molt en el fons de salut mental i de relacions i de família i d'aquest vincle que es formen entre famílies a vegades profundament disfuncionals, tant la família de sang com la família laboral, en aquest cas, no? La gastronòmica, la que formen en aquest restaurant. I clar, la gràcia de veure-ho és realment veure tot el procés i tot el progrés que van fent capítol a capítol.
0: Aquesta temporada que ens explica la Marta, aquesta cinquena i última temporada de Verge, se centra molt en la viabilitat econòmica del restaurant, no només si fan diners o no, sinó també si poden sobreviure. Hem parlat molt, Rosa, de si de Verge és realista o no ho és. Tens la sensació que sí, que és fidel a la realitat?
3: En aquest sentit, en el sentit econòmic, absolutament. Crec que sí que s'ajusta a la realitat. No sé si molta gent és conscient que els restaurants més elevats, aquests que tenen estrelles, aquests que tenen també menús degustació llargs i cars, solen ser dels restaurants que tenen menys marge de benefici. Tenen uns costos mastodòntics, només cal veure quanta gent treballa per quants comensals, quin és el preu, no, dels ingredients que donen, i això fa que moltes vegades les persones que tenen aquest restaurants tinguin molt poc marge. Hi ha altres perfils de restaurants que deixen molt més benefici que aquest perfil. Hi ha casos que hem vist molt curiosos. Va haver-hi el cas del Dani García, en vam parlar aquí, és aquest cuiner andalús que té aquests restaurants, per exemple, Lenya, que va obrir aquí a Barcelona. Aquest senyor, quan va aconseguir tenir la tercera estrella Michelin, les va tornar totes tres. Va dir, ja ho he fet. I en una entrevista em va dir que ell s'havia cansat de ser pobre i no tenir diners, d'anar cada mes patint a veure si estava allà els números vermells. Què va fer? Es va dedicar a crear una sèrie de franquícies, es va associar amb altres inversors. Tu després pots opinar si això està bé o està malament, però aquest senyor va decidir que no volia ser més pobre. I va fer una cosa que va ser superpolèmica, que es va posar d'acord amb McDonald's, va dissenyar una hamburguesa per ells, i era l'hamburguesa de Dani García, no? Bueno, hi ha moltes maneres de fer viable el negoci. Moltes vegades aquests negocis són viables per altres motius que no són estrictament el mascaró de proa, que els dona prestigi, que són bons, però hi ha, busquen alternatives per fer caixa.
0: El millor és per fer una marca, construir una cara mediàtica i acabar fent entrepans que et donen molta més rendibilitat. També passa, no? The Bear comença...
1: The Bear passa exactament això. O sigui, The Bear comença sent un restaurant familiar on fan entrepans, bàsicament, d'aquests guarros americans. Llavors, quan mor el propietari, que és el germà del protagonista, el protagonista, que sí que té tota una trajectòria en cuines d'altíssim nivell, arriba, es queda al restaurant i el vol convertir, doncs, en un restaurant d'alta gastronomia, però mantenen sempre com una finestreta, literalment, en el restaurant, en el costat, on continuen fent aquests entrepans, i de fet, a la mateixa sèrie exploren el fet que l'única cosa que realment els hi dona diners és aquesta finestreta d'entrepans, perquè amb la resta no guanyen prou.
3: Sí, de fet, tenim infinitat de casos. Per exemple, un cuiner extraordinari a valencià, Ricard Camarena, us el recomano molt. Si mai aneu a València i podeu anar al seu restaurant estrellat, val moltíssim la pena, és una experiència preciosa. Però si no, ell té una sèrie de restaurants molt més assequibles, com el que té dintre el Mercat Central de València, que és un dels preferits de moltíssima gent. Ell ha creat tot aquest univers d'altres restaurants aquí més a prop. Jordi Vilà té l'Alquímia, fantàstic, meravellós, degustació, però en el mateix lloc on hi ha l'Alquímia té el restaurant que es diu Al Costat. El seu nom ho diu tot, és Al Costat de l'Alquímia, però es menja de cine.
0: Sí, però és que el menjar s'assembla molt, eh?
3: Bueno, s'assembla relativament, no tant.
0: Et posen més coberts en un que l'altre.
3: Jo discrepo i crec que també depèn. El Jordi ha anat evolucionant el seu menú degustació. Hi ha molts casos, i n'hi ha d'altres, per exemple, que el que fan és fer casaments i fer esdeveniments. O sigui, hi ha un altre restaurant que també recomano molt, La Boscana, el restaurant de dues estrelles Michelin de Bellvís, que és el gran defensor de la fruita de Lleida, i ell sempre ho ha defensat. Per poder fer aquest restaurant tan elevat, necessita fer molts casaments, que també són fantàstics, però és el que li dona el marge per poder tenir l'altre restaurant. També el que ens passa és que nosaltres veiem aquests tiquets, no?, que dius, ostres, 150 euros per persona, no?, per barba, i dius, són molts diners, esclar, però si tu mires el cost del que has menjat i la mà d'obra que hi ha hagut, el marge és irrisori. Per tant, això em sembla realista, Marta.
0: Vinga, va, més propostes de cara a aquests dies, més estrenes. Continuem a les pantalles, anem al cine amb una estrena destacada a la gran pantalla.
2: Have you ever actually like flirted with Nikki?
4: I'm gonna go get some shots.
2: I'll come with you if she means.
0: Això és Obsession, un èxit rotund i sorprenent, la pel·lícula de terror que està trencant les taquilles arreu del món. Es va estrenar al Festival de Sitges l'any passat, on va rebre dos premis importants, i ara ja és la vuitena pel·lícula que més diners ha fet a tot el món, Marta.
1: Sí, realment, parlem sovint de les pel·lícules de terror perquè són les que més calés fan a les taquilles.
3: De veritat?
1: És al·lucinant, sí.
3: Que les de dibuixos?
1: Mira, ara no et sabria dir si... Però que les d'animació segurament i les de terror són les que més gent arrosseguen. És increïble lo del cinema de terror. No sé què ens passa en general, als humans en passa terror a la gran pantalla.
3: A Roger Escapa no li passa, eh?
1: No. A veure, he de dir que Obsession no és una pel·lícula molt terrorífica. És a dir, no és de les que vas a passar-ho el pitjor possible. Sí que hi ha algun ensurt d'aquests que fas una mica de bot a la cadira, però no és d'aquestes de terror psicològic, dur, que surts i tens malsons després, sinó que hi ha dos o tres escenes contades i, de fet, hi ha molta més comèdia, m'atreviria a dir, en molts sentits, que terror i de moments de passar-ho malament. És la història d'un noi jove que té una mica d'angoixa social, romàntica, que fa molts anys que està enamorat d'una noia, que és una de les seves millors amigues, però no s'atreveix a dir-li. Aleshores, compra una espècie d'artilugi que li promet que pot demanar un desig. I el desig que demana és: jo vull que aquesta noia m'estimi més que ningú en el món. I ja sabem, nens i nenes, que a vegades els desitjos no surten com ens ho esperem. I en aquest cas passa exactament això, que el noi es troba amb la versió més perversa possible del seu desig i amb aquesta noia que s'obsessiona, com pròpiament diu el títol, amb aquest noi d'una manera molt macabra.
3: De moment, Marta, això sembla una trama de Departament Amades, que, per cert, si algú no l'ha vist, la recomano molt al 3CAT.
0: Jo també la vaig veure i em va encantar.
1: És bastant més fosca, eh? T'he de dir que Departament Amades...
3: Departament Amades és una comèdia, eh? Sí, és una comèdia. I és fantàstica.
1: Aquesta també és una comèdia, té moments que fan molt riure, realment, però sí que és veritat que té aquest punt de mal rotllo. Rere aquesta trama de l'Apartament Amades, com bé dieu, hi ha una reflexió molt interessant sobre el cos de la dona. Ja sé que no ho sembla, però és una reflexió molt interessant sobre el que suposen tota la comunitat incel, que cada vegada en parlem més, de com abordem aquests temes, de com abordem el consentiment, sobretot quan es refereix al sexe, quan es refereix a les relacions, quan es refereix als cossos de les dones. I jo us diria, si hi heu d'anar només per un motiu, a part de que la pel·lícula està molt ben rodada i, francament, és molt bona pel·lícula, aneu-hi per la interpretació que fa Indy Navarrete, que és la protagonista, que està absolutament desfasada en molts moments, però que és una interpretació absolutament brillant per una noia que realment ha fet poca cosa i que, arran de l'èxit d'aquesta pel·lícula, espero que li surti molts més papers, perquè se'ls mereixerà tots.
0: Està dirigida per un youtuber. Fa una setmana ja vam parlar també d'una altra pel·lícula de terror, Backrooms, que també l'havia triomfat i l'havia fet un youtuber. No sé si és el gènere que funciona entre aquest col·lectiu.
1: És ben curiós, perquè hi ha molts youtubers que es fan cineastes i no surt bé la pel·lícula. En aquest cas la dirigeix Curry Barker. Vam parlar de Backrooms, que l'havia dirigit el Kane Parsons, que, si recordeu, també vam explicar que era molt jove. El Curry Barker també és molt jove. I és curiós perquè al Festival de Sitges de l'any passat també vam veure una altra pel·lícula dirigida per un altre youtuber i no va acabar de sortir bé. Vull dir que al final és una mica una loteria, i ser youtuber tampoc et garanteix que siguis bon cineasta. Això és com tot, és a dir, si tens talent per la pantalla el tens, i si no, no. És veritat que si ets un youtuber més o menys reconegut, doncs potser t'és més fàcil aconseguir el finançament per una pel·lícula que de normal no podries tenir, o tens una certa imatge que fa que les productores estiguin més predisposats a treballar amb tu. En qualsevol cas, és un fet bastant curiós, però, de nou, no vol dir que sigui segell de qualitat o de no qualitat. És un meló per obrir, com amb qualsevol altre cineasta.
0: Aquest Obsession que ja teniu a les sales de cinema. Encara una altra proposta.
5: If you're not the beautiful one, the quick-witted one, or the one full of youthful energy, then who are you?
6: Miss Bennett.
7: I must be. Oh, yes, I am.
6: Miss Bennett is a radical thinker.
8: I told you no one would marry you if you wore specs.
0: Aquesta setmana la Marta Ferrer i la Rosa Rodón s'han enganxat a la sèrie La otra hermana Bennett, basada en l'univers d'Orgull i Prejudici de Jane Austen.
3: La trobareu a Movistar Plus. Era una sèrie que previsiblement ens agradaria, aquestes sèries que anomenem de tassetes.
1: De tassetes, correcte.
3: No és que m'hagi agradat, és que m'ha encantat i em penso que ho compartim amb la Marta.
1: Totalment. Soc fan absoluta de Mary Bennett, protagonista de La otra hermana Bennett.
3: En primer lloc, la pregunta obligada, Orgull i prejudici, la coneixem, la novel·la de Jane Austen, que hi ha diverses adaptacions. No sé si sou més favorables a la sèrie de la BBC o si sou més favorables a la pel·lícula.
1: Jo he de dir la pel·lícula, sempre amb Keira Knightley, jo em sap molt de greu.
3: Jo haig de dir la minissèrie, sempre amb Colin Firth. Per tant, està ben repartida la cosa. Em sembla que fa un exercici molt divertit, aquesta sèrie de La otra hermana Bennett, que és que agafa una història que coneixem, amb uns personatges que coneixem, amb uns protagonistes molt marcats, i decideix que de cop la protagonista d'aquesta sèrie és un personatge no secundari, supersecundari, que és la germana una mica sapastra...
1: La neguet lleig, diguéssim.
3: Podem dir, sí, tranquil·lament, sí. La neguet lleig, sí. Però sense cap tipus de previsió de que es converteixi en signe. Mm-hmm. Doncs això, la noia que potser no té cap talent, que la fan servir una mica de comparsa, surt breument a la novel·la, i de cop diem, què passa amb aquesta noia un cop hem casat a les quatre germanes i queda la cinquena per casar? Cadascú fa la seva vida. Llavors, primer, em sembla divertit veure els personatges principals, no? L'Elizabeth Bennett, el senyor Darcy, com són un cop ja s'han casat i no tenen cap tipus de focus ni de protagonisme, i sobretot qui és aquesta altra germana, la Mary, que la fa una actriu extraordinària, Lela Brucoleri, que té una capacitat increïble per representar aquest personatge introvertit que té dificultats per adaptar-se, que potser no es mouen els mateixos cànons ni els mateixos interessos que la societat en la que viu i les coses que li van passant. És una comèdia deliciosa, hi ha moments que he rigut molt.
1: Molt. A més, els anglesos tenen aquesta cosa, és una sèrie en col·laboració amb la BBC, i és una sèrie molt anglesa, i els anglesos això ho saben fer molt bé, les sèries d'època, les pel·lícules d'època, els Downton Abbey, és el seu rotllo. Aleshores, té una cosa que també té la mala llet de l'humor anglès, que es passen molt amb moltes escenes, perquè, clar, la Mary és aquest personatge en aquest lleig total, que, de fet, fins i tot es fan comentaris molt despectius del seu aspecte físic d'una manera molt cruel, però que funciona molt bé, perquè té com aquest sentit de l'humor anglès que encaixa perfecte i que després, tot i ser una sèrie d'època, no sé, Rosa, si tu hi estàs d'acord, és com molt moderna. És a dir, les relacions, la manera en què parlen els personatges, la manera en què s'acaben enamorant o desenamorant, jo crec que tenen molt de l'època d'ara i segurament t'hi pots veure reflectit amb molta més facilitat que aquelles sèries d'època més pomposes en què tothom parla de manera molt estranya, en què tot és com molt reposat i molt seriós i la processó va per dins.
3: Estic molt d'acord amb el que diu la Marta, però és una cosa més subtil, més vinculada en els rols que estableixen entre ells. O sigui, no ens hem d'imaginar uns Bridgerton en què et posen música moderna amb violins, ni que posen coses que no tenen cap sentit històricament. És més les relacions que estableixen entre ells, i sobretot penso en els rols de gènere on han intentat fer un esforç, però no grinyola. Passa com sol passar, eh? Des del meu punt de vista, els actors britànics són una raça superior, són extraordinaris, són boníssims, I es veu, i a més és això, no cauen a la xabacaneria, no? Que a vegades passen coses una mica xarones, no passa, i està molt ben fet, el guió és molt bo, i és veritat que a vegades hi ha nivells de crueltat, però aquella crueltat de la qual ens permetem riure.
0: La otra hermana Bennett, a Movistar, i aprofitant també la dinàmica i la temàtica d'aquesta sèrie, Rosa, ens proposes pícnics, plans a l'exterior, esperem que la calor fluixi una mica, potser, per poder-los celebrar.
1: A l'ombra.
3: Mira, primer volia recomanar-vos llocs on fer el té i menjar scones, m'ho va demanar la Marta Ferrer, vaig estar fent investigació i ha passat que la majoria de llocs que jo coneixia han tancat. Deu ser que a Catalunya no ens agraden i no ens interessen aquestes típiques pastes de te, que estan entre la galeta i una magdalena seca, diríem, que es parteixen per la meitat i s'hi posa melmelada i clotted cream, no?, que també estaria entre la nata i la mantega. Només he trobat un lloc que m'hagin recomanat amb seguretat, que es diu Odila Café, a Tarragona. La meva amiga Sílvia diu que hi va molt. N'hi havia una altra Tarragona que també va tancar, per tant, deu ser que no ens interessa. Els
0: com,
3: pícnics...
0: com es diu això, Marta?
3: Scones.
1: Scones.
0: No, és que no estic introduït en aquest univers.
1: Hi ha gent que pronuncia scone.
0: Tu sí, Rosa, tu
3: sí, ets... Sí, tant. Sí. De fet, amb les meves amigues, que anualment anem a Londres a veure musicals, és una cosa que saps que ens agrada practicar, evidentment, hi ha sempre la tria del lloc on anirem a fer el te i els scones. croissants i els sandvitxos. És possible que algú dels que ens estan escoltant aquest estiu tinguin pensat anar a Londres, on ara mateix tenen tanta o més calor que nosaltres.
0: Sí, sí.
3: Allà ja ho sabeu, eh? És un lloc amb molts parcs, amb molt de verd, i és habitual fer-hi pícnics, i tenen una oferta increïble de cistelles de pícnic, el que diuen hampers. Si algú va a Londres, una opció... A veure, econòmica no, perquè a Londres econòmic no,
0: no
3: hi ha res.
0: No, i els musicals tampoc ho són d'econòmics.
3: No, tampoc ho són, tampoc ho són. Anem estalviant. Però aquestes cistelles estarien sobre les 70 lliures o potser 140, i es reserven online i després es van a buscar. Només has d'estudiar quin parc aniràs i anar-la a buscar abans. Us dic quatre llocs i després us dic què farem si som a Catalunya. Si algú és a Londres i té ganes de fer el show de la cistella i el pícnic, imaginar-se doncs que està en l'època victoriana...
0: Fer els escons.
3: No, en aquest cas no estan escons, són més això, sandvitxos, amanides fredes... Mm. És un altre perfil. Doncs, per exemple, si voleu anar a Regent's Park, jo aniria a Panzers. Si voleu anar a Hampstead Heath, que és aquell parc immens, a The Bull and the Last, que és un pub fantàstic, que també s'hi pot anar a menjar. Si voleu anar a Brunswick Square Gardens, Russell Square, Regent's Park, hi ha un lloc que es diu Honey and Co, que també en fan de molt xules. I si teniu la butxaca molt profunda... Mm. Podeu anar al Rubens at the Palace, que és un lloc pijo, per dir-ho així, que fan una cistella extraordinària. Si som aquí... A...
0: El pícnic, per això, la gràcia és preparar-te a la casa i anar-te'n on vulguis, no?
3: Evidentment, i fer tàpers, i de fet, jo tinc una cosa maquíssima que vaig agradar als meus pares, que és una mena d'artefacte on està perfectament apilat tot, vas obrint i allò és com un desmuntable i ja...
9: Com una carmanyola.
3: Sí, però és, bueno, és com un tàper, no? Com una carmanyola que a dintre està perfectament estudiat perquè tinguis de tot. Evidentment, és una cosa que et pots muntar a casa, però si volguessis intentar emular aquella cosa tan fina que veiem, no?, quan estan fent un pinc a dalt d'una muntanya a l'altra hermana Bennett, jo el que faria aquí on som ara mateix a Catalunya Ràdio seria anar a la pastisseria Mauri, a Rambla Catalunya, que tenen uns sandvitxos extraordinaris, tenen les pastetes de te, que és una cosa que m'obsessiona. També en compro moltes a la Colmena, aquí a Barcelona, les pastetes. Fas cara de, com no, si estigués
0: que,
3: parlant.
0: No, que està molt bé, però que són...
9: Estàs capficat en l'escou, encara.
0: És un gènere que no toco.
3: Ho veig, ho veig. Bueno,
0: però que està bé, que així m'introdueixo.
3: Que hi hagi altres tipus de persones,
0: sí, sí,
3: no?
0: Sí, home.
3: Allà també tenen amanides fredes, tenen de tot. És un lloc on podries muntar una bona cistella. Si volguessis, per exemple, marcar-te un tanto amb la parella i muntar doncs, un pícnic romàntic, doncs m'imagino que aquest podria ser un bon lloc per fer-te la teva pròpia cistella.
0: Encara em queda la idea de la Casa Batlló. Aquella sí que me la vaig apuntar.
3: Aquella te la vas
0: aquella
3: apuntar.
0: Aquella em va agradar, sí. Bueno. No s'apta per nens, no, per això?
3: No, bueno, és una sala privada i podries portar un nen, perquè no?
0: Sí,
3: no sé si és l'idea que tens al cap.
0: No era la idea que tenia al cap. Ben.
3: També
0: com
3: vas
0: dir, 180 al cobert com a experiència, bé, doncs no sé
3: si... No hi portis el nen,
0: si t'estalvies el nen, doncs millor. No, els escons i les galetes del temps sortiran més baratetes. Jo és que estic en el moment aquell de les galetes de dinosaure.
9: Oh, boníssimes.
0: Amb el tema el faig amb, i el que fem el faig amb les galetes de dinosaure, que són les que ara tenen tirada a casa. Però és que ara hi ha una versió, tu les recordeu?
9: Home,
0: quan éreu...
9: sí, les recordem.
3: No les hem oblidat mai.
9: No, encara en mengem.
0: Però és que jo el que he descobert aquests últims temps és que és una cosa que no existia a l'època que nosaltres, quan érem petits, menjàvem aquestes galetes, perquè jo durant 25 anys no les he menjat i ara hi he tornat, fan una versió menys dolça, amb això, menys sucre.
3: Això, bueno, no
0: ho carrega
3: sé si...
0: el diable, encara porta més additius, segurament. Però hi ha una versió amb menys sucre.
3: Això ha passat en pràcticament tot el que recordàvem
0: jo
3: quan
0: jo crec que les
3: petits...
0: originals les continuen fent, però hi ha una versió soft.
3: Però és que ni les galetes, Maria... O sigui,
0: i no són el mateix.
3: Han procurat fer-les totes menys insanes, al final... Són...
0: I a mi em continua enfadant, perdó, eh? Ja acabo aquí
3: digues,
0: la denúncia. O sigui, em rebenta que en els paquetets que et fan... et surtin tres dinosaures iguals.
9: A mi això també.
0: Home, dius, escolta...
9: Perquè no tots els dinosaures tenen el mateix gust.
0: Clar, si juguem a les galetes dels dinosaures, hosti, doncs almenys que tres siguin diferents, tres dinosaures diferents, i no sé com fan la selecció, deu ser que tenen el muntatge.
3: Això és de sindicatura de greuges,
9: eh? I una cosa més greu encara, quan jo era petita, hi havia quatre dinosaures al paquet.
0: Ah, no, ara
9: n'hi ha tres. I ara només n'hi van
0: tres. Són tres.
3: Això també ens està passant molt al supermercat, que val igual, però n'hi ha menys. Això es diu reduflació.
0: Efectivament, sí, sí. Doncs bé, perdó, que m'he desviat del tema.
3: Han fet totes... A veure, al final, potser el que berenàvem de petits... Vull dir, jo era una nena que menjava panteres rosses, saps?
0: Malament, també.
9: Confesso,
0: però bé, la continuem fent, no?
3: Sí, però jo no menjo ja, per sort.
0: A veure, jo crec que un cop al mes et pots fer aquest homenatge.
3: Però les receptes dels gustos estàndards, dels donetes, bueno, totes aquestes marranades que no tenen... O sigui, al final, si tu et menges un donut de la marca Donut, no? Que si no n'hem de dir Berlina, perquè la tenen registrada, o et menges un donete, és un gust, que és aquell gust, és com el de la Nutella, no? Uh-huh. La Nutella, que han hagut de canviar diverses vegades la fórmula perquè tenia una quantitat d'oli de palma que flipes, uh-huh. no? Perquè és un greix molt econòmic i que era superinsa...
0: Fot-li, que és de Reus, sí, sí.
3: Fot-li, que és de Reus. Llavors, han intentat millorar totes aquestes receptes perquè tot sigui una mica menys insant, no? Et trobes en plan, ara menys tant de sucre o ara menys tant de sal, amb segons què.
0: Però igualment és una bomba nuclear que et rebenta per dins.
3: A veure, el menjar ultraprocessat l'hauríem d'evitar i després som nosaltres i les nostres contradiccions.
0: Mm-hmm. Sí, sí. Bé, doncs ho deixem aquí. Consells de pícnic també us els podeu fer a casa amb una cosa ben sana, amb un tomàquet i...
3: Ell ho diu pels diners, ho saps, oi?
0: Mm. No, bueno, perquè jo estalvio per anar a la Casa Batlló.
9: Amb lo bona que està la nocilla.
0: Rosa Redon i Marta Ferrer, moltes gràcies.
9: Adéu, que vagi bé.
0: Passen 2 minuts de 2:15. Fem una pausa i Roger Mas i David Carabin al comandament.
10: El suplement, amb Roger Escapa.
11: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Bassols Energia i Fundació Vila Casas.
12: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
13: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
14: I després a cala meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
15: Molt bé.
14: Arribarem a tot?
15: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
16: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
17: Bon dia!
18: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
19: Tranquils, que no ens avorrirem.
18: La Casa Nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
20: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
21: Sigui
20: bon
21: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
20: Denuncien l'accés de burocràcia...
22: Catalunya Migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
23: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
22: parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
20: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
22: I de la resta del món.
20: Pendents de la cimera internacional...
22: Faci el temps que faci.
24: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
22: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya Migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
25: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
22: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
25: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
22: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
25: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
22: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
26: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
22: Sense filtres.
26: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
22: Sense pèls a la llengua.
26: I a més també podem anar a sopar, eh?
22: Sense vergonya.
26: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
22: Però amb molta, molta cafeïna.
26: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
22: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
10: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: recta final d'aquest suplement, cada diumenge a l'hora del vermut, Roger Mas i David Carabén, bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora.
2: Bon dia, bona hora.
0: Posant cançons, conversant al voltant de la música i avui proposant una qüestió que no tinc ni idea de què va, ases. Roger, això què és? Això surt de tu, segur.
1: Com es diu la frase feta aquesta? Com és la frase feta?
0: Hi ha un refrany que diu, Joans, Joseps i ases n'hi ha a totes les cases.
1: Doncs mira,
2: no, clar, jo crec que sí. Roger Mases. Roger Mases.
1: Sí. No, però sí que penso que tots, el més espavilat sempre és un as en algun aspecte de la seva vida o en algun moment de la seva vida, no?
2: Som mig idiotes.
1: Vull dir que la podíem dedicar tots plegats, aquesta...
0: I ha estat fàcil trobar-hi banda sonora, això?
1: Déu-n'hi-do.
2: Molt,
1: sí? Déu-n'hi-do.
2: Molt, molt.
0: Doncs a veure què em sorpreneu, va. Roger Mas i David Carabén, al comandament.
3: El suplement, amb Roger Mas i David Carabén.
1: Molt bé. Un lloc públic on és molt fàcil veure molts ases junts, per exemple, és la rotlla Sant Joan, la rotlla Sant Pere... Que,
2: no? També la tenim molt fresca.
1: Exacte, exacte. I sempre hi ha aquest tipus, el Macari de la cançó del Cisa, per exemple.

0: Bueno, el Macari és el pinxo a la festa major, el fatxant d'aquest que representa com el triomfador.
1: Xulo piscines.
0: Convençut que la nit és seva, però a mesura que avança la cançó, la realitat es desmunta, apareixen més i més Macaris, tots iguals, fins que el personatge queda dissol en una multitud de còpies d'ell mateix i queda atrapat.

Home, jo crec que en aquest país és xulo perquè tenim molt bons exemples de cantants i cantautors i compositors que es dediquen a investigar en què consisteix l'estultícia, la ximpleria, la cretinesa. I un dels grans, que fins i tot jo diria que inaugura un gènere musical amb un dels seus primers èxits internacionals, és en Peret.

Segueix sent una cosa que a mi em fa ballar, o sigui, és que és inevitable. La curiositat és que, bueno, és que la va publicar el 1971, que és l'any que vaig néixer jo, i és el... I és l'any que la rumba catalana conquereix una mica el món. I és una curiositat el fet que, com primer triomf més enllà dels Pirineus, és a Holanda. Per tant, tinc una relació bastant autobiogràfica amb aquesta cançó i em sento un borriquito que no sé ni la U.

Doncs escolta, tot ha sigut una excusa per poder cansar, poder posar la cançó Eres tonto, de Lolita Garrido. Una meravella, aquesta.

0: Senyor Remedadí, i en tu casa la tenen que saber.
1: És allò que l'escoltes i dius, de què va la cançó? Insisteix una mica, no? Vull dir,
0: no. Bueno, que és tonto, li repeteix.
1: Clar, si necessita més d'una vegada. Necessitem, de fet, que ens ho digui més d'una vegada. Un dels grans experts en fer cançons sobre gent curta de Gambals és el Brassens, i té aquesta cançó meravellosa que es diu Le temps ne fait rien à l'affaire, és a dir, el temps no té cap importància, no cal, siguis jove o siguis vell, pots ser un idiota perfectament. I tenim una versió molt, molt bona d'aquesta cançó en català a càrrec del gran Miquel Pujador.
2: Tots els ve de nou, ja no veuen l'ou des de dins. I els joves cadells prenen tots els vells per cretins. Quan ja s'han fet grans i amb uns cabells blancs genuïns, els xerucs ressecs prenen els marrecs per cretins. Jo que sóc al mig del viatge, vull adreçar-los un missatge. El temps no té cap importància quan s'és cretí, s'és cretí. De l'asiló de la infància, quan s'és cretí, s'és cretí. Deixeu la discussió tancada, cretins caducs, cretins debutants, cretins de l'última fornada, cretins de les neus.

L'Ena Jotantan és aquesta fórmula a la que recorria sovint el Brassens, i el Miquel Puigdó en va fer versions i les va publicar en l'àlbum que portava el mateix títol que aquesta cançó, El temps no té cap importància, l'any 1996. Assenyat, cretí desgastat, vell cretí, que prens el jovent em sembla evident per cretí. Mediteu l'imparcial missatge d'un que és el vell mig sol.

0: i l'àguila reial...
1: Doncs el burro es va morir al cap d'un any, però l'àguila reial es va reproduir i bueno, ja estava reproduïda a l'època i...
2: Quin gran lletrista el Quico, eh? És a dir, es destaca poc, jo crec que les lletres del Quico són boníssimes.
3: I divertides.
2: Ara m'has fet pensar en un dels altres grans diguéssim cantautors o compositors que van agafar el tema de la ximpleria o de l'estupidesa.
4: És que l'agulla caig a l'alforat!
2: com un tema gairebé central i molts dels seus grans èxits parlaven d'això de l'estupidesa, no? I és el Renaud francès, Renaud, si voleu, i té una cançó dedicada gairebé a l'estupidesa dels francesos, no? Que es diu Hexagon. Hexagon és la manera que tenen els francesos de parlar de França, perquè és un hexàgon, diguéssim, té la forma de l'hexàgon, la silueta del, diguéssim, geogràfica del país. I mira com...

Diu que França és un país de polis, de pasma, que a cada cantonada n'hi ha 100. Però a mi el que em fa gràcia és que clar, pensem que el Quico Pi de la Serra o aquí aquesta la cançó protesta funcionava contra una dictadura, contra un règim totalitari, però en aquest cas s'està cagant amb els seus propis conciutadans, diguem el que no, en una democràcia liberal. I llavors jo crec que això té un mèrit afegit, és a dir, que trobar que els teus conciutadans són una colla d'ases, i ho fa de més a més de l'any, és a dir, el gener fan aquesta cosa, el febrer fan aquesta altra. Saps? Diu, per exemple, una cosa meravellosa, diu, quan executen algú el mes de març, a l'altra banda dels Pirineus, referint-se a Espanya, evidentment, doncs executen a un anarquista basc per desincentivar-lo a revoltar-se. Criden els francesos, criden, ploren i s'indignen per aquesta vil execució, però obliden que la guillotina aquí encara funciona, també. Saps? Vull dir que es fixa també en aquesta manera de sempre externalitzar la ximpleria que tenim totes les nacions, eh? Que sempre considerem estúpids els nostres veïns i, en canvi, no ens mirem mai al melic.

0: Això és Hexagon, del gran Renault.
1: Roger Mas i David Carabén, avui un Demà ho deixo, amb dos ases molt intel·ligents, molt musicals. Gràcies a tots dos. Una abraçada ben forta. Uns Salut. Anuncis i comencem a dir adéu-siau.
2: El suplement, amb Roger Escapa. Una cigarreta

0: un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
3: El mallorquí Joan Baptista Pi Cornell va ser un personatge fascinant. Va viure entre el segle XVIII i el segle XIX i va protagonitzar tres revolucions i va arribar a ser el primer i efímer president de la República Independent de Texas. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
4: Avui, el Tot Gira.
5: Orgasme sideral a la República Txeca amb la victòria del Tour de Cervera.
6: Obrim a les 4 amb la ressaca del Gran Premi de Motos dels Països Baixos.
7: Continua l'operació remuntada de Marc Márquez.
6: També seguirem el desenllaç del Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria.
7: A les 5 rebrem a l'estudi a les campiones de Lliga de Waterpolo, el Mataró del Dani Ballart.
6: Farem la prèvia de Wimbledon, que comença demà, amb l'Àlex Corretja.
7: I la ressaca del Catalunya-Gran Bretanya de bàsquet d'aquest migdia.
6: I a les 7, Hora Mundial, amb els nostres analistes Sònia Gelmà i Roger Bosà des dels Estats Units.
7: I a les 8, hora Tour de França, amb tota la prèvia del Gran Depart de Barcelona de la setmana que ve i l'humor dels minuts escombraria per tancar el programa.
2: Tot gira.
7: Avui, de 4 a 9, amb David Clopés.
8: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
1: Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linkat. Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
4: Linkat. A Catalunya Ràdio.
2: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
9: Venezuela es un país marcado por la corrupción y por la irregularidad. Entonces, muchos permisos de construcción se obtienen a base de pagarle a los concejales o a la gente.
2: Aquest diumenge, Miguel Enrique Otero, periodista veneçolà a l'exili.
9: Ahora está pasando que Venezuela está siendo tutelada por los americanos. Llega el director de la CIA y lo reciben como si fuera un jefe de Estado.
2: El divan, el valor de la conversa.
10: ¿Usted ha podido conocer al expresidente Zapatero?
9: Sí, claro.
10: ¿Y cómo ve esta situación?
9: Bueno, hay dos cosas de lo que él dice. Uno, el diálogo, el trabajo en diálogos que no llevaron a nada, porque los diálogos eran unos instrumentos del régimen para ganar tiempo.
2: Aquest diumenge a les 9 del vespre. El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.
11: Tres quarts i mig d'una del migdia. Atenció a aquesta notícia que hem conegut fa uns instants. Dues persones han mort aquest matí en un xoc entre dos cotxes al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia, segons els Mossos d'Esquadra. Ha passat al voltant de les 9 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Un vehicle circulava de manera temerària per la zona pujant a les voreres. Una patrulla dels Mossos s'ha desplaçat fins allà, ha intentat aturar-lo, però el conductor ha fet cas omís i hi ha hagut una persecució a gran velocitat. El vehicle que fugia s'ha posat en direcció contrària i ha acabat xocant frontalment contra un altre cotxe aturat en un semàfor. Tots dos vehicles han quedat completament destrossats i tres persones han quedat atrapades, dues de les quals, els dos conductors, han mort al lloc de l'accident. Una tercera, la copilot del cotxe que esperava el semàfor, ha estat traslladada a l'hospital ferida de gravetat. Ho ampliarem al butlletí de la una, a l'informatiu, també de les dues del migdia amb l'Eva Compte i companyia. Per tant, aquest tràgic succés que ha acabat amb dues persones mortes aquest matí a la ciutat de Barcelona. Aquesta tarda a Catalunya Ràdio tot continua girant amb el David Clopés. David, com anem?
12: Què tal, Escapa? Com estàs?
11: Doncs molt bé. Avui fas més bona cara que ahir, que et va tocar matinar i anar a dormir tard.
12: Sí, home, hem pogut dormir unes quantes hores, eh? Més del que tocaria, perquè sí, en 7 hores n'hi ha suficient, però avui hem superat
11: tot. Jo avui n'he dormit alguna menys. Escolta'm, Messi està platòric.
12: Oh, increïble. Avui en parlarem i molt, el Tot Gira, a l'hora mundial que estem preparant, i de fet ens preguntarem si realment Messi acabarà sent l'MVP, el pilot d'or d'aquest Mundial, perquè és un Mundial interessant sobretot perquè les grans estrelles estan responent. Mbappé, Dembélé, Haaland, potser tindrà més complicat Haaland perquè és difícil que Noruega avanci moltes rondes, però vaja, el duel és interessant i crec que és una pregunta interessant per plantejar no només als oients, sinó també als nostres analistes. Avui tindrem el Maiola, tindrem l'Alberto Jogo, l'Olga Garcia, ja amb el Roger Busà a Estats Units, reforçant el dispositiu de Catalunya Ràdio al Mundial amb la Sònia Gelmà, i avui també, doncs, òbviament, analitzant aquests encens de final que ja estan definits i que comencen avui a les 9 de la nit amb el primer partit que jugarà a Inglewood, a Califòrnia, entre Sud-àfrica i Canadà. Ja comença l'hora de la veritat, el Mundial de veritat, perquè ara sí que ja no es pot especular.
11: I que, tenint en compte que hi ha setzens, vuitens, quarts, semifinals, final, per tant, són 5 partits, hi haurà accidents. Vull dir, evidentment,
12: segur,
11: ara hi ha seleccions favorites, però com que és a Caro i Creu i és a un partit, fàcilment pots acabar empatant un partit. Cap Verd et va empatar contra Espanya, Cap Verd, vés a saber si pot empatar un altre partit, portar aquella dinàmica a la pròrroga, als penals, i allò és un Caro Creu.
12: Poden passar moltes coses, i també és veritat que ara tenim un mapa de Mundial que ens deixa una banda de quadre molt més complicada que no pas l'altra. A Espanya, si és veritat, li pot tocar a Portugal als vuitens de final, però
11: tampoc té... acaba d'estar bé Portugal.
12: No, Portugal està fent un Mundial una mica discret, veurem si ara s'espavilen, però hi ha una banda de quadre que és espectacular. Podria haver-hi a vuitens de final un França-Alemanya, i per aquesta mateixa de banda de quadre hi ha Països Baixos i el Marroc, és a dir, una banda complicada. En canvi, l'Argentina té un camí bastant plàcid fins a semifinals, és on el mateix, es podria trobar
11: el
12: Brasil.
11: És el mateix quadre que Espanya?
12: No, Espanya per la banda de dalt, que és la banda complicada. Uh-huh. Espanya inicia una banda, diguem-ne, que pot ser fàcil si juga contra Àustria, jugant contra Àustria més fàcil, però podria tenir Portugal a la següent ronda. Bé, deixa'm explicar-te també que està jugant la selecció, Catalunya, que torna a jugar un partit 3 anys després, al Nou Congost. S'està jugant des de fa una estoneta, 2:15 ha començat, el Catalunya-Gran Bretanya, i l'està seguint el Xevi Soler. Xevi, què tal? Bon dia.
13: Bon dia. A la sauna del Nou Congost, que fot una calor insuportable en aquest partit que ha començat a 2:15, que ara comença el segon quart, guanya Catalunya 24-20. Es nota la falta de rodatge de molts jugadors que ja feien unes setmanes que estaven de vacances i han tornat per jugar al partit. També es nota la calor, però de moment, prou bona entrada aquí al Nou Congost. Estaríem parlant d'uns 3/4 d'entrada per veure-ho.
12: Ja veig els ventalls de la gent,
11: tant,
12: eh?
11: Sí, la gent es venta.
13: Jo porto un ventilador, sóc l'enveja de tota la tribuna de premsa.
12: El Xavi sempre té un petit ventilador a la redacció.
11: S'han esgotat a França, aquests dies s'han esgotat a França, aquests ventiladors.
13: Molt útils.
12: Al Japó, tothom els utilitza. Són molt útils. Per cert, Xavi, sense el Riqui i ni tampoc els que van amb Espanya, eh?
13: No, tot i que estan aquí, tots quatre, Pierre Oriola, Ferran Bassas, Joel Parra i Oriol Paulí, ara els estic veient, no poden jugar per normativa FIBA, ells haguessin volgut jugar i almenys no s'han volgut perdre el partit.
12: Bé, aquelles coses que passen, que quan juga a Catalunya, si juga també a Espanya, doncs aquí la normativa ens evita veure els millors. Bé, doncs partit que ha començat fa una estoneta i del qual en parlarem aquesta tarda al Tot Gira, on també farem prèvia del Tour. Gran Depart de Barcelona, setmana que ve, dissabte, amb un Tot Gira especial que estem preparant. Serem al carrer dissabte que ve per viure en directe aquesta etapa històrica del Tour.
11: Des d'on és el punt de sortida, Maria Cristina? O...
12: Maria Cristina, i arribarà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. I diumenge també sortida a Tarragona i arribada de nou a Barcelona.
11: Gràcies, David.
12: Adeu.

El suplement de Catalunya Ràdio d'aquest diumenge l'hem fet possible a la redacció Núria Pujades, Marina Laminos, Marta Faré, Albert Postils, Miquel Alós, producció Sònia Olofeu i Eva Catalán, el control tècnic el Blai Iniesta i el Macià Closes i el control central Manel Gil. Ara us deixem amb un restaurant caníbal a Berlín. Avui la Paula Molés descobreix com es fan gelats a diferents llocs del món, des del Japó fins a l'Índia, passant per Itàlia i els Estats Units. I tornem dissabte que ve a les 6 del matí amb el que serà l'últim cap de setmana d'aquesta temporada. Tornarem, evidentment, al setembre, però abans marxarem de vacances. Salut i ràdio per tothom. Que vagi bé. Ens podeu recuperar sempre que vulgueu a catradio.cat/elsuplement.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Dos morts en un xoc de trànsit al districte de Sant Martí de Barcelona entre un cotxe que fugia de la policia i un altre turisme que estava aturat en un semàfor. Cap a les 9 del matí, els Mossos d'Esquadra han rebut una alerta d'un vehicle que circulava de forma temerària. Quan hi ha arribat la patrulla, ha començat una persecució a gran velocitat pels carrers de la zona. El conductor que fugia ha continuat circulant de manera temerària, pujant per les voreres i anant en contradirecció, fins que ha acabat xocant contra un altre turisme que estava aturat a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Un dels vehicles ha volcat i els bombers de Barcelona han hagut d'excarcerar tres persones, els dos conductors que han mort a l'acte i l'acompanyant del vehicle que estava aturat al semàfor, una dona que ha resultat ferida. L'han traslladada a un hospital. Ara la Guàrdia Urbana investiga les causes del sinistre. Més notícies que repassem amb la Marta Sánchez. Veneçuela continua recuperant cadàvers de sota la runa dels edificis ensorrats pel doble terratrèmol de dimecres. Els supervivents es recuperen amb comptagotes i l'últim balanç, recordem, és de 1.430 morts.
2: El Ministeri d'Exteriors espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha informat avui que ja hi ha 9 ciutadans espanyols morts.
3: 9 personas fallecidas, a los cuales quiero trasladar a sus familiares y amigos mis condolencias. 14 personas localizadas bajo los escombros del terremoto y 131 personas que no hemos localizado.
1: França ha registrat aquesta setmana 1.000 morts més del que és habitual a causa de la calor.
2: Les autoritats franceses han fet un primer balanç comparant les defuncions en plena onada de calor amb les de mesos anteriors. De fet, a París, des d'aquest divendres ja hi ha hagut un centenar de víctimes mortals per aquesta qüestió. La ministra francesa, Stéphanie Rist, creu que aquesta onada no provocarà tants morts com la del 2003, en què van morir 15.000 persones. Ho ha dit a BMFTV.
4: Si la canícula és comparable d'un punt de
5: vista. Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. El 2003 no teníem els mateixos coneixements mèdics sobre les onades de calor, ni tampoc disposàvem de la mateixa organització de l'Estat. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
1: A partir de l'1 de juliol, comprar productes en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car.
2: La Unió Europea cobrarà una nova taxa arancelària de 3 euros per cada categoria de producte inclòs en els paquets. I alerta, perquè segons Cristian Castillo, professor de la UOC i expert en logística, a ulls de duanes, dues samarretes de teixits diferents poden tenir categories també diferents.
6: Tots aquells productes, paqueteria principalment, que arribin fins a 150 euros, que fins ara estaven exemptes de pagar cap taxa duanera, doncs ara sí que hauran de tenir un preu fixe d'uns 3 euros per cada partida arancelària. Això vol dir que podríem tenir samarretes, però si són de diferents materials i, per tant, tenen diferent categoria arancelària, s'haurien d'aplicar aquests 3 euros per cada categoria.
1: I el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona tanca avui l'etapa provisional al port de Tarragona i ha mantingut una exposició temporal reduïda en els últims 8 anys, mentre es feia la remodelació integral del Museu de la Plaça del Rei, que s'ha d'obrir a finals d'any. Tarragona, Manel Sastre.
7: Al Manat, el museu tancarà així la seva etapa al Tinglado número 4 del port de Tarragona i ha estat des del juny del 2018. En aquests anys no hi han passat ni la meitat dels visitants habituals del museu, però l'actual directora, Helena Juncosa, està satisfeta de les xifres atenent les circumstàncies.
8: Evidentment, les xifres de visitants no es poden comparar, no?, amb les que tenen a Plaça del Rei, primer per aquest allunyament de la part alta, no?, que fa que allà es concentri la major part d'equipaments culturals, però les xifres són bones, tot i tenint en compte que han passat moltes coses i que hi ha hagut èpoques complicades com l'època de la pandèmia.
7: Ara es farà el trasllat de les peces i s'enllestirà la nova museografia per obrir al públic a finals d'any. Juncosa creu que les reformes i el nou relat museogràfic faran que el museu faci un salt qualitatiu i generi visites complementàries a altres espais històrics.
1: I esports, Marc Andrés.
9: Bàsquet en directe. Tenim en marxa el partit entre Catalunya i la Gran Bretanya. Anem cap al Nou Congost. Xavi Soler, bona tarda.
10: Bona tarda. Falten 5 minuts 40 perquè acabi el segon quart del partit, perquè s'arribi al descans. Un partit molt igualat, amb molts desencerts. És veritat, es nota que els equips estan fora de forma. Catalunya 30, Gran Bretanya 28, 2.513 espectadors. Marca oficialment la Federació Catalana de Bàsquet el que suposaria una mitja entrada que està patint la molta calor que està fent ara mateix el Nou Congost. 30-28, 5-40 pel descans. Xavi Soler, Catalunya Ràdio, Nou Congost.
9: Gràcies, Xavi. També en directe tenim en joc el partit decisiu de la final per pujar a l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins. El Vilafranca s'enfronta al Manlleu. A l'anada el Vilafranca es va imposar 2-3 i ara mateix també l'equip de Vilafranca s'està imposant 1-0 quan queden 5 minuts per finalitzar la primera part. En futbol avui comencen els setzens de final del Mundial amb el partit Sud-Àfrica-Canadà a les 9 del vespre. D'aquesta matinada destaca un nou gol de Leo Messi, que lidera la classificació mundialista amb 6 dianes. I en motos, a les dues, cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, Marc Márquez des de la setena posició i Jorge Martín des de la pole. La cursa la seguirem a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: Fins aquí les notícies.
11: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
12: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
11: Denuncien l'accés de burocràcia...
13: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
14: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona...
13: Ja parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
11: I a casa nostra tornen a sortir...
13: I de la resta del món.
11: Pendents de la cimera internacional...
13: Faci el temps que faci.
15: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
13: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Conte.
16: A punt semàfors. Comença la cursa de MotoGP.
13: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
17: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
13: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
17: Aquest cap de setmana, Gran Premi dels Països Baixos.
13: Univers MotoGP.
18: Perquè el Mundial és nostre.
13: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
19: Llegeixo en un article de Llucia Ramis en què parla de les paretes de Sant Joan, que gairebé ningú recorda l'olla fresca amb pareta de Sant Joan. I penso realment que no n'havia sentit mai a parlar jo d'aquesta olla, així que rebusco aquí i allà, i sembla que aquesta és una recepta antiga en perill d'extinció a les cases, i ja no diguem als restaurants, una mena d'escudella d'estiu que se serveix tèbia, amb cigrons, patates, ceba, carbassó, mongeta tendra i... paretes de Sant Joan, una recepta de Mallorca que connecta directament amb moltes altres escudelles amb peres d'hivern a zones de la Cerdanya, del Berguedà o del Ripollès, i anant més enllà, al Piemont italià fan la sopa minestrone amb peres i fesols, o a Corea, sopes de vedella o de porc endolcides amb peres. Quina meravella tot plegat, però cap amb paretes de Sant Joan, una fruita entranyable, potser per la seva mida petita i pel diminutiu. Són extraordinàries les paretes de Sant Joan si són bones, però és veritat que cada vegada s'avança més la collita i aviat les deixarem de veure com tantes altres coses del calendari agrícola que ha quedat una mica trastocat per les altes temperatures. Sigui com sigui, les paretes santjoaneres, efímeres, estimades, que venen a celebrar l'estiu, com les figues, les nous verdes per fer ratafia, els préssecs amb la pell que surt sola o una síndria collida al punt.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
19: Gerard Jovany, què tal? Com estem?
20: Molt bé. Encara que no t'ho creguis, estava sí. El cas que era època de les peres de Sant Joan.
19: Saps per què? Menys, sí.
20: Perquè en Cesc Bertran, que és el tècnic del Matí de Catalunya Ràdio,
19: En Cesc, sí.
20: Ara, últimament, fa dies que et menja cada dia.
19: Ah, té horta o no, no les deu comprar?
20: No ho sé d'on les treu. No sé d'on les treu, però cada dia ve amb aquelles paretes i cada dia diu, està boníssim això, aquella entonació que té ell.
19: No li conec l'entonació, sí. Però bé, si ho dius tu, però són boníssimes, sí, ja té raó ja de comprar-se-les. A qui convidem avui al restaurant Caníbal, va?
20: Doncs mira, em venen al cap unes quantes persones que podríem convidar per aquest tema, però mira, de totes em quedo amb la Rosa Gil de Casa Leopoldo.
19: Sí, home, parlem de la Rosa Gil, la neta de Leopoldo Gil, que és el fundador d'aquest històric restaurant barceloní que es diu Casa Leopoldo.
20: Sí, això d'històric ho serà també per les vegades que ha passat a la història, ja que, si no ho sabíeu, avui Casa Leopoldo tanca les seves portes una altra vegada.
19: Sí, diem una altra vegada perquè si no anem mal comptats em sembla que ja en van 5 de vegades que ha tancat,
20: sí, diguéssim. Sí, 5 vegades ha tancat, sí. O s'ha traslladat. Mm. Aquest restaurant inaugurat el 1929 i que per 3 anyets de res no arribarà al segle de vida.
19: Mira, ja,
20: si l'haguéssim aguantat una mica, ja celebraríem el centenari. Mm. Actualment la propietat de Casa Leopoldo és un grup de restauració barceloní que en va assumir la gestió el 2024. Van comprar el negoci a uns xinesos que el van adquirir el 2022, que va ser l'any que Romain Fornell, Òscar Manresa i Rafa Penya es van desprendre del negoci a causa dels estralls de la pandèmia. Ells el gestionaven des de 2017 i el van convertir en un bon restaurant de cuina catalana, però allunyat del que havia sigut Casa Leopoldo.
19: Sí, de fet, el restaurant, mític restaurant, va deixar de ser de la família del fundador al 2015, quan la Rosa Gil en va baixar la persiana, deia, cansada de fer jornades de 12 hores.
20: Clar. Doncs, bé, avui el restaurant torna a tancar i en part la causa és aquesta motxilla històrica que ara explicàvem. El seu propietari actual explica en una entrevista que molts comensals volien respirar aquest misticisme, informar-se, i que això suposava molta feina i moltes hores al personal, i avui en dia el sector de la restauració no està per gaires romanticismes.
19: Sí, una entrevista a Time Out amb Ricard Martín, que també llegim allà que la seva ubicació històrica, que està al Raval, doncs, òbviament, genera inseguretat i frena alguns clients. En fi, el cas és que Casa Leopoldo torna a tancar, no sé si a l'espera que algun valent el vulgui tornar a ressuscitar, sí, no sé jo.
20: L'actual propietari ho deixa a l'aire, diu, bueno, si algú vol agafar.
19: No crec, la Rosa segur que no, o sigui no. Que nosaltres aquí sí que la convidarem, òbviament, a que vingui, li servirem, bueno, el que tu vulguis que li servim.
20: Li fem cua de bou, veure com ens queda a nosaltres.
19: Marca
20: a veure,
19: de la casa.
20: Sí, a veure què ens en diu.
19: De la seva casa.
20: Sí.
19: I qui més convidem avui al restaurant Caníbal?
20: Doncs hauria de venir un home del temps, en Francesc Mauri mateix.
19: Sí.
20: Que vingui en Mauri mateix i parlem del temps, de la calorada que fa i de les que vindran. Un fet que han de tenir en compte tots els treballadors que fan la seva activitat a l'aire lliure, com per exemple els agricultors i els treballadors que acullen la fruita a aquesta època.
19: I tant, bàsicament cal adaptar, doncs, això, els horaris, el clima, les temperatures que farà, equipar adequadament el personal que està treballant allà a ple sol i quan cal calgui, doncs, aturar l'activitat, és a dir, para màquines.
20: Para màquines. Això és el que ja apliquen diverses explotacions agrícoles de les Terres de Ponent. Aquesta setmana llegim al Segre que els responsables de camps de fruita comencen la recollida a les 6 del matí per evitar les hores de més calor. I a partir de llavors treballen de manera intensiva fins a les 2 del migdia, si el temps ho permet. Si s'ha de parar abans, es para abans.
19: I tot això, doncs, amb subministrament abundant d'aigua, gorres, protecció solar, roba de màniga llarga, encara que no vingui gens de gust, però
20: no. Sí. Sí, sí.
19: El Francesc Mauri, que el
20: doncs el podem convidar uns préssecs, uns paraguaians de la zona d'Aitona, on vam anar fa cosa d'un any, acompanyats també per pics de calor.
19: Sí, però bé, nosaltres què vam fer? Re, mitjoreta de collir préssecs, no ens queixem ara,
20: eh? I en vam tenir prou.
19: I encara tenim un últim convidat.
20: Ui, mira, em vull pensar bé el tercer convidat, perquè és per parlar d'una de les notícies que crec que m'ha apassionat més d'aquesta temporada.
19: De tota la temporada?
20: Ha arribat ara cap al final.
19: No de la setmana.
20: De la temporada crec que està en el top 3 de notícies que més m'han apassionat.
19: Jo crec que ja sé per on vas. Digue'm, va.
20: Mira,
19: i llavors què?
20: Mira, convidaré l'Enric Calpena. Saps? De l'Enguàrdia.
19: Sí, home, clar que el conec. Sí, està aquí.
20: Doncs que vingui l'Enric Calpena. Perquè estic segur que el tema l'interessarà. Igual que a molts ramaders catalans. Atenció, pareu l'orella. Llegeixo el titular. Un pastor austríac, cansat dels atacs de llop, posa una armadura a les seves ovelles.
19: A totes les ovelles?
20: A totes les ovelles.
19: Totes amb armadura?
20: Totes amb armadura.
19: Buah.
3: Sí.
20: N'he vist la fotografia, ja t'ho dic, les ovelles porten una mena de malla, com de reixa negra per tot el cos, amb unes punxes que van sobresortint per tot arreu. Més que un ramat d'ovelles, sembla un grup de clients d'un club de sadomaso, posats
3: ben
20: a quatre grapes.
3: Ben vist, Joan.
20: No, tenen aquest aspecte.
3: Sí, no sé com us coneixes també, però ho has clavat ara mateix.
20: M'ha sorgit,
3: sí, ho has clavat.
20: Doncs allà està. És una reixa que fa 1,5 metres de llarg per 1,6 d'ample, que embolcalla l'animal. És com si les ovelles quedessin embolicades per aquesta d'allòs.
3: Vaig a buscar la fotografia, ara, a veure si la trobo.
20: Quedaràs impactada. I pesa, això, només 2 quilos. Vull dir, tampoc és una armadura de ferro colat que pesi 30 quilos. Vull dir que les ovelles tampoc pateixen un excés de pes. Diu el pastor que si un dia el llop clava queixalada a la malla, se li passaran les ganes de tornar-ho a fer mai més.
3: Mira, ara l'he vist.
20: Estàs flipant o no?
3: És impactant. Home, tu has dit això del club de Sadomaso, però també podria ser un vestit del Paco Rabanne.
20: També?
3: Tu saps que el Paco Rabanne feia aquells vestits? Home, doncs també.
20: Si Paco Rabanne tingués un ramat d'ovelles...
3: Segur que les vestia així, seguríssim. Sí, sí, i l'Enric Alpena, que ens l'imaginem vestit així.
20: Em costa molt.
3: També em costa. Que vingui vestit com vulgui i que el convidem.
20: No, doncs li fem una mica de xai a l'estil austríac, però que vagin compte amb les espines.
3: Amb les espinetes i els ossets. Doncs ja els tenim a tots. Rosa Gil, convidadíssima. Francesc Mauri també. I Enric Alpena. Pena, tots avui, que gaudirem d'una bona conversa i de la Dolors, que ara ens canta el menú, va. Dolors, què tal? Bon dia.
21: Bon dia i ben tornats.
20: Gràcies.
21: Penúltim menú de la temporada.
3: Ostres,
21: la setmana vinent, últim dia que obrim.
3: És veritat. Programa especial, eh?
20: Sí.
21: Us hem preparat una sopa freda de meló amb pernil de periodista. Uns lletons amb salseta de cuiner igualadí i una amanida de temporada que servim amb gelat de mostassa i dissenyador.
3: Gelat de mostassa, tu.
21: Sorprenent i boníssim.
3: Tan creatius a la cuina avui.
21: I per començar, què us vindria més de gust?
20: Veure,
21: tenim cuixetes d'arqueòloga guisades amb birranci i cebetes, cocotxes de jardiner al pil-pil o bé un arròs a banda amb lloms de pagesa.
20: Què fem? Les cuixetes d'arqueòloga...
3: Les ovelles i tot això... Sí. Avui hi ha nyapotop, per cert, eh? Vull dir que no marxis molt lluny. T'has de menjar tot això, però que ho sàpiga la gent, que és l'últim nyapotop de la temporada.
20: I ja veuràs què porto.
3: Sí. Què fem? Les cuixetes d'arqueòloga, llavors?
20: Cuixetes d'arqueòloga.
3: Això.
21: Bona tria, aquestes cuixetes d'arqueòloga amb birranci. Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. La resta de dies tancat per descans del personal.
3: Òscar Guayabero i Sandra Lozano, ben tornats a la taula del caníbal. Com esteu?
22: Molt bé, aquí estem.
23: Molt bé, Paula.
3: Conscients que és l'última secció de la temporada, sí?
23: Sí. Quina pena.
3: Una mica de tristor, un aplaudiment.
22: Bueno, ja ho allargarem d'alguna forma.
3: Sí, home, aquest duet no es pot acabar aquí, això. No es pot acabar aquí. Bé, amb l'Òscar Guayabero després parlarem de disseny, i avui la cosa fa estiu, ja us ho avancem ara, però anem primer als principis de tot, sempre. Història, antropologia, gastronomia, amb la Sandra Lozano. Va.
21: Sopa prehistòrica, amb Sandra Lozano.

0: Com ja sabeu, Sandra Lozano, doctora en arqueologia a la Universitat de Barcelona, ha treballat com a historiadora al Bulli Foundation i també ha estat docent d'història de la cuina a diverses universitats. A més, co-creadora del podcast Gastromovides, és a dir, l'escolteu aquí i també allà, i monologuista. Déu-n'hi-do tot el que hem après amb aquesta sopa prehistòrica aquesta temporada, perquè hem passat pel paleolític, pel neolític, per tot arreu. I, clar, bàsicament hem parlat, oi, Sandra, de menjar, és a dir, de teca, de coses físiques, no líquides, sí. Però avui acabarem justament una mica brindant perquè ens endinsarem en els orígens del vi. El com i quan comença aquesta relació dels humans amb les vinyes, que jo no en tinc, no sé si l'Òscar, absolutament cap mena d'idea sobre això. És a dir, que t'escoltem, a veure.
1: Sí, avui vinc a parlar una mica de beguda, perquè és veritat que hem parlat molt del menjar, i vinc a parlar-vos de la fascinant història de la domesticació de la vinya. La Vitis vinifera silvestris, que és la versió salvatge de la planta que coneixem avui, ja apareix a Europa fa 2 milions d'anys en zones a tocar del Mediterrani, com ara els Pirineus, els Alps o el Caucas.
0: 2 milions d'anys, acabes de dir, i si alguna cosa és pres és a ubicar les coses, paleolític inferior, vol dir.
1: Exacte.
0: Això, més o menys.
1: Sí? Més o menys, sí.
0: Més o menys.
1: Exacte, la història de la vinya corre paral·lela a la dels homínids, i quan els homínids van arribar a Europa, com els heidelbergensis, els neandertals i més tard els sapiens, se la van trobar i van conviure. Ara bé, d'aquella època no en sabem gaire res més. No tenim proves directes de cap mena d'interacció.
0: El que sí que sabem, que a mi això m'ha fet molta gràcia, és que aquesta connexió entre els nostres avantpassats i els fruits, que ja començaven a fermentar, té com un nom curiós, no?, en el món científic, que és la hipòtesi del mico borratxo.

0: tesi del mico borratxo. A veure, explica'ns això, Sandra.
1: Sí, aquesta és una proposta del biòleg Robert Dudley. Uh-huh. Ell explica que als homínids tenim un olfacte dissenyat per detectar els fruits en el seu punt òptim de maduració, que és quan tenen més calories. El cas és que en aquest punt els fruits tenen tant de sucre que comencen a estar una mica alcoholitzats a causa d'una fermentació espontània. De fet, està demostrat que a aquella època vam desenvolupar l'enzim per metabolitzar l'alcohol. Aquesta habilitat era un avantatge evolutiu fantàstic per als caçadors-recolectors, perquè recollir les fruites una miqueta alcoholitzades els despertava la gana, cosa que feia que mengessin més i es nutrissin millor. Una estratègia fantàstica, però clar, també t'alegrava una mica el dia.
0: Sí, sí, no? O sigui, jo vol dir que podria ser, no?, que en aquest paleolític que ara dèiem ja es consumissin begudes semblants una mica al vi, no?, o sucs de raïm, que al fermentar-los es convertissin en vi, ni que fos de manera, això que deies tu, accidental. Vull dir que ningú, òbviament, ho buscava, això, però hi era, no?
1: És clar, podria ser que els neandertals i els sapiens ja gaudissin d'uns sucs de raïm una mica alcoholitzats, el que avui en diríem vins de fermentació salvatge,
0: home,
1: de maceració carbònica,
0: sí,
1: no?, que diria els Antelles.
0: Vins natural, sí.
1: Sí, però la part realment increïble arriba amb el neolític, perquè la vinya es domestica.
0: El neolític ja vam aprendre, oi, que es domesticaven cereals, moltes plantes, en aquest cas la vinya.
1: Ja, però és que la vinya silvestre era una planta molt complicada, molt complicada, perquè a diferència dels cereals, era una planta dioica.
0: Dioica, què vol dir això?
1: Dioica significa que els sexes estan separats. Hi ha plantes mascle, que fan pol·len, i plantes femella, que donen fruit. A més, a la natura, la Vitis vinifera silvestris no fa gaire pol·len, així que la domesticació era un repte gegantí, perquè veien que hi havia plantes que donaven fruits, no massa, i altres plantes que no donaven gaire fruits. Llavors, imagineu-vos, si seleccionaven les plantes femella, només aquestes es quedaven sense la pol·linització i aquestes plantes no donarien fruit. Si ho feien bé i sembraven la llavors del fruit, tindrien 50-50% de possibilitats de femelles i mascles. I llavors tindrien un camp amb la meitat de plantes que donen fruit i l'altra meitat que no donen fruit. I això no és el que passa avui dia.
0: No, exacte. No?
1: Amb les vinyes?
0: No. Avui ens assegurem el fruit, no?
1: Exacte. Clar, no tenim mig camp estèril com hauria sigut amb la Vitis vinifera silvestris, no?

0: O sigui que la cosa no devia ser... Devia tenir una certa complexitat, vaja, no? Però com es passa d'aquesta vinya salvatge i gairebé impossible de domesticar a la vinya que coneixem avui, eh? Mm-hmm. I com van arribar a aquesta conclusió de mascles, femelles i tot això.
1: Exacte. Doncs a mi això em sembla una bogeria històrica, mm-hmm, que volia explicar-vos, perquè us podeu creure que es va aconseguir domesticar perquè els humans van seleccionar els pocs exemplars de vinyes hermafrodites que existien com una mutació genètica estranyíssima. Oh. S'estima que hi havia únicament un 2 o 3% de vinyes hermafrodites i són aquestes específicament les que han trobat i es van seleccionar. Sí, és a dir, vam actuar els humans com una mena de filtre radical de selecció, replicant massivament un error genètic per canviar la biologia de la planta. Pensar-ho bé, bàsicament vam fer un copiar i enganxar d'un mutant de la natura fins a convertir-lo en la norma. I això vol dir que el vi que bebem avui existeix gràcies a aquest hackeo genètic prehistòric. Mm. De fet, avui dia totes les vinyes del món són hermafrodites i venen d'aquesta mutació raríssima.
0: I els hi devem a ells que, bueno, tampoc sabem com ho van deduir, no?
1: No ho sabem, no ho sabem.
0: Una cosa...
1: No ho sabem, però això ens parla de l'interès que tenien en aquesta planta. Mm. Tot i que, com deia, a la natura dona pocs fruits, però potser ja havien comprès el potencial d'aquests raïms.
0: Això, mm-hmm, que deies abans, eh? Aquesta alegria una mica, no? I que s'havien detectat perfectament, eh?
1: Sembla que aquells primers micos borratxos en sabien molt més del que pensàvem.
0: No, això ens ha quedat clar durant, diguéssim, tot l'any, mare de Déu, tot el que els hi devem, tot i més.
2: Aquesta necessitat de fugir a nosaltres mateixos ve de lluny, eh? És a dir, amb el vi o amb qualsevol altra cosa, també es parla de l'ús dels fongs i d'altres històries que diuen que va suposar salts evolutius, no sé ben bé.
1: De fugir o de connectar, eh? Òscar, què penses?
2: Bueno, fugir, connectar, no sé ben bé. Jo diria que en segons quins casos... Però bueno, de fet, ara les vinyes encara són més estranyes, perquè, si sabeu, totes les vinyes estan empaltades.
1: Sí,
2: és a dir, totes les vinyes del món, no, del món no, d'Occident, neixen com d'una forma, les empelten amb una altra perquè no puguin tenir la filoxera, i llavors d'aquí surt la... A mi, com m'ho van explicar, em va semblar una bogeria absoluta.
1: És que el vi és un miracle. És un miracle que el tinguem, sí, efectivament. Sí, sí.
0: Interessantíssim. Ha sigut un plaer escoltar la Sandra Lozano aquesta temporada del Paleolític sense foc fins a totes les grans revolucions de la cuina que hem descobert. Ens retrobem al setembre, segur. Gràcies, Sandra. Ens quedem.
1: A vosaltres.
0: Ja hem dit que la cosa va de... Que fa estiu, amb Guayabero.

0: igualment diferents. Amb Òscar Guayabero.
1: I ara arriba el moment, diguéssim, d'endolcir una miqueta aquesta prehistòria. Hem dit que avui la cosa feia estiu, i és que avui amb l'Òscar Guayabero, dissenyador de capçalera d'aquest programa, anem a un dels grans invents també de la humanitat, déu-n'hi-do, que són els gelats, o la nostra relació amb el gel, que una mica aprofitarem per parlar de tecnologia, perquè és que, clar, hi ha molta tecnologia al darrere, no?, de poder menjar-nos aquest gel, no?, de menjar coses gelades. Com ens ho farem, això? Avui toca parlar de gel, eh?
2: Doncs sí, de fet, qualsevol xerrada sobre menjar acaba sent una xerrada sobre moltes coses, sobre la política, sobre sociologia i també sobre tecnologia, clar.
1: Sí, sí.
2: I els gelats són una excusa per parlar de tecnologia. Quan diem gelats, sembla que parlem d'una recepta universal, però si viatges una mica, descobreixes que cada cultura ha desenvolupat màquines diferents per controlar el fred. I aquestes màquines acaben produint textures completament diferents. Per això m'agrada pensar que els gelats són una mena de mapa tecnològic del món, no? Els italians, els nord-americans, els japonesos, els indis o els mexicans no només mengen gelats diferents, sinó que han inventat maneres diferents de congelar, no?
1: Els primers gelats, no?, el començament de la gelateria eren aquests sorbets, i que els italians, ara començarem amb ells, perquè hem de començar amb els italians, són una mica els inventors del gelat, però allò a mitges, eh? Ara ho entendrem.
3: Un gelato al limón, gelato al limón, gelato al limón. Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limón, è vero limón, ti piace?
1: Paolo Conte deu ser la persona que ha cantat més vegades el gelat, o que més vegades, no?, s'ha posat per cantar el gelat. Però a veure, expliquem això de la innovació italiana, amb el món dels gelats.
2: Doncs sí, la gran innovació italiana no és el fred, sinó és l'aire. És a dir, la màquina tradicional del gelato, del gelato al limón, que diu el Paolo, la mantecatore, congela i remena i la barreja alhora, però ho fa molt lentament. I això significa que incorpora molt poc aire. Quan mengem un gelato artesà, estem menjant una preparació molt densa. Hi ha més matèria i menys aire que en molts altres gelats. Per això el gust és més intens. De fet, podríem dir que la història del gelato italià és la història d'una màquina pensada per evitar que entri massa aire.
1: Però un bon dia arriben els nord-americans i decideixen que, sabeu què, farem tot el contrari que els italians, no?
2: A doncs veure. Sí, el gelat sual, o el soft serve, és gairebé una enginyeria de l'aire, però al contrari, les màquines injecten aire mentre es congelen la barreja. Això produeix aquella textura lleugera, esponjosa, gairebé de mus, no?
1: Ja.
2: I a partir d'aquí apareixen les empreses que desenvolupen màquines específiques. La gran revolució arriba als anys 40 i 50, amb fabricants com la nord-americana Taylor Company, que és com la icona de les màquines de fer gelats,
1: sí,
2: que encara avui domina gran part del mercat, almenys als Estats Units.
1: Aquest, el soft serve que ara deies, és el que se serveix perquè la gent tingui una referència a les grans, i no vull dir marques, però ara tots ho sabrem, les grans multinacionals d'hamburgueses.
2: Efectivament, aquella cosa que tu fas així amb la palanca
1: així amb
2: i surt,
1: un
2: una barreja que va fent com aquella espiral.
1: Exacte, cap amunt, que es
2: cap
1: queda
2: amunt.
1: Cap amunt, Però bé, aquesta màquina és força sofisticada.
2: Sí, perquè dins hi ha un cilindre metàl·lic refrigerat a temperatures molt baixes. La barreja líquida de llet i sucre i greixos entra en el cilindre, mentre una hèlix o agitador va contínuament girant, però la clau és que al mateix temps una bomba injecta aire de manera controlada. És congelar, batre i airejar simultàniament. Quan prems la palanca, el gelat surt directament del cilindre amb aquella forma helicoidal tan característica que dèiem ara, sí. I la diferència és que un gelato artesanal pot tenir aproximadament un 20 o un 35% d'aire, i en canvi un soft serve arriba fàcilment al 50%.
1: Ja, els americans estaven fent... És capitalisme, amic meu, vull dir, estan guanyant molts diners aquí. Si un 50% és aire, o sigui, estem menjant aire, no del tot, però gairebé.
2: Sí, però no, això no és necessàriament dolent.
1: Ja.
2: M'explico. L'aire modifica la percepció de la temperatura, la textura i el gust. Fa que el gelat sembli més lleuger i es fongui més ràpid a la boca, però sí. Fa gràcia perquè és una demostració perfecta de com la tecnologia també expressa valors culturals, no? Si el gelato italià diu més gust,
1: clar,
2: el soft serve diu més volum. Val?
1: Ara anem a veure com s'ho fan, ens ha quedat clar, com s'ho fan els italians, que la revolució dels nord-americans, però anem a veure ara com s'ho fan al continent asiàtic. I, home, la primera parada és al Japó, on hi ha uns gelats que, déu-n'hi-do, ja fa uns quants anys que trobem aquí, que són els famosos kakigori. que són fascinants. Oi que sí, no? Aquelles muntanyes gegants de gel, ho podríem descriure així, ho sembla, no? Com una muntanya de gel. No hi ha crema aquí, com a Itàlia.
2: No hi ha crema.
1: I a priori, si no hi posem coses, tampoc hi ha gust, eh? Ara estava pensant. Una altra família de gelats, diguéssim.
2: Aquí són una família nova, que són els gelats raspats, que els hi diuen.
1: Uh-huh.
2: El Japó, com trobem, com tu has dit, el kakegori, i la màquina no congela la barreja làctea, sinó que parteix d'un bloc de gel... massís,
1: mm-hmm.
2: Sí, sí, aigua congelada, mm-hmm. i es raspa amb una precisió extraordinària, com tots els japonesos, bueno, fins a obtenir una mena de neu molt, molt, molt fina. El resultat és gairebé eteri. No tens la sensació de menjar gel, tens la sensació de menjar una mena de núvol fred, no?
1: Mm.
2: I aquí és on els kakegori es converteixen gairebé en una arquitectura efímela, perquè el gelat raspat es va acumulant en forma de muntanya molt lleugera dins d'un bol. I a diferència d'un granissat o d'un gel picat occidental, les escates són tan fines que pràcticament no es perceben individualment.
1: Mm-hmm.
2: La sensació, com dic, és d'una neu acabada de caure.
1: Mm. No sé si l'heu tastat, aquest gelat, perquè ara dèiem els nord-americans ens venien aire, bueno, aquí, déu-n'hi-do, eh? Mm-hmm. Perquè això és aigua gelada i raspada, vull dir.
2: Bueno, però aquí el kit són els xarops.
4: És molt efímer, no?
2: És molt efímer.
1: Sí,
4: que l'has de menjar...
1: Rapidet.
2: Sí, mes d'agost o juliol aquí a Barcelona, precis de Gràcia, dura...
1: 30 segons.
2: Menys d'un gelat a la porta d'un col·legi, que diuen, no?
1: Sí, sí. Es poden afegir coses, diguem-ho això. Vull dir, xarops, algun sabor...
2: Tradicionalment eren xarops, però no eren uns xarops que en sabol. Els més antics eren de matcha, el té verd japonès, també n'hi ha de maduixa, de meló, de yuzu o de sucre moré.
1: Mm.
2: El líquid no es posa només a sobre, sinó que es va incorporant per capes perquè el gust es penetri en aquesta muntanya de gel que estem prenent.
1: Com un pastís. Una mena de pastís.
2: Com un pastís, exacte. Sí. De fet, els kakegori contemporanis es construeixen com pastissos.
1: Sí.
2: A dins hi porten, hi poden amagar crema, fruita fresca, pasta de mongeta vermella dolça, que es diu lanko, o mochi. Quan els talles, amb la cullera descobreixes que té diferents com estrats.
1: Aquí,
2: no?
1: Això ja m'agrada més.
2: Això és una mica més sofis, eh?
4: Sí, més sofisticat.
1: Una mica de cosa. Deixem el continent asiàtic i encara ens queda una última parada i la farem a Sud-amèrica.

0: Ah, Òscar, em sap greu. O sigui, a mi i a la Sandra ens agrada Bad Bunny.
1: Sí,
0: no, que dius que te'n vas, on te'n has d'anar?
2: No, el mi el Benito em cau molt bé.
0: Ah?
2: No tinc cap problema. No, mai he entès el que diu, però em cau estupendament.
0: Sí. I la música, que no et fa moure una mica el cos, és una
2: mira,
0: cosa meravellosa.
2: Mira, l'altre dia llegia que el reggaeton és com la música que ajuda més el cervell a relaxar-se, una
1: ah,
2: cosa
1: sí?
2: d'aquestes. Perquè és tan previsible que el cervell es posa en modo automàtic, diguéssim.
0: És per això que l'hem posat. Jo l'havia de colar, encara que fos el penúltim programa de la temporada. I benvingut sigui Bad Bunny, que clar que sí. Bueno, tot això és com a excusa, perquè el pobre Bad Bunny ja sabem que és de Puerto Rico, però anem a Mèxic.
2: Anem a Mèxic.
0: Està un amic, no acaba d'estar a prop, però bé, què passa a Mèxic amb els gelats, va?
2: Doncs a Mèxic, i a bona part d'Amèrica Llatina, hi ha els raspados, que els hi diuen, no? Mm-hmm. Que és una cosa semblada al que hem dit dels japonesos, però encara més manual. És una màquina que és força elemental, és altre cop un bloc de gel, una raspadora manual o mecànica i tiramilles. Llavors el gelé es converteix en encenalls i després s'afereixen xarops pues, de fruita, de tamarindo, d'hibiscus, de... En fi, llet condensada, del que sigui, no? M'agrada perquè ens recorda que una tecnologia no ha de ser complicada per ser eficaç, no? De vegades, clar, un raspador manual pot competir amb una màquina industrial molt sofisticada que injecta gel, aire, que dèiem abans, no? Sempre es tracta de trobar la tecnologia adequada, un concepte que ja n'hem parlat aquí, en aquesta secció.
0: I, encara que soni Bad Bunny, anem a l'Índia un moment, perquè no sé com es diu el gelat allà, que ells fan aquests batuts, no?, amb iogurts i coses així com molt espaciades, entenc que deu anar per aquí la cosa, no?
2: Doncs sí, és el Kulfi, que sembla que jugui a una altra lliga. El Kulfi gairebé comença amb foc en comptes d'en fred.
0: No?
2: A diferència del gelat, el Kulfi no és un batut, cosa que resulta en unes postres sòlides, denses i congelades, similars al gelat tradicional occidental. Així que, de vegades, es considera una categoria diferenciada dels postres làctics. A causa de la seva densitat, el Kulfi triga més a fondre's que els gelats normals, els occidentals, i per fer-lo, la llet es cou durant hores i hores perquè es redueixi i es concentri. I després s'hi afegeixen cardamomo, safrà, pistatxo, i es congela amb motlles. Els resultats són molt densos perquè no hi ha batut ni hi ha aire. I, de fet, si l'italià i el nord-americà controlen l'aire i el japonès controla el gel, l'indi controla l'evaporació.
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do,
0: ja
1: quina complexitat.
0: Sí, ara, mira, això del motllo em feia pensar que no n'hem parlat, però amb els gelats domèstics,
2: clar,
0: que sempre acabem fent, no?, una mica a casa, sobretot si hi ha nens, potser, que hi ha aquests motllos fantàstics que poses coses i al final dius, mira, ja ho hem fet, no? Però em fa pensar...
2: A mi m'agrada molt els de iogurt.
0: Veus? Clar. Exacte. Pots afegir coses, frites...
1: Jo faig de plàtan. Tot l'estiu faig de plàtan. Totes les bananes que es queden així com...
0: Més madures,
1: les congelo i faig gelats.
2: I, de fet, acabar la temporada amb aquest tema em sembla molt xulo, perquè, bueno, seguim amb els paral·lelismes en la teva secció, Sandra. Tu avui has parlat de beure en comptes de menjar, doncs jo avui parlo de fred en comptes de calor, no? És a dir, sempre hem parlat d'escalfor i de com cuinar, no?, en foc, i avui, l'últim programa, doncs, parlem de lo contrari, perquè la civilització no només consisteix en dominar el foc, sinó també consisteix en dominar el fred.
0: Escolteu, moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer. Com hem après, realment, interessantíssim. Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: I ara va, escoltem el nostre estimat Salvador García Arbós, que també és molt, molt fan de Bad Bunny, a veure qui haurà vist avui a la sala d'un restaurant. Penúltim programa de la temporada i acabarem, com no podria ser d'una altra manera, amb un nyapo top. Vinga, fins ara.
3: Un restaurant caníbal a Berlín, a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés.
4: Vaig veure que demanava el mateix que l'altra taula. Un xic per curiositat i una mica per enveja, una mica i força, desitgem allò que tenen els altres. El talent, la riquesa, la parella, les amistats, la casa, les vistes, el vi, fins i tot allò que mengen amb tanta afició i silenci. Hi ha coses que es poden somiar i d'altres s'han de tastar. En flaire nas que no en tastaràs. Una foto o un vídeo a les xarxes socials pot desencadenar el desig. Llegint silenci a la llista de plats de la carta no sol fer ni fred ni calor. El cant dels plats fora de carta pot ser seductor si és molt insinuant. Però no hi ha res tan persuasiu com l'espectacle just davant dels teus morros oliosos. La litúrgia de preparar un còctel, l'elaboració des de zero d'un steak tartare, flamejar els taps de Cadaqués o la crepe Suzette, quan et pelen una taronja sense tocar-la amb cap dit, o la preparació minuciosa, hipnòtica i elegant d'un cafè de filtre o d'un espresso manual. Fascinant. Què els ha portat aquella taula? Doncs això, jo vull el mateix.
5: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
6: Esport i El Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
7: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.

un restaurant caníbal a Berlín. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio. Nyap o top?

0: I alerta, perquè avui, per última vegada aquesta temporada, és a dir, allò que podríem dir per rematar-ho com Déu mana, arriba el servei de verificació gastronòmica del restaurant Caníbal, encapçalat, creat, dirigit per Gerard Jubany, més conegut com a Nyapotó, què tal?
1: I dirigint un equip format per mi.
0: Tu t'ho fas tot, eh?
2: Els millors equips són aquests, eh?
0: Ah, mira, mira, la voluntària d'avui ja ho sabem, el gènere, per aquesta veu. Qui tenim aquí?
1: Doncs, mira, la propietària, anava a dir, d'aquesta veu, segur que no és la paraula correcta,
0: no.
1: Però avui s'ha ofert com a voluntari una persona que està molt al dia en tot això que ens agrada del món de la cuina i que ha vingut al restaurant Caníbal molt feliç i contenta perquè està d'aniversari, està de celebració, concretament celebra els 25 anys de la revista Cuina, de la qual ella n'ha estat directora els últims 5.
0: Sí, i aquesta veu era la de Judit Càlix per molts anys. I felicitat, Judit, què tal?
2: Moltes gràcies. He parlat abans d'hora.
0: No. Quin goig que fa, bueno, quin goig que fa sempre la revista, que nosaltres he de dir que la rebem a la redacció i és una cosa que fa molta il·lusió, treure-li el plàstic i fullejar i tot això, però aquesta fa especialment goig. 25 anys, eh?
2: Moltes gràcies. 25 anys, 300 números.
0: És veritat.
2: L'altre dia el cap de redacció, el Ferran Caldés, va fer un exercici de... Bueno, de fet, surt aquí.
0: Els números,
2: a la secció d'infografia.
0: Sí, és veritat.
2: Més de 1.000 entrevistes, no sé quantes, tropecientes mil també de receptes. Els ingredients que més... Això és curiós, que de totes les receptes, els ingredients que més sovintegen en les 4.000 receptes que tenim són l'oli, l'arròs, el tomàquet i la ceba. O sigui, coses ben senzilles.
0: Doncs aquest número, com dèiem, fa molt goig. Hi ha hagut diferents redaccions, al darrere d'aquests 25 anys, diferents també direccions. Tu vas agafar el relleu dels Socarrats, me'n recordo quan van venir allà a Sants, que encara teníeu la seu a la, de la revista Cuina, ara fa 5 anys, però quin és allò que podíem dir el segell Càlix, allò que dius això, em fa especialment orgullosa de la meva etapa com a directora.
2: Bé, cada director al final imprimeix el seu segell. Jo el que sí que he mirat d'incloure és el màxim de dones possibles en el món de la gastronomia. A nivell de cuiners, d'artesans, doncs costa més que es vegin, no? Perquè no hi siguin. Moltes vegades ens falta aquest cop de mà. I això és una de les primeres coses que vaig voler fer, no? Que hi hagués molta presència femenina. Després també reivindicar sempre i encara més la cuina catalana, evidentment passada pel sedàs de les modernors actuals i de les tècniques i de la maquinària, dels utensilis, que això no ho neguem pas. I que sigui... Sobretot, cuina no és una revista només de cuina, no hi ha només receptes. És cultura gastronòmica.

0: les paelles, les que complien tots els cànons, exacte.
1: Sí. El recordo, aquest reportatge.
2: Jo també el recordo.
0: I quan necessitava els socarrats un article una mica més així estripadet, deia, escolta, per què no m'escrius alguna cosa sobre...
2: Sí, sí. Llavors jo vaig veure la revista, vaig llegir i dic, qui deu ser aquest Gerard Jubany que ha escrit aquestes coses? I llavors vaig descobrir que rondava per aquí, per la ràdio.
1: T'haurem de recuperar, perquè jo així com a destraler i com a punt irònic tinc un altre col·laborador teu, que és...
2: Quin de tots?
1: El Salvador García
0: Ross.
1: Home, vull dir que una abraçada des d'aquí.
2: Sí, home, és que val a dir que moltes de les signatures d'aquesta revista compartim allò que es podria dir plantilla. Salvador García Ross, ara l'has dit, Carme Gasull, Marc Casanovas, Toni Massanés, però va, confessa, o sigui, quin és el pitjor, és a dir, el que et fa patir més, aquell que es publica demà a la revista i encara no ho ha entregat, o sigui, el gandul que espera l'últim moment.
1: T'ho puc dir perquè, a més, és el Toni Massanés.
2: Què dius?
1: Sí, sens dubte.
0: És un home molt ocupat. És un home molt ocupat, el
1: Massanés. I li perdonem sempre, evidentment.
2: Al Toni, sí, sí. Jo pensava al Badó,
1: A vegades ens fa patir. Bueno, són dels dos. El Badó és molt de discutir els temes que tracta i de pagar-ho tot molt.
0: Et diuen, demà a tal hora ho tindràs. I tu ja saps que no. Li dius que sí, però tu ja saps que no, i ja comptes que serà una mica...
1: Exacte, sempre li dius uns quants dies abans del tancament perquè així t'arribi a l'hora.
2: Permetem que ho faci, això. Ara ho comentàvem. La versió digital està fantàstica, meravellosa, però allò que dèiem, el valor del paper, i pensàvem les fotografies, no? Perquè aquestes revistes, sobretot, hi ha molt contingut, però entren pels ulls, i hi ha fotògrafs fantàstics aquí dins, com és la Becky Lawton, que em sembla que ha fet la fotografia de portada, Enrique Marco, Mariona Villavieja, Pep Montoya... algun secret inconfessable perquè tot quedi tan maco, ben posat, tan bonic i tan ben fet, que després nosaltres anem a fer aquestes receptes i no sé jo.
1: Bueno, de vegades...
2: De vegades queda... sí, però bueno, aquest pastís de...
1: El carinyo sempre és el secret. Sí. Però a banda d'això... Compte que aquests fotògrafs que has anomenat també tenen un equip d'estilistes i cuiners, o sigui que aquí darrere hi ha gent que són cuiners.
2: O sigui, fer una foto pren molt temps.
1: Molt. Per exemple,
2: no sé quanta estona fer una foto a la revista Cuina.
1: Potser el pastís, tot un matí, una sessió d'un reportatge central poden estar ben bé des de primera hora del matí fins al migdia. L'estilista més et diuen no, i que hi hagi una mica d'aquí, perquè és una coberta molt neta, però a vegades que diuen una miqueta de sucre per aquí o una branqueta de canyella, sí que sigui tot així com improvisat, que doni aquest toc casolà i bé...
2: Però qui cuina aquests plats? Cuineu vosaltres des de la revista Cuina per fer les fotografies o qui ho fa?
1: En aquest, per exemple, per inspirar-me, En el de la Carme Ruscalleda...
2: La Carme, uns fideus...
1: Sí, això és...
2: Fideus a banda.
1: Exacte, això és cuinat per la Carme i la Becky fa la foto.
2: Ah, ella mateixa, la Carme, ho ha cuinat?
1: Sí, sí.
2: I on
1: sí.
2: Ho ha cuinat, a casa seva?
1: Ah, sí, al seu estudi. Ah. En aquest cas, sí.
2: Molt bé, a l'estudi de la Becky.
1: Sí, i ella al seu estudi, té ja els plats, una cuina... Cada reportatge és un món. I cada reportatge necessita una intervenció diferent.
2: I hi ha una picada d'ullet sempre a la revista Cuiners, una mica, jo sempre m'he pensat en Nyapotop, perquè hi ha aquí al final, no?, que feu productes nous, sí, que llença al mercat, que a vegades jo sempre m'inspiro amb això, dic, mira, el Jubany t'he enviat alguna vegada alguna fotografia d'això per un Nyapotop.
1: Sí. No saps la il·lusió que em fa estar aquí, perquè
2: segur?
1: A més...
2: Segur?
1: Sí, però és que a més a la Paula li he dit més d'una vegada, a mi el Nyapotop és el...
2: Veus?
1: El caníbal és 80% Nyapotop.
2: Mare de Déu, escolta, no ens passem tampoc.
1: El tinc davant.
2: Jo trobo que està sobrevalorat.
0: La Judit té molt bon criteri, com ha demostrat amb la direcció d'aquesta revista.
2: Va, ja explica-li, perquè és que no pot tardar més, la Judit. Està ansiosa ja per saber que t'està...
1: Tinc molta gana.
0: Avui he portat un producte que potser ens serviria per una festa d'aniversari. Potser una mica més infantil que els 25 anys d'una revista, però serviria per celebrar un aniversari. El que és segur és que és un producte cinematogràfic, perquè avui tastarem unes crispetes amb gust de plàtan.
2: Oh.
0: Les porto...
1: A veure, saps, el plantejament...
0: Atenció a la sorpresa. Palomites dulces, sabor plàtano.
1: Bueno, el color denota que és plàtan, són ben bruguetes.
0: Sí.
2: I jo no t'havia dit mai que l'única cosa del món mundial que no he que és que no puc tastar, que no suporto, és el plàtan.
0: Això és una cosa molt estranya que et passa a tu.
2: A dins del control, la Gisela i l'Albert fan cara de sorpresa.
0: Com pot ser que una persona no li agraï?

0: Però no ets al·lèrgic.
1: Va, em pagueu 1.000 euros i no menjo un plàtan. Però menjaré les crispetes a un gust de plàtan.
2: Ja veuràs, ja veuràs.
1: Ai,
2: doncs
1: sí.
2: Escolta'm, us donaré tres arguments a favor d'aquest producte, que els he trobat tres arguments en contra, i després vosaltres en feu el tast i dicteu sentència.
1: Doncs comencem pel bo i millor, que són els tres arguments a favor.
2: El primer argument a favor és la innovació, la creativitat, que diria el Ferran Adrià. Sempre està bé innovar i explorar nous gustos i noves versions d'un producte, sempre i quan no parlem d'un plat o d'una recepta arrelada a la història i als sentiments d'un col·lectiu, que llavors ja entres en el terreny del sacrilegi. Les crispetes permeten això, permeten innovar. En fem unes amb gust de plàtan? Doncs mira, ho tirem endavant i no seran pitjors que les crispetes aquestes de colors dolces que ja fan, que a mi em semblen... Tinc el mateix trauma que tu amb el plàtan, i jo el tinc amb les crispetes dolces.
1: El millor del món, les crispetes dolces.
0: Home, les crispetes... On vas a parar?
1: Les heu de mesclar amb les salades.
2: Tenim aquí una sibarita de les crispetes. Doncs el primer argument a favor seria la innovació. Anem. Segon argument a favor. En aquest cas, com a mínim, cap xef ha posat en risc el seu prestigi apadrinant una animalada d'aquestes, tal i com hem vist tantes vegades abans, com el David Muñoz fent dònuts, el que fa els torrons de mil gustos, els de totes aquestes coses. Per tant, aquí ningú s'hi ha jugat el prestigi. I el tercer argument a favor, per dir-ne un, perquè m'ha costat una mica, és que és un producte català, posats a buscar-li coses bones.
1: Ja.
2: De vegades portem coses molt estranyes que venen de països llunyans. Recordem, per exemple, aquella beguda de soda amb gust de bacon que vam tastar en aquest espai. Però aquesta vegada no ens ha calgut anar gaire lluny, perquè això està fet per aquí a Girona.
1: Per aquí, a prop, sí. Avui tastem crispetes amb gust de plàtan amb Judit Càlix, directora de la revista Cuina, i aquests són els tres arguments en contra.
2: El primer, que això és una mena de campanya de màrqueting, eh? Veiem que a la bossa de les crispetes hi ha un Minion, el veieu aquí?
1: Sí.
2: Això és perquè l'1 de juliol s'estrena una nova pel·lícula d'aquests personatges, dels Minions, que tenen el plàtan com a aliment preferit. D'aquí el gust de plàtan d'aquestes crispetes.
0: Ara ho entenc.
2: I a veure si amb la tirada de la pel·lícula doncs la gent s'anima a tastar això, que potser t'ho vendran a fora de les sales de cinema o alguna cosa d'aquestes.
1: Minion i Monsters.
2: Sí, perquè és la nova pel·lícula
1: I Monsters està escrit en blau i a dins hi ha algunes blaves, de crispetes.
2: Sí, però de moment el gust que ha de tenir això és de plàtan. De tota manera, això ho venen a les botigues normalíssimes.
1: Sí,
2: això t'ho trobes allà. Segon argument en contra. El gust de plàtan pot arribar a cansar. Les crispetes són un aliment molt lleuger, no atipen, però el seu consum requereix temps. Són lentes de menjar, perquè te les vas menjant una per una, no sé que te les fotis a grapats, que tampoc seria el cas. Això vol dir que si optes per aquestes crispetes que tenim aquí, estàs consumint, no sé, quanta estona estàs consumint crispetes amb gust de plàtan. Que una et pot fer gràcia, dues, tres, quatre, però quan portes un quart d'hora menjant crispetes amb gust de plàtan, pots dir, saps què? I el tercer argument en contra seria els ingredients. En principi, unes crispetes són una elaboració senzilla de fer, només intervenen dos o tres productes, no? El blat de moro, si poses una cullera d'oli, i si ho remates amb una mica de sal al final. Però, en aquest cas, la llista d'ingredients creix molt i ho fa a base de sucre, fins a 6 lletres S, d'aquelles que... Sí, són colorants, emulgents, antioxidants... Sempre diem que sospita de les llistes d'ingredients molt llargues. Aquí és llargueta, la llista dels ingredients.
0: És tot pel plàtan, això.
2: És tot pel plàtan.
1: La culpa de tot és dels Minions i del
2: plàtan. Per tal de no posar-hi plàtan de veritat, han hagut de posar-hi moltes coses diferents. Tres arguments a favor i els tres arguments en contra estan exposats. Ara arriba el moment, si em permeteu, obrir aquesta bossa i que l'aroma de plàtan inundi l'estudi.
1: Gràcies.
0: Jo espero molta olor a plàtan, a veure.
2: No sé què dir-te.
1: No us ho dic jo, que encara m'agradarà. Si no fa... Tasta.
0: Ai, no fa olor.
1: A sucre, de moment, oi?
2: Sí.
1: A sucre.
0: La crispeta, una mica.
2: La crispeta endolcida.
1: Tu primer,
0: Judit. Jo primer,
1: sí, clar.
2: Menjar crispetes i parlar per la ràdio són dues activitats que no es porten bé.
0: Se sentirà el soroll i tot.
2: No, perquè després et queda una crispeta al mig del coll. Això passa.
1: Cruixent són.
0: A veure, el punt de plàtan...
1: Una mica hi és,
0: però és... Jo m'imaginava, saps aquelles llaminadures en forma de plàtan?
2: Sí.
0: Que tenen molta... fan molta olor a plàtan i tenen molt sabor de plàtan, però no és això.
2: I hi ha alguna diferència entre les crispetes blaves i les grogues?
3: A veure, deixa'm tastar.
1: Sí. Ah, bueno, jo m'he tastat una blava.
2: La Judit ja estava bevent aigua, perquè és que això se't queda al mig del coll.
1: La blava és com de carmel,
3: com de carmel normal dolça, i corrent.
1: I l'altra és la dolenta, la de plàtan. Sí.
2: La plàtan, eh? Però tu veig, Paula,
1: jo, si fossin que ho totes
2: estàs,
1: blaves,
2: però ho estàs tolerant bastant
1: bé. Ho estic tolerant bastant bé.
3: Perquè el tant % de plàtan està molt equilibrat,
1: sí,
3: podríem dir.
1: Sí.
2: Jo no vull influir en la decisió. Comencem, anem a dictar sentència, no?
1: Va.
2: Sí. A veure, li pregunto primer a la Judit. Si haguessis de situar aquestes crispetes dolces amb gust de plàtan en un punt de la línia que va del producte top al producte nyap, on el situaries?
3: Ai, per poquet.
2: Recordo que tens la sortida diplomàtica del PSE.
3: Pse. Sí, jo que he dit un 4, si és de 1 al 10, un 4 i mig.
2: Un pse baix.
3: Sí, sí. Seria un nyap, però comestible.
1: Un nyap comestible, està bé. Sí, sí.
2: Val. I tu, Paula?
1: Faria un pse, també.
2: Un pse, o sigui, tenim un pse baix i un pse. Per tant, podem arribar a la conclusió que ens trobem davant d'un producte...
3: Pse!
1: Sí, bueno, ho hem salvat, més o menys.
2: Prou.
1: Però mira que ve plàtan a l'últim nyapotop de la temporada, mare de Déu. Judit Càlix, de veritat, moltes gràcies. I llarga vida a la revista Cuina, eh? Com a mínim 25 anys més.
2: Oh,
1: li desitgem, eh?
2: I tant.
3: Que el caníbal ho pugui veure, també.
1: I tant, sí. esperem. I avui, mira, semblarà fet a posta, això, fet a propòsit, però la Judit, no ho hem dit, és d'Igualada. I avui l'especialitat anem a Igualada, amb un restaurant que em sembla que coneixes, el restaurant Caprici d'Igualada, sí?
3: Sí, a ple centre d'Igualada.
1: Mm.
3: Sobretot a les nits d'estiu a la fresca són fantàstiques i s'hi menja molt bé.
1: Mm. I a nosaltres ens ha agradat especialment perquè cuinen i saben tractar molt i molt bé els menuts. En parlàvem fa poc, eh? I el Jordi Marcinyac, que és el seu propietari, que és el seu cuiner, en recomana aquesta especialitat, aquests lletons de vedella a la brasa amb piparra fresca i maionesa de llima i alfàbrega.
2: Oh.
1: És que qui no es menjaria aquests lletons, mare de Déu. Del restaurant Caprici, va. Adéu, Judit, una abraçada.
3: Gràcies, adéu.
1: Adéu, Jovany.
2: Adéu.
4: Els lletons formen part d'aquella cuina de menuts que ens agrada reivindicar perquè és una cuina que aprofita el producte i que ben treballada pot ser molt elegant. En aquest cas els fem a la brasa perquè agafin aquest punt torrat i profund, mantenint alhora una textura molt melosa i delicada. Després hi afegim la piparra fresca, que dona cruixent i un punt vegetal, lleugerament picant, i una maionesa de llima i alfàbrega que porta frescor i equilibra el conjunt. És un plat que representa bastant la nostra manera de cuinar, respectar productes tradicionals i portar-los cap a una versió actual, directa i molt gastronòmica.
1: I fins aquí el caníbal d'avui. Ens veiem diumenge vinent, últim menú de la temporada, amb un programa especial dedicat a la pesca, als pescadors i a les peixateres i als peixaters. Serà, com sempre, a la una del migdia. Canviarem el menú, òbviament, però a la cuina serem els mateixos. Gisela Cot, Albert Castellví, Sílvia Andrés, Sílvia Comet, Gerard Jovany i una servidora, Paula Molés.
5: Un aplauso pa' mami y papi, porque en verdad rompieron.
6: Aquesta necessitat de fugir de nosaltres mateixos ve de lluny, eh? És a dir, que amb el vi o amb qualsevol altra cosa, salts evolutius,
7: bueno,
6: no sé ben bé.
7: De fugir o de connectar, eh? Òscar, què penses?
6: Bueno, fugir, connectar, no sé ben bé. Jo diria que,
7: que
6: en segons quins casos...

0: Catalunya Ràdio.
1: Es redueix l'esperança de trobar supervivents dels terratrèmols de Veneçuela i l'emergència sanitària se centra ara a retirar els milers de cadàvers de sota la runa. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: Els veneçolans denuncien manca de recursos per fer front a aquesta crisi mentre es manté l'últim balanç de víctimes, 1.430 morts i 50.000 desapareguts. I el Ministeri d'Exteriors espanyol, que ha elevat a 9 el nombre de ciutadans espanyols morts pels terratrèmols de dimecres. Ho ampliarem. I al Golf Pèrsic continuen els atacs entre els Estats Units i l'Iran, però cap dels dos dona per trencat l'alto al foc. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat objectius militars iranians i Teheran s'hi ha tornat amb nous atacs a les bases dels Estats Units a Kuwait i Bahrain. A casa nostra, dos morts a Barcelona, al districte de Sant Martí, quan un conductor que fugia dels Mossos ha embestit un altre cotxe que estava aturat en un semàfor. Els morts són els conductors dels dos vehicles. També ha quedat ferida greu la dona que anava de copilot al cotxe aturat. Sembla que el causant del xoc mortal anava drogat. I a Benicàssim, a la Plana Alta, 4 morts i 6 ferits en un accident de trànsit aquesta matinada. Cap de setmana negra, per tant, a les carreteres. I ara hi ha alguna incidència? Carmina Malagarriga, equip viari, bon dia.
2: Bon dia, Eva. Ara hi ha 5 quilòmetres de cua a l'AP7 a Tarragona en sentit nord per un accident. Hi ha només un carril obert. Tant a la C31 com a la C65, retencions dels nuclis de la Vall d'Aro cap a l'interior, cap a Llagostera. A la C25, un carril tallat a Santa Coloma de Farners en sentit Girona per un accident. I finalment, a la Ronda Litoral, retencions del Poblenou al Poblesec en sentit Llobregat. Afegim que la línia 1 de Rodalies arrossega retards a prop de mitja hora per la presència d'un vehicle a la zona de vies a l'estació de Calella, que ja s'acaba de retirar. Això és tot des de la
3: Crisi. Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Continuen els morts per l'onada de calor a Europa i a França hi ha hagut aquesta setmana 1.000 defuncions més del que és habitual i s'atribueixen a les altes temperatures. Una calor que ha de seguir els pròxims dies, Jofre Genoé.
4: Què tal? Bona tarda. Doncs a Europa tendeix ja a anar clarament a la baixa amb un canvi de vents, vents atlàntics que faran baixar radicalment el termòmetre. Només en alguns indrets de l'Adriàtic, que és cap on es dirigeix la bombolla d'aire càlid, i també doncs al nord de Grècia, aquesta àrea és encara aquí. Les temperatures podrien ser excepcionals, o també, evidentment, cap a Itàlia. Però la zona de centre Europa i els països esmentats tendeix a millorar clarament. De fet, a casa nostra també notarem aquest canvi de vents. Desapareixen els vents de sud amb alçada, que ens aporta aquest pols del Sàhara, petites concentracions avui mateix, per exemple, amb un to una mica grogós, i que ens ha dut la bombolla d'aire càlid. I això s'acaba per donar pas a vents una mica més atlàntics i temperats. De fet, prova d'això són les tempestes que en aquests moments afecten les zona d'Osca i que podrien arribar a tocar sectors de la franja de Ponent al llarg d'aquesta tarda, Terres de l'Ebre i sobretot al nord de les comarques de Lleida, on hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja perquè podria haver-hi alguna tempesta una mica intensa, sobretot de cara al vespre. A la resta notarem poc un augment de núvols, però encara amb aquesta calor intensa que anirà fluixant progressivament al llarg de la setmana i sobretot de cara a dimecres i dijous. Compte perquè demà encara hi ha possibilitat d'alguns ruixats de tarda intensos entre el Ripollès i la Garrotxa i en general Pirineu i Prepirineu.
1: Avui al Catalunya migdia també anirem a la platja de l'Almadrava, al Baix Camp, que està tancada al bany perquè hi ha aparegut una balena morta. També detallarem en què gastem els diners. En l'última dècada, les despeses de les llars catalanes han crescut un 25%. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, un terç d'aquests diners es destina a l'habitatge i puja fins a la meitat a les llars amb menys recursos. I de la cultura, avui... Sabrem com va anar el concert que Alejandro Sanz va fer ahir a la nit a l'RCD Stadium de Cornellà de Llobregat. I a partir de 2:45, els esports, avui, motor, Sergi Camps.
5: Sí, motor, pendents de la cursa de MotoGP, la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos, acaba de començar, volta 2 de 26, Marc Márquez sortia 6è, ara va tercer, ha remuntat a 3 posicions, al Tro de Cervera. Recordeu que podeu seguir aquesta cursa a l'app i al web de Catalunya Ràdio, a l'Univers MotoGP. D'altra banda, també estem atents al Vilafranca-Manlleu, últim partit pel descens a la Hockey Lliga, la màxima divisió d'hoquei patins. El Vilafranca guanya per 4-3 al Manlleu. El Vilafranca ara seria equip de la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. I també farem la ressaca a partir de 3:15 del Mundial. Leo Messi, que no s'atura, avui gol, amb 39 anys, gol de falta, i l'Argentina classificada pels 700 de final.
0: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: Les 2:05. I avui comencem marxant també cap a Veneçuela, que continua recuperant cadàvers de sota la runa després del doble terratrèmol de dimecres. Els supervivents es recuperen amb comptagotes, i l'últim balanç oficial parla de 1.430 morts. Els veneçolans denuncien falta de recursos i preocupa ara l'emergència sanitària per l'acumulació de cossos sota els edificis ensorrats, Marta Sánchez.
6: Les xifres es podrien disparar perquè encara hi ha 50.000 persones desaparegudes. Han passat més de 72 hores i les opcions de trobar supervivents disminueixen. Les més de 130 rèpliques que hi ha hagut des de dimecres, algunes de magnitud superior a 5, dificulten les tasques d'uns equips de rescat que treballen nit i dia per poder rescatar persones en vida.
7: Sigue les instruccions que te están diciendo los muchachos, Joandri. Listo, Joandri, ya está cerca, papi, ya está cerca, ya nos estás viendo a todos, ¿ok? Ya lo peor pasó, Joandri, ¿ok? Ok, medio metro, señores, medio metro.
8: Uno, dos, tres, vamos.
7: Listo.
6: L'emergència de Veneçuela està posant en evidència la fragilitat dels serveis bàsics d'un país que des de fa anys arrossega una greu crisi política i social. Supervivents del sisme es queixen que falten recursos sanitaris i també efectius de rescat.
9: Soy sobreviviente, sobreviviente aquí. Toda mi familia se quedó aquí y muchos familiares míos. La gente necesita saber la verdad. Solamente la gente de Estados Unidos, de México y Salvador son los que nos están ayudando, porque la gente aquí de Veneçuela no nos ha dado respuesta.
10: No se ha hecho nada, aquí no tenemos la ayuda de nadie, porque te pone a ver, ok, está bien, está llegando la ayuda de todos lados, pero no se ve, aquí falta gente.
6: I ja es parla d'alerta sanitària a l'estat de La Guaira, on hi va haver l'epicentre, perquè hi ha milers de cadàvers que encara no s'han pogut extreure de sota la runa.
1: I ja són 9 els ciutadans espanyols, ara ho dèiem, que han mort pels terratrèmols, i n'hi ha 131 de desapareguts. Mentrestant, aquest matí ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer avió amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Anem cap a Torrejón de Ardoz i tenim l'Alba Gil, bon dia.
11: Bon dia, es tracta de 96 persones, entre les quals hi ha 76 espanyoles, i la resta són de 8 nacionalitats diferents: França, Itàlia, Portugal, Bèlgica, Eslovàquia, l'Argentina i també Veneçuela. Són ciutadans de totes les edats, entre les quals hi ha famílies amb nens petits que han aterrat aquest matí en un avió militar a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid. Les han rebut a peu de pista el secretari general de Política de Defensa i el general en cap d'aquesta base. És el mateix avió de l'exèrcit que dijous passat va volar cap a Veneçuela amb 59 efectius de l'UME, 2 enginyers de l'exèrcit de terra i 8 unitats canines, a més de material de primers auxilis i de suport per a rescats. També hi anava un equip de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, la ECID, per fer una primera identificació de les necessitats humanitàries. De fet, ahir mateix, l'Estat va enviar un segon equip de rescat amb 63 efectius i 9 gossos de rescat de 6 comunitats autònomes. Segons el Ministeri d'Exteriors, s'espera que hi hagi més vols de repatriació en els pròxims dies que podrien fer servir els avions enviats amb ajuda humanitària.
1: De la crònica internacional també us expliquem avui que els Estats Units i l'Iran mantenen els atacs al Golf Pèrsic i les amenaces mútues, però no donen per trencat el memoràndum per avançar cap a la fi de la guerra. Teheran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain després d'un nou atac nord-americà contra objectius militars al sud de l'Iran, Vicent Mifsud.
12: Els atacs dels Estats Units anaven dirigits contra instal·lacions de vigilància, comunicacions i defensa aèria, així com magatzems de drons i míssils. Donald Trump ha amenaçat les autoritats iranianes a través de la xarxa social Truth Social amb la possibilitat d'una gran operació militar que acabaria amb la seva existència. L'Iran, però, ha respost amb els atacs a Bahrain i Kuwait. Segons la Guàrdia Revolucionària, han destruït 8 infraestructures de l'exèrcit dels Estats Units. Bahrain diu que els atacs han afectat un edifici residencial, però no han causat víctimes mortals. El govern iranià, mentrestant, diu que mantindrà el control sobre la navegació a l'estret d'Hormuz almenys durant el pròxim mes, malgrat la pressió nord-americana. Mitjana.
1: I al sud del Líban també es mantenen els combats malgrat l'acord de divendres entre Israel i el govern de Beirut.
12: Sí, Israel ha reconegut la mort d'un dels seus soldats en enfrontaments armats amb milicians de Hezbollah. Un altre militar israelià ha resultat ferit en el mateix incident. Des de l'inici de la guerra han mort 38 soldats d'Israel en atacs de la guerrilla xiita. L'exèrcit israelià havia matat hores abans una persona en un bombardeig. Des de l'inici de la guerra, el 2 de març, ha matat més de 4.000 persones.
1: Cinc minuts i arribarem a un quart de tres. Dues persones mortes i una de ferida a Barcelona quan un cotxe que fugia dels Mossos d'Esquadra ha xocat contra un turisme que estava aturat en un semàfor. I quatre persones més mortes i sis més de ferides en un accident de trànsit aquesta matinada a Benicàssim, a la Plana Alta, a Montse Garcia.
8: El sinistre a Barcelona ha passat aquest matí al districte de Sant Martí. Cap a les 9, els Mossos d'Esquadra han rebut una alerta d'un vehicle que circulava de forma temerària. Quan hi ha arribat la patrulla i l'han volgut aturar, ha començat una persecució a gran velocitat pels carrers de la zona. El conductor que fugia ha continuat circulant de manera temerària, pujant per les voreres i anant en contradirecció fins que acaba xocant contra un altre turisme que estava aturat a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Ho explica l'Àlvaro, veí de la zona i testimoni dels fets.
13: I he vist que el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
8: Segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat, un dels vehicles ha bolcat i els bombers han hagut d'excarcerar tres persones, els dos conductors, que han mort a l'acte, i l'acompanyant del vehicle que estava aturat al semàfor, una dona que ha resultat ferida i l'han traslladat a l'hospital. En un missatge a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que tot apunta que el conductor que fugia anava drogat. Ara la Guàrdia Urbana investiga les causes del sinistre. Pel que fa a l'accident de Benicàssim, ha passat a la carretera N340 quan passaven 20 minuts de les 2 de la matinada. Encara se'n desconeixen les causes. Els ferits amb politraumatismes i contusions de diversa consideració els han traslladat a l'hospital.
1: I ara parlem de l'onada de calor que afecta Europa. França ha registrat aquesta setmana 1.000 morts més del que és habitual a causa de les altes temperatures. Només ahir a París hi va haver un centenar de morts. 8 de cada 10 són persones de més de 65 anys i les defuncions als domicilis arran d'aquesta calorada han augmentat un 40%, Miquel Àngel Violan.
14: Però la ministra francesa de Salut, Stéphanie Rist, creu que aquesta onada no provocarà tants morts com la del 2003, en què van morir 15.000 persones. Ho ha dit al canal de televisió BFM.
15: Si la canícula és comparable d'un punt de
16: vista, tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. El 2003 no teníem els mateixos coneixements mèdics sobre les onades de calor, ni tampoc disposàvem de la mateixa organització de l'Estat. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
14: Les tempestes derivades de la calor també causen estralls, com a Bèlgica, on hi ha hagut un mort. Al nord de França, Protecció Civil ha fet prop de mig miler d'intervencions i ha atès diversos ferits. Però la calor també propicia ofegaments a rius i pantans de persones que fugen de les altes temperatures. Hi ha hagut una seixantena d'ofegaments a França, 6 al Regne Unit i 2 morts i un desaparegut a la capital alemanya, Berlín. Cal recordar que ahir diversos països europeus, com la mateixa Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa, van assolir màxims històrics de calor. L'onada es desplaça ara cap a l'est d'Europa.
1: I també a França, 11 persones han mort en l'accident d'una avioneta civil que s'ha estavellat en una localitat a prop de Nancy, a l'est del país. Tots els ocupants de l'aparell, que participaven en uns exercicis de paracaigudisme, han perdut la vida, segons informen les autoritats franceses. La zona de l'accident s'ha tancat al trànsit per deixar treballar els equips mèdics i de rescat i les forces de seguretat. I tornant a casa nostra, bandera vermella a la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, després que aquest matí hi hagi aparegut una balena morta. L'animal ha estat retirat al migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. Un cop extret, ara s'incinerarà el cetaci i es descontaminarà la platja, que es preveu que es pugui reobrir entre demà i demà passat. Anem a la platja de l'Almadrava i tenim el Manel Aborda. Bon dia.
17: Bon dia. Una balena en descomposició ha arribat aquest matí a la platja de l'Almadrava, a l'Hospitalet de l'Infant Vandellòs. La platja ha quedat tancada al bany des de primera hora del matí i les restes del cetaci han arribat a la sorra, on les brigades municipals seran les encarregades de retirar-les. Ho explicava el sergent en cap de la policia local, Sergi Navarro.
18: Un cop sigui extret de platja, passarà un procés d'incineració i després també el que fem és descontaminar tota la part de platja, que com veieu ara ja els tractors municipals ja estan treballant per fer la descontaminació del litoral.
17: La platja d'uns 800 metres ha quedat afectada tot el matí. Se sospita que es tracta del cetaci catxalot mort, una femella, que va aparèixer a prop de Sitges a primers de mes i que van arrossegar mar endins. Això explicaria l'avançat estat de descomposició del cetaci, que pot arribar a superar els 10 metres.
1: És un quart de tres, moment d'obrir la plana econòmica. La inflació i els nous hàbits de consum fan que any rere any la despesa de les llars vagi en augment. En l'última dècada s'ha incrementat un 25%, segons l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística. L'any passat, la despesa anual mitjana de les llars catalanes es va superar els 38.000 euros, Maite Curtó.
16: Sí, la immensa majoria de les llars destinen bona part dels diners a pagar l'habitatge i les factures dels subministraments. De fet, aquesta despesa ja suposa un terç del total i les llars amb menys ingressos hi destinen gairebé la meitat dels seus recursos. En els últims 10 anys també ha augmentat la despesa en educació i s'ha triplicat en serveis mèdics com fisioteràpia i psicologia. Ara també es gasten més diners en el pagament de plataformes de streaming i en bitllets d'avió. En canvi, cauen les despeses en premsa, llibres, joieria, tabac i loteria.
1: I els sectors hoteler, de la restauració i del comerç de les localitats catalanes, per on passarà el Tour de França a partir del dissabte que ve, es freguen les mans, confien en els beneficis econòmics que els hi comportarà el pas d'aquesta emblemàtica cursa ciclista.
16: Dissabte que ve el Tour comença a Barcelona, els hotels de la ciutat estaran plens i els apartaments turístics tindran una bona ocupació. Sentim Roger Grau, director de l'hotel NH de la Rambla de Catalunya, i Marian Moró, directora general de la patronal Apertura, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
19: Hem notat un repunt de la demanda, tant a nivell de tarifa mitja com de número de reserves. Estem preveient unes ocupacions al voltant del 100%, o sigui que fregarem el ple durant els 3 dies que estarà el Tour per aquí a Barcelona.
20: Estem als voltants del 80% d'ocupació. Fonamentalment són famílies o aficionats d'Espanya o dels mercats europeus de proximitat.
16: Granollers i Tarragona també acolliran sortides d'etapes. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les federacions d'hostaleria respectives, preveuen que comportarà avantatges presents i futurs per a aquestes poblacions.
21: Estem il·lusionats perquè, al final, quan ve un gran esdeveniment, poc o molt, segurament ens aportarà algun retorn. Sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6, estarà tot ple.
22: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
16: Tot i això, també avisen dels problemes de mobilitat que comportarà el pas del Tour.
1: I a Alemanya, el govern fa mesos que anuncia retallades importants. Ja han entrat en vigor les de sanitat, però l'objectiu és fer ajustos també en ajudes familiars i en la dependència. Mentrestant, creix la xifra de pobres a Alemanya. Acaba d'assolir un nou rècord, 13.300.000 persones. Les entitats del tercer sector adverteixen al govern que, si vol retallar despesa, avaluï amb molta precisió on ho fa. Els més desafavorits ja fa temps que viuen al límit i això pot tenir conseqüències també per al govern. Anem a Berlín. Jordi Regàs, bon dia.
23: Bon dia. A Alemanya, si ets una persona sola i cobres menys de 1.400 euros o si ets una família amb dos menors amb uns ingressos inferiors als 3.000, se't considera pobre. És gent que no pot afrontar imprevistos, tal com explica Greta Chabram, autora de l'informe de l'associació de Pagiteta, que aplega les entitats del tercer sector.
24: Si la seva rentadora s'espatlla, hi ha un problema. Si s'espatlla l'ordinador, és un problema. Quan arriben les colònies escolars, també hi ha un problema.
23: Acompanyem en Morat, fill d'immigrants turcs, nascut a Berlín, a l'assessoria que l'ajuda a declarar-se en fallida. Es va quedar sense feina al gener i ara cobra 1.000 euros d'atur. Està decebut de la situació del país.
25: Jo conec aquesta Alemanya que havia estat tan bonica, però aquesta Alemanya avui en dia lamentablement ja no existeix. Tota persona vol viure bé. Si el partit que està al govern no t'ho pot oferir, llavors la gent busca alternatives.
23: Avui en dia la situació a Alemanya és delicada. Des del tercer sector avisen que si el govern retalla el lloc equivocat, això tindrà conseqüències. Greta Chabram.
24: Si quan tens un accident o un problema de salut tens la sensació que no estàs prou protegit, és quan perdem la confiança en les institucions, també en la política. I per això la política social també ha de promoure uns partits que no tendeixin cap a la dreta i que defensin la majoria i l'estabilitat. Decidir que si retallem ho farem entre els pobres és un pas terrible.
0: Entre els més pobres, davant la manca de resposta institucional, l'opció de l'extrema dreta pren cada dia més força. No és casualitat que Alternativa per Alemanya lideri les enquestes a la República Federal ja des de fa un parell de mesos.
1: I un parell d'informacions ara vinculades al consum. Atenció, si compreu a plataformes com Shein, Temu o AliExpress, perquè a partir de l'1 de juliol, aquest dimecres, comprar productes online en aquestes plataformes sortirà més car. La Unió Europea imposarà una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Afectarà els enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari.
16: El professor de la UOC i expert en logística, Cristian Castillo, fa aquest avís.
2: Tots aquells productes, paqueteria principalment, que arribin fins a 150 euros, que fins ara estaven exemptes de pagar cap taxa duanera, doncs ara sí que hauran de tenir un preu fixe d'uns 3 euros per cada partida arancelària. Això vol dir que podríem tenir samarretes, però si són de diferents materials i, per tant, tenen diferent categoria arancelària, s'haurien d'aplicar aquests 3 euros per cada categoria.
16: Castillo aconsella que a partir d'ara els compradors per internet s'assegurin des d'on es fan els enviaments dels productes que adquireixin i si el preu que paguen ja inclou la taxa. L'any passat van entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot des d'Àsia.
1: I la Unió Europea ha autoritzat el cultiu de fruites i verdures editades genèticament, això per fer-les més resistents al canvi climàtic o a les plagues. La comunitat científica n'avala la seguretat, tot i que fins ara aquestes variants estaven molt controlades. Ho veuen com una innovació tecnològica que afavorirà la competitivitat del camp europeu. Brussel·les, Bruno Forteamires, bon dia.
3: Hola, bon dia. A partir d'ara es podrà editar el genoma d'un mateix vegetal per potenciar-ne el gust, millorar-ne l'aportació nutricional o adaptar-lo millor a la sequera. Es retocarà el genoma del mateix vegetal i això és diferent dels transgènics, que continuaran estrictament regulats a la Unió Europea, perquè en aquest cas sí que barregen els gens de diverses espècies. El que s'aprova ara són canvis genètics que es podrien donar de manera natural, segons diuen els defensors de la nova llei. Les normes les ha negociat l'eurodiputada sueca Jessica Polgjart.
4: Durant massa temps hem demanat als pagesos que solucionessin els problemes del demà amb la tecnologia d'ahir. Ara els donem accés a les innovacions que fan falta per afrontar un clima canviant i un augment de la demanda en la producció de menjar.
3: Aquests aliments que estiguin editats genèticament no hauran d'indicar-ho a l'etiquetatge i això molesta les organitzacions d'agricultura ecològica, com la Demeter International. La seva portaveu, Clara Ver, alerta que també hi pot haver més conflictes de patents per l'ús de llavors editades.
4: Si ets un pagès i utilitzes material normal i corrent, però amb una composició similar a un producte modificat genèticament que estigui patentat, aleshores tens més probabilitats que t'obrin una causa per infringir les patents.
3: Les llavors editades genèticament continuaran prohibides per a l'agricultura ecològica.
1: Un minut per la publicitat i tornem.
5: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
7: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
26: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
5: Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Uranich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
27: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
28: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
27: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
28: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
27: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
1: I atenció a aquesta notícia, sobretot els que recordeu l'antiga discoteca Metro de Tarragona. L'església evangèlica El Pont ha comprat aquesta antiga discoteca situada al polígon Les Tosses d'Amposta i una de les més grans de la zona per fer-hi un centre de culte. El local estava tancat des del 2014 amb una inversió inicial prevista de 600.000 euros entre la compra i la reforma. A banda del culte, volen desenvolupar-hi també activitats socials. Amposta, Arnau Martínez.
6: L'entitat ha adquirit l'espai de 3.200 metres quadrats i aquest cap de setmana un grup de persones han començat a treure runa. A dins hi ha un auditori amb un aforament de 600 persones i sales per desenvolupar un programa per a persones drogodependents i activitats de reforç escolar per a infants vulnerables. Carlos Zaragoza és el pastor de l'església.
8: He arribat a un punt en què ja no cabem. Ja fem dos cultes, dos reunions, s'estan omplint quasi les dues reunions ja, i llavors vam prendre la decisió de poder fer buscar un altre local on poder anar estar tots junts i fer un culto per a tots i no estar en dos cultes i, bueno, i ser, és més pesat al final també.
6: La Metro va obrir el 2005 al polígon Les Tosses d'Amposta, que havia de ser un punt de referència a l'oci nocturn de les Terres de l'Ebre. 20 anys després, l'espai està majoritàriament abandonat.
9: A ver si se la sabe, mira.
1: I Alejandro Sanz va omplir ahir d'emocions l'estadi RCD de Cornellà davant de 34.000 fans, on va repassar clàssics plens de nostàlgia i desamor amb uns arranjaments posats al dia que van fer les delícies dels fans. Cornellà, Marc Ruiz.
10: Alejandro Sanz ha tornat a enamorar el públic de Barcelona amb una bona banda de músics i una bona selecció de cançons de les més de 3 dècades de carrera. El públic és veterà, com ho demostren molts dels cartells que porten. N'hi ha que remarquen que fa 30 anys que en són fans. I Alejandro Sanz els llegeix gairebé un per un. És un gran anfitrió i parla al públic amb molta tendresa. L'excusa de la gira és el disc I ara què? Però el públic vol els clàssics i Alejandro Sanz ho sap. Per això ho resol amb Bésame, El vino de tu boca, Les guapes, que és la que més ha agradat de les noves, i Hoy no me siento bien, que l'ha dedicada a les víctimes del terratrèmol de Venezuela. El públic embogit amb els clàssics. Quisiera ser, amiga mía, o la llarguíssima carta de desamor a la primera persona han unit els fans. Cançons com Cuando nadie me ve han endolcit el públic. Es podia tocar l'emoció concentrada a l'aire amb fans abraçats i amb la llagrimeta a punt de saltar. L'acompanyava tota l'estona una mínima secció de vents amb trompeta i trombó, però que ha funcionat molt i molt bé, ressaltant els solos i fent de coixí els altres instruments. I per acompanyaments especials, el de Juanito Carmona, que ha acompanyat Alejandro Sanz amb la guitarra, a El alma al aire. Sanz ha tancat 2 hores i mitja de música, emoció i complicitat de vells amics amb l'imprescindible Corazón Partido, un cor que aquesta nit han cosit les 34.000 persones que han omplert l'estadi de l'Espanyol.
1: I la Catedral de Mallorca exposa l'obra que hi va fer Antoni Gaudí. L'arquitecte modernista va començar una reforma de la seu el 1905, que va significar una revolució. La mostra recorre la petjada de Gaudí a la Catedral Mallorquina. Anem a Palma, Caterina Carmen Jaume.
11: El primer que va fer Gaudí va ser canviar el cor de lloc, del centre a la capella major, tota una revolució. Les pintures abstractes que decoren el cadiram han desafiat el pas del temps, així com les ceràmiques de la capella. Una reforma tan estimada com criticada aleshores. Sentim Cristina Ortiz, responsable de gestió cultural de la seu.
12: Fa 100 anys, fer tots aquests moviments, no? Desmuntar el cor del centre de la nau, aquestes pintures, aquesta decoració a un espai com aquesta catedral, no? Amb 800 anys d'història, molta gent trobava que eren pintures molt atrevides, molt agosarades, és pintura pràcticament que podríem dir abstracta. Per tant, si aleshores avui dia poden dir que aquestes pintures són molt modernes, doncs mos hem d'imaginar que devien pensar aleshores en aquells moments.
11: Quan va morir el bisbe que el va contractar, també es va acabar la reforma, però impacta fins i tot l'obra que Gaudí no va completar, com els dibuixos dels peixos o el baldaquí, icònic, fet de materials reutilitzables com el cartró.
1: I fins a 2:15, la proposta.
13: La proposta.
1: Avui, Marta Sánchez, bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: Ens parles de joieria.
14: Sí, joieria responsable, és a dir, basada en un model més ètic, més just, més sostenible, que contrarresti els impactes sovint negatius associats a l'extracció dels metalls i les pedres precioses.
1: I com es concreta tot això?
14: Doncs mira, la clau és l'origen i la traçabilitat dels materials amb què els artesans creen les peces. Busquen opcions de vestiment responsable, com ens explica la joiera Sílvia Valenciano. Ella és membre del col·lectiu Origen Gold for Future i propietària de la joieria Recién Llovido, dels Hostalets de Balanyà, a Osona.
9: Creiem que cada joia ha de ser molt més que un objecte bonic. Per això treballem amb materials ètics procedents de mineria responsable i de comerç just, perquè darrere de cada peça hi hagi respecte per les persones, sobretot aquestes comunitats mineres i pel planeta.
14: De tot això en parla el documental Manos que hablen, que aquest dijous podreu veure al Cinema Girona de Barcelona. És un documental que dona veu a les comunitats del Chocó colombià, un territori de gran riquesa natural, però també marcat per l'explotació minera. Després de la projecció es farà un col·loqui amb el seu director, el cineasta mexicà Camilo Gómez Durán.
15: Para hacer algo sobre los joyeros del Chocó y también sobre la minería ilegal y también sostenible, sobre sus dificultades basadas en que es una región muy olvidada del Estado.
14: És una sessió especial que organitzen el col·lectiu Origen i l'ONG Medicus Mundi Mediterrània. Començarà a les 7 de la tarda, recordem, aquest dijous dia 2, amb entrada gratuïta, però amb reserva prèvia.
17: Gràcies, Marta.
14: Bon dia.
17: Són 2:45, els esports. Sergi Camps, bona tarda.
18: Bona tarda, Eva. Com deia l'escriptor escocès Thomas Carlyle, tot el que no és etern està passat de moda per sempre. Leo Messi no s'atura. Aquesta matinada ha marcat el seu 6è gol en aquest Mundial, la setmana que ha fet 39 anys. Messi és etern i no passarà mai de moda. D'aquí a 25 anys obrirem internet, o el que hi hagi, i ens posarem vídeos seus per recordar el millor jugador de la història del futbol. Ara fem la ressaca de la darrera jornada de la fase de grups del Mundial i escalfem motors de cara al setzens de final. Abans, però, esport en directe, acaba de finalitzar el Vilafranca 6, Manlleu 4. El Vilafranca és nou equip de l'Hockey Lliga masculina d'hoquei patins, ha guanyat el play-off d'ascens en aquesta màxima categoria de l'hoquei estatal. Per tant, el Vilafranca l'any que ve competirà a l'Hockey Lliga. Ha fet valer també el 2-1 favorable de l'anada. Per tant, el Vilafranca ha superat el Manlleu. D'altra banda, en marxa la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. N'estem fent la transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio, a l'Univers MotoGP amb el Damià Aguilar.
19: En un tercer, perquè Martín difícilment podrà fer res.
20: Serà el primer de tots els oients del Catalunya Migdia Esports amb en Sergi Camps. Sergi, bona tarda.
18: Què tal? Bona tarda.
20: Ara t'intentarem resumir tot el que ha passat en aquesta cursa de bogeria en què Marc Márquez de moment està minimitzant i molt bé els anys respecte a Betge. Aquí, Damià, expliquem als oients de Catalunya Migdia Esports tot el que ha passat fins ara.
19: El titular ara mateix és que Marc Márquez s'acosta a 36 punts del líder del Mundial, però el líder no és el que vosaltres penseu, no és Bezzecchi, és Jorge Martín, perquè Bezzecchi ha tirat les seves opcions abans del primer pas per línia de meta. Bezzecchi ha caigut tot sol, a alta velocitat, estabornit, conscient i a l'hospital. I no tenim més notícies. 7 voltes pel final. Raúl Fernández, l'home que va guanyar ahir l'esprint, està lluitant per la victòria amb el seu company del Trackhouse, Ai Ogura. La tercera posició és per Martín, que moltes voltes ha anat líder. I atenció, ara mateix hi ha un abisme entre el tercer i el quart, que és Marc Márquez. Però Marc Márquez no lluita per pujar al podi. Marc Márquez lluita per acabar quart i donar-nos a tots una lliçó amb el pneumàtic tou al darrere, quan els seus rivals han sortit amb el pneumàtic mitjà al darrere. Marc Márquez és quart, lluitant amb Dijan Antonio, Àlex Márquez, que està fotent una cursa meravellosa, i la setena posició per Bastianini. Desè, Àlex Rins, 13è, Maverick Viñales. Tots els catalans puntuen avui de moment. I, a banda de Bezzecchi, han abandonat per avaria Peco Bagnaia i Pedro Acosta. Més coses no podrien passar.
18: Doncs aquesta és la cursa de MotoGP dels Països Baixos, la cursa llarga, volta 20 de 26, amb Marc Márquez quart, ha sortit sisè, li retalla punts a Bezzecchi, que ha caigut, se l'han endut amb ambulància, esperem que estigui bé el bo del pilot italià. Anirem passant pel circuit d'Assen per actualitzar aquesta cursa. Per ser a Moto2, victòria de Manuel Alonso, i a Moto3, victòria del líder del Mundial, Máximo Quiles. El català Joel Esteban ha quedat a 12è. I acaba de finalitzar en bàsquet el partit amistós de Catalunya contra Gran Bretanya. No Congost, Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
21: Bona tarda, tens més informació que jo, perquè encara en queden 12 segons i mig de partit. 74-75, està guanyant Gran Bretanya, ataca la selecció anglesa, acaba de demanar temps mort Jaume Ponsarnau, imagino per recuperar pilota ràpida o fer falta ràpida i enviar els tirs lliures. La pilota per Gran Bretanya serà falta personal. Miles Hesson, que anirà a la línia de tirs lliures, han passat 2 segons, 10.9, recapitulem, Catalunya 74, Gran Bretanya 75, seran 2 tirs lliures per Gran Bretanya i encara hi haurà 11 segons perquè Catalunya busqui el miracle.
18: Jo, Xavi, vinc del futur i et puc assegurar que aquest partit s'acabarà. En algun moment s'acabarà.
21: Més de 2 hores, ja, perquè ha començat a 2 quarts. No sé si s'acabarà bé o no. El que sí és que la gent s'està fonent aquí al Nou Congost. Fa una calor escandalosa, imagina't, en tant de tros de partit. Anota el primer tri lliure, que són 74-76. Anirà pel segon, ara li diu alguna cosa a Olaseni, el pivot anglès, jugador del Saragossa. No sé si llançarà a fallar perquè passin els segons. Doncs no, llança a notar, però falla. El rebot és per Pep Busquets, la té Guillem Vives, perd de dos Catalunya. Queden 7 segons de partit. Lluís Costa busca el triple, Costa, el ferro, el rebot és per Whittle. Ja no hi haurà temps per més. El partit s'acaba aquí, s'acaba el partit de la selecció catalana amb derrota de Catalunya, victòria de Gran Bretanya, Catalunya 74, Gran Bretanya 76.
18: Ja ho dèiem, que aquest partit s'acabaria. Gràcies, sí, Xevi. Ves a la zona de protagonistes. Abans de les 3, a veure si podem sentir algun protagonista en clau catalana. I per acabar l'esport en directe, a l'Europeu Sub-19 tenim en joc l'estrena de la selecció espanyola, Europeu Femení Sub-19. Juga contra Suïssa des de les 2, per tant, minut 35 de la primera meitat, i Suïssa s'acaba d'avançar en el marcador. Suïssa 1, Espanya 0. En aquest equip espanyol jugant dues jugadores del Barça, i Noa Gómez i Cèlia Segura, i també una altra jugadora actualment del Sevilla, però fitxada pel Barça, com és Julià Torres. Aquest és el programa de l'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el Macià Clos al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
0: Catalunya migdia Esports, amb Sergi Camps.
2: Y es una posición recontra.
3: A ver, Leo. Difícil. A ver, Leo. Yo sé que tanto te pedimos. Ahí va, Messi. ¡Golazo!
18: Messi ha marcat de falta el seu 6è gol en aquest Mundial, el 19è gol en la seva història a les competicions mundialistes. L'Argentina ha guanyat Jordània per 1-3 en un dels partits de la darrera jornada de la fase de grups. Enviat especial de Catalunya Ràdio al Mundial, Roger Bosà, què tal? Bona tarda.
4: Sí, entre ahir i aquesta passada matinada s'han jugat els últims partits que faltaven. Els últims a jugar han estat els del grup de l'Argentina, el grup J. L'Argentina ha guanyat 1-3 Jordània amb un altre gol de Leo Messi de falta, i això que ha estat suplent, ha jugat l'última mitja hora. Scaloni ha fet rotacions perquè l'Argentina no s'hi jugava res, ho tenia tot fet, jugarà contra Cap Verd als setzens de final, i l'ex del Barça, que ja du 6 gols en aquest Mundial, és el màxim golejador del torneig, ara mateix amb 2 gols més que Mbappé, Dembélé, Vinícius i Haaland. També del grup J, Algèria 3, Àustria 3, un resultat que confirma que els austríacs seran el rival d'Espanya als setzens. El grup que Portugal i Colòmbia van empatar a 0, per tant, Colòmbia passa com a primera de grup, jugarà contra Ghana, i Portugal és segona i haurà de jugar contra Croàcia. Compte que això vol dir que Portugal va pel costat d'Espanya i es podria trobar la selecció espanyola a vuitens. En aquest grup, per cert, fa història la República Democràtica del Congo, que passa setzens després de guanyar l'Uzbekistan 3-1. Els africans passen com a tercers i s'enfrontaran a Anglaterra. La selecció anglesa va guanyar contra Panamà 0-2 en un grup, el grup L, en què Croàcia va superar Ghana per 2-1.
18: Tornant a l'Argentina, sentim el tècnic de l'Albiceleste, Lionel Scaloni, dient que Messi podria haver jugat els 90 minuts.
16: Que él hoy podía haber jugado 90 minutos y podía, sin desmerecer al rival, a lo mejor agrandar esa leyenda, pero prefirió también en que sus compañeros tengan minutos, prefirió también pensar en lo que viene, y eso habla más que bien, porque no piensa en esos números que tanto la gente habla.
18: Es que la ONU explica, pero, que s'ha d'acceptar la suplencia de l'exjugador del Barça.
16: Cuando hablé con él, dijo que lo mejor era eso, yo también estaba de acuerdo, creo que eso habla un poco de lo que representa para él la selección argentina, el grupo, los compañeros, y eso está buenísimo, la verdad. Después todo lo otro, estoy como ustedes, si me sigue, no digo sorprendiendo, pero ya no hay más palabras.
18: Tot plegat, Roger, en la jornada d'ahir, i avui, de fet, ja comencen els setzens.
4: Sí, avui Sud-Àfrica-Canadà és el primer partit d'aquesta fase eliminatòria, un partit fins ara inèdit en aquest punt, perquè cap de les dues seleccions mai abans havia superat la fase de grups d'un Mundial. Per tant, avui partit, diríem, històric per arrencar aquests setzens de final. Un partit que serà a les 9 de la nit d'avui diumenge, dia, per cert, de descans a la selecció espanyola aquí a Chattanooga. Espanya, que tornarà a la feina demà dilluns, per preparar el seu partit de setzens, que serà dijous que ve contra Àustria a Los Angeles.
18: Gràcies, Roger. De seguida continuem parlant del Mundial, perquè tenim entrevista de l'Aitana Bonmatí al diari AS. Passen 8 minuts, gairebé 9, de 2:45 de la tarda, i torno a passar pel circuit d'Assen. Queden 3 voltes pel final, i Marc Márquez, que és 5è, ha baixat a alguna posició, però Marc Márquez és 4. Tenim els germans Márquez, 4 i 5è, en una cursa que domina a Llogura. L'estem vivint a l'Univers MotoGP amb el Damià Aguilar.
5: Ho sento, però intentarà avançar el seu germà, segur.
20: A veure, tornem al Catalunya Migdia Esports. Damià, tot el que ha passat fins ara, no, perquè hem vist sanció de Jean Antonio, que havia avançat a Marc Márquez, explica'ns què passa.
7: No els ho podem explicar, però aviam, aquí hi ha una... Els que tingueu memòria de MotoGP, Gran Premi de Països Baixos 2015, l'any de la brega entre Marc Márquez i Valentino. Arriben al final de cursa, arriben a l'entrada de la xicant, es toquen, Valentino va per la grava, Marc Márquez va per la part bona, Valentino guanya i li donen la victòria.
20: Sí, però, això ha passat... Però, això ha passat ara també, però expliquem ara mateix la
7: situació. Això ha passat
20: situació.
7: Ara amb Dijan Antonio i Marc Márquez. Només que Marc Márquez és el que ha anat per mig de la grava, però Dijan Antonio, com ha trepitjat fora pista, l'han sancionat amb una penalització de volta llarga que ha fet que perdés dues posicions. I ara mateix, Àlex Márquez, impensable, és quart. Marc Márquez és 5è. Dijan Antonio és 6è i Dijan Antonio donarà la vida per superar el tro, eh? Això segur. I Bastianini és 7è, al davant, a dues voltes pel
18: Dijan
7: final.
18: Dijan Antonio, dues dècimes de Marc Márquez.
7: Ogura va directe a la victòria sobre Raúl Fernández i Jorge Martín.
20: Molt bé, aquesta victòria d'Ogura que sembla que acabarà així, però que ens centrem en aquesta quarta posició brutal de l'Àlex Márquez i aquesta cinquena de Marc Márquez, que ara mateix a la general, Damià, minimitza els danys, surt d'aquí
7: Marc Márquez a 38 punts del líder és una passada. I atenció, perquè els dos Márquez, la progressió del bro de Cervera és del 12 al 4.
18: Recordem que Marc Márquez li retalla distàncies al líder Bezzecchi, perquè Bezzecchi ha caigut a l'inici de la cursa, se l'han endut amb ambulància. Estem pendents de l'estat de salut del pilot italià.
7: No han tingut l'opció del podi. Això era una cosa de les Aprilies, i on la notícia important és que Marco Bezzecchi torna a equivocar-se i a cometre una errada, i l'haurem de tornar a sentir. Atenció, atenció, atenció!
20: Atenció,
7: atenció, atenció, atenció, que això s'acaba!
22: Univers MotoGP.
23: Última volta.
22: El Mundial és nostre.
7: Ha tornat a passar el d'abans. El que passa és que aquesta vegada el tro de Cervera ha cedit. Marc Márquez ha cedit. Ha cedit la posició amb Dijan Antonio. Un Marc Márquez que ho té molt complicat, però ha hagut de cedir el tro de Cervera perquè, si no, s'anaven una altra vegada a fer la mateixa.
18: Marc Márquez 6è, Dijan Antonio 5è.
7: 1.9 sobre Raúl, 2.7 sobre Jorge Martín. La lluita és per la quarta posició entre Àlex Márquez i Dijan Antonio. La sisena és per Marc Márquez lluitant per la sisena amb Benea Bastianini. Ara mateix ja 3 focus d'interès. La lluita no per la victòria, perquè Raúl no arribarà, sinó aquesta victòria d'aquest jove japonès, no tan jove perquè ja té 25 anys, campió del món de Moto2, que l'ha estat buscant les últimes curses, que va perdre en Marc Márquez de República Txeca, però que aquí ho tenia clar, i que arriba sempre amb un gran final de cursa i que aprofiti, perquè l'any que ve se'n va a Yamaha. Aquest home l'any que ve no guanyarà. Atenció, Ogura, Raúl Fernández, Martín, Àlex Márquez, quarta posició, i el passa Dija. Va, Àlex, aguanta, aviam si pots. No podrà. Dijan Antonio el passa, Àlex Márquez, que està intentant buscar-li la roda del darrere per buscar un forat per passar-lo. Últim sector, està arribant el japonès a l'últim sector, està arribant el japonès fent la ràpida fins a la meta amb Ramshook. La xicana, la victòria del japonès. Ai, lai, la que has fet, ai, Ogura. Quina passada de victòria, quin doblet dels Trackhouse. Ai, Ogura i Raúl Fernández, primer i segon, tercer Martín, quart Dijan Antonio, cinquè Àlex Márquez, i la notícia també és la sisena posició del tro de Cervera amb la caiguda de Marco Bezzecchi.
18: Doncs hem viscut l'última volta al Catalunya Migdia Esports cap de setmana en connexió amb l'Univers MotoGP del Damià Aguilar i l'Oriol Rodríguez. Aquesta victòria d'Ai Ogura per davant de Raúl Fernández i de Jorge Martín. Ja els germans Márquez han acabat doncs, a cinquè l'Àlex i sisè Marc Márquez, que retalla distàncies amb el liderat, tots pendents de l'estat de salut de Marco Bezzecchi, retirat amb ambulància en les primeres voltes d'aquesta cursa. 2 minuts i arribarem a 3:45 de la tarda. Busquem més informacions sobre el Mundial. I en clau mundial, un dels noms de casa nostra és Aitana Bonmatí. La tres vegades pilota d'or va viatjar a Mèxic per fer de comentarista oficial durant la fase de grups i ara continua seguint la competició des dels Estats Units. Una Aitana que aquests dies ha atès el diari AS per parlar de l'actualitat mundialista i també del Barça. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda. Aitana ha respost moltes preguntes sobre la cita mundialista i també algunes sobre el Barça. Perdó, de l'actualitat blaugrana, el que primer mirem és que l'equip ha dit bàsicament que l'equip començarà una nova era, perquè recordem que moltes de les futbolistes importants marxen, com per exemple Alexia o Navalla o Mapi León. Però bé, les que hi són faran el que calgui per continuar fent gran el Barça. Això sí, la futbolista de Sant Pere de Ribes ha demanat de nou ajuda per fer créixer el futbol femení.
8: Va en el camino, pero todavía queda mucho, porque no depende solo de las mujeres, sino de la apuesta que hay alrededor, ¿no? Y necesitamos ayuda, seguimos necesitando ayuda. En España vemos como tenemos campeonas de Champions, campeonas del mundo, campeonas de Nations, balones de oro. Tenemos todo lo que hay que tener para crecer y todavía queda mucho, sobre todo en el tema de la Liga.
6: Centrada ja en el Mundial, en aquesta entrevista, Aitana s'ha estrenat en aquesta cita com a comentarista i potser ha arribat a donar alguns indicis de voler tenir un futur en aquesta professió, sortint de la seva zona de confort. Veurem si és el futur d'Aitana Bonmatí.
18: Si vol fer de vistaire el Tot Gira algun dia que vingui,
6: exacte,
18: jo li deixo el meu seient.
6: Exacte, o que presenti el Catalunya Migdia Esports.
18: També, encara li deixo amb més afició i segur que ho faria molt bé, la de Sant Pere de Ribes.
6: Un Mundial en què estan brillant els cracs de les diferents seleccions, segons diu Aitana, però en què destaca Messi per sobre de tots. Aitana, com a culer, té molt clar qui és el seu ídol en aquesta competició. També la de Ribas ho té molt clar. No veurem mai ningú millor que l'argentí.
8: Yo creo que no, porque lo que ha hecho Messi no es solo llegar a lo alto, a la cima, es consolidarse y aguantar tanto tiempo. Lleva 20 años a un nivel top. Es que yo no conozco un jugador

0: Así que espero poder disfrutar de ese Mundial i poder revalidar el título, que eso es lo que más va costar.
1: Molt bé, doncs les paraules d'Aitana Bonmatí, analista en aquest Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic. Passa un minut de 3:45 de la tarda. Marc Andrés, no marxis massa lluny, perquè de seguida parlem amb tu d'hoquei patins, perquè, ja ho dèiem abans, el Vilafranca acaba d'ascendir a l'hoquei lliga masculina i sentirem reaccions des del vestidor de l'equip del Penedès. Ara, però, fem una petita pausa i de seguida tornem doncs, amb això, amb hoquei, amb motor i amb una mica de bàsquet.

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: Híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: BQN pregunta. D'una universitat n'esperes un títol? O un títol i uns bons contactes professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
4: Poesia i més. Festival de Poesia del Maresme de l'1 al 12 de juliol. A Caldes d'Estrac, Teià, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Alella i Mataró. poesiaimés.cat.
5: Tres minuts per sobre gairebé de 3:45 de la tarda. Marc Andrés, que es treu el barret del Mundial i es posa el barret de l'hoquei patins, perquè, ho dèiem ara fa una estona, Marc, el Vilafranca ha guanyat el Manlleu, la tornada de l'ascens a l'hoquei Lliga, ja va guanyar el partit d'anada, per tant, el Vilafranca serà l'any que ve nou equip de la màxima competició estatal de l'hoquei patins en àmbit masculí.
6: Sí, partit d'anada i tornada. Fa un mes, el Vilafranca ja va guanyar el partit d'anada per 2-3 i en aquesta vegada la tornada a territori vilafranquí ha acabat guanyant per 6-4. Per tant, global de 9-6 per pujar a l'hoquei Lliga masculina. Però recordem que aquest play-off o aquest partit és un partit que ve molta polèmica. L'embolic arrenca a l'última jornada de la fase regular. El Lloret tenia plaça d'ascens directe, però perd a l'última jornada davant del Mataró, una derrota que fa que el Manlleu llavors guanyés el seu partit i es col·loqués líder, per tant, pugés directament. Però el Lloret va impugnar el partit per alineació indeguda del Mataró al seu rival aquell dia i els hi van donar la raó i això va fer que finalment el Lloret acabés pujant directe i el Manlleu anés a aquest play-off contra el Vilafranca. Es va arribar a jugar a l'anada d'aquest play-off, però el Manlleu va presentar un recurs davant del TAS per demanar l'ascens directe i aleshores el TAS va suspendre el play-off de manera cautelar. Fins ara, que finalment els hi han tombat el recurs i un mes després s'ha acabat jugant el partit definitiu de tornada on ha aconseguit l'ascens al Vilafranca i on s'ha quedat a les portes de l'ascens al Manlleu. Sentirem un jugador de cada banda, vinga, perquè sembla que estan bastant enfrontats. Primer, el jugador del Manlleu, perquè crec que queda millor sentir el Vilafranca com a resposta. El jugador del Manlleu és el capità Roger Codinach, bastant indignat en declaracions a la xarxa.
7: És una temporada molt difícil. La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil. Jo estic molt content de l'equip perquè la veritat és que fa 3 setmanes que no entrenem.
6: Això per part del Manlleu, un sentiment bastant compartit a la plantilla, però en contra el Vilafranca, Roger Martí, també capità, considera que la proposta o la protesta del Manlleu no té cap mena de sentit.
8: Sí, ja se sabia el que ha fet el Manlleu, no, per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer, llavors... s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
6: Una mica de declaracions creuades, però bé, al final qui té l'alegria és el Vilafranca, que ha aconseguit aquest ascens a l'hoquei Lliga, i el Manlleu que es queda amb la mel als llavis, mai millor dit.
5: Doncs embolica que fa fort en aquest play-off d'ascens a l'hoquei Lliga masculina d'hoquei patins. Gràcies, Marc.
6: Fins ara.
5: Torno a passar per Univers MotoGP, per l'app i el web de Catalunya Ràdio, buscant aquestes reaccions a aquesta cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. L'ha guanyat a Yogura, recordeu, Àlex Márquez, quart, i cinquè, Marc Márquez. Connectem amb Univers MotoGP, parla Jorge Martín.
9: Absolutely. The important for me was that today I did a biggest
10: compared to yesterday. Jorge Martín, però, Daniel, tornem a saludar la gent de Catalunya Migdia Esport.

0: A veure, recapitulem perquè hi ha hagut aquesta sanció final a Marc Márquez, que perd una posició, i d'altra banda també tenim notícies de l'estat físic de Marco Bezzecchi, que ha patit una forta caiguda.
1: Marco Bezzecchi sembla que no té res aparentment, però l'han enviat a un hospital de Groningen per fer-se més proves perquè té dolor cervical. Ha tingut una caiguda molt potent, ha arrebossat, i per tant no sabem què pot tenir el fins avui líder del Mundial, perquè amb aquesta caiguda ha perdut aquesta condició. Marc Márquez s'ha saltat als límits de pista en l'última volta, ha perdut una posició, en lloc de ser sisè, cau a setè. Això com es tradueix en la classificació general? Doncs es tradueix que Marc Márquez és neutre. Venia amb 40 i se'n va amb 40. Ahir va perdre dos punts, avui els ha recuperat amb un nou líder, que és Jorge Martín, que no ha guanyat la cursa, que ha estat tercer perquè la victòria ha estat pel japonès Ayogura. A 7 punts Bezzecchi, a 16 Dijan Antonio, a 25 Ogura i a 40 Marc Márquez. Per tant, encara i segurament d'aquí 15 dies més, en moda remuntada, clarament.
0: Jorge Martín ha parlat, que ha dit que està satisfet, perquè, evidentment, sap que marxa d'aquí com a líder del Mundial. Què us fa més por, Xus i Damià? Jorge Martín o Marco Bezzecchi com a rival en aquesta lluita pel títol ara mateix?
1: Cap dels dos.
0: Cap dels dos, contundent. Cap dels dos.
2: Honestament, jo crec que el Bezzecchi sí que tratarà de lluitar molt, però està cometent masses errades.
0: Molt bé, doncs Bezzecchi, que veurem quin és l'abast d'aquesta lesió. Com diu el Damià, se l'han endut a un hospital a Groningen per fer-li més proves d'aquesta patacada a les cervicals, tenint en compte que tornem a tenir Gran Premi d'aquí un parell de setmanes.
1: 15 dies.
0: Hi ha Gran Premi
1: d'Alemanya, en el qual Marc Márquez no s'ha amagat mai que sortirà a guanyar.
0: Amb aquell circuit...
3: Doncs amb aquesta ascensió de Marc Márquez d'última hora, que perd una posició al tro de Cervera, finalment serà setè, i el que deia el Damià Aguilar a l'Univers MotoGP, que queda en la mateixa distància de lideratge en aquests 40 punts, i òbviament ens alegrem que Marco Bezzecchi estigui bé de salut. Encara en motor, Roger Serrat, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Avui també hi ha cotxes, eh?
4: Sí, a les 3 arrencarà el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. George Russell, amb Mercedes, sortirà des de la pole. És la vuitena pole per l'equip Mercedes en les 8 curses disputades fins ara aquesta temporada. Leclerc sortirà segon, Hamilton tercer, i Kimi Antonelli, líder del Mundial, ho farà des de la quarta posició. Carlos Sainz surt 17è i Fernando Alonso 21è. Sebastián Ogier aconsegueix la victòria al Rally de Grècia per davant de Thierry Neuville i de Takamoto Katsuka, i tanca el cap de setmana amb una nova exhibició. El pilot francès de Toyota suma la seva segona victòria de la temporada i confirma el gran moment de forma. Aquest triomf també li pot permetre retallar distàncies amb Elfyn Evans, líder de la classificació general del Mundial, en una lluita pel campionat cada cop més ajustada.
3: Gràcies, Roger.

0: Actualitzem aquest marcador d'esport en directe que teníem en joc, aquest europeu sub-19, aquest Suïssa-Espanya, empat a 1 al descans. Recordem que en aquesta selecció espanyola hi juguen dues jugadores del Barça, Cèlia Segura i Ainhoa Gómez, i una que també ha fitxat l'equip blaugrana, en aquest cas Júlia Torres, que jugava al Sevilla i ha fitxat per l'equip de Can Barça. Per cert, que el Mundial a l'Europeu, en aquest cas sub-19 masculí, avui doncs Espanya juga contra Gales a les 7 de la tarda. I un altre marcador d'esport en directe, en tennis, en la final del torneig d'Eastbourne, un torneig, ja ho sabeu, d'herba, en la prèvia d'aquest Wimbledon, que s'està doncs començant a disputar el gran torneig d'herba d'aquesta final de temporada. Tenim la victòria de Bergs per 2-16-1 contra Humbert. Estic pendent de tenir més reaccions des del circuit d'Assen d'aquesta cursa del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. També pendents de poder entrar al Nou Congost amb el Xavi Soler per sentir protagonistes d'aquest partit amistós entre Catalunya i la Gran Bretanya, partit de bàsquet jugat a Manresa. I mentre espero a la Xavi Soler, el tinc, em diuen que està al costat d'un protagonista. Xavi, amb qui estàs?
1: Hola, doncs mira, al costat del Guillem Vives, primer, ja sé que el resultat és el de menys, però ha fotut la derrota o no?
2: Sí, perdó per la veu, però sí, tots volíem guanyar i estàvem implicats per competir, per aconseguir una victòria i hem estat a punt.
1: Com heu aguantat la calor? No sé si potser nosaltres de medalla en teníem més, però déu-n'hi-do avui,
2: eh? No, afecta, però al final t'intentes acostumar i amb el Jaume fer rotacions curtes, amb hidratar-nos bé i no és una cosa molt nostra.
1: Què t'ha semblat l'ambient?
2: Bé, molt bonic, molta gent que ho sentia, que tenia ganes de veure la selecció i com dic, nosaltres en volem jugar més i ojalà que ho puguem fer més atractiu perquè pugui venir més gent.
1: Doncs mira, el Guillem Vives el tenim ara en directe, un dels primers protagonistes que surt en aquesta victòria de Catalunya.
0: Molt bé, doncs Guillem Vives, al micròfon del Xavi Soler, després d'aquest partit amistós de la selecció catalana de bàsquet del Nou Congost contra la Gran Bretanya, pendents de sentir més veus des de Manresa. Torno al circuit d'Assen amb l'Oriol Rodríguez, el Damià Aguilar, a veure si podem sentir una reacció més d'aquesta cursa llarga. Em diuen per línia interna que el Damià Aguilar creu que és la cursa de les curses, la millor cursa de la temporada. L'hem viscut en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
3: És que és casa seva. I després un mes de recuperacions i la forma física, i després el que part, la segona part.
4: Tremenda. Acabo de veure, mira, la caiguda de Dzekis a 190. Em recorda la caiguda d'Àlex Márquez de Barcelona. I us dic una cosa, jo no li vull cap mal, perquè aquest tio em cau fantàsticament bé i té tot el dret del món a... Si no s'ha fet mal, és un miracle.
5: Efectivament. Perquè és que fa dues voltes de campana amb el cos i l'impacte a la zona de la columna de les cervicals és molt fort. Per tant,
0: aquesta caiguda de Bezzecchi, molt forta, però com deia abans, el pilot italià, doncs, traslladat amb ambulància, sembla que no s'ha fet massa res. Ens l'alegrem per la pilota italià. I acabo el programa tornant al Nou Congost amb el Xavi Soler. Xavi, què tal? Bona tarda de nou.
1: Bona tarda.
0: Per recapitular una mica el que ha estat aquest partit amistós de la selecció catalana contra la Gran Bretanya en un Nou Congost que m'ha semblat que tenia prou bona entrada, però no era ple del tot, eh?
1: No. Entrada, les xifres oficials han dit 2.513 espectadors. Semblava que hi havia més de mitja entrada, perquè això seria mitja entrada, però, vaja, l'ambient ha sigut bo, la calor ha fotut una miqueta la gent que havia d'anar amb avantatge, ja ho heu vist segurament per televisió, però la veritat és que per ser les dates que som i amb tots els problemes que tenen també per seleccionar jugadors, ha sigut una bona jornada per la selecció catalana.
0: De la selecció catalana, Xavi, quins jugadors t'han agradat especialment?
1: Home, al final, és veritat que ha rotat molt Jaume Ponsarnau, però al final sempre s'acaba notant la qualitat de jugadors que doncs juguen en equips importants, com el Guillem Vives, com el Pep Busquets, algunes accions defensives també de l'Isaac Nogués que han sigut interessants, i per descobrir, no tant descobrir, perquè ja el coneixem, però per conèixer un jugador de Lliga LEP que també ho ha fet bé, el Jaume Lobo, ex de Lleida, també avui ha sigut un dels destacats.
0: I de la selecció de la Gran Bretanya, algun jugador que no coneguessis i diguis, mira, aquest és interessant.
1: Els que no coneixia, entenc per què no els coneixia, perquè eren dolents com la carn de gos, pobrets. I els que coneixia, com Molaseni, sobretot Luke Nelson, jugadors que han jugat a la CB, s'ha notat una miqueta la qualitat que tenen aquests jugadors.
0: Molt bé, doncs tanco la comunicació amb el Xavi Soler des del Nou Congost. Gràcies, Xavi. Sentim
1: gràcies
0: el protagonista d'aquesta tarda al Tot Gira.
1: Merci.
0: Sentirem aquesta tarda el Tot Gira protagonistes d'aquest Catalunya-Gran Bretanya, amistós de la selecció de bàsquet de Catalunya, a partir de les 4 de la tarda amb el David Clopés i companyia, amb el Tot Gira fins a les 9. Ara la gent d'esports anem a fer un cafè, i a les 4 doncs, també tindrem reaccions del Vilafranca d'hoquei patins, que ja ho sabeu, ha pujat a l'Hockey Lliga. Després d'aquesta polèmica amb el Manlleu, sembla que els clubs estan doncs, enfrontats per com ha acabat aquesta temporada en aquest playoff. I també repassarem la jornada del Mundial. Recordeu que el nom propi de la jornada en clau matinada ha estat Leo Messi, que ha tornat a marcar un gol de falta, porta 6 gols, 39 anys, l'Argentina als 700 de final, i veurem doncs, fins on pot arribar Leo Messi en aquesta cita mundialista, on recordem l'Argentina i arribar com a vigent campiona. A les 4, i tornem.
6: Catalunya Ràdio, les notícies de les 3.
7: Bona tarda, us informa Gemma Bonet. Els veneçolans denuncien falta de recursos i preocupa l'emergència sanitària a la zona per l'acumulació de cossos sota dels edificis ensorrats pels terratrèmols de dimecres. Les xifres es podrien disparar perquè encara hi ha 50.000 persones desaparegudes. Han passat més de 72 hores dels terratrèmols i les opcions de trobar supervivents disminueixen cada vegada més. Pel que fa a les víctimes de nacionalitat espanyola, segons el Ministeri d'Afers Exteriors, hi ha 9 ciutadans espanyols que han mort pels terratrèmols i la xifra de desapareguts s'eleva a 152 persones. José Manuel Álvarez és el ministre d'Exteriors a Ràdio Nacional d'Espanya.
8: Mientras haya la más mínima opción de rescatar con vida, e incluso los cuerpos, y desgraciadamente esa fuera la situación final de un ciudadano español, desde luego nosotros vamos a estar ahí en contacto con las autoridades locales, con nuestros propios equipos de rescate y esperando poder dar noticias felices lo antes posible.
7: Aquest matí ha arribat a Torrejón de Ardó del primer avió amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. Més notícies, Montse Mir.
9: Moren 11 persones en un accident d'una avioneta civil que s'ha estavellat a l'est de França. Els ocupants de l'aparell participaven en uns exercicis de paracaigudisme i tots han perdut la vida.
7: Dos morts aquest matí al districte de Sant Martí de Barcelona quan un cotxe que fugia dels Mossos ha xocat contra un turisme aturat en un semàfor. Els bombers han hagut de treure del vehicle 3 persones. Tot indica que el conductor del cotxe que fugia anava drogat. A Benicàssim, a la Plana Alta, 4 persones més també han mort i 6 han resultat ferides en un altre accident de trànsit.
9: L'Iran ataca objectius nord-americans a Bahrain i Kuwait després dels nous bombardejos dels Estats Units sobre posicions iranianes pròximes a l'estret d'Hormuz. Al sud del Líban també continuen els bombardejos d'Israel i els combats a Hezbollah en què ha mort un soldat israelià.
7: Coincidint amb l'any Gaudí, la Catedral de Mallorca exposa la reforma revolucionària que hi va fer l'arquitecte català. L'exposició es pot visitar durant un any.

0: S'ha ajornat el concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, que estava previst fer el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona. L'ajornament és pels terratrèmols en aquell país. El concert formava part del cicle BSN Clàssics i l'organització ha fet un comunicat avui dient que s'ajorna a una data encara per determinar. Dudamel ha expressat la seva profunda tristesa davant l'obligació de deixar per més endavant la seva gira amb l'orquestra i ha afegit que, en moments com aquest, la prioritat és fer costat al poble veneçolà. També ha iniciat una col·laboració amb el Programa de Nacions Unides pel Desenvolupament per oferir ajuda immediata i suport essencial a Veneçuela. Als esports, Sergi Camps.
1: A Llogura ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Àlex Márquez ha estat cinquè, remuntant des de la 12a plaça, i Marc Márquez setè en un Gran Premi marcat per la caiguda del fins ara líder Marco Bezzecchi. A aquesta hora comença la cursa del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 amb George Russell des de la pole position. I en bàsquet, Catalunya ha perdut per 74-76 el seu amistós contra la Gran Bretanya disputat aquest migdia al Nou Congost de Manresa. I en hoquei patins, el Vilafranca ha ascendit a l'hoquei Lliga després de superar en el play-off d'ascens al Manlleu.
2: Fins aquí les notícies.
3: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
4: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
5: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
4: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
3: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
4: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
6: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
4: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
3: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
6: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
4: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
7: Blanquerna Extenda t'us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

El mallorquí Joan Batista Picornell, un personatge culte i polifacètic, va sortir de l'illa de ben jove, la segona meitat del segle XVIII, i no hi va tornar mai més. La seva va ser una biografia amb moltes etapes. Pedagog, influït per les idees de la Il·lustració, defensor convençut de la igualtat de tots els éssers humans, escriptor, metge, activista, revolucionari. En tot allò que va fer, el va guiar la lluita contra els privilegis de l'antic règim, que el va portar a liderar el moviment independentista d'algunes colònies espanyoles del Nou Món.

0: Joan Batista Marià Picornell i Gomila va néixer a Palma el 1759. De jove es va mostrar especialment interessat per la renovació pedagògica, amb unes idees que va posar en pràctica amb el seu propi fill i que aspiraven a acabar amb el monopoli de l'educació en mans de nobles i de capellans. Però ben aviat va quedar decebut de les possibilitats reals d'evolució a Espanya i va apostar per assolir els canvis a través de la revolta. Al llarg dels anys va moure's entre Espanya, el Carib, Venezuela, França, els Estats Units i Cuba, sempre arrossegant un bagul carregat de llibres com a únic patrimoni. Va rebre dues condemnes a mort per haver liderat la conspiració revolucionària fallida de Sant Blai a Madrid el 1795, inspirat per la marxa de la Revolució Francesa. La sentència va ser commutada per un desterrament perpetu que el va separar per sempre de la família. Va ser enviat a Amèrica en un moment especialment turbulent per les colònies. Només dos anys després, el 1797, Picornell va prendre part a la rebel·lió de La Guaira, a Venezuela. Algunes de les seves proclames d'aquell temps van ser incorporades posteriorment a la Constitució i al futur himne de Venezuela. El 1812 va ser proclamat primer president de la República de Texas, o de les províncies internes de Mèxic. En la trajectòria s'hi van acumular les traïcions, les decepcions i els fracassos, però moltes de les causes que va defensar van acabar imposant-se dècades després. Encara va consagrar els últims anys de vida a la medicina, enfrontant-se a una violenta epidèmia de febre groga a Nova Orleans l'any 1817. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, gràcies.
0: Avui parlem d'un, allò que es diu popularment, un personatge, de realment un tot un personatge.
1: Un personatge mallorquí, de allò que es diu una personalitat calidoscòpica, absolutament, perquè té tots els colors del verd, tots els colors del blau, del blanc, del lila, del negre...
0: Bueno, i del vermell, i del revolucionari,
1: I del vermell, perquè realment és una persona que... En certa forma podem dir que gairebé és un innovador i un avançat al seu temps amb totes les coses. Potser no tenir un farang gairebé en cap que ho vegi ell, però el que ell va defensar, després tot es va complir anys després. I això és important. És a dir, és important a la vida, quan un té un sentiment polític, social, ideològic, cultural, el que sigui, que deixi una llavor i germini de cara al futur. Aquest és el seu gran triomf. Ara, Déu-n'hi-do també la nostra història. És a dir, que un personatge amb aquestes característiques internacionals, a banda i banda, diguem, de l'Atlàntic, no hagi estat una persona molt reconeguda per la historiografia...
0: Parla malament de la historiografia, no del personatge,
1: I ens podem tirar unes quantes bufetades als historiadors.
0: Clar, perquè realment la història de Picornell no ha estat especialment tractada. No, diguéssim, segur que hi ha coses, però no especialment.
1: Jo la primera vegada que em van parlar d'aquesta història, que em sembla que t'ho vaig comentar...
0: Sí.
1: El dir per Cornell, jo pensava, en fi, amb els fets de la Guerra Civil, amb els assassinats Manacor i totes aquelles atrocitats que es van produir. Vaig pensar després amb algun altre per Cornell, amb referència a algun atleta que és de l'estadi per Cornell, de les piscines Picornell. Sí, alguna relació Catalunya a les Illes, Catalunya a Mallorca, però no en tenia ni noció. I ara, la veritat és que m'he entusiasmat pel personatge, tot el dia llegint certes coses de Texas, a veure què passa.
0: Doncs anem a entusiasmar-nos, perquè és el que ens pertoca. Avui tenim la sort que ens acompanya en Joan Maiol Serra, naturalista, que ha estat diputat i també exconseller d'Agricultura a les Balears, i que ha debutat en la narrativa. Nosaltres no acostumem a portar autors de novel·la, en aquest cas una novel·la tan ben documentada i tan ben tramada que no ens hem pogut resistir la tentació. La novel·la s'anomena El sediciós, molt adequadament, vera història del revolucionari mallorquí Joan Batista Picornell, que ha publicat la nova editorial Moll. Senyor Maiol, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
2: Estic molt, molt content de ser a Barcelona.
0: Doncs, escolta'm, així estem tots contents d'acord del fet. Picornell és conegut a Mallorca o som nosaltres principatins que no ens assabentem de res?
2: A Mallorca també és molt desconegut. Hi ha hagut moltíssima gent que s'ha sorprès en la publicació de la història. Jo som el primer que me vaig sorprendre fa uns anys, quan vaig descobrir casualment aquest personatge. Afortunadament, avui dia, internet facilita molt aconseguir informació molt ràpidament. Vaig contactar amb una historiadora veneçolana que li va dedicar la tesi doctoral i vaig reunir prou material i me vaig posar a redactar la novel·la. Alguns sí que el coneixien. Per exemple, el meu amic Tomeu Mestre, que és autor d'Espròleg del llibre, ell el havia...
1: Tomeu Mestre Balutxo.
2: En Balutxo, sí, sí. El havia considerat...
0: No, Balutxo amb el nom o Balutxo...
1: No, no, de motiu, no amb el nom, no, de motiu.
0: No, no, no.
1: D'afecte.
0: No, no, no.
2: Sí, i en Tomeu el coneixia i ell havia fet un recull de mallorquins il·lustres i havia... pensat, havia decidit no incloure'l, no? Perquè al final de la història d'en Picornell demana perdó a Fernando VII i, bueno, pareixia, en certa manera, que hi hauria hagut una traïció en els seus ideals. Tanmateix, és vera que la trajectòria d'una vida s'ha de veure en conjunt, no només per la darrera etapa. I, a més, a la novel·la explora la hipòtesi de que realment té molta verosimilitud, que quedés enlluernat per la Constitució de 1912 i que això el fes...
1: 1800.
2: 1812, perdó, i això el fes intentar la reconciliació i també
0: les ganes
2: de tornar a Mallorca,
0: clar,
2: que qualsevol mallorquí els apeteix.
0: Sí, sí, sí. Doncs anem a parlar una mica del personatge en qüestió. Hem comentat que ell neix a 1759 a Ciutat. No sé com devia ser la ciutat de Palma aleshores, no?
2: Allò, sí, sí.
0: M'imagino molt petiteta i molt poca cosa.
2: Bueno,
0: com a tot arreu, eh?
2: Jo penseu, no, era una ciutat... a l'edat mitjana havia estat el casc urbà més important de la Mediterrània Occidental, per davant Barcelona.
0: Poca broma.
2: Clar, en un moment en què el comerç havia estat superintens, Mallorca estava una cruïlla de les rutes nord-africanes, europees, etc., molt importants. Per tant, la ciutat emmuradada, que naturalment encara hi estava, era relativament extensa. Ara, era una ciutat molt provinciana, molt afectada per l'entrada dels borbònics.
1: El pes de la religió.
2: Sí, el fet de la religió. Per tant, probablement en Picornell no hagués tingut la mateixa història si hagués quedat.
0: L'hagués quedat petita.
2: Petita
0: també mentalment. No només físicament, sinó mentalment.
2: Sí, sí, sí, sí,
0: d'on venia? Venia d'una família il·lustrada? O...
2: No, era una família de comerciants de ciutat. Que petit terratinents, per tant, en aquell moment sí, era una família ben situada, amb inquietuds intel·lectuals. Ell va estudiar l'Estudi General Lulià, va començar allà. Probablement era nebot d'un clergue il·lustrat, un canonge Picornell de la Seu, i per tant va tenir una certa formació inicial a Mallorca bastant positiva, no? Mm-hmm. Ara, realment, els seus estudis els culmina ja a Madrid i sobretot a Saragossa, i és a Saragossa on comença...
0: Se l'envia la família o és ell?
2: Sí,
0: que...
2: sí, ell parteix cap a...
0: Jovenet,
2: cap a Saragossa, jovenet, primer a Madrid, se casa amb una madrilenya més gran que ell i se'n van a Saragossa,
1: Salamanca.
2: Sí, sí, sí. I allà ja fa carrera, perquè...
1: Introdueix... La Salamanca era una universitat aleshores la de més prestigi.
2: Probablement, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: I allà triomfa ja. Perdó, comença. Devia ser una ciutat universitària, en aquest sentit. Amb un cert... Estem parlant d'un moment, al segle XVIII, complex per la monarquia espanyola i per tot l'entorn, i per tant Salamanca devia ser un cert alleujament amb respecte a altres llocs de l'Estat.
2: I tant, i tant.
0: No devia estar malament, en aquest sentit.
2: I devia arribar molt més a ressò del que passava a França que no a Madrid.
0: Encara que els critiqués i tot el que es volgués, però en tot cas arribava amb més notícies més fresques i es podia discutir més, segur que no
2: ben
0: pas a Madrid.
2: Segur, ben segur, ben segur.
0: Per tant, és positiu per ell, aquesta formació.
2: Sí. I a més, ell agafa molt de prestigi, no només com a pedagog, que és l'episodi que viu a Salamanca de fer un examen, sotmetre en el seu fill de 3 anys a un examen d'un tribunal de la universitat, és realment cosa al·lucinant. Sí, el nen no sabia llegir ni escriure. Però el pare, per demostrar l'eficàcia del seu nou mètode pedagògic, el havia preparat i el va sotmetre a un examen d'un tribunal de professors de la universitat, convocat massivament, perquè fins i tot va imprimir un pesquí per anunciar aquest examen, i hi van anar molt de centenars de persones. I el nen va contestar més de 200 preguntes, sense saber llegir ni escriure, perquè...
0: És amb 3 anys, però 3 anys és molt petitet.
2: Efectivament.
1: El Campi Cornell era un home particular.
2: Era un home particular, sí.
0: I quin era el mètode aquest tan meravellós? Ho dic per aplicar-lo, aviam si... perquè, esclar, si era tan magnífic...
2: Sí, ell explica que lo important és fer entendre, no fer aprendre, sinó fer entendre. No? I, per tant, ell procurava que el nin assimilés tots els conceptes a base de, evidentment, repeticions, contínues, però, sobretot, intentant que ell copsés el sentit de cada una de les coses que li ensenyava.
0: Però clar, això en una època abans d'internet i abans de Google, per tant, perquè ara pot tenir molt sentit això d'entendre abans de captar una acumulació de coneixements, perquè tens una base relativament senzilla d'accedir-hi i, per tant, ho complementes. Però en aquell moment no.
2: No, i tant.
0: Clar,
2: i tant,
0: això i tant, és...
2: Fins i tot les fonts escrites eren limitades, no?
0: Perquè... Per això, que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
2: I tant.
0: Clar,
2: i tant.
0: Això li devia causar, d'una banda, un gran prestigi com a pedagog i, al mateix temps, una malfama d'excèntric que déu-n'hi-do, perquè, clar, això és bastant sorprenent. Una mica sinistre, diguéssim, portar el nen allò, passar un tribunal, no sé com ho es devia viure,
2: sí,
0: això.
2: Sí, sembla que sa mare ho trobava un poc estremat.
0: Clar.
2: Però era una operació, ell ho planteja com una operació publicitària de primer nivell, no? Perquè ell aconsegueix que se'n faci ressò escassa premsa des moment i que arribi aquesta notícia a sa cort i intenta que Florida Blanca el comissioni per implementar
1: és el gran marquès i autoritat a la monarquia borbònica.
2: Efectivament.
0: De Carles III, ja, en aquell moment. No sé si no ha arribat encara Carles IV.
1: Carles III, sí.
0: Clar, és un home molt interessant, Florida Blanca, i un personatge de primer ordre, dels pocs que se salva d'aquella època, vull dir que déu-n'hi-do. Florida Blanca, per tant, s'interessa en Picornell. Un Picornell jove, estem pensant en una persona no gaire gran.
2: S'interessa i li encomana implementar el mètode de pedagògic a la partida de Talavera, per començar per alguna banda.
0: Que és una prova, gairebé,
2: no? Sí, és una prova, i ja ell recruta alguns dels seus col·laboradors que se mantindran amb ell bastant d'anys, en Manuel Cortés especialment, i fan aquest intent de posar en marxa el sistema, però la por que té la corona espanyola de la situació francesa fa que enviar el govern, en Florida Blanca no l'havien trobat prou dur, i el substitueixen pel Conde de Aranda, que és més reaccionari, que immediatament acomiada en Picornell i acaba la història de s'intent.
0: Clar, hem de pensar que l'esclat de la Revolució Francesa, nosaltres ara ho veiem tot com un... tot junt, no? I, en canvi, va ser una cosa molt gradual i cada cop la gent s'anava espantant més, la gent que no ho veia clar. O sigui...
1: I tot quan el van... En fi, quan li van tallar el coll.
0: Sí, però el 1689, el primer moment és, ui, una revolta més de tantes que hi ha tot arreu del món i que després s'acaben amb un munt d'execucions i 3 canvis cosmètics, no? Això no estranyava. Però, clar, el procés es va accelerant i va espantant de cada cop més. I la reacció de la monarquia hispànica, en aquest sentit, és la mateixa que...
1: Va tenir pànic.
0: A tot arreu fan el mateix. Comencen a destituir els ministres més o menys liberals, més o menys, i introdueixen encara més reaccionaris. Per tant, no és estrany que això passés. Clar, Picornell també devia estar una mica marcat, perquè encara que no s'hagués decantat políticament per res, era evident que la seva manera de veure el món era, que ara diríem, progressista.
2: Sí, efectivament, i tenia contactes reconeguts en gent d'aquesta banda. I ell, sobretot, queda molt decebut de l'evolució política de la monarquia, de l'entrada d'en Godoy, i...
0: Això és Carles IV, ja és el següent.
1: El ministre de Carles IV, Godoy.
0: Sí, i amant de la reina, ja posats a fer...
1: Sí, perquè Carles IV era un...
0: No ho tocava bé.
1: Un ningú. Un ningú. I es veu pel cos...
0: Perdona, era molt bon rellotger, les coses com siguin. No, clar, els mèrits de cadascú s'han de dir. O sigui, a part d'això, no se sap cap mèrit més, però era bon rellotger. Ja, diguem-ho, està bé.
2: Doncs ell aconsegueix contactes, probablement ja a través de la maçoneria, i...
0: O sigui, era maçó, aquest també és...
2: Sí.
0: La maçoneria estava prohibidíssima.
2: I tant, però... Sí... Estava prohibida, però hi havia notables que estaven afiliats.
1: Perquè aportaven idees, progrés, llibertat, i clar, la gent, el món evolucionava.
2: doncs intenten muntar la Revolució Francesa a Espanya. No? Que és,
0: muntar la... Aviam, això estem parlant d'una cosa molt gruixuda.
2: Molt. Sí. Ja se coneix com la conspiració de Sant Blas perquè se va descobrir el dia de Sant Blai, no? per una traïció d'alguns dels quals havia captat en Picornell per participar en aquesta revolta. Però, bé, fins i tot tenien armes i tenien disposició de bastant diners, i és quan cau el primer gran fracàs d'en Picornell i els seus, perquè són descoberts, empresonats, torturats, fins i tot torturen sa dona d'en Picornell, de sa qual ell s'havia allunyat per prudència, però no va servir de res. Es nin, es governa el segrestre i l'envia a un hospici, el separa de sa família, i hi ha un procés relativament ràpid que acaba amb una condemna per sedició, amb aquestes paraules, d'en Picornell i d'algun dels seus còmplics, però sembla que per pressions de l'ambaixador francès, probablement d'algun dels notables que podrien estar involucrats amb aquella sonada, i tal vegada la maçoneria, el rei finalment li commuta la pena per un desterrament de perpetuïtat i l'envien cap a Veneçuela.
0: Clar, hem de pensar el sistema que va fer servir Picornell, que és molt del segle XIX, però no del segle XVIII, o sigui, el del cop d'estat. Això sí que es produiran amb maçons i derivats, allò amb carbonaris i tota aquesta colla, diguéssim, es produiran molts cops d'estat durant, sobretot, la primera meitat del segle XIX d'aquest tipus, conspiracions d'una elit que utilitzen... Però això, la Revolució Francesa no havia anat així.
2: No havia anat així.
0: Havia anat, i l'americana tampoc. Vull dir que potser s'avançava a l'època, no?
2: Sí, potser sí. Tanmateix, jo crec que va ser descobert amb un estadi bastant primerenc i va constituir això una crisi increïble. És curiós que el fiscal, en el seu al·legat, quan ja retrat en Picornell i l'insulta en tots els apel·latius que li pot dedicar, diu que és un home que ha tingut una vida tan extraordinària, digna d'una gran novel·la.
0: Ah, ja ho diu,
2: i era el començament de la vida d'en Picornell, perquè tot el que va venir després supera amb escreix en els episodis anteriors.

0: Tal com comentàvem, la primera vocació de Joan Baptista Picornell va ser la pedagogia. Reclamava una educació basada en l'experiència i no pas en la memòria. Per ell calia entendre més que no pas repetir. Per posar a prova les seves idees, va decidir formar el fill de 3 anys abans que sabés llegir en història, geografia i catecisme per no incomodar els religiosos més del necessari. El 3 d'abril de 1785, davant d'unes 3.000 persones reunides a Salamanca, el petit Joan Antoni, que encara no sabia llegir, va respondre correctament unes 300 preguntes, tal com recollia el notari designat per donar fe d'aquell acte de renovació pedagògica.
1: Els doctors nomenats per la universitat per testificar sobre l'examen públic al general major d'escoles menors el dia 3 d'aquest any per don Joan Antoni Picornell i Obispo, nen de 3 anys, 6 mesos i 24 dies d'edat, diuen que assistiren a l'esmentat examen del principi al final. Tan moguts per la curiositat com desconfiats per semblar-los quasi impossible, que es reduís a altra cosa que respondre algunes poques i fàcils qüestions de doctrina cristiana. Els semblava també massa tendre l'edat per sostenir en públic un examen i recelaven no sense fonament que el batibull i la confusió la covardissin o el sorprenguessin. Però tots els temors varen ser sobrers. Es va demanar a l'infant tota la història de l'Antic Testament segons el Catecisme Històric de Flaurí i a totes aquestes preguntes va respondre amb puntualitat. Se li va demanar amb extensió la doctrina cristiana i va respondre també la divisió general del globus terraqui i la d'Europa més particularment, les principals muntanyes i rius, els estats, capitals i els seus sobirans actuals i diversos governs. A tot va satisfer amb suma prestesa, amb respostes tan breus com oportunes. Se li feren moltes de preguntes sobre el mapa d'Europa, preguntant-li per diversos llocs sense cap ordre i els va assenyalar sense aturar-se. De manera que, tot i que no va ser interrogat amb igualtat sobre tots els punts que figuren impresos a l'examen, creuen els comissaris que a tots ells els hauria satisfet de la mateixa manera. El temps que aquest va durar va ser d'hora i mitja, amb pocs minuts de menys, i les preguntes en la nostra estimació passaren de 300, tal volta amb prou accés per la velocitat amb què se li feien i la suma brevetat amb què les responia. Tanta que algun cop es va fer necessari manar que les preguntes fossin més detingudes per no fatigar. Va assistir un concurs considerable de personal a escoltar-lo. Per 2 o 3 vegades va haver-hi avalot i veus que clamaven amb gaubança i aplaudiments per fer impressionar qualsevol. Però el nen es va mantenir sempre serè. Va demanar aigua diverses vegades i, en una ocasió, va brindar molta de gràcia a la salut de tots. Va acabar l'examen pels aplaudiments i els visques de la gent, havent insinuat el nen que es fatigava, tot i que el pare insistia encara que se li demanés més i més. En fi, creuen els comissaris que el nen don Joan Picornell és un prodigi, ja que no sap llegir, cosa que fa encara més digna d'alabança la sol·licitud i els espatllaments dels pares a cultivar-la. Signo a Salamanca, a 15 d'abril de 1785. Diego García de Paredes.
2: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Joan Maiol Serra i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de Joan Baptista Picornell, un revolucionari, molt revolucionari, mallorquí, no sé si molt mallorquí, també, senyor Maiol.
3: També. Havia nascut a Palma d'una família
0: illenca. Per tant, molt mallorquí, sí, sí, sí. Molt revolucionari, molt mallorquí. Sí, sí, sí. Per tant, el tenim marcat. El tenim ara, pobre home, condemnat primer a mort i ara a exili. La resta de companys de la conspiració també els hi van commutar la pena?
3: Sí, algun va col·laborar en sa justícia i va sortir més ben lliurat, i altres no, i van ser tots commutats i deportats, i finalment alguns d'ells se trobarien a Veneçuela, a La Guaira.
0: Els van enviar tots cap allà.
3: Els van enviar cap allà.
4: Els castiguen d'un fet insòlit, perquè no s'havia produït això.
0: O sigui, un intent de cop d'estat...
4: Bueno, un intent de cop d'estat...
0: No deixa de ser-ho,
4: És més un puix que un intent de cop d'estat, però normalment el cop d'estat el fa una força militar...
0: Sí, tens raó.
4: És un grup de gent que diu, escolta, avancem els principis de la Revolució Francesa i els drets de l'home i del ciutadà, que més endavant s'hi posarà, no?
3: S'hi posarà. Va ser el primer que els va traduir a l'espanyol per publicitat a les seves idees. O sigui, que li devem es transposar aquest text, que realment és importantíssim.
0: Molt, clau.
3: Per fer-ho entendre. A més, amb un sentit de sumó molt, molt peculiar, ell els imprimeix a les illes del Carib. No? Quan aconsegueix fugir de Venezuela després de s'intent de...
0: Sí, ara parlarem de l'intent de la Guàrdia, sí.
3: I els imprimeix i es peu d'impremta, diu que estan impresos a Madrid en la impremta La Verdad. No?
0: Això no succeeix. No, no.
3: I estaven impreses a Guadalupe o qualsevol de les illes per on se va moure i evidentment, per ell mateix, no hi havia cap impremta darrere.
0: De la Verdad de res. Tornem-hi. L'hem enviat al pobre home a Venezuela, que a més els viatges aquests eren terribles. Vull dir que aquesta tampoc no estem parlant d'un viatge de plaer precisament amb una certa comoditat, sinó que, de fet, molta gent s'hi deixava la pell per les males condicions del viatge. Ja no perquè naufragués el vaixell, que també passava, sinó perquè, clar, les condicions eren, a més, de presoners.
3: I tant. Clar, ell surt encadenat de la Corunya. I sí, li
4: dediquen... Home, porta uns quants mesos de presó, no?
3: Clar. Sí, després de mesos de presó i de tortura.
4: I ben escalfat.
3: Sí. I bueno, jo m'he entretingut a reconstruir les condicions del viatge, perquè m'apareixen que realment avui dia són difícils d'imaginar, no? Però, clar, passar-se mesos un vaixell... que si les tempestes eren dolentes, les calmes podien ser pitjor. No? Yeah. Amb unes condicions d'alimentació i d'higiene nules. Sí,
0: sí. Una aigua realment... deteriorada, etcètera.
3: Sí, plates per tot.
0: Sí. Horrorós. Però aconsegueix arribar i teòricament salvar-se. Quan arriba allà, és alliberat? Perquè què els passava? O sigui, els empresonaven? Què
3: passava? Ell és tancat en un penal que està en l'esport més pròxim a Caracas, La Guaira, però ja, quan t'has tancat, contacta amb emigrants mallorquins allà, o descendents de mallorquins, i ben aviat amb un grup de criolls que se plantejaven l'independència de Venezuela. I és el primer intent, l'intent de Gual i Espanya, se diu Gual, és un llinatge molt estès a Mallorca, i és el primer intent separatista d'una colònia espanyola, i ell des de la presó ja prepara materials, redacta documents, engresca gent, i protagonitza una fuga molt, molt curiosa, també, perquè segurament, d'acord amb el director del penal, que pensava, si aquests guanyen, me convé bastant a tenir seu. No? Sembla que el bisbe també estava una mica dins la conxorxa, i aconsegueix escapar, però pot dir després són descoberts, i ell, tanmateix, fuig a Curaçao, s'embarca, i posterguen l'intent perquè que han estat descoberts i molts d'ells empresonats. No?
0: Pensem que moltes d'aquestes revoltes inicials de les colònies espanyoles no són, com ara diríem, anticolonialistes. Mm-hmm. És una altra cosa, vull dir que no és els sistemes d'alliberament que veurem al segle XX a moltes colònies, per exemple, africanes. No té res a veure, no són... Són separatistes, en un sentit. Fins i tot alguns es plantegen mantenir la monarquia, cosa que, òbviament, encara és més complex, no? Però que és una altra cosa,
3: Eren elits criolles, sí. No? I Picornell té una diferència molt important amb els capitots revolucionaris venezolans, i és que ell defensa la llibertat pels esclaus.
0: Clar, això
4: es volen ser independents per mantenir els seus privilegis.
0: Sí, i sempre que no els empipin i que
3: protegeixen la gestió. I sobretot aconseguir més llibertat comercial, perquè les colònies estaven lligades a un comerç exclusivament en la metròpoli. Clar, per tant, quan ells volen comerciar amb Anglaterra, amb Estats Units, França...
4: El problema que té Anglaterra amb els Estats Units és el problema que tindran tots els països que són colonitzats per les potències europees. Els ofeguen, i clar, per això se'n volen anar.
0: Clar, però no són revoltes anticolonialistes en el sentit d'emancipació. No. És una altra cosa,
3: I tant,
0: volen mantenir... Picornell, de tota manera, no es devia sentir molt còmode, llavors, amb els seus col·legues de revolució.
3: Bueno, supos que devien dir, mira, tenim un camí a fer plegats i ja... Però ell en cap moment s'amaga de la seva, dels seus principis antiesclavistes i aconsegueix que en els principis que pacten els revolucionaris, els esclaus que participin en la revolta seran alliberats després de la revolta. Això sí que és un avanç en aquest sentit.
4: Un avanç molt important, sí, perquè sí. Encara estarà fins als anys 80, quan Espanya aboleix l'esclavitud a Cuba, imagina't.
3: Sí, sí, sí. Sí.
0: El nou fracàs, ja en portem dos, d'intent sí, revolucionari, sí, sí. Portava una mala ratxa, portava en Picornell, cap on el porta?
3: O una altra condemna de mort. El jutgen en rebel·lió, el jutgen en absència, però perquè queda...
0: El jutgen a Venezuela.
4: S'ha refugiat a Curaçao, has dit, no?
3: Sí, a Curaçao, i llavors comença un viatge atabaladíssim per totes les illes del Carib, que en aquell moment, clar, en aquell moment era ja s'empori del sucre, no? I el sucre era un element econòmic extraordinàriament important.
4: L'or blanc, que deien.
3: Exacte. I a més també, com que també se feia melassa per fer el col, encara més, no? I per tant, totes les potències europees tenien alguna illa del Carib com a base per aquest tipus de negoci. I per tant, ell va passant d'illa en illa, quan se fa mig dels anglesos, o després dels francesos, o després dels holandesos, i se va moguent, fugint dels espies espanyols que intenten fer-se amb ell, i passa uns anys de 70 en Porcel, de tabalades navegacions, no? És difícil seguir en detall tota aquesta trajectòria.
0: Tot això, la família és a Espanya, diguéssim.
3: Sí, finalment la dona és indultada, perquè no havia tingut cap participació directa en l'intent de rebel·lió, i li permeten anar-se'n a Mallorca i establir
0: amb el fill.
3: Amb el fill.
0: El treuen de l'hospici.
3: I va la família política a Palma i s'estableixen a Palma.
0: Tenim a Picornell, ho dic perquè anem centrant-nos, perquè si no, Picornell saltant d'illa a illa intentant salvar. Estem parlant de quins anys, en aquests moments?
3: Estem parlant de final des de 98, principis de 99.
0: 98-99, 1800, sí, més o menys, al voltant. Per tant, ja tenim una situació de crisi important a la monarquia borbònica, perquè ja han perdut la primera guerra de coalició contra els francesos, i la situació econòmica és un desastre d'aquells salvatges. Sí. Clar, això és una oportunitat revolucionària per en Picornell, m'imagino, no?
3: Sí, efectivament. Ell llavors passa en els nous Estats Units, no? S'estableix a Baltimore i comença a rodar pels Estats Units, i en aquell moment té contactes amb en Monroe. I en Picornell havia...
0: La doctrina Monroe, aquella de l'Amèrica pels americans.
3: És que aquesta frase és d'en Picornell. Aquesta frase és d'en Picornell.
0: Ah, caram.
3: Aquesta frase l'havia escrit en Picornell a les seves proclames. I, per tant, jo crec que és verossímil l'hipòtesi de que si va tenir contactes amb en Monroe i tenia aquesta idea tan clara, fos ell qui contagiés en Monroe d'aquesta idea. Que els yanquis transformen, perquè...
0: Clar, Amèrica
3: són ells. Nord-americans, no?
0: Sí.
3: Però segurament l'origen de la frase és picornellesc.

0: El fracàs de les insurreccions de Sant Blai a Madrid el 1795 i La Guaira a Veneçuela el 1797 no van fer desistir Picornell de l'activisme revolucionari. En el canvi de segle s'havia establert a Baltimore fent servir el cognom Altamira. Va exercir com a professor de física i química, tot i ser conscient que els espanyols oferien una recompensa pel seu cap. En una carta dirigida al seu deixeble Manuel Cortés, que havia estat enviat a Londres per conspirar amb el general veneçolà Francisco de Miranda, Picornell continuava sospesant les possibilitats que les colònies americanes assolissin la independència de la metròpoli.
1: Agost de 1800. Els negocis m'han duit fa pocs dies a Filadèlfia, una estada breu, però atrafegada i profitosa. Ha estat la capital de la nova república fins fa poc, que s'ha traslladat al districte de Colúmbia i continua sent el graner del Carib. S'hi embarquen contínuament incomptables carregaments de blat. He fet nous amics que saben i volen empènyer pels nostres tractes. Aquest és un món nou, obert al comerç, amb idees que bullen alimentades pel foc de la llibertat. He conegut un advocat molt actiu i intel·ligent, molt ben situat entre els capdavanters del govern, James Monroe. He discutit amb ell llargues hores i ha rebut amb interès la meva idea que els afers d'Amèrica els han de resoldre els americans. Manté que deuen gratitud a la corona espanyola que els ha ajudat a lliurar-se del jou britànic. Però entén que ho ha fet per odi als anglesos, no per amor als americans. La política no pot ser una cadena de favors. La política ha de perseguir la justícia i la felicitat del poble. I els pobles que pateixen el colonialisme espanyol no han de pagar més les factures dels governs de Madrid. Monroe ho entén i veu que els interessos de la nova república americana estan en la llibertat de les províncies espanyoles d'Amèrica. M'ha promès defensar aquestes propostes davant els poderosos, però insisteix que cal temps, que la fruita ha de madurar, que tenim el vent a favor, però no sempre prou intens. M'alegra saber que has aconseguit penetrar en el cercle d'en Miranda, tot i que t'aconsella anar alerta. És ben segur que l'ambaixador espanyol el fa vigilar de prop. Ara desconfien del seu heroi. I si sabessin dels nostres contactes, la ràbia els revoltaria. Has d'insistir que treballi la voluntat dels anglesos. Si aconseguim que yanquis i britànics ens donin suport, la victòria està assegurada. Dels americans me n'ocupo. I ja et dic que els he fet veure que els seus interessos estan a foragitar els espanyols d'Amèrica, obrir els ports al comerç amb totes les nacions, afavorir les indústries que la metròpoli ofega. En Miranda ha de fer veure als anglesos que és l'hora de passar la factura a Espanya pel seu suport a la independència americana, encara que sigui col·laborant amb els seus antics colons. Han d'entendre que de res servirà mantenir-se ressentits per la seva derrota. Ha arribat l'hora d'assumir quin és el món nou i de veure que val més reconciliar-se i col·laborar amb els seus antics súbdits per aconseguir avantatges en un procés que saben, millor que ningú, que no s'aturarà.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
3: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
4: Calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mick i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mick, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Joan Maiol, ja veiem com escrivia en Picornell. Clar, com a bon fill de la seva època, l'escriptura per ell devia ser bàsica i devia preocupar-se, i pedagog, etc etc. Per tant, tenim molts escrits d'ell explicant les seves idees revolucionàries.
5: Sí, sí, hi ha molts escrits. Aquesta carta no. Aquesta carta és però civil, però imaginada. Però no, hi ha moltes proclames d'en Picornell i fins i tot algun dels seus escrits, algunes de les seves frases, han estat incloses literalment a la Constitució constitució vigent de Venezuela, encara ara. Per tant, va deixar una herència
0: important.
5: Escrita molt important.
0: Val, el tenim als Estats Units, ha contactat amb Monroe, suposo que conversen prou perquè es filtrin idees mútues. Cap a on va, Picornell? Què desitja en aquell moment?
5: En aquell moment, ell passa a Europa, torna a Europa, va a França per formar-se en medicina i en farmàcia.
0: I estem en època napoleònica, llavors.
5: Estàvem en època napoleònica, efectivament.
0: O sigui, Napoleó ha arribat al poder.
5: I ell va a París per formar-se amb un metge militar, que no havia l'Arrey.
0: Molt important, era el metge bàsic de... És el que s'inventa les ambulàncies, per exemple.
5: Ah, sí,
0: és el que... Les ambulàncies militars. O sigui, fins aleshores, quan hi havia una batalla, els ferits quedaven allà, alguns els arrossegaven literalment o els posaven a coll i bé per retirar-los, doncs Larry inventa això, unes ambulàncies que s'apropen i que, per tant, poden fer un servei directe.
6: I els més malferits demanaven que els acabessin de rematar.
0: Sí, clar, era una cosa terrible. Doncs Larry és un dels grans... A més, Larry era dels pocs que amb Napoleó es va barallar i que Napoleó li aguantava. O sigui, cosa que tenia en compte... Sí, Larry els hi deixava anar ben fortes i Napoleó s'ho en passava perquè li tenia molt de respecte pel que feia. Perdó, parèntesi,
5: Sí. Vull fer-ne un de parèntesis.
0: Vinga, va.
5: En aquest moment, jo faig feina amb una Larry. Una descendenta del metge que està que viu a Mallorca i que és la cap de comunicació de Oli de Mallorca, on també col·labor, i curiosament el món és petit, no?
0: Sí, sí. I em sembla que són descendents irlandesos que havien
5: anat a parar. Crec que és d'origen irlandès,
0: efectivament. Que eren catòlics irlandesos que van fugir d'Irlanda i van acabar a matar, com van passar molts francesos protestants que van passar a Anglaterra.
5: La globalització no és un invent.
0: No, és una cosa molt, molt antiga. Sí, tornem-hi.
5: Sí,
0: llavors,
5: torna-hi.
0: Contacta amb Larry, per exemple,
5: o té
0: contacte, sí.
5: I després, a la novel·la, ficcion una entrevista amb en Fuché, amb el ministre perpètu de policia de França.
6: Sí. El que tenim ara d'interior,
5: de
6: governació, el que executa.
0: Però que arrenca, té els primers contactes amb els Borbons, després durant la convenció de Robespierre, continua amb Napoleó, amb Lluís XVIII, quan torna Napoleó i continua, i quan arriba Carles Desè, em sembla que és quan plega ja. Vull dir que...
6: Perquè ell no té idees, ell només té una idea, s'ha d'estar amb el poder.
0: No, i ho aconsegueix, eh? Ell i Talleyrand són els dos personatges més fascinants d'aquell moment.
5: Ara, aquest dia es va llegir una frase seva que venia a comptes de la història d'en Zapatero. Deia, donau-me una carta manuscrita de qualsevol i el portaré a la guillotina. Era capaç de manipular qualsevol.
0: Déu-n'hi-do. És bona, aquesta.
5: Sí.
0: Llavors, contem. Fa contactes allà.
5: Sí, fa contactes. Et cert que...

0: molt efímer, molt efímer, no? Perquè va durar molt poques setmanes, allò era un continu traïcions entre les diferents faccions, i en Picornell, decebut, abandona.
1: Texas és una història molt curiosa, perquè està en un territori tan gran, que és el segon estat més gran dels Estats Units, gairebé té 700.000 quilòmetres quadrats, i és el segon territori més ric dels Estats Units, o sigui, però Mèxic ho feia tan malament, no controlava el territori, tenia plantejaments absolutament heredats, diguem, d'Espanya, tradicionals, i el món anglosaxó era més avançat cap a la modernitat. I aquests tenien la idea d'aquell territori, d'alguna forma o altra, l'havien de controlar. Quan se'ls va produir l'oportunitat, primer Texas i després tot el que és els territoris, diguem, de Nuevo México fins al Pacífic, Estats Units...
2: S'ho van passar.
1: S'ho van passar.
0: Sí, sí.

0: El 1811, Pi Cornell va participar en la insurrecció veneçolana liderada amb èxit pel general Miranda, que acabaria sent traït pels seus col·laboradors més joves. Decebut per la manera com la naixent república veneçolana s'havia rendit, el sediciós mallorquí es va refugiar a Nova Orleans, on va trobar-se amb el filibuster francès Jean Lafitte, que va informar Pi Cornell d'una conxorxa en marxa a les terres orientals de Mèxic, les terres de Texas. Li va faltar temps per sumar-s'hi.
1: Sí, don Joan. A Mèxic, cada dia que passa, més i més gent està farta de greuges i espolis dels espanyols. La pólvora és eixuta, bastarà una espurna. I jo conec qui té un foguer. Sóc a port per un negoci que tal vegada us interessa.
2: No us vull enganyar, Lafitte. A mi el que m'interessa és la llibertat dels pobles.
1: D'això es tracta. Alguns comerciants i advocats de Nova Orleans volen alçar-se contra el rei d'Espanya a l'orient de Mèxic, les terres de Texas. Oi que en James Monroe, el secretari d'Estat, és amic vostre?
2: És un home cabal. Hem mantingut llargues converses, certament. En moltes ocasions li he fet veure que Amèrica ha de ser per als americans.
1: Doncs en Monroe ha paraulat 10.000 mosquets a canvi de futurs drets miners de la Texas independent. Alguns comerciants i advocats de Nova Orleans pretenen organitzar un alçament contra el rei espanyol a la part oriental de Mèxic, el que es coneix com les terres de Texas. El riu és la porta a un país immens, don Joan. És la frontera amb Louisiana, i són moltes terres per poblar, pasturar i conrear. Pi Cornell, us vull presentar al cap de la conxorxa, José Álvarez de Toledo. Veniu aquí, José. Seieu amb nosaltres. Segur que el senyor Álvarez sabrà apreciar el vostre domini de l'oratòria.
3: Bona tarda. La vostra fama, Pi Cornell, ha transcendit arreu.
2: Caram, començaré a pensar que una estranya força magnètica em fa viatjar allà on hi ha una revolta en marxa. Però ja us en fieu, dels americans? No voldran cobrar la factura a tard o d'hora?
1: Tenim interessos comuns. Nosaltres tindrem el comerç. Ells volen el comerç i necessitarem els negocis. Però ara lluitem per la llibertat, pel progrés, per fer fora els paràsits espanyols.
2: Comandant, els homes i els muls són imprescindibles, però també ho és una impremta. Hem de poder difondre les nostres idees i les nostres victòries.
3: M'agrada molt això que dieu. Vos ens pot fer bon servei per donar contingut als escrits i a les proclames.
2: Faré el que calgui per veure triomfar una insurrecció, finalment.
4: Això és En Guàrdia.
0: Joan Mayol, per primera vegada crec que Pi Cornell té un càrrec, no? Que és president d'una república independent. Això és magnífic. No li dura gaire, no?
5: No li dura gaire.
0: No. La seva vida, em sembla que això és bastant constant. El no li dura gaire,
5: sí.
0: Crec que és una cosa allò bastant reiterada. Sí. Què passa amb el de Texas? Com es produeixen els fets perquè no li duri gaire aquest càrrec?
5: Hi havia diverses faccions que tenien baralles entre elles tan dures com... Amb...
0: Devien ser catalans.
5: I els yanquis de darrere, jo crec,
0: sí,
5: que també van manipular molt. I ell abandona amb una decepció completa, és captat per un personatge

0: molt curiós, que era un capellà de caputxí, que el convenç de demanar perdó a la corona espanyola, intentar tornar a Espanya, cosa que no aconsegueix.
1: Però arriba a demanar perdó
0: sí. I fins i tot arriba a delatar alguns dels seus col·laboradors. Sí, és una pàgina fosca.
1: Clar, estem parlant, si això és 1817, no? Era... 1800 i escaig, diguéssim.
0: Sí, però en tot cas.
1: És un relatiu... Ja és madur, però no és tan gran, tampoc.
0: Efectivament. Clar, ell, 1815, és quan renuncia a la presidència. El 17 té una altra decepció molt gran, perquè el seu fill intenta venir a anar des de Mallorca a Nova Orleans o a Mèxic, i mor. Desgraciadament, i això suposo que també el digué afectar moltíssim.
2: Jo no el va veure mai més, el fill.
0: No el va veure
1: Lògic,
0: mai més.
1: Sí, una cosa més trista. Sí.
0: I va ser quan llavors té un període molt important a nivell sanitari, perquè intervé en s'intent de controlar una epidèmia de febre groga a Nova Orleans i redacta la primera farmacopea que es publica en els Estats Units. Per tant, també sobre... amb això sol ja apareixeria un carrer Palma, no?
1: Sí, però és curiós perquè a més a més estem parlant dels anys, per exemple, l'epidèmia de febre groga a Barcelona és de 1821. Per tant, estem en aquesta època, més o menys, i ve també d'un vaixell que ve de l'Havana, probablement va ser el vector que va introduir.
2: I que no es va respectar la quarantena.
1: El Gran Turco, es deia el vaixell. Doncs, esclar, estem parlant d'uns anys en què el tema de les epidèmies, això es dispara, però per ara no hem sentit res d'una formació mèdica de Picornell.
0: Sí, quan van a París.
1: A París amb l'Arri. Ara jo ja estava perdut.
0: Sí.
1: O sigui, el resultat és que ell s'hi posa per al control de l'epidèmia a Nova Orleans i se'n surt bastant bé.
0: Se'n surt. I després és quan ja definitivament marxa i se'n va a Cuba, on continuarà exercint sa medicina i especialment ell s'interessava per parts, per ajudar les dones que tenien dificultats de parts.
1: D'aquesta època, que potser és una època ja més trista en molts sentits, encara que potser per ell va ser molt plena, s'han conservat escrits o ja va perdre l'ímpetu revolucionari?
0: Sí, una vegada abdicat de president de Texas, no li conec més escrits polítics. No? Però sí que va anar a Cuba amb intenció de fer-hi feina de política en minúscula, i ell acabà sent regidor de San Fernando de Nuevitas, que és el poble on va morir. O sigui, que ell va continuar sempre un poc implicat amb els afers
2: polítics. Hem de tenir en compte que en aquesta època Cuba és de les zones més riques del món.
1: El
2: sucre, el tabac, els esclaus...
1: Sí, els esclaus indirectament, perquè és la font que genera tota l'altra riquesa.
2: Els cuiros, amb tot això, i després exportacions, en fi, una zona molt rica en aquells anys. No arriba, té 800.000 habitants.
1: Cuba formava part del tot del Regne d'Espanya.
2: Absolutament.
1: No tenia problemes en aquest sentit, o ell estava d'incògnit?
0: No, amb això, diguem que el perdó real havia arribat en aquest nivell, no? que el mort batia a establar-se.
1: Amb la qual es podia permetre això. Quin record ha quedat... Ell mor allà, diguéssim. Quin record ha quedat de Picornell allà? Ja hem vist que aquí no gaire cosa.
0: A Veneçuela sí, que hi havia un monument en els llibertadors, i hi havia una llista dels llibertadors, i en aquesta llista en Picornell hi consta. És allò que on ha quedat més memòria pública d'ell. No? A Cuba no. Vaig fer un intent d'intentar esbrinar si havia deixat cap tipus de record, i no vaig aconseguir resposta. I, bueno, encara tinc pendent d'anar a fer un intent de recerca sobre el terreny.
1: I a Houston, als Estats Units, ni a Baltimore, ni a Nova Orleans...
0: Bueno, sí, és anomenat amb alguns treballs que he pogut consultar d'historiadors locals que conten en detall aquesta rebel·lió amb Lafitte i tota aquesta història. Sí que està documentada amb estudis dels anys 30, 40. D'estudis recents no en conec.
1: En Lafitte em sembla que va ser interpretat al cinema pel Víctor Mature, amb la qual cosa crec que no deu ser gaire dient el personatge de Pi Cornell al costat del Víctor Mature. Joan Mayol, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia. Ell és l'autor d'aquesta novel·la molt ben documentada, El sediciós, vera història del revolucionari mallorquí Joan Batista Pi Cornell, que ha publicat Nova Editorial Moll. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Josep Maria Soler, un personatge, allò que dèiem,
2: sí, són aquests personatges que, en fi, que és una de les raons per les quals la gent s'interessa per la història i per la novel·la històrica quan està ben feta.
1: Sí, sí, perquè realment t'enganxen i et fan ganes de llegir més i de saber més d'una època fascinant, com és aquell cavall de segle, és una cosa...
2: Desconeguda totalment.
1: Home, una meravella. Això és l'Enguàrdia.
3: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
4: I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Josep Lluís González, Cristina Serra i Albert Cortés.
5: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. 4 itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'Enguàrdia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Gemma Bonet. A partir de l'1 de juliol, comprar productes online en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea imposarà una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Afectarà els enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari. El professor de la Universitat Oberta de Catalunya i expert en logística, Cristian Castilló, fa aquest avís.
2: Tots aquells productes, paqueteria principalment, que arribin fins a 150 euros, que fins ara estan van exemptes de pagar cap taxa duanera, doncs ara sí que hauran de tenir un preu fixe d'uns 3 euros per cada partida arancelària. Això vol dir que podríem tenir samarretes, però si són de diferents materials i, per tant, tenen diferent categoria arancelària, s'haurien d'aplicar aquests 3 euros per cada categoria.
1: Castillo aconsella que a partir d'ara els compradors per internet s'assegurin des d'on es fan els enviaments dels productes que adquireixin si el preu que paguen ja inclou aquesta taxa. L'any passat van entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot provinent de l'Àsia. Notícies, Montse Mir.
3: Veneçuela continua recuperant cadàvers de sota la runa després del doble terratrèmol de dimecres. Els supervivents es recuperen en comptagotes i l'últim balanç oficial parla de 1.430 morts. Els veneçolans denuncien falta de recursos i preocupa l'emergència sanitària per l'acumulació de cossos sota els edificis ensorrats. Pel que fa a les víctimes de nacionalitat espanyola, segons el Ministeri d'Afers Exteriors, hi ha 9 ciutadans espanyols que han mort pels terratrèmols i la xifra de desapareguts s'eleva a les 152 persones. Aquest matí ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer avió amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. José Manuel Álvarez.
4: Hemos aprovechado el propio vuelo del Ejército del Aire español que ha trasladado a los rescatistas y el material de emergencia de primera necesidad para repatriar a estos españoles.
1: Els Estats Units i l'Iran mantenen els atacs al Golf Pèrsic i les amenaces mútues, però no donen per trencat el memoràndum per avançar cap a la fi de la guerra. Teheran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrein després d'un nou atac nord-americà contra objectius militars al sud de l'Iran.
3: Retiren una balena morta que havia aparegut a la platja de l'Almadrava, de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Es preveu que la platja es pugui reobrir entre demà i demà passat quan acabin les tasques de neteja. Les restes del cetaci s'incineraran.
1: L'Església Evangèlica, el Pont, ha comprat l'antiga discoteca Metro, situada al polígon de les Tosses d'Amposta i una de les més grans de la zona per fer-hi un centre de culte. El local estava tancat des del 2014. Amb una inversió inicial prevista de 600.000 euros entre la compra i la reforma, a banda del culte, també hi volen fer activitats socials. Arnau Martínez, d'Amposta.
5: L'entitat ha adquirit l'espai de 3.200 metres quadrats. Aquest cap de setmana, un grup de persones han començat a treure runa. A dins hi ha un auditori amb un aforament de 600 persones i sales per desenvolupar un programa per a persones drogodependents i activitats de reforç escolar per a infants vulnerables. Carlos Zaragoza és el pastor de l'Església.
6: He arribat a un punt en què ja no cabem. Ja fem dos cultes, dos reunions, s'estan omplint quasi les dues reunions ja, i llavors vam prendre la decisió de poder fer buscar un altre local on poder anar, estar tots junts i fer un culto per a tots i no estar en dos cultes i és més pesat al final també.
5: La Metro va obrir el 2005 al polígon Les Tosses d'Amposta, que havia de ser un punt de referència a l'oci nocturn de les Terres de l'Ebre. 20 anys després, l'espai està majoritàriament abandonat.
1: Els esports, Alfons Gorina.
7: A Yogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè, mentre que Àlex Márquez ha estat cinquè. A la general, Jorge Martín és nou líder amb 193 punts, són 7 més que Bezzecchi, 16 més que Dijan Antonio i 40 més que Marc Márquez. Tot això i la resta de l'actualitat esportiva, a partir d'ara, el Tot Gira.
0: Fins aquí les notícies.
8: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
9: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
10: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
8: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
11: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
8: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3Cat.
13: CaixaBank patrocina aquest programa. Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.

0: Leo Messi és infinit. Aquesta nit, en un partit intranscendent, l'Argentina ha guanyat Jordània per 3-1. Messi ha estat suplent, ha tingut la mitja hora final i quan ha entrat ha marcat de falta. Ja du 6 gols en aquest Mundial. I ja encadena 7 partits seguits de Mundials marcant. Ningú ho havia fet mai abans. Aquesta setmana ha fet 39 anys. 39. El dia que Messi es retiri, ens costarà assimilar-ho. I aquell dia serem conscients de com de privilegiats hem estat de poder dir sí, jo vaig veure jugar Leo Messi.
1: Tot gira amb David Clopé.
0: Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a les 9 del vespre, avui obrirem les portes dels setzens de final del Mundial, el de veritat. A les 9, Sud-Àfrica-Canadà, primera eliminatòria del Mundial. Analitzarem aquests setzens de final i tornarem a prendre el pols a l'Argentina de Messi, de nou golejador. Però també molt motor, de seguida amb el desenllaç del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 i la ressaca de la cursa de motos d'Ascent que ha guanyat, ja ho sabeu,
2: A Iogura,
0: mira, m'havia marxat del cap, amb Marc Márquez, que no ha pogut pujar al podi. Hi ha el partit de la selecció catalana de bàsquet i la prèvia de Wimbledon amb el Corretja, la prèvia del Tour i molt més.
3: Tot gira 2311.
1: Els 11 titulars.
0: Vistaire, Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Els 11 titulars d'aquest diumenge 28 de juny del 2026. Avui comencen els setzens de final del Mundial.
4: A les 9 de vespre, Canadà-Sud-Àfrica.
0: Aquesta matinada s'han acabat de definir totes les eliminatòries de setzens.
4: Espanya jugarà contra Àustria dijous que ve a partir de les 9.
0: Leo Messi continua fent història amb la seva selecció i ha tornat a marcar aquesta matinada.
4: El sisè gol que marca el Mundial ha fet en l'Argentina 3, Jordània 1. Argentina ja sabia que jugaria contra Cap Verd als setzens de final.
0: La resta d'emparellaments definits aquesta matinada són aquests.
4: Portugal-Croàcia, Colòmbia-Ghana, Suïssa-Algèria.
0: Precisament Algèria ha estat protagonista del partit boig de la matinada que ha acabat eliminant l'Iran a l'últim segon.
4: A l'Algèria 3, Àustria 3, les dues classificades amb un gol d'Àustria al minut 95, que ha deixat fora l'Iran al darrer instant com una de les millors terceres del seu grup.
0: Els germans Márquez surten d'Ascent amb un somriure d'orella a orella.
4: Àlex Márquez acaba quart i Marc Márquez setè, una cursa guanyada per Iogura, però el tro surt a 40 punts del nou líder Jorge Martín, ja que Marco Bezzecchi ha caigut a la primera volta.
0: Precisament Bezzecchi ha acabat a l'hospital.
4: Amb una forta caiguda, ara li estan fent proves per saber si té alguna lesió a les vèrtebres.
0: En marxa el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1.
4: A 17 voltes pel final, de moment Russell, la Mercedes a la primera posició, 9 segons d'avantatge sobre Verstappen, a la tercera posició, líder del Mundial, Kimi Antonelli.
0: El Club Patí Vilafranca torna a l'Hockey Lliga d'Hockey Patins.
4: Ha superat el Manlleu a playoff de tornada per 6-4, l'anada ja havien guanyat els del Penedès.
0: En ciclisme, el català Marcel Camproví, campió d'Espanya en ruta.
4: I completa un cap de setmana perfecte pel ciclisme català després de la victòria ahir de Mireia Benito.
0: En bàsquet, Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya.
4: De 2 punts, 74-76 en un amistós que s'ha jugat a Manresa.
0: Sergi Cans, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
0: El titular a xarxes.
2: La imatge viral a xarxes és la del gol de Leo Messi, l'argentí sortint des de la banqueta, marca per sota la tanca amb un xut tens que es cola a la dreta del porter que fa l'estàtua. El gol el teniu al nostre perfil de @totgira.
1: Som a Twitter, Facebook i Instagram @totgira. Correu gira@catradio.cat.
3: Diumenge 5 de juliol arriba la gran final. Descobrirem quin és el millor himne del futbol català. Sant Feliuet. Les Planes d'Hostoles.
5: Les Planes és passió. Les Planes és futbol. Les Planes.
3: O Vilablareix.

0: junts per guanyar.
1: Diumenge 5, el Tot Gira. Això és el Tot Gira.
2: Molt bé, estupendo.
1: Des del 2004, amb David Clopés.
2: Vamos!

0: Tot gira amb el Joan Arroyo i el Marçal Turo al control tècnic i musical, la Nadia Roig a la producció i el Víctor Rodríguez al control central. Ja ho heu sentit, diumenge que ve, dia 5 de juliol, gran final del concurs d'himnes del futbol català aquest any, 11a edició del nostre concurs, concurs que hem fet durant tota la temporada, i després de la votació dels oients tenim 3 himnes de 3 clubs a la gran final. Són l'himne del Sant Feliuenc, l'himne de les Planes d'Hòstoles i l'himne del Vilablareix. Diumenge que ve, en l'últim programa de la temporada, rebrem representants dels 3 clubs, tindrem un jurat musical i triarem el millor himne de la temporada. Per si voleu anar fent boca, us recomano que entreu a la nostra fonoteca d'himnes, aquest mapa interactiu del país, on podeu escoltar tots els himnes dels clubs catalans que han passat pel programa. N'hi ha més de 300, una barbaritat. catradio.cat/himnesfutbol. catradio.cat/himnesfutbol. Entreu-hi i ja veureu que és addictiu. A vegades ens passa a la redacció, amb l'Oriol Rodríguez ens hi posem, comencem a escoltar, a clicar àudios als diferents punts del país i la veritat és que és bastant addictiu. Això serà diumenge que ve i avui, hora mundial, a partir de les 7, ja amb els setzens de final definits. Ara sí, després de la jornada d'aquesta matinada, Oriol, refresquem-los, els tenim ja tots definits.
1: Ja els tenim aquí, avui a les 9, primer partit a Inglewood, a Califòrnia, Sud-àfrica, Canadà, demà 3 partits a les 7, Brasil, Japó, a 2:15, Alemanya, Paraguai, i a les 3 de la matinada, Països Baixos, Marroc. La resta de partits de setzens són aquests: Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia, Mèxic, Equador, Anglaterra, Congo, Bèlgica, Senegal, Estats Units, Bòsnia, Espanya, Àustria, dijous a partir de les 9 de la nit, Portugal, Croàcia, Suïssa, Algèria, Austràlia, Egipte, Argentina, Cap Verd i Colòmbia, Ghana, que serà l'últim partit de setzens i que juga la matinada de dissabte que ve. Dissabte 4 de juliol ja comencen els vuitens de final.
0: Espanya, per tant, ha sabut aquesta nit que Àustria serà finalment el seu rival de setzens. De fet, el rival ha canviat en un minut al final del partit entre Algèria i Àustria. Algèria i Àustria empataven a 2 al minut 92. Tots dos estaven classificats i Àustria era el rival d'Espanya. Al 93 marca Marès per Algèria. En aquell moment Algèria era el rival d'Espanya i Àustria estava eliminada. I l'Iran classificada com una de les millors terceres de grup. Al minut 95 ha entrat per Àustria el davanter Kaladic al camp i al 96 ha passat això.
2: Das sechste Minute der Nachspielzeit. Ein hoher Ball noch Richtung Gregoritsch. Ja! Ja! Ja!
0: La bogeria dels narradors austríacs, gol de Kaladzic en la primera pilota que ha tocat amb un cop de cap, Algèria 3, Àustria 3, i en aquell moment Àustria passava com a segona, rival d'Espanya, i Algèria, tercera, també passarà, serà el rival de Suïssa als setzens. La bogeria del Mundial, que avui hem pogut comprovar i que han patit els iranians que se'n van cap a casa.
3: Sí, i a l'entrenador d'Àustria, el Ralf Rangnick, li han preguntat doncs, si això era una mena de biscotto, una mena de marcador preparat, perquè era molt estrany, i ell doncs, ha dit que no ho havia vist mai, i fins i tot ha tirat d'ironia després del partit, ha dit que si fos una pel·lícula potser la podria haver escrit el mestre del suspens, Alfred Hitchcock.
0: Bueno, el gol d'Àustria al 96 és una de les imatges virals de la nit, però l'altra, ja ho sabeu, és aquesta.
4: Y es una posición recontra.
5: A ver, Leo. A ver, Leo. Yo sé que tanto te pedimos. Ahí va, Messi. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Animal!
0: El sisè gol de Messi en aquest Mundial, avui de falta contra Jordània. Messi suplent, ha jugat l'última mitja hora i ha tornat a marcar, Oriol.
1: I li diuen animal. I Messi fa història perquè es converteix en el primer jugador de la història que marca almenys un gol en 7 partits seguits de Mundial, en aquest cas entre els Mundials de Qatar i els Estats Units.
3: I agafant aquest golaç de Messi, us preguntem al nostre perfil de X, @totgira, qui serà l'MVP d'aquest Mundial. Donem 4 opcions: Lamine Yamal, Mbappé, Messi o Dembélé. Si teniu alguna altra opció, també deixeu-la als comentaris. I ara mateix els oients del Tot Gira ho tenen molt clar. Amb el 70% dels vots gairebé, l'MVP d'aquest Mundial serà Leo Messi.
0: Anirem actualitzant aquesta enquesta. A les 7, hora mundial, avui amb l'Alberto Etjogo, l'Olga Garcia, el Marc Maiola i des dels Estats Units, la Sònia Gelmà i el Roger Gusà, que s'afegeix també a l'expedició de Catalunya Ràdio. Passen 16 minuts de les 4, ara Fórmula 1 s'està decidint el Gran Premi d'Àustria.

0: I de moment 60 voltes de 71 al Red Bull Ring. Recordeu avui amb aquest gran premi on sortia George Russell amb Mercedes des de la pole, amb Leclerc en segona posició, Hamilton en tercera, és a dir, els dos Ferrari per darrere del Mercedes de Russell, i el líder del Mundial sortia des de la quarta posició. Kimi Antonelli amb Mercedes sortia quart. Però ara mateix ja tenim els dos Mercedes al davant, amb Russell primer i Antonelli, el líder, en segona, en tercera posició. Sí. Per davant està Verstappen.
1: Amb aquest entrepà amb Verstappen al mig, que veiem com el pilot de Red Bull va reduint el desavantatge respecte a Russell a les darreres voltes. Ara queden 11 voltes pel final. Russell té 5,6 segons d'avantatge sobre Verstappen, però les rodes de Verstappen són més fresques que no pas les de l'anglès, i li va reduint a poc a poc el seu desavantatge, amb 10 voltes pel final, 5,6. Veurem si acaba arribant el pilot de Red Bull al pilot de Mercedes, mentre que per la part del darrere, avui el líder mundial Antonelli ho tindrà complicat, a no ser que hi hagi un safety car en aquestes 10 voltes que queden, per intentar sumar la seva 6a victòria aquesta temporada. Ara el veiem a 4 segons de Verstappen, i amb la general, que veiem com Russell ara mateix pujaria a la segona classificació a 40 punts del seu company d'equip, en detriment d'un Hamilton que avui ocupa la 5a plaça.
0: En Verstappen, des de quina posició de la grella sortida?
1: Verstappen estava a la grella sortida a la tercera fila, sortia més enrere, sortia des de la quarta fila. Per tant, ha anat remuntant. Hi havia alguns moments en què veiem que el pilot de Red Bull podria optar la victòria, però de moment això encara ho hem de deixar en stand-by, perquè les rodes de Russell, més castigades estaran com més rodes, com més voltes passin, i per tant aquest 5,3 en mica li va jugant el desavantatge, però aquesta incògnita de veure si és capaç de jugar-li mig segon per volta en aquestes 10 que encara falten.
0: Recordem, classificació del Mundial comandada per Antonelli a Mercedes, 156 punts, 115 per Hamilton, Russell també Mercedes 106, ja més lluny Leclerc amb 75, Norris 73, Piastri 68, i Verstappen és el 7è de la general amb 55 punts. Sens dubte Verstappen protagonista avui en aquest Gran Premi d'Àustria, a 9 voltes pel final, situació de cursa, Oriol.
1: Amb Russell a la primera posició en el circuit de Red Bull, en aquest Red Bull Ring, per davant de Verstappen, ara 5,2, per tant va reduint cada vegada més el seu desavantatge al pilot de Red Bull. Tercera posició per Antonelli, per davant de Piastri, Hamilton, Kajar, Norris, Leclerc, Lawson, i també a la desena posició que veiem dint, i pel que fa als espanyols, a la part del darrere, Alonso 18è, amb volta perduda, Sainz ha hagut d'abandonar.
0: Bé, doncs continuen els problemes per Alonso i el seu Aston Martin. Ara mateix seria l'últim dels monoplaces que estan encara competint en aquest Red Bull Ring, a 9 voltes perquè s'acabi. Amb un ull posat al que està passant a la Fórmula 1, mirem cap a les motos, perquè avui a la catedral, a Assen, hem tingut Gran Premi.
2: Està arribant el japonès a l'últim sector, està arribant el japonès fent la ràpida fins a la meta amb Ramshook. La xicana, la victòria del japonès. Ai, l'ai, ai, l'ai, la que has fet. Ai, l'ai, ai, Ogura. Quina passada de victòria. Quin doblet dels Trackhouse. Ai, Ogura i Raúl Fernández. Primer i segon, tercer Martín, quart Dijan Antonio, cinquè Àlex Márquez.
0: Victòria del japonès Ai Ogura, i segurament la notícia més important és que els germans Márquez salven els mobles, perquè no era aquest Assen un circuit propici. Nou guanyador, per cert, i nou líder. L'anterior líder del Mundial, Bezzecchi, el tenim a l'hospital, i el nou líder del Mundial és Jorge Martín. Damià Aguilar, què tal? Com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Han passat moltíssimes coses avui, eh? Moltes,
3: total.
0: moltes. Sí, sí. D'entrada, jo crec que el gran titular és que Marc Márquez pot sortir prou content d'aquest circuit d'Assen, perquè no li era favorable.
3: Sí, però, és a dir, Marc Márquez està content perquè surt d'aquí sense lesions, però d'alguna manera està empipat perquè pensava que podria haver acabat més al davant. Ara ho explicarem. Ai Ogura ha aconseguit la seva primera victòria al Mundial, seguit per Raúl Fernández i Jorge Martín. Al darrere, fora del podi, Dijan Antonio, Àlex Márquez, Bastianini i Marc Márquez, és a dir, els germans 5è i 7è, han puntuat Rins i Viñales 10è i 12è. La caiguda de Bezzecchi només començar, que és a l'hospital encara. L'abandonament de Costa per un tema físic supera el dimarts. Abandonament de Bagnaia, que ha set pare aquesta nit passada i ha plegat abans d'hora per una avaria, ja ha anat a agafar l'avió per anar-se'n a Turí, i això és el que ha donat de si aquesta cursa. Si la traduïm a la classificació del Mundial, tenim 8 pilots en 63 punts. Jorge Martínez, el nou líder, té 193 punts, a 7 Bezzecchi, a 16 Dijan Antonio, a 25 Ogura, a 40 Marc Márquez, que es queda com estava.
0: Per tant, és a dir, malgrat la 6a posició avui de Marc Márquez, Continua tot igual respecte al que va passar ahir després de la cursa sprint, 40 punts, que no és pas tant.
3: Està molt bé el resultat del Marc. La referència era Bezzecchi, Bezzecchi no ha puntuat. A 55, Raúl Fernández, a 60, Acosta, i a 63, Pecco Bagnaia, i aquests 8 primers de la classificació. Han passat tantes coses, et diré. La primera, la victòria d'Ayogura és important per allò que feia 22 anys que un japonès no guanyava.
0: 22 anys?
3: Sí, l'última victòria va ser de Makoto Tamada, ho hem explicat, Gran Premi del Japó, 2004, amb una moto pintada de Camel, això no sé si ho podem dir, a l'equip de Shito Pons.
0: Ja ho has dit.
3: I aleshores, amb uns pneumàtics que no eren els que portava tothom, tothom portava els Michelin, Tamada portava els Bridgestone, van guanyar el Brasil i van guanyar el Japó. I a més, Ogura és un triomf de MotoGP perquè és un pilot que ve de la promoció del planter de la Talent Cup d'Àsia.
0: Tant, ja ho va fer molt bé a l'anterior Gran Premi, eh? Va estar també lluitant, va pujar al podi, exacte.
3: Correcte. Segon doblet del Trackhouse. Ahir van ser primer i segon Raúl Ogura, avui són Ogura, Raúl. Jo crec que aquests resultats li han de donar a Raúl Fernández la renovació. No crec que sigui, que pugui ser d'una altra manera.
0: Com està Bezzecchi? Perquè explicaves que ha caigut i que el tenim a l'hospital.
3: Sí, al principi parlàvem d'un tema cervical, perquè és el que ens ha explicat el servei de premsa, però després hi ha hagut unes declaracions del metge d'Aprilia a DAZN i parlava en concret del tòrax, de les cames i de la clavícula, i per això se l'han emportat a l'hospital de Groningen. En qualsevol cas, el que dèiem durant la transmissió, si no s'ha fet mal, és un miracle. Perquè ha anat com un ninot donant voltes i ha estat un accident a alta velocitat.
0: I el que dèiem, els germans Márquez poden sortir prou contents, perquè ja havíem dit que aquest era un circuit, ahir, quan vam fer la tertúlia de MotoGP i vam insistir, és un circuit més de dretes, especialment pel mar complicat, i l'Àlex, recordem-ho, també ha patit unes quantes caigudes i també arribava una mica tocat.
3: Correcte, cadascú amb les seves circumstàncies, però a més s'ha donat una circumstància interessant, i és que han sortit els dos amb el pneumàtic tou al darrere. Per estratègia, en el cas de Marc Márquez, ell ha explicat que era un tema físic, és a dir, ell necessitava aquell pneumàtic per ajudar-lo físicament, i en el cas d'Àlex Márquez, que ha sortit lleugerament infiltrat a l'espatlla esquerra, a l'espatlla dreta, que és la que es va lesionar a Catalunya i la que es va lesionar aquest cap de setmana perquè es va fer mal, ell diu que ha posat el pneumàtic tou perquè és el que havia provat més durant el cap de setmana. Molt bé, un altre tema. Una lluita brutal que veureu repetida mil vegades a les xarxes i segurament per televisió. Marc Márquez amb Dijan Antonio. Han entrat a la famosa xicana final.
0: M'ha fet patir aquell avançament de Dijan Antonio sobre el Marc, perquè és que el veia a terra, el Marc. Se'l menjava, el Dijan Antonio.
3: Aviam, aquell és un avançament semblant, no, jo diria pràcticament igual al que Marc Márquez va intentar fer sobre Valentino Rossi el 2015 a Assen. El 2015, qui va creuar per la grava va ser Valentino i va guanyar la cursa. En el 2026, qui creua per la grava és Marc Márquez, i no estava lluitant per guanyar, era una altra cosa. Després, a Dijan Antonio l'han penalitzat amb una penalització de volta llarga, el Marc l'ha pogut passar, però Dijan Antonio tenia més ritme i ha recuperat les seves posicions. I després, un altre tema, ha abandonat Pedro Acosta. Pensàvem que era un tema de la moto, perquè la moto està fallant molt. No, és un tema físic. Pedro Acosta supera dimarts. No és síndrome compartimental, és túnel carpià, que és una miqueta més delicat. Braç dret, entenem que l'operarà el doctor Mir a Quirón de Xeus, entenem, eh? I avaria de Pecco Bagnaia, que, com dèiem, com ha estat para la nit passada, se n'ha anat corrent a agafar l'avió cap a casa.
0: Xus Sánchez, què tal? Com estem? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Mira, hi ha una dada que m'agrada molt, que ara la comentava el Damià. Marc Márquez arribava a 140 a 40 punts del líder, que era Marco Bezzecchi, surt d'Assen a 40 punts del líder, però és un altre líder, és Jorge Martín. Per tant, tal com pintava el cap de setmana, pot marxar molt content al Marc.
4: Efectivament, efectivament. O sigui, com sempre, no està content del tot perquè encara veu o ha vist que podia fer una mica aquesta cinquena posició, això li hagués recortat més punts. Però està content perquè aquest no és un circuit adequat per la seva condició actual i el que ve ara és propici. Primer ve Sachsenring.
0: Aquest és el gran circuit per ell, eh? Aquí ha guanyat un munt de vegades.
4: Esperem que continuï aquesta trajectòria perquè, clar, com hem sapiguem, a vegades passen coses estranyes. I després ve 4 setmanes de recuperació i de poder tornar a estar físicament d'aquella manera que ell vol sentir-se per lluitar per la victòria, que és el que vol.
0: Damià, Sachsenring, recordem-ho, d'aquí 15 dies. Com estava Marc Márquez després d'aquesta cursa i què ha explicat després d'aquesta sisena posició, que malgrat no ser una bona posició, sí que el permet seguir aquests 40 punts del líder de la Mundial, que és Jorge Martín.
3: Ara escoltarem el líder, però primer escoltem Marc Márquez amb aquesta primera valoració. I escolteu molt bé.
5: Sí, hoy hemos conseguido esa séptima posición. Creo que el máximo era quinto, pero bueno, no nos lo hemos montado de la mejor manera las últimas vueltas y nada, hemos salido de Assen sin ninguna lesión, que es importante. Se ha visto que piloto que se caía, piloto que tenía serias consecuencias, sobre todo porque la manera de entrar en la gravilla siempre hay escalones, y ya lo dije el año pasado aquí, y continúa viéndolos y continuamos corriendo.
0: Important no sortir lesionat, Important no sortir lesionat. Això tenia entre celles allà al mar.
3: És que s'ha queixat molt. És que, aviam, això tampoc no hauria de dir. Es queixen molt del circuit de Catalunya, però quan ens hem de queixar d'Assen, fem-ho. I ell s'ha queixat, perquè la diferència de nivell entre la grava i l'asfalt no és la mateixa. I aquesta és la lesió que Marc Márquez va tenir l'any passat a Mandalika. Per culpa d'això es fa mal.
0: I Assen sempre ha estat així?
3: Els últims anys sí, el Marc està dient que s'han queixat molt d'això i que no ho estan arreglant i que hi ha hagut caigudes aquest cap de setmana, i ell, en un altre moment de les seves entrevistes d'avui, diu: i jo el divendres ja m'adono d'aquesta situació i el meu objectiu del cap de setmana a partir de dissabte és sortir d'Assen sense lesions.
0: Per tant,
3: independentment del resultat.
0: Missatge claríssim cap a Assen, en aquest cas, i cap a l'organització del Mundial, però també objectiu complert. Estem en un moment de la temporada, Xus, que qualsevol caiguda és que et pot trencar, en el cas del Marc, l'operació remuntada.
4: Efectivament, i a més fent un anàlisi com ell ha fet en aquest circuit, perquè, a veure, una caiguda és una caiguda, però hi ha moments i llocs on potser no significa res. Moltes d'aquestes caigudes que hem vist a Assen és un deslliçament de pista molt senzill, però que el que hi ha després és el que provoca els problemes. Per tant, ell, com que el primer que sap, perquè ja es conec molt bé, és que la seva part física ha d'estar perfecta, no hi ha riscos, i possiblement avui els resultats no són tants perquè em fa mal aquí o allà, sinó perquè no arribaré al 100,2%, perquè si em caigo em faré molt de mal. Sí. Per tant, em quedo al 99,8%. I és per això que el resultat és el
0: de tota
4: fet.
0: Manera, en un Mundial de MotoGP on la seguretat és tan important i es mira tot absolutament al detall, és normal que això que explica el Marc amb aquesta diferència de nivell entre el final de pista i la grava existeixi, per tant, sigui un punt perillós. És normal que això passi en un circuit important, la catedral, clar, Assen, que forma aquí, part des de tants dit, i tants anys del Mundial.
3: Aquí ho has dit. Assen és l'únic circuit en la història de MotoGP que ha acollit totes les curses des de l'any 1949, excepte la pandèmia. Això què significa? Significa que tu no pots treure la catedral del calendari. Tu apretaràs aquesta gent perquè es gastin més diners perquè arreglin això. Però si no els tenen, no se'ls gastaran.
0: Ara seguim i sentirem també el germà del Marc, l'Àlex, que avui ha estat el millor dels catalans, però abans me'n vaig al Gran Premi de Fórmula 1 Àustria perquè entrem a l'última volta.
1: Sí, Oriol. I amb Russell a la primera posició, però ara veiem el frec entre Verstappen i Antonelli en la lluita per la segona posició. Veurem si el pilot de Red Bull és capaç de tancar les portes al pilot de Mercedes, el líder del Mundial, però en el frec ho intentarà Antonelli, que ha anat remuntant des de la part del darrere. Li ha remuntat 5 segons pràcticament a Verstappen en les últimes voltes, amb Russell ja amb un segon i escaig d'avantatge, per tant no perilla la seva primera posició, però ara aquesta lluita entre Verstappen i Antonelli, entre Russell i Verstappen i Antonelli amb una última volta. Llàstima que no en quedin un parell o tres més.
0: Sí, està maca la cursa.
1: Ens ho hauríem passat d'allò més bé. Amb Russell, que s'assegurarà la victòria al circuit d'Àustria, a casa de Red Bull, fent ja els darrers revolts, i a la part del darrere, a veure si és capaç Antonelli de superar el pilot de Red Bull, doncs no ho acabarà fent per un parell de dècimes. Al final no ha pogut Antonelli amb Verstappen, amb Russell, que s'assegura la victòria, primera posició pel pilot de Mercedes, amb Verstappen segon per davant d'Antonelli. Llàstima, perquè si haguéssim tingut un parell o tres més de voltes, tenint en compte que els pneumàtics de Russell tenien 8 voltes més de vida que no pas els de Verstappen i 10 més que no pas els d'Antonelli, ens ho hauria pogut arribar a passar una miqueta millor del que ens ho hem passat en aquesta volta. Per tant, dos pilots de Mercedes al podi, amb Verstappen, amb aquest maig en braca, diria l'Andreu Buenafuente, amb Verstappen a la segona posició, ara Piastri, Hamilton, Hadjar, Norris, Leclerc, Lawson i Lippmann ja creuen la línia d'arribada, però vaja, aquesta volta final que hauria pogut ser una miqueta més del que està.
0: Podi d'Àustria, ha guanyat Russell, amb Mercedes, segon Verstappen, que sortia des de la quarta fila amb Red Bull, jugant a casa, i tercera posició de líder del Mundial, d'Antonelli, amb Mercedes. Ara de seguida actualitzem com queda aquesta classificació del Mundial de Fórmula 1. S'ho estava mirant el Xus Sánchez de reull. Bé, això que dèiem, una volta més i hauríem disfrutat i segurament hauríem vist l'avançament d'Antonelli sobre Verstappen.
4: Segur, segur, perquè també és un d'aquests pilots que quan surt, surt a guanyar sempre. I tenia una estratègia que, sí, un parell de voltes més i l'hagués avançat.
0: Ah, té mèrit, per ser-ho, que Verstappen, tenint un cotxe inferior als dos Mercedes, que es coli avui al podi.
1: I els números, Antonelli sumarà 15 punts, per tant passarà als 171 punts, i Russell sumarà 25, per tant hi haurà 40 punts de diferència entre Antonelli i Russell, que ara passarà a ser el segon a la classificació en detriment de Lewis Hamilton.
0: Molt bé, estàvem parlant d'aquest Gran Premi dels Països Baixos, avui cursa el circuit d'Assen amb aquesta victòria del japonès Ogura, amb els germans Márquez, que poden estar prou contents. Recordem l'Àlex Márquez, que ha estat quart, el Marc ha estat sisè, però el Marc, en la seva lluita pel Mundial, segueix a 40 punts del líder del Mundial, que ara és Jorge Martín. Què ha explicat l'Àlex amb aquesta quarta posició, també venint d'on ve i amb aquella duríssima caiguda a Catalunya? Els resultats han arribat fins i tot potser més ràpid del que molts podien pensar.
3: Cinquena posició d'Àlex Márquez, finalment.
0: Cinquena de l'Àlex i sisena
3: i setena del Marc.
0: Carai,
3: ha, creuat la meta sisè, però com ha trepitjat fora pista, ha perdut una
0: Àlex
3: posició.
0: Àlex cinquè, Marc setè. Ara ho diem bé.
3: Àlex Márquez ha fet una mica el que va fer el seu germà fa pocs dies, no? Explicar una mica que no sé ben bé com és que ha arribat a aquesta situació.
6: Sí, no sé cómo. Me gusta ir de tapado. No, pero fuera bromas, salí con el blando porque era el que yo había dado más vueltas durante el fin de semana. Era la goma para no cometer error y solo pues hacer el máximo de vueltas posibles y coger otra vez de físico, que es lo que me falta ahora. Y así he salido a carrera con ese objetivo, pero me he encontrado bien.
3: Aviam, us deixo ja per acabar una última declaració de Marc Márquez, que insistim que ha d'estar content, que sí, que d'acord, però que, com moltes vegades diu el Xus, aquest home sempre vol guanyar i vol agafar les engrunes del que sigui. Marc Márquez, ara el sentireu, es queixa que... És una interpretació, eh? Es queixa que per culpa de Fabio Di Gianantonio avui no ha pogut ser cinquè.
5: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar la siguiente.
3: Molt bé. La part bona per ell, torna a dir, és no tinc lesions. Però el que ha passat amb aquell fregament entre els dos pilots, si tu vols, des del punt de vista de Marc Márquez, haurien d'haver sancionat Fabio Di Gianantonio i això no s'ha produït. Jo crec que és que Marc Márquez és massa ambiciós en les seves consideracions, perquè m'he mirat l'acció 3 o 4 vegades. I
0: fa patir, però no és, diguem-ne, antirreglamentària.
3: Jo continuo dient que és una situació, com dirien els comissaris, una situació de cursa, i a més crec que Di ja tenia la posició guanyada, però ells són pilots i en saben més.
0: Tu com ho veus, Xus? Aquesta acció en concret?
4: La meva interpretació és que el Marc diu que és culpa del Digia, però en realitat no és així. Ell és, el que no vol dir, el que pensa, és que és culpa dels comissaris que no sancionen una cosa que ell creu que tenien que sancionar. De fet, penso i recordo, a Tailàndia li van treure una posició a l'última volta per un avançament que va fer el Pedro Acosta.
3: Sí, correcte.
4: Que ni es van tocar. Però els comissaris van considerar vostè, el que ha fet, no està ben fet. Aquí, possiblement, el voldria que haguessin aplicat el mateix criteri.
3: No, el Marc el que ha fet és insistir en el tema, perquè diu, a Dija l'han sancionat perquè s'ha sortit de pista, no perquè m'ha tocat a mi i m'ha enviat fora pista. I aleshores el Marc el que vol és que això sigui un precedent perquè quan ell ho torni a fer, o quan ell tingui l'opció de fer-ho, recordi que si ho fa, no serà sancionat.
0: Bé, doncs veurem tot plegat com acaba, però insistim, Sachsenring, setmana d'aquí 15 dies, la setmana que ve no tenim motos, d'aquí 15 dies torna aquest Mundial de MotoGP amb aquesta cursa a Alemanya, on no sé si tens els números, Damià, Marc Márquez hi ha guanyat un munt de vegades. L'any passat hi va guanyar, també?
2: Sí.
0: A la cursa de diumenge.
2: Ell ha guanyat 11 vegades en la seva carrera esportiva, una a 125, dos a Moto2, i té, diria que...
1: 9 victòries a Alemanya.
2: 9 victòries a MotoGP. 9 victòries a MotoGP, perquè l'última va ser la de l'any passat i l'anterior havia sigut la del 2021. Per tant, són 12 vegades que en la seva carrera esportiva ha guanyat en aquest circuit. És el circuit de MotoGP on ha guanyat més vegades a la seva carrera.
0: Bé. Molt bé. Per cert, abans de tancar en bloc motor, bloc motos, Damià, molt interessant l'entrevista que li han fet a DAZN avui en profunditat a Marc Márquez, o almenys que hem pogut que han emès avui i que segurament han registrat aquests dies aprofitant que hi havia Gran Premi a Assen, on parla de moltes coses i també de com ell està vivint aquest Mundial i l'opció de superar en número de títols a Valentino Rossi.
2: Sí, hi ha moltíssimes coses a dir, com a considerar, perquè ha fet molts titulars en aquesta entrevista. Segurament un dels principals és que encara no ha acceptat el fet d'anar lent o acabar el desè en una cursa. Això és que hem dit sempre, l'ADN de Márquez, el que fa que el seu cap vagi més de pressa que el seu cos ara mateix. I li han demanat si és cert que el seu objectiu esportiu és aconseguir el desè títol per superar Valentino Rossi.
7: El décimo, orgullosísimo si lo puedo conseguir, porque si estoy aquí para... y estoy pasando este sufrimiento ahora para... es para intentar luchar por un título y para intentar luchar por carreras. Pero acabar con 9, con 10 o con 11, si hubiera acabado con 8, no me hubiera gustado. Pero el acabar con 10 o con 9 no me cambiará la vida. No estaré más contento menos. Yo lo que quiero es acabar mi carrera deportiva disfrutando.
2: Sabeu que Marc Márquez i Valentino Rossi estan empatats a títols, i que si en guanyés un més al Marc el passaria pel davant, que al final doncs, no deixa de ser una estadística. És evident que ell no voldrà afegir més llenya al foc i tenir més haters, doncs, acabant de reconèixer, no?, doncs, que li agradaria un títol més per superar Valentino. Ell diu, en algun moment de l'entrevista, el que sí que diu és: el que no m'hauria agradat és quedar-me amb 8 títols. 6 de MotoGP. Jo en volia un més. Un més per treure'm tot el pes de sobre d'allò que va passar a la pandèmia.
0: Superar els títols de Valentino Rossi, evidentment, i està bé que ho reconegui. És un objectiu, Xus.
4: No ho dubtis. És l'ADN. Surto a guanyar sempre. Crec recordar un reportatge de quan es va fer molt de mal, que en una escena el seu avi li diu: deixa-ho, per què continues? Preguntem-me ara, per què continua?
0: Ell continua perquè veu que pot guanyar. Si veiés que lluita per fer algun podi, per estar allà...
4: No.
0: Què és el que li va passar al Valentino Rossi, com vam explicar moltes vegades? Aquell final de no saber-se retirar a temps. Va allargar molt el final, Valentino Rossi.
4: Ahir a l'entrevista li demanen també si ha vist el reportatge sobre Rafa Nadal.
2: Rafa Nadal.
4: I ell diu: no l'he vist, però tampoc vull veure'l de moment, perquè és una mena de passar molt malament l'última part de la teva història, patint molt per lesions i no poguent arribar on vols arribar, que és a guanyar sempre.
2: Hi ha una hi ha una cosa molt important d'aquesta entrevista. Marc Márquez es vol retirar en plenitud. Marc Márquez no es vol retirar arrossegant-se. És a dir, en el moment que ell interpreti que s'està arrossegant, se n'anirà. Ell vol retirar-se guanyant, en plenitud. I quan dic guanyant, no vol dir guanyant curses o guanyant títols, vol dir lluitant pel podi, segurament. I arribarà el moment natural en què ell dirà: molt bé, ja em toca, ja me'n vaig. Però com a mínim amb la satisfacció de dir: me'n vaig i continuo estant en una capacitat de seguir puntual. Cosa que, com dius bé, segurament Valentino va tenir la mala sort, entre cometes, que va passar la pandèmia, i ell va voler afegir un any més a la seva carrera esportiva per dir: escolta'm, jo crec que la pandèmia no és un any bo per retirar-se, vull veure si puc fer-ho una miqueta millor, i tampoc no va millorar.
0: Més coses que ha dit en aquesta conversa, aquesta entrevista a DAZN.
2: Bé, el que dèiem inicialment, no? Doncs que no ha acceptat encara que ha de fer desè, per exemple, en una cursa.
7: Però l'ambició, he vist que quan me subo a la moto és la misma. Entonces digo, pues mentalmente tengo que ir igual si quiero seguir compitiendo, porque no he aceptado aún, que quizá lo aceptaré, el ir lento. no he aceptado el acabar el 10, una carrera.
8: Bé, és una mica enllaçat amb el que sentíem abans, sí, aquesta voluntat de seguir competint per guanyar.
3: El dia que ell accepti que ha d'acabar el desè, segurament és quan es retira. No?
8: També ha parlat del seu nou company 2027, que serà Pedro Acosta a Ducati Lenovo.
3: Ell sempre ha dit que Ducati ha fet un gran moviment de fitxatge.
7: Ducati creo que ahí ha hecho un movimiento. Yo si hubiera sido team manager, primero voy a buscar a Pedro Acosta y luego al siguiente. O sea, sea Marc Márquez, sea el otro. O sea, tengo un Marc Márquez ahí con un brazo y medio. O sea, me voy a buscar al joven, talentoso, que le pone la garra y fresco físicamente. Creo que será uno de los pilotos que va a marcar una época. Ahora, teniendo la moto el año que viene, pero bueno, ya tendremos tiempo en invierno, si no, ¿de qué vais a hablar?
8: Mm-hmm. Bé, doncs Pedro Acosta, jo no sé si creus, Xus, que pot fer una gran temporada l'any que ve amb Ducati, eh? Perquè és aquest pilot que sempre li hem vist una cosa especial, Pedro Acosta, però, esclar, amb KTM no el podem encara valorar com caldria, perquè no és una moto, diguem-ne, tan competitiva com ho és la Ducati Lenovo.
4: Efectivament. O sigui, per una part, la part positiva és que, precisament, és l'únic pilot de KTM que és capaç de fer els resultats que fa amb aquesta moto. Amb el que hem sapigut avui també de que ha tingut i té un problema físic que avui li ha impedit acabar la cursa, potser quan no tingui aquest problema potser encara dona una mica més. Però jo personalment, a veure, no comparteixo totalment l'opinió del Marc en el sentit de que sigui aquell pilot que serà absolutament el futur. Tinc una dubte. Sincerament.
8: Per cert, Pedro Acosta, creieu, i us ho pregunto tots dos, pel caràcter que té, pot ser un problema? Dos galls en un galliner? Márquez i Pedro Acosta?
3: Dos galls en un galliner sempre seran un problema. Aquí el que hi ha és una diferència d'edat important. Ara mateix 21 anys contra 33, experiència contra joventut. Acosta arribarà amb ganes de menjar-se el món perquè s'haurà passat 3 anys amb gas KTM, en els quals li han passat per davant les victòries i no les ha pogut caçar. Si li donen una bona moto, jo no tinc cap mena de dubte que estarà allà. I en el moment que Acosta li comenci a tocar els nassos a la pista a Marc Márquez, el més normal és que aquella relació doncs pugui quedar tocada d'alguna manera. No sabem fins a quin punt.
8: Xus?
4: Home, jo crec que una de les experiències que el Marc ja té és que ha estat moltes vegades al costat d'uns pilots que eren uns enemics molt clars. I que això ja ho té molt assumit. Jo crec que si l'única baralla que tenen és a la pista, el Marc sap com portar tot això. Els problemes de dos galls dins un galliner de motos o de curses és que a fora de la pista, dins dels boxos, passin coses. Però això el Marc ho tindrà molt controlat.
8: I tenim l'últim document d'aquesta entrevista de Marc Márquez de DAZN.
3: Recordeu que l'any que ve hi ha canvi de reglament. 2027 hi ha un canvi de reglament. Les motos passen de ser de 1.000 centímetres cúbics a 850, hi ha un canvi d'aerodinàmica, però què diu Marc Márquez? Que creu que el canvi més important serà passar dels pneumàtics Michelin als Pirelli.
7: Però més que el canvi de reglament, per a mi és el canvi de pneumàticos. Una moto és una moto, que va ràpido con una 1.000, irà ràpido con una 850, i que va ràpido con aerodinàmica, irà ràpido sin aerodinàmica. És lo mismo. Sobretot, cuando hay cambio de neumáticos hay caídas inesperadas, como la que tuve cuando los probé aquí el lunes. Fue una caída que no lo había tenido con el Michelin, esta caída. Nunca. Pierdes confianza, te puedes hacer daño, cosa que con 20 años no lo piensas. Bien. Nada, quedó ahí, la salvé.
9: No?
7: Llevaba 25 vueltas, me estaba arrastrando después del domingo y dije, se acabó, no hace falta ni que la arregléis la moto, yo no salgo más.
3: Es que después de República Checa hi ha un test, ya el primer test de les 8 i mig amb els Pirelli. Per Ducati es van quedar Marc Márquez i Fermín Aldeguer. Hi ha algunes marques que van treure la 8 i mig i hi ha algunes altres marques que diuen que només van poder treure una 1.000 capada amb aquests pneumàtics. El cas és que Marc Márquez es fuma una nata i aleshores decideix que no vol continuar, i ell diu que aquella caiguda doncs, que no li ha costat, però que és un tema de pneumàtic perquè no entén el pneumàtic. Molt bé, per acabar, Marc Márquez també diu en aquesta entrevista amb DAZN que l'esforç de Balaton més Breno, que no el pot aguantar tota la temporada. Jo afegiria Balaton més Breno.
8: Recordem que són dos grans premis que ell va guanyar, eh?
3: Balaton més Breno més Assen. Perquè ell diu que, fins i tot, mentalment això no es pot aguantar. Diu que el millor consell que li han donat és que acceptés el moment mentalment de les lesions que ha tingut, les últimes, les recents, al final del 25 i del 26. Diu que una persona a la qual respecta molt li va dir, accepta mentalment aquesta situació i tira cap endavant i deixa't d'històries, i li pregunten quin seria un bon final de temporada, i ell diu ser a la gala de València, que vol dir estar entre els tres primers. No.
8: Guanyar, guanyar. Ser no. a la Gala de València com a campió. Això,
3: campió.
8: Jo ja me'l conec i la pell de xai està molt bé, però ja sabem el que vol. Molt bé. Per cert, que no t'ho he preguntat, Damià, curses avui de Moto2 i Moto3 i com tenim els mundials?
3: Sí, tens raó. Curses de Moto2. Un gran final de Moto2 amb la victòria de David Alonso, 24 mil·lèsimes sobre el líder Manu González. Manu González, que té 57 punts sobre Guevara al capdavant d'aquest mundial. I en Moto3 ha guanyat el deixeble de Marc Márquez, Máximo Quiles, sisena victòria de la temporada, sobre David Almansa i Marco Morelli. El català Joel Esteban ha acabat el 12è, Máximo Quiles, que té 90 punts de diferència al capdavant d'aquest mundial sobre un pilot que avui ha caigut, el també murcià Álvaro Carpe.
8: Fantàstic. Xus, et deixem descansar 15 dies i d'aquí 15 dies Sachsenring i tornem a casa de Marc Márquez, perquè és pràcticament com casa seva, on hi ha guanyat 9 vegades. Veurem si fa els 37 punts possibles i aquesta distància de 40 punts respecte al líder Jorge Martín es redueix encara més. Gràcies, Xus.
4: Gràcies a vosaltres.
8: I gràcies, Damià, que vagi molt bé.
3: Adéu.
8: Pausa, ara venim.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regal.

0: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
1: Black Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Angie Ange!
3: Ho veus?
4: Okay.
3: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
4: Molt.
3: Tan nostre com dir... Posarem llum?
5: A la foscor.
3: O com dir... Aventureres, aventurers.
4: Ens hi apuntem o què?
3: Què dius?
4: Saps que és molt nostre, també?
6: Sou molt bona gent!
7: Xxt, silenci.
8: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
3: O el Catalunya Ràdio.
9: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
3: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
4: I que així sigui, per anys i anys.
8: 3CAT.
3: Molt nostre.
10: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
11: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
10: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
11: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
10: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
11: Tot gira.
12: Des del 2004, la força dels 20 anys.
11: Amb David Clopés.
13: La para amb el tap de la baixa amb el pit que la dorm amb l'esquerra.
14: Diumenge que ve, diumenge 5 de juliol, farem la gran gala final del Gol Kubala. Quantes edicions portem ja de Gol Kubala?
15: Crec que és la 18, serà la 18a.
14: Serà la 18a, és a dir, 18 anys buscant el millor gol del planeta futbol, espai que ara comanda el Sergi Camps, però que l'han comandat moltíssims redactors, Pol Gustems, el Quim Bonet... I, vaja, molts més.
15: Gerard Costa Freda, en el seu moment.
14: El Costa Freda, també.
15: Exacte. A veure, això s'ho va inventar Ricard Torquemada.
14: Això mateix. Quan va començar el Tot Gira, va començar aquest trofeu Kubala. I n'estem molt orgullosos. Sí que és veritat que aquest trofeu Kubala no podrà contenir tots els gols del Mundial, perquè tancarem l'últim dia de la temporada, que és diumenge de la setmana que ve. Per tant, tots els gols del Mundial que entrin, els bons gols del Mundial que entrin a partir del 5 de juliol, els guardarem pel trofeu Kubala de l'any que ve.
15: Ja seria mala sort que el millor gol es marqui quan haguem tancat
14: a la final del Mundial. Però bé, quedi clar que aquests gols que puguin haver-hi, si són golaços, els tindrem presents per la pròxima edició, temporada que ve del Gol Kubala. Vinga, candidats de la setmana. El primer és un xut de Wilson Isidor d'Haití.
16: La defensa de Marruecos, que ara no acaba de sacar-la.
17: ¡Qué golazo!
15: Un golaç contra el Marroc, xut des de més enllà de la corona. Amb la dreta, la pelota es va obrint i entra directe a l'escaire.
14: El segon gol candidat és una falta de Lo Celso.
18: Vamos, vamos, Gio, vamos bonito. Ahí va Lo Celso, va. Ahí está Lo Celso.
15: Xut des de la dreta de la corona, el jugador del Betis busca el pal del porter i clava el golaç també a l'escaire.
14: Una altra falta al mateix partit que juga l'Argentina, el golaç de Messi.
19: Incluso mejor que el anterior, va Messi en el tiro directo.
15: En aquest cas, falta oposada. En aquest cas, xut per sota la tanca, xut tens, que supera el porter, que fa l'estàtua.
14: Dos golaços de falta en aquest Argentina-Jordània aquesta matinada passada. Elanga marca un golaç en aquest Mundial amb Suècia.
15: I així ho celebrava la seva afició, fa jugada d'extrem, Elanga per la dreta, el davanter se centra una mica i des de prop del vèrtex dret de l'àrea clava la rosca al pal llarg.
14: Com sempre, teniu els 4 gols al Facebook del programa, facebook.com/totgira, i podeu entrar, revisar els gols i, sobretot, votar. I si m'ho permet el Sergi Camps, aquesta setmana, ja que parlem de gols, molts haureu potser estat el cas que s'han complert 40 anys, just aquesta setmana, 40 anys d'un golaç històric. D'un golaç històric que per molts és el gol del segle, el millor gol de tots els mundials i, fins i tot, alguns diuen que el millor gol de la història del futbol. En aquell partit, a més, situem 22 de juny del 86, n'hi va haver un altre de gol que, més pel significat que no pas per l'estètica, perquè va haver-hi una infracció, que és que Maradona, ja us dono la pista, la va tocar amb la mà, doncs aquell partit va tenir dos gols que són pel record. Estem parlant d'aquell partit del Mundial 86 a Mèxic en què l'Argentina s'enfronta a Anglaterra als quarts de final del Mundial. Maradona fa dos gols, el de la mà de Déu, que puja al marcador,

0: i un slàlom que passarà a la història com el millor gol de tots els Mundials. Fa ja uns anys, fa 20 anys, quan es complien 20 anys d'aquell gol del 22 de juny del 86 al Tot Gira, em vam fer un reportatge que avui, 40 anys d'aquell gol, recuperem. ...22 de juny de 1986... Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic... ...115.000 espectadors a la graderia... ...a la gespa, dues seleccions... ...l'Argentina i Anglaterra... ...són els quarts de final del Mundial... ...és més compartit... ...a la memòria dels argentins... ...hi ha marcada la guerra de les Malvines... ...només 4 anys després de la rendició de l'Argentina... ...davant l'exèrcit britànic... ...ara els dos països s'enfronten en un Mundial... ...abans del partit Maradona... ...el gran líder d'aquella selecció argentina... ...ja escalfa l'ambient i diu... ...quan penso en Anglaterra... ...no em puc treure del cap els nois que van morir a les Malvines.
1: L'Argentina salta al terreny de joc de l'estadi Azteca... ...amb Pumpido, Cuchifo, Brown, Ruggeri... ...Olartico Echea, El Negro Enrique... ...Giusti, Batista, Burruchaga, Maradona i Valdano... L'Anglaterra, dirigida per Bobby Robson, juga amb Shilton.
2: La primera part és trabada, tàctica, amb pors. Potser la guerra encara és present al cap dels 22 jugadors. Alguns, com Burruchaga, van estar a punt de ser cridats al combat. Minut 6 de la segona part, empat a 0 el marcador. La defensa anglesa rebutja malament la pilota. Sembla que el porter Shilton no tindrà problemes per atrapar-la, però Maradona fa un salt i enganya tothom. Víctor Hugo Morales narra en directe per Ràdio Argentina aquell moment.
3: Levanta la pelota Diego, esquiva un hombre, aquí va el segundo, se lo lleva el ganchoso, el tercero y el cuarto, pelota para Valdano, el trabajo.
4: Mano insistentemente, y la anécdota es que desde México yo consulto a quienes estaban en los estudios en Buenos Aires, confirmame que el gol fue con la mano, por favor, dice Víctor Hugo, el gol fue legal, el gol fue de cabeza, yo me quería morir en ese momento, que por supuesto terminé diciendo, ¿y qué quieren que les diga? Contra Inglaterra, un gol hasta con la mano lo grito de esta manera.
2: Després del partit, Maradona diu que ha marcat amb la mà de Déu. Els companys d'equip a la gespa també s'ho empassen, com el central José Luis Brown.
5: Sin duda que fui uno más engañado por Maradona. Desde mi posición yo no vi absolutamente nada. Imagínese, no lo pudo ver el árbitro, que estaba mucho más cerca que yo. O sea, en mi caso, imposible, ¿no?
2: Només un jugador anglès va protestar, Fenwick. Els altres queden en estat de xoc. No entenen que l'àrbitre, el tunisià Ali Ben Nasser, no hagués vist aquella mà. L'1-0 ja és el marcador. El millor, però, arribaria només 5 minuts després.
6: Ahí la tiene Maradona, lo marca el 2, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Burruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta.
4: Esa mezcla, en ese cóctel de la emoción de que fuera contra Inglaterra, de que fuera ante los mexicanos que gritaban a favor de Inglaterra, que fuera el triunfo, el éxito de un seleccionado que yo había acompañado. Todo esto sumado generó ese estado de trance verdaderamente en el que no fui demasiado consciente de las cosas que estaba diciendo.
6: Para que el país se opuso apretado, gritando por Argentina.
2: Maradona recorre 60 metres en 11 segons, sempre amb la pilota controlada. Superen el seu recorregut 5 jugadors anglesos amb 5 dribblings. Al final de la cursa toca la pilota suaument davant la sortida desesperada del porter Shilton. La velocitat en pilota controlada és altíssima i també l'acceleració en l'inici de la jugada. Reid, amb problemes al turmell, no el pot fer caure. I Fenwick, que havia vist una groga a la primera part, tampoc el pot tombar. A la banqueta anglesa, el seleccionador Sir Bobby Robson queda amb un pam de nas.
7: For a couple of seconds, didn't panic.
8: Durant un parell de segons vaig sentir pànic. Després, de sobte, vaig veure que tothom, fins i tot l'àrbitre, anaven cap al centre del camp. I la meva reacció instintiva va ser dir, has vist això? De sobte vaig dir, ha estat un gol, i anem perdent.
2: Des de l'altre extrem del camp, el porter argentí Neri Pumpido presencia una obra d'art.
9: Con mucha intensidad, era un partido muy difícil. Y bueno, después de haber visto el gol, de ser protagonista dentro del campo y de ver ese gol, sin lugar a dudas que uno ya en ese momento se le quedaba como que era un gol extraordinario y que iba a quedar en la historia del fútbol, ¿no?
0: Jorge Valdano segueix la jugada des de la banda esquerra, però Maradona ho fa tot en 11 segons. Quan acaba el partit, Maradona li demana disculpes a Valdano.
10: En la ducha, cuando Diego todavía no había visto el gol por televisión, se me acerca y me dice, durante toda la jugada estuve buscando un espacio para meterte la pelota a vos que venías en segundo palo, ¿no? Entonces eso ya me terminó de ofender, ¿no? Porque me disminuyó mucho como futbolista. Me pareció algo extra humano. Quisiera ver al Diego
0: para siempre. També a la dutxa, un altre company d'equip, Héctor El Negro Enrique, utilitza la ironia i li diu a Maradona: si no arribes a marcar amb la passada que t'he fet, el Negro Enrique només va tocar la pilota a més de 60 metres de la porteria i Maradona la va controlar i va fer la resta. L'Argentina va acabar guanyant el partit 2-1. Lineker va fer el gol de l'honor anglès al final del partit. L'Argentina passa a semifinals, supera Bèlgica amb un altre golaç de Maradona i a la final, Diego acaba aixecant la seva Copa del Món després de superar Alemanya.
11: Aquest reportatge fet per un David Clopés menor d'edat està disponible...
8: No, menor d'edat no, tenia la veu juvenívola. Home, és que fa 20 anys d'aquest reportatge, eh?
11: Bueno, eres gairebé menor.
8: Ens el vam reescoltar l'altre dia amb l'Oriol i vam dir, ostres, doncs ha envellit prou bé el reportatge.
11: Sí, home, sí, els protagonistes millor, aguanten.
12: Tu també has envellit bé, però...
8: El que no sé si d'aquí 20 anys, que jo crec que ja no hi serem, quan faci 60 anys del gol de Maradona...
12: No, però d'aquí 10 anys pel 50 aniversari no dubtis que el repasquem una altra vegada.
8: L'hem posat cada 20 anys, no? Els 20 anys sí. El vam fer, els 40 anys i ara doncs pels 60 anys. Molt bé, de seguida les notícies amb la Gemma Bonet a les 5 de la tarda. Us recordo que avui farem hora mundial a partir de les 7 de la tarda. Hora mundial per ja començar a analitzar aquests setzens de final que comencen, de fet, avui a les 9 amb el Canadà, Sud-àfrica. I recordeu aquesta pregunta que tenim oberta a la nostra compte d'X, x.com/tot gira, on us demanem qui serà el pilota d'or d'aquest mundial.
11: Sí, qui serà l'MVP del mundial. Si tens una altra opció, deixa-la als comentaris, més enllà de les 4 que ara us diré. Lamine Yamal, Mbappé, Messi o Dembélé, i continua guanyant Leo Messi amb el 72% dels vots. Per tant, els oients del Tot Gira creuen que l'ex del Barça serà el millor jugador del Mundial.
8: Són les 5... notícies. Amb la Gemma Bonet. Hola, Gemma.
13: Hola, què tal? Bona tarda.
8: Què ens expliques?
13: Doncs mira, una notícia que hem sabut fa poca estona. Israel ha aprovat reconèixer el genocidi armeni, un terme rebutjat frontalment per Turquia. El govern de Netanyahu ha pres la decisió després que els turcs hagin qualificat repetides vegades l'ofensiva de Gaza de genocidi i hagin reconegut Palestina com a estat. Fins ara, els executius israelians havien evitat fer aquest reconeixement per no molestar Turquia, però finalment l'han fet en un moment de tensió entre aquests dos països. El ministre d'Afers Estrangers, Gideon Saar, ho ha justificat com un deure del poble jueu.
14: Aquest genocidi horrorós que va tenir lloc fa més d'un segle i els fets històrics del qual ja no es qüestionen seriosament va causar la mort d'un milió i mig de persones i va destruir un antic patrimoni cultural i històric. Com a jueus i especialment com a estat-nació del poble jueu, crec que és el nostre deure moral prendre aquesta decisió.
13: Alemanya assoleix un nou rècord absolut de calor amb 41,7 graus, dues dècimes més que ahir.
8: Quan això a Alemanya, repeteix?
13: Alemanya, 41,7.
8: Mare meva.
13: Gairebé no tenen aire condicionat.
8: No, clar, aquest és el problema. Mira, una vegada viatjant em va enganxar, no fa pas tant, una onada de calor a Noruega i va ser horrorós perquè no hi havia aire condicionat enlloc.
13: Avui sentia el suplement que explicava un col·laborador que al final aquestes onades de calor és més fàcil patir-les aquí al sud d'Europa que al nord, perquè clar, aquí tenim aire condicionat més o menys a gairebé tots els llocs, però allà ni bars ni restaurants, i ho estan passant molt malament. Doncs avui aquest rècord absolut fregant els 42 graus a diversos punts d'Alemanya, i a França també està havent-hi aquesta onada de calor que sembla que ja va remetent, però que encara continua aquesta tarda. I, de fet, allà la ministra de Salut, Stephanie Rest, ha dit que l'onada, en qualsevol cas, no provocarà, diu, tantes víctimes com que la que hi va haver fa més de 20 anys, el 2003.
15: Si la canícula és comparable d'un punt de
16: vista... Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. El 2003 no teníem els mateixos coneixements mèdics sobre les onades de calor, ni tampoc disposàvem de la mateixa organització de l'Estat. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
13: I a Veneçuela, quatre dies després del doble terratrèmol, els equips de rescat continuen recuperant cadàvers sota la runa. Els veneçolans denuncien, però, que falta maquinària per les tasques de rescat i l'última xifra oficial és de 1.430 morts i més de 50.000 persones desaparegudes. Vinculat amb això, s'ha anunciat avui que queda ajornat el concert de Gustavo Dudamel i de la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, un concert que estava previst el 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona. El concert formava part d'aquest cicle BCN Clàssics i l'organització ha fet un comunicat avui dient que s'ajorna a una data que està per determinar. El director, Gustavo Dudamel, ha expressat la seva profunda tristesa davant l'obligació de deixar per més endavant aquesta gira amb l'orquestra i ha afegit que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà.
2: Gràcies, Gemma.
13: Fins ara.
17: Estàs escoltant el Tot Gira.
18: Programa de futur.
17: Tenim passió per l'esport.
19: Sí, bueno, aviam.
17: Amb David Clopés. Vinga.

0: Som els del Tot Gira, han començat a les 4 de la tarda, tancarem avui a les 9, us recordo de nou, us insisteixo, a partir de les 7, hora mundial, amb aquesta enquesta oberta, x.com/totgira, tornem-la a actualitzar. Sergi, sí. Qui serà el pilot d'or, qui serà l'MVP d'aquest mundial?
1: Lamine Yamal, Mbappé, Messi o Dembélé, guanya Messi amb el 72% gairebé dels vots, el segon és Mbappé amb el 16%, Lamine Yamal el tercer amb el 7%, i amb el 5,4% restant, la quarta opció és Dembélé, enquesta oberta al nostre perfil de X, @totgira.
0: Si algun oient no està d'acord amb les propostes que fem, ens pot deixar missatge també al timeline i dir, jo proposo, no ho sé, un altre, Vinícius, qui considerin. Coses que estan passant. Recordeu que us hem explicat que el Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria l'ha guanyat Russell amb Mercedes per davant de Verstappen amb Red Bull, i ha pujat al podi també en tercera posició el líder del Mundial, Kimi Antonelli, amb Mercedes, que manté aquesta condició de líder. S'ha acabat, per cert, fa no res, el campionat de ciclisme de França en ruta. No hi era pel Sexas, que el tindrem al Tour de França la setmana que ve a Barcelona.
2: Va caure fa unes setmanes en una prova i ha decidit reservar-se cara al Tour de França. La victòria està per Romain Grégoire, que es proclama campió de França, però clar, aquesta gran absència que ho hauria fet una mica més complicat.
0: I tenim notícia que hem sabut fa no res, el Mundial de Futbol dimiteix un seleccionador que no ha aconseguit que la seva selecció superi la ronda.
2: Sí, em sap greu per tu que anaves amb Escòcia al Mundial. Sí. Steve Clarke ha anunciat que plega després de quedar fora la primera fase del Mundial. I també, mira, un altre futbol, perquè ha començat l'Europeu sub-19, en aquest cas femení, amb debut de la selecció espanyola, empatat a 2 contra Suïssa, amb un parell de gols de la blaugrana Ainhoa Gómez. Un parell de gols per la blaugrana.
0: Tenim 5 jugadores catalanes en aquest europeu sub-19 femení. Avui també comença l'europeu sub-19 masculí a Gales, i tindrem el partit inaugural a les 7 de la tarda, que jugaran, de fet, Gales i la selecció espanyola. Passen 6 minuts de les 5 de la tarda. Aquest migdia s'ha tancat la temporada d'hoquei patins. Sense

0: I a Vilafranca s'ha jugat la tornada a l'eliminatòria d'ascens a l'Hockey Lliga. S'enfrontaven al Vilafranca i al Manlleu amb un 2-3 a l'anada per als del Penedès. I el Vilafranca avui ha tornat a guanyar per 6-4 i, per tant, torna a l'Hockey Lliga. El Manlleu seguirà un any més a plata. I aquesta eliminatòria ha estat de les més llargues que es recorden, perquè l'anada es va jugar, atenció, el 30 de maig i avui, gairebé un mes després, s'ha jugat la tornada. Oriol, per què ha passat això?
1: Perquè l'embolic arrenca l'última jornada de la fase regular, el Lloret, que era qui tenia plaça d'ascens directe, perd a l'última jornada contra el Mataró. Aquella derrota feia que el Manlleu, que va guanyar el seu partit, avancés a Lloret en l'última jornada i aconseguís l'ascens directe i envies de retruc al Lloret a play-off. Però Lloret va impugnar el seu partit per alineació indeguda del Mataró al seu rival aquell dia i els van donar la raó. Això va fer que finalment el Lloret pogués pujar de manera directa i el Manlleu acabés anant a play-off contra la Vilafranca. Es va arribar a jugar l'anada d'aquest play-off, però Manlleu va presentar un recurs davant del TAS per demanar l'ascens directe i aleshores el TAS va suspendre el play-off de manera cautelar.
0: És a dir, s'havia jugat l'anada i amb el recurs en marxa el TAS diu, correcte, suspenem això i no juga la tornada de moment.
1: No, fins ara que finalment els hi han tombat el recurs i un mes després s'ha acabat jugant el partit definitiu de tornada en què ha aconseguit l'ascens a Vilafranca i s'ha quedat a les portes de l'ascens a Manlleu.
0: Mireu, tinc al telèfon un dels jugadors del Vilafranca, el seu capità, el Roger Martí. Hola, Roger.
2: Hola, bona tarda.
0: Moltes felicitats, heu tornat a l'Hockey Lliga.
2: Moltes gràcies.
0: Ho esteu celebrant, em sembla, oi?
2: Ho estem celebrant fort, sí.
0: Fort, què vol dir fort?
2: Fort vol dir que ara dinarem i després buscarem a veure on ens donen una mica la tarda llarga.
0: Ah, no ho teníeu previst, això, o què?
2: Sí, que ho teníem previst, però bueno, crec que confiàvem molt en nosaltres, però bueno, sempre s'ha de ser precavut i primer jugar i després ja el que surti.
0: Home, a veure, diumenge de tarda hi ha molts llocs que fan allò al tardet, no sé Vilafranca si també el fan.
2: Aquí no. Al final, ara a l'estiu no haver-hi platja, hi ha molta calor i molt poques ganes d'estar al carrer.
0: Molt bé, potser us haureu de moure i anar cap a la platja. Escolta'm, veu baixar l'any passat i un any després i torneu a l'Hockey Lliga.
2: Sí, la veritat que, bueno, que som un club que crec que mereix estar a Hockey Lliga, que costa molt per les circumstàncies econòmiques, com ja sabeu, costa molt, però cada any donem la talla, cada any estem allà i al final aquest any hem tornat a pujar.
0: Com heu gestionat tants dies d'espera entre l'anada i la tornada? Això que explicaven, gairebé un mes.
2: Bueno, bastanta frustració. Al final sabíem que el Manlleu havia presentat un recurs per allargar la cosa, perquè el recurs que han presentat al final era obvi que tornaria a sortir que jugaven ells, que el denegarien. Crec que ho han fet per recuperar jugadors, per fer-nos esperar nosaltres també. Hem perdut viatges, hem perdut vacances, hem perdut moltes coses, un mes de molt de treball, però l'hem lluitat amb aquesta il·lusió que portem des del primer dia.
0: És a dir, tu creus que a Manlleu sabien que això no tiraria endavant i van fer-ho, això que deies, per esportivament poder guanyar temps?
2: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda s'ha de donar els 3 punts. Això ja ha sigut així moltes vegades. I, bueno, llavors, l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
0: De tota manera, aquesta temporada, no és aquesta només, hi ha hagut moltes impugnacions a plata. El tema ha derivat de la normativa que, a veure si ho dic bé, limita el nombre de partits que pot jugar un jugador de la base sense tenir fitxa del primer equip. Ha estat una de les principals raons d'aquestes impugnacions. Com creieu que ho hauria de gestionar això la federació?
2: Bueno, crec que la federació al final som un esport bastant minoritari, crec que hi ha molta il·lusió en aquest esport, crec que tothom vol créixer, però també veig que els clubs no ajuden gaire a la federació. Crec que podria fer un pas en aquest sentit i ja no deixar inscriure jugadors que no puguin jugar o alguna alternativa similar, però bueno, crec que com a clubs també ens hauríem d'ajudar una mica i no fer-nos tant la guitza, també.
0: Tu et poses, però, en la pell de la gent del Manlleu, perquè, clar, ells a l'última jornada es veuen celebrant l'ascens directe i ara veuen doncs, que tot plegat acaba d'aquesta manera.
2: No em poso en la pell d'ells només per un motiu, perquè al final si tu vas a l'últim partit de Lliga, depenent del resultat dels altres, poden passar aquestes coses. Si tu vols pujar Hockey Lliga, al final has de dependre de tu mateix, no de lo que passin els altres partits. I només per això no em poso amb la seva pell. Crec que és un club que jo sempre he admirat des de petit. Crec que aquest any m'ha deixat molt a desitjar per aquesta cosa i per diverses altres que han fet, però crec que sempre els hi mostraré un respecte.
0: Per cert, tu dus molts anys al club, a Vilafranca. Seguiràs l'any que ve a l'Hockey Lliga?
2: Sí, de moment sí. De moment allargarem una mica més. Crec que l'objectiu que tenim l'any que ve és claríssim. Crec que farem un equip per intentar mantenir-nos. Costa molt a la màxima categoria, però ficarem tots els recursos i esforços en mantenir-nos.
0: El Roger Martí, el capità de Vilafranca. Que vagi bé la festa de celebració. Gràcies, Roger.
2: Moltes gràcies.
0: Tinc al telèfon un altre capità, que també es diu Roger, i és el capità del Manlleu, el Roger Codinac. Hola, Roger, què tal? Com estàs? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Has pogut escoltar el capità de Vilafranca? No sé si... bé, vols respondre i vols dir la teva, de la teva versió del que ha passat en aquesta eliminatòria.
3: Sí, ho he escoltat ara una mica al final, i la veritat és que jo el que tinc a dir és que no tenim res en contra de Vilafranca, i en cap cas hem fet aquest últim protesto per una qüestió esportiva. Des del club es va decidir que, des del primer dia que se'ns va treure l'ascens, que ja havíem celebrat que aniríem fins al final, i en cap moment nosaltres hem fet aquest protesto o aquest cas que ha passat en contra del Vilafranca i per res esportiu.
0: Ell deia que creu que ho heu fet per allargar, per recuperar jugadors.
3: Bueno, el protesto ja estava fet abans i nosaltres hem protestat a la federació no ens ha donat la raó i el segon cas és protestar al TAT i han anat així els timings i s'ha donat que just la resposta del TAT anava la setmana de la tornada del playoff. Però en cap cas és per res esportiu.
0: Com teniu el cos ara mateix amb Manlleu? Perquè és el que dius, veu arribar a celebrar l'ascens a l'última jornada de la fase regular.
3: Bueno, doncs la veritat és que estem molt enfadats amb la federació. No tenim res en contra de Vilafranca i, de fet, els hem de felicitar per el seu ascens, però sí que veiem que la federació ho està fent molt malament aquest any i estem molt, molt enfadats.
0: De fet, això, ara ho parlàvem amb en Roger Martí, durant tota la temporada plata les impugnacions han estat constants i gairebé sempre pel mateix. Jo li preguntava a ell com s'hauria de resoldre. Tu quina manera creus que s'hauria de resoldre aquesta situació?
3: Bueno, és que jo no m'imagino en cap altre esport que passi una situació com la que ha passat a l'hoquei patins, no? El primer problema entenc que va ser amb el Xum contra el Calafell. No sé si va ser el gener o per aquelles dates... I avui en dia, a 28 de juliol, de juny, estem en la mateixa situació. Entenc que tenim una federació que s'ha d'encarregar aquestes coses i quan hi ha un problema d'aquests l'ha d'intentar solucionar. No pot ser que hi ha hagut mil i un casos en totes les categories. No pot ser que encara no s'hagi solucionat i al final els principals afectats en som nosaltres, que vam celebrar un ascens i ens el van treure.
0: No sé si hi ha algun pas més a fer. Entenc que no. En el moment que el Tatus ho tomba, jo no sé si el club té intenció de seguir fent algun tipus de recurs o ho donem ja per tancat.
3: Bueno, aquests temes, jo la veritat és que no m'hi he de ficar. Nosaltres, els jugadors, ens hem de ficar en els temes esportius, però des del club ens ha fet arribar que arribaran fins al final i diria, em sembla que hi ha algun altre pas i el club ha d'arribar fins al final i també estem molt enfadats, més enllà del cas de Lloret Mataró, per lo que ha passat ara, no? Al final, nosaltres, quan posponen el segon partit del play-off, estem molt tocats mentalment, tenim operacions, tenim jugadors que han de marxar, i decidim, juntament amb els advocats, que el millor per nosaltres, el millor per l'equip, és esperar per fer un reset, i en quan sapiguéssim alguna cosa del play-off, doncs tornar a entrenar i tornar-hi anar al 100%, Els advocats ens deien que això aniria per llarg, que les qüestions del TAT solen durar més de 2 setmanes, fins i tot hi ha el cas del Xum, que també va anar al TAT, va durar 3 mesos, i per aquesta qüestió vam deixar d'entrenar. Ens trobem que el dia 25, és a dir, el dijous, s'acaba el plaç per presentar els recursos, el Manlleu va presentar el plaç el dilluns, i el dia 26 a les 3 de la tarda ja tenim resposta. En menys de 24 hores que s'acabi el plaç, ja s'ha decidit. Tinc entès que el Manlleu presenta un escrit amb els advocats de 25 pàgines que no se l'han ni mirat.
0: Bé, la veritat és que la situació ha estat realment esperpèntica i sobretot, qui més hi perd és l'hoquei patins. I en aquest cas l'hoquei patins català perquè és una situació dantesca que s'hauria de mirar de resoldre perquè no es torni a repetir. Bé, seguirem el cas perquè entenc que això tindrà més recorregut pel que ens explica Roger.
3: Bueno, jo entenc que és una falta de la professionalitat de la federació molt gran. Uh-huh. I també ens han dit que hi ha una norma que no es pot ficar un partit en menys de 48 hores en el Manlleu la resolució li arriba divendres a les 3 de la tarda i el partit es juga diumenge, està ficat diumenge a les 12:30. Aquí no hi ha 48 hores, sembla que la federació, amb aquesta falta de professionalitat, no li interessa saber-ho, i això jo veig que és un problema molt gran. No em puc imaginar en cap altre esport on es fiqui una data d'un partit en menys de 48 hores. M'imagino el futbol, amb la possibilitat que hi ha, un equip no pot preparar un ascens de la primera divisió en menys de 48 hores.
0: A veure,
3: i en el nostre cas, per què no? En el nostre cas, per què no hem estat entrenant? Però el Vilafranca tampoc té cap sentit planificar un partit en menys de 48 hores. És una falta de professionalitat brutal.
0: Bé, doncs tant de bo no repeteixi, però sobretot important veure com acaba tot plegat, perquè això és evident que el Manlleu no voldrà que s'acabi. Roger Codinà, bueno, capità del Manlleu, t'agraïm que ens hagis atès aquí en directe al Tot Gira.
3: Moltes gràcies.
0: Que vagi
3: molt bé. A
0: veure
3: si canvien aquestes coses.
0: Veurem. Esperem-ho, pel bé de tots plegats. Gràcies, Roger. Molt bé, passen 17 minuts de les 5 de la tarda. Canviem de registre. Hem parlat d'hoquei patins en aquesta obertura d'hora, però ara hem de parlar de waterpolo. Avui tornem a tenir visita a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio. Ahir ens visitaven els campions de l'hoquei Lliga, la gent de l'Igualada. Avui obrim les portes del Tot Gira a les campiones de Lliga de waterpolo.

0: Això que sona és la cançó principal del No n'hi ha prou, un acte que se celebra cada any el 29 de juliol a les 2 de la matinada a la Festa Major de Mataró, les Santes. Oriol, jo si parlo de Santes et miro directament. Entrem al teu terreny. Com a mataroní, què significa per tu aquesta cançó?
1: Home, jo content que aquesta cançó vagi substituint el bequetero a les celebracions d'èxits esportius de la ciutat, també casaments i tal, i per mi significa molt, no només per mataroní, sinó perquè fa 20 anys que vaig parir aquest acte juntament amb un company i, per tant, molt content.
0: Bé, doncs l'Oriol, que està al darrere del No n'hi ha prou i que és un dels himnes, banda sonora, que el Centre Natació Mataró i els seus aficionats han fet servir en el tram final de temporada per donar ànims a les jugadores de l'equip femení de waterpolo. I no ha anat gens malament. Lliga guanyada i quartes d'Europa a la fase final de Malta. I ara, un cop acabat la temporada, dues de les jugadores del Mataró, dues jugadores importants, han decidit que sí, que ara ja en tenen prou. Capitana Clara Cambrai, bona tarda i benvinguda al Tot Gira.
2: Hola, bona tarda.
0: I una mica a la distància tenim a la Clara Espar. Com estàs, Espar?
3: Hola, bona tarda, molt bé.
0: Tenim aquí dues Clares i, per tant, farem una cosa. La Cambrai serà la Clara, vale? Clara o capitana, i tu, Espar, seràs l'Espar. Va bé o no? No sé com ho feu vosaltres a l'equip.
2: Bona pregunta, perquè en Dani molts cops diu Clara, Clara, i nosaltres ens mirem perquè costa.
0: Home, això s'ha d'establir, no?
2: No, ja ens entenem. Per sort hi ha moments que juguen en posicions diferents i és fàcil veure. Però normalment diu Clara... Normalment diu Clara i ens mirem, la Clara i jo, perquè dubtem.
3: Sí.
0: Les dues plegueu. Espar, per què plegues?
3: Bueno, perquè al final ja... Són molts anys i sí que és veritat que mai és el moment ideal per plegar, perquè sempre vols més, però sí que és veritat que aquesta temporada... Bueno, pues vaig sentir com que ja havia assolit, no?, tots els meus objectius amb el waterpolo i com que ja era moment de fer un pas al costat i centrar-me, pues, en altres coses importants també en la meva vida.
0: Mm-hmm. Capitana, tu per què plegues?
2: Jo una mica semblant, suposo. El que deia és que aquest any estava anant molt bé i en tenia una mica prou. Pensava... Mira, ojalà pogués dir, doncs, no n'hi ha prou, però en el meu cas vaig pensar que sí que n'hi havia prou i que preferia acabar així, d'aquesta manera, disfrutant, contenta i gaudint d'una final a 4 europea, que no pas tot el que pogués venir després.
0: És veritat, en parlarem, eh? La Champions no la veu poder guanyar, però veu guanyar la Lliga, i sempre es diu que quan algú es retira, guanyar un títol és el final perfecte. Si no haguéssiu guanyat la Lliga, si no haguéssiu guanyat un títol, us hauríeu repensat això, capitana?
2: No m'ho hagués repensat. De fet, vaig parlar amb en Dani abans de marxar a Malta, que ja havíem guanyat el títol, i ell mateix em va dir que bé que va així, però no m'ho hagués repensat, perquè al final, quan el teu cap fa aquest canvi de xip, jo crec que ja no hi ha res que ho pugui canviar. I, com et dic, és perfecte fer-ho aixecant un títol.
0: I tu, Espar?
3: Sí, jo igual. Com diu la Clara, un cop fas el canvi de xip, crec que ja la decisió està presa. I és perfecte acabar la carrera aixecant el títol de la Lliga. La veritat que pues em sento, no?, també afortunada de poder tancar la meva carrera, pues, aixecant un títol, però no hagués canviat per res la meva decisió i també m'hagués sentit satisfeta i feliç de tancar la meva etapa si no haguéssim aixecat el títol.
0: Està bé que em dieu això, perquè jo pensava, si em diuen que sí, que guanyar la Lliga era el detall final per poder dir, va, sí, ara toca retirar-se, aleshores el culpable que ho retiréssiu seria el Dani Ballar, perquè el Dani Ballar és qui ha fet possible que aquest Mataró sigui un tros d'equip de waterpolo i hagi guanyat aquesta Lliga. Què tal, Ballar? Com estàs, amic?
4: Bona tarda.
0: Has vist que bé que t'ha presentat?
4: Sí, massa, perquè no tinc tant de valor, el valor és...
0: Home, a veure, tu has conjuntat un equip.
4: Sí, però al final juguen elles, entrenen elles, s'esforcen elles, milloren elles i sobretot s'acaben mentalitzant elles de que tot és possible.
0: Perstre, dues jugadores importants, eh?
4: Sí, dues, més altres dues, que també la italiana, que la Sílvia Beño, que torna cap a casa, i la Nahual, que no ens ha pogut ajudar durant aquesta temporada, però també plega. evidentment, o sigui, perdo veterania, que això és el més difícil que hi ha a l'esport, perquè la veterania en moments molt importants et fa de base, et fa de sostén de moments difícils, i evidentment substituir-les amb ella serà una empresa impossible per fer-ho de la temporada vinent.
0: Què t'han donat les clares?
4: Doncs l'Espar m'ha donat molta solidesa a nivell defensiu i sobretot el seu somriure com si tot anés bé durant tota la temporada. O sigui, ella té aquesta gran virtut, té uns ulls diferents en el sentit de...
0: Què vols dir? Que quan tu estaves empipat, enrabiat, perquè no et sortien les coses i la veies a l'Espar rient, et posaves nerviós, no? Deies, com pot ser que rigui?
4: No, la veus tranquil·la. La Clara és una persona que respecta... O sigui, respira molta tranquil·litat, per molt que la professió després va per dins, però ella sempre demostra aquesta tranquil·litat i sobretot confiança en el que li dius, perquè jo sempre li deia, tranquil·la, Clara, tranquil·la, que això arribarà. I ella sempre ha confiat en les paraules que li he anat dient, i després la Clara Cambrai, la capitana, és la meva mà dreta en moments difícils, és la que la truco a la nit, a les 10 de la nit, a les 11 de la nit, a vegades, què vols, Dani? Saps això?
0: Ho dius així? Què vols, Dani?
2: No, normalment responc simpàtic. Ai, Dani, jo sempre li dic, t'anava a trucar jo.
0: Val.
4: I sobretot la importància de moltes vegades d'explicar-li coses que necessito la seva aprovació.
0: Home, sempre s'ha dit que un entrenador necessita de jugadores que siguin l'extensió a l'aigua,
4: just,
0: no?
4: Just, doncs aquí ho tens, la capitana.
0: La capitana és l'extensió a l'aigua.
4: Sí, perquè la capitana és la que en moments de prendre decisions en el qual no acabo d'estar 100% segur, és la que m'acaba de confirmar que hem d'anar per aquí o hem d'anar per allà.
0: Ha guanyat el Mataró 3 lligues, 2020, 2024, 2026. No sé si totes dues heu estat a les 3 lligues. Clara, tu hi has estat, 2020, 24 i 26?
2: Jo sí.
3: Capitana,
2: jo sí.
3: O espada?
2: Capitana.
0: Sí, perdoneu. Perdoneu. Ara em dic que si deia Clara, era la Cambrai.
3: I
0: tu, Espar?
3: Jo només en aquesta.
0: L'última.
3: Només en aquesta, l'última, sí.
0: La 26. Que és una...
3: Dani, la meva germana ha estat a les dues anteriors.
0: Sí, que per cert, em sembla que estàs acompanyada de ta germana, de l'Ania Espar,
3: sí,
0: no?
3: Sí,
0: ara me la passaràs, que també la volem saludar. La del 26 és especial, perquè, és clar, la guanyeu contra el Sant Andreu a la seva piscina, Espar, i el partit decisiu. Home, aquesta lliga és difícil d'igualar, eh?
3: Molt, molt difícil. Jo, la veritat, que crec que és... Bueno, estic segura que... Miraré, ha sigut una lliga molt difícil, molt competida. La veritat que Sant Andreu també doncs, és un equipàs. I guanyar-la com l'hem guanyat i a la seva piscina, doncs, molt, molt especial.
0: Per tu també, Clara?
2: Sí, la veritat és que sí, és difícil comparar títols i també jo crec que és normal que ara em quedi amb l'últim, que ha sigut aquest. Però clar, tu pensa que perdem el primer partit de Sant Andreu i llavors allà es generen, vulguis o no, sí que et venen dubtes. No, dubtes
0: Sant, de... Sant Andreu, que per ser clar, sí que s'estigui escoltant les vigents campiones d'Europa en aquell moment.
2: Exacte.
0: En aquell moment són les vigents campiones d'Europa.
2: Jo crec que nosaltres arribàvem com amb molta confiança amb el que estàvem fent i al final perdre un partit, vulguis o no, t'entren dubtes. Però no dubtes del que estàs, de com estàs treballant o de la tàctica, o de la... sinó dubtes de, ai, potser no hem arribat, potser elles realment estan millor que nosaltres, no? I poder-los remuntar dos partits després, i sobretot l'última a casa seva, d'un fins a l'última jugada, que quasi ens empaten, doncs com dius, va ser èpic.
0: Va ser èpic, i per algú que ha viscut el que és el waterpolo Mataró, i sabent d'on ve el Mataró, Clara, home, no fa pas tants anys, el Mataró no podia pensar en tot això. Guanyar lligues, anar a una final a 4, i això ha canviat.
2: Sí, exacte. Ara sembla que que ho hem normalitzat els últims anys, però jo vinc d'on vinc i vinc d'aquest Mataró que iniciava a apostar pel femení, i és una, doncs és increïble poder estar parlant avui aquí d'això i d'haver normalitzat guanyar o haver normalitzat arribar a finals, no? Que fins fa uns anys era impossible, i com dius, al final guanyàvem el vigent campió d'Europa a casa seva, doncs vam arrossegar molta gent que va venir a la piscina a donar-nos suport, i per això posaves la cançó No n'hi ha prou, perquè realment la cantaven, i quan vam guanyar estaven tots els nens cantant-la, i tot el que som capaços de moure a la ciutat, doncs és impressionant.
0: Ja sé que ho teniu decidit, però Espar, te n'adones que marxeu en el millor moment?
3: Sí, però és que mai serà un bon moment per marxar, vull dir, això espero que sigui, que segueixin creixent, no?, i que es converteixi, pues, com deia la Clara, amb la normalitat, no? I que normalitzem, pues, això, està, que el Mataró estigui lluitant per guanyar títols, estan en finals, aleshores esperem que segueixi estant en el millor moment durant molts més anys.
0: Escolta, ara que em deies això, que estàs amb l'ànim, ta germana, que la tenim sí. a Austràlia, jo almenys l'última pista que tinc d'ella és que està jugant a Austràlia, entenc que ha vingut a passar les vacances per aquí, per Catalunya, no?
3: Sí, exacte.
0: Molt bé. Ara, ella, sí. ella també va jugar a Mataró. No sé si esteu conduint i si per tant la tenim ella al volant.
3: No, estic jo al volant.
0: Ah, home, doncs...
3: Sí. No sé si és que hauríem... jo estic acostumada a conduir a l'altra banda.
0: No sé si ho hauríem de dir, això, però bé, en fi, entenc
3: no,
0: que aneu amb mans lliures.
3: Mans lliures.
4: L'Anna t'ha dit que ella està acostumada a conduir, però per l'altra banda.
0: Ah, va, clar, perquè a Austràlia conduïu per l'altra banda. Com estàs, Anna?
3: Molt bé, bona tarda.
0: Com va la vida per Austràlia?
3: Molt bé, la veritat, molt feliç.
0: Sí? Jugant a waterpolo encara a Austràlia, oi?
3: Sí, el que passa ara és com que estem a l'hivern allà i el waterpolo és un esport d'estiu que li diuen allà, juguem només uns mesos de l'any i ara estic amb el break aquest, una mica de parada.
0: Molt bé. Escolta, no vols tornar al Mataró? Ara aprofitant que hi ha buits?
3: Ja veig, el Dani, ja parlarem després, no, que és broma. Que estic molt bé allà i de moment per ara la temporada que ve seguiré allà.
0: Perquè tu jugues allà però també treballes allà a Austràlia.
3: Sí.
0: Ens pots explicar què hi fas?
3: Sí, de feina estic treballant a una escola, estic de directora del programa de waterpolo, dirigint més de 450 nenes que juguen a l'escola aquesta de Brisbane.
0: Molt bé, doncs un projecte xulíssim. Allà la recuperaries amb el just tancat, no, a l'Anna?
4: El que no sé és si li agradaria tornar a fer el paleo swim dels dilluns, que és el que sempre ha maleït.
3: Jo segur que no, Dani.
0: A veure el tema del paleo swim, que això n'hem parlat moltes vegades. Ara feia temps que no t'ho preguntava, llar. Això ho continues fent?
4: Que t'ho diguin.
0: És a dir, aquests exercicis que ens porten, diguem-ne, a la part més primitiva que tenim nosaltres, no? Allò de fer les coses amb troncs i...
4: Bueno, amb troncs elles encara no hem arribat a fer-ho.
0: Perquè... Ah, què vols dir, que encara hi ha un grau superior?
4: No, els troncs és un grau superior.
0: Ah.
4: Però treballar amb suspensió, penjades del tronc, no és senzill. O sigui, en el sentit, a nivell de força, es necessita molta força i amollem, amb elles amollem tota aquella idea de troncs a terra, però les portes al límit.
0: Per tant, l'Ània té claríssim que es queda a Austràlia, eh? Que no es penjarà de cap tronc.
1: Per això van plegant.
3: Jo recordava, cada dilluns a la tarda, quan em trucava la Clara, ja m'explicava el paler d'altre dia, i ja tinc jo que no tinc ganes de tornar-ho.
0: Doncs ja tens aquí la clau, Ballard, per això et pleguen.
4: Bé, jo només recordaré una frase de l'Ània, que un cop em va dir: Dani, que sàpigues que tinc clar que és un mal necessari.
0: És un mal necessari. Ostres, bona aquesta.
3: És cert que ens anava superbé i que et posa a tos molt ràpid.
2: En poc temps. Sí. Jo en defensa d'en Daniel, sí. Això, que és una hora.
3: Sí.
0: Ja que parlem del paleo swim, ara també vull que em parleu una mica del Dani, perquè ara estava pensant que jo us he entrevistat moltes vegades a vosaltres per separat, al Dani per separat, per parlar d'aquest magnífic Mataró, però mai a la vegada. I m'agradaria que ara que el tenim aquí al davant, que em digueu com és el Dani d'entrenador. No cal que li tireu floretes perquè no li cal. Cambrai, a veure, comença tu.
2: A veure, jo crec que és molt passional. O sigui, jo el Dani el definiria com a passional i llavors també ho és...
0: És curiós que em diguis això, perdona, perquè jo quan el veig per la tele, als partits, el veig... Sempre dic, hòstia, tio...
2: Entrenant...
0: Amb la sang que tens, et veig molt tranquil o tinc la sensació que estàs tranquil durant el partit?
2: En partit és veritat que normalment manté la tranquil·litat.
0: No és dels que protesta l'àrbitre?
2: No, de fet,
4: aquest any és el primer cop, com a repte que em vaig proposar, que no em traguessin cap targeta groga durant tota la temporada.
0: I ho has aconseguit.
4: T'has fet aconseguit.
2: Una, no?
4: No, cap. Va ser a la banqueta, la targeta groga, perquè...
0: Segur que els va renyar,
2: Sí, sí. Veus? De fet, quan ens queixem, ens va renyar.
0: A veure, perdona, Cambrai, que t'he tallat. Digues.
2: Jo dic que és passional. Llavors jo crec que és passional amb tot el que fa, llavors, doncs, amb el waterpolo també ho és. Al final és exigent i viu molt el que fa, i llavors, doncs, com a entrenador és així, que jo crec que deu ser una mica com és a la vida, saps? Però és veritat que en partit sap mantenir bastant la sang freda. Vull dir, sap estar tranquil. Jo entenc que transmeti tranquil·litat des de fora, perquè si el veus, està posat així, sí. Dret, camina, va i ve, però no sol tornar-se boig.
0: Sí, sí, el que transmet, insisteixo, partits, he arribat a comentar, dic, ostres, sembla que no estigui patint, però ja entenc que la processó va per dins. Clara Espart, tu com el definiries?
3: Sí, jo estic d'acord amb la... Clara és molt, molt, no?, apassionat, molt involucrat. No sé trobar la paraula exacta, però n'he vist molts pocs d'entrenadors com ell, la veritat. I també alhora és una persona molt tranquil·la i que et dona, no?, la confiança aquesta de confiar en el que estem fent. O sigui, tal com comentaves del primer partit de play-off que vam perdre amb Sant Andreu, després del partit i després de xerrar i tot això, ostres, jo vaig sortir amb la tranquil·litat de dir el dissabte a casa ens les pelem, no? I això és, és una cosa molt difícil de transmetre i és una cosa que ell transmet. I sí que és veritat que, no?, amb tots els entrenadors que he tingut abans, amb ell he notat això, no?, amb la tranquil·litat de seguir el plan de partit que sortirà, no?, i entrar a l'aigua sabent que si fem les coses com les hem de fer, doncs guanyarem.
1: I que li vau fer cas segur, perquè en aquell partit vau sortir a sac en el primer quart contra el Sant Andreu, sí, amb un parcial de 6-7-1, i després quan el Sant Andreu es van acostar, la Clara Espart va ser clau amb un gol que va tallar d'arrel la reacció del Sant Andreu. Després se li va fer l'homenatge a la Clara Espart, també se li va fer l'homenatge a la Sílvia Benyo i a l'Anna Gual.
0: Un homenatge, per cert...
1: Però a la Cambrai encara no, és preciós. A dir que...
0: Un homenatge preciós. És veritat, a la Cambrai no, perquè encara no havies anunciat la teva retirada. Crec que l'hem de fer, aquest homenatge. Que va ser molt bonic, ara que ho deia això l'Oriol, amb la Clara, eh? Recordo, amb llàgrimes als ulls, molt emocionada, eh, Clara?
3: Sí, tant, sí.
0: Però ara falta la Cambrai, clar.
3: Haurem de fer l'homenatge a la Cambrai...
0: Per què no jugues el primer partit de la temporada? Juga el primer partit de la temporada. Això es pot fer o no? Que jugui el primer partit de la temporada i llavors es retira.
1: No, perquè no li farà fer pretemporada.
3: Bueno,
2: abans haurà de fer 4 dilluns de paleo. No sé si per un partit amb el...
0: Això ho hem de mirar, Ballar. La Cambrai necessita també
4: un homenatge.
0: No tinc
4: dubtes que això el club, el president, el gerent... la directora de Waterpolo ho tenen claríssim.
2: No, és que mira que m'ho pregunta i jo sempre dic el mateix. És que a mi no m'ho de preguntar, no m'ho puc muntar mateixa.
0: No, ja.
3: Un homenatge Cambrai a les Santes. Ja està.
0: A les Santes. No, a les Santes. No,
2: massa gent.
3: Jo crec que hauria de fer el discurs d'inauguració amb el bé que parla.
0: Perquè tu Clara Cambrai, ets nascuda a Mataró, sí, i has estat sempre al Mataró, eh?
2: Sempre.
0: Tu, de fet, reculls el testimoni de la Marta Bach, sí, que era aquella eterna capitana. Sí. Tu t'havies pensat alguna vegada, ostres, seré la capitana del Mataró? Et passava pel cap això alguna vegada o no?
2: Sí, quan era petita segurament no. T'he de dir que els últims anys ja sí, perquè jo treballava molt amb la Marta Bach. Vull dir, jo els últims 2-3 anys... estava molt, jo crec que sense adonar-me'n, estava doncs fent el relleu generacional abans de començar a ser-ho directament, perquè jo estava sempre amb ella, ell l'ajudava fins i tot a l'hora de gestionar coses que ella potser era més gran, se li escapaven. Llavors jo sí que els últims 3-4 anys veia que una mica per edat em tocava a mi.
1: I ets la capitana perquè no només és el fil umbilical d'emballar-te dins l'aigua, sinó que fot unes taladrades a les guilles que venen a jugar amb el Mataró perquè segueixin les tradicions de Mataró, perquè ara hi ha una australiana que es diu Tilly Kearns, que és influencer perquè té centenars de milers de seguidors a les seves xarxes socials, que a Austràlia deuen estar al·lucinant amb els castells, amb la fogonada, amb el pa amb tomàquet, sí, sí, i amb tot el que li fa fer la Cambrai.
0: Ah, sí. Tu li expliques a les guilles quines són les tradicions catalanes i de Mataró. Parlar de les Santes fins a l'extenuació.
2: Sí, també és veritat que pobres de les Santes no hi són mai, és com que cada any els expliquem, però després el juliol no hi ha ningú.
0: Home, però no pot ser, hauríem de saber què són les Santes.
2: Ho diuen una mica ja, els vídeos que els hi posem, quan guanyem títols, com que cantem el 15 ja, es van enganxant. I una altra cosa que també és molt interessant que passa al nostre equip és que tothom parla català, que a les estrangeres els hi costa molt aprendre el castellà, perquè nosaltres només parlem català i llavors elles acaben aprenent
0: entenen
2: català.
0: Entenen que la llengua vehicular al Mataró és el català.
2: És que jo crec que s'hi troben, eh? No, tampoc ho posen en dubte, vull dir...
0: Ja.
2: Nosaltres parlem... En Dani també parla català o anglès, fa molt pocs canvis al castellà, però perquè, com que som catalanoparlants al 100% de l'equip, menys les estrangeres, llavors aquí tothom acaba parlant doncs aquest catanyol, però que tira molt a català.
0: No canviem això, Ballar, eh?
4: No, això és... És
2: innegociable, no?
4: Innegociable, sí. És la nostra arrel, no? Sí, sí. És el que significa venir a Mataró i ser de Mataró.
0: Escolta'm, Ballar, tu segueixes, la pròxima temporada?
4: En queda un any més de contracte, una temporada més.
0: Val. Tu, de la temporada que hem tancat ara mateix, amb aquesta victòria a la Lliga, el títol de Lliga, aquesta quarta posició a la Final Four, Tu quin balanç en fas de la temporada? Estàs content? Les teves expectatives estaven aquí o més amunt?
4: Jo tinc la... espero dir la virtut de que a elles els hi transmeto sempre les coses que jo espero abans de començar la temporada. Jo els hi vaig dir que la meva il·lusió era que aquesta temporada poguéssim arribar a jugar finals. I n'hem jugat dues. Hem jugat la final de la Copa Catalunya i la final de la Lliga i hem guanyat les dues contra el que era el vigent campió d'Europa. I després, aquesta il·lusió que ens feia aquest somni de poder jugar a la Final Four. Una Final Four que hi ha que posar un context. Ens trobem amb tres equips que ens quadrupliquen, quintupliquen el pressupost. O sigui, és un miracle el que hem fet aquesta temporada. És una temporada excel·lent. Les noies han estat increïbles perquè el creixement que han fet ha sigut exponencial des del setembre fins al mes de juny. I aquesta manera de créixer i aquesta manera de jugar, perquè evidentment durant la temporada hem evolucionat també amb sistema de joc, ha fet que inclús tenint un jugador tan important com la nostra americana, la Paige Hauschild, que va arribar al mes de gener, no pogués jugar a la Final Four, vam estar tremendament a prop de guanyar a semifinals, les que després varen ser les campiones d'Europa. O sigui que la temporada és de 10.
0: La Champions és l'espineta que et queda, Clara, retirar-te sense... Tens una Copa Helena, la Copa València, que la vas guanyar 2016, si no recordo malament, oi que sí?
1: I amb gol d'ella.
0: I amb gol d'ella, que el vas fer, va ser un gol decisiu. Va ser el final del partit, no?
2: Sí. El 6-5.
0: El 6-5, el de la victòria, això. I poques jugadores ho poden dir. Guanyar la Champions és l'espina que et queda,
2: sí,
0: o no?
2: Sí, inevitablement. Vull dir, t'enganyaria si dius que no. De fet, jo també, quan decideixo retirar-me, veig molt propera l'opció, veig molt factible l'opció de retirar-me aixecant la Champions, que el meu últim partit sigui aixecar la Champions. Òbviament, jo això ho havia somiat, ho havia vist com una situació factible per acabar la meva carrera. Però és el que diem, al final l'esport... després tens imprevistos, després fa un partit des l'equip rival, se'n lesiona una jugadora, vull dir, l'esport hi ha factors que no depenen de nosaltres, i com diu el Dani, crec que vam estar allà fins a l'última jugada a les semifinals, fins als últims minuts a les semifinals, i al final vam ser justes perdedores, també ho crec, d'aquell partit, però no puc estar pensant sempre en que m'ha faltat guanyar la Champions.
0: Clara Espar, a tu t'ha fet mal no guanyar aquesta última Champions?
3: Sí, tant que sí, clar que sí. La veritat, era una il·lusió que tenia, i haver aixecat la Champions amb el Mataró m'hagués fet molta il·lusió i l'hagués viscut com si fos la meva primera Champions.
0: Bé, tu plegues amb un currículum brillant, Espar, perquè amb trajectòria al Mediterrani, amb lligues i Champions al Sabadell i Mataró, a plata als Jocs de Rio... clar, jo ara et preguntaré què et toca després del waterpolo, quina idea tens. Abans m'has dit, vull apostar per altres coses a la meva vida. Tens ja clar el teu full de ruta?
3: No tinc el meu full de ruta clar, però sé que d'aquí al setembre vull començar una mica a enfocar la meva carrera professional. Laboral.
0: M'ha dit un ocellet que te'n vas cap a la Xina encara està relacionada amb el món del waterpolo. Ens ho pots explicar, això?
3: Sí, us ho puc explicar una mica per sobre. Marxo, de fet, dimarts, ja, dilluns em donen el visat i dimarts marxo cap a la Xina per ser entrenadora assistent de l'equip juvenil de la selecció de Xina.
0: Oh, caram. I com està el waterpolo a la Xina?
3: Pues ja, si vols, a l'agost, quan torni, ja t'ho explico, perquè la veritat que no... Vaig una mica a l'aventura. Sí que és veritat que el Mikio, que està allà, que ha sigut la persona, no?, que ha fet una mica d'enllaç, però vaig una mica a l'aventura, aleshores. I vaig només temporalment, o sigui, vaig només un mes pues per ajudar-los, i és que ja et dic, no sé ben bé el que em trobaré.
0: Molt bé, doncs molt interessant.
3: Bé. I ja us explicaré.
0: I tant que ens ho explicaràs. Mira, ja veig l'entrevista de cara al setembre. A partir del setembre és una entrevista que voldrem fer, que ens expliqui la Clara Espar la seva aventura a la Xina. I tu, Cambrai, waterpolo o no?
2: No.
0: O l'apartem?
2: Waterpolo.
0: Ets enginyera química, oi, tu?
2: Sí, soc enginyera química i... Bé, jo necessito veure això, que funciono en altres sectors, que no només sé jugar waterpolo, sinó que en sé d'altres coses, i a partir d'ara doncs m'he de posar a buscar feina. Vull posar a buscar feina de lo meu, i de moment el waterpolo queda apartat, sí.
0: Molt bé. Tu ballar a entrenar, A la pròxima temporada. No sé si aniràs a pescar també el Sant Andreu, que el Sabadell s'ha emportat mig Sant Andreu.
4: I hem pescat.
0: Ja heu pescat?
4: Sí.
0: Ah, home.
4: Però no, no pot dir qui.
0: Ah, caram. Més d'una?
4: No, una. És que, a veure, nosaltres som al Mataró, eh?
0: Jo què sé.
4: No tenim el pressupost d'un altre club que s'han emportat tres i un altre
0: el
4: que
0: s'han
4: emportat també...
0: Fa dies que no anem a jugar a pitxampat tu i jo i per això no estic al dia.
1: Té nom de verge de Berga?
4: No dic res, no sé res.
1: I la verge de Caral, allà, no sé.
0: Ballar, que vagi molt bé la pròxima temporada.
4: Gràcies.
0: I t'espero aquí la primera jornada de Lliga per la de l'Espanyol, eh?
4: Com no?
0: Que sé que t'apreten aquestes,
2: clar,
0: eh?
2: Ah, clar, juguen encara a primera.
0: Sí,
2: no?
0: Correcte.
1: És que això és una de les coses que tu no saps, perquè quan l'Espanyol normalment perd en alguns partits... La colla que li foten, que es presenten a...
0: Samarretes del Barça.
1: Samarretes del Barça, i ell ho aguanta estoicament.
4: No, igual que aguanto quan arribo amb aquest estudi, sí. i els tres possibles MVPs del Mundial són tres jugadors que, evidentment, han passat pel Barça.
0: Escolta, si tens...
2: Serà, perquè serà.
4: És molt trist.
0: Si tens una alternativa, ho pots presentar,
4: eh? Sempre, això és una secta.
0: Molt bé. Ballar, no canvis mai. I Clara Cambrai i Clara Espar, que tingueu molta sort, i felicitats també per tota aquesta trajectòria, ja no només al Mataró, sinó tot el que heu fet en el món de l'esport, que és moltíssim. Que tingueu molta sort i que vagi tot molt bé.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
0: I Ani Espar, una abraçada. Molta sort per Austràlia.
3: Una abraçada, moltes gràcies.
0: Adéu-siau. 15 minuts i arribarem ja a les 6 de la tarda. Parlem de tennis, obrim Ull de Falcó.
5: Amb Àlex Corretja.
0: Àlex, què tal? Com anem? Bona tarda.
6: Què tal, David? Molt bona tarda. Com estem?
0: Setmana que ve, oi? Cap a Londres, tu?
6: Sí, jo començaré dissabte. Demà comencem el torneig a Movistar Plus, però jo, en el meu cas, començo el cap de setmana vinent, així que uns dies més encara per reposar.
0: Home, l'analista top ha de tenir tracte de marquès, com ha de ser.
6: No, és tan això. El que passa que al final sí que és cert que també has d'escollir una mica i la temporada ha sigut molt intensa i tant a Wimbledon com a l'Open dels Estats Units a Nova York, amb el Plus començo el dissabte. Així que, bueno, em dóna una mica més de marge de... Al final t'estalvies com 8 o 9 dies fora, més extra, saps? O sigui, en comptes d'un torneig de 9 dies, se't faria de 18. I 18, doncs, si sumes 18 a París, si sumes 18 a Londres, i 18 a Nova York, i 18 a Austràlia, al final et passes més dies fora que a casa, i això a mi personalment ja no em compensa tant.
0: Que ja no ets tenista i aquella etapa ja està superada. Escolta'm, sempre m'expliques, n'hem parlat moltes vegades aquí, l'Ull de Falcó tot gira, que Wimbledon és el gran slam que segurament et costa més, entre altres coses, per les seves normes estrictes, la poca flexibilitat, i avui he pensat molt en tu, perquè, a veure, pregunta, tu tens gos, Àlex?
6: Jo no tinc gos, tot i que la meva filla petita, l'Èrica, sempre ens insisteix. La meva família, històricament, sempre han tingut gossos, els meus pares, el meu germà gran té, però jo a casa no, perquè, bé, amb el sistema de vida que tenim, tant la Martina com jo, la meva parella, ens és fàcil, no ens és fàcil gestionar-ho. Així que, tot i la pressió que estic sotmès a casa, sobretot a la meva filla, a dia d'avui no tinc gos, tot i que m'encanten els gossos, la veritat.
0: I quan eres jugador tenies gos?
6: Els meus pares, quan vivia amb ells, sí. Sempre han tingut gos a casa. Jo, quan jo he viscut sol a casa, ja no, perquè el que et deia, si al final si viatjaves 25-30 setmanes l'any, era inviable tenir gos.
0: Mira, és que he pensat en tu perquè Wimbledon ha decidit que a partir d'ara, a partir d'aquest any, els gossos no poden entrar. I diràs, home, tampoc és una notícia tan estranya, no? Doncs bé, el tema és que hi ha molts tenistes, cada vegada més, que duen les seves mascotes als grans slam. I a París, que és l'última referència que tenim, doncs hi havia 7 gossos de tenistes acreditats. El de l'Arina Sabalenka, que viatja sempre amb el seu gos, que es diu Ash. La Mirra Andreieva, que viatja amb el Rassi. Tampoc dic molts, eh? L'Alexander Zverev es va presentar amb un gos salchitxa que es diu Mishka. I me'n deixo, eh? 7 gossos acreditats. Clar, tots aquests gossos ara no podran entrar a Wimbledon. No sé què et sembla.
6: Aviam, mira, a Roland Garros, justament, ja que em dius això, va haver-hi un moment que a la sala de jugadors no sabies ben bé si només era de jugadors o també era un parc canino, no? I entenc que al final ha d'haver-hi una mica de límit, perquè hi ha molts jocs on està tot el menjar, etc, i estaven els gossos constantment per allà. Evidentment, els tenen controlats i són gossos petitets, que no fan nosa, al contrari, són molt monos, i tothom quan els veu, tothom, no sé, si veus algun jugador que té un gos, t'apropes i de més. Però crec que tal com estaven

0: que ho celebra perquè ella té pànic als gossos. Per un trauma que va tenir de nena, li fa molta, molta por i, per tant, deia, ostres, és que això ja s'està començant, el que dius tu, no? A fer massa gran i, per tant, ho ha celebrat. Ja que parlem de les normes de Wimbledon, avui m'ho estem mirant, l'All England Club té 500 socis, que realment són molt pocs, però clar, sí, són molt gelosos de la seva intimitat i, per exemple, una altra normativa que hi ha, que jo no la sabia, és que no es poden fer vídeos a dins del club.
1: Bueno, no sé ben bé perquè vídeos, vull dir, al final... Són les típiques restriccions que et posen. Nosaltres, quan estàs acreditat, tens una sèrie de restriccions, però si després fas un vídeo i el penges a la xarxa, vull dir... El que tu no pots fer és començar a gravar un partit sencer i després penjar-ho a YouTube. Però si tu penges una pilota de partit o un vídeo des de la terrassa i tal... Bueno, això es fa sempre, vull dir, no sé ben bé a què es refereixen, a què no es poden penjar vídeos. Suposo que no pots penjar una hora i mitja d'un partit o tres hores d'un partit, però que això és normal pels temes de drets de televisió. Però si tu estàs allà, imagina que tu, David Clopés, se'n va a Wimbledon i vol gravar un vídeo i després ho vol penjar a la seva xarxa, un vídeo de 10 segons explicant... Jo crec que això és al revés, això fomenta i arriba molta més gent, o sigui, no crec que sigui negatiu. El problema és quin tipus de vídeos penges, com tota la vida. Vull dir, nosaltres al final hi ha vegades que t'hi trobes que hi ha gent que t'està gravant pel carrer o fins i tot quan estàs a la platja, clar, si després pengen això, doncs gràcia no et fa cap ni una. Però si tu penges un vídeo perquè estàs passejant a un lloc que t'agrada i després... ho publicites i dius, pues, mireu quines vistes més boniques que hi ha, no sé, a Sant Sebastià o a la Costa Brava o a Begú o a Cadaqués, dius, pues, quin problema hi ha, no?
0: Tu vigila per si de cas, vigila per si de cas amb el mòbil a Wimbledon, que no et piquin la cresta.
1: Bueno, haurem de preguntar. Són especials,
0: sí, són especials. Són especials.
1: No, em refereixo... Aviam, l'exemple de que quan estàs por ahí és evident que no és un recinte tancat com és Wimbledon, però vull dir, també a Roland Garros et diuen, escolta, cuidado amb això perquè potser... Però després, si tu penges una pilota de partit i la celebració del jugador que ha acabat guanyant, etc.
0: Crec que es refereix més a mostrar zones interiors del club, zones, diguem-ne, dels socis... Bé, en fi, t'ho dic perquè m'ha cridat l'atenció per allò de les normes estrictes de Wimbledon. Escolta'm, anem a la part esportiva. D'entrada, ja que l'hem citat a la Paula Badosa, i avui ho llegia, és l'única catalana que tindrem a Wimbledon, amb una realitat ben diferent, la 140 del món. Ja ho hem dit moltes vegades, fa mal veure-la en aquesta posició, però bé, amb aquest objectiu de sumar punts, escalar posicions, juga en primera ronda contra la nord-americana Emma Navarro.
1: Dura, complicada. És un sorteig difícil. És veritat que quan perds rànquing, doncs ja et pot tocar jugadores de més rànquing, que estan més a dalt en les posicions del circuit. Navarro, a més, ha jugat bastant bé l'època d'herba, va fer final fa un parell de setmanes a un torneig, vol dir que ve amb ritme. Sí que és positiu per la Paula, una, que estigui jugant, dos, que ella va guanyar diversos partits la setmana passada també a Berlín i fins i tot va guanyar la Coco Gauff, que per mi va ser una sorpresa molt, molt agradable. Vol dir que dintre de la seva situació, que potser no està en el seu millor moment, podríem dir que comença a veure algun raig de llum i pot començar a competir amb condicions, no? No és un partit gens senzill, sincerament és una primera ronda molt, molt complexa, però té la doble vessant. A vegades jugues un partit difícil la primera ronda, el superes i després se t'obre una mica el quadre, comences a tenir confiança en tu mateixa i comences a guanyar més partits, no? Al final és el que dèiem sempre els últims mesos, l'important és que la Paula es trobi bé, que no tingui cap molèstia, perquè si estàs tot el dia a l'estrat amb les molèsties físiques, això t'afecta mentalment i és impossible que puguis rendir en condicions. Així que tant de bo que es trobi bé i bueno, sobretot que jugui un partit que no es trobi que ha de deixar el partit perquè la lesió li torna a fer mal o l'incomoda i que jugui per aviam on està. Herba és una superfície que t'has d'anar a intentar passar el millor possible perquè no és una gran referència com és la terra batuda o la pista ràpida, que allà més o menys és on es juga el circuit i allà veus què és el que et toca. Aquí Bueno, és a veure-les venir i tot el que vingui serà benvingut.
0: Ja que estem al quadre femení, evidentment tenim aquí el gran reclam d'aquesta edició. Torna Serena Williams, després de retirar-se fa 4 temporades, torna a competir a Wimbledon amb una invitació especial de l'organització. 44 anys, va guanyar, no hem d'oblidar, 7 Wimbledons, és, per tant, el seu gran slam predilecte. Però, és clar, l'últim partit que juga a Londres és el 2022, quan va caure en primera ronda, ja començava la seva davallada.

0: Llada, debutarà contra l'australiana Maya Joint, que té 20 anys, és a dir, 24 anys menys que la Serena Williams. Home, és un gran reclam poder-la veure tornar a jugar una altra vegada.
1: Home, és una gran notícia. Penso que pel tennis és bonic. Fixa't, ara estem parlant d'ella, però és titular a tot el món, sí, sí, que la Serena Williams torna. És una sorpresa per mi molt gran, sincerament, perquè va començar amb uns dobles fa un parell o tres de setmanes, aviam com es trobava, i en poquets partits ha dit, doncs m'hi trobo per jugar a l'individual també, sapiguent que s'exposava que li toqués qualsevol jugador del món i allà s'hi trobava. No sé, penso que al final si jugues perquè ella creu que pot fer un bon paper o que pot jugar dignament i que es veu preparada. És una jugadora molt potent, la Serena, però lògicament el tema és el físic, no? Els desplaçaments, quan jugues als partits, doncs també psicològicament com els encares, perquè fa molt temps que no competeix. Però bueno, penso sincerament que és algo, jo crec que positiu, perquè estàs parlant d'una llegenda. Si fos una altra jugadora et diria, ostres, potser és un risc molt gran. Ella no ha de demostrar res a ningú i que jugui i, escolta, tant de bo pugui guanyar algun partit i que encara es parli més d'ella, perquè serà bo pel torneig i per tothom.
0: A mi m'ha agradat molt l'argument que ha donat. Ella diu que una de les grans raons per tornar és que les seves filles, l'Olímpia i la Dira, la puguin veure jugar, perquè això sí, doncs no ho havien pogut fer, no? I de fet, no només serà el quadre individual, sinó també els dobles amb la seva germana, amb la Venus, sí, en qui van guanyar un munt de grans slams, 14 i 3 medalles d'or olímpiques. Per tant, és un gran atractiu poder-la veure i m'ha fet molta gràcia veure com el Djokovic ha explicat que aquests dies, allà a Londres, ha vist més vegades a la Serena al gimnàs ara que quan estava en la seva plenitud fa anys. És a dir, que realment s'està preparant a consciència.
1: Bueno, suposo que abans, a lo millor, amb la teva potència i el teu nivell i la teva experiència, doncs t'havies de cuidar doncs, només per jugar els partidets, perquè tenies poc temps a recuperar, però ara és conscient doncs, que el físic serà una part fonamental per veure com pot guanyar partits. Al final, si tu veus jugar algun exjugador parat, la pilota la toquen perfecta, li corre increïble, tal. El problema és quan et mouen. Quan a tu et juguen a la dreta, al revés, o et fan una curta, o has de pujar a la xarxa, això és el més difícil. Si tu ara veus pilotejar a qualsevol exjugador, diries, buah, com juga? No, com juga no, com li pega? Que és diferent. Jugar comporta altres coses. És que tu, quan tu fas el servei, la pilota et torna ràpid. Quan a tu et serveixen, com tu reacciones amb una arrestada, com fas amb un contrapeu, tot això és el més difícil. Si això ets capaç de gestionar-ho bé, doncs jo crec que és per això que la Serena al final bueno, està tornant al circuit, si no, no ho faria.
0: Doncs bé, veurem com li va a la guanyadora de 23 grans slam. Li va quedar sempre aquella espineta de no fer el 24, igual a la Margaret Court i els 24 també del Novak Djokovic. Quadre masculí, ja sabem que no hi serà el Caraz. Djokovic veurem en quines condicions, perquè arriba una mica tocat físicament. I clar, totes les mirades posades en el vigent campió, en Sinner, que ve de aquest fiasco a Roland Garros, aquests problemes amb la calor que ell ha admès, va haver d'abandonar aquell partit contra Cerúndolo guanyant 2-0 per un problema de calor i ell, de fet, ha explicat a la prèvia de Wimbledon que ha estat treballant-ho, ha fet uns estudis de calor tant a Turí com a Milà, en un hospital, per veure com ho ha de fer per poder superar aquestes altes temperatures que tant se li atreveixen.
1: Aviam, no hi ha dubte que el de Roland Garros va ser una sorpresa tan gran, tan inesperada la seva derrota i de la forma que va ser, que això et posa en situació de dir, bé, com estarà ara? A més, no ha jugat cap torneig a posteriori de París, que podries pensar, bé, després d'haver perdut la segona ronda, podria haver jugat algun torneig preparatori de Londres. No ho ha fet. També et dic una cosa, David, el Sinner és un xaval que es recupera molt bé de tot tipus de situacions. Vull dir, l'any passat, te'n recordes, 3 mesos sancionat pel dopatge, no sé què, i quan torna, va tornar com un tret. Per la final de Roland Garros d'una forma dramàtica i 3 setmanes més tard és capaç de jugar la final contra el mateix Alcaraz i guanyar Wimbledon. Crec que s'haurà recuperat bé mentalment. És un tema d'agafar ritme els primers dies. Té un partit contra Kecmanovic Serbi, que és un jugador, home, que és prou incòmodo, però que a la vegada li pot donar el ritme que no ha pogut agafar perquè no ha jugat cap torneig, no? Així que sí que crec que si ella està bé, a dia d'avui continua sent l'home a batre i veurem com ve d'elles, no? Com està el Djokovic, que bé, que té un mèrit tremendo i que sí que penso que pot haver-hi un abans i un després pel Djokovic en aquest Wimbledon. Vull dir, si les coses van bé, doncs encara estaràs pensant, uf, encara és capaç d'esgarrapar un altre gran slam. Si no, si perd en una ronda inesperada, doncs allà jo crec que el Djokovic començaria a plantejar-se coses. Però bé, s'ha d'anar a poc a poc, perquè és el que et dic. Quan parles de gent tan especial, Serena Williams, Novak Djokovic, etc., no te la pots jugar gaire, perquè ja t'han demostrat en moltíssimes ocasions que fan coses inesperades. I el Djokovic, jo d'ell ja no descarto res a la vida, perquè té un cap privilegiat i sap gestionar molt bé totes les seves forces. Així que si se li dona tot molt bé, encara pot arribar a fer un Wimbledon, jo crec que prou interessant.
0: Djokovic, que debutarà amb el xinès Wu, i òbviament també estarem molt pendents d'aquesta nova fornada, aquesta nova generació. D'entre ells destaca l'espanyol Rafa Jódar, que recordem-ho, ja comença demà contra un convidat, l'anglès Felix Gil, 220 de l'ATP, i estava mirant el quadre. Si Jódar va avançant, es podria trobar vuitens amb Sinner.
1: Bueno, mica... amb Sinner. Això seria, per ell, seria una autèntica bomba. O sigui, si Jódar no ha jugat cap torneig previ perquè ha tingut una lesió a l'abdominal, que havia de jugar a Queens, no va jugar, havia de jugar la setmana passada, tampoc va jugar, si fos capaç de guanyar tres partits a herba. A més, juga, com bé deies, amb una primera ronda, però després... té o Shapovalov, el canadenc, o Carreño. En el cas que fos Shapovalov, esquerrà, jugador molt perillós, que seria una grandíssima victòria per ell, en el cas que Carreño el guanyi, perquè el Carreño també un altre que ja saps que sempre lluita, que sempre està allà, i t'ho posa difícil. Però si fes vuitens, bueno, jo crec que es podria donar amb un can a les dents, perquè honestament penso que seria... un resultat en aquests moments espectacular. Per mi, el més important del Jódar és el calendari d'aquí a final d'any i el tema físic. Vull dir, jo crec que és el que més s'ha d'ocupar ell, és de seguir progressant amb això, perquè tenísticament ja ho està fent, però el físic ha d'anar molt de compte, perquè ell ha fet una explosió molt gran els últims 4 mesos especialment, i això té doncs, una conseqüència física, mental, i t'has d'adaptar al circuit. Ara està jugant a un nivell que no havia jugat mai i t'has adaptat en 2-3 mesos. Crec que d'aquí a el que queda de temporada, seleccionar bé el calendari serà clau perquè ell acabi, doncs jo diria, per mi pot acabar tranquil·lament entre els 15 primers de l'any, i això és una bestialitat per tal com va començar la temporada.
0: Molt bé, cap de setmana que ve, quan vagis cap allà, prepara per la calor. No sé si canviarà, però aquesta setmana... per sobre dels 30 graus a Londres. De fet, fins i tot expliquen a Wimbledon que aquest sistema d'arbitratge electrònic que tenen doncs els ha arribat a fallar per culpa de la calor. És a dir, que si Sinner espera tenir temperatures més baixes, això del canvi climàtic afecta tot arreu, per tant, pinta que tindrem un Wimbledon amb moltíssima calor també.
1: Pues així serà, sí, bueno, ja a París ja va ser un infern.
0: Sí, oi?
1: Les temperatures més altes. Sí, a més jo ho deia i em deia, ah, tampoc és per tant. Després m'hi trobava aficionats que anaven a veure el torneig i em deien, ostres, quina calda, és veritat, eh? Pensàvem que exageraves. Dic, aviam, quines ganes tinc jo d'exagerar. Vull dir, jo comento el que veig i el que sentim. No, jo no vull dir que si està fent una calda molt gran. Perquè a vegades ens diuen, per acabar... home, esteu molt acostumats i hi ha tornejos que fa més calda. Sí, però una cosa és l'estiu, quan tu te'n vas a Toronto, Cincinnati, després a Nova York, que ja estàs ficat a l'estiu i ja estàs ficat a aquelles temperatures. Si tu estàs jugant a la primavera a 20 graus i de cop arribes a Roland Garros, partits a 5 sets, en el cas dels nois, a 30 graus, 32 graus, és un infern. I això va ser un dels motius pels quals jo crec que Sinner es va trobar que el va sorprendre, sobretot muscularment. No? Així que Wimbledon potser ara ja fa més setmanes que els jugadors estan acostumats a aquest tipus de temperatura i l'herba, hi ha moments que tu dius, bé, em jugo un servei o me'n vaig cap a la xarxa i s'acaba el punt. A terra saps que és piloteig constant i això et matxaca físicament. Així que veurem com ho gestionen, però bueno, espero que quan jo arribi ja baixi una mica.
0: Això mateix. Àlex Corretja, Ull de Falcó, setmana que ve tornem a parlar ja amb el torneig en marxa i, home, si la petita de casa guanya la batalla i tenim gos, ja m'ho explicaràs.
1: De moment no estan els nostres plans, però la pressió està sent tremenda. No recordo ni a les finals de Roland Garros aquesta pressió.
0: Ja m'ho diràs. Gràcies, Àlex. Adéu.
1: Gràcies a tu, David. Adéu.
0: Passen 3 minuts de les 6 de la tarda. Gemma Bonet, què tal?
2: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Titulars notícies.
2: A partir de l'1 de juliol, comprar productes online en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea imposarà una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Afectarà els enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari. El professor de la UOC i expert en logística, Cristian Castillo, fa aquest advertiment.
3: Tots aquells productes, paqueteria principalment, que arribin fins a 150 euros, que fins ara estaven exemptes de pagar cap taxa duanera, doncs ara sí que hauran de tenir un preu fixe d'uns 3 euros per cada partida arancelària. Això vol dir que podríem tenir samarretes, però si són de diferents materials i, per tant, tenen diferent categoria arancelària, s'haurien d'aplicar aquests 3 euros per cada categoria.
2: 11 persones han mort aquest matí a França en l'accident d'una avioneta civil que s'ha estavellat en una localitat prop de Nancy, a l'est del país. Tots els ocupants de l'aparell participaven en uns exercicis de paracaigudisme. Han perdut la vida, segons les autoritats franceses. Es tracta del pilot de l'avioneta, 5 alumnes i 5 monitors. L'accident s'ha produït poc després de l'enlairament i ara les autoritats n'investiguen les causes. A Barcelona hi ha hagut 2 morts i un ferit en un accident al districte de Sant Martí. Després que un conductor que fugia dels Mossos ha xocat contra un vehicle que estava aturat en un semàfor. Quan hi ha arribat la patrulla dels Mossos i l'han volgut aturar, ha començat aquesta persecució a gran velocitat i el conductor, que continuava circulant de manera temerària, pujava per voreres i anava en contradirecció per diversos punts d'aquest barri. Ho ha explicat un dels testimonis, veí de la zona, l'Àlvaro.
4: I he vist que bueno, doncs el cop ha sigut entre 2 integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
2: I acabem explicant que encara hi ha bandera vermella a la platja de l'Almadrava, de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, després que aquest matí hi ha aparegut una balena morta. L'animal ha estat retirat al migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. Un cop extret, ara s'incinerarà aquest cetaci i es descontaminarà la platja, que es preveu que es pugui reobrir entre demà i demà passat.
0: Gràcies.
2: Fins ara.
5: Estàs escoltant el Tot Gira. Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
6: Qué bueno que viniste.
5: Amb David Clopés. Quédate.

0: Mira, aquesta és la que diuen serà la cançó de l'estiu, eh? El ventilador amb els Búhos, amb Mon DJ, amb Banda Neon, cançó de l'estiu. I aquí fa molta calor. Ventilador, obrim aquesta tercera hora de programa. Hem començat a les 4, tancarem a les 9 de la nit. A veure, coses que estan passant. D'entrada, tenim notícia al Mundial de MotoGP. Damià Aguilar, bona tarda de nou.
1: Bona tarda.
0: Estàvem pendents del líder, del fins avui líder del Mundial, Marco Bezzecchi. Ara ho és Jorge Martín, perquè Bezzecchi ha anat per terra, se l'ha endut a una ambulància, era a l'hospital. Què en sabem de Bezzecchi?
1: Doncs que no s'ha trencat res, i que em sembla,
0: un
1: autèntic miracle. És evident que aquests pilots, sempre ho hem de recordar, van amb airbag i que això ajuda moltíssim, però és que la patacada ha estat a 190 per hora, ha fet moltes voltes de campana i pensàvem doncs, que es podria haver trencat alguna cosa. Ens havíem parlat del tòrax, de les cames i d'una clavícula, l'han portat a un hospital de Groningen, li han fet un TAC i diverses proves radiològiques i sembla que li han donat l'alta hospitalària perquè viatgi de tornada a casa. És evident que es passarà una setmana fotudíssim, però vaja, que pugui mantenir-se dret i que no s'hagi trencat res de cara al pròxim Gran Premi, doncs és una bona notícia.
0: I tant que sí. Gràcies, Damià.
1: Adéu.
0: I tenim notícia també al Campionat d'Espanya de Natació, que s'està fent a Palma de Mallorca, un rècord d'Espanya que ha fet un nedador català.
2: I el jove nedador del Sant Andreu, Nil Cadavall, continua fent un gran cap de setmana, establert un nou rècord d'Espanya al 100 braça, amb un temps d'un minut i 30 centèsimes. De fet, rebaixa una centèsima el rècord que ell mateix tenia des del juny de l'any passat, i tot això ho afegeix al rècord del 50 braça que ja va fer ahir. Es classifica pel Campionat d'Europa que es disputa el mes que ve a París. Per tant, bones notícies pel jove nedador català.
0: I recordeu la pregunta que tenim oberta al nostre compte d'X, x.com/totgira. Qui serà l'MVP del Mundial? Donem quatre opcions: Lamine Yamal, Mbappé, Messi o Dembélé. Si teniu una altra opció, també la podeu deixar al timeline. Doncs bé, guanya per golejada Leo Messi amb el 72% dels vots, 16% diu Mbappé i un 6% es reparteix entre Lamine Yamal i Dembélé. A partir de les 7, hora mundial aquí al Tot Gira. Ara parlem de bàsquet, perquè avui ha tornat la selecció. Al Congost hem jugat contra la Gran Bretanya. Jugat aquest migdia, Catalunya 74, Gran Bretanya 76, un partit amb final ajustat, bonic per als aficionats, i que finalment s'ha decidit a favor dels britànics. Feia 3 anys que no veiem la selecció i avui n'hi havia ganes. Qui ho ha seguit en directe ha estat el Xevi Soler. Hola, Xevi.
3: Hola.
0: Quina calorada, per cert. Sí, he vist les imatges de la graderia, tothom ventant-se.
3: Era bastant dur avui l'ambient al Nou Congost, feia molta calor, a Manresa fa molta calor, ja ho diuen que a l'estiu és Manraqueix, doncs a dintre el pavelló...
0: I a l'hivern és Manrússia.
3: És Manrússia. Manrússia i Manraqueix, sí. I el pavelló seguia aquesta calorada.
0: El partit, però, ha estat un molt bon partit.
3: Sí, ha estat bon partit. És veritat que s'ha notat una miqueta la inactivitat d'alguns jugadors i que el fet també de que fos un amistós i que la gent no volgués prendre mal, però a mesura que anava avançant el partit, la gent s'hi ha anat posant seriosament. El fet ha estat que el partit ha estat igualat, que la selecció de Catalunya ha fet els possibles per intentar remuntar aquests punts d'avantatge de la Gran Bretanya, i al final un triple fallat de Lluís Costa, que ha tingut l'última opció per fer que Catalunya guanyés, ha impedit que Catalunya sumés la victòria.
0: Quins jugadors hem pogut veure?
3: Home, jugadors... És veritat que hi havia jugadors de la Challenge, que és la segona categoria, jugadors interessants com l'Adrià Domènech, el Robert Cusials o el Jaume Lobo, que finalment ha estat el màxim anotador, exjugador de Lleida, i que és veritat que és un jugador molt petit i li costarà trobar una finestra CB, però és un jugador amb molta qualitat, i jugadors ja molt més consolidats, que de fet al final ha sigut de qui ha tirat Jaume Ponsarnau, Gerard Encuentra, Xavi Schelling i Jesús Ramírez, que eren els tècnics, com el Pep Busquets, del Girona, destacat, Guillem Vives, o fins i tot tot un campió de la CB com és l'Isaac Nogués.
0: El tenim al telèfon. Hola, Isaac, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, com esteu?
0: Tu no podies ventar-te, perquè déu-n'hi-do la calorada. Pista, havies de jugar i passar la calor com poguessis.
4: No, sí, sí, la veritat és que... Bueno, hem estat aquesta setmana al Palau, que feia molta calor, però no tanta com el Nou Congost, no.
0: Era un amistós, però em sembla que us ha emprenyat una mica a perdre,
4: Bueno, al final tots som molt competitius i sempre vols guanyar, però bueno, al final no deixa de ser un amistós, un partit per la gent, per Catalunya, i bueno, es tractava de passar-s'ho bé i, òbviament, doncs, tots volíem guanyar, però bueno... Es pot passar.
0: T'ha fet il·lusió vestir-te la samarreta de Catalunya?
4: Sí, perquè jo no me la posava... Bueno, jo només me l'he posat un cop, i va ser quan tenia 16 anys, que era cadet, que em van convocar per la selecció, però jo ni quan vaig ser mini ni quan vaig ser infantil vaig poder anar. Llavors aquest ha sigut el meu segon cop, primer cop amb l'absoluta i molt feliç.
0: Tant de bo això es pugui fer més sovint, que no hem d'esperar 3 anys com aquesta vegada, que ha sigut molt de temps.
4: Sí, jo crec que, a més, avui faltaven jugadors importants i crec que és una selecció que perfectament podria competir a bon nivell. Llàstima que no es pugui, almenys a dia d'avui, però ojalà sí.
3: Això que diu ara l'Isaac, avui hi havia 4 jugadors que van ser convocats, que el fet de que també han estat convocats amb la selecció espanyola i per normativa FIBA no podien jugar, però els 4, Pere Oriola, Joel Parra, Ferran Bassas i Oriol Paulí, han estat al costat dels seus companys mirant el partit.
0: Per tant, en certa manera, també formant part, encara que des de la graderia d'aquesta selecció catalana. Escolta'm, avui tu a la pista i el Pedro Martínez de la Llotja, que també hi era...
3: Com a seleccionador, també, català.
0: Això mateix, éreu els representants del campió de Lliga. Heu assimilat ja que sou campions de l'ACB?
4: Doncs... Jo crec que sí. O sigui, crec que igual no li donc ara mateix la importància que... Estava parlant amb el Pep Busquets abans, a la banqueta, i em deia... com que era molt fort, saps? Llavors, o sigui, jo assimilar-ho sí, però ser conscient de potser lo complicat que és, no, i jo crec que em costarà, jo crec que bastant de temps saber, doncs, lo complicat que és, no?
0: A València esperàveu una superioritat tan gran a la final davant del Barça? Perquè realment, a excepció del primer partit, que va anar del canto d'un duro, us veu menjar el Barça.
4: Sí, no, la veritat és que no esperàvem que anés així gens fàcil, perquè a més el Barça venia en un moment molt, molt bo. I bueno, això ho van demostrar el primer partit. Llavors, clar, ja anàvem al segon, doncs encara més alerta.
0: Però, entrar en aquest equip és complicat, perdona, Isaac, entrar en aquest equip és complicat perquè l'exhibició de talent que hi ha hagut amb els jugadors de talent que hi ha hagut tota la temporada, fer-se minuts en aquest equip ha estat molt complicat, Isaac.
4: Doncs sí, ha estat complicat, però és comprensible, no? Al final, doncs, que no hagi jugat tot el que m'agradaria, estan rodejat de companys d'aquest nivell de qualitat i talent i molts amb molta experiència, doncs era molt complicat.
0: A les últimes hores has anunciat que te'n vas, que marxes, que deixes la València, tornes als Estats Units?
4: Doncs això és el que ha sortit, però del que jo no soc... O sigui, bueno, que jo no ho sé. Llavors, no sé qui ho haurà començat dient, però no dic que sigui impossible, però és veritat que a dia d'avui ja han hagut ofertes, però no és algo perquè jo m'hagi decantat.
0: Val, és a dir, que hi ha l'opció de quedar-se a València?
4: No, a València no.
0: Val. Hi ha l'opció, sí, que marxes segur, però una altra cosa, sí, és on vagis, eh?
4: Exacte.
0: Val. T'has plantejat en algun moment, ja es dius que marxes, però t'has plantejat en algun moment quedar-te a la CB en algun equip que poguessis jugar, doncs, més minuts, que no pas els que has tingut a València?
4: Sí, és el meu principal objectiu. És continuar a la CB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
0: Tu m'ho diràs, però hi ha molta gent del bàsquet que creu que estàs predestinat a acabar la penya.
4: Doncs no ho sé. Jo sempre he dit que m'agradaria jugar algun dia a la penya, no? Perquè al final, abans de ser professional, em van tallar, però sempre ha sigut el meu equip. Llavors, és algo que sí m'agradaria, però bueno, si no és aquest any, serà d'aquí 10, no? Jo crec que algun dia arribarà. I ara el més important és buscar el millor per mi.
0: Molt bé, Isaac, ets jove, tens molta carrera per davant, i esperem que tinguis molta sort, vagis on vagis, i tant de bo et tornem a veure amb la selecció catalana, que voldrà dir que segueixes entre els bons jugadors de Catalunya, entre els escollibles per anar amb la selecció, i també voldrà dir que Catalunya torna a jugar. Isaac Nogués, un plaer, que vagi molt bé, molta sort.
4: Gràcies, igualment.
0: Paus, ara venim.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
8: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
7: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
8: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
9: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
5: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent.
9: A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
6: Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Oranich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
7: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
10: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
7: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
8: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
11: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
12: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
13: I ara què?
12: L'Àlex.
13: Voleu jugar a bitllet?
12: I la Clover.
14: Oh, ho retiro tot.
12: Són espies de veritat.
15: Un, dos, tres, no m'estan dient que guanyareu.
12: Espies de veritat. Cada tarda al Super 3 i ja disponible a la plataforma 3CAT.
16: La nit dels ignorants s'hereda.
17: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
16: Pot arribar a travessar oceans.
18: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
16: Veu com creixen els seus oients màgics.
19: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
16: I posa la pell de gallina.
20: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
21: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
20: És que m'heu posat la pell de gallina.
22: Senyores i senyors, bon dia.
21: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
22: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
23: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
24: ¡Hijo!
25: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
26: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
25: Sí,
26: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
22: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
27: És veritat que la cara però estava rara.
22: Era Shakira o no era Shakira?
27: Jo estic segura que sí.
21: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
28: Prova anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
29: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica.
30: Ah,
29: i els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
3: Que maco. Ah,
31: eh? Mira, i el com si fos ahir seria internacional.
29: Exacte. Exacte.
31: No?
21: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
32: Benvinguts a la millora del dia.
21: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
32: Ens tregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
33: Hola.
32: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
33: Suposo que ve mare. Hola, mami.
34: Que jo volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions i res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh.
33: Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc tot gràcies a tu.
21: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
32: Anem a repartir berenar.
21: A la tarda de Catalunya Ràdio.
35: Estàs escoltant el Tot Gira.
8: Amb David Clopés.
0: D'aquí una estoneta, aquí en directe al Tot Gira, futbol català, el melic del futbol, que sé que molta gent a Lleida n'està pendent, perquè parlarem del projecte de Lleida Calaveres, amb tota la història que hi ha al darrere, la voluntat d'una part de l'afició de Lleida de recuperar el Lleida històric i tot aquest embolic que mirarem de xifrar-ho amb els responsables d'aquest nou Lleida Calaveres. Abans, marxem cap als Estats Units, però no per parlar del Mundial.
21: Made in America.
0: Obrim el nostre espai d'esports americans de capçalera amb el Marc Andrés i l'Alfons Gorina. Què tal, com esteu? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: A veure, tot i els grans esports, només tenim en joc el béisbol. Aquesta setmana l'hem viscut intensament. Començo amb tu, Marc, perquè avui vols parlar de la notícia de l'any al mercat de l'NBA. Giannis Antetokounmpo serà jugador dels Miami Heat.
1: Sí, normalment és l'Alfons qui parla de l'NBA, però avui m'ha deixat fer aquest tema concret perquè jo sóc seguidor de l'equip de Miami des de l'any 2004.
0: Com repartiu els esports, això? NBA és Gorina?
1: NBA Gorina, MLS Gorina, el béisbol és veritat que l'estem tocant poquet, però futbol americà i hoquei gel els faig jo.
0: Va, perfecte. Miami, tu ets de Miami, per tant volies parlar de Miami.
1: Sí, jo sóc seguidor de Miami des de l'any 2004 i em fa certa il·lusió doncs, parlar d'aquest traspàs sonat. Giannis Antetokounmpo, MVP de la Lliga fa uns anys, campió de l'NBA l'any 2021, marxa dels Milwaukee Bucks en un intercanvi gros de jugadors i rondes de draft. Giannis, acompanyat de Bobby Portis, marxa a Miami per fer una parella interior temible, en defensa especialment, amb Bam Adebayo, cap a Milwaukee van Tyler Herro, Jaime Jaques Jr., Kel Elwer i Kaspar Jakučonis, que, si recordeu, és un base format durant uns anys a les categories inferiors del Barça. Això no és pel que fa jugadors, però també cal incloure que Miami envia a Milwaukee la primera ronda d'aquest draft, que es va fer entre setmana, ara en parlarem, també la primera ronda del 2031 i la del 2033. A més, les dues de franquícies intercanviaran l'elecció de la primera ronda del draft l'any 2030 i, per acabar, també va cap als Bucks la segona ronda de l'any 2023. Moltes coses.
0: Aquest no ha estat l'únic traspàs, el de Giannis Antetokounmpo, d'aquesta setmana, al fons, perquè en tenim dos de rellevants.
2: El mateix dia que s'anunciava el traspàs de Giannis a Miami, s'anunciava també un intercanvi a tres bandes. Els Brooklyn Nets van rebre l'alè pivot Julius Randle i la 28a selecció del draft del 2026 cap als Bulls de Chicago i van anar al Nick Claxton, fins ara els Nets, i els Timberwolves de Minnesota van obtenir a com es pronuncia?
1: Muhammadu Gay.
2: Que és la 33a elecció del draft del 2026. Ara estic esperant a veure si el Marc Andrés s'identifica.
1: Hauria de ser això Will Smith i... Espera, que no em surt el nom. Martin Lawrence?
2: Correcte. Ell m'ha dit que posés una música de persecució de cotxes d'una pel·lícula i li he posat Bad Boys perquè, primer, sé que li agrada i, segon, perquè passa a Miami. Com és fan de Miami, doncs, escolta...
0: No l'he vist, aquesta pel·lícula.
2: No has vist Dos policies rebeldes?
1: No.
2: Ni la primera?
1: Ni la primera, no, ni la segona.
0: No, sé quina és. Ah, no, espera, la primera sí que l'he vista. Sí, tens raó. Sí, la primera sí que l'he vista. Fa molts anys, això.
2: Sí, no, la primera és del 95. Bé, tornem al tema. A veure, la Melo Ball abandona els Hornets de Charlotte i marxa als Minnesota Timberwolves per afegir-se a Anthony Edwards i també com a Minnesota hi va el jugador Josh Green. A veure, això de la persecució de cotxes no és gratuït, Marc Andrés?
1: No, és que la Melo Ball té fama de ser un conductor, bé, diguem, animat. No perquè consumeixi res, sinó perquè li agrada accelerar quan condueix. Exacte.
2: Per contra, els Hornets reben una primera ronda de draft de l'any 2033, mentre les franquícies intercanvien les primeres rondes del 2028, 2029 i 2030. Finalment, Charlotte també rep segones rondes del 2029, 2032 i 2033, imagina't. I més coses de mercat, perquè els Lakers han renovat per 4 temporades i 185 milions de dòlars el jugador Austin Reeves, mentre que el LeBron James, que ha acabat contracte, encara no ha renovat i no sabem exactament què serà del seu futur.
0: Hi ha el risc que retiri?
1: No
2: jo
1: té
2: crec
1: pinta.
2: Que no, perquè
1: no té pinta,
2: hauria dit un Last Dance, sí, o alguna cosa
1: així. Sí, no, i està sonant això, una possible renovació amb Los Angeles, potser tornar a Miami, on ja va formar part d'un equip campió durant els anys 2012 i 2013. Bé, portes obertes, de moment, per al futur d'aquest home, que recordem que ja té més de 40 anys, però que bàsicament el que vol fer ara és seguir jugant, però amb el seu fill.
2: Mm. Però atenció, que els Lakers han fitxat també, això l'encant del Marc Andrés, el pivot,
1: sí.
2: Robi Ávila, amb un contracte de 10 dies. Ávila és un pivot alt, blanc i que juga amb ulleres protectores i te'n volem destacar alguns dels sobrenoms.
0: Com a Tujabar,
2: Sí,
1: espera,
2: és el mateix tipus d'ulleres, però clar, com molt fora d'època, no? Diguéssim, allò era anys 70-80 i en canvi, doncs, aquest jugador, a més, és que té un físic estranyíssim, Vull dir, no sembla jugador de bàsquet en absolut. Bé, L'anomenen, per exemple, Krim Abdul-Jabbar, no?
0: Krim Abdul-Jabbar.
2: Krim.
0: Krim, no Karim. Krim.
2: Sí.
1: Sí, perquè bàsicament és blanc, llavors, doncs, crem, com si fos crema solar, doncs, Krim Abdul-Jabbar. Aquest és un només.
2: Larry Nerd, és una mica pejoratiu, vaja. Colet Jokic i Milk Chamberlain, aquest està molt bé.
0: Milk Chamberlain, ah, aquest m'agrada. Milk Chamberlain.
2: Sí, sí. Has buscat imatges? Busca alguna imatge, ja veuràs.
0: Ara la busco.
2: Aturat.
0: Molt bé. Per tancar aquest Made in America, Marc, vols posar el focus al draft, tant el de l'NBA com el de l'NHL, NHL, recordeu, la Lliga d'Hockey Gel, ja que tots dos han estat aquesta setmana.
1: Si et vull comparar els anuncis de les primeres seleccions, per exemple, perquè per mi han estat curioses. Primer sentim el comissionat de l'NBA, Adam Silver, fent pública la primera elecció del draft de l'NBA.
4: With the first pick in the 2026 NBA draft, the Washington Wizards select Anise Dibansa Jr. from Brigham Young University.
1: Bé, anunci protocolari, AJ Dibansa als Washington Wizards. Bé, en principi, tot normal, tot correcte, que és com funcionen els drafts normalment als Estats Units. Però bé, et canvio a l'NHL, que va decidir que Justin Bieber, sí, el Justin Bieber que tots coneixeu, anunciés la primera elecció.
4: Mr. McKenna, we would like to draft you to the Toronto Maple Leafs.
1: Doncs protocol a l'aire, no es va seguir de cap manera, però així va ser com Gavin McKenna es va convertir en nou jugador dels Toronto Maple Leafs. Una manera bastant estranya i gens habitual. El més normal, com he dit, és que l'anunci sigui igual de protocolari que el de l'NBA. Per cert, per acabar aquesta història dels drafts, en destaco algunes històries, dues de l'NBA i dues de l'NHL. Primer, el bàsquet. Per exemple, t'explico que el base del València, conegut per el que va fer segurament al Palau, Sergio de la Rea, anirà als Mavericks de Dallas, un jugador que van escollir els Knicks i que va ser traspassat. I en aquest sentit va també la segona història, ja que la segona ronda, absolutament tots els picks van ser traspassats en algun moment o altre. Estem parlant que del 31 al 60, amb només una excepció, tots els picks es van moure. Només el número 50, que els Toronto Raptors es van quedar per escollir Jaden Bradley. I a l'NHL, dues històries més. Primer, la de Lofa Tunoa Tamu, aquest jugador escollit el número 199 del draft, a la setena ronda, és el primer jugador amb ascendència de Samoa escollit al draft de l'NHL, per tant, una història prou interessant. I després, la curiositat que té un jugador dels Bruins de Boston, el porter Yuri Ivanov, escollit a la segona ronda, el número 56, que la història te la destaco perquè té un nom una mica difícil de buscar a Google.
0: Per què?
1: Si vols saber més informació sobre ell, hauries d'especificar que ell és jugador d'hoquei gel, per tant, posar Yuri Ivanov hockey o hoquei, perquè si no et sortirà la informació d'un assassí en sèrie.
0: Ah, sí? Hi ha un assassí en sèrie que es deia Yuri Ivanov.
1: Exacte.
2: I matava tothom amb un pal de hockey, t'imagines?
1: No, en aquest cas no. És un home rus que va ser un assassí en sèrie bastant conegut o bastant infame, no?, a Rússia. Però bé, és aquesta curiositat.
0: Ara estic recordant, Gorina, hi ha una mítica pel·lícula d'un assassí en sèrie rus de l'època soviètica. Ara no em ve al cap el nom de la pel·lícula, no serà pas aquest.
2: Podria ser, però ara mateix m'enganxa.
0: Em sembla que es deia Andrei Chikatilo.
2: M'has de contactar entre setmana, quan estic amb coses de cine. Ara estic amb el xip
0: esportiu. Ja he trobat la foto de Robbie Ávila. Sí, efectivament, aquestes ulleres són molt vintage. De fet, em recorden les ulleres que utilitzem, per exemple, per fer piscina.
1: Sí,
0: no?
1: Una mica sí. Però, bàsicament, ja saps la història de Milk Chamberlain i te'n podem explicar més detalls en un futur.
2: És una mica màrqueting, això, però ni tan sols l'han escollit al draft, l'han fitxat als Lakers.
1: No, és un home que potser no té ni gaire futur a la Lliga, però la història s'havia d'explicar.
0: Gorina i Marc, gràcies, que vagi bé. Una pausa i obrim Malic del Futbol, parlarem de Lleida.
35: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
7: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
6: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
9: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
10: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
11: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
12: Hi, I'm Madonna.
13: Ha fet de la provocació la seva bandera.
14: L'esfera que trio per expressar-me és la sexualitat.
13: I de l'ambició, el seu motor.
14: Ni tan sols pensava que fracassar fos una opció.
13: Va desafiar les normes.
14: La majoria de la gent em considera vulgar i bandarra.
13: I es va convertir en la gran diva de la música. La història darrere de l'ambició rossa, amb material inèdit i testimonis de primera mà. Nits sense ficció. Madonna. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
15: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
16: Venezuela es un país marcado por la corrupción y por la irregularidad. Entonces, muchos permisos de construcción se obtienen a base de pagarle a los concejales o a la gente.
15: Aquest diumenge, Miguel Enrique Otero, periodista veneçolà a l'exili.
16: Ahora está pasando que Venezuela está siendo tutelada por los americanos. Llega el director de la CIA y lo reciben como si fuera un jefe de Estado.
15: El divan, el valor de la conversa.
17: ¿Usted ha podido conocer al expresidente Zapatero?
16: Sí, claro.
17: ¿Y cómo ve esta situación?
16: Bueno, hay dos cosas de lo que él dice. Uno, el diálogo, el trabajo en diálogos que no llevaron a nada, porque los diálogos eran unos instrumentos del régimen para ganar tiempo.
15: Aquest diumenge a les 9 del vespre. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
18: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
15: Sense filtres.
18: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
15: Sense pèls a la llengua.
18: I a més també podem anar a sopar, eh?
15: Sense vergonya.
18: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
15: Però amb molta, molta cafeïna.
18: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
15: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
19: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
20: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
19: Per aprofundir en tota mena de temes.
22: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
19: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
23: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
15: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Diumenge 5 de juliol arriba la gran final. Descobrirem quin és el millor himne del futbol català. Sant Feliuenc. Les Planes d'Hostoles.
24: Les Planes és passió. Les Planes és futbol. Les Planes, la nostra força.
15: O Vilablareix.

0: punts per guanyar.
1: Diumenge 5, el Tot Gira. Tot Gira. Tot Gira. Amb David Clopés. El melic del futbol. Amb Jordi Mèlic.

0: Jordi Meli, què tal, com estem? Bona tarda.
1: Hola, molt bona
0: Futbol
1: tarda.
0: Futbol català al Tot Gira. Ja ho has sentit, amb aquest concurs d'himnes que el tenim a tocar diumenge que ve, dia 5, a les 7 de la tarda.
1: Moltes,
0: a les
1: 7
0: de la tarda
1: ganes,
0: obrem les portes de l'estudi de Catalunya Ràdio en aquests tres clubs finalistes que es disputaran aquest trofeu com a millor himne de la temporada. 11a edició,
1: Onzena edició. Hem de recordar allò que sempre diem, que surten amb 3 punts els que van guanyar la votació popular, que a vegades no ens en recordem. El Vilablareig surt amb 3 punts. L'himne fet per Sergi Lanzas i Lluís Costa.
0: Bé, podem tornar-ho a sentir una mica, l'himne del Vilablareig?
2: Futbol Club Vilablareig.
0: A més, m'agrada perquè els tres tenen registres diferents.
1: Molt, molt.
0: Aquest m'agrada molt, mira.
1: No comencis a condicionar.
0: Home, no, m'agraden tots.
1: Val.
0: Però aquest està molt bé, m'agrada. I va ser el més votat dels nostres
1: ulls.
0: Per tant, arrencarà la final amb 3 punts.
1: Amb 3 punts. Amb 2 punts, el club de futbol Les Planes d'Hostoles, del grup Garrotxí, Mel. Molt macos, també. Mira, avui li podem dir...
0: El Mèlic és molt fan del grup Mel, m'ho he dit moltes vegades.
1: Mèlic.
0: Hi ha qui et diu Mel, encara.
1: Mira, sí. Som dolç.
0: Ja. Correcte. Registre totalment diferent,
1: Total,
0: el del Vilablareig. Arrencarà amb 2 punts,
1: amb 2
0: perquè va ser el segon més votat. I el que va ser el tercer més votat i va passar a la final i arrencarà amb un punt...
1: El club de futbol Sant Feliueng, amb una veu impressionant de l'Abril Pastor, que és un ítem també molt diferent.
0: Aquest és més pausat. Aquest seria més l'himne del Sevilla de Arrebato.
1: Exacte.
0: Una cosa més tranquil·la,
1: I es dona una circumstància, David, que ara estic observant. Aquests tres clubs, aquest any els vam visitar amb un Malic del futbol.
0: Ah.
1: Sí, perquè vam presentar l'himne del Vilablareig, que estava a l'Oriol el dia aquell, feies festa, com gairebé sempre.
0: Sí, correcte.
1: Les Planes d'Hostoles, hi eres també? O
0: sí,
1: havia...
0: no, hi era.
1: I el Sant Feliueng.
0: Ho recordo perfectament, sí.
1: Fixa't doncs, quina casualitat.
0: Tres Mèlics on Tour que ens han donat els tres finalistes d'aquest any.
1: Escolta, molt bé. Podríem fer una primera votació amb el convidat que tenim avui.
0: Ah, li podem preguntar quin dels tres li agrada més, si és que vol votar, que no, tampoc el volem condicionar. Molt bé, perquè avui tenim tema del dia potent que ens porta cap a la terra ferma. Si jo fos la teva nòvia, et portaria... Perquè avui us volem presentar aquesta doble iniciativa per preservar els símbols del Lleida Club de Futbol, l'antic Lleida Esportiu, que recordem-ho, Mèlic, recull l'origen de la mítica Unió Esportiva Lleida.
1: Això sembla un sudoku.
0: Ho haurem d'explicar molt bé, això,
1: I el nostre convidat hi posarà llum a la foscor, com diria aquell. Han sorgit dues iniciatives populars per mantenir l'esperit del Lleida Club de Futbol. Jo sempre dic antiga Unió Esportiva Lleida, després el nostre convidat ja hi posarà doncs, el que vulgui dir. No? Una és el Lleida Calaveres i l'altra és el Lleida 1939. Dos camins amb un mateix objectiu i amb la mateixa gent. Això és molt important, La mateixa gent en aquests dos camins per preservar un sentiment de club amb 87 anys d'història. La diferència dels camins és si es competirà a la Lliga Elite o es començarà a la quarta catalana.
0: Abans d'explicar aquests dos camins, important, per la gent que no estigui al cas, què va passar amb el Lleida Club de Futbol?
1: No, el Lleida Club de Futbol, doncs, desapareix.
0: Desapareix. El teníem aquesta temporada competint a la tercera federació.
1: Exacte.
0: I va baixar a la Lliga Elite.
1: I és, per dir-ho d'una manera, no és una mort, perquè precisament aquesta gent vol treballar perquè això no es mori, no? Però la història de la Unió Esportiva Lleida, Club de Futbol i Lleida Esportiu, home, ara ens ho dirà el nostre convidat, no? Però és una història que cada vegada, tot i que hi ha una massa social al darrere molt important, que crec que és la clau de tot plegat, perquè hi ha 2.000 persones que segueixen aquest esperit de 87 anys de club. Clar, és un club que va patint molt i pateix per sobreviure. A partir d'aquí, veurem què és el que passa. Si és Lleida Calavera, serà perquè després d'un procés complex s'aconsegueix preservar la categoria de Lliga Elite. Si això no surt a bon port, que crec que dimarts ho sabrem, doncs començarem des de zero a la quarta catalana, una mica recordant doncs, clubs mítics com la Unió Esportiva Figueres.
0: Expliquem els dos camins, el camí de Lleida Calaveres i el camí, la proposta de Lleida 1939.
1: Lleida Calaveres recull, ho hem de recordar, el nom d'un dels clubs originals del Lleida de principis del segle XX, que després d'unes fusions va acabar desembocant amb la mítica Unió Esportiva Lleida, per això agafen aquest nom, no? El Calaveres ha sol·licitat heretar d'alguna manera, la plaça que deixa lliure el Lleida Club de Futbol a la Lliga Elite mitjançant un procés complex per adquirir la unitat productiva del Lleida Club de Futbol. I ara, precisament, estem pendents que el jutge mercantil i després ho ratifiqui la Federació Catalana de Futbol determinin si aquesta possibilitat es pot fer real. Sembla complicat. Ara ens ho explicarà el nostre convidat. En cas que sí, en teoria el Calavera es rebel·laria al Lleida Club de Futbol sense el deute i ocupant la seva plaça a la Lliga Elite. Si això es denega, el projecte Calaveres no tiraria endavant i s'agafaria l'altra via, el camí de començar a la Quarta Catalana com a llei de 1939, sense resignar-se, evidentment,
0: per tant,
1: a tenir el símbol
0: si el jutge
1: Lleida.
0: No dona la raó, tindrem llei de 1939 a la Quarta Catalana.
1: Correcte.
0: Si el jutge els dona llum verda, tindrem llei de Calaveres a la Lliga Elite, ho he explicat bé.
1: Exacte, però és molt important sempre dir que és la mateixa iniciativa amb la mateixa gent i estem pendents d'en quina categoria acabarà jugant, jo diria, aquest club que hereta els 87 anys d'història de la Unió Esportiva Lleida. I qui ho encapçala tot plegat, això? Quin és el cap visible? Una persona que, doncs, no sé si és un bé o un mal el que li està passant. Jo crec que és un bé perquè s'ho està passant bé. És en Juanjo Lecumberri, és periodista, exbecari de Catalunya Ràdio a Madrid. Recentment ha escrit el llibre Banderes Blaves, on hi ha una dedicatòria al nostre company Dani Badia, que si estigués viu estaria xisclant. I és fill un mític jugador del Lleida, el tercer jugador que més partits ha jugat en el Lleida, en Juanjo Lecumberri, mite d'aquest club, que va jugar pels anys 80, va aconseguir dos ascensos a la segona divisió A i va acabar després de la seva carrera, després d'estar 10 anys en el Lleida, va anar al Barbastro. I en Juanjo Lecumberri, doncs, li està caient, jo no diria aquest mort, però sí aquesta...
0: Una feinada.
1: Una feinada.
0: Una feinada de por. Juanjo, què tal? Com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I benvingut al Tot Gira.
2: Moltes gràcies per convidar-me.
0: De res, home, al contrari. Jo crec que la història s'ha d'explicar i ben explicada, i avui tindràs el temps per fer-ho. Saps que, i em consta, que hi ha molta gent a Lleida que està molt pendent del que puguis explicar.
2: Sí, no, i això és molt bona senyal, deia el Jordi. M'ha agradat, Jordi, que has dit on començarem. Ja hem aconseguit un altre seguidor de Lleida, m'ha agradat. I l'altre punt és, quan diu lo de molta gent, el Jordi parlava de 2.000 persones, de fet, aquest any, a Tercera Federació, el Lleida pràcticament tenia 3.000 socis, d'aquí una mica el que dius tu de...
0: 3.000 socis a Tercera Federació, que no sé si molts clubs ho poden dir, o cap.
2: Jo crec que ni a l'estat espanyol n'hi havia, no sé si el Toledo ho hauríem de mirar, però en tot cas era a nivell estatal inclús dels que més socis.
0: D'una manera o altra començarà.
2: Sí, això segur.
0: La gran pregunta és a on? Si a la Lliga Elite, com a Calaveres, o a la Quarta Catalana? Tenim pistes per on pot anar el tema? Deia en Jordi Meli que està complicat.
2: Sí. Mira, una cosa que hem dit des de l'inici, ara faré una mica de retrospectiva per començar des del principi de tot, però una cosa que les persones que estem darrere d'aquest projecte hem dit des de l'inici és que volíem ser clars i transparents. Abans li deia al Jordi fora de micròfon que al futbol moltes vegades hi ha mitges veritats o s'intenten amagar certes informacions, és una cosa que mai he entès. I nosaltres sempre des del minut zero ho hem volgut explicar tal i com és. Aleshores, una cosa que hem de tenir tots clara, aquests noms de Lleida Calaveres i Lleida 1939, són dos noms. La Lleida Calaveres, per fer aquest procés, aquest tràmit judicial, per intentar competir a Lliga Elite. Si això s'aconseguís, seríem el Lleida. Calaveres és el nom ara fiscal per aquest procés.
0: D'acord.
2: I com molt bé deia el Jordi, perquè era també reivindicant una mica la història de la Unió Esportiva Lleida. Lleida 1939... El 39 és l'any de la fundació del club que després va donar pas a Unió Esportiva Lleida, es van fusionar el Calaveres, Lleida Esport Club i l'AEM, l'Associació d'Exalumnes Maristes. Aleshores, per nosaltres és el Lleida, però quan dic per nosaltres no ho dic d'una manera subjectiva o massa valenta en aquest sentit, sinó que són dos projectes, i això també és important remarcar-ho, que no és que sorgeixin d'un grup de socis, sorgeix de les penyes del Lleida. Sorgeix de les penyes del Lleida i de l'Associació dels Amics del Lleida. L'any passat, quan el club ja semblava, la temporada anterior, semblava abocat a la desaparició, una sèrie de socis, entre els quals està l'Andreu Ratés, que seria el president a Quarta Catalana, ara ho explicarem, i és el president de l'Associació Amics del Lleida, juntament també amb el periodista Oriol Jové, doncs plantegen aquesta possibilitat de començar des de Quarta Catalana com a Lleida 1939. Això queda en stand-by, queda aturat, perquè el club finalment aconsegueix sortir a competir, amb un concurs de creditors, però aconsegueix sortir a competir. I és aquest darrer any que hem tingut a Tercera Federació. L'equip va baixar de segona ref a Tercera ref administrativament, brincar pagaments.
0: I esportivament ha perdut la categoria a Tercera Federació a Lliga Elite.
2: Clar, el context era molt complicat perquè el Jordi Cortés, l'entrenador, va tenir molt poc temps per confeccionar la plantilla. Es va saber que Lleida continuava competint a finals de juliol. Aleshores, arribem en una temporada, aquesta que s'ha acabat ara, en la que hi havia aquest temps per intentar aconseguir un inversor que que aixugués el deute de més de 6 milions d'euros que té el club. Arribem al dia límit, que era el 5 de juny, data límit era el 5 de juny. Si això no s'arribava, el club entrava en un procés de liquidació. Quan uns dies abans ja està clar que no hi haurà cap inversor, a mi em contacten una sèrie de representants de les penyes, pràcticament també les mateixes persones que estan darrere del projecte Quarta Catalana, i m'expliquen l'opció d'intentar competir a Lliga Elit i que, bueno, m'ofereixen ser president. Després de pensar-m'ho molt, perquè jo amb això sento moltíssima responsabilitat. Ara he explicat el Jordi el meu vincle emocional familiar amb el club. Per mi no és una cosa fàcil implicar-me tant en un club que per mi va molt més enllà que el futbol. Aquesta possibilitat es dona perquè al baixar el Lleida de tercera federació a Lliga Elit, la normativa és de la Federació Catalana de Futbol. La Federació Catalana de Futbol no té recollida una prohibició expressa perquè un equip, una entitat, adquireixi la unitat productiva d'una altra. Això ens parlant amb els advocats, ens expliquen això. Aleshores, aquestes persones, representants de les penyes i jo mateix, decidim, vinga, va, intentem-ho. Fem el Lleida Calaveres per aquest procés i ens fiquem de data límit el 30 de juny. 30 de juny és l'últim dia per inscriure equips a Lliga Elit. Nosaltres,
0: això és dimarts, recordem.
2: Dimarts. Dimarts nosaltres ens hagués agradat tenir una resolució judicial abans, però nosaltres hem continuat treballant. El projecte de Quarta Catalana té l'entrenador tancat, confirmat, encara no direm el nom, però està confirmat, més del 40% de la plantilla confirmada.
0: I serien els mateixos que sortirien a competir si ara sona la flauta i estem a Lliga Elit?
2: No, Lliga Elit. Hem parlat amb l'entrenador que ens agradaria que fos i que és la prioritat.
0: Si esteu treballant dos equips.
2: Clar, la diferència és molt
0: amb
2: gran.
0: Entrenadors entre, diferents amb jugadors diferents. Diferents. Home, això és molt difícil de tancar,
2: no? Sí que és veritat
0: tancar,
2: que
0: no?
2: A Quarta Catalana els jugadors estan confirmats, els jugadors a Quarta Catalana no estan remunerats, sí que assumiríem nosaltres...
0: Clar, és una situació molt diferent.
2: Sí que assumiríem nosaltres els fitxes dels jugadors, que això no tots els clubs de Quarta Catalana ho fan. A Lliga Elit hem mantingut, i personalment puc dir que hem mantingut converses amb diferents jugadors que estarien que estan esperant d'alguna manera a veure si confirmem Lliga Elit, també amb l'entrenador, però no hem fet res oficial perquè aquests jugadors sí que cobrarien. Aleshores, mentrestant hem tancat patrocinador principal i altres patrocinadors de Lliga Elit i també a Quarta Catalana. Campanya de socis preparada per sortir. Les equipacions. Hem parlat amb diferents persones de la societat civil lleidatana per presentar el projecte. El 6 de juliol tenim tancada una reunió amb l'Ajuntament, amb la Paeria, per presentar-li a l'alcalde el projecte i explicar-li com d'important és per nosaltres, tant sigui a Elit o a Quarta Catalana, l'ús del camp d'esports. Per el pes de la història, pel simbolisme, perquè ha estat la casa de Lleida de sempre i també perquè una massa social de les 2.000 persones que estem parlant, més de 2.000, n'hi ha una altra instal·lació esportiva de Lleida on pugui cabre. Tot això ho dic, tot aquest rotllo ho dic, per dir que durant aquest mes nosaltres hem treballat en aquestes dues vies. I el dimarts, si demà no tenim una resolució judicial i hem d'esperar dimarts, si el dimarts el jutge diu que no, estem preparats per sortir a Quarta Catalana. Si diu que sí, tenim Lliga Elit molt ben afilerat. I si no hi ha resolució judicial...
0: Que això és una opció. Tal com va la justícia,
2: clar,
0: que n'hi hagi
2: no
0: resolució,
2: més.
0: Gairebé et diria que segurament és el més probable que passi, no?
2: Clar, nosaltres és un escenari que no contemplàvem, evidentment contemplem tots els escenaris, però volíem pensar o volem pensar que, sabent el jutge que el 30 de juny és el dia límit per inscriure l'equip a Lliga Elit, la tindríem. En tot cas, sense resolució, nosaltres retirarem aquesta oferta i ja ens centrarem en el projecte
0: tant,
2: Quarta Catalana.
0: Si el jutge no diu res, si dimarts no ha dit res, si no hi ha resolució...
2: Quarta. Comencem a Quarta.
0: I us oblideu del projecte Lleida Calaveres.
2: No ens oblidem del projecte de Lleida Lliga Elit, però no ens resignem a perdre els símbols. Dins de la unitat productiva, més enllà dels drets federatius...
0: Ah, aquesta és l'altra pregunta. Això t'ho volia preguntar. Si anem a Quarta Catalana, des del principi, com a Lleida 1939, no podem recuperar els símbols de Lleida?
2: No ens resignem
0: de la Unió Esportiva Lleida?
2: Clar, de fet,

0: es poden o no recuperar.
1: Aquest ja seria obrir un altre procés que ara... Sí, i a més ara com que no estem aquí encara no vull entrar-hi perquè encara no estem aquí, si al final tenim un no i hem d'anar només a pels símbols, ja veurem com ho fem i si ho fem ho anunciarem, evidentment.
2: Un dels símbols que sí que teniu és l'himne.
1: Ah, gràcies per recordar-m'ho, Jordi, és veritat.
2: Mira, és que aquí els himnes els tractem molt bé.
0: L'himne sí que el podem conservar?
1: És molt... Avui el...
0: Clar, perquè el problema és que la Unió Esportiva Lleida i els derivats de la Unió Esportiva Lleida ja no existeix. Aleshores, això de qui és?
1: És quan et dic que nosaltres ens considerem l'hereu emocional, ho dic perquè aquest projecte surt de la gent del Lleida, de les penyes del Lleida. Per mi, el club al final el representa la seva gent, no el registre mercantil. Això ho demostren aspectes com el que ara t'anava a dir de l'himne. El Jordi Gonzalvo, dels millors entrenadors de la història del club, amb ascensos a segona divisió, ell hi va composar l'himne del Lleida, el 87. Doncs avui ens ha cedit l'ús en exclusiva de l'himne, perquè ell entén també que aquest projecte és la continuació del Lleida.
0: Uns drets d'autor i, per tant, ell és qui té l'última paraula. Ell sí que ho cedeix, l'himne. L'himne el teniu.
1: Això ho tenim i és el primer cop a la història del Lleida que passa. El Lleida reproduïa, el Lleida esportiu i el Lleida Club de Futbol. I dels cognoms ja de bo m'oblido al llibre, per exemple, ho dic, per mi és el Lleida. No és esportiu, el Lleida. Mai havia passat això. El Jordi no havia cedit l'ús exclusiu. Deixava que reproduís el camp d'esports, evidentment. Però avui ens ha assignat aquest document que ens atorga la potestat de reproduir l'himne. Per mi el més important és, ja et dic, la gent hi serà, la gent de Lleida hi serà, els socis de Lleida hi seran, però som conscients que tots aquests símbols que ens representen no només a nosaltres, als nostres pares, als nostres mares, als nostres avis, als nostres àvies, és fonamental que hi siguin, perquè és on ve molta gent... sent vinculat sentimentalment, vehicula aquest arrelament al club, doncs entre aquests...
0: La samarreta blava, entenc que això
1: blava.
0: No és cap problema i la...
1: No, la samarreta que està ja dissenyada, aquí l'Andreu Rodríguez ha fet molt bona feina, jo crec que li agradarà molt a tothom.
2: Hi ha una cosa molt important, que estem parlant d'aquest dimarts. Hi ha un precedent. Hi ha un precedent que va donar la raó ja fa temps amb el canvi de Lleida Esportiu, que passa que era Federació Espanyola, era Lliga Espanyola, no? Ets optimista o a hores d'ara, allò que dius tant, i hem de ser clars, dimarts, ens anem a fer el projecte Quarta Catalana?
1: Mira, jo a totes les entrevistes he dit que sóc optimista de mena. Si no, jo no hagués acceptat per començar amb la responsabilitat que això em genera formar part d'aquest projecte. Però aquest cap de setmana m'han confirmat, això ho puc dir sense cap problema també, l'equip d'advocats, que l'administrador concursal ha presentat un informe desfavorable perquè adquirim la unitat productiva. Això no és determinant, no, Nedi, no vol dir res, sí que vol dir, seria millor tenir-lo favorable, però l'última paraula la té el jutge. Aquí sí que, bé, a mi, aquí jo sí que m'he endut personalment una decepció, tot i que des de l'inici nosaltres treballem amb les dues vies, Quarta Catalana i Lliga Elit, entenent la complexitat de participar a Lliga Elit, però sí que les primeres converses dels advocats amb l'administrador concursal, el feedback era positiu, ha canviat alguna cosa aquests darrers dies, aquestes darreres setmanes, i sí que tenim un informe desfavorable que es va presentar el divendres. Jo per això durant aquesta setmana no em conscients. Aleshores...
2: No, el jutge...
1: Ha de resoldre el jutge.
2: Clar.
1: Però sí que hi ha un escrit de la Federació Espanyola, que això ja sí que va sortir oposant-se. Nosaltres continuem pensant i... Que això sí que dic, nosaltres respectarem absolutament la resolució. Aquí no alegarem ni res, ni... El que ens diguin estarà bé, no? Però no ens volíem quedar amb l'espineta de no intentar-ho. Perquè considerem això, que com que és normativa de la Federació Catalana...
2: Clar.
1: Que teníem aquesta opció. Que el jutge...
0: Aquí la Federació Espanyola no té res a dir.
1: La Federació Espanyola ha presentat un escrit oposant-se. El tema és que Lliga Elit depèn de la Federació Catalana de Futbol, no de l'Espanyola. Si això fos tercera ref, aleshores et diria no tenim res a fer. Però no depèn. I després sí que hi ha... La Federació Catalana ha sigut regulat de... Això no es pot fer si tu tens deutes federatius. Però Lleida no té deutes ni amb la Federació Catalana de Futbol, ni amb la Federació Espanyola, ni amb la FIFA, ni amb la UEFA.
0: I aquests 6 milions d'euros de deute de l'entitat, qui els assumeix? Això...
1: No, clar, aquí nosaltres, la unitat productiva que nosaltres... Que Lleida, la unitat productiva, la va valorar amb 65.000 euros, que es desglossen 53.000 euros deutes amb treballadors, dos treballadors del club, i 12.000 euros dels registres de les marques. La resta del deute... Clar, nosaltres enteníem que tot i ser conscients de la complexitat de que això resultés en un sí, que l'administrador... Bueno, ara

0: parlo per mi, jo sí que volia pensar que l'administrador pensa, bueno, són diners que entren al concurs que d'una altra manera no entren, després ja veurem la federació. Aleshores, nosaltres sí que teníem, mira, això també és una cosa que volia dir, nosaltres sí que teníem tancats amb patrocinadors, l'adquisició d'aquesta unitat productiva, aquests 65.000 euros, els posarien, en el cas que tinguem una resolució favorable, patrocinadors del club.
1: Bé, és complexa, però jo crec que queda molt clar el punt on ens trobem i, sobretot, les vies, diguem-ne, que tenim sobre la taula.
2: Jo crec que és obligat, tot i que pot crear certa polèmica, que a Lleida hi ha un altre club.
1: Sí.
2: Hi ha l'Atlètic Lleida.
1: I, de fet, a Lleida hi ha gent que pensa que hi ha també trets distintius del que era la Unió Esportiva Lleida a l'Atlètic Lleida.
2: Bueno, clar, hi ha gent que ho pensa. L'Atlètic Lleida és un club d'11 anys, que recull doncs també altres clubs que en el seu dia doncs s'han convertit en l'Atlètic Lleida, va comprar una plaça, etc, etc, i jo suposo que també, no vull fer d'advocat del diable, però l'Atlètic Lleida no sé si també es creu amb les legitimat, posem-ho així, per dir, ei, jo puc ser el futur, aquest sentiment que tu estàs
0: sí,
2: comentant,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí, sí.
2: De fet, la persona més visible és en Bartolo, amic de ton pare de tota la vida, no? Vull dir que
1: i ells també s'han mogut, no, per recuperar les marques.
0: Per mi aquí sí. L'explicació és fàcil, crec que ho podem entendre tots i que suposo que la gent de la
2: que volia fer d'advocat del diable,
0: No, no, no, no, però que us donaré la meva opinió en aquest sentit i crec que la gent de l'Atlètic Lleida, amb el que diré, no els hi sonarà estrany. Ara fem referència a l'Atlètic Lleida, però com em passa molts cops quan em pregunten periodistes també o per la unificació del projecte, el Lleida té la base social, té la massa social i l'Atlètic Lleida té els diners. Per què no us unifiqueu? Ostres, però no per animar admiració a ningú. És que a Lleida, a ciutat, hi ha molts més clubs de futbol. El Balàfia acaba de pujar a Primera Catalana. A mi ningú em pregunta per què no ens unifiqueu amb el Balàfia.
1: Perquè són els que estan més amunt, no?
0: Però si l'Atlètic Lleida... Però això no ho dic jo. La gent que està al capdavant de l'Atlètic Lleida ha dit des d'un inici que és un projecte propi, a part que ells tenen...
1: Que no volen saber res de cap reunificació.
0: No, i que no és el Lleida, que és el seu projecte. Els vincles amb la Unió Esportiva Lleida... És que és molt difícil a Lleida ciutat que algú que engegui un club de futbol no tingui cap vincle amb la Unió Esportiva Lleida. Per què? Perquè l'equip més important de la ciutat històricament ha estat aquest, el Bartolo va jugar a Lleida, els professionals del futbol de la ciutat, la gran majoria han passat per aquí. Els fundadors de l'Atlètic Lleida, crec que alguns eren socis de la Unió Esportiva Lleida, però és que qui no és, quin amant del futbol a la ciutat no ha estat soci de la Unió Esportiva Lleida. Per mi la diferència, que insisteixo, ells no diuen en cap moment que siguin la successió o l'hereu emocional del Lleida, que els estem posant paraules a la seva boca que jo no els he escoltat. Per què jo dic que aquest projecte és l'hereu emocional de la història de Lleida? Perquè per mi això és fonamental. La diferència entre un projecte que si nosaltres tres fóssim socis del Lleida arrenquéssim, i un projecte que surt de les penyes, que surt de les associacions d'amics de Lleida, que si adquireixes la unitat productiva, com en el seu moment va fer el Lleida Esportiu, tu no només adquireixes els drets federatius o els drets per competir en una categoria, adquireixes la història, documents, fotografies, els escuts. Jo crec que la gent de Lleida tingui l'oportunitat de decidir el futur del club dins d'aquesta etapa tan trista que hem viscut, que ha portat ara la liquidació del Lleida Club de Futbol, crec que és una oportunitat enorme i, de fet, ho veig com quelcom fins i tot positiu, que els socis i les socis de Lleida puguin decidir quin és el seu futur. Tornant a l'Atlètic Lleida, de debò, un altre projecte de futbol de la ciutat, en el com tu has dit, el president ha estat company inclús del meu pare. O sigui, cap animadversió, zero, projectes diferents, i com us dic, que hi ha altres clubs a la ciutat. Però és que jo sí que et dic que nosaltres ens considerem els hereus emocionals, però no perquè ho digui jo, per tots aquests aspectes que us acabo, acabo d'explicar.
2: El que està clar és que no és un projecte baladí, perquè hi ha patrocinadors, hi ha un pla esportiu doncs molt clar.
1: L'entrenador ens el diràs?
0: No el puc dir encara.
1: No el pots dir encara.
0: Està confirmat, però no ho puc dir.
1: Hem d'esperar dimarts, no? Dimarts sí que el sabrem.
0: Aviat tenim dia i lloc tancat per presentar el projecte, sigui
1: Elit
0: o Quarta Catalana. I una cosa vull matisar, si us plau.
2: Escolta'm, i fins i tot, gent important ha estat a punt de quedar-se en aquest projecte. No direm noms, perquè
0: els anunciarem d'aquí poc.
2: No, però gent que heu consultat i que han dit no, amb un efecte especial, sí, pel Lleida. Històrics, gent històrica, que ha estat a primera divisió, que podem dir molts noms, però no en direm cap.
0: I sí que volia... la gent, o sigui, la predisposició per
2: ser... Gent que no, però total, que volien dir que sí.
0: Però jugadors, vols dir?
2: I entrenadors, i directors esportius...
0: La gent està esperant.
2: Clar.
0: Però una cosa que vull matitzar, jo dic que ens considerem l'euroemocional, la massa social està darrere, les penyes estan darrere, o part de la massa social, la part de la massa social. Jo no parlo amb tots... Però dit això, jo el que, evidentment, el que ens hem d'intentar guanyar nosaltres, sigui des d'Elit o sigui des de Quarta Catalana,
2: clar,
0: és aquest respecte i que la gent realment es senti identificada amb aquest projecte. Jo no li demanaré a ningú de... si eres soci de Lleida, has de ser d'aquest equip. Cadascú pot escollir, òbviament només faltaria la seva opció futbolística. Aquí haurem de convèncer la gent. Crec que tenim molt camí fet.
1: Bé, doncs...
2: ja tens que parlava molt, eh?
1: Sí, no, però jo crec que ens ha fet una radiografia, sí, perfecta, i a la gent que ens estigui escoltant, que sigui gent del futbol català i que sàpiguen que hi ha, sí, un embolic que fa temps que l'escolta amb el futbol a Lleida, doncs òbviament ara jo crec que li hem fet una fotografia prou clara d'aquesta via que està oberta.
2: Hi ha 5 punts molt clars, eh? Patrocinadors, pla esportiu, simbologia, himne i bona relació amb l'administració. I a més, tota la massa social al darrere.
1: Bé, ja doncs està. Veurem finalment...
2: No dic l'himne que li ha agradat dels tres que hem dit al començament, igual que la Gemma, que haurà de dir-ho, eh? Ara que veig que entra.
0: M'agrada molt l'últim, Abril, has dit?
1: Que... L'últim era el de...
2: El Sant Feliuet.
0: M'agrada molt.
1: La Gemma sempre també li agrada el Sant Feliuet, oi?
3: A mi també, aquest també. I el segon també m'agrada molt.
1: El segon, Les Planes d'Hostoles.
2: Mira, quina il·lusió veure la Gemma, que feia dies que no la veia.
3: Sí.
1: I l'himne del Vilablareix, com sonava? Futbol Club Vilablareix. Setmana que ve, la gran final. Molt bé.
2: Si el tour ho permet.
1: Bé, si mantenim l'himne del Lleida, doncs, com que ja el coneixem, ja és el mapa, oi?
2: Sí.
1: Ja és el mapa, la Unió Esportiva Lleida. Home, si hi hagués un nou himne, que això no seria bona notícia, però si hi hagués un nou himne, doncs aleshores ja...
2: No, l'Atlètic Lleida té el seu himne, que també el vam presentar.
1: També és el mapa, no?, dels himnes del futbol català. Molt bé, Juanjo, que hi hagi molta sort i que Lleida tingui futbol i que tingui a la seva massa social contenta. Jo crec que aquests dos ingredients són els més importants, perquè si la gent pot anar al futbol, pot anar al camp d'esports i es pot identificar amb un club, això serà el més important i és el que s'ha d'aconseguir.
0: Moltes gràcies per l'espai, disculpeu si he parlat molt, però volia deixar molt clar per tota la gent de Lleida.
1: Setmana que ve, setmana de notícies, eh?
0: Sí, dimarts, quan sapiguem alguna cosa, ho anunciarem.
1: Perfecte. Juanjo, molta, molta sort, que vagi molt
0: moltes
1: bé.
0: Moltes gràcies.
1: Són les 7, notícies amb la Gemma Bonet.
3: Una parella ha ingressat a la presó avui acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. Els pares van trucar al servei d'emergències el dia de Sant Joan per alertar que el nadó no respirava. Els serveis d'emergència el van traslladar a un centre sanitari on va morir divendres al matí. Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura tenia símptomes de possible maltractament. Els Mossos han detingut els pares i avui la jutgessa de Sabadell n'ha decretat l'ingrés a la presó. A Veneçuela es reforça en el desplegament per rescatar supervivents del doble terratrèmol de dimecres. L'últim balanç oficial és de 1.430 morts, però és encara d'ahir a la tarda. Continua estimant-se la xifra de desapareguts en 50.000. Les autoritats estan fent servir cada vegada més maquinària pesada per retirar la runa dels edificis. Els veneçolans lamenten que la falta de mitjans en un país que ja abans de la tragèdia vivia una greu crisi social i econòmica.
4: No tenemos maquinaria. Sí han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo por el todo. Pero necesitamos maquinaria.
5: Hemos estado 4 días seguidos, pues, haciendo nuestro mayor esfuerzo. Sin embargo, no hemos podido lograr mucho debido a que los escombros son de gran magnitud. Nos ofrecieron la colaboración de las grúas para remover todo esto y fuimos engañados.
3: A França han mort 11 persones en estavellar-se a l'avioneta a prop de Nancy, en la que anaven, amb ocupants que anaven a fer el seu primer salt com a paracaigudistes. Per causes que es desconeixen, aquesta avioneta ha caigut en picat després d'enlairar-se a uns 300 metres de la pista. L'alcalde de la zona ho explicava d'aquesta manera.
6: L'avió était en fase ascensionnel i sans...
7: L'avió estava en fase d'ascens i sense cap explicació, ara per ara, ha caigut. És massa d'hora per poder saber-ne els motius. Potser a causa de les condicions climàtiques o potser no.
6: Les condicions climàtiques, ils sont pour quelque chose ou peut-être pas du tout, j'en sais rien.
3: Hotels, apartaments turístics i comerços veuen amb optimisme els beneficis econòmics que aportarà el pas del Tour de França per Catalunya. Aquesta emblemàtica cursa ciclista comença dissabte que ve a Barcelona, on els hotels estaran plens. Sentim Roger Grau, director de l'hotel NH de la Rambla de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
8: Hem notat un repunt de la demanda, tant a nivell de tarifa mitja com de número de reserves. Estem preveient unes ocupacions al voltant del 100%, o sigui que fregarem el ple durant els 3 dies que estarà el tour per aquí a Barcelona.
3: I pel que fa als apartaments turístics, tindran una ocupació al voltant del 80%, coincidint amb la sortida de la cursa.
1: Gràcies, Gemma.
3: Fins ara.
9: Temporades.
0: Ah, sí?
9: 19 anys fent ràdio esportiva en directe.
10: A mare quin pàperi!
9: Tot gira, girant des de l'agost del 2004. Amb David Clopés.

0: Som els del Tot Gira. De seguida obrim Hora Mundial. Parlarem d'aquests setzens de final ja definits i us explicarem moltes, moltes coses des dels Estats Units, amb la Sònia Gelmà, amb el Roger Busà i avui amb Luxe d'Analistes, amb l'Alberto Jogo, amb el Marc Maiola i l'Olga Garcia. Abans, una notícia de natació. Estàvem explicant que tenim en marxa la sessió de tarda del Campionat d'Espanya de natació que es fa a Palma de Mallorca. Abans us explicàvem el rècord d'Espanya que ha fet un català, Nil Cadavall, al 100 braça, doncs un altre rècord d'Espanya d'un altre nedador català de fa no res.
1: Sí, de Luca Oé, que també fa doblet de rècords aquest cap de setmana, ha fet el nou rècord d'Espanya dels 200 lliures, s'hem posat a la final d'aquest Campionat d'Espanya amb un temps de 1 minut 46 segons i 10 centèsimes. De fet, ell mateix ja havia batut el rècord dels 100 metres abans d'ahir, per tant, bones notícies pel nedador del Terrassa.
0: Passen 6 minuts de les 7 de la tarda, arriba el moment de la veritat al Mundial. Les eliminatòries, obrim Hora Mundial, el Tot Gira.
2: 1917, de Sallés Maset, reconegut com el millor cava del món 2025, ens ofereix aquest espai.
3: Le but de la tête de Mbappé avec le poteau rentrant.
4: Mathieu Patrès va ser un bon Mbappé.
5: Do Brasil,
6: it's into Harry Kane, and England lead in Paris.
7: Y vean qué golazo, golazo de Cristiano Ronaldo.
8: Yamal amaga una, Yamal amaga dos, chuta Yamal, gol,
9: ¡vamos allá!
10: L'Argentina és campiona del món. Messi tanca el cercle. L'Argentina estampa la tercera estrella al pit i Messi conquereix, finalment, el món.
2: El Mundial dels Estats Units, el Tot Gira.
0: Aquesta matinada passada s'ha tancat la fase de grups del Mundial. L'Argentina ja tenia la feina feta, però Messi, avui suplent, ha tornat a marcar aquesta vegada de falta i ja ha fet 6 gols. L'emoció s'ha viscut a l'Algèria-Àustria del mateix grup, el partit en què els malpensats deien que hi hauria un empat pactat. És cert que han empatat i les dues passen, però tot s'ha decidit al límit, al temps afegit. Àustria serà la rival d'Espanya als setzens. I qui genera alguns dubtes és Portugal. És una de les favorites, sí, però han empatat a 0 amb Colòmbia i acaben segons i es podrien trobar amb Espanya als vuitens de final. Colòmbia segueix en pas ferm i ha acabat primera. La fase de grups ja és història i avui, de fet, ja comencen els setzens de final amb el primer partit entre el Canadà i Sud-àfrica, que començarà a les 9 de la nit. Avui, bar mundial amb l'Alberto Etjogo. Hola, Alberto.
11: Què tal? Bona tarda, com estem?
0: El Marc Maiola, com estàs, Marc?
12: Bona tarda.
0: I l'Olga Garcia. Olga.
13: Bona tarda a tothom.
0: Què tal? Als Estats Units, la Sònia Gelmà, que ja fa temps que la tenim per aquí. Què tal, Sònia?
14: Hola, bona tarda.
0: I t'han arribat els reforços, oi?
14: Sí, ja el tenim per aquí, ja el tenim per aquí.
0: Arbusà, què tal? Com portem el jet lag?
15: Com esteu? Bona tarda. Bé, de moment bé. Bé, bé.
0: Ets a Chattanooga,
15: bé, tot
0: eh?
15: Bé. Tot bé, sí, a Chattanooga. He tingut una bona anfitriona que m'ha rebut molt bé. Ara em deixa sol i bé, espero fer-ho bé.
0: Bé, et deixa sol uns dies, eh?
15: Dies,
0: i després es torna a reincorporar. Ja t'he explicat allò, tot. Els restaurants on has d'anar a sopar, tot el que tens, sí, diguem, del teu abast a Chattanooga, tens el mapa perfecte,
15: tot,
0: eh?
15: Tot. Ja ho sé tot, ho sé tot.
0: Molt bé, perfecte. Escolteu, teniu ganes ja d'eliminatòries? Us ve de gust? Et jogo? Sí?
11: Home, sí, és cert que amb tants equips, amb tantes seleccions, 48 seleccions, se'ns feia una mica feixuc al principi, no? Tants partits, sobretot també pels horaris, no? Es feia difícil seguir certes seleccions, però sí que és cert que quan arriba ara ja el caos, quan arriba ja el que si t'equivoques te'n vas al carrer, és quan realment comença la part més picant del campionat, així que jo tinc ganes ja de començar a veure que ara una ensopegada t'envia a casa, no? I així veurem també com reaccionen alguns equips que fins ara anaven amb la tranquil·litat de que passen dos, els millors tercers, tenies xarxa de seguretat, ara ja no. Qui s'equivoqui se'n va cap a casa.
0: És una fase de grups que ha estat la més llarga de la història, perquè era el Mundial amb més equips de la història. Us ha agradat el que heu vist? Ara us faré unes preguntes allò ràpides, però així de cop al bot, Maiola, t'has disfrutat de la fase de grups o se t'ha fet pesat?
12: Sí, sí, bastant. No m'agrada que passin terceres classificades, això no m'agrada.
0: Bé, ha tingut el seu punt d'emoció, també, veure el tall. Avui, per exemple, ha donat molt de joc, això, amb aquest partit entre Algèria i Àustria.
12: Sí, però
0: Iran quedant-ne fora.
12: Jo prefereixo que passin dues seleccions. És veritat que té emoció, per exemple, amb aquest gol de Kalajdzic, que al final ha classificat Àustria i ha eliminat Iran, que és una pena, perquè jo diria que Iran i Panamà, de les seleccions que ja són fora, són les dues que més bones sensacions i futbol han ofert.
0: Tu també, Olga, ets de les que ja vols Mambo, que vols eliminatòria? Sí,
4: sí, sens dubte. Sí que els dos primers, les dues primeres jornades deies molt amarrategui, la gent aquí fent bloc baix a defensar, i després ja van començar a fer aquestes càbales de resultats i ja va començar a canviar les coses. Però jo també estic igual que el Maiola, en el que això de començar doncs, a escatimar resultats i de, sí, i de que passi el millor tercer, és com el millor el Mambo ara, que plantegin aquí a l'ofensiva.
0: Per cert, acaba de sortir ara mateix, no sé si la Sònia i l'Arbusà ho tenen controlat, si no ja els hi faig jo l'assistència, ha sortit l'11 ideal de la fase de grups, que això ho voten els periodistes, no sé si el Massi t'han fet votar, tu?
9: No vaig rebre cap mail, però potser hauria de revisar la bústia d'entrada.
0: Tampoc, tampoc sé com va això, és a dir, si és un representant per mitjà o un mitjà per país. Bé, en fi, tenim 11 ideal de la fase de grups, insisteixo. Esquema 4-2-3-1, Bosinha és el porter d'aquesta fase de grups, el porter de Cap Verd. Lateral dret, Daniel Muñoz, de Colòmbia. Centrals, Cubarsí i Virgil van Dijk, dels Països Baixos. Lateral esquerre, Nuno Mendes, de Portugal. Mig del camp, tenim a Manzambi, de Suïssa, Bellingham, d'Anglaterra, i ja me'n vaig al davant, amb Dembélé, amb Leo Messi, amb Vinícius i amb Mbappé. Estaríeu d'acord amb aquest 11-4-2-3-1?
11: M'encanta que posi Manzambi de doble pivot, no? Perquè sabem que els 11 ideals, oi, Olga, Marc, el que volen sempre és posar quanta més gent d'atac, molt millor. Si us fixeu, els laterals, tots dos són també molt, molt profuns. Bueno, tots aquests 11 jugadors que han posat són 11 jugadors que han fet una fase de classificació espectacular, no? Vull posar-hi una mica d'èmfasi amb el Pau, amb el Cubarsí, que crec que és com un líder silenciós de la selecció espanyola, que no ha encaixat cap gol amb les tres jornades que s'han jugat, i especialment el dia d'Uruguai va estar sensacional, no? I Manzambi, que és aquesta jove perla de Suïssa, que ha fet una primera ronda també boníssima, tot i que ell és un extrem, el col·loquem de doble pivot, bueno, hem vingut a jugar
12: Manzambi
11: i a atacar.
12: Juga per dins, normalment. Amb el Friburg juga el doble pivot, de fet, que per això té certa lògica que el posin al doble 6 en aquesta selecció de millors futbolistes de la fase de grups, tot i que amb Suïssa juga més endavant.
0: Dos de França, dos de França,
12: però Manzambi és un jugador, diguem?
0: Dembélé i Mbappé, dic dos de França, en aquest 11 ideal,
12: sí,
0: també remarcable.
12: Sí, el que passa que si no hi ha Michael Olise, i sí que hi és Dembélé, per molt bon partit que fes aquest últim tercer, doncs això, francament, em grinyola una mica.
0: Bé, us faré preguntes ràpides, val? Tres preguntes molt clares. La selecció que us ha agradat més en aquesta fase de grups. Et jogo.
11: Jo, França.
0: Maiola.
12: Colòmbia.
0: Olga.
4: França.
0: Sònia.
9: Argentina.
0: Arbusà.
15: França.
0: Molt bé. Ara canviaré l'ordre perquè no us copieu. La selecció que us ha decebut més. Maiola.
12: Portugal.
0: Olga.
4: Ostres, deixa'm pensar, que ràpid això.
0: Ah.
4: La que més m'ha decebut. Et diria que, de moment, Espanya.
0: Espanya. Sònia.
9: Portugal.
0: Et jogo.
11: Turquia.
0: Arbusà.
15: Jo, Corea del Sud.
0: Corea del Sud, molt bé. I la selecció que us ha sorprès més? Aquí podríem entrar, diguem-ne, amb revelacions, o que no estaven cridades a fer-ho bé i que ho han fet bé. Arbusà.
15: Mira, jo diria Cap Verd.
0: Cap Verd. Olga.
4: Japó.
0: Et jogo.
11: Egipte.
0: Maiola.
12: Cap Verd.
0: Sònia.
9: Mira, a mi, per sorpresa, Estats Units.
0: Perquè Estats Units, bé.
9: Sí, m'han agradat els partits
0: d'ells. Sí, la veritat és que des de les seleccions, mira, coincideixo amb la Sònia que tinc ganes de veure, perquè el que m'ha ensenyat fins ara m'ha sorprès i m'ha agradat. Molt bé, doncs avui comencen els setzens de final. Recordem, 9 de la nit amb el Canadà-Sud-Àfrica, Inglewood, a Califòrnia, a Los Angeles. En primer lloc, dibuixem el mapa ja definit dels setzens de final. Arbusà, recordem bé aquestes eliminatòries definides de setzens.
15: Vinga, per ordre en què jugaran, com deies, els setzens que arrenquen avui amb aquest Sud-Àfrica-Canadà a les 9 de la nit, i ja a partir de demà el Brasil-Japó, Alemanya-Paraguai, Països Baixos-Marroc, Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia, Mèxic-Equador, Anglaterra-República Democràtica del Congo, Bèlgica-Senegal, els Estats Units-Bòsnia, Espanya-Àustria, Portugal-Croàcia, que ja en parlarem perquè Portugal va pel costat d'Espanya i es podria trobar amb Espanya vuitens, Suïssa-Algèria, Austràlia-Egipte, Argentina-Cap Verd i Colòmbia-Ghana. Com dèiem, els setzens que comencen avui a les 9 de la nit amb aquest Sud-Àfrica-Canadà i s'acabaran divendres que ve. De fet, la matinada de divendres a dissabte, que serà ja quan tindrem els vuitens a partir del mateix dissabte 4 de juliol.
0: I dissabte ja comencen els vuitens de final, dissabte de la setmana que ve. Molt bé, cosetes d'aquests emparellaments, de les grans, passen totes. Podríem dir que només l'Uruguai, com a campiona del món, cau. Espanya, el que dèiem, contra Àustria finalment, però compte, Portugal, que acaba segona del seu grup, o Croàcia, que serà el seu rival als setzens de final, poden ser possibles rivals als vuitens de final. I jo vull comentar allò molt breument amb vosaltres, el tema dels quadres, les dues bandes del quadre. Banda alta del quadre, molt més dura, suposo que esteu d'acord amb mi, molt més dura que no pas la banda baixa, perquè a la banda alta podríem tenir, per exemple, una Alemanya-França vuitens, el Marroc, els Països Baixos, Portugal, Espanya i Bèlgica també en aquesta banda del quadre. I a l'altra banda del quadre, Brasil i Argentina són els més potents, es podrien trobar semifinals, és cert, però més enllà que el Brasil es pugui trobar Anglaterra als quarts i l'Argentina a Colòmbia, home, hi ha molta diferència, no, Jogo?
11: Sí, bueno, això moltes vegades és més de noms que no altra cosa, no? Jo, per exemple, i ara el Marc ens explicarà millor, a Alemanya l'he pogut comentar els tres partits i a mi m'ha deixat bastant fred. És cert que tampoc partia com una de les grans favorites, però crec que li està costant trobar el joc, li està costant d'alguna manera ser protagonista. Per tant, moltes vegades ens fiem molt dels noms, no? I de la bandera i no tant del recorregut, no? Per exemple, Colòmbia, tot i que té menys pes o menys nom que Alemanya, Colòmbia crec que ha fet una fase de grups bastant més important que no pas la Manxa, però sí que és cert que tu veus moltes més campiones a un costat, equips que probablement siguin més importants. Clar, si Espanya i Portugal passen, clar, trobar-te Portugal a vuitens de final, doncs ja és un encreuament que quan va començar el Mundial vam veure les plantilles i ens vam fixar molt sobretot en el centre del camp, tot i que Espanya i Portugal no han jugat especialment bé, són dos seleccions que estan cridades, no?, a estar dalt de tot, no? Per tant, sí que estic d'acord en que aquesta part del grup sembla que és més forta, però ojo, perquè moltes vegades ens fixem molt amb la bandera i amb el nom i no tant amb el recorregut i amb el potencial dels equips.
0: Maiola?
12: Sí, coincideixo amb l'Alberto, que per exemple Alemanya transmet poc, tot i que, clar, sempre se l'ha de tenir en compte per la trajectòria històrica. Hi ha hagut moltes vegades que Alemanya ha tingut un equip que ha transmès poc i ha arribat com a mínim a semifinals. En canvi, Colòmbia, ja us he dit abans que a mi és l'equip que més m'ha agradat veure a la fase de grups. El partit per mi més atractiu d'aquesta ronda de setzens de final probablement és el Marroc, Països Baixos, Holanda. Tinc moltes ganes de veure'l i a partir d'aquí aquesta versió de Portugal, que per mi ha de millorar molt. És a dir, a mi m'ha decebut Portugal. El partit d'aquesta passada matinada contra Colòmbia, cada pèrdua de pilota de Portugal era un drama en la transició defensiva, grans distàncies entre línies. Després, amb aquesta nòmina de migcampistes, sembla realment increïble que sigui incapaç Portugal de tenir la pilota amb intenció i amb capacitat per sotmetre el rival. M'està decebent moltíssim la proposta de Robert Martínez de moment.
0: Olga, el quadre, què et crida l'atenció?
4: Bé, doncs sobretot jo crec que la part alta, més que res perquè pensa que ara toca Alemanya-Paraguai, que a priori sí que li està costant molt a Alemanya el jugar. I bueno,
0: Paraguai, que l'altre dia el Torquemada va dir que és el Getafe del Mundial, eh?
4: Sí.
0: I crec que ho defineix molt bé.
4: Bloc baix a defensar i que passin poques coses. Però sí que, clar, si parlem de vuitens de final, una Alemanya-França, jo crec que estaríem parlant d'una possible semifinal o final del Mundial. I sí que després vas analitzant i vas mirant la resta del quadre i, clar, tu veus a vuitens una Espanya-Portugal i sí, és que veus dues seleccions que més o menys estan en molts trams de partit dubitatives, que estan jugant així de forma individual, però sí que et dic, m'ho deia molt bé, que Estats Units crec que és un equip que està començant doncs, a engranar, i a més parlàvem, crec que va ser la setmana passada que parlàvem de Pochettino i així, i està trobant un equip que està aconseguint doncs, ser molt coral, cada gol el celebra des del banquet, surten al camp i tots se'n van corrents, i la veritat és que el quadre a la part de dalt és com tot el que diríem del bombo de gent que pot arribar més o menys a una possible final i a baix doncs, tens com possibles revelacions. Dèiem ara Colòmbia, Anglaterra crec que també està sent bastant anàrquica en molts trams del partit, així que crec que el que estiguin de mitja cap a dalt tenen bastantes possibilitats d'anar avançant.
0: Bé, insistim que això comença avui a les 9, avui només un partit que, a veure, també està bé tenir un punt de respir perquè, per exemple, aquesta matinada passada ha sigut terrible amb 6 partits, eh? Jo, al final quan m'he llevat he pensat, ostres, tinc molts resums per mirar, però avui només tindrem un partit. Arbusà, Canadà-Sud-Àfrica, què en podem explicar d'aquest partit d'avui?
15: Mira, que és històric, perquè fins ara és un partit inèdit a aquestes alçades, a aquest punt, perquè cap de les dues seleccions mai abans havia superat la fase de grups d'un Mundial, ni el Canadà ni Sud-àfrica. Per tant, és un partit diferent, històric, i l'última hora la tenim al Canadà, on podria tornar Alfonso Davies, el jugador del Bayern, que és el capità de la selecció del Canadà. De fet, és el millor jugador, el jugador diferencial del Canadà. Surt d'una lesió, aquests dies ha estat a la banqueta, però no ha pogut jugar, i avui sí que podria tenir uns minuts ja i debutar en aquest Mundial.
0: Molt bé. Maiola, per al·lusions, Davies. Canadà favorit avui?
12: Sensiblement, però és veritat que Sud-àfrica va començar malament.
0: El primer partit va ser terrible, de Sud-àfrica, però després es van anar entonant.
12: Van jugar
0: contra Mèxic, recordem, a l'inaugural.
12: Exacte. El primer partit el van jugar cohibits, els jugadors de Sud-àfrica, nerviosos, no van ser capaços de jugar amb el seu estil. En canvi, crec que després d'aquest primer partit, doncs, van començar a jugar d'una manera més fidel al que ells entenen que ha de ser el joc. I a partir d'aquí han anat creixent durant el Mundial. Avui no tenen l'etiqueta de favorits, però crec que poden competir el partit perfectament.
0: Ara que diem això dels sud-africans, no ho he comentat abans i crec que és important remarcar-ho, de les 10 seleccions africanes d'aquest Mundial, 9 han passat a 700, 9, només n'ha quedat fora Tunísia, per tant, en jogo. Veurem si Sud-àfrica és la més feble teòricament d'aquestes 9, però de moment el paper de les africanes és brutal.
11: Sí, només Tunísia ha quedat fora. Recordem que Àfrica tenia 9 participants. I
0: no, perdona, he dit 10, no. Eren 9 i per
11: no,
0: tant...
11: Era 9 més mitja plaça, que la va guanyar
12: correcte.
11: El Congo davant de la Jamaica.
12: Ho has dit bé, David.
0: Ah, val, d'acord.
11: Sí, ho has dit bé. Volia dir que té 9 i mitja, no? I aquesta mitja, diguéssim, davant de Jamaica, el Congo ja la va guanyar. Per tant, va fer aquest primer pas. I en segona instància, Tunísia ha estat un desastre. O sigui, crec que ha estat un... Jo diria que el pitjor equip de la competició.
12: Sí, República Txeca, segurament, Alberto.
11: I República Txeca, correcte. República Txeca, segurament més greu encara, perquè tenia peces i jugadors per fer alguna cosa més. I sí que és cert que hi ha hagut sorpreses per mi, que Cap Verd passi com a segon en el grup d'Espanya i Uruguai. Estem d'acord que és una, no? Doncs és una sorpresa bastant gran. Que Ghana hagi aconseguit passar també és una gran sorpresa, perquè venien problemes, va haver de fitxar Queiroz a última hora, no està Kudus, que és el millor jugador que té Ghana, i sobretot el tema de Sud-àfrica, que veia l'inaugural davant de Mèxic, semblava impossible que pogués accedir. De les altres, doncs Senegal ha entrat a última hora amb aquesta golejada a Iraq, de Marroc ja sabíem què passaria, perquè és un equip molt potent. Costa d'Ivori és un equip que ens ha agradat molt i que crec que pot fer grans coses amb jugadors doncs, molt versàtils i molt directes, com Diomandé, com Diallo, etc. I després, en Sud-àfrica és un equip que té tendència a l'esbarjo, no? És a dir, a jugar, a disfrutar, a córrer, a passar-ho bé, i el primer partit contra Mèxic va ser exactament al revés, no? Va estar molt poruc, amb errades molt greus, i quan s'ha alliberat d'això, quan ha intentat ser més fidel a la seva manera d'entendre el futbol i de vida, doncs han pogut donar un pas endavant. Crec que Canadà és més favorita i és candidata i és millor equip que Sud-àfrica, però Sud-àfrica ja s'ha tret a sobre aquesta vergonya, no?, del primer partit tan dolent, i veurem si els Apolis, Mokoena i companyia, Williams, que és un molt bon porter el que té Sud-àfrica, si poden doncs, donar una campanada per una eliminatòria històrica per als africanes, que a l'any 2018 va haver-hi 0 africanes a vuitens de final, a l'any 2022 només Marroc i Senegal van passar la primera ronda i ara en passen 9, tot i que té aquesta trampa de que hi ha una ronda més.
0: Per cert, que els canadencs deixen el Canadà. Fins ara han jugat la fase de grups al Canadà, però ara se'n van cap a Los Angeles perquè van quedar segons de grup i això els obliga a sortir del país. Si haguessin quedat campions de grup, ho va ser Suïssa, s'haurien quedat al Canadà. Molt bé, de la nit passada, en l'última jornada de la fase de grups, sens dubte, ens quedem amb això.
13: I és una posició recontra.
16: A ver, Leo, yo sé que tanto te pedimos. Ahí va, Messi, golazo!
0: Animal. Li deia el narrador argentí aquest gol, golaç de falta de Leo Messi contra Jordània en un partit que era intranscendent, ja ho sabíem, perquè l'Argentina ja estava classificada com a primera, però, Sònia, Messi ha estat suplent, ens ho va advertir Scaloni, i ha jugat mitja hora, però ha tornat a marcar i ja n'ha fet 6 en aquest Mundial.
9: A mi em té meravellada el que està fent Messi en aquest Mundial, perquè jo tenia molts dubtes que amb 39 anys pogués continuar marcant les diferències i acabar aquesta fase de grups amb aquests 6 gols, que vol dir 2 de mitjana per partit. Jo t'he imposat, quan el Campos ens ho pregunta cada diumenge al Club de la Mitjanit, que Mbappé serà el màxim golejador de la competició, i és cert que ara s'endureix, a les eliminatòries s'enduriran els rivals, tot i que 16 anys tenen cap verd, que aquí és una nova oportunitat per Messi, però ja no m'atreveixo a dir que no pugui ser el màxim golejador d'aquest Mundial, perquè en porta 6, Mbappé de moment amb 4, Dembélé amb 4, Haaland, si no m'equivoco, ara diria que també té 4.
15: Sí.
9: Vaja, que té perseguidors molt importants, que també s'espera, especialment de Dembélé i Mbappé, que arribin també fins al tram final de la competició. Però el que està fent Messi en aquest Mundial, fins i tot sortint de la banqueta, potser sí, pots dir, col·laboració una mica del porter de Jordània, podria ser. Però és que Messi porta 72 gols de falta a la seva carrera. 72 gols. Per un moment he dubtat si n'havia fet més que de penal. Després he mirat la dada, sí. I no, Són, crec que són 116 de penal.
15: Oh, però no està lluny. Hauria de ser molt més la diferència.
9: Te'n recordaràs que quan jugava al Barça, cada cop que hi havia una falta, teníem aquella sensació de ser més perillosa que un penal, en el cas de Messi, perquè no és infal·lible el punt de penal, i en canvi pràcticament sí que ho és des de la frontal de l'àrea quan té una falta. I com deies, això en mitja hora de joc va sortir amb el partit ja evidentment decidit, però tot i així va fer el seu golet, i Scaloni al final del partit destacava la generositat de Messi d'haver acceptat i de voler que els seus companys, tenint en compte que a partir d'ara ja hi haurà poc temps pels descansos, doncs que també tinguessin minuts.
17: Cuando hablé con él, dijo que lo mejor era eso, yo también estaba de acuerdo, creo que eso habla un poco de lo que representa para él la selección argentina, el grupo, los compañeros, y eso está buenísimo, la verdad. Después todo lo otro, estoy como ustedes, si me sigue, no digo sorprendiendo, pero ya no hay más palabras.
0: Bé, doncs...
9: Scaloni...
0: Sí, digues.
9: No, digues tu.
0: No, res, simplement això, volia destacar el fet que Scaloni, jo crec que una de les seves virtuts, Sònia, és aconseguir que la selecció argentina jugui per Messi, però no se'n ressenti, sí. I que, diguem-ne, funcioni com un bloc.
9: Sí, és que té... Jo diria que té autèntica devoció per Leo Messi, que li ha fet una selecció a mida, que sap que està parlant i està entrenant probablement el millor jugador de la història, i que, per tant, tot ha d'estar supeditat en aquest cas a Messi, sobretot perquè els hi continua marcant les diferències. És a dir, si no estigués funcionant, segurament rebria moltes crítiques de com ho està fent, però és que tots els jugadors, i també Scaloni, saben que juguen en el sistema de Messi, i això, per exemple, evidentment té víctimes, com Julián Álvarez, que ahir sí que podia compartir davantera amb Lautaro, perquè no jugava d'inici Messi, però que ha estat suplent, i Scaloni ja ha estat molt clar que o jugarà Lautaro o jugarà Julián, però que amb Messi a l'equip necessita equilibri, no poden jugar més atacants. I és aquesta la devoció que sent Scaloni, que fins i tot quan ell li preguntava quina instrucció tàctica li havia donat a Leo Messi, s'ho prenia a broma.
17: Que ell hoy podia haver jugado 90 minutos i podia... sin desmerecer al rival, a lo mejor agrandar esa leyenda, pero prefirió también en que sus compañeros tengan minutos, prefirió también pensar en lo que viene, y eso habla más que bien, porque no piensa en esos números que tanto la gente habla.
0: Bé, doncs, per cert, que un rècord que també ha establert Messi, nou rècord, que aquest no el tenia controlat, Sònia, que són 7 partits de Mundial seguits marcant amb els dos Mundials, amb Qatar i Estats Units, oi?
9: Exacte, si ajuntes a Qatar, que les últimes eliminatòries van anar marcant fins la final, que també va marcar, i ajuntes aquests 3 partits, són 7 partits consecutius marcant. És veritat que això sempre és un punt de trampa, han passat 4 anys entre competició i competició, però són estadístiques que també s'han de tenir en compte, clar que sí.
0: Olga, és molt bèstia, eh?
4: Sí, sens dubte. I mira que aquest Mundial jo l'estic veient des del prisma de que veig que hi ha molts jugadors que estan jugant contra el temps, perquè estem veient que a mesura que va avançant els partits és el famós last dance de molts d'ells, i crec que en aquest cas Messi el que està fent és que no està jugant contra el temps, sinó que està jugant amb ell. És un Messi totalment diferent al que vam veure a Qatar, molt més desinhibit. Crec que ja es va treure aquesta espurna clavada que li ha permès venir aquí, i com molt bé dèieu, que li hagin fet una selecció que jugui per ell. Ja no veurem el Messi de la jugada de Getafe, que feia aquestes arrencades des de 40 metres, sinó que comencem a veure un Messi molt més llest tàcticament en el que va caminant, com sempre ha fet, però sí que decideix en aquest tram petitet i després doncs, sempre està bé de cara a porteria. No descobrirem a Messi, però clar, és que estem parlant de que és un jugador que no para de batre rècords i que a mesura que van passant a les estadístiques d'aquest Mundial, doncs clar, és que ja porta 19 gols. Sí. Ja, doncs, dèiem que podia arribar a empatar amb Miroslav Klose i és que ja l'ha superat amb 3 gols.
0: Alberto?
11: Sí, jo estic una mica amb la línia, eh? Jo crec que tots quan, abans de començar el Mundial vam anar a mirar aquests jugadors que probablement siguin lents, haurem de veure si Messi ja s'està si és l'última o la penúltima, doncs la trajectòria com arriben, no? Inter Miami molta discontinuitat, últimes setmanes, últims mesos sense participar gaire per tema de lesions i a mi m'ha sorprès gratament perquè Scaloni la manera que té de manegar aquest espectacular, no? Un vestidor que ja ha guanyat Copes Amèrica, que ja ha guanyat al Mundial i que lluny d'alguna manera de sentir pena i que cadascú faci la guerra pel seu compte, ha aconseguit que Messi sigui una peça capital dintre l'engranatge, però no és una figura d'autoritat, no és una figura de líder. És a dir, que Messi està com disfrutant, està passant-ho bé, està cedint els companys, està cedint minuts perquè juguin altres, és a dir, que està d'alguna manera fent que tothom el segueixi, però des de l'exemple, no? Per tant, Argentina, que jo al principi del Mundial pensava, ui, Argentina, però Rodrigo de Paul ja és a altre nivell, Messi aviam com arriba, laterals de dubtós nivell en aquest alt rendiment, però tot i així ha estat una selecció que perfectament passant les rondes, que ara té un rival que és Cap Verd, que qualitativament és molt inferior, però que se li tancarà molt bé i que li proposarà un partit difícil i Messi està surfejant, no? Està disfrutant i està d'alguna manera doncs, fent que tots aquests jugadors al seu voltant disfrutin amb ell i pujar-li també a nivell a tots ells.
0: Argentina-Cap Verd, recordem, divendres que ve, mitjanit, a Miami, a Maiola, tu no els veus arribant a Argentina? Fins on els veus arribant?
12: Quarts de final fa la pinta que com a mínim, perquè després tindrien o Egipte o Austràlia.
0: Això mateix.
12: Tornen a tenir un camí agradable per segon Mundial consecutiu. I a mi, clar, ens estem avançant molt perquè hem de guanyar els partits i pot passar qualsevol cosa. Però una Argentina-Colòmbia quarts de final seria un partit apassionant i de pronòstic incert per a mi.
0: Després en parlarem Messi, de Colòmbia, sí, digues.
12: Sí, la intel·ligència també. És veritat que, ho deia la Sònia, a Bolaila se'n passa la falta. Feia una cosa molt curiosa el porter de Jordània tota l'estona, que és amagar-se darrere la barrera en els llançaments de falta i deixar despullat el seu pal. No sé per què ho feia, però els dos gols van ser idèntics.
9: Jugava despistat, eh?
0: Sí. Doncs mira, van despistat amb ell, eh?
12: Doncs, però Messi, la intel·ligència, és a dir, per exemple, sense pressionar amb agressivitat, com es col·loca el camp per tallar la línia de passada i enfocar la pressió dels seus companys. Vull que surtin per la dreta, em col·loco així, per l'esquerra, d'aquesta altra manera. Com em col·loco per rebre entre línies? Com entro a l'àrea en els moments justos per poder acabar la jugada? És un jugador d'una intel·ligència extraordinària.
0: Bé, deixem l'Argentina. Els tornem a veure jugar, insisteixo, divendres a la mitjanit contra Cap Verd, contra Cap Verd de Bosinha, l'amic de la Sònia Gelmà. El grup de l'Argentina hem viscut un partit avui molt emocionant i això que els malpensats deien que hi hauria biscotto. Algèria-Àustria. Han empatat, és cert, era el resultat que els classificava a tots dos. Però la manera com s'ha produït Arbusà esvaeix tots els dubtes.
15: Sí, perquè han empatat 3-3 amb un gol de cada equip a l'afegit. El 3-2 d'Algèria i el 3-3 d'Àustria són el temps afegit, a més, amb 3 minuts només de diferència. Per tant, home, si hi hagués hagut pacte, hauríem mantingut el 2-2, no?, ja durant l'afegit o abans de l'afegit, i tots contents. El gol d'Algèria ha estat el 93, el gol d'Àustria el 3-3 el 96... amb un cop de cap, ho dèieu abans, de Kalajdzic, que fa que Àustria passi com a segona de grup.
0: El gol, que ara el sentireu, com ho han narrat a la televisió austríaca, el fa el jugador que entra després del 3-2 d'Algèria, entra el 95, i el 96, en la primera pilota que toca, amb una rematada de cap, fa aquest gol.
18: De sexta minuta, de Nachspielzeit, un hoher Ball noch, Richtung Gregoritsch!
19: Ja!
18: Oh, ja!
19: Ja!
18: Ja! Es ist nicht zu glauben.
19: Wie geil ist das denn?
18: Kalajdzic!
0: Clar, no n'hi ha per menys, Maiola, perquè estàvem fora, eh? I el 96, un paio que entra al terreny de joc i fa el gol i classifica la seva selecció, res de biscotos. De fet, Ralf Rangnick s'ha empipat molt a la roda de premsa perquè em sembla que algú li ha preguntat hi havia pacte? Home, com vols que hi hagi pacte amb el que ha passat al camp? Maiola?
12: Sí, clar. I a més el gol de Kalajdzic que fa justícia a la seva trajectòria també, perquè és un jugador que ha patit molt els últims anys. Va fer una gran temporada a Stuttgart, va sonar pel Bayern fins i tot, però va acabar la Premier amb el Wolverhampton. S'ha lesionat diverses vegades dels creuats i no ha pogut tenir aquell nivell que apuntava fa uns anys. Un davanter de 2 metres, però que és més fi de peus que rematant de cap, i que ha acabat aquesta temporada cedit al LASK Linz, guanyant el doblet de la Lliga Austríaca i fent aquest gol que és històric per ells.
0: Mm-hmm. Per cert, Arbo, en Rangnick, ara en feien referència al seleccionador austríac, que és un tècnic que va tenir un pes important en el fet que Hansi Flick fos l'escollit per ocupar la banqueta del Barça.
15: Sí, sí, us sonarà, perquè va ser important per això, per l'arribada de Flick, en la decisió de Laporta. Vaja, Rangnick és alemany, Laporta hi té una molt bona relació, ja hi havia parlat el 2021, durant la campanya electoral a les eleccions del Barça, per compartir opinions. De fet, fins i tot Laporta li va arribar a plantejar la possibilitat que Rangnick fos el director esportiu, i el que va fer Rangnick és recomanar-li a Laporta que fitxés entrenadors alemanys de l'escola alemanya, entre els quals especialment Hansi Flick. El va assenyalar com un dels millors entrenadors ara mateix per potenciar joves talents. Això Laporta, doncs, s'ho va ben apuntar, ho va tenir en compte, i ho va tenir claríssim després quan va acomiadar Xavi, perquè va tenir molt en compte, com dèiem, aquesta recomanació de Rangnick, i de fet Laporta ja l'hauria fitxat abans. Això ho ha explicat ell mateix, el president Laporta, que ja l'hauria fitxat abans si no fos perquè Flick ja havia acceptat en el seu moment el càrrec de seleccionador alemany.
0: Àustria, rival d'Espanya, als setzens de final, i no pas Algèria. Com veieu aquesta eliminatòria, Olga?
4: Doncs et diria que, per al que he vist d'Àustria, Espanya pot ser favorita. El que passa és el que t'he dit abans. En el moment en el que hem vist aquesta Espanya així dubitativa, hi ha molts moments en els que, clar, si estigués Nico Williams bé i Lamine Yamal bé, són les bandes que hem d'utilitzar. Però, clar, estem veient que a Pedri hi ha moltes sensacions que no acaba de trobar. I, a veure, jo crec que com juga Espanya és dominar la possessió, molta més paciència de pilota, i, en canvi, Àustria és molt estil Rangnick, que és, al final, molta pressió agressiva, recuperacions molt altes. Crec que Espanya, si té la capacitat aquesta de superar la pressió d'Àustria, trobarà molts espais, i això sí que ho pot aprofitar amb jugadors com Baena, Olmo o Lamine. Però, clar, hi ha moments en què, com a Uruguai, que si no és per aquesta jugada raríssima de Muslera, no arribem a marcar gols. Llavors crec que falta aquesta finura en àrea, però que si Espanya ho troba, com la versió que vam veure d'Aràbia amb Lamine, que van sortir 30 minuts ja a tomba oberta, la veritat és que Espanya crec que és favorita, i a priori hauria de ser, com hem dit, contra Portugal.
0: Alberto?
11: Jo crec que Àustria, si agafa el tram de partit que és post primera pausa d'hidratació, no?, contra Espanya-Uruguai, des del minut 25 fins a l'errada de Muslera, aquest tram de partit exemplifica molt bé les dificultats d'Espanya per sortir d'aquestes pressions, no? Uruguai va començar a pressionar, va començar a apretar, a recuperar alt, i Espanya no tenia marge de maniobra. Rodri, si no té línia de passada fàcil, doncs té problemes per girar. Després a Espanya li està costant trobar profunditat per les bandes, perquè un dels extrems és Baena i no és un jugador de buscar l'espai, i Lamine Yamal és més dona mal al peu, i a partir d'aquí començo la jugada, i el gol va haver d'arribar amb una acció de Marcos Llorente incorporant-se, no? Per tant, crec que Espanya, davant de l'Àustria, Espanya és millor equip, crec que Espanya és una selecció que és més potent que Àustria, però si us fixeu bé, minuts bons d'Espanya, més enllà de l'inici davant d'Aràbia Saudita, no n'hem trobat tants, no? Per tant, crec que Espanya, si comença a circular, si comença a moure, si té la capacitat i la paciència per tenir la pilota i trobar els espais, crec que és un equip que és favorit, però si no està fi, si té problemes, si està massa horitzontal, si està massa espesa, com ha estat la majoria del campionat que hem vist fins ara, doncs evidentment li tocarà suar de valent.
0: Arbusà, per ja anar-te ambientant, que ets aquí a Chattanooga, on és la selecció espanyola. L'última hora de l'equip passa per les molèsties de Nico, oi? De Nico Williams.
15: Sí, sí, sí. Avui la selecció espanyola té dia de descans, alguns jugadors han fet recuperació, i tots pendents de Nico, que no podrà jugar, a priori no podrà jugar aquest partit de setzens, i ja veurem si el tornem a veure, perquè té una lesió a l'adductor. La Federació Espanyola diu que no és una lesió greu, que és una lesió moderada, però vaja, no és poca cosa. Ahir mateix ell feia aquesta publicació que deia que és un dels pitjors dies de la seva vida i que va saber que tenia aquesta lesió, per tant veurem si el tornem a veure.
0: En canvi, Jeremy Pino, que pintava que es podia haver trencat la clavícula, no és tan greu, oi? No hi ha fractura, oi? Al final, em sembla?
15: No, esquins, i tampoc és greu. No, no, un esquins acromioclavicular, va dir la Federació Espanyola, i que no és greu i que la seva evolució doncs marcarà la seva disponibilitat.
20: Molt bé.
9: Tot i així, David, hi ha certa preocupació a l'entorn, especialment perquè hi ha massa peces agafades amb pinces, més enllà del que comentau al mig del camp amb Rodri, Pedri, que no els veus que estan fins, el problema ara a les bandes, on tens a Lamine Yamal, que sí, que ha tornat de lesió i ara ja serà titular en el que quedi de competició perquè tampoc tens més, però que li està costant agafar el seu 100% i és normal perquè ve de 2 mesos d'inactivitat. I ara tens aturats, com a mínim pel pròxim partit, Nico i Jeremy Pino. La federació no s'ha atrevit a descartar-los, però veurem si poden tornar a ajudar l'equip. I recordem que l'altre extrem que tenies, que era Víctor Muñoz, també va tenir una recaiguda durant la concentració, de manera que pràcticament has d'assumir que amb Lamine i Baena, fent-los jugar el que puguis, seran les bandes que tindràs.
0: Bé, deixem que acomiadi l'Olga, que de fet té feina, que se n'ha d'anar a la tele.
21: Sí, a fer el Sud-Àfrica-Canadà.
0: Això mateix, a fer el Sud-Àfrica-Canadà, per tant, que vagi bé la Transvi i parlem de cara a la setmana que ve. Una abraçada, Olga.
21: Que vagi bé, una abraçada a tots.
0: Em quedo amb l'Etjogo, amb el Mayol, amb la Sònia i amb l'Arbusà per anar rematant ja. Vull parlar una mica, us ho he dit, de Portugal. Recordem que s'ha tancat també aquesta passada matina del grup K, el grup de Portugal, amb un partida sense gols. No sé si esteu d'acord amb mi, jo el definiria com un partida sense gols. A vegades els 0-0, la gent diu, ostres, tu, quin rotllo de partit, no hi ha gols. Però a vegades pot haver-hi partits que acaben 0-0 i que són partidassos. Jo crec que el d'avui ho ha estat. Sí, perquè Colòmbia ha fet un molt bon partit. Molt bon partit. Colòmbia 0, Portugal 0, que Sònia deixa Portugal segona i Colòmbia líder.
9: Sí, mira, quan abans preguntaves per la decepció d'aquest Mundial, jo deia Portugal, jo crec que tots haguéssim donat a Portugal com a primera d'aquest grup, i finalment se li ha avançat Colòmbia, a més de manera justa, és a dir, jugant millor com a mínim en l'enfrontament en què han tingut tots dos, ha estat més a prop de la victòria Colòmbia que no pas Portugal. Tot i així, jo crec que una mica amb les mateixes sensacions que té la selecció espanyola de dir, bé, sabem que tenim el talent i el que es tracta és d'acabar d'ajustar-nos, no? Robert Martínez al final del partit explicava que ell havia vist millores.
22: I per a nosaltres foi un test molt bo.
23: Per nosaltres ha estat un test molt valuós. És un d'aquells partits que, un cop s'acaba, estàs molt més preparat a tots els nivells. És l'exigència del Mundial. Ja vam parlar de les condicions. És difícil intentar prendre bones decisions quan les condicions físiques són difícils.
22: Les condicions físiques són difícils.
9: Bé, és el Robert Martínez que més volia dedicar aquest Mundial a Diogo Jota, que ja sabeu que és aquest futbolista que l'estiu passat va morir i que a la selecció portuguesa, òbviament, encara el tenen molt present.
22: I think we need to honor.
23: Crec que hem d'honorar Diogo Jota. És un moment per apreciar que tot el que vam començar en aquest equip va començar amb ell. Vam guanyar la Nations League amb ell. Era segurament el sol i la llum que teníem com a referent. Volem guanyar el Mundial per ell.
0: Bé, doncs record per Diogo Jota, del seleccionador català de Portugal, de Robert Martínez. El Mayola ja ha estat molt clar, dient que l'ha decebut molt a Portugal. Tu també, Jogo, en esperaves més de Portugal.
24: Sí. Jo m'esperava més. Portugal va tenir davant del Congo el primer partit, va estar bé fins que va marcar, és a dir, 10 o 12 minuts, on jo vaig veure la Portugal que esperava veure, amb Cancelo, amb Nuno Mendes, participant molt del joc, amb aquest centre del camp, amb Vitinha, amb Neves i amb el Bruno, tot i que Bernardo no va funcionar gaire bé, després va ser substituït per Consensao, però és un equip que té Gonzalo Ramos, Leao, Consensao a la banqueta, és un equip que té molt de potencial i que una espera que amb aquests laterals, que per mi, sobre el paper, és la millor parella de laterals que hi ha al Mundial, és a dir, el Cancelo a la dreta i Nuno Mendes a l'esquerra, crec que és sobre el paper a la millor parella d'homes per fora que puguin donar molta verticalitat, que trien molt bé, que són capaços d'escollir molt bé quan arriben al tram final del camp, i amb aquest centre del camp un esperava major fluïdesa, no? Però el cert és que no està passant. Els rivals se l'estan tancant bé, no són capaços de trobar Bruno entre línies, que és el jugador que pot fer l'última passada. Hi ha molta gent que diu, escolta, Bruno Fernández, que ha acumulat 22 assistències de gol a la Premier, que és una autèntica bogeria, està jugant de 10. Aquest debat de Pedri de 8 o de 10 que tenim a la selecció espanyola a Portugal existeix a Bruno Fernández, i el cert és que és un equip que està molt espès, no està funcionant gens bé, però tot i així té peces importants a dalt, no? Però a mi Portugal no m'està agradant gens el que estic veient, no?
0: La cara de la moneda és Colòmbia, que avui, jo crec, estarem tots d'acord, mereixia guanyar el partit. Amb James, és un jugador que em crida molt l'atenció, perquè James Rodríguez és un jugador que alguns diuen que camina, però que té dues versions, el James dels clubs i el James dels mundials. Acostuma a fer bons mundials i està fent molt bon mundial, Maiola.
12: Sí, té dificultats de vegades per integrar-se en alguns dels seus clubs, però amb la selecció millora el seu rendiment. És un jugador amb una esquerra de seda que, si li concedeixes espais, temps i espai, aixeca el cap i fa les passades allà on vol. A més, Colòmbia és un equip molt agressiu per davant de pilota, és a dir, t'ofereix moltes opcions de fer la passada perquè es desmarquen amb agressivitat i a zones diferents. I James, clar, hi aprofitava que la distància entre línies de Portugal era deficitària i tenia aquest temps i aquest espai per fer passades boníssimes. Una Colòmbia, que és una selecció amb una agressivitat increïble des dels laterals, tot i que ahir va ser suplent Muñoz, l'han escollit millor lateral dret de la fase de grups, i coincideixo, té dos centrals molt poderosos en els duels, Davinson Sánchez i Lukumi, i després al mig del camp també està funcionant en Puerta, el del Racing, que ha deixat a la banqueta fins i tot a Richard Ríos, un jugador que em meravella per la seva qualitat tècnica. Luis Díaz d'ahir no va fer el seu millor partit, però és un jugador de partits grossos i de ben segur que serà determinant a partir d'ara, jo hi crec. I de fet té moltes variants al davant, perquè hi va jugar a Córdoba, però el titular és Luis Suárez, que també es desmarca amb molta voracitat. Una selecció que m'està agradant molt, amb John Arias, que participa per dins amb molta intel·ligència. Bé, una selecció potent i molt agradable de veure.
0: Doncs bé, Colòmbia, que recordem-ho, jugarà contra Ghana, contra Ghana als setzens de final, si passessin els colombians, Suïssa o Algèria i Argentina, els hipotètics quarts. Els veus arribant lluny, Jogo?
24: Sí, home, jo, Colòmbia és més equip que Ghana. Ghana, de fet, ja us deia que no pensava que passaria. El cert és que el primer partit davant de Panamà no se sap bé com, no? Es parla d'aquesta bruixeria, no? Des de la graderia, però Panamà va ser millor que Ghana, i Ghana va aconseguir guanyar amb aquest gol de Girenki, no? És un jugador que també ens està agradant dintre d'aquest Mundial, però clar, el centre del camp de Ghana, doncs, està quasi Sibo, no? Que és el centrecampista del Real Oviedo, Thomas Partey, que ja sabem tota la polèmica que hi ha hagut al voltant, per aquests temes extraesportius que té Anglaterra, si juga, si no juga. Bueno, doncs és un equip Ghana que sí que és cert que té jugadors com Semenyo que poden fer mal, que té jugadors que són ràpids jugant per fora, com Fatau, però Colòmbia és un equip que és millor que Ghana i teòricament hauria de guanyar l'equip que fa té. I és una part del quadre on sembla que a quarts de final et pots plantar, bueno, més o menys, no? Perquè Suïssa també és un equip molt, molt fort, però clar, després t'arriba el monstre dels quarts de final, no? Per tant, tots les parts del quadre tenen el seu, Hi ha equips que es troben equips més potents al principi i després és molt més lleuger, d'altres que sembla que d'inici és més fàcil, però després s'acaben trobant aquestes seleccions més fortes. Per tant, un Mundial és un Mundial, i més ara que et pots trobar amb 5 eliminatòries pel camí.
0: Molt bé, tanco amb breu comentari del grup L. El que va començar, la jornada va començar ahir a les 9 de la nit amb els partits Croàcia 2, Ghana 1 i Panamà 0, Anglaterra 2. M'aturo només amb Anglaterra, primera de grup, Croàcia segona i Ghana també passa com a tercera. Rashford titular, ahir en aquest partit contra el Panamà. Gordon suplent, no va jugar. No sé si us va convèncer l'equip anglès, Maiola.
12: No especialment, no m'està convencent. Bé, són les idees de Tuchel. Gordon necessita espais, potser més que Rashford fins i tot, i no l'estan trobant. Tampoc està trobant ell aquests espais que necessita per trencar amb desmarcades de ruptura a l'esquena dels defenses, i el desactiven amb bastanta facilitat. Per mi, a Anglaterra li falta futbol en zones interiors. Aquí la crítica que li fan a Tuchel és que ha deixat fora jugadors com Cole Palmer o Phil Foden, però ell creu en un altre estil futbolístic que el fa una selecció competitiva, però que no ens enamorarà. Jo crec que anirà avançant, però amb marcadors curts i sense fer un futbol col·lectiu brillant.
0: Saps, Jalmà, que el culer té aquesta cosa de patir abans d'hora, i ja he rebut més d'un missatge de gent que diu: ostres, hem fitxat el dolent.
9: Mira, no està fent un bon Mundial, però li hem vist dos partits, sí, una mica això, de marge, això, no? Abans això. De matar-lo, però ja entenc que això és molt del culer.
0: Ahir, quan no juga, no diré qui, però rebo un missatge i em diuen: veus, ja no juga, i ens hem quedat el dolent i el bo era el Rashford.
24: Bueno, jo crec que de Gordon el que pot grinyolar una mica és el preu, no? O sigui, per perfil de jugador, és un jugador molt molt agressiu a l'espai. Tots sabem que li agrada a Hansi Flick doncs, tenir un extrem més de rebre el peu, com és el Lamine, i a partir d'aquí doncs, driblar i buscar associació i buscar estrada i buscar tir. I a l'altra banda, si no és Rafinha tirant diagonals, doncs pot ser Rashford o Gordon. No? Jo crec que aquí és un jugador que condicionalment, és a dir, amb aptituds físiques, és espectacular, no? Però sí que és cert que jo crec que et pot grinyolar una mica és el preu, no?

0: de preu-premi, de preu-Brexit, no? O sigui, són uns preus desorbitats, perquè Anderson és un bon centrecampista, clar que sí, sí, home, no podrem negar-ho, Marc, però clar, són molts calés.
1: És això, és que és un migcampista molt complet, però quan veus que en paguen gairebé 140 milions d'euros, dius, és que s'han tornat absolutament bojos.
2: Bé, en fi, hi ha gent que li agrada gastar diners com ve al mercat de fitxatges. Molt bé, tanquem aquest bar extens de Mundial, tot i que l'Arbús em sembla que té un parell de notícies, més enllà d'aquests partits que hem explicat, de la passada matinada. Què vols destacar, Arbusa?
3: Sí, mira, de les últimes hores que ha dimitit el seleccionador escocès, Steve Clarke, després que Escòcia hagi decebut i no hagi passat ni de la fase de grups. I mira, ara que parlàvem d'Anglaterra, molts problemes, sobretot al lateral dret, perquè primer es va lesionar Libramento, que de fet ja no va poder ni anar al Mundial, després Rhys James, i ara Kwanza, que es va fer mal ahir contra Panamà en aquest partit. I veurem com evoluciona, perquè va dir Tuchel que té unes quins... per tant, molts problemes ara mateix Tuchel al lateral dret.
2: Molt bé, doncs...
1: Gordon podria jugar de lateral dret i ho faria bé, no és broma, eh?
2: Ah.
1: Bueno, doncs Gordon no ho ha fet mai, evidentment, però lateral dret, és que li veig condicions.
2: Ah, molt bé. No, escolta, apuntem-ho, eh? Si no, ja li farem arribar el missatge a Flick. Perfecte. Marc Maiola, moltíssimes gràcies. Gràcies a Jogo, que vagi molt bé.
1: A vosaltres, una abraçada.
2: Arbusà, benvingut al Mundial.
3: Vinga, moltes gràcies.
2: Ara què te'n vas, a dinar?
3: Ara a dinar una mica, sí.
2: A dinar una mica.
3: A dinar una mica i a preparar el club.
2: Saps on has d'anar, no, per això?
3: Sí, home, la Sònia ja m'ho ha explicat tot.
2: Perfecte.
4: Sí, sí. Anem a passar, Bobo.
2: I, Sònia, et trobarem a faltar, però... Uns dies i tornes a venir, eh?
5: I no em desconnecto del Mundial, eh? Estaré mirant partits.
2: Vinga, una abraçada, Sònia. Gràcies, que vagi molt bé. Si voleu més Mundial, recordeu, a partir de les 11, al Club de la Mitjanit amb el Xavi Campos. Fem una pausa i de seguida parlarem d'Aitana, que ha aconseguit una entrevista al Diari As, als companys del Diari As, però compta un ull posat a París. Prova de la Diamond League i ves que Armand Duplantis no provi... Bé, provar-ho està fent. No aconsegueixi batre de nou el seu rècord del món.
6: Està intentant aconseguir els 6 metres en 32 centímetres. El rècord és de 6,31. De fet, ja ha fet el primer intent. No ha anat bé, per tant, encara en té un parell més. Però això arriba en un context. Això arriba després de la primera derrota de Duplantis. 3 anys després, aquesta derrota la va patir fa tot just uns dies. Va caure a un míting a Estocolm, precisament a casa seva.
2: A casa seva, Suècia.
6: I, per tant, va perdre contra l'australià Curtis Marshall. Per tant, això arriba ara amb aquests aires de revenja de Duplantis, que veurem si és capaç de saltar aquests 6 metres amb 32 centímetres. Mentre ara també tenim un català, l'Adel Meixal, competint als 5.000 metres. Ha començat en el primer 1.500 al capdavant. Ara ja ha perdut una mica de pistonada respecte d'Aguinos, el francès que va primer.
2: Ara expliquem com acaba aquesta cursa del 5.000. Diamond League prova a París, amb molts calés en joc i, sobretot, fixant-nos en Duplantis. Primer intent sobre 6.32, intent de rècord del món, fallit, li queden 2 intents més. Pausa, ara venim.
7: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
10: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
11: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
10: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
11: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
12: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es promo Catalunya.
13: Hi, I'm Madonna.
14: Ha fet de la provocació la seva bandera.
15: L'esfera que trio per expressar-me és la sexualitat.
14: I de l'ambició, el seu motor.
15: Ni tan sols pensava que fracassava fos una opció.
14: Va desafiar les normes.
15: La majoria de la gent em considera vulgar i bandarra.
14: I es va convertir en la gran diva de la música. La història darrere de l'ambició rossa, amb material inèdit i testimonis de primera mà. Nits sense ficció. Madonna. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Poesia Inés. Festival de Poesia del Maresme de l'1 al 12 de juliol. A Caldes d'Estrac, Teià, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Alella i Mataró. Poesiaimés.cat.

0: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
1: Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
2: Ya no está de moda ser de izquierda. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
1: D'altres temen el retorn del feixisme.
3: Extrema dreta es como un virus. Es un virus político social que se va extendiendo.
1: El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
4: Ja disponible a la plataforma 3Cat.
5: La nit dels ignorants s'hereda.
6: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
5: Pot arribar a travessar oceans.
7: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
5: Veu com creixen els seus oients màgics.
8: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
5: I posa la pell de gallina.
9: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
10: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
9: És que m'heu posat la pell de gallina.
11: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: Però van a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
13: Bueno,
12: que
13: dir? De fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
12: Que maco.
14: Eh? Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
13: Exacte.
14: Exacte. No?
11: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
4: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
11: Estàs escoltant el Tot Gira, amb David Clopés.
15: 3 minuts i les 8 del vespre, a partir de les 8, prèvia del Tour de França, del Gran Depart de Barcelona, de dissabte que ve, amb l'Isaac Vilalta, amb l'Olga Ábalos, la fundadora i directora de la revista Volata, i amb el Xavi Llobet, ex-triatleta i home de ciclisme. S'ha acabat la cursa dels 5.000 metres de la Diamond League de París.
16: Acaba guanyant el nord-americà Fischer per davant de Krop i Almgren, i veurem en quina posició acaba el català d'Hermeschal, que el primer 1.500 aproximadament ha decidit que es posava capdavant, però després s'ha anat enfonsant, no ha quedat ni entre els 10 primers, hem de confirmar la seva posició.
15: De seguida ho confirmem, i també quan faci el seu segon intent de rècord del món, Armand Duplantis, sobre 6.32, ho expliquem també en directe. A veure, Marc Andrés, Aitana, bon matí, ha aconseguit una entrevista als companys del diari AS i ha parlat de Leo Messi.
17: Sí, ara que venim del Mundial hem de parlar de la futbolista de Ribas, que ha estat entrevistada al diari AS des dels Estats Units. Aitana, recordem-ho, va viatjar a Mèxic per ser comentarista del Mundial en una coneguda televisió mexicana, i ara és el país estatunidenc per seguir aquest Mundial. Des d'allà, la 3 vegades pilota d'or s'ha rendit a la llegenda del 8 vegades pilota d'or, Messi. Per Aitana, ningú arribarà al seu nivell.
18: Yo creo que no, porque lo que ha hecho Messi no es solo llegar a lo alto, a la cima, es consolidarse y aguantar tanto tiempo. Lleva 20 años a un nivel top. Es que yo no conozco un jugador, ni creo que no lo conoceremos, también por cómo son ahora las generaciones. Creo que el fútbol y la generación han cambiado para aguantar tantos años a este nivel. Es que es muy duro mentalmente. Y físicamente, evidentemente, pero es que mentalmente aguantar ese nivel cuando ya lo ha ganado todo es durísimo, así que no lo creo.
17: Això mentre l'actualitat del Barça continua moguda amb les múltiples sortides de jugadores importants, que repassarem. Degut a les baixes i la moguda dins la plantilla, Aitana ha comentat que l'equip començarà una nova era, però que les que hi són faran el que calgui per continuar fent gran al Barça. Això sí, la futbolista ha demanat, de nou, ajuda per fer créixer l'esport.
18: Va en el camino, pero todavía queda mucho, porque no depende solo de las mujeres, sino de la apuesta que hay alrededor, ¿no? Y necesitamos ayuda, seguimos necesitando ayuda. En España vemos como... tenemos campeonas de Champions, campeonas del mundo, campeonas de Nations, balones de oro. Tenemos todo lo que hay que tener para crecer y todavía queda mucho, sobre todo en el tema de la Liga.
15: Les paraules d'Aitana sobre la situació del futbol femení i el que deia en Marc, que el Barça aquest estiu viurà un canvi d'era amb les múltiples baixes que tindrà. Com està ara mateix la plantilla?
17: Mira, començo amb les baixes 100% confirmades. La més sonada, evidentment, la d'Alexia Putellas, que aquesta temporada ha tancat 14 anys de trajectòria al Barça. L'excapitana fitxarà pel London City Lionesses, com va avançar el diari Esport, mentre que a Catalunya Ràdio ahir us vam explicar que Alexia signarà per 3 temporades. A més, la intenció del club londinenc, propietat de la magnat Michel Kang, és que Alexia s'incorpori a la la directiva d'aquest magnat, no?, un cop acabi aquest contracte. També marxarà al London City la central Mapi León, que va aterrar a Barcelona el 2017, un altre futbolista que tanca una era gloriosa al Barça. I l'última sortida és la d'Ona Batlle, després de 3 temporades, tot apunta a l'Arsenal com a futur destí per la lateral catalana, però no hi ha res oficial. Més enllà, una baixa de més baix perfil és el de Txell Font, la tercera portera de l'equip.
15: Tema Salma Parayuelo. No està confirmat que marxi?
17: Encara no. La Ruth Vilà ens va explicar fa uns dies que l'atacant aragonesa no renovarà contracte, però, és clar, amb aquesta data habitual del 30 de juny dels contractes, avui dia 28 hem de dir que a Salma Parayuelo li queden 2 dies com a futbolista del Barça. El seu futur és incert perquè les seves pretensions econòmiques no convencen els equips. També queden 2 dies de contracte amb el Barça a Caroline Graham Hansen i Marta Torrejón. Això sí, en aquest cas s'espera que totes dues renovin i continuen vestint de blaugrana la temporada vinent.
15: Sense fitxatges confirmats. Encara.
17: Sí, exacte. La primera plantilla, cap fitxatge confirmat. Però, per exemple, sí que podem explicar que avui ha jugat la selecció espanyola femenina sub-19 amb la defensa Júlia Torres com a titular, un fitxatge blaugrana de futur que vam avançar al Fem Futbol. També et destaco Liv Pennock, futbolista neerlandesa nascuda al 2018. Per tant, no fitxatges del primer equip, però sí apostes de futur.
15: Per tant, ara mateix com queda oficialment la primera plantilla del Barça?
17: Només mirant les jugadores oficials de la primera plantilla, sense especular sobre futbolistes que pujaran del B, sense res, ara mateix l'equip de Pere Romeu, sumant i Marta Torrejón i Graham Hansen, que en principi s'han de quedar, 16 futbolistes al primer equip. 2 porteres, Cata Coll i Gemma Font, i només 14 futbolistes de camp. 5 defenses, 6 migcampistes i 3 atacants. Evidentment, no serà així quan comenci la Lliga i la polivalència dins la plantilla del Barça fa que les posicions tampoc siguin exactes. Però, de moment, sí que podem dir 2 porteres, 14 jugadores de camp.
15: Hi ha molta, molta feina per fer. Jo crec que avui era interessant fer aquesta fotografia perquè demà passat serà dia 30 de juny, s'acaben contractes i caldrà veure què passa amb Salma i, sobretot, a quines jugadores arriben. Gràcies, Marc.
17: Fins ara.
15: Passa un minut de les 8 del vespre. Duplantis encara no prova, eh? Record del món, segon intent?
16: No, encara.
15: En té 2, eh? Recordem-ho. Va, notícies amb la Gemma Bonet. Hola, Gemma, què ens expliques?
19: Hola, què tal? Bona tarda. Els pares d'un nadó de 3 mesos que ha mort a Sabadell per presumpte maltractament han estat detinguts i han ingressat a la presó aquest diumenge mateix. Ells mateixos van trucar el dia de Sant Joan al servei d'emergències per alertar que la criatura no respirava. Quan van arribar al domicili van poder-lo reanimar i el van traslladar a l'Hospital Parc Taulí. Divendres, però, la criatura va morir a causa d'aquestes lesions. Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura tenia símptomes de possible maltractament tractament i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. Demà hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores. Està convocada pel sindicat ferroviari. La Generalitat ha convocat els serveis mínims de Rodalies, que seran del 75% del servei habitual entre les 6 i les 9 del matí, de 2:15 a les 4 de la tarda i de 6:45 a 8:45 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. El Ministeri de Transports ha decretat també que els serveis mínims dels trens AVE i llarga distància seran del 73%. I circularan el 65% del total de trens de mitja distància. Més qüestions. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per calor nocturna intensa aquesta pròxima matinada. Serà sobretot a les comarques de Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. I acabem amb un apunt de la plana internacional, i és que a la guerra d'Ucraïna hi ha hagut almenys 3 morts en 2 bombardejos creuats. Un atac rus amb bombes guiades a Zaporizhia ha fet 2 de les víctimes, amb més de 16 ferits. El Kremlin assegura que ha conquerit 2 localitats de la zona. Vladimir Putin, el president rus, ha admès les dificultats per avançar en aquesta guerra.
20: Sí, veiem els problemes, en som conscients i estem responent. Però, sens dubte, garantirem la seguretat tant del país com dels nostres ciutadans, així com la inviolabilitat de les fronteres de Rússia a llarg termini. Això és precisament el que busquem.
19: I acabem explicant-vos que continua tancada la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp, després que aquest migdia s'hagin retirat les restes d'una balena en descomposició que havien arribat fins la sorra. L'animal l'han retirat amb l'ajuda d'una embarcació i d'una excavadora. Se sospita que és el mateix animal que va arribar mort a Sitges fa un mes i que va ser arrossegat mar endins. La policia local explica que ara s'ha de descontaminar la zona i que encara poden trigar 24 hores o fins i tot una mica més, per poder reobrir la platja.
15: Gràcies, Gemma.
19: Fins ara.
0: Estàs escoltant el Tot Gira, amb David Clopés.

0: Molt bé, el Marcel Turó aquí amb Queen, amb aquest 7-6 All Right. Va, última hora de Tot Gira. Traca final espectacular. De seguida parlem del Tour de França i del Gran Depart de Barcelona. Tinc moltes ganes de parlar del que ens ve la setmana que ve. De seguida amb l'Isaac Vilalta, amb l'Olga Ábalos i amb el Xavi Llobet. Però abans ens fixem en el futbol, perquè si abans ara parlava el Marc Andrés de l'Europeu Sub-19 femení, que ha començat amb avui partit de la selecció espanyola, amb algunes jugadores catalanes, 5 d'elles catalanes, també pendents de l'Europeu Sub-19 masculí, que ara mateix comença, ho fa a Gales, els pròxims dies jugarà a Gales, avui. Partit inaugural, s'està jugant a Gales, el partit entre l'anfitriona, Gales, i Espanya és el primer partit d'aquest europeu.
1: I Espanya està golejant per 5-0, el partit del minut 2 de la segona part. Ha marcat Xavi Espart un dels gols, i l'altre també n'ha marcat a Quim Junyent, un jugador que també pertany al Barça fins al 30 de juny, després haurà de fer les maletes cap a Almeria. I també pendents de si jugava Salines, aquest jugador pretès pel Barça, però és un jugador que està sancionat i, per tant, avui no juga. 5-0 al 3 de la segona part, a banda dels gols d'Espart i també de Junyent, ha marcat Morante, que n'ha fet un parell, i Iñáñez.
0: Per cert, recordeu que tenim aquesta enquesta oberta a x.com/totgira. Us demanem qui creieu que serà la pilota d'or d'aquest Mundial, l'MVP.
2: Enquesta amb un resultat molt clar. Us donem 4 opcions. Lamine Yamal, Mbappé, Messi o Dembélé. I el 70% dels oients dieu que serà Messi l'MVP d'aquest Mundial. El 15% Mbappé, el 7% Dembélé. I alerta perquè l'opció menys votada és la de Lamine Yamal. El jugador del Barça té només un 6,4%.
0: Molt bé. Passen 7 minuts de les 8 del vespre. D'aquí a 6 dies comença un dels grans esdeveniments de l'estiu, sempre marcat en vermell, però aquest any en especial, perquè dissabte comença el Tour de França, a Barcelona.
3: Torna el millor ciclista del món.
4: Quel effort il est en train de produire! Il a surclassé la concurrence!
3: Tots contra ell.
4: Una victòria èpica que lo proyecta encara de più de la leyenda.
3: Contra el millor ciclista del moment.
5: Et le plus grand cycliste de l'histoire moderne.
3: El caníbal del segle XXI.
6: La pata!
4: Canta Sanremo! Canta Sanremo!
3: Falten 6 dies pel Tour.
7: Ha vinto su Blockhouse, ha vinto a Corno alle Scale, ha vinto a Pila, ha vinto a Cari.
3: Falten 6 dies pel Gran Depart a Barcelona. Un tour per la història.
0: Les tres primeres etapes del Tour d'aquest any seran en territori català. I el Gran Depart, la sortida del Tour, la posada en escena de què tothom està pendent, serà íntegrament pels carrers de Barcelona. Com ja va passar el 57, el 65 i el 2009, aleshores va passar el Tour per Barcelona. Ara, 17 anys després, la millor cursa ciclista del món torna a posar el comptador a zero als carrers de Barcelona. I aquest Tour no és un Tour qualsevol. És el Tour en què l'insaciable i incansable Tadej Pogacar vol fer història guanyant el seu 5è Tour i posar-se a l'altura dels més grans, el selecte grup d'Anquetil, de Merckx, d'Hinault i d'Indurain. Però és també el Tour en què veurem potser la millor versió dels últims anys de Jonas Vingegaard. Veurem si per fer ombra a Pogacar. I en què es presentarà el millor ciclista jove del moment, el francès Paul Sexas. És un dels millors tours de la història i el tindrem a casa. Avui, a 6 dies que això comenci, àmplia prèvia del Tour amb l'Isaac Vilalta. Hola, Isaac.
8: Què tal, com estem?
0: L'Olga Ábalos, directora i cofundadora de la revista Volata. Què tal, Olga?
9: Hola, bona tarda.
0: Que em fa molta il·lusió saludar-te, perquè no sé si ho recordes, però tu i jo érem companys de facultat.
9: Ho sé perfectament, i dubtava si dir-t'ho o no en antena, perquè em feia vergonya.
0: Sí, ja t'ho dic jo així, d'entrada ja t'ho dic jo, sí, me'n recordo perfectament, sí.
9: Jo també me'n recordo.
0: No sé si vam coincidir molts anys, el primer curs de facultat segur.
9: Segur.
0: Sí.
9: Jo és que tinc alguns anys que els tinc una mica borrosos,
0: d'aquella
9: època, sí. Però que hem coincidit a classe, segur.
0: Sí. És més, mira, diré una cosa. Diria que pel tema del cognom Ábalos Clopés havíem fet algun treball junts a primer de carrera, els primers dies, allò que ens ajuntàvem, que no ens coneixíem, ens ajuntaven per tema alfabètic. I crec que havíem fet algun treball junts. Mira el que et dic,
9: Doncs, mira, tens més memòria que jo, però tot pinta que sí, que segurament.
0: Molt bé, doncs vinga, ja queda dit i així ja ho matem. Xavi Llobet, extriatleta professional i home de ciclisme, pels cinc sentits, en estat pur, vinculat des de fa molts anys a tot el que tingui a veure amb el ciclisme. Com estàs, Xavi?
10: Molt bona tarda, David. Molt bona tarda.
0: Ganes de Tour teniu, tots tres? Sí, no? Suposo.
9: Sí.
8: Sí.
9: Sí.
8: Jo no sé si és confessable. Jo ara mateix tinc moltes ganes que passi Barcelona i Catalunya. Després, quan ens hi trobem,
0: sí?
8: No voldré que marxi. Però aquestes setmanes prèvies, i això amb el Xavi i amb l'Olga, de fet, també ho hem comentat molts dies, moltes vegades t'absorbeixen tant tot és tan intens que estàs esgotat abans de començar, i per tant ara mateix la sensació és aquesta, que passi tot, però no, no, quan hi siguem ho gaudirem moltíssim.
0: No hem d'oblidar que això del Grand Depart, de tres etapes inicials aquí a Catalunya, això no havia passat mai, Isaac, el Tour ha passat per Barcelona, però que les tres primeres siguin a Catalunya, això no havia passat mai.
8: No, no, primera vegada.
0: I per tant això evidentment és històric. Us faig així d'entrada, de cop al vot, una pregunta a tots tres. Creieu que veritablement aquest serà un dels millors tours dels últims anys, Xavi?
10: Jo t'ho confirmo, i a més, a part dels que has anomenat, que són poder les primeres espases, jo considero que fins i tot hauríem de tenir en compte la formació del Lidl Trek i sobretot la formació de Red Bull. Red Bull crec que poden ser un dels que poden animar més l'edició d'enguany, perquè entre Lipovic, Evenepoel i tots els altres que ja han diguem, informat, crec que pot ser un dels tours amb més, entre cometes, més gresca dels que hem viscut.
0: Olga, tu com ho veus?
6: Sí, sí, jo opino el mateix. A banda de Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que en totes les porres segurament ocupant el primer i el segon lloc, veurem qui, no? Quines posicions. Crec que serà un tour on hi haurà molts actors secundaris. Ara molt bé el Xavi ho deia, amb el Red Bull, però és que també tenim Ayuso, no? Veurem com serà el tour d'Ayuso i també d'altres corredors, Lenny Martínez. Hi ha moltíssims que poden donar molt de joc.
0: Isaac?
8: Jo crec que, no sé si serà el millor o serà tan espectacular, probablement, però el que sí que tinc bastant assumit és que serà el tour amb els registres, amb els millors registres de la història. És a dir, el tour, no sé si amb números globals amb més velocitat, però sí amb el que es mouran millor números. Ja sabem que el ciclisme actual és molt científic, és molt tecnològic, que tot està calculat al detall, i jo crec que l'estat de forma dels principals candidats és millor que mai, i per tant els millors números es mouran en aquest Tour de França.
0: Molt bé. D'entrada, Isaac, dibuixem el que seran aquestes tres primeres etapes en territori català. Què és el que tindrem?
8: Mira, la primera és una crono per equips, clàssica i pura, amb un asterisc final que ara l'explicarem. Pels carrers de Barcelona, jo des d'abans parlaves del Grand Depart, des que hi ha el Grand Depart i sobretot en ciutats fora de França, crec que això està molt, molt ben definit, és un gran aparador turístic. Per tant, aquesta primera crono per equips passarà pels llocs més emblemàtics de la ciutat de Barcelona. Més que buscar el rendiment esportiu, el que buscarà és mostrar-se com un aparador al món. I això és el que tindrem. Serà una etapa turística, una etapa comercial. Sí que és cert que després hi ha l'al·licient esportiu, que en l'ascensió a Montjuïc no es comptaran... És a dir, serà una crono per equips. La classificació que tindrem al final del dia serà per equips. Aquest equip ha quedat primer, aquest segon, aquest tercer, amb aquestes diferències de temps. Però els temps individuals que comptabilitzaran, i això sí que és novetat, seran d'un en un. És a dir, si l'UAE fa un temps de 28 minuts clavats, però el primer que arriba és Pogacar amb 28 minuts clavats, el seu segon company d'equip arriba a 15 segons, li computaran aquests 15 segons menys. És a dir, tothom... Aquí entrarà una estratègia d'equip diferent a les crones per equips convencionals. Per tant, aquí sí que novetat. La segona etapa, Tarragona-Barcelona, resseguint part del litoral, passant per Vegas, finalment no s'entrarà a Barcelona per Vallvidrera per la pesta porcina. Aquest era la gran novetat, era el gran al·licient. Sí que hi haurà el circuit final a Montjuïc, que no és l'habitual de la Volta a Catalunya, serà una miqueta més dur, i la tercera sortirà de Granollers i enfilarà cap amunt, creuarà a Osona, anirà a buscar el Ripollès, cap a la Collada de Toses i s'acabarà als Angles, que no és un port d'aquests grans noms dels Pirineus, però bé, ja tindrem muntanya el tercer dia.
0: Teniu previst d'anar a carretera, a peu de carretera, a veure aquestes tres etapes, Olga?
6: Home, jo a Montjuïc hi aniré segur, perquè és un emplaçament, ara l'Isaac ha anomenat la Volta a Catalunya, no? És un emplaçament ciclista, no? Amb ADN també de ciclisme català, i és un lloc fantàstic també per veure passar als ciclistes, i a Montjuïc segurament sí que estaré per allà.
0: Tu, Xavi?
10: Jo et confirmo, a part de que com ja t'ha dit abans l'Isaac, les prèvies aquestes estan sent bastant, bastant intenses, i a més avui segur que l'Isaac ficarà la informació aquesta d'última d'avui, que dos catalans han entrat al podi del Campionat d'Espanya. Només és una tonteria, però ja l'equip, en aquest cas el que en diem l'equip Pinarello o l'equip Q, ja estaven tornant tots cap a casa i ja s'estaven posant tots en modo Tour de França. És a dir, que són coses que es van aquí sumant i sumant i sumant. I jo sí que et puc confirmar que, a part de baixar tots els dies d'aquesta setmana que arrenquem demà, el diumenge farem una mica de grupet i anirem per la zona de Vilanova i la Geltrú, una cosa d'aquestes, perquè també al final tota la gent del meu entorn també els hi ve molta ganes de veure els ciclistes des de la carretera i sobretot de viure el que és una de les coses que també engresquen tant a la gent, que és la caravana.
0: La caravana que va abans, que això és una... jo quan vaig tenir l'oportunitat, no he anat tan segur tantes vegades com vosaltres a veure etapes del Tour, però és una cosa que recordo que em va impactar molt. En una etapa que vaig anar als Pirineus i, ostres, la caravana, que és llarga, que ja està estona, i que t'he entretingut i et fa l'espera molt més amena, no? I després, òbviament, doncs, a veure els corredors com passen i que és un luxe poder tenir a Pogacar, a Vingegaard, tots els grans del ciclisme als carrers de casa nostra.
8: Informació de servei, David, la caravana, per aquells que ens escoltin, passa 2 hores abans de l'etapa,
0: Sí, ho dic també perquè això és important, clar, sobretot a la muntanya, la gent hi va molt de temps perquè tanquen carreteres i, per tant, si no vas amb molta previsió, et quedes sense un bon lloc per veure l'etapa. En el cas de Barcelona, això serà diferent, no entenc, Isaac, perquè, clar, això sí que, excepte la part final, que entenc que serà un recinte tancat, i no sé si tothom hi podrà entrar, del públic en general, sí que els carrers de Barcelona la gent podrà sortir tranquil·lament al carrer per veure passar els equips.
8: Sí. No, i ara estava mirant horaris de la caravana. La caravana per Montjuïc passarà com 1 hora i mitja abans, clar, va lenta, però farà només una volta. De les 3 voltes que hi ha al circuit de Montjuïc, només en farà una, la caravana. És a dir, que la gent no es pensi que els veuran a passar 3 vegades per allà.
0: Per cert, això que explicava l'Isaac, del tema de la crono per equips, amb aquest asterisc que ens ha comentat, és a dir, que la classificació de l'etapa es basarà en el temps del primer corredor quan arribi cada equip, però el temps de la general es registrarà de manera individual. Us agrada aquest nou sistema? Crec que el Tour d'Auvergne, el que era abans el Dauphiné Libéré, ja es va fer d'aquesta manera ara fa unes setmanes. Olga, com ho veus?
9: A mi m'agrada perquè això implica que, a banda de que els corredors hagin de coordinar-se entre ells, no? Perquè la contrarrellotge per equips és una disciplina molt, molt tècnica, no? que implica, doncs, que hi hagi molta coordinació, no? entre els corredors, etc., posició aerodinàmica de tots els ciclistes, fa que hi hagi un punt més d'estratègia. No? Han de decidir qui serà, no? aquest últim corredor, que serà el que marqui el temps. Potser aquest corredor el que haurà de guardar una mica més de forces, no? durant la resta de la contrarrellotge. Per tant, li dona un punt més d'estratègia que crec que ho pot fer un pèl més atractiu. I a més, en el cas de Montjuïc, clar, com acaba amb una rampa, diguem, la contrarrellotge, doncs això encara li donarà més al·licient.
0: És a dir, veurem segurament Pogacar atacant, no? En aquella rampa final, no? És probable.
9: Podria ser, depèn de com ho gestioni l'equip, vés a saber.
0: Aquí serà interessant, Xavi, veure com cada equip gestiona pel bé del seu líder.
10: Correcte. Jo estic molt d'acord amb el que diu l'Olga. No obstant, per coses de feina, vaig estar parlant l'altre dia amb en Manolo Sainz i, bueno, clar, ja estem parlant de Manolo Sainz, que és, diguem, un dinosaure del ciclisme. Ell deia que aquí ja es perdia tota l'essència de lo que és la contrarrellotge per equips, no? Bueno, a mi també m'agrada molt tot això que ha dit l'Olga, de l'estratègia, de saber moure molt bé els peons. Però, clar, després diguem que és una contrarrellotge per equips, però no sé, està agafat una mica amb pinces, però sí que és veritat que, perquè a part de que sigui la meva feina, doncs m'ho vaig mirar a lo que era l'antic criterium del Dauphiné, a mi sí que em va agradar. Però, clar, al final sabrem que els primers que arribaran de cada equip serà Vingegaard, serà Pogacar a UAE, i poder fins i tot ens trobem que, si em permets l'expressió, es maten a pals entre Benepul i Lipovic, perquè, clar,
0: correcte.
10: Una guerra de galls.
0: A veure qui ha d'arribar primer, no? Sí, és una altra història, no? A veure si no queda definit en algun equip qui és el líder, doncs aquí potser sí que hi haurà batalla.
8: De fet, a Dauphiné, Ayuso i Esquilmose van arribar junts.
0: Sí.
8: Que normalment tots els equips arribaven d'un en un, No tots, però mira, aquí que hi ha dos galls. En resum, David, amb els invents que hi ha... Tots els esports han d'evolucionar, i amb els invents que no porten enlloc que hi ha en ciclisme aquests últims anys, això de les crones per equips em sembla el menor dels mals, i fins i tot el puc arribar a trobar positiu i interessant, com dèiem ara.
11: Això serà el primer dia, serà dissabte, i a més serà, com ja acostuma a passar en les primeres etapes quan són cronos, tant siguin individuals o per equips, serà amb una hora més de tarda, més al vespre. Crec que, si no recordo malament, el primer equip està previst que arribi al voltant de les 5:10 de la tarda i que l'últim ho faci unes 2 hores després. Val? Per tant, tota l'activitat estarà concentrada poc abans de les 5 fins poc després de les 7 de la tarda. Per tant, són unes magnífiques per sortir a Barcelona al carrer i veure els ciclistes passar. Més enllà del Grand Depart, d'aquestes 3 primeres etapes, Isaac, dibuixem el recorregut, els grans moments d'aquest Tour 2026, que sobretot té els Pirineus molt aviat, perquè ja m'ha explicat que la tercera etapa, que surt des de Granollers, va cap als Angles i, per tant, ja ens situem a les portes dels Pirineus.
8: Sí que és cert que entren ja els Pirineus i de fet els encaren ja, no és que els defugin per tornar-hi més tard, com deies, però hi ha pocs Pirineus, més enllà d'aquesta etapa final als Angles. Hi ha una etapa, crec que sona foix, que aquí no hi ha complicacions, l'anem més en Pau tampoc, i sí que és cert que el dia de Gavarnie és la gran etapa pirinenca, arriba molt d'hora, és tot just a la 6a etapa, i home, aquest dia es puja a Espen, es puja al Tourmalet i al final a Gavarnie, que és un port molt llarg, però amb un percentatge mitjà que no arriba al 4%. És a dir que no, jo crec que els Pirineus, lògicament, en aquesta edició no marcaran grans diferències. Després hi ha un pas pel Massís Central, hi ha un pas pels Vosges. Aquí, sobretot, ja començarem a veure finals importants, podríem començar a veure diferències importants, però, sobretot, tot s'hauria de decidir l'última setmana als Alps. Jo crec que, veient el que va passar l'any passat, que la segona setmana Pogacar ja havia decidit el Tour de França, aquest any la direcció de la cursa ha volgut concentrar tota l'emoció a la part final. Amb 2 dies consecutius pujant a l'Alpe d'Huez, això sí que és una novetat històrica, l'antepenúltim i el penúltim dia s'acaba a l'Alpe d'Huez, pujant per vessants diferents, i l'últim dia ja el passeig triomfal a París.
11: A mi, sobretot, ja em direu com ho veieu vosaltres, em crida molt l'atenció les dues pujades a l'Alpe d'Huez, òbviament, però sobretot que l'última pujada sigui la penúltima etapa. Això fa una mica de Vuelta, la Vuelta ho acostuma a fer, no?, aquella etapa forta, dura, a la penúltima etapa, i després, doncs, al final, amb l'etapa, diguem-ne, que és el passeig del campió, no? Però jo no sé si el Tour ho havia fet d'aquesta manera tan bèstia, no?, un Alpe d'Huez a la penúltima etapa, Olga.
9: Jo diria... Ara mateix no ho recordo, O sigui, no he revisat les 121, les 120 edicions, però no recordo que el Tour hagi proposat una cosa d'aquest tipus. Però donant-li voltes també, perquè clar, el Tour també fa el recorregut pensant en la seva pròpia estratègia esportiva, no? Pensant que hi hagi batalla fins al final, no? Que hi hagi competitivitat fins al final i que hi hagi emoció també, no? I clar, jo crec que també han apostat per l'etapa 19 i 20 amb l'Alpe d'Huez, perquè segurament preveuen que hi haurà molta igualtat, potser, durant tot el Tour, i pot ser una bona manera que allà rebenti la carrera, o almenys qui hi hagi oportunitats, no? perquè algun corredor pugui fer l'últim intent, no? per desbancar Pogacar, que és el gran favorit.
11: Mantenir l'atenció fins al final, que evidentment per qualsevol esdeveniment esportiu és l'objectiu si vols mantenir la gent connectada, no? Tu, Xavi, t'agrada el recorregut d'aquest any?
10: Sí, a mi sí que m'agrada. I la veritat és que em té amb molta trempera. A mi m'agradaria... Si em permets, David, sí. Hi ha diverses coses que m'agradaria que tinguéssim en compte, només perquè jo procuro ser molt empàtic amb tot, i jo entenc que, per exemple, sobretot els barcelonins estan veient aquí que se'ls hi acosta un tsunami, i jo els puc arribar a entendre. A mi m'agrada molt el ciclisme, però també m'atabala molt quan es munten tots aquests shows i queda tot com en aquest cas quedarà la ciutat molt bloquejada, no? Però abans l'Isaac ha dit una cosa molt important, crec que serà un dels millors aparadors que tindrem ja no només els barcelonins, sinó que els catalans, i que entenc que poder tindran aquí uns dies una mica caòtics, però que valen molt la pena. Almenys perquè, a més, jo estic convençut de que aquesta gran part deixarà una petjada aquí a Catalunya i a Barcelona que els dos més viejos del lugar doncs ens en podrem en recordar sempre.
11: Segur, no? Podrem dir que hi viérem, no? Que hi vam poder sí, ser correcte. I que ho vam poder viure en directe.
10: I l'altre, perquè veiem aquí de la importància de l'event, a part de que, bueno, tothom pot dir, no?, que és el tercer event mundial més gran de tots, darrere dels Jocs Olímpics i del Mundial de Futbol que s'està disputant, però amb la peculiaritat de que se celebra cada any. És a dir que, bueno, diguem que el podríem posar quasi en primera posició, no? Però hi ha una cosa que també m'agradaria que es tingués present, que és tota aquesta logística que la gent no veu, perquè ara aquí nosaltres estem parlant de que vali el dijous, hi haurà la gran presentació dels equips, que serà també un altre gran aparador, perquè tothom ja està pendent, que hi haurà un xup-xup on el divendres la gent, doncs, sobretot els més apassionats i que ens agrada més, doncs estarem molt, molt encesos, però només perquè veiem aquí tot una mica, els equips ara estan ja, el dimarts ja arriben a tot el que seria Catalunya. Alguns ja han llogat el circuit de Catalunya. D'altres estan buscant zones per poder fer aquest tipus d'entrenaments tan específics que comentava abans tant l'Olga com l'Isaac de la peculiaritat de la crono per equips, no? Vull dir que hi ha una logística darrere que, per exemple, el divendres jo estava parlant amb un dels grans auxiliars que durant molts anys va estar amb diferents equips World Tour, que ara ja ho ha deixat per temes, bueno, familiars, perquè al final és una bogeria viure la dinàmica d'un equip professional. I ell mateix m'ho va dir, diu, és que no els envejo, perquè ara en aquests moments estaria jo als service schools controlant tot el material per poder ja començar a viatjar cap a Barcelona, no? Això és una cosa que podríem encara explicar moltes més coses, però que s'ha arribat un moment que hi ha tant control tecnològic, està tot tan mil·limetrat i tot tan seguit que per això suposo que quan es veu o s'aconsegueix una victòria la gent es torna boja. Pensa que la majoria dels equips tenen clar que només hi hauran 6 etapes que podran poder alguns altres equips fora del que és Visma, UAE, Lidl Trek, Red Bull, és a dir, els grans equips, doncs, podran aconseguir victòries.
11: Sis, només 6. És a dir, l'espai pels petits són 6 etapes, caram.
10: Sí.
11: De 20 i quantes són 20...
10: Una.
11: 21. Imagina't. Imagina't.
10: Sí.
11: I tot està estudiat i evidentment, normalment, les coses són així.
9: Bé. A mi m'agradaria afegir un apunt, David, si puc.
11: Sí, i tant.
9: En respecte al que estava comentant el Xavi, de que és un gran esdeveniment i que serà i que deixarà una petjada, no?, sobretot a Catalunya, no?, aquest Tour de França. Jo tinc un petit però, que és que m'hagués agradat que aquestes etapes haguessin estat reproduïbles després per un cicloturista, no? O sigui, són etapes que després, a nivell... Si tu com a cicloturista vols venir a pedalar per Catalunya, són etapes difícilment reproduïbles, no? I això és un petit però que crec que es podia haver aprofitat d'una altra manera també, però bé...
11: Ben vist, perquè el ciclisme, una de les coses que té és precisament el ciclista amateur, no?, amb aquesta voluntat, doncs, de resseguir el que fan els ciclistes professionals, no? I per tant, bé, sí. és un tema interessant el que apunta l'Olga. Molt bé, vaig a noms propis, molt, molt ràpid Pogacar. Està tot dit de Pogacar, però crec que és interessant, Isaac, que repassis tot el que ha guanyat en aquest 2026 per deixar ben clar com arriba la bèstia.
8: Ho ha guanyat tot el que ha disputat, excepte la Paris-Roubaix, te'n recordes que la
11: narrava aquí en directe? Sí, mira, vam fer l'aposta aquí al Tot Gira perquè ens queia molt bé d'horari, dic, ostres, farem la Paris-Roubaix, enviarem a l'Isaac, escolta'm, també ho vam disfrutar perquè vam explicar com és una Paris-Roubaix i ens va sortir malament perquè aquell dia precisament se li va escapar la victòria. L'única victòria que se li ha escapat, eh?
8: Sí, que va guanyar Wout van Aert, que justament no serà en aquest Tour. Va guanyar l'Estrada Bianca, la Milà-San Remo, Tour de Flandes, segon a Roubaix, primer a Lieja, i després ja proves per etapes, el Tour de Romandia, primer també, amb un munt d'etapes guanyades, i la Volta a Suïssa. És a dir que aquestes li faltaven al seu palmarès, però és que, a diferència de Vingegaard, que potser ha competit més dies, Pogacar ha seleccionat més, però ha estat en moda killer total.
11: Pregunta directa a tots tres. Algú li pot fer ombra a Pogacar en aquest Tour? Xavi.
10: Crec que enguany no. Però, cuidado, hem de tenir diferents coses, altres aspectes. Un, i això ja t'ho puc dir perquè treballo per una marca que el patrocina està completament blindat i saps perfectament doncs, que hi ha un, que durant 21 dies, que són més, perquè al final són quasi 4 setmanes, poden haver-hi malalties, caigudes, mil coses, i és part de, del ciclisme. És a dir, aquesta setmana, i això ho sap perfectament l'Isaac, jo estava preparant un event amb en Pello Bilbao i es va anul·lar perquè bueno, està malalt. I al final aquí la salut també, també hi, ho marca, no? Però en aquests moments, si tot va bé, jo crec que no.
11: Mm. Olga, igual?
9: Jo penso el mateix. A més, tindrà un... també un... tot i que després Pogacar va sol, eh? Vull dir, quan aquell dia que se li gira i ataca 70 quilòmetres de meta, però té un molt bon equip. No tindrà el Marc Soler en aquesta ocasió, però tindrà Isaac del Toro. I si Isaac del Toro està amb la forma que també ha demostrat aquesta temporada, pot ser el gran escuder de Pogacar per aconseguir aquest cinquè Tour de França.
11: Tu, Isaac, suposo que igual, no? Com ells.
8: Sí, és curiós, perquè ja ho deia al inici, crec que aquest any tindrà els rivals més forts que haurà tingut mai, però és que ell cada any es supera, cada any està millor i encara segueix en aquesta línia ascendent. Per tant, Pogacar jo crec que és clar favorit. I afegir una cosa que abans deia el Xavi, pensant en això de les malalties, i crec que jo no ho he llegit enlloc, no sé si ha transcendit públicament, però l'any passat que Pogacar va sentenciar el Tour a la segona setmana i a la tercera tothom deia està cansat, està agobiat, està fins als nassos d'atendre la premsa. L'any passat, a la tercera setmana, Pogacar va estar malalt. Va estar bastant malalt. I d'aquí el seu rendiment, que no fos tan espectacular.
11: Sí, sí, una malaltia tu pel camí tot, això, evidentment, són els imponderables, o una caiguda, també. És a dir, que coses em passen. Per tant...
10: I dintre d'aquests variables que comentava l'Isaac i que deies perfectament tu, David, aviam, no crec que li afecti, perquè tots els, i sobretot els ciclistes sang, que és part de la seva feina, però la caiguda de la seva parella, que va ser una caiguda dura... no sé si li ha pogut afectar o no, perquè al final ells sí que tenen una... És a dir, estan molt compenetrats i no sé si li ha arribat a afectar.
8: Xavi, ha fet l'última concentració Pogacar, que l'havia de fer en altura i, no, i va dir que el deixava per estar al costat d'Urska?
10: Jo crec que no l'ha feta. És a dir, ha estat donant el recolzament i ajudant a la recuperació de la seva parella. És clar, és a dir, això és una cosa que també... sembla que no, semblen tonteries, però al final són coses que afecten. És a dir, això, és a dir, està tot tan controlat i està tot tan teledirigit, és telemetria pura i dura. És, no, que també és una de les coses que a mi hi ha vegades que no m'acaba d'agradar, perquè jo era d'aquells que a mi m'agradaven aquells atacs suïcides i que, bueno, que suerte, no?, com diuen allà, no? I de vegades sortia i de vegades no. I ara això cada vegada, pues, com que està tot tan controlat, no passa, no? Mm. Però també és una cosa que poder val la pena tenir-ho en compte. Però l'any passat me'n recordo perfectament el Tour de França, que jo vaig anar per diferents coses, i una d'aquelles era perquè volíem fer que firmés unes botes i coses d'aquestes directament al dintre de l'equip, tant el que porta la comunicació com en Machina, em va dir demana'm el que vulguis, però de Tadej no.
11: Bé, així mateix. Doncs Pogacar, evidentment, grandíssim favorit per no només guanyar, sinó per fer el seu cinquè tour, entrar en aquest grup de selecte d'en Ketil, Merckx, Hinault i Indurain, i segurament molta gent dona per fet que en farà més de 5. Molt ràpidament, Isaac, Vingegaard, no arriba pas malament, ha fet giro, no. És veritat, caldrà veure com això es nota físicament. Hi ha gent fins i tot que pot pensar que fer el giro li ha anat bé per anar al tour, però bé, queda el dubte si serà millor Jonas Vingegaard que el d'anys anteriors.
8: Mira, el seu propi equip considera que li va millor fer una gran volta, és a dir, fer-ne dues, que a la segona arriba millor. Això van comprovar l'any que va fer Tour i Vuelta, que la Vuelta estava tenint millors números, millors dades de rendiment que no pas el Tour de França, per tant, dedueixen que aquest any fent Giro i Tour, el Tour també arribarà millor. Ell està tenint uns números excepcionals, no els havia tingut mai. I un detall, ell va fer volta a Catalunya, si ho recordeu, i es va quedar després una setmana per Catalunya de turisme amb la seva família. Li agrada molt Catalunya. Aquesta setmana ja ha estat per aquí. El Xavi deia que a partir de dimarts, doncs ell ja, a títol individual, ja està per Catalunya reconeixent la zona de Vegas, per exemple. Bé, s'hi troba a gust. Jo el veig més relaxat i a nivell físic està amb uns números excepcionals.
11: Vingegaard arriba bé i tot s'anima bé, moltes ganes de veure aquest francès, aquest jove francès que és el gran futur del ciclisme, no? I que per molt ja és present, Pol Sexas, que, Isaac, recordem-ho, i ho vam viure aquí en directe al Tot Gira, ja s'ha trobat amb Pogacar i Sexas no s'ha arronsat, eh?
8: No, podríem dir que li ha mirat els ulls.
11: És descarat, eh? És descarat.
8: Sí. Ha mirat els ulls a Pogacar i s'hi ha costat moltíssim. A vegades li ha faltat sempre una miqueta, tampoc sabem si és que Pogacar regulava, jugava... Jo crec que no, eh? Però Pogacar sempre li sobra un puntet per tenir marge per això. Però sí que és cert que ha demostrat molt, eh? A l'estrè de Bianchi va estar molt a prop de Pogacar i bé... Sense cap mena de dubte, és el gran al·licient d'aquest any, veure fins on arriba. No l'hem vist en una gran prova de 3 setmanes. Per tant, jo aquí sí que tinc més dubtes amb Seixas que no pas amb Vingegaard.
11: El veuríeu lluitant pel podi, el francès, Olga?
9: A mi... és una pregunta difícil, eh? Perquè sent la seva primera gran volta per etapes... A veure, jo entenc que si l'equip el porta és que han calculat que sí, perquè amb tanta expectació, no?, que hi ha hagut al seu voltant, no?, que fins i tot des d'institucions públiques franceses han demanat que participi, no?, al Tour de França, etc. Entenc que si el porten és perquè creuen que pot fer un molt bon paper. Però costa posicionar-se perquè és un nano molt jove i no ha corregut mai una 3 setmanes, no?, una prova d'aquest tipus i amb tota la pressió que tindrà. Jo no el veig, sincerament, en el podi. Sí que el veig fent un molt bon tour, però no el veig encara prou madur com per un podi.
11: Tu li veus, Xavi?
10: Se li farà llarg. Jo crec que fins i tot pot arribar a guanyar una etapa, perquè així, doncs, si em permets l'expressió, la torcida francesa, doncs, es tornarà boja. I si pot ser el 14 de juliol, doncs, encara tindrem...
11: Quina etapa tenim el 14 de juliol, Isaac?
8: Ara ho anava a buscar, eh?
11: Ho ha vist bé, això. Sí.
8: Orillac-le-Lioran. Orillac-le-Lioran és just després d'una jornada de descans.
10: Bueno, jo crec que pot, és a dir, pot arribar a donar espectacle, però si les dues feres, diguem que una encara és més ferotge que l'altra, que és Pogacar, doncs es posen al 200%, que al final tots sabem perfectament que el ciclisme dona voltes a l'astre sol, que seria el Tour de França, jo crec que en guany encara no. Sí que serà una gran experiència per ell i crec que l'ajudarà de cara al futur. És descarat, que això amb 19 anys, si no ets descarat amb 19 anys, ja val més que et dediquis a jugar a les cartes, no a fer de ciclista professional, però jo crec que enguany se li pot arribar a fer una mica llarg.
11: Per cert, etapa del 14 de juliol, perdona, en Xavi, ara ho està mirant, etapa clàssica de 14 de juliol, és serrada, hi ha un, dos, tres, quatre ports de tercera, un segona, dos primeres no molt llargs, però bé, veurem.
8: Ja ho tens, perd temps abans, i aquí etapa per la fuga, a més després d'un dia de descans, per tant allà el tindràs
11: molt
8: a
11: bé.
8: Guanyar.
11: Per anar tancant, cosetes que vull tocar, resta de candidats al podi, Evenepoel, Isaac del Toro, Lipovic, si afegim algú més, algú diria algú més?
8: Ayuso, no?
9: Ayuso, sí.
11: Ayuso.
10: Sí. Algú... I Pidcock, no ens descuidem de
11: Pidcock. A les ordres del Xavi Florencio, eh?
8: No, de l'Àlex.
11: No. Ai, de l'Àlex. Perdona, de l'Àlex, tens raó, de l'Àlex Sanz, això mateix, de l'Àlex Sanz.
10: En Florencio té feina amb en... Bueno, un altre que també tindrà la fúria com a local, que és el
9: Lenny Martínez.
10: Exacte, el Lenny Martínez. També té feina el Xavi.
11: Molt bé, ja que parlem del Xavi Florencio, un director esportiu català, n'hi haurà dos, també l'Àlex Sanz. Catalans al Tour. Isaac, on tenim la llista?
8: Veurem, eh? El Marc Soler, abans ho deia l'Olga, no hi serà. Si el Xavi va veure l'etapa per Vilanova, doncs no l'hi tindran. El Roger Drià fa unes setmanes estava molt clar, molt coll avall, que sí que hi seria. De moment encara no hi ha el buit confirmat de l'equip Movistar. Per tant, el Roger, que és de Barcelona, amb els dubtes de si hi serà o no. I després hem de veure el Caja Rural, qui acaba portant. No hi ha llista oficial, jo aposto pel Joel Nicolau, per l'Abel Balderston, i a veure si ens en cau algun altre. Complicat, però a veure si el Jean Castellón... L'Àlex Molenar...
11: El Marcel Camproví no pot caure?
8: Ara qui anava, el Q36.5. El Marcel hi podria ser. Pel que tinc entès, és el primer suplent, però després d'haver guanyat el Campionat d'Espanya, potser el Xavi té més pistes, entre el Joel Nicolau i el Marcel, que ell coneix bé el que passa allà dins.
11: Campionat d'Espanya avui...
8: No puc dir res, ha dit.
11: No, ja l'he sentit. Em dir que això volia avui acabar explicant això. Marcel Camproví, avui campió d'Espanya en ruta, i per tant una grandíssima notícia. Avui, en el que ha estat la seva primera victòria com a professional. i ha aconseguit aquesta victòria en un cap de setmana espectacular amb la Mireia Benito. Ahir la vam sentir en directe al Tot Gira, guanyant la prova en ruta femenina i guanyant també la crono. Per tant, Isaac, boníssimes notícies del que ens ve amb el ciclisme català i amb el Marcel sent campió d'Espanya.
8: Sí, i en categories inferiors també molt bon paper, i amb el Marcel guanyant, amb el Joan Nicolau segon classificat. És a dir, que les notícies són boníssimes, sí.
11: Molt bé, doncs tant de bo que puguem tenir més ciclistes catalans, Olga, que puguin ser al Tour i que ho facin bé, no?
9: Sí, i tant. Bé, el Tour i el Tour femení.
11: Això mateix, el Tour femení, que ja en
9: parlarem. Doncs oblidem del Tour femení.
11: Que ja en parlarem, que tenim a la Paula Blasi, encara no confirmada 100%, però bé, tots donem per fer que hi serà i esperem que sent candidata a la victòria, clar que sí, molt bé. Doncs escolteu, m'ha fet molta il·lusió poder parlar avui del Tour de França amb vosaltres, amb el Xavi Llobet, amb l'Isaac Vilalta i amb l'Olga Ábalos, que ens hem retrobat després de tants anys. Que disfruteu molt d'aquest gran de part, i nosaltres el Tot Gira que ho explicarem en directe en un programa especial que estem preparant per dissabte que ve en directe des del carrer, per viure en directe aquesta primera etapa, aquesta crono per equips. A tots tres, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
9: Molt bé, gràcies, un plaer.
11: I abans de passar a l'humor dels minuts d'escombraria, faig un afegit del Tour de França, perquè, i per aquells que vulgueu més informació d'aquest Tour de França, us recomanem moltíssim que us feu amb un número especial de la Fosbury que acaben de treure, especial d'aquest Tour. Tinc el Roger Castillo, un dels responsables de la revista i del número que han tret, un monogràfic sobre la Gran Volta Francesa de 132 pàgines, on repassen la relació entre el nostre país i el Tour. Hola, Roger, què tal, com estàs? Bona tarda.
12: Molt bé, David.
11: Ja podem aconseguir aquest número de la Fosbury dedicat al Tour, i que em sembla que és una peça de col·leccionista, tenint en compte el Tour que ens espera, el Tour de casa nostra.
12: El podeu aconseguir, si voleu, és tot vostre, diguéssim, és ben senzill, i sí, jo diria que la peça de col·leccionista s'adequa bastant a la idea d'aquesta revista, no? De poder-la gaudir, de poder acompanyar aquest Tour de França, anar-lo veient i anar fullejant, ara un tema, ara un altre, i anar descobrint coses del passat, del present i també, per què no, del futur.
11: Perquè el que expliqueu vosaltres és aquesta relació entre Catalunya i el Tour, i això ve de molts anys.
12: Sí, sí, ve de molt lluny, és divertit anar-ho descobrint i és divertit veure en quins àmbits hi ha aquesta relació, no? És a dir, pot ser des d'etapes, això potser aquests dies tots més o menys doncs ho anem repassant a la nostra manera, també de protagonistes, no? Qui va ser el primer català que va córrer el Tour, qui va portar el mallot groc per primera vegada i única de moment fins ara, no? Són aquestes cosetes que intentem anar estirant del fil i anar també lligant-ho amb espais com Montjuïc, que evidentment aquest any, com ja havia passat en altres ocasions, torna a ser un lligam de Tour amb Barcelona i també de ciclisme en general amb arreu del món.
11: Catalunya sempre respost al Tour?
12: Sí, jo diria que sí. Jo diria que sempre que hi ha passat hi ha hagut una resposta popular bèstia. Hi ha hagut també interès dels aficionats des d'aquí anar a veure el Tour, no? Moltes vegades. Hi ha moltíssima gent que ho fa ara, però des de fa moltes dècades hi ha gent que es mobilitza a l'estiu, se l'organitza pràcticament, no podríem dir el mes de juliol, per intentar quadrar vacances, caps de setmana o dies lliures, i anar a veure el Tour, sobretot quan passa pels Pirineus. Crec que aquest lligam hi és, i en clau ciclista, no és que siguem la terra més brillant del ciclisme a nivell històric, però quan hem tingut figures o gent que ha destacat a partir d'un cert moment històric, tothom ha tingut el somni del Tour, no? És com un somni que marca carreres, poder-hi participar per alguns o poder guanyar una etapa per altres, evidentment lluitar per una general ja pels més escollits.
11: La pregunta important, on podem aconseguir aquest número especial de la Fosbury dedicat al Tour de França?
12: Mira, el trobareu a diverses llibreries, també xarxa de Bacus, que de vegades és senzill dir-ho perquè és més fàcil de localitzar a prop del teu poble o ciutat, també els bon preus esclats, i si voleu a fosbury.cat, a la botiga en línia, si algun lloc us ha fallat, doncs la compreu allà i us l'enviem a casa.
11: El Roger Castillo, que ens parla d'aquest número especial de la Fosbury del Tour, que val molt la pena, molt la pena. És ideal aquesta setmana buscar-lo, tenir-lo, i així ja anem fent boca del que ens espera a partir de dissabte aquí a Barcelona. Gràcies, Roger, que vagi molt bé i a disfrutar del Tour.
12: A vosaltres, gaudiu-lo molt.
11: Una pausa i tanquem programa amb els minuts d'escombraria.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
15: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
16: Ho veus? L'any i anys. Això és molt nostre.
17: Molt.
16: Tant nostre com dir...
18: Posarem llum?
19: A la foscor.
13: o com dir...
14: Aventureres, aventurers.
17: Ens hi apuntem o què?
14: Què dius?
17: Saps que és molt nostre, també?
18: Sou molt bona gent!
14: Xxt, silenci.
17: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
14: O el Catalunya Ràdio.
19: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
14: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
17: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
14: Molt nostre.
15: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
20: El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
21: L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit, 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Bon dia!
21: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
22: Tranquils, que no ens avorrirem.
21: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
23: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
24: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
25: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
24: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
23: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
24: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
25: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
24: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
23: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
25: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
24: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
23: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
26: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
23: Sense filtres.
26: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
23: Sense pèls a la llengua.
26: I a més també podem anar a sopar, eh?
23: Sense vergonya.
26: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
23: Però amb molta, molta cafeïna.
26: O sigui, causa sobre... Quina fet, m'he posat nerviós, collons!
23: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Tot gira amb David Clopés.
1: A l'europeu sub-19, Espanya està golejant Gales 7-0 al minut 89 de partit, per tant ja en temps afegit de pràcticament. Said Mechal ha acabat desqualificat al 5.000 de París després d'anar al primer lloc al...
11: Adel Mechal.
1: Said, el germà.
11: Ah, és el germà, Said
1: sí,
11: Mechal.
1: Sí, és el germà, Said Mechal. I al final, Duplantis es queda sense el rècord de món, ha fallat els 3 intents a 6-32, però gràcies a Movistar, que ens ha deixat sense poder veure el segon i el tercer intent, han acabat tallant la missió, per tant ens hem quedat sense veure-ho.
11: Arriben els minuts.
23: A Catalunya Ràdio arriben els minuts escombraria.
27: Bona tarda, Clopés, bona tarda a tothom, bona tarda als germans Mechal i bona tarda fins i tot a la Gentussa, que es queixava perquè el mes de maig plovia i feia fred i no sé què passava. Gentussa, que sou Gentussa, home, em fot una calor que fa fàstic viure.
28: Doncs t'aconsello que no obris l'aplicació del temps del mòbil perquè hi ha dibuixets d'un sol espaterrant fins al final de la pantalla.
11: Francesc Mauri, què tal? Bona tarda, com estàs?
28: Doncs ja ho veieu, pendent de les altes temperatures que literalment fonen el país mentre em faig passar la calor de manera ecològica i sostenible.
27: Sobretot, això sí que ho tens,
28: perquè,
27: tu.
28: Evidentment, ja sabeu que no s'hi val posar l'aire condicionat a tot drap, com feu aquí a Catalunya Ràdio, les 24 hores del dia, perquè això dispara el consum d'electricitat i contribueix a la despesa
27: energètica. Aquí a Catalunya Ràdio no ho fem, això.
11: Aquí a la ràdio no ens el deixen posar gaire fort, eh?
27: No, està capat.
11: Ara tinc calor jo, per exemple.
28: Doncs mira, el que podeu fer per combatre la calor aquí a la ràdio, o a casa, o al cotxe, els que estigueu escoltant des de la carretera, és anar més lleugerets de roba. Vinga, sí. Clopers, camps, samarretes a fora, va, que això, tot això sobra.
27: No, a veure, Mauri.
28: Pantalons avall, camps, no, vinga.
27: No. Ei, que ja sabem que tu ets partidari del nudisme, però a la feina no ho sé.
28: Els calçotets, no? No.

0: la Truja del Vallès i a Santa Latrina d'Aro.
1: Gràcies per la informació, Mauri.
0: I acabem amb aquesta fotografia que ens envia un espectador, en Joan Serra Camp de la Creu, de 86 anys, que en aquesta imatge doncs, ens mostra com es fa passar la calor completament nu, amb de quatre grapes, amb dos calipos de cola a la boca i un ventilador que li ve del darrere. Això és molt important, perquè recordem, és important equilibrar la temperatura corporal.
1: Gràcies, Mauri, ja està, ens ha quedat clar. Gràcies i fins una altra. Vinga, va, parlem de l'actualitat esportiva del cap de setmana.
2: Mientras sigo preocupado por las tascas de rescate de Venezuela y preocupado por la implicación de las...
1: ¿De qué?
2: Espera, que no trobo la P. Aquí, del PNV, en el caso del rescate de tubos reunidos, el Mundial de Fútbol me sigue dando dolor de cabeza por culpa del jet lag.
1: Com estàs, Minguella? Bona tarda.
2: Bueno, pues aquí començant l'article pel Mundo Deportivo d'aquesta setmana entrant.
1: Sí. Bueno, es provoca jet lag, el Mundial?
2: Oh, no sé ni quin dia estem, maco. Estic intentant aquí seguir el màxim número de partits, però, per veure si detecto alguna perita dulce del mercat, pel Julio i tal. Però, hòstia, amb aquest jurany no hi ha aquí, no hi ha aquí el segon...
1: Que t'has de dormir, Minguella.
3: Minguella, Minguella, home.
1: Minguella, Minguella.
2: Por no olvidar lo del sur del Líbano que pone en jaque el tratado de paz entre...
1: Serà bueno,
3: és igual, és que... Sí, deixem-ho estar.
1: Bueno, deixem-ho, que descansi, pobra Minguella. A veure si es recupera, ara que els horaris no seran tan complicats.
2: ¿Dónde estoy? Estoy en Cabo Verde. Hombre, Rafael Agarrá.
3: Crec que està somiant.
2: Vamos a l'hotel, Rafael.
1: Deixem-ho estar, deixem-ho estar. Bé, parlem de l'actualitat del cap de setmana, perquè el Mundial de Futbol entra a la fase d'eliminatòries.
4: Els minuts escombraria.
5: ¿Tú no quieres quejar España? ¿Qué vas a donde sean los jugadores? ¿A España te importa una nariz? Por eso la fuente se ha equivocado.
6: Dale, de una vez.
1: Bé, unes eliminatòries de setzens de final que comencen aquest mateix... Ara reia pel Bielsa, comencen aquest mateix vespre amb el partit entre les seleccions de Canadà i de Sud-àfrica.
7: Un partit de realment, sí.
1: Mira, ara són els himnes, tu. Estes són l'himne de Sud-àfrica.
8: A ver, ponlo.
1: L'himne de Sud-àfrica el podem posar?
8: Sí, a ver.
1: Sí, de Som Mundial, Marcel Turó. Ara, mira.
7: Per cert, Andrés Iniesta, bona tarda.
8: Buenas tardes. La verdad que un partidazo. Espera, calla, que te calles.
7: No parla ningú.
8: Parece el d'Espanya, eh?
1: Canten els jugadors de Sud-àfrica, els Bafana, eh? Estan cantant.
7: ¿Quién? Miraràs, Andrés, aquest partit, aquest Sud-àfrica-Canadà, el miraràs o què?
8: Bueno, la verdad es que es muy duro, pero creo que lo voy a ver.
3: Tens alguna preferència?
8: No, el silencio, a lo mejor.
3: Una preferència pel Sud-àfrica-Canadà, vull dir, pel partit, qui vols que guanyi?
8: Bueno, a lo mejor... Sud-àfrica por lo del Mundial de España.
1: Clar. Deus tenir molt bons records, eh?
8: Sí.
1: Què és el que més recordes d'aquella final a Sud-àfrica que la selecció espanyola va guanyar gràcies al teu gol? Què en recordes?
8: Bueno, sobre todo la tristeza, ¿no?
1: Com?
3: Però si vas ser protagonista d'un moment històric, Andrés.
8: Sí, però... que no sé, la tristeza de saber que... Es que la felicidad, a ver, ¿cómo te lo diría? Que tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Y te preguntan y...
7: Total, que avui, Andrés, vas a Sud-àfrica. Ja
8: lo veré abriendo un buen vino, ¿vale? Y después también uno de los que hago yo.
1: Molt bé, gràcies. Va, avancem. Sí. Mira, són la línia del Canadà, tu. Són la línia del Canadà.
8: A ver, ponlo.
1: Mira com canten.
8: Mal.
1: No van gaire a la nota, per això.
3: No.
8: Por eso el de España está bien, porque como no tiene letra, pues...
3: Es difícil equivocar-se.
1: Molt bé,
8: sí.
3: La selecció, mira, la selecció amb més jugadors catalans, que aquest any és l'espanyola, no juga fins dijous i ho farà contra Àustria.
9: Vamos a follarnos a los canguros.
7: A veure, Paco Bullo, calma.

0: por favor.
1: No, vamos. Ya verás qué saltos van a pegar, porque les daremos por el culo.
2: Julio, frena, sisplau, frena, sisplau.
0: Sisplau,
3: home. Le dispara el dardo.
1: No, déjame en paz. No, es mi opinión, Josep, con respeto.
2: A veure, Paco, a part del comentari, que és de molt mal gust. No, sí. Per favor, no hi tornis. Estàs confonent Àustria amb Austràlia.
0: Exacte.
1: Sí, sí. No. Vamos a Cuenca, de un salto van a terminar, Josep.
3: Cállate. En serio, Paco, estoy pasando vergüenza hasta yo, de verdad.
1: Perdón.
3: Difícil.
1: Perdón.
3: Difícil.
1: No, espera. Me dicen, sí, me confundí, no es el canguro. De Austria, son el perro ese que se agarra al árbol. Bacalao se llama.
2: Koala, Paco, os voy a decir koala. Sí.
1: Pues menuda paliza le pegaremos al perro ese, karaoke.
2: Koala, Paco, i et repeteixo que el rival d'Espanya serà Àustria, no Austràlia.
0: Àustria, busca animals d'Àustria, home.
2: Situar-te, Àustria és el Pumer, home. Àustria és el país que va veure néixer, per exemple, Arnold Schwarzenegger, que, com tothom sap, és el germà gran de Paco Bullo.
1: No, vamos, eso es una difamación, No, he visto en el móvil montajes falsos, nenes de este señor.
2: Memes.
1: Señor Seger, que no, me lleva en brazos como si yo fuera su hijo y no soy su hijo.
3: Val, doncs queda fet el despantista.
1: Jugamos contra Àustria.
3: Ara, juguem amb Àustria.
1: Me dicen Àustria ha fichado a l'Abad del Madrid.
2: Com vols que fitxin ningú a Àustria? Alba és austríac.
1: Sí, hombre, que...
3: Hay que disparar,
1: yo soy de Argelia, hombre.
0: No, sortid d'aquí, si us plau. No anem per aquí.
4: Vamos a ver, ¿sabéis quién nació también en Austria?
3: ¿Qui? Javier Tebas, ¿qui va néixer?
4: Adolfo Hitler.
0: Va. Sí,
4: como dato.
0: Marxi d'aquí. Bé, estem arribant ja al final d'aquests minuts d'escombraria que avui hem fet a Edició Butxaca. Ja us prometo que la setmana que ve, dedicarem molt de temps, molt d'espai.
3: La setmana que ve, 6 hores.
0: 6 hores de minuts d'escombraria. Va bé o no? I parlem del Tour de França. Crec que tindrem en Pau Cubarsí. El tinc aquí, en Pau Cubarsí, o no?
5: Sí, hola.
0: Pau. Què tal? Com estàs, Pau? Escolta, saps, Pau, que t'han triat millor... Han fet els periodistes del Mundial, que segueixen el Mundial, han triat l'11, diguem-ne, ideal d'aquesta fase de grups. Sí. I tu ets central titular, eh?
5: Ah, sí?
0: Sí. Et fa il·lusió o no, Pau?
5: Molt bé, tio. Qui tinc al costat? Qui tinc?
0: Aquí tens el Van Dijk, central dels Països Baixos.
5: Ja deia jo que el Laporte aquest segur que no, eh?
0: Sí, exacte.
5: És més dolent.
0: Pau, ara farem el butlletí amb les notícies amb la Gemma Bonet.
5: Home, la Gemma, m'agrada molt la Gemma, ho fa molt bé.
0: Mira, que et saluda la Gemma Bonet.
6: Hola, Pau, m'agrada molt sentir-te, i parlar amb tu.
5: Sí, ara és molt de matí, estic una mica dormit allà, xataniga, però bé.
0: T'agraden les notícies també, Pau, o no?
5: Sí, a mi les notícies m'agraden molt perquè ens diuen les coses que passen al món.
3: Tu ets més de l'infocar.
5: Sí, a mi m'agradava molt quan el feia el Manel Elias. Sí,
7: efectivament. Feia l'infocar quan portava el cabell que semblava un pelotxo. Sí.
0: Molt bé.
5: Exacte.
7: Sí. En quin moment em va canviar el cabell,
0: Sí, és
7: radical.
3: Rússia.
0: Va, ja que estem informatius, Ostrell, dona pas al final. Vinga, digues adéu, Ostrell.
8: Va, adéu, ritme, fora, va.
5: Pipi!
0: Vinga, adéu, gràcies a tots. Gran Xavi Espinosa, Carles Roig i Gerard Jubany. Tornem la setmana que ve a les 11 de la mitjanit.
9: Adéu! A les 4 de la tarda amb un tot gir especial amb la primera etapa del Tour a Barcelona.
10: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
11: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
6: Bona nit, us informa Gemma Bonet. Veneçuela eleva el balanç de víctimes pel doble terratrèmol de dimecres fins als 1.450 morts i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. Les autoritats veneçolanes estan reforçant el desplegament per rescatar supervivents. L'ONU estima que hi ha 50.000 persones desaparegudes. En una compareixença, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha alertat que la situació actual és clau.
12: Estamos en horas críticas, en horas cruciales para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
6: Aquesta tarda s'han restablert els serveis de metro a les ciutats de Caracas, Maracaibo i València, que s'havien suspès després dels terratrèmols. Més notícies amb en Vicent Mifsud.
13: Moren 11 persones en estavellar-se l'avioneta on anaven a prop de Nancy, a l'est de França. Les víctimes són el pilot, 5 instructors de salt en paracaigudes i 5 estudiants d'infermeria que anaven a fer el seu primer salt. L'avioneta va caure poc després d'enlairar-se a 300 metres, una escena que han presenciat els familiars dels estudiants, circumstància que ha agreujat la tragèdia, com ha explicat al lloc del sinistre el ministre de l'Interior francès, Laurent Nunez.
14: Vull dir, evidentment, que al drama s'ha rajouté un altre drama, c'est que...
15: Un drama s'hi ha afegit un altre drama. Una part de les famílies de les víctimes eren a l'aeroport. Era el seu bateig com a paracaigudistes. Malauradament han presenciat la caiguda de l'aeronau, cosa que agreuja el trauma psicològic.
14: El xoc, evidentment, i el traumatisme psicològic que en resulta.
6: Turquia ha carregat contra Israel pel reconeixement del genocidi armeni que ha aprovat avui el govern de Benjamin Netanyahu. En un comunicat, el Ministeri Turc d'Afers Estrangers ha acusat els israelians d'haver pres una decisió política per cobrir els crims comesos a Gaza, que ha tornat a qualificar de genocidi. Fins ara, els executius israelians havien evitat reconèixer el genocidi armeni sobre uns fets que remunten a 1915, però finalment ho han tirat endavant després del suport turc a Palestina. El ministre d'Afers Estrangers ho ha justificat com un deure del poble jueu.
16: Aquest genocidi horrorós que va tenir lloc fa més d'un segle i els fets històrics del qual ja no es qüestionen seriosament va causar la mort d'un milió i mig de persones i va destruir un antic patrimoni cultural i històric. Com a jueus i especialment com a estat-nació del poble jueu, crec que és el nostre deure moral prendre aquesta decisió.
13: Iran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain com a represàlia pels atacs nord-americans de la passada matinada contra objectius militars iranians a l'estret d'Hormuz. El ministre d'Afers Estrangers iranià assegura que mantindran el control sobre la navegació al pas d'entrada al Golf Pèrsic almenys durant el pròxim mes.
17: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentar a les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
6: Nova manifestació avui de les associacions de familiars de les víctimes de la Dana per demanar la supressió de l'aforament de Carlos Mazón. La mobilització s'ha fet per primera vegada a Paiporta, la localitat on hi va haver més víctimes mortals. Marilo Gradolí és la portaveu de l'associació Víctimes de la Dana, 29 d'octubre.
18: Estem ací per a que se faci justícia, per a continuar reclamant i reclamar que l'inici siga que no li s'aplique l'aforament a Carlos Mazón. Per això hem anat al Constitucional per a demanar que no li s'aplique l'aforament i puga estar investigat per saber què passa aquell dia 29 d'octubre de 2024.
6: Els manifestants han volgut evidenciar el deteriorament que encara hi ha al municipi i als del voltant, amb moltes obres pendents d'execució. Els esports, Sergi Andreu.
19: Aquesta nit es comencen a disputar els setzens de final del Mundial de Futbol amb el duel entre Sud-àfrica i el Canadà, que ha començat ara a les 9, minut 5, de moment empat a 0 al marcador. Demà dilluns també es juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya-Paraguai. El japonès Ayo Ogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Martín és el nou líder del Mundial després de la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè i el seu germà Àlex cinquè. Encara en motor, Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. La selecció catalana de bàsquet ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat avui al Nou Congost per 74-76. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys de l'última vegada. Va ser en un partit contra l'Argentina. I aquest dilluns arrenca el torneig de tennis de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran els debuts del número 1 del món i vigent campió, Jannik Sinner, i el 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic.
20: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
21: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
20: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
21: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
20: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
22: La nit dels ignorants s'hereda.
23: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
22: Pot arribar a travessar oceans.
24: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
22: Veu com creixen els seus oients màgics.
25: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
22: I posa la pell de gallina.
26: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
21: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
26: És que m'heu posat la pell de gallina.
27: Senyores i senyors, bon dia.
21: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
27: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
28: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
29: ¡Hijo!
30: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
31: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
30: Sí.
31: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
27: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
32: És veritat que la cara estava rara.
27: Era Shakira o no era Shakira?
32: Jo estic segura que sí.
21: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
33: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
34: Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Oranich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.

0: ¿Y ahora qué daría por tomarse un café en una terraza de París?
1: Ah, me encantaría, me gusta mucho París. Para estar una semana, dos semanas, para vivir no tanto, pero para estar un rato sí, me encanta.
0: Va, que els expliquem més coses del senyor Otero. És un dels 355 periodistes exiliats a l'estat espanyol que formen part de l'associació Venezuelan Press. El diari era proper a Chávez als seus primers anys al poder el 2001, quan llavors el líder parlava menys de socialisme. Però des de llavors ha tingut un pols tortuós, allà l'ha mantingut amb el govern bolivarià. Ho dèiem abans, els han atacat les seus, han tingut demandes penals i civils contra la propietat, agressions als periodistes, i el Nacional tenia fama d'equidistant, lluny de les intrigues de Palau, i de fer un periodisme de qualitat. I havien escrit gent com Juan Carlos Onetti, Isabel Allende, Pablo Neruda o Gabriel García Márquez. Ya me dirá Ravi Shankar y Yehudi Menuhin, ¿qué hacen en su diván, señor Otero?
1: Me encanta la India, me encanta eso, me encanta Yehudi Menuhin. Yeah. Parece maravilloso, esto es una combinación extraordinaria. Yeah.

0: Feito essa gente que anda por aí brincando com a vida. Cuidado, companheiro. A vida é pra valer. Não se engane, não. Tem uma só.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
2: Bona nit. Us informa Gemma Bonet. Presó provisional comunicada i sense fiança pels pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per presumpte maltractament a Sabadell. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat per alertar que la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Taulí, on va morir l'endemà. Ho ha explicat a 3CAT Info la doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut.
3: Va patir una parada cardiorrespiratòria a casa seva la matinada del dia 25. Va ser atesa pel SEM durant un 40 minuts. Pogué remuntar la criatura i el van traslladar a l'Hospital de Sabadell. Allà va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
2: Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura podia haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. El nadó, nascut a finals de març, l'havien visitat anteriorment 2 vegades en un centre d'assistència primària de Sabadell. Més notícies amb en Miquel Àngel Violant.
4: L'Iran ha cancel·lat la participació en les negociacions amb els Estats Units degut a les tensions d'aquests últims dies al Golf Pèrsic. Les autoritats perses han anunciat que no han assistit a unes converses tècniques previstes per avui. Aquestes últimes hores, l'Iran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain com a represàlia pels atacs nord-americans d'aquesta matinada contra objectius militars iranians a l'estret d'Hormuz. Fins i tot Donald Trump ha amenaçat amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a l'existència de l'Iran.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per la calor nocturna intensa aquesta pròxima matinada. Serà a les comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. L'avís és des de les 2 de la matinada fins les 8 del matí d'aquest dilluns.
4: A partir de l'1 de juliol, comprar productes online en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea imposarà una nova taxa a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Afectarà els enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari. El professor de la UOC i expert en logística, Cristian Castillo, fa aquest avís.
5: Tots aquells productes, paqueteria principalment, que arribin fins a 150 euros, que fins ara estaven exemptes de pagar cap taxa duanera, doncs ara sí que hauran de tenir un preu fixe d'uns 3 euros per cada partida arancelària. Això vol dir que podríem tenir samarretes, però si són de diferents materials i, per tant, tenen diferent categoria arancelària, s'haurien d'aplicar aquests 3 euros per cada categoria.
2: Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectes, que té previst reunir durant tota la setmana professionals de l'arquitectura de més d'un centenar de països. En l'acte de benvinguda, l'alcalde de la capital, Jaume Collboni, ha dit que el Congrés ajudarà a projectar la Barcelona metropolitana del futur. Collboni ha recordat que l'edició d'ara fa 30 anys es va centrar en la recuperació del centre de la ciutat, en projectes com el MACBA, i en l'actual es presenten nous espais, com les Tres Xemeneies, on s'ha fet la inauguració.
6: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona Metròpolis, en aquest cas el Besòs, i fent-ho, a més, amb un edifici icònic, però en aquest cas del passat industrial de la nostra ciutat i del nostre país.
2: Els esports, Sergi Andreu.
7: Tenim en joc aquesta hora, de fet és el descans. El primer partit dels setzens de final del Mundial el juguen Sud-àfrica i el Canadà. De moment, amb empat a 0, és a punt de començar la segona part del partit. Demà dilluns, més partits de setzens de final. Brasil, Japó i Alemanya, Paraguai. En un altre ordre de coses, el japonès Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Jorge Martín és el nou líder del Mundial després de la caiguda de Marco Bezzecchi. Encara en motor, George Russell guanya el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer.
1: Fins aquí les notícies.
8: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
9: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
10: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
8: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
11: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
8: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3Cat.
13: Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, oients, què tal, com esteu? Avui us anunciem una notícia que ens fa molta il·lusió. Aquest estiu, el Revolució 4.0 es repetirà del 20 de juliol fins a finals d'agost, cada dia de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Podreu recuperar els 30 millors programes que hem fet aquesta temporada, una selecció especial per continuar compartint Revolució també durant l'estiu. Per tant, recordeu, Revolució 4.0 aquest estiu, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit, a partir del 20 de juliol. I ara sí, comencem. I avui comencem el programa entrevistant un dels grans directors de cinema que tenim actualment a Catalunya, un gran emprenedor, Dani de la Orden, el director, segur que ho sabeu, del gran èxit, La casa en flames. I també ens posarem al dia de l'actualitat tecnològica amb el nostre col·laborador, l'Albert Cuesta. Seguidament repassarem l'actualitat econòmica amb el gran amic Santiago Niño Becerra i acabarem parlant amb el Xavier Verdaguer, i una gran emprenedora d'èxit, una psicòloga que un dia va decidir crear una startup que ha arribat als 500.000 usuaris.

0: Com sempre, com serà el futur? Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
1: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina. Desena temporada.

Hi ha frases objectives, per exemple aquesta: el cinema fet a Catalunya viu un moment magnífic. No són paraules meves, sinó de Judit Culell, presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, i segur que el nostre convidat d'avui hi està d'acord, entre altres coses perquè ell és un dels responsables d'aquest moment àlgid. Si em permeteu el joc de paraules, Dani de la Orden és un jove veterà del cinema, ha dirigit grans èxits com Casa en Flames i pel·lícules que segur que molts heu vist com Litus o Barcelona, nit d'estiu.

0: desitjat que deixés el seu marit.
1: Dani de la Orde, molt contenta que siguis al Revolució 4.0. Què tal, com estàs?
2: Bé, moltes gràcies per convidar-me.
1: Home, dic que és un home revolucionari, és un jove revolucionari. Dic, quants cops deus haver escoltat aquesta cançó del Jo Mai Mai, Dani?
2: Ja masses. Amb la cançoneta del Jo Mai Mai arriba un punt que dic, hòstia, però si d'això em fa sentir vell. Em fa sentir vell i gran.
1: Clar, perquè va inspirar la pel·lícula que et va donar a conèixer a Barcelona Nit d'Estiu. Tenies 22 anys, què queda d'aquell Dani de la Orden? Amb què has madurat en aquests anys, Dani?
2: Madurar, sincerament, crec que amb res. Queda los estragos de l'edat, queda una miqueta més de mal d'esquena. Uh-huh. I queda també, vull dir, crec que he madurat una mica amb ser més insegur amb la feina que faig, i això crec que és bo. O sigui, crec que hi ha algú... Em passava una cosa quan feia la meva primera pel·lícula, inclús la segona, que hi havia com una ambició o una manera de dir que vull fer això i burlar molt i no sé què, i com una mena de torrent, no? I de força, que em feia ser massa segur en algunes coses, i ara al contrari, ara jo m'afronto una pel·lícula, ara que just he rodat el director fa 2 mesos, i mai m'havia passat de dir, hòstia, això com ho rodo, de veure en pel·lícules abans, per tenir la sensació que això encara no ho acabo de dominar del tot, i crec que és bonic.
1: Ja. T'he de dir que Dani de la Orden, la directora de l'Acadèmia, deia que el cinema català viu un moment magnífic, i tu no fa gaire vas deixar anar que hi havia pel·lícules teves que no estaven gaire bé. Jo crec que... Ets molt autocrític o t'agrada a vegades, no sé si provocar una mica, o és que mires les teves pel·lícules i després ets massa perfeccionista i dius, això ho podria haver fet millor? Sí? Com és, Dani de la Orden, a l'hora de treballar?
2: No crec que en sigui... Vull dir, treballant soc molt positiu. Vull dir, treballant jo crec que la... Vull dir, per justificar matinar a les 6 del matí, per tenir un plànol que la llum és una miqueta millor a les 7 i justificar que al final... Rodar tampoc és treballar a la mina, vull dir, em sembla... Però sí que és veritat que a vegades vas una mica cansat i has de matinar i el que sigui. I per justificar i disfrutar el procés de la pel·lícula, jo crec que quan la fas has de sentir que estàs fent El Padrino. Ja. Vull dir, és una manera d'agafar-te a alguna cosa i no vol dir ni estar pujant ni res, sinó dir, és que això serà l'hòstia. Però després, a Toro Passau... no crec que sigui ni falsa modèstia ni molt autocrític dir aquesta pel·lícula objectivament em sembla que té molts problemes. Vull dir, Barcelona Nit d'Estiu és una pel·lícula que crec que el que va aconseguir és que la pel·lícula caigués molt bé i es veiés com amb molt de carinyo, saps? Vull dir, té una mica d'efecte de surta el nen de 6 anys a dir un poema per Nadal i ho fa fatal, però és tan mono i te l'estimes tant el teu nebot que l'aplaudeixes al final o sensació una mica d'obra teatre d'escola, saps? Vull dir, com que hi ha algú càndid allà i d'il·lusió i també entrava un moment que costava molt fer una pel·lícula que vam caure bé, però que tu la veus objectivament la pel·lícula i té bons xistes i tal, però es nota el baix pressupost... Es nota certa inexperiència en algunes trames, hi ha moments que no funciona. Per mi Nit d'Hivern és molt més rodona, però també té molts problemes, inclús a nivell de realització, a nivell de posar en escena. Clar, al final estàs aprenent, no? Clar. I no saps moure tant els actors i de més. Clar. I després hi ha pel·lícules, vull dir, El mejor verano de mi vida, que va ser una pel·lícula que vaig fer amb el Leo Harlem, que va ser un taquí. O sigui, la pel·lícula que més èxit ha tingut, jo ara em sangren els ulls quan la veig. Que és una pel·lícula lletja, vull dir, lletja. Tu veus un fotograma i dius, hòstia, aquí jo no estava molt inspirat no era el meu moment més pictòric.
1: Clar.
2: No?
1: Dani de la Orden, la pregunta que et faig, quins són els teus referents al cinema? M'han explicat, és veritat, que la teva àvia va ser una de les teves primeres còmplices de la teva passió pel cinema? Sí, de petit gravaves petits curtmetratges
2: sí,
1: amb ella?
2: Sí, de petit, amb una handicap, sempre... Gravava com coses bastant gore, m'agrada molt el Tarantino, però els meus referents van canviant i m'obsessiono més per un tipus de pel·lícula un temps, però ni el meu estil em sembla que sigui un estil suficientment madur i polit com per dir, no, és que És que va més per moments, vull dir, surt d'estudi i de sobte veus una sèrie rodada amb molt de frenesi, molt cuidat fotogràficament, però amb una càmera en mà que fots per una seqüència que dius, i dius, hòstia, això com mola, no? Però no... No tinc, a nivell de referència, sóc una mica... I tampoc tant sóc... O sigui, no sóc una persona molt, molt cinèfila. Vull dir, jo, a partir de les 2 hores, la pel·lícula la paro. I la veig amb 2 parts, perquè em sembla
1: en
2: una pel·lícula de dues
1: perquè
2: hores...
1: M'han dit que la teva mare també t'obligava a anar al cinema, no? Quan tu preferies quedar-te
2: jugant
1: a la PlayStation,
2: no? Sí, no és que m'obligava, però m'anava a veure... I el bonic també és que... Vull dir,
1: que curiós, no soc... que faci cinema i que et cansi veure pel·lícules, no? Em sembla curiós, Dani.
2: Sí, m'agrada, però lo normal és una mica associar una persona que es dedica a la indústria com pues el Tarantino va treballar amb el videoclub, no sé què, i jo ni tinc molta cultura cinematogràfica, ni... i sí que m'agafa com per pel·lícules que ensenyaran cert hype, però... O sigui, però no... És que no em considero una persona molt cinèfila. Que, o sigui, hi ha gent que s'ha dit que això que és una enciclopèdia andante de pel·lícules i tal. I jo, pues no. També m'agraden molt altres coses, més que el cinema. Vull dir, m'agrada molt més el món dels videojocs que el cinema. Em sembla molt més interessant en alguns punts, inclús. Inclús a nivell... cultural i moviment de cultura de masses, em pot semblar més increïble el que està passant al món dels videojocs que en algunes pel·lícules d'ara, no? I com se solapen algunes coses, no? Per tant, no
1: doncs,
2: soy un...
1: Doncs mira, doncs per no agradar-li gaire el cinema a aquest noi, el Dani de la Orden, anem a escoltar a La Casa en Flames, que, atenció, més de 3,1 milions d'euros de recaptació i va superar més de 150.000 espectadors poques setmanes després de l'estrena.
3: Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé. Bé, papa,
4: jo crec que vindrà.
5: Ah, sí? Per què ho creus?
4: Perquè em va enviar molts whatsapps quan li vaig dir això de la venda de la casa.
6: Hola! Ei, papa!
4: El que faltava.
7: ¿Nos podéis dejar un momento que hablemos a solas?
4: No seria la primera vegada que us veiem discutir.
7: No puedes vender la casa, no sé.
4: La casa és mía. Me la voy a vender porque a mí me da la gana.
1: Avui, Dani de la Orden, al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, Premi Gaudí 2025, va guanyar millor guió original, millor actriu protagonista, millor actor secundari. I el Dani no és molt, no li agrada molt mirar pel·lis, avui ens parlava que li agrada més els videojocs. És curiós, perquè, escolta, vas triomfar, estàs d'acord, eh? Tu t'esperaves aquest èxit que va tenir la pel·lícula, Dani?
2: No, ni molt menys. No, crec que vam trobar una cosa que potser aquí... costava més de que es fes, de que és com... Vull dir, hi ha poca comèdia catalana i també vam trobar una manera de fer comèdia des d'una història que emocionalment, doncs, connectés una mica amb la gent i molt, molt contents. De fet, la pel·lícula... s'està fent un remake, vull dir, sempre jo em reia una mica a mi mateix perquè me llamaven el niño remake, no? Perquè vaig empalmar El mejor verano, hasta que la boda no se pare, Mamá o papá, que tots eren remakes de la comèdia francesa o italiana de l'any. I ara una mica el destí posa les coses al seu lloc i a Itàlia s'està fent Casa in Fiamme, o Flame, una casa en flame, i s'està valorant als Estats Units, hi ha negociacions por ahí.
1: Ja, molt bé, no? Doncs molt bones notícies.
2: Vull dir que està bé, que vol dir que la pel·lícula ja té alguna cosa de molt català, però també té una història, un punt una mica universal que, bueno, que agrada.
1: Llavors et pregunto, un bon guió sempre és la base d'una pel·lícula. Aquí que parlem molt de tecnologia, Dani de la Orden, tu creus que un guió fet per IA pot arribar a ser un bon guió? Jo no sé si tu, com a director, treballes també amb intel·ligència artificial o em diràs, no, jo no penso idees amb intel·ligència artificial com a creatiu. Què em diries?
2: No, jo faig servir com a eina. Em costa molt tenir una postura... amb la teoria sí que puc dir una cosa, però a la pràctica dius... Bueno, parlem-ne. Em passa una mica que si posem el món de la intel·ligència artificial amb coses que la gràcia és que ho facin la gent, no? Dic, no, no sé si té molt... Vull dir, ara mateix totes les pel·lícules que estan triomfant van cap a l'altre món, no? Vull dir que estem tan cansats de, del llenguatge informàtic que de repente et ve un senyor i que ha fet una pel·lícula amb 70 mil·límetres analògica i que tot és real i que no sé què, i de repente és l'estratègia de màrqueting, no? De, bueno, tots els making of de les últimes pel·lícules americanes d'acció es basaven en we made this for real, saps? O sigui, ho hem fet això, en Top Gun los aviones son reales, en, que després no, després hi ha molts efectes, en Fórmula 1 los cotxes de pel·lícula de Brad Pitt, els cotxes són reals, no? Però després hi ha molt més ordinador del que sembla, però a nivell de promoció crec que molta gent ha entès que el que volem és coses que sabem que estan allà, que podem sentir o podem tocar, no? Potser és una de les raons de que Avatar, que m'encanten les tres, no? Però Avatar mai ha arribat a quajar en la cultura popular. Ningú sap com es diu el protagonista d'Avatar, saps? Ningú sap, ningú recorda la segona, no? Clar. Aleshores, amb la IA em passa que per mi és com... Jo ho faig servir com a Google. Vull dir, fent el director tenia dubtes de dates i tal. I
1: com a recerca.
2: Sí, fa servir com a recerca. Ordenadament, què va passar en l'estiu del 2015, però l'altre no. A més, és que per ara no ho fa bé. A nivell de vídeos sí que estic començant a flipar i m'estic començant a collir-me una mica.
1: Ja, per també sí les rodatges, utilitzat... no? Clar, l'has utilitzat els rodatges perquè, escolta, vull que em parlis del director, no? El novembre del 2026, que estrenes, que és el que veurem?
2: És un thriller polític i periodístic sobre com una persona que intenta portar un diari moral i ètic i compromès amb la veritat, doncs descobreix que la veritat és complicada d'explicar-la sense que tinguis conseqüències, no? I que les èlits econòmiques i polítiques dirigeixen una mica els certs fils i quan se'ls despenja un... doncs hi ha conseqüències. I és lo terrorífic de la pel·lícula és que està basada en un llibre d'assaig real del David Jiménez, d'un director d'un diari, i lo que hem ficcionat és la part del personatge i de més, però el que aquesta persona va viure en el món dels medis i de les pressions econòmiques i polítiques a mi em genera terror i està més al dia que ara. A mi em passa que no em sento que estic ben informat en algunes coses, saps? Vull dir, em sento que m'estan donant una versió decantada cap a un espectre ideològic de les notícies que passen avui en dia.
1: Home, és que vivim en un món de fake news, Dani, no? De desinformació total, de manipulació.
2: Però no, ja no només les... O sigui, ja no em passen les fake news. O sigui, em passa que una real news te l'expliquen en funció de, moltes vegades, de l'espectre ideològic, a lo qual forma part aquell canal, televisió, ràdio, diari, el que sigui, no? I que costa una mica, de vegades, trobar certa objectivitat i que la notícia no estigui sesgada ideològicament, no?
1: Per tant, parlarem i escoltarem, tenim ganes de veure aquest director, novembre del 2026, on hi haurà aquest thriller, no? A mig camí entre el tema periodístic i polític.

0: I a més, Dani de la Orden, que no para, doncs aquesta música inconfusible dels Tallets, autors de la sintonia de la sèrie La Casa Nostra, fa uns dies que ja es pot veure a 3Cat aquesta casa a la segona temporada de la sitcom. Per tant, content també en aquest projecte, televisió diferent a cinema. No pares, Dani. Estàs de moda, estàs d'acord?
1: No, perquè el que passa amb les modes és que passen. Aleshores, jo prefereixo seguir treballant i...
0: S'ha d'aprofitar.
1: I no està ni de moda ni de no moda. Sí, vull dir, hòstia, per mi, sobretot per l'equip i sobretot pel Dani Amor i l'Oriol Pérez, que són com les tres persones amb les qui hem treballat més amb la sitcom, som uns fanàtics de Friends, de Plats Bruts i del concepte de sitcom en públic. I era una cosa que teníem pendents de fer.
0: Molt bé. Escolta, i allò que vas dir també, tu te'n recordes, a part de la Casa en Flames, vas anunciar la Casa en Cendres. En quin punt està el projecte? Sí o no, al final, Dani?
1: Sí, està escrita. Si tot va bé, rodem al Nadal.
0: Al Nadal?
1: O a l'hivern que ve, perquè passa la neu aquest cop.
0: Val. O sigui, que ja segur, la Casa en Cendres, per l'estrena, quan la tindries prevista, Dani?
1: Ah, no ho sé, encara. Vull dir, deixa'm primer rodar-la i després ja veiem quan l'estrenem.
0: O sigui, estem anant però, cap al 2018.
1: Estem molt contents, vull dir... Jo no sóc, vull dir... No, a mi no em molesten les segones parts i pel·lícules que continuen, perquè et pots trobar sorpreses, i en aquest cas estic content perquè crec que és la primera, però més rodó, més emotiva, expliquem una història però des d'un altre punt de vista, vull dir, és el mateix però amb certes diferències i crec que està bé.
0: Molt bé, doncs escolta, moltes ganes d'aquesta Casa en Cendres i acabem amb tu fent el test digital.
2: El test digital del Revolució.
0: Dani de la Orden, has de contestar molt curt, eh? Abans del 2040 les sales de cinema moriran?
1: No.
0: Veurem moltes pel·lícules fetes totalment amb IA?
1: Malauradament, crec que sí.
0: Una pel·lícula rodada íntegrament amb un telèfon mòbil ara guanya la Palma d'Or de Cannes?
1: Sí, hi ha pel·lícules rodades amb un mòbil que han estat nominades i de més.
0: Abans del 2040, Dani de la Orden continuarà dirigint cinema?
1: Quina edat tindré? 2040, 2026, 40, 60... Va... Sí.
0: Abans del 2040, Dani de la Orden haurà rodat una pel·lícula a Hollywood de la nissaga de Jurassic Park, La Guerra de les Galàxies o similar. Què em diries?
1: M'encantaria, però
0: sí?
1: Crec que no.
0: T'encantaria, eh? Bé, escolta, queden molts somnis per complir. Dani de la Orden, escolta, un autèntic plaer que avui hagis estat al Revolució. Seguirem molt atents als teus pròxims projectes, sobretot aquest director, novembre del 26, i aquesta, ja ens ho deia avui també, aquesta Casa en Cendres, el Nadal, ja estarà rodant i segurament doncs, també serà un èxit. Ets molt jove, et queda molt camí i felicitats, perquè ets un exemple per molts joves, val? I jo crec que el Dani de la Orden és un creatiu que li queda molts anys i exemple a seguir. Gràcies, una abraçada.
1: A tu.
2: Defenso la revolució en els nostres caps. John Lennon. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. El clic a l'ull amb Albert Cuesta.
0: Oients, nou rècord per al cèlebre ChatGPT, és l'aplicació que més ràpidament ha aconseguit arribar als 1.000 milions d'usuaris. En només 3 anys, l'eina d'OpenAI ha aconseguit aquesta fita i ha superat gegants com TikTok, Instagram o Google Maps. Els rècords, està clar, i són per ser batuts. A veure, doncs, quant li dura a ChatGPT. Saludem Albert Cuesta, periodista especialitzat en tecnologia. Què tal, com estàs?
3: Hola, content d'estar aquí.
0: Jo també, tu formes part d'aquests 1.000 milions d'usuaris que usen ChatGPT.
3: No.
0: Tu no uses...
3: Jo no faig servir ChatGPT.
0: Què fa servir?
3: Jo vaig decidir que m'esperava i em va sortir un de millor que es diu Clot, d'Antròpic, que jo li dic Claudi, per no confondre'l amb el núvol, i faig servir una combinació de Clot i alguna de les eines d'intel·ligència artificial de Google. Però ChatGPT no.
0: Jo faig servir els dos.
3: Sí, ja et dic, jo en faig servir dos, però cap de les dues és ChatGPT.
0: Doncs jo faig servir Cloud i ChatGPT.
3: Molt bé.
0: Doncs,
3: enhorabona. Enhorabona pels premiats. I els avalben.
0: A veure, de seguida parlem això, però abans al Dani de la Orden li acabo de fer una pregunta. A veure què penses tu. Abans del 2040, una pel·lícula feta a Catalunya haurà guanyat un Òscar a la millor pel·lícula?
3: A l'any 2040 encara donaran Òscars?
0: Sí, i tant.
3: Segur?
0: I els això no s'acaba mai.
3: A què els donaran? A coses que es projecten als cinemes, a coses que surten per streaming, a coses que t'arriben amb un xip implantat al cervell? Jo tinc els dubtes de que els Òscars de l'any 2040 siguin com els d'ara.
0: Sí, jo crec que sí, hi ha coses que no canvien mai. A veure, anem per feina. El primer estàvem parlant de ChatGPT, d'OpenAI, què passa amb una empresa que cada dia que passa es fa més famosa, que és Anthropic. Fes-nos un relat cronològic i ordenat del que està passant amb aquesta empresa nord-americana d'intel·ligència artificial, que jo ja no sé si té amics pel món o enemics, o va a la seva, o està a les ordres d'algú. A veure, explica'ns-ho què està passant.
3: Aviam, aquest és Anthropic, que surt d'alguns dels fundadors d'OpenAI, de ChatGPT, està una mica desmarcada de la resta de les empreses de l'intel·ligència artificial, perquè van ser els únics que es van negar, si li van dir al govern americà, escolta, no faci servir els meus algoritmes per matar ningú. I això ha tingut conseqüències. Ara, amb aquesta reunió del G7 que es va fer fa uns dies a França, recordeu que hi ha una foto molt curiosa, que és una taula d'aquestes grans, que hi ha Donald Trump al mig, a l'esquerra té el Demis Hassabis de Google i a la dreta té el Sam Altman d'OpenAI, i la resta de la taula està buida, i a l'altra banda, una mica com desterrat, hi havia el Dario Amodei, el CEO del conseller delegat d'Anthropic.
0: Em cau molt bé, aquest senyor em cau molt bé. Quan veig la imatge, té pinta de tot el que hi ha, diguéssim, de tecnòcrates, té pinta de bona persona.
3: Home, tu pensa que Anthropic és l'única empresa que va estar d'intel·ligència artificial que va estar present a la presentació de la primera encíclica del Sant Pare Lleó XIV. Això ja marca una mica el perfil. Aviam, tornant al tema, el que va passar, sembla que va ser a primers de mes, el 9 de juny, Anthropic va llançar la nova versió del seu model d'intel·ligència artificial, Claude, que es deia Fable, que vol dir fàbula, versió 5.
0: Vol dir que va fantàstic.
3: Això és com el mercat del peix. Cada dia hi ha un algoritme nou que fa o diu que fa coses que els actuals no fan. Tres dies després, el dia 12, el govern dels Estats Units li va dir a Anthropic, escolta, això del Fable està molt bé, però fes el favor de desconnectar-ho pels usuaris que no siguin nord-americans, perquè això és una arma de destrucció massiva, és un avantatge tecnològic i no volem que el tingui ningú de la resta del món. Anthropic va dir, no, jo no el puc apagar només pels americans. I llavors què va passar? Doncs que el va pagar per tothom. Vull dir que els que som usuaris de Claudi ens vam trobar que primer ens promocionava l'aplicació, ens promocionava la versió 5, i al cap d'un parell de dies ens va dir, escolta, que allò donde dije digo Diego, i ara ja no pot fer servir el Fable. El motiu d'això és que un investigador va trobar una manera de fer servir aquest nou model de Claudi per extreure informació útil per ciberatacs. O sigui que tu li podies preguntar, escolta, com puc interferir, com puc incrustar-me amb aquesta aplicació o amb aquesta infraestructura, i ell t'ho contestava perquè saben moltes coses.
0: I a partir d'aquí també han passat més coses. Crec que Amazon li ha ficat cullerada. Amazon ha invertit 13.000 milions de dòlars en Anthropic, correcte, Albert Cuesta?
3: Aquesta és molt bona, sí, perquè, clar, en realitat Anthropic no té servidors, o en té pocs, i la majoria de la seva cosa està en servidors d'Amazon. Amazon Web Services. I això, entre altres coses, gràcies a que Amazon, com tu bé dius, ha invertit una milionada a Anthropic. I resulta que la paradoxa és que una de les empreses que van denunciar el Cloud Fable al govern americà va ser Amazon. O sigui, un dels inversors principals d'Anthropic va activar el mecanisme que va fer blocar els models amb els quals la mateixa empresa havia posat 13.000 milions de dòlars. I, a més, els servidors que van fer apagar aquest model van ser servidors d'Amazon.
0: Ja. I a més, quina radiografia podem fer de la situació, no? Perquè també podríem estar parlant de Mistral, en aquest cas de França. Tu, els oients, perquè després et diu, els oients, sou massa tics, què els recomanaries en aquest cas de tota aquesta IA generativa que tenen al mercat? Què els recomanaries?
3: A mi una de les coses que em crida més l'atenció de tot això és que hi ha hagut al rel d'apagar aquest model d'Anthropic, hi ha hagut una reacció europea desmesurada sobre la manca de sobirania tecnològica. I allò diu, és que el govern americà ens pot tallar les eines, ens pot deixar de fer funcionar les eines que, amb les quals confiem. De fet, Europa està apostant, com a mínim sobre el paper, fort per la sobirania tecnològica. Hi ha una empresa francesa que es diu Mistral AI, que té uns models d'intel·ligència artificial que estan prou bé. Ràpidament han sortit a dir, no, és que els nostres models no els pot apagar cap govern estranger, però també a la mateixa frase reconeixen que els models de Mistral AI encara no són dels millors. Aviam, jo crec que aquí hi ha un element d'hipocresia important, que és que les plataformes digitals, totes, porten dècades tancant serveis d'un dia per l'altre sense que ningú hagi parlat de sobirania. I ara, quan ho fa el govern americà, tothom es posa, tot s'emprenya molt. Aviam, la infraestructura digital fa anys que és una eina de política exterior, i el que ha canviat és que ara s'ha fet visible. I també et podria dir una hipocresia que afecta els equipaments de xarxa xinesos. O sigui, ara la Comissió Europea ha dit que abans del 2030 totes les operadores de telefonia d'Europa han de treure de les seves xarxes equipaments de Huawei i de ZTE perquè els acusen d'espiar-nos. Com si els americans no portéssim segles, dècades espiant-nos nosaltres. Què passa? Que és que els americans són els únics que es poden espiar? Doncs deixem que els xinesos també ens espiïn, no?

0: Clar que sí, deixem que els xinesos ens espiïn, com diu l'Albert Cuesta. A veure, fa uns dies més temes. Es van fer els exàmens de la Pau i es van sobtar a veure uns controls aleatoris que es feien en algunes aules, per comprovar si els alumnes duien dispositius electrònics per copiar. Ara en parlarem, però és que, a més, què és el que va passar, no? També a l'Índia no s'estan per punyetes i ha passat, doncs, que en aquest cas han blocat Telegram, eh? Què passava amb els estudiants, sobretot? Analitzaven que no duessin el mòbil per copiar, eh?
1: Sí, sí, sí. Aviam, el que han fet ha sigut fer una cosa que, de fet, a altres comunitats autònomes, com, sí, crec recordar que Galícia, que Múrcia, que València, que Andalusia, ja es fan servir detectors de dispositius electrònics perquè la gent, perquè els alumnes no portin un auricular amagat o algun rellotge connectat que els hi vagin enviant les respostes, no? Que vull dir que, diguéssim que abans fèiem xuletes o ens apuntàvem coses a la...
0: S'hauria de tornar oients als exàmens orals, perquè quan fas un examen oral, no, i llavors aquí no pots enganyar ningú.
1: Bueno, també et poden... Si portes uns auriculars ben amagats, també podrien enviar-te la resposta per l'auricular, eh? Aviam, ja estem parlant d'un poc broma, perquè aquest any l'han fet més de 40, gairebé 46.000 estudiants. Aquests aparells que porten els vigilants, diguéssim, el que fan és detectar senyals de mòbil, rellotges connectats, auriculars amagats, ulleres intel·ligents, que ara comencen a estar molt de moda. I, llavors, la sanció, si et troben amb una cosa d'aquestes, que, insisteixo, no n'han trobat cap, és expulsar-te immediatament, posar-te un zero a l'examen i, fins i tot, hi ha la possibilitat de que s'anuli tota la prova per tots els alumnes que l'han fet, el qual seria una passada. Dit això, tu mencionaves la Índia. O sigui, a la Índia ha sigut brutal, també, perquè hi havia una prova d'accés a la carrera de Medicina que es feia el 21 de juny. L'examen es va filtrar i, aleshores, el govern de la Índia va tallar Telegram no pels usuaris, pels aspirants a metges que feien la prova, sinó per tots els usuaris de Telegram de la Índia, que són 150 milions de persones.
0: En sèrio que va ser? O sigui, els 150 milions d'indis afectats perquè es va tallar Telegram?
1: Durant 6 dies, sí, sí, exacte. Naturalment, el Pavel Durov, l'amo de Telegram, ha posat el crit al cel i diu que això és un escàndol, bla, bla, bla, aquestes coses que passen. Déu-n'hi-do. Sí, sí.
0: Doncs escolta, recordem, Albert Cuesta, que aquest estiu podrem seguir també l'Albert Cuesta a Catalunya Ràdio. Es repeteixen els millors moments de la revolució a partir del 20 de juliol i fins a finals d'agost. Per tant, teniu de dilluns a divendres a les 11 de la nit, de 11 a 12 de la nit, escoltareu el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio.
1: Ostres, que bé.
0: Que bé, no?
1: Encantat, moltes gràcies.
0: Quan vagis a aquest estiu,
1: sí,
0: a les 11.
1: M'escolto a mi, que tampoc ja em tinc molt sentit, però t'escoltaré tu, també.
0: Clar, no? Ens escoltem també aquest estiu mentre estiguem descansant a la platja. Abraçada, Albert.
1: Igualment. Alors on danse.
2: Alors on danse. Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
0: I en Revolució toca escoltar el gran col·laborador, l'estimadíssim Santiago Niño Becerra. Què tal? Com estàs? Com va la calor?
3: Horrorosa. Odio la calor. L'odio. O sigui, és que no puc. Em destrossa, de veritat. Eh? No.
0: Jo al revés. Jo t'he de dir que passo millor la calor. En canvi, el fred, a mi... De l'hivern, del desembre, el gener, no m'agrada gent.
3: Dóna'm el fred que vulguis.
0: Jo al contrari.
3: Te'n poses un abric i ja està, tu, tiramilles.
0: Jo al contrari, el sol dona energia. A veure, l'Ajuntament de Barcelona té una idea per rebaixar la calor, sí, o almenys el sol, posar uns grans tendals al portal, sí, de l'Àngel per crear ombres. Això, Santiago, serà una realitat el 2028, d'aquí 2 anys. I a tu t'has generat una pregunta a les xarxes. Si ara estem així, què passarà el 2050?
3: Home, Chantal, això dels tendals al carrer, que és molt bona idea, tu això on ho has vist? A Andalusia, com jo,
0: sí,
3: a Sevilla, a Còrdoba, a Ronda, és a dir, a llocs on el sol crema, abraça, i fa moltíssima calor. A Barcelona, quan s'havien posat tendals? Mai. És a dir, ara, a l'Ajuntament... creu que és necessari posar tendals. Jo també, jo crec que és una bona idea que els posi. Però això significa que aquesta onada de calor, aquestes onades de calor, no són puntuals ni ocasionals. Estem entrant en un canvi climàtic horrorós, que la calor serà terrible.
0: Però està bé, perquè això ja ho vam explicar. Mira, el Revolució TV3 del 2020, ara fa 6 anys que el vam fer, Santiago, i que tu vas participar, ja vam parlar un capítol del canvi climàtic i deien Barcelona serà Sevilla, Sevilla serà Marrakeix.
3: Sí, sí, sí.
0: I el temps ens ha donat la raó a moltes coses que vam explicar, però amb això també. Per tant, és una bona iniciativa, no? Perquè no, només sí, sí. Això, també podem parlar de la climatització a les aules de les escoles, Santiago.
3: Bueno, jo vaig a suggerir, sembla ser que ni el govern central ni els governs autonòmics tenen suficients diners com evitar o per evitar que les aules no estiguin a 30 graus, com a Forns, i que llocs dels patis on estan els nens estiguin a 50 graus, no m'he equivocat, Santal, 50 graus. Home, jo crec que estaria bé que els ajuntaments destinessin el pressupost per les festes d'un any a millorar o a posar climatització a les aules. D'acord que a Barcelona el pressupost de festes és molt més gran que a Castellà de Nuc. Segur, seguríssim. Però bueno, és a dir, una primera pedra. A Barcelona podran fer moltes més coses i a Castellà de Nuc pues, possiblement posar 3 o 4 ventiladors, només. Però fer alguna cosa, perquè el que no pot ser, Chantal, és que els nens s'estiguin torrant en aquelles aules.
0: Sí, sí, és que el que no pot ser és que els nostres fills i filles estiguin estudiant a 30 Clar. Graus o més, i en canvi el Congrés dels Diputats o el Parlament, si no hi hagués aire condicionat, jo crec que ja s'hauria resolt el tema, no, Santiago?
3: Home, i tant, mare de Déu, això està claríssim. No, jo per això ho apuntava, vaig fer un tuit explicant això, i bueno, jo no sé si molta gent està d'acord o no, però jo, des de luego, el meu suport és perquè les festes, un any, el pressupost es dediqui a climatització d'escoles, sí.

0: Un altre tema que volem parlar avui al Revolució 4.0 amb el Santiago Niño Becerra. Anem cap a una economia en forma de K. Explica'ns què vols dir. Això també ho parlaves a les teves xarxes. Uns cada vegada més cap amunt i uns altres cada vegada més cap avall. Els grups socials més afavorits sortirien reforçats del tràngol en diversos aspectes de les seves vides i els de baix empitjorarien respecte al 2019 en termes relatius. Explica'm això de la K.
1: Sí, el concepte d'economia en forma de K és un concepte que va néixer fa uns anys, però que ara cada vegada s'està parlant més d'ell, i la revista Business Insider va publicar un article on sortia un gràfic on es comparava la evolució de l'índex Standard & Poor's, de l'índex bursàtil Standard & Poor's 500, i per altra banda la demanda de llocs de treball als Estats Units. Bueno, es veu que fins a un moment van paral·leles, més o menys fins al Covid, fins a la pandèmia, van paral·leles una mica abans. I a partir d'aquí, l'Standard & Poor's continua pujant i la demanda de llocs de feina s'enfonsa. Què significa? S'enfonsa en tot el que això significa,
0: sí.
1: Clar. Pèrdua de poder adquisitiu, pèrdua d'estàndard de vida, etcètera, etcètera. Recordem que als Estats Units hi ha persones que ja s'estan morint perquè no poden comprar els medicaments que necessiten, però per altra banda la borsa, les borses, juguen amb una altra galàxia.
0: Perquè tu dius, tot això, dius que ve des de fa temps, però que la tecnologia ho està accelerant, això ho hem explicat
1: Exacte.
0: Moltes vegades amb la intel·ligència artificial, canvis de feina, que això s'estava veient. Per tant, dius adéu a la classe mitjana?
1: Sí, la classe mitjana, Chantal, des dels anys 80, ja al començament molt tímidament, però ara ja obertament, ja s'està dient que la classe mitjana està desapareixent. Però està desapareixent, cuidado, perquè això se li ha donat moltes vegades un aire polític. No, no té res a veure ni amb la política ni amb la ideologia. La classe mitjana està desapareixent perquè està deixant de ser necessària. És a dir, la classe mitjana que coneixem ara nosaltres es va inventar, i dic inventar, després de la Segona Guerra Mundial, perquè les persones tinguessin una seguretat, consumissin, pagassin impostos, tinguessin fills, i donar voltes a la roda. Ara, vull dir, cada vegada és menys necessària. A més, estan sortint coses cada dia. Ahir vas llegir un article, Chantal, on deia que la banca espanyola pot estalviar entre salaris, despeses de personal, entre 4.000 i més de 25.000 persones, la banca espanyola. Gràcies a què? Gràcies a la tecnologia.
0: Parlant d'aquest tema de diners i en forma de K, què et sembla que Elon Musk sigui el primer bilionari de la història, bilionari en B, ell sol, oients, té tant com la meitat d'atenció de la població mundial, té més diners que el PIB de Suïssa i no sé quants països. No? A quina reflexió ens porten dades com aquesta perquè aquest senyor que comenci a fer fundacions, no?, per ajudar la gent?
1: Sí, però a veure, Chantal, perquè això jo crec que ho hem d'explicar una mica. A veure, és veritat que el senyor Elon Musk, avui no sé, però ahir tenia 1,3 bilions, bilions amb B, de dòlars com a fortuna, és cert. Però d'aquests bilions, 650.000 milions són accions de la seva empresa SpaceX, que ha sortit a borsa l'altre dia, les accions, no? Si us plau, que no li estic desitjant res, però si demà SpaceX desapareix, col·lapsa, el senyor Elon Musk perdrà la meitat de la seva fortuna. És a dir, hi ha moltíssimes fortunes, o hi ha una gran part de moltíssimes fortunes que són accions que estan cotitzant als mercats, uns mercats que estan caríssims. És a dir, que per això hi ha cada vegada més experts que ho estan dient. Llavors, clar, qui té les accions segons el valor que tinguin les accions, doncs és molt ric.
0: Recordem què fa el senyor Elon Musk, pels oients. Tesla, fabricant de vehicles elèctrics, bateries, sistemes d'energia solar, té una altra empresa que es diu SpaceX, que és una empresa aeroespacial fundada el 2002, desenvolupa coets, coets reutilitzables.
1: Sí.
0: També té la xarxa d'internet per satèl·lit, Starlink.
1: Sí,
0: què més té aquest senyor? Doncs té Twitter, la xarxa social que Musk va comprar, atenció, el 2022 per 44.000 milions de dòlars, no? Què destacaries més?
1: Sí, però espera, central, perquè un dels objectius del senyor Elon Musk és convertir-se en el proveïdor d'internet més gran del món. Cuidado, a través de la seva xarxa.
0: Neuralink, empresa dedicada a desenvolupar interfícies, servei ordinador amb aplicacions mèdiques, també...
1: Sí, és un conglomerat, és un conglomerat.
0: És una companyia d'intel·ligència artificial, sí?
1: Sí. Però, per exemple, això que deies de Twitter, la compra de Twitter, la va comprar per 44.000 milions de dòlars, però amb deute, És a dir, va fer que Twitter s'endeutés... llavors va obtenir aquests diners, va pagar, però la deuta està damunt de la taula. És a dir, que no és que el senyor Elon Musk tingui 1,3 bilions de dòlars en un calaix. No, és a dir, això flota, És una són fortunes que és a dir, existeixen perquè ja tenen una valoració, però si aquesta valoració dels seus actius cau, la seva fortuna també caurà.
0: Clar. Doncs ja sabem que és també a Elon Musk, no? Que sovint ha tingut un estil de lideratge, no? Molt exigent, declaracions molt polèmiques, no? Amics, no? Promeses molt ambicioses, demanda judicial, no? Concentració de poder i influència. Sí. Ens agradaria entrevistar-lo, al Revolució? A veure si podem.
1: És qüestió de que tu moguis els teus fils i un dia tinguis una entrevista amb ell.
0: Mira, si entrevisto Elon Musk, et convidaré que vinguis a mi a entrevistar-lo.
1: Home, sí. Home, a mi
0: m'agradaria, no? Santiago, treballarem per intentar entrevistar Elon Musk. Una abraçada ben forta.
1: Vale, Chantal, adéu, bona nit.
0: Gràcies. Ho tenim tot,
2: ho tenim tot. Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
0: L'anomenada Bioregió és un ecosistema de ciències de la vida i innovació en salut de Catalunya que, valgui la redundància, gaudeix d'una molt bona salut. Més de 500 milions en inversions, en creixement constant, al ritme d'una nova startup per setmana. I atenció, un 32% d'empreses emergents dirigides per dones, i va pujant. I avui saludo a l'emprenedor i col·laborador, ja el coneixeu, Xavier Verdaguer, al capdavant d'una secció que ens fa molta il·lusió, el Revolució, dedicada al talent disruptiu i talent innovador. Xavier, què tal? Com estàs?
3: Molt content d'estar aquí.
0: Molt bé. Qui t'acompanya avui?
3: Home, avui m'acompanya una superemprenedora, la Núria Pastor, i una superamiga també.
0: És la Núria Pastor. Què tal? Benvinguda.
4: Molt bé, moltes gràcies.
0: Núria, una psicòloga, com tu, un dia de fa uns anys decideix crear una startup. Què és el que feu?
4: Doncs nosaltres el que fem és millorar l'accés a la salut de les persones des de la seva casa, connectant tant sensors com també fer-li trucades amb assistents virtuals i preguntar-li aviam com està.
0: Val, però com funciona? Explica, a veure, què vol dir que a casa meva algú em pregunta quin tal com estic, Chantal?
4: No, exactament, funciona que l'hospital té integrat el nostre programa, és un programa que permet connectar diferents sensors, per exemple, des de sensors com que m'ha de mesurar la teva tensió, la teva glucosa, el teu pes, però també que et poden fer preguntes a través de trucades que et fa el telèfon de l'hospital.
0: Val. Com neix aquesta idea?
4: Pues mira, gràcies al Xavi i gràcies a l'Imagine. Va ser una època molt bonica on vam descobrir que hi havia tot un món per coses per fer, per millorar la salut de les persones, i gràcies a l'Imagine Creativity del 2017 vaig conèixer l'equip fundador, l'UNAI, i a partir d'allà vaig deixar després el treball a l'Hospital del Mar per dedicar-me a temps complet fins ara.
0: Vas deixar l'hospital, tenies feina a l'Hospital del Mar i decideixes fer emprenedora de la salut. Xavi, et veig que et cau la bava. Explica'm una mica, no?, què diries d'aquesta emprenedora quan la vas conèixer i com ha evolucionat, no?
3: Home, és que per mi és molt emocionant perquè, de fet, aquell concurs no el va acabar guanyant.
4: Exacte.
3: Però amb tots els aprenentatges i amb l'experiència viscuda va continuar treballant, va pivotar el projecte i va seguir endavant. Llavors, per mi això ja és molt rellevant del que un emprenedor ha de fer, que a vegades les coses no surten a la primera, però a mesura d'anar-ho intentant i amb molta determinació, com té la Núria, i liderant, doncs s'aconsegueixen.
0: Quina gràcia. Sé que, Núria,

0: estem parlant de mig milió d'usuaris, que això és molt rellevant.
1: Mig milió d'usuaris,
0: no? És l'impacte que pot generar amb les persones, no? Que és al final el propòsit que es busca. Jo crec que el creixement... Hi ha bastants riscos o reptes, no? El finançament, la internacionalització, però sobretot, i aquí s'ha de fer una reverència a la Núria, jo crec que és el tema de l'equip. Com continues tenint un equip cohesionat, motivat, i com incorpores a l'equip talent i que estigui també molt implicat, no? Llavors, aquest tema del lideratge, quan estàs creixent, i mantenir l'equip i dedicar-te a l'equip, jo crec que és fonamental, perquè si no creixes i potser si l'equip no et segueix, doncs llavors és quan surten els problemes.
1: Estàs d'acord que l'equip és molt important? Tu també
2: estic super d'acord. Jo crec que també evoluciona. És important saber que les coses evolucionen, que de vegades necessites persones diferents, no?, que t'acompanyen i que venen a fer la seva missió, i també és important entendre-ho així com un recorregut a llarg plaç, però també que evoluciona molt i que és molt maco que evolucioni, que això també és una cosa que hem après.
1: Clar. Per tant, heu arribat a 500.000 usuaris ja, és una passada. I a més esteu treballant en hospitals i institucions, d'aquí a Europa, Brasil, sí, correcte?
2: Uh-huh, exacte. Per exemple, aquí a Barcelona estem fa molt de temps amb el Clínic. A Europa, que ho has mencionat, estem per exemple a Maastricht, que a més estem ja amb el segon programa de col·laboració, a més amb Garmin també, que és una empresa amb la que col·laborem moltíssim. I sí, i també estem a Latinoamèrica, a Xile, també a Brasil, amb empreses d'assistència respiratòria, sí, que molt bé, molt contents.
1: Clar. Tu, Xavier, com a expert en emprenedoria, què creus que fan molt bé Vitalera per tenir èxit? És a dir, què destacaries els punts forts que te coneixes bé aquest projecte? Nosaltres que aquí al Revolució sempre donem veu als emprenedors i emprenedores del nostre país, que me'n trobo moltíssims. A LinkedIn l'altre dia parlava, tothom té una empresa interessant. Però què diries en aquest cas, no? Què fa ells, no? Diferent dels altres.
0: Bueno, és que ells ho fan molt bé tot, eh? És difícil destacar alguna cosa. Potser em quedaria, fixa't en el que deia ara la Núria, aquesta visió internacional i global, no? O sigui, tu comences aquí amb un equip molt petit, amb pocs recursos, però jo crec que la Núria sempre ha tingut aquesta visió ja global, han passat per incubadores europees, fixa't que estan en molts països, no? Tenen presència en molts països. Llavors, aquest somiar en gran i veure el mercat com mundial, jo crec que això és molt rellevant. Més enllà del que hem dit ja del lideratge de l'equip i d'aquest saber gestionar persones, no? Però pensar en gran i que el mercat és el món.
1: I el món de la medicina, Xavier, és un dels que generen més activitat emprenedora, no? També, darrerament?
0: Totalment, totalment. I a més, també agafant com a referència Vitalera, jo crec que la incorporació de la tecnologia, de la IA, tot el que té a veure amb el digital health, no? Tota la salut digital, és el moment per fer grans coses. És un dels sectors més top i en els que en aquest país ens estem excel·lint més.
1: Ara ho deia el Xavi, Núria, la intel·ligència artificial és una gran eina de suport per vosaltres, sí? En aquest cas teniu idea de quants milions de dades gestioneu cada dia, perquè si teniu 500.000 usuaris, no? Quantes dades, no? I això és molt important, també, no?
2: Una bestiesa. O sigui, amb recomptes que hem fet, hem arribat fins a 150 milions de dades. Al final, aquestes dades de sensors generen moltíssims tipus d'informació que, evidentment, l'hospital no les té de manera contínua, perquè, si no, pues, col·lapsaríem el servei, no? Les anem enviant i les anem processant. Llavors, bueno, hi ha molta possibilitat, i hi ha també molta possibilitat en poder permetre que no recaigui a les recaigudes, especialment en pacient crònic o pacient complexa.
1: Clar, i sobretot el tema de la psicologia, no? També és molt important, no? Em diries? Destacaries?
2: Jo crec que sí, perquè al final tot va de relacions humanes. Els humans som complexos a vegades, i entendre molt bé la circumstància, jo crec que m'ha donat eines per entendre millor a vegades, no?, les coses, o sigui que sí.
1: Molt bé. Quines habilitats psicològiques t'han ajudat més a l'hora de dirigir una empresa? Clar, tu ets psicòloga i, a més la teva empresa va també del tema, no?, que coneixes bé.
2: Jo diria que moltes, si tingués que definir una, és entendre a nivell més d'execució, poder, d'habilitats més d'equip, d'execució i fins i tot de resiliència, no?, entendre moltes capacitats que hi ha fora del nostre abast més cognitiu o de resoldre problemes, de què és el que fa que funcioni molt bé un equip a llarg plaç i que les coses continuïn i perdurin amb el temps.
1: I què dius que és el que funciona, que un equip duri a
2: llarg
1: plaç?
2: Jo crec que la cohesió de l'equip i la resiliència de l'equip, no? El tenir un propòsit compartit, primer de tot, i un cop tens un

0: propòsit, doncs, evidentment hi ha d'haver-hi un pla, hi ha d'haver-hi un procés que evolucionarà, perquè és normal que evolucioni, i quan entren noves persones doncs, també canviaran. Però propòsit i resiliència crec que són dos actituds que és important tenir-les molt, molt en compte.
1: Molt bé, doncs Núria, enhorabona per aquesta fantàstica trajectòria, per la decisió que vas prendre fa uns anys i molta sort en aquesta aventura vitalera. I Xavier, com sempre, gràcies per descobrir talent jove, emprenedor de casa nostra. Gràcies als dos.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.

Acabem el programa, oients, avui amb una frase de l'emprenedor i conferenciant nord-americà Jack Canfield. I és aquesta: no et preocupis pels fracassos, preocupa't per les oportunitats que perds quan ni tan sols ho intentes. Moltes gràcies, com sempre, molt important, l'equip que fa possible el Revolució 4.0, la Júlia Garcia, el Xavi Llaurador, el Gerard Gil, el Jordi Pi i el Jordi Portals. Gràcies, equip, i gràcies, oients.

0: Bona nit, des diumenge són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que acaben de començar els setzens de final del Mundial, el mateix dia, si mirem el calendari i el rellotge des de Catalunya, que ha acabat la primera fase del Mundial. Això és un no parar. Primer partit dels setzens de final acaba de resoldre's a Los Angeles, Sud-àfrica 0, Canadà 1. Gol del Canadà al temps afegit, gol d'Eustaqui amb un bon xut des de fora de l'àrea al minut 91. El partit ha estat obert, ocasions per a les dues seleccions, potser més clares per al Canadà, que es classifica en el seu Mundial, una de les tres anfitriones, per als vuitens de final. És històric per al Canadà. La primera fase del Mundial ha acabat de matinada, a primera hora del matí a Catalunya. Messi va tornar a marcar, tot i ser suplent, a l'Argentina 3, Jordània 1. Messi, màxim golejador del Mundial, amb 6 gols en 3 partits. En aquest mateix grup, Algèria i Àustria han empatat a 3 en un final taquicàrdic. Amb l'empat a 2, les dues seleccions estaven classificades. Al temps afegit, Algèria ha fet el 3-2. Àustria quedava fora, però Àustria ha empatat al 96. I serà la rival de la selecció espanyola als setzens de final. Dijous, a les 9 del vespre, a Los Angeles, a la selecció espanyola estan pendents de Nico Williams, lesionat contra l'Uruguai, i de Jeremy Pinot, que també es va fer mal contra la selecció uruguaiana divendres a la nit. No fa bona pinta el cas de Nico Williams, fa el que queda de Mundial, i tampoc gaire el de Jeremy Pinot. Colòmbia i Portugal jugaven la passada matinada a la primera plaça del seu grup i han empatat a 0 en un d'aquells partits que sembla mentida que acabin sense gols, perquè ha estat un gran partit. A Colòmbia li han anul·lat un gol per fora de joc cap al final del partit, i la imatge del VAR confirmant el fora de joc és d'aquelles que a vegades passen i que ens creiem perquè tenim bona fe. Colòmbia, igualment, ha acabat primera de grup, Portugal segona, i a vuitens la selecció de Robert Martínez jugarà contra Croàcia. I si passa a vuitens, podria ser el rival de la selecció espanyola. El Congo també està classificat per a setzens de final després de guanyar l'Uzbekistan. Repassarem tots els partits dels setzens de final que ens esperen per aquests pròxims dies. Farem balanç a la primera fase, 72 partits a la primera fase més llarga de la història durant el programa. Hi ha molts bons partits de setzens de final, però apunteu demà a les 7 de la tarda Brasil-Japó, i a 10:45 de la nit Alemanya-Paraguai, i a la matinada, a les 3 de la matinada, entre dilluns i dimarts, Països Baixos-Marroc. Tres partidassos. I Escòcia, que ha quedat fora dels setzens de final, ha vist avui com el seu seleccionador ha plegat. Steve Clark ha presentat la dimissió després de quedar eliminada del Mundial a la primera fase. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. I durant tot aquest Mundial, ja sabeu, cada nit a les 11 de dilluns a diumenge per seguir tota l'actualitat mundialista. Edició del diumenge 28 de juny, dia 18 de Mundial, passarem la nit. Avui, de moment, no hi serà l'Oriol Domènech, però potser apareix en algun moment del programa, tant de bo. Sí que hi és la Sònia Salmà. Sònia...
1: Hola, bona nit.
0: El Jordi Costa. Jordi, tot bé?
2: Tot bé, bona nit.
0: I el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
3: Molt bé, bona nit.
0: A veure, quina és la selecció que més us ha agradat a la primera fase del Mundial? I quina us ha sorprès més en positiu? Que no us esperàveu que fes una primera fase tan, tan bona? I us ha sorprès. No respongueu ara, d'aquí una estona en parlem. L'Aina Grau és a la producció, el Joan Arroyo és a l'estudi de Catalunya Ràdio i el control central hi ha el Lautaro Quinteros. També hi ha aquesta nit amb nosaltres el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
4: Bona nit, Xavi.
0: Més enllà del Mundial han passat altres coses aquest diumenge. Per exemple, Duplantis ha provat un nou rècord mundial de Pèrsia, però...
4: No l'ha fet. Ha intentat tres vegades superar el 6'32 a París, però no se n'ha sortit.
0: No fa gaire va perdre un míting.
4: Sí, sí, sí. No, no venia amb gaire bona dinàmica.
0: Va caure. Crec que es va fer mal a casa seva i avui ha provat el rècord del món. Normalment els aconsegueix, però...
4: No està fi, no?
0: Està en crisi, està en crisi, eh? Un japonès, Ai Ogura, ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Marc Márquez ha acabat setè.
4: Primer, Ai Ogura, Raúl Fernández segon, Jorge Martín tercer. Martín Ales és el nou líder del Mundial perquè Marco Bezzecchi ha caigut. Ara ho deies, Marc Márquez 7è, el petit, l'Àlex 5è.
0: I Marc Márquez que manté la diferència, sí, 40 punts, 40 sobre, punts, no? Sobre el líder del Mundial, que en aquest cas, des d'aquest diumenge, és nou líder, que és Jorge Martín. També hi ha hagut Fórmula 1, Gran Premi d'Àustria.
4: Se l'ha endut George Russell, que ha superat Verstappen i també ha superat el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer.
0: Un català, Marcel Camproví, ha guanyat el Campionat d'Espanya de ciclisme a uns dies del Gran Depart del Tour a Barcelona.
4: Camproví s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. El barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau, que ha obtingut la plata. Urco Berrade ha estat fet el bronze. I és la primera victòria professional de Camproví, que a priori no està entre els seleccionats pel seu equip, el Vinarello, per córrer el Tour de França.
0: A veure si el sí, repesca en l'última hora, sembla difícil. Al migdia s'ha jugat a Manresa un partit internacional de bàsquet Catalunya contra la Gran Bretanya.
4: Ha perdut de dos punts Catalunya, 74-76 al Nou Congost. Feia tres anys que Catalunya no jugava un partit, l'últim cop va ser contra l'Argentina.
0: El Vilafranca, hoquei patins, ha pujat a l'hoquei Lliga.
4: Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de la final.
0: I demà comença Wimbledon.
4: El tercer gran slam de la temporada, en aquesta primera jornada. La de demà, principals atractius, doncs mira, debutarà el número 1 del món, vigent campió, Jannik Sinner, contra Kecmanovic, i també veurem jugar el 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic, contra el xinès Wu.
0: Alcaraz hi és?
4: Alcaraz hi és? Ara m'enganxes.
0: Ara ho busques, perquè en principi havia de reaparèixer, sí. però ho volia confirmar. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: Sergi Andreu, sense Alcaraz.
1: Sense Alcaraz.
0: No Jim Meldon, sense Alcaraz.
1: Sí, sí. El senyor lesionat. Fa molts mesos
0: que està... Que feia comèdia aquí al Godó,
1: sí, sí,
0: per no forçar per Roland Garros, al Canell.
1: No, no, i des d'aleshores no ha tornat a jugar.
0: Ah, era el mes d'abril, eh?
1: Sí, sí, han passat, mitjans d'abril.
0: Tres mesos.
1: Tres mesos.
0: Tres mesos, eh?
1: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do. A veure, s'han obert els setzens de final del Mundial amb aquest partit que s'ha decidit a favor del Canadà. Sud-Àfrica 0, Canadà 1. S'ha jugat a Los Angeles i ja s'ha decidit el temps afegit, quan ja semblava que tindríem pròrroga per obrir els setzens de final. És el primer partit de setzens de final de la història dels Mundials. Això no havia passat mai.
1: No.
0: O sigui, aquest partit entre Sud-Àfrica i Canadà, 0-1 pel Canadà, és el primer que s'ha jugat d'aquesta eliminatòria a la història dels,
1: sí,
0: dels Mundials.
1: Començàvem els vuitens, les, sí, eliminatòries.
0: Sí, sí, sí, sí, des de fa ja unes quantes edicions començaven els vuitens i ara hi ha setzens i vés a saber en el futur, sí, si 128ens.
1: No sé si ho aguantarem.
0: Sembla un gran eslam de tenis. Sergi, com ha anat el partit?
1: Mira, s'ha decidit amb un gol d'Eustáquio, el 90, un bon xut des de la frontal,
0: sí,
1: que ha entrat ajustat. És un bon gol, pel que hem vist. Bogeria entre l'afició canadenca, que continua fent història a la selecció. Primer partit en general molt igualat. Primera part d'empat a 0, amb arribades i ocasions potser més pels canadencs, i a la segona moltes alternatives, partit trencat durant bona fase, molta possessió també durant bona fase pels sud-africans, però jo diria que potser les ocasions més clares les ha tingut Canadà.
0: A mi m'ho ha semblat,
1: el fi,
0: sí.
1: Potser, jo crec que el resultat és potser el més just.
0: Bé,
1: no?
0: Vaja,
1: però vaja,
0: pintada pròrroga.
1: Sí, sí, sí.
0: Si heu seguit el partit, estàvem esperant ja que assenyalés el final abans d'aquest gol d'Eustáquio, un bon gol, i ens imaginàvem, vaja, la redacció pensàvem que hi tindríem pròrroga, Jordi, Ricard...
2: Sí, home, és que ja havíem entrat gairebé el temps afegit, tot i que a Canadà li havia faltat rematar, no? Jo crec que havia tingut més opcions, però no havia estat encertat en la rematada. No ha estat la millor Canadà del Mundial, però
0: no.
2: Tot i... L'he vist tensa, l'he vist una mica incòmoda, potser per la responsabilitat, però tot i això ha estat superior a una Sud-Àfrica que ha millorat des del partit inaugural,
0: sí,
2: aquell contra Mèxic, però que de mig camp cap endavant li falten recursos per incomodar el rival. Jo crec que de mig camp cap endarrere té més nivell, encara que no ho semblés el primer dia, i ha aguantat fins on ha pogut. El gol d'Eustáquio ha decantat una balança que jo crec que tard o d'hora la pròrroga també hauria caigut cap a Canadà.
3: Jo, Jordi? És que si el Ricard diu... No he vist tots els partits de Sud-Àfrica, per descomptat, si el Ricard, que els ha vist gairebé tots o tots... diu que han millorat, doncs Déu-nos en guard.
0: Home, perquè... però el primer dia contra Mèxic recordo una imatge, no diré... Una mala imatge, Jordi, o sigui...
3: Sí, sí. Sí,
0: no... Avui han competit el partit i han generat ocasions.
3: Sí, el que passa... Ostres, l'afegit és que no han estat incapaços gairebé de portar la pilota a l'àrea.
0: Ja.
3: És una falta de recursos, no... Ja no parlo del comportament col·lectiu, que no puc discutir el Ricard la millora, però bé, és d'aquelles seleccions que en el meu Mundial...
2: Que ja ho han fet tot, no?
3: Sí, bé, i que si s'haguessin quedat a Sud-Àfrica ja l'11 de juny tampoc les hauríem trobat a faltar, ja em permetreu la falta de respecte.
0: A veure, ara el Canadà jugarà a vuitens de final, és una classificació històrica del Canadà que té algun jugador interessant.
1: I jugarà contra el vencedor del Països Baixos, Marroc.
0: Sí, sí, sí. Aquí és una bona eliminatòria, o per Països Baixos o per Marroc, que aquest partit es jugarà demà a la nit, després en parlarem. L'Àlex Dalmas, en Àlex Dalmas el puc saludar?
4: Sí, i tant. Bona
0: Àlex,
4: nit.
0: Àlex, com estàs?
4: Molt bé, molt bé.
0: A veure, tenies ganes de parlar-nos aquesta nit de la selecció del Canadà. Sí. El partit no era el d'un cartell més alt dels 700 de final per obrir foc en aquestes eliminatòries. El Canadà, a mi em va deixar molt bona impressió contra Bòsnia en el seu primer partit, tot i que va empatar, va golejar Qatar 6-0 i va perdre contra Suïssa la tercera jornada. I avui, doncs què vols que et digui? Tampoc ha presentat, ara ho deia el Ricard, no ha presentat grans credencials i se'ls ha vist tensos, sense deixar-se anar del tot, segurament perquè els hi fa una mica de vertig en un eliminatori d'un Mundial.
4: Sí, clarament és el partit on, evidentment, és el primer de setzens, on he vist que ja entrava en joc, diguéssim, la ment, no?, més que el futbol, i a Canadà l'hem vist per sota el nivell del que hem vist a la fase de grups, i hem vist per contra una Sud-àfrica, com deia el Ricard, jo l'he vist molt deixar d'anar. És que el primer partit va ser terrorífic, i l'hem vist amb més pilota. A mi, a la pregunta que ella que feia, és que Canadà ha estat la selecció que més m'ha agradat de les que menys esperava, no? És a dir, és la que més m'ha sorprès. avui no ha estat al seu millor nivell, però sí que ha fet una fase de grups molt bona, i crec que les seves millors virtuts és la pressió i la verticalitat. És un equip, és de les seleccions que millor pressiona, avui també ho ha fet. Fixa't que la fase de grups ha estat la selecció de tot el Mundial que menys passades curtes li han fet, només 240 per partit, menys que qualsevol de les favorites, i és la selecció que més ha centrat a l'àrea, 35 centrades de mitjana. Avui, curiosament, Sud-àfrica ha tingut pilota, però el 41% del partit s'ha jugat a camp de Sud-àfrica, perquè Canadà ha seguit pressionant, i curiosament, avui en una centrada, en una segona jugada d'una centrada, el gol d'Eustaquio arriba a partir d'aquí.
0: Sònia, tu que ets a Amèrica, Estats Units, però segurament podràs percebre una miqueta millor que nosaltres, no ho sé, el que és aquest Mundial pels canadencs, arribant a 8 anys de final ja, més o menys, es donen per satisfets, o sigui, han complert amb les exigències que poguessin tenir per començar el Mundial.
5: Home, jo crec que i tant, que de fet les tres anfitriones en general, de moment, jo crec que estan satisfetes amb el Mundial que estan fent, després arribaran o no arribin. També et dic, perquè et sentia, i és veritat, classificació històrica, però clar, és que hi ha 16 equips més de les habituals, sí, en aquesta ronda. Normalment la primera fase anava directa a uns vuitens. Per tant, hi ha moltes seleccions que estan fent millors resultats del que habitualment farien.
0: Hi ha menys dificultat per passar ronda, però els canadencs han superat la primera fase, que no tots els equips ho poden dir. Mira l'Uruguai, i ara ja són a vuitens de final. O sigui que... A veure, abans de seguir amb el que ens espera, acabem de rematar la primera fase que ha acabat fa només unes hores.

0: Últims partits de la primera fase de matinada, primera hora del matí, gairebé, que val la pena destacar. Per exemple, l'Argentina 3, Jordània 1, amb un altre gol de Messi, que havia estat suplent, tot i que suplent ha marcat, gol de falta directa, i amb Julián Álvarez, titular, la veritat és que poc inspirat. També el Portugal 0, Colòmbia 0, molt bon partit de futbol, potser una mica millor Colòmbia que Portugal, i l'Algèria, Àustria. Empat a 3 amb dos gols al temps afegit, angoixa i emoció fins al final, sobretot per als austríacs, que seran el rival de la selecció espanyola als setzens de final. Comencem per l'Argentina i per Messi. L'Argentina ha fet ple de victòries a la primera fase, 3 victòries en 3 partits. Messi ha estat suplent, però a la segona part ha sortit i ha fet el gol de falta directa. Sergi, dades golejadores de Messi en aquest Mundial.
1: 6 gols.
0: 6 gols. 6 gols en 3 partits.
1: En 3 partits.
0: Hat-trick, 2 gols, hat-trick al primer dia.
1: 2 gols i un ahir sortint des de la banqueta.
0: Com va la classificació en aquest Mundial de màxims golejadors?
1: L'encapçala Messi amb 6 gols i després hi ha 4 jugadors amb 4 gols, que són Mbappé, Dembélé, Vinícius i Haaland. Amb 3 n'hi ha una carretada.
0: Sònia, tu encara mantens a Mbappé? Et sentia aquesta tarda al Togira que comences potser a virar una miqueta amb Messi, veient-lo?
2: Sí, jo mantinc, crec que... tinc la sensació que França a les eliminatòries també tindrà més capacitat golejadora que l'Argentina. Que potser els 700 té una eliminatòria encara massa equible per poder marcar molts o uns quants gols. Però ja després... Bé, i s'haurà de veure, perquè Cap Verd ha demostrat aquesta primera fase que defensa molt bé. Tinc la sensació que, per tant, que França és més exuberant i que Mbappé acabarà sent el màxim golejador, però és que Messi a mi no para de sorprendre'm i aquesta mitjana de 2 gols per partit, a poc que la mantingui...
0: En un Mundial.
2: Estarà allò lluitant-ho.
0: En un Mundial. En un Mundial. A veure, dades golejadores de Messi en tots els Mundials, Sergi.
1: Són 19 ja.
0: 19 gols.
1: I està per sobre, 3 per sobre del que fins ara tenia el rècord, que era Klose, que en té 16.
0: I Mbappé?
1: Mbappé 16 també, com Klose. Tres de diferència entre Messi i Mbappé, veurem
0: ja a veure com acaba el Mundial. Ja són 3 gols, a veure com acaba aquest Mundial i si pot mantenir durant aquest període de 4 anys, em va dir Olimpiada, això és una Olimpiada, però no vull confondre ningú amb el tema dels Jocs Olímpics. Si pot mantenir durant aquests 4 anys aquesta etiqueta de ser màxim golejador de la història dels Mundials, que segurament, si no passa res amb Mbappé,
1: li acabarà prenent.
0: A veure, algú vol dir alguna cosa nova sobre Leo Messi i el que estem veient en aquest Mundial? N'hem parlat molt, i després us faré una pregunta que tots direu Messi, però vaja, us ha passat pel cap alguna cosa més sobre Messi?
3: A mi, que és una excel·lent notícia veure el millor de la història així als 39 i que no estic segur que sigui una bona notícia pel futbol que un tio amb 39 anys sigui el millor del Mundial.
0: Però és que és molt bo, Costa.
3: Ja, sí, no cal que li expliquem a ningú que és molt bo, però vull dir que ha d'arribar el moment del relleu generacional i a mi em sorprèn que amb 39 anys comencis a pensar alternatives a Messi i amb Mbappé, Haaland i Lamine, que és veritat que Lamine encara, per dir-ho així, no ha començat el Mundial, però... I no acabis de veure qui pot acostar-se a aquest nivell que ha exhibit... És que sembla que tingui les claus del codi del joc i se l'hagi quedat per ell.
4: Sí. Però jo crec que és bona notícia, Jordi, perquè és que estem parlant del millor de la història i no apareix un millor de la història cada 10 anys.
3: Ja, però... O sigui...
4: Clar, és que tots, però és que tots
3: 39,
4: els que has dit...
3: Ricard, no és que sigui una mica veterà, és que
4: sí, però
3: en condicions normals hauria d'estar retirat.
4: Sí, però els que has dit han comparegut tots,
3: Però
0: i no és que han fet mal Mundial,
3: Havent comparegut, estan a quilòmetres.
4: Clar, però és perquè és el millor de la història. Cap d'aquests és candidat a ser el millor de la història. O sigui, vaja, jo no espero que ningú heredi... la corona del millor de la història de tots aquests que has dit.
3: Cap d'aquests jo crec que arribarà a Messi, perquè és que per això és el millor de la història, però sí que competeixen per ser el millor de la seva generació.
4: Però és que el millor de la seva generació ho seran. És que aquest tio està fora de context. O sigui, tinc la sensació que no podem mirar-ho com el got mig buit, sinó únicament com el got mig ple, perquè ningú no l'esperava.
0: És com quan guanyaven Federer, Nadal i Djokovic grans slams sense parar, i és que no hi ha alternativa. És igual, però aquests tres jugadors marquen una època.
4: No, i rubrico això que ha dit el Jordi, el tema del codi del joc, però aquí vull tornar a obrir l'asterisc d'Scaloni a l'Argentina. No? O sigui, jo crec que és un asterisc que s'ha d'obrir. És a dir, Messi és d'aquest nivell...
0: Per ser suplent al Mundial, i sense posar-hi problemes.
4: Sí, és que Messi és d'aquest nivell perquè l'entrenador li ha presentat el full de ruta ideal perquè estigui a aquest nivell. La diferència entre Messi i tota la resta és que tota la resta no necessiten el context perquè estan en un moment de plenitud física i mental, diríem, i no necessiten un context determinat perquè ells continuïn sortint brillant. Per tant, tots els Mbappé, Lamine Yamal, Vinícius, i podeu posar Haaland, tots tenen un context més o menys divers, però si tornen al club fan el mateix al club. O sigui, Mbappé falla a l'equip, però ell fa els seus 40 i tants. O sigui, estan fora del que els hi presenta l'equip. Messi té el pla a mida perquè aparegui la millor versió de Messi. I per mi és una notícia excel·lent perquè vol dir que un altre cop és un esport col·lectiu el que fa el salt. És a dir, ell és la cirereta d'un pastís que li permet ser la cirereta del pastís. Fins al punt que el pastís l'han deformat, l'han, com deia el Ferran Adrià, l'han
0: deconstruït.
4: L'han deconstruït. O sigui, han fet allò que no se sap ben bé si és un pastís, però ell és la cirereta. O sigui, i jo crec que això té un mèrit incalculable, perquè jo estic segur que en qualsevol altre context Messi no estaria al nivell que l'hem vist. I això parla molt bé que l'esport, que el futbol continua sent un esport col·lectiu que pot expandir marques individuals, no futbolistes i marques individuals que fan gran un esport col·lectiu, que és el que per mi fa França, que ajunta talent individual perquè l'equip marqui diferències i vagi guanyant partits, no perquè el context col·lectiu estigui especialment treballat, dissenyat i traçat amb un bisturí.
5: Mm-hmm. Sònia, allà als Estats Units, què?
2: És com si l'haguessin tingut en una vitrina durant 4 anys, perquè a mi m'haguessis preguntat al Qatar si arribava aquest Mundial, i jo t'hauria dit que no, que evidentment, si ja tenia 35 anys i ja el veies que òbviament ja no podia fer aquells sprints que feia,
5: però
2: que òbviament
5: seguida,
2: ja no tenia.
5: Ell va dir que no descartava arribar als Estats Units, com ha acabat arribant.
2: Jo crec que va trigar, quan va acabar el Mundial, ell deia, és mi último Mundial. Ah. I amb el pas dels mesos, de fet, primer ens va sorprendre que encara anés a la Copa Amèrica, que encara no tanqués ja el seu cicle amb la selecció, perquè s'ho passava bé i va continuar anant-hi, i jo crec que va ser més cap a quan ja va començar a veure que s'acostava la data, que va començar a assumir que arribaria. Però jo, després del que hem vist en aquests 4 anys, que pràcticament és com si el temps no hagués passat per ell, per tot el que explicava ara el Ricard, també, perquè li han muntat un ecosistema que li va ideal, doncs ja no descarto res, perquè aquí comença a haver-hi aquesta sensació de i amb 43 i dius, no, home, no, és una barbaritat que amb 43 anys...
5: Acabem aquest Mundial i ja...
4: Però és que, Sònia, tu no creus que aquest Messi és millor que el del Qatar?
2: Sí, ho comentàvem l'altre dia, és que estic d'acord, perquè a mi m'està agradant més el Messi que estem veient en aquest Mundial que el del Qatar.
5: El del Qatar va tenir bon nivell, va fer 7 gols, si no recordo malament, però...
2: Sí, però crec que l'Argentina no depenia tant d'ell com ara.
5: Hi ha aquella passada en el partit contra els Països Baixos...
2: Però no apareixia tant en els partits.
5: Que era per Nahuel Molina. Una assistència.
2: Jo tinc la sensació que no apareixia tant en els partits, no ho sé.
5: A veure, qui tampoc no ha aparegut gaire en el partit de l'Argentina contra Jordània ha estat Julián Álvarez, que ha estat titular perquè Messi descansava, era suplent, ha jugat 81 minuts i Àlex Dalmas no se l'ha vist gaire inspirat, a Julián.
6: No massa. Jo crec que l'han penalitzat diverses coses. Bé, d'entrada, per el que no hagi vist el partit, avui Julián ha jugat a la posició, ha jugat com a doble punta en aquest 4-4-2, que ara parlàveu, i ha jugat caigut a l'esquerra. A la dreta ha caigut Lautaro i, per tant, han fet parella amb ell. Jo crec que no s'han entès massa, no han interpretat gaire bé les alçades, no hi havia molt clar qui tenia la tasca d'estirar, no?, i qui de venir a rebre, allò que fa Messi. Li ha costat intervenir en el joc, sobretot posicionar-se, i tot i que fa una bona assistència en el primer gol que li anulen a Argentina, després ha estat poc rellevant. Crec que ha estat penalitzat perquè l'Argentina li ha faltat amplitud per banda esquerra, en aquest ecosistema que ara deia el Ricard, que n'hem parlat ja alguns programes, que la banda dreta és més curta i la banda esquerra té la tasca d'estirar i fer molta amplitud. Avui ha jugat Lo Celso, bé, ahir la nit va jugar Lo Celso i tenia molta tendència a anar cap a dins. Crec que en allà no han combinat ben Julián i no ha estat el seu millor partit. Ha acabat, crec que, jugant 20 minutets amb Messi i allà sí ha fet de nou pur i ha estirat i com a mínim ha tingut, diguéssim, les idees més clares per poder jugar.
5: En aquesta posició, fent de nou per davant de Messi, a mi em fa la sensació, des de Qatar, que Messi es troba molt còmode amb Julián al camp, sí. I a Julián també li dona un context força favorable per lluir. S'ha d'esforçar molt, potser no toca tanta pilota, però té un rol com més important. Segon partit que volia comentar, el Portugal 0, Colòmbia 0. Gol anul·lat a Colòmbia al tram final del partit per un fora de joc d'aquells que fins i tot amb el VAR es pot posar en qüestió. Colòmbia està en el quadre de l'Argentina, crec que seria partit de quarts de final, hi ha un hipotètic Colòmbia-Argentina als quarts de final, sí. I potser per això no ens atrevim a pensar que Colòmbia pot fer coses encara més grans que en d'altres mundials, superar els quarts de final, però a mi Colòmbia sembla un tros de la selecció i Portugal de moment està per sota el que alguns esperàvem. Ricard, tu
4: m'hi apunto, sí? m'hi apunto el que dius, Xavi. Per mi Colòmbia em va semblar una selecció vaja, molt potent, em va agradar molt, em va semblar un equip perillosíssim, de mig camp cap endavant, amb talent individual, amb intensitat, amb verticalitat, un equip molt ben format també des de la pressió, des de la seguretat defensiva, la vaig veure completíssima. Crec que té un problema, o que pot tenir un problema, que és que no té un finalitzador, o sigui, no té algú que diguis...
5: Luis Díaz està jugant en quina posició?
4: No, ell està jugant d'extrema esquerra.
5: D'extrema esquerra,
4: sí, cap a dintre, com sempre. Però vull dir, no té un Falcao. O sigui, li falta... Ja els dubtes...
5: Està jugant Luis Suárez, oi?
4: Sí, ahir va jugar John...
5: Córdoba.
6: John Córdoba.
4: El que ha vist l'Espanyol.
5: Sí.
4: Ahir va jugar John... Sí, ells tenen el debat entre John Córdoba i Luis Suárez, però no estan cap dels dos en el millor moment. Luis Suárez per mi és molt millor, però ahir va estar John Córdoba, els va tenir l'oportunitat i no ho va fer malament. Però els hi falta un finalitzador, o sigui, algú que la que tingui vagi a dintre. I de Portugal pujaré una mica l'accent del que has dit. Per mi, la gran decepció de la primera fase. O sigui...
5: A mi
4: em sembla que ahir Colòmbia li passa per sobre, resisteix com pot, sí. Competeix perquè...
5: L'empat era bo per Colòmbia, no per Portugal.
4: Sí. I Diego Costa està a un nivell altíssim ahir. O sigui, en l'emergència se salven un parell o tres de vegades. Aguanten com poden, sobretot la segona part, és que no poden amb Colòmbia en cap moment del partit, ni poden donar-li control, ni poden sortir des del darrere, ni, o sigui, sobreviuen com poden, i és una selecció que no està feta per la supervivència. Per mi, la gran decepció del Mundial.
5: I també es va jugar l'Algèria-Àustria, superemocionant, 3-3 final, en una successió de gols i emocions que segurament només es poden viure en un Mundial. Gol d'Algèria. Amb el 2-2, totes dues passaven. Marca Algèria el temps afegit. Aquest gol elimina Àustria. I al cap d'uns minuts, a 96, Àustria fa el 3-3. En aquest punt, saludem el Roger Arbusà, que s'acaba d'incorporar al seguiment del Mundial als Estats Units com a enviat especial de Catalunya Ràdio. Roger, bona nit.
7: Què tal? Com esteu? Bona nit.
5: Molt bé. Tu, com ha anat l'arribada? On pares exactament? Ha anat tot bé?
7: Tot bé. Sí. Ja des d'ahir aquí, a Chattanooga, hi estarem dos dies, i dimarts cap a Los Angeles, on Espanya jugarà aquest partit contra Àustria, als setzents.
5: Contra Àustria, que és l'Àustria de Ralf Rangnick, Roger, aquest entrenador alemany, que potser és el padrí de l'escola d'entrenadors a Alemanya. Oi, Ricard, que aquest senyor és el que ho va començar tot?
4: Sí, li pots dir així. Va ser qui va assessorar Joan Laporta i va acabar de convèncer de tirar per Flick i per l'escola alemanya, de tota l'escola Nagelsmann, Tuchel i companyia. Un cervell que com a entrenador no ha anat tan bé que com a ideòleg, crec.
5: Ell és seleccionador d'Àustria des de fa un temps, Roger, i de moment ja són a setzents de final amb una primera fase irregular.
7: Sí, però té mèrit perquè, mira, va arribar a Àustria el 2022 i l'ha aconseguit classificar per un Mundial després de molt temps, perquè no feia des del 98 la selecció d'Àustria, i és veritat que ha perdut un partit però contra l'Argentina, després n'ha guanyat un i n'ha empatat un altre, però...
5: Sí, però és que ahir els hi va anar al canto un duro, eh?
7: Sí.
4: Tu, bé, vosaltres creieu cas... que ahir Algèria, en el moment que fa el 3-2... tries treure's d'Espanya de sobre, o no hi ha temps perquè Algèria
5: no ho sé
4: pogués fer aquest
5: càlcul? Arrisca molt, el jugador que fa el 3-2 d'Algèria és Marès.
4: És que he vist algunes imatges de Marès, sí. que, com que els companys li deien què has fet, sí, que ens toca Espanya.
2: La sensació és que Marès se salta el pacte no escrit, que és que al minut 90 les dues estaven classificades. Sí,
4: però és que a més, Algèria podia triar Espanya o Suïssa. Àustria no, perquè Àustria era segona, tant sí com no. Si era segona o se n'anava al carrer.
5: Exacte.
4: Però Algèria podia ser tercera o segona.
5: Sí, sí. Són 11:45 de la nit. Som al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio. Fixa't que Àustria, segurament el biscotto, el pacte més famós de la història dels mundials, és Espanya 82, amb una Àustria-Alemanya, va ser el Molinón, us en recordeu?
3: Sí, sí, sí.
5: Allò va ser un escàndol. I aquest, home, si hi havia algun pacte l'han dissimulat millor, perquè 3-3 és més difícil d'encaixar-ho, però vaja. I Ravnik, el recordo que era el mànager del grup Red Bull.
3: Sí.
5: Era, aquí és on comença a construir i es comença a fer un nom, apadrina molts entrenadors alemanys, i després és veritat que va agafar el Manchester United, crec que mig per accident, perquè havia d'anar a fer de mànager i el van col·locar d'entrenador, i va agafar tal. És veritat que les banquetes no... O sigui, Àustria jugant molt bé, és un Bielsa a centre europeu, aquest senyor, Ricard.
4: Jo, a mi com a entrenador, no em... O sigui, perquè sabem que és el padrí de tots els entrenadors. Si no, jo, els seus equips, jo no... A mi no em generen cap encant, la veritat.
5: I la selecció d'Àustria, quin impacte ha tingut en la concentració de la selecció espanyola? Chattanooga, Roger, has palpat alguna cosa?
7: Mira, aquí diuen que no se'n refien de ningú i que costarà, que ja ho estan veient en aquesta fase de grups, ja ho han vist, de fet, el primer partit contra Cap Verd, i que costarà, que amb les alarmes enceses, perquè són uns setzens i perquè això és un mundial.
3: I fan bé, perquè Portugal és la gran decepció, però no hi va, per mi no va lluny a Espanya. El partit contra Uruguai és preocupant des del punt de vista espanyol, em sembla a mi.
5: Sí, tant.
3: A mi em va semblar que Espanya no va tenir resposta per res del que plantejava Uruguai. Primer per la pressió.
5: Molt incòmode, el partit que planteja Uruguai. Molt.
3: Sí, sí, sí. És que ja ho estava recordant, aquella època en què el Barça de Guardiola jugava contra l'Atlètic Club de Bielsa, que potser tirava 60 minuts que no feies tres passades.
5: Sí, era molt difícil.
3: Però el Barça, vaja, és veritat que aquell era un gran Barça i que tenia respostes gairebé per tot, però em va fer la sensació que Espanya no va tenir respostes gairebé per res.
2: Una sensació general de que no hi ha els futbolistes en el millor moment de forma de la temporada, així com a l'Eurocopa tot semblava rodat i tot els hi fluïa. La sensació és que tot costa de mastegar i d'arrossegar, no? Estan com acartronats, no? No veus els futbolistes que esperes veure tenint en compte els noms que té la selecció espanyola.
5: Roger, Nico Williams està descartat pel que queda del Mundial o encara no?
7: Jo diria que encara no, però és que tot fa pensar que potser és que ni el veiem. És veritat que la lesió no és tan greu com
5: és els adductors?
7: A l'adductor dret, sí.
5: I és per la punta al final del partit d'un jugador uruguaià?
7: Sí, Déu-n'hi-do, de De La Cruz, sí. És derivada del traumatisme de La Cruz, sí.
5: Ostres, que et facin mal a l'adductor, Àlex. Tu has estat futbolista per una puntada. És que la puntada és molt bèstia.
3: Sí, quina castanya.
6: És molt bèstia, és que t'obliga a obrir, no? T'obliga, del propi cop...
5: Generes una tensió al múscul i el lesiones.
6: És que...
5: És una puntada baix, eh? No una puntada a la zona de l'adductor, que és la part alta de la cuixa.
6: És molt bèstia, és que n'hem parlat i ara dèieu, no?, la decepció d'Espanya. Per mi, Uruguai porta el partit a un lloc molt incòmode per a Espanya. La segona part és terrorífica d'Uruguai i, per tant, per mi, per això jo poso aquest partit en un context molt especial per
5: a
6: Espanya.
5: A mi també m'ho sembla. Després ens expliques Jeremy Pino si també està descartat o no, i sobretot si l'ambient al voltant de la selecció espanyola, Roger, el que es comenta, es diu i es rumoreja, és que Dani Olmo ha de ser titular. Sí o sí. Vaja, marxem un moment i quan tornem us pregunto sobre la vostra selecció preferida de moment en aquest Mundial.
8: A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: La nit dels ignorants s'hereda.
2: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
1: Pot arribar a travessar oceans.
3: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
1: Veu com creixen els seus oients màgics.
4: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
1: I posa la pell de gallina.
5: Casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
6: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
5: És que m'heu posat la pell de gallina.
7: Benvinguts a la millora del dia.
6: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
7: Ens tregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
8: Hola.
7: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
8: Suposo que ve mare. Hola, mami.
9: Que jo volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions i res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles.
8: Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc, tot gràcies a tu.
6: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
7: Anem a repartir berenar.
6: A la tarda de Catalunya Ràdio. El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: Dos quarts i mig de 12 de la nit, som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. Ja sabeu que durant tot el Mundial, edició especial, cada nit de dilluns a diumenge a les 11 de la nit, seguim el Mundial al Club de la Mitjanit. Aquesta nit amb la Sònia Salmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas, també hi ha el Sergi Andreu, també hi ha el Roger Arbusà, que avui ha arribat als Estats Units per seguir la part important del Mundial. Ja han començat els 16ens de final amb el Sud-àfrica 0, Canadà 1, ha passat Canadà a vuitens. De matinada havia acabat la primera fase i fa unes hores la FIFA ha anunciat, Sergi Andreu, l'11 ideal de la primera fase del Mundial. Qui el forma?
1: El formen a la porteria, fan un 4-2-3-1.
0: 4-2-3-1.
1: Sí. Busiña, de Cap Verd. Lateral dret, Daniel Muñoz, Colòmbia. Cubarsí, Van Dijk, per allà de centrals. I Nuno Mendes, el portuguès.
0: Cubarsí, Cubarsí.
1: Sí. A la banda esquerra.
0: Nuno Mendes una mica per
1: inèrcia.
0: Per inèrcia.
1: No? Una mica...
0: Sí, sí.
1: El doble pivot, ells hi posen Bellingham i Manzambi, aquesta revelació, una de les revelacions del Mundial, aquest suís.
0: Sí, sí, sí.
1: Jove. Línia 3 per davant, amb Vinícius, Messi i Dembélé.
0: Bé.
1: I al davant, Mbappé.
0: Al davant, Mbappé.
1: Sí.
0: Alguna esmena, aquest 11 ideal que la FIFA s'ha tret de la màniga al final de la primera fase?
2: Sí. Sí, home. Jo posaria Boadí, no?, en lloc de Bellingham.
0: Ostres, perquè... és veritat. Sí, sí, claríssim. Claríssim, sí, sí, a més Bellingham tampoc sí, està fent un Mundial.
3: El comprem.
0: I l'altre nano, el marroquí, ho ha dit. Vaja, una sensació, una sensació. A veure, us ha agradat aquesta primera fase tan llarga? Crec que han estat 72 partits, amb tants partits, amb tants horaris. A mi, he de reconèixer, m'ha deixat descol·locat, i el Sergi una mica també desorientat. Ja no sabia quins equips formaven a cada grup,
3: a mi m'ha passat el mateix. Sí, sí. M'he emborratxat.
1: Sí, una mica embafats, no?
3: Sí, sí. Una mica emborratxat de futbol, de més a menys, perquè vam començar bé, però la tercera jornada
0: ha estat poc atractiva. Sí, i és que jugaven 6 partits en una
3: exacte.
0: Nit.
3: I sí, sense sí. gaire emoció per això dels tercers, no?
0: Sí.
3: Vull dir sí, que sí. Sí, jo crec que se m'ha travessat una miqueta al final de la primera fase de grup.
0: Sònia, tu tenies l'horari per tu normal, no havies de passar la nit sense dormir. A tu, tot i això, també t'ha semblat que tot el seguit
4: clar,
0: de partits eren excessius?
4: El que tenien les primeres fases dels mundials és que com que només es classificaven els dos primers, hi havia molta emoció a l'última jornada. I això li han tret. Sí que hi havia una mica d'emoció sobre els millors tercers.
0: Jo crec que a Itàlia 90 algun tercer entrava.
4: Però, clar, és que entraven 8 de 12.
0: Sí, sí, hi havia menys grups, després van ampliar grups i ja ho van fer, vaja, convencional perquè entrin els dos primers de cada grup.
4: Sí.
0: Però això dels tercers havia existit.
1: Sí.
0: A Itàlia 90...
4: Manera...
1: No recordava que fos Itàlia.
0: A Itàlia 90 va haver-hi un grup amb Irlanda, Anglaterra i Holanda, aleshores, sí. Que una de les posicions la van resoldre amb una moneda.
1: És veritat.
0: Perquè van empatar entre tots.
4: I aleshores és això, que crec que aquesta primera fase, que de per si ja tenia molts equips que no són especialment atractius pel públic en general, després rescates coses de tots els partits, però això i a sobre li treus l'emoció de la tercera jornada, vaja, a mi m'agradava més amb menys seleccions, però també us dic que ara ve el divertit i tenim una ronda més del que és el més divertit.
0: 16 partits d'eliminatòria.
3: Hi ha un corrent d'opinió, ara no sé a qui li vaig sentir, que diu que és la quartada perfecta per pujar 64 equips.
0: Sí, li vaig llegir a Damià López de RAC1 aquests dies. Ah, però... I animava fins i tot a Gianni Infantino.
3: Infantino ho ha verbalitzat, tot. Això,
0: Ho ha verbalitzat, no?
3: Sí, sí, que sí. Si fos per ell, 64.
0: No, però ho dic perquè aleshores passen dues. Sí, passen dues, i és més natural.
3: I 32,
0: la competició, o sigui, competitivament, sí, però, és més natural. Però entraran...
5: si ara us heu perdut amb els grups, amb 64 ni us ho explico.
3: Sí. No, necessitem 2 mesos.
0: Sí, sí, imagina't el Ricard Isidro i Servidor fer la porra. Amb una primera fase de 100 i pico partits. Parlem vosos. Presentem la dimissió, presentem la dimissió.
5: Es pot dir que hi ha hagut molta més morralla que cosa interessant. Vaja, és que jo recordo el dia que va sortir el calendari del Mundial apuntar-me als partits que m'interessaven de veritat i crec que me'n van sortir 6 i no m'ha variat gaire de l'esquema inicial i fins i tot diria que partits de setzents com el d'avui demostren que això no s'aguanta per enlloc.
0: A veure, va, siguem positius. L'equip que més us ha agradat en la primera fase del Mundial, Sònia.
4: A veure, més emocionalment que futbolísticament, l'Argentina.
0: Costa.
5: França.
0: Ricard.
3: clarament Argentina.
0: Àlex Dalmas.
2: Per mi el pic més alt el veiem en Marroc, en el primer partit, però et diré Colòmbia.
0: Colòmbia. I el Sergi Andreu?
1: L'Argentina.
0: Argentina. Sumo a Alemanya. A mi Alemanya m'ha agradat. Sense ser una exhibició, però els veig tapadets allà, sense fer gaire soroll.
3: La pregunta de qui us ha agradat més és... Entenc que anava per una via estètica i no per confirmar que pugui guanyar el Mundial, etc.
0: No.
1: Via... Seduir.
0: Sí. Ostres, veure el Marroc el dia contra el Brasil.
3: Jo he dit França perquè és que pensava que podien guanyar i en aquesta primera fase he pensat que tenen de tot. Tancs, F-16, missils balístics, tenen de tot. És una barbaritat.
6: No, el que no tenen és armilla antibales.
0: Sí, exacte. Exacte. I els hi falta una miqueta de greix per engreixar les armes al mig
3: sí,
0: del camp.
3: Sí, però sempre li falta la França de Deschamps i jo aquesta vegada els he vist amb més...
0: Més alegria,
3: amb,
0: una mica
3: amb més alegria ofensiva.
0: Sí, menys industrials, és veritat. Jo també,
6: sí, és veritat, però és perquè a dalt tenen tanta alegria.
0: Sí, exacte. A veure, aquí em temo que respondreu tots el mateix. Cal que us pregunti qui per vosaltres és el jugador del Mundial fins ara?
3: No.
1: Passa palabra.
0: Ni el citarem. O sigui, és tan evident, ni el citarem. Exacte. I la revelació, sigui jugador o sigui equip, que us ha sorprès més en positiu. Sònia?
4: Mira, et diré el Marroc perquè em vaig quedar molt amb la primera impressió del primer partit.
0: Jordi?
3: Si me'n permets dues, Estats Units i Japó.
0: I tant, Estats Units i Japó. Ricard?
6: A mi m'ha sorprès que Marroc no decebi les expectatives i fins i tot les millori. Jo crec que venia d'un Mundial que ens havia impactat jugant a futbol d'una manera, diríem, més de supervivència, i ara estan fent el mateix, però manant. A mi el Marroc, també com la Sònia, m'ha impressionat.
0: Àlex?
2: Mira, jo, revelació com a tal, selecció et diria Cap Verd, que entra com a imbatuda, i jugador Boadí.
0: Boadí, m'hi sumo, això de Boadí. I Sergi Andreu?
1: Jo Marroc.
0: Tu el Marroc, sí. També, eh? A veure, la decepció del Mundial, que sigui equip o sigui jugador, Sònia?
4: Portugal.
0: Portugal. Jordi?
3: Sí, Portugal.
0: Portugal. Ricard?
3: Ja, sí, ja ho he dit, Portugal.
0: Portugal. Àlex Dalmas?
2: Portugal, també.
0: Portugal. Sergi Andreu?
1: També.
0: Ningú no ha dit
1: que Uruguai. Uruguai.
0: He estat a punt de dir Uruguai, eh? Després li volia preguntar al Ricard Torquemada per Uruguai, pel seu...
3: Però és que no tenen res davant. Encara que els entrenés, encara que els entrenessin Cruyff de primer i Saki de segon, és que no hi ha manera. Vaja, no sé.
6: Sí. Ja venen d'un Mundial que van caure a la primera fase, vull dir que la generació...
3: Clar, que te'n recordes d'aquella davantera amb Cavani, Forlán, Suárez, clar, és que els sí, van tocar tots els cromos de cop i ara efectivament estan en Fede Viñas,
0: que ha baixat amb l'oïda d'un bon davanter, però clar, és davanter d'un dels equips que ha baixat a segona divisió aquesta temporada. Continuem amb els setzents, si tenim temps després et pregunto per Uruguai i per Bielsa, Ricard, d'acord?
1: Val.
0: Continuem amb els setzents, que demà hi ha tres grans partits de setzents de final. Són tres partidassos.

0: Alegria, els setzens de final. No sé si els teniu a mà. Hi ha algun partit d'aquests setzens de final? En queden 15, que us vingui molt de gust veure aquests dies. Sònia, Jordi, Ricard, Àlex...
1: El de demà.
2: Quin? Sí,
1: el Japó. El de la matinada.
2: Ah, vale.
0: A mi també.
3: Marroc, per mi, baixos, eh? el que m'ha costat més decidir resultat a la porra és el de Països Baixos-Marroc. És a dir... Em declarava incapaç de... Una estona pensava, no, Països Baixos, clar, no, el Marroc, i no, al final crec que he posat que guanyarà el Marroc, però no ho tinc gens clar. Aquest és el que... Per pronòstic més incert, jo crec que el Brasil-Japó passarà a Brasil.
0: És a les 3 de la matinada, el Marroc-Països Baixos, o sigui, per tu, Sònia, que estàs per allà als
3: Estats
0: Units.
3: No, per mi serà a les 8 del vespre.
0: Ja, molt bé, sí. Molt bé. I a tu, Jordi, què deies?
4: No, a mi Japó-Brasil perquè no tinc tan clar que guanyi Brasil.
0: En horari tot costa, eh?
4: Sí,
0: en horari tot costa. I l'Àlex Dalmas?
5: Bé, també aquest, el de Països Baixos, tot i que el de Portugal-Croàcia també crec que està molt bé, eh?
0: Sí. A veure, Sergi, entre novetats al Brasil i al Japó?
6: Brasil encara no hi serà Rafinha. Al Japó, tothom pendent d'Ataque Kubo, lesionat en el primer partit del genoll, ja s'entrena, però serà difícil que pugui jugar. Compte amb els japonesos, que només han perdut un partit dels últims 16 que han jugat.
0: Aquesta selecció japonesa, que ha deixat bona impressió a la primera fase, 2 empats, un contra els Països Baixos, l'altre contra Suècia, i una victòria amb golejada sobre Tunísia, la coneix força bé l'Andreu Serarols, que va estar treballant uns quants anys al Japó, director de l'escola del Barça al Japó, i que, per exemple, coneix perfectament el Take Kubo. Andreu, bona nit.
7: Hola, bona nit a tots.
0: Li dones opcions al Japó contra el Brasil demà? Demà és a les 7 de la tarda. El Brasil contra el Japó.
7: Sí, total, li dono moltes opcions, Xavi, el conjunt...
0: Moltes opcions?
7: Moltes opcions, sí. Recordar que la selecció nipona només té 3 jugadors que juguen al seu país, que són els dos porters suplents, i el mític jugador Nagatomo, lateral dret, que va fer molts anys a l'Inter de Milà i al Galatasaray. La resta de futbolistes, Xavi, juguen a les grans lligues europees, ja sigui Bundesliga, molt jugador a Holanda, a Bèlgica, Takefusa, com dèieu, a la Real Societat, i és un conjunt que, com dèieu, no ha perdut, ha deixat molt bones sensacions, i no tinc cap dubte que competiran, i d'allò més bé.
0: I la resta també veieu... amb tantes opcions al Japó. Ja dèieu que us imaginàveu igualtat, però amb tantes opcions per guanyar un gegant com és el Brasil, tot i que és un gegant que en aquest Mundial no s'ha presentat amb la seva millor generació.
1: Jo no tantes, però crec que estan a prop, o sigui que serà un partit obert i igualat. El que passa és que jo crec que la qualitat individual que té el Brasil no la té el Japó, tot i que m'ha encantat Ueda, per exemple, al davanter, i tenen molt bons futbolistes, però no tenen jugadors que et poden resoldre un partit de manera individual, que jo crec que és la gran diferència, però jo tinc la sensació que el partit serà obert, sí.
0: Andreu, dels actuals jugadors de la selecció japonesa, a banda d'Ataque, Kubo, hi ha algun altre que passés per les teves mans a l'escola del Barça a Tòquio?
7: No. Sí que és cert que amb Taka hi vaig tenir relació amb el jugador directament, amb la família, amb el transcurs que va passar al país amb el tema de la FIFA, i els altres jugadors no vaig tenir l'oportunitat de tenir-los o de tenir-hi contacte, però sí que és cert que els conec perquè els segueixo, perquè m'agrada molt el futbol japonès i perquè, com deia, estan a grans lligues, i destacar, per exemple, Hiroki Ito, que està al Bayern de Múnich, que és un gran d'Europa.
0: El central?
7: El central, sí.
0: Sí, alguna vegada l'hem patit quan han jugat contra el Madrid, els del Bayern. Escolta'm, no, tenia apuntat preguntar-te si volies que guanyés si vols que guanyi el Japó o el Brasil, però em sembla que tampoc no cal que t'ho pregunti gaire, no?, amb tots els que ens has explicat.
7: Ha quedat bastant clar, no?
0: Ha quedat clar. Demà de nit hi ha l'Alemanya-Paraguai. Per primera vegada en aquest Mundial no li he posat un empat a 0 a Paraguai. Per mi, Alemanya...
1: Et va anar bé, per això. Vas encertar un, no?
0: Sí, home, vaig encertar un, sí. L'últim, sí. Alemanya superior, segurament. Ha de confirmar les bones sensacions de la primera fase. I de matinada hi ha un partidàs, a les 3 de la matinada, ara ho parlàvem, demà de nit, Països Baixos-Marroc. El Roger Bosà ha buscat jugadors de la selecció neerlandesa que tinguin arrels marroquines i jugadors de la selecció del Marroc nascuts o formats als Països Baixos, que històricament hi ha certa relació d'aquest tipus entre els Països Baixos i el Marroc. Què has trobat, Roger?
2: Mira, l'únic que he trobat és que amb arrels familiars no n'hi ha cap en una selecció respecte a l'altra, però sí que alguns jugadors marroquins han nascut als Països Baixos i s'hi han criat, que n'hi ha tres, que són Masraoui, Amrabat i Salah Eddin.
0: Amrabat és el mig centre del Betis?
2: Sí, sí. Sí, sí, que es va formar a l'Utrecht, Masraoui format a l'Ajax i Salah Eddin format a l'Ajax. Tots tres van néixer als Països Baixos.
0: I tots tres juguen per la selecció del Marroc. El mig centre és nascut a França, Àlex Dalmas. O sigui que és veritat que a la selecció del Marroc hi ha molts futbolistes que no són nascuts directament al Marroc. Agraf Hakimi, que és nascut a Torrejón, em sembla que és a la comunitat de Madrid, l'ex del Madrid i actual lateral dret del PSG. Es donen moltes circumstàncies, molts casos d'aquest tipus, però també hi ha una vinculació amb la gent que emigrava des del Marroc i des del nord d'Àfrica als Països Baixos. A veure, en el meu cas m'imagino un partit igualat. Crec que li he posat a la porra victòria dels Països Baixos, però us vull demanar pels percentatges. Percentatges per als Països Baixos i percentatge per al Marroc. Sònia.
3: 51-49 pel Marroc.
0: 51-49 pel Marroc. Jordi.
4: Jo també, penals.
0: Penals, eh? Ostres, penals acabarem a les 6 del matí.
6: Jo he posat penals també a la porra.
4: Bé, sí. A les 6 del matí potser ens despertem pels penals ja. Aviseu, els que us quedeu, aviseu. I ja.
1: Home, però quina gràcia té això, Jordi.
4: Home, el que no té cap gràcia si et lleves a les 7 és quedar-te a veure un partit a les 4. Això
0: però
4: ja
0: home, pels nits ho havies arribat a fer, tu, això.
4: Sí, home, però si portàvem 53 altra... anys sense guanyar un títol, no? No era un Marroc Holanda.
0: Ricardo, com veus això dels percentatges entre els Països Baixos i el Marroc?
1: 60 Marroc,
0: eh? Déu-n'hi-do. L'Àlex Dalmas?
5: Jo 55-45 per Països

0: I les setmanes de baixa?
1: Sí, igual, igual. Són dues setmanes els dos. Per tant, per això et deies que ja ens anem a l'última setmana.
0: Doncs es queda la selecció espanyola i Luis de la Fuente pràcticament sense alternatives a les bandes.
2: Perquè Víctor com està?
3: Víctor.
1: Encara no està del tot bé.
0: No ha arribat a debutar.
4: Clar, el problema de Víctor Muñoz és que potser sí que t'arriba per tenir l'alta al pròxim partit.
0: Per la pròrroga de la final, eh?
4: Potser que potser sí que t'arriba per 700 o per 800, potser sí que t'arriba, però clar, és un jugador que ve d'una recaiguda i que no ha jugat res en les últimes setmanes.
0: Ja per tant,
4: no sé fins a quin punt hi pots comptar.
0: Ja s'ho farà Luis de la Fuente, però m'encanta perquè el nano és barceloní, és un tros de futbolista que va de fitxar per Liverpool, però aquesta convocatòria...
2: Sí, sí.
0: És controvertida, no és, un primer espasa com per arriscar una bala important.
2: I Messi,
0: important,
2: si els primers espases de la mateixa posició també estan venia com venia.
0: Sí. A veure, Roger, hi ha moltes veus que demanen que Dani Olmo sigui titular a partir d'ara, després de ser-ho contra l'Àvia. La cosa li va funcionar bé a la selecció espanyola, però va ser suplent divendres contra l'Uruguai. Dani Olmo titular seria hashtag ara mateix al voltant de Chattanooga?
1: Sí, jo crec que sí. Diríem que sí a l'entorn, perquè m'agrada més que no pas Merino ara mateix pel rendiment que dona Olmo i perquè funciona molt bé davant de defenses que estan cantant. I, de fet, hi ha altres possibilitats que dijous sigui titular, dijous als setzents. No seria Merino, que, com dius, ho va ser el dia de l'Uruguai, i podria ser que el canvi o un dels canvis de De La Fuente sigui aquest, i està previst que jugui Dani Olmo dijous com a titular.
0: I Rodri, el mig centre, pilota d'or, intocable, però ha sortit de la lesió, no ha arribat al Mundial en el seu punt de forma més òptim. Hi ha risc real que De La Fuente prengui una decisió amb el mig centre, o això no passarà?
1: La meva sensació és que no passarà, que continua sent intocable. De fet, De La Fuente s'enfada cada cop que qüestionen Rodri o que el critiquen, com a la fase de grups, com ha passat. De La Fuente el considera el millor migcampista del món i sempre ho diu, i a més també té molt en compte la seva jerarquia, de fet és el capità de l'equip, i jo crec, vaja, és la meva sensació, però jo crec que difícilment el traurà de l'11.
0: Sonia Olmo tornarà a ser titular contra Àustria el dijous a les 9 del vespre, a 7:30 de final?
4: Jo crec que sí.
0: Sí, eh?
4: Jo crec que intentarà recordar el que li va funcionar al partit que millor han jugat, que és veritat que en rival eren diferents, però a més els minuts que va tenir Olmo van estar molt bé.
0: Va estar bé, va tirar endavant,
4: sí.
0: I va guanyar metres, sí, va ser vertical. Àlex, a tu no cal que et convenci que si fossis el seleccionador espanyol posaria sempre Dani Olmo a la mitja punta.
3: Sí, ja ho vaig dir, per mi negociable per al perfil, per aquesta tercera alçada, però és que amb el que dèieu abans és que és l'única alternativa que pot anar una banda, és a dir, per mi ara ha de ser titular sempre a tots els partits.
0: Ricard, Jordi, Andreu.
2: Sí, per mi tampoc no hi ha cap dubte, l'equip espanyol millora molt amb Dani Olmo i que està predestinada aquesta selecció en aquest campionat a jugar amb un fals extrem esquerre. Així va començar, així continuarà i així acabarà. Falta veure qui serà l'escollit. Sembla que Àlex Baena té avantatge perquè ha fet bons partits, però aquesta serà... O sigui, allò de l'Eurocopa dels dos extrems es va quedar en l'Eurocopa.
5: Sí. Però el posaríeu a fora, a Olmo?
2: És que jo
0: el posaria de mitja punta.
2: No, a dintre, sí, a dintre.
5: Mitja punta, no, com que comentaves Baena...
2: No, que deia que Dani Olmo a la mitja punta i un extrem esquerre per dintre.
5: D'acord. És que a part d'aquell... Jo crec que Dani Olmo no està tampoc en la seva millor versió, però clar, és que les alternatives són Fabián, són Merino... Vaja, si Fermín hagués arribat a aquest Mundial era titular indiscutible, però amb la gorra, des del meu punt de vista, tal com estan tots els jugadors que poden jugar en aquesta posició.
0: Va tenir mala pota.
5: Sí.
0: Andreu?
6: Sí, jo sóc de l'equip Olmo totalment i penso que si està bé, segueix en aquest nivell, ha d'estar al camp. I estic d'acord amb el Costa de que si Fermín hagués arribat i ha sigut el Mundial, sens dubte, del jugador.
0: Ricard, en un minut et veus capaç de defensar Marcelo Bielsa de totes les crítiques ferotges que li han arribat de l'Uruguai i de l'Argentina pel paper de la selecció de l'Uruguai i el conflicte amb alguns jugadors com Fede Valverde en aquest Mundial d'Estats Units, Canadà i Mèxic?
2: Home, pel tema del conflicte, clarament. O sigui, els jugadors no tenen res a retreure a l'entrenador. Si no els agrada, doncs que no hi vagin. O sigui, fart de les conductes immadures dels futbolistes Per tant, aquí suport absolut a un entrenador que és

0: evident que no és còmode tampoc pels jugadors, ni pels periodistes, ni pels seus amics, segurament. Dit això, doncs a Bielsa com a seleccionador ni amb l'Argentina ni amb l'Uruguai li ha anat bé.
1: No, amb Xile,
0: tampoc
1: sí.
0: He tingut la sensació que hagi vist un equip de Bielsa. És veritat que el context dels dos primers partits no el beneficiava i no em va desagradar contra Espanya. O sigui, va ser una selecció molt dura, però és que és el que pretén quan una parella guanyar duels individuals, els va guanyar i va tenir el partit a prop. Quan una selecció com aquesta cau a la primera fase, les crítiques arriben soles, i si és Bielsa és molt més llaminer, perquè a més va fent les seves performances amb els periodistes, amb la foto de l'acreditació i amb tot el que trobi pel camí.
2: Bona defensa. Us deixo aquí. Gràcies a la Sònia Germà, al Jordi Costa, al Ricard Torquemada, a l'Àlex Dalmas, al Sergi Andreu i al Roger Bosà i a l'Andreu Serarols per ser un diumenge més al Club de la Mitjanit. Adéu.
3: Gràcies.
4: Adéu.
2: Diumenge, tancar el Club de la Mitjanit aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima. Avui amb tot torna a començar i el record especial d'avui és per al Martí Trilla, no podia ser d'una altra manera, un històric de Catalunya Ràdio, el primer home del Dakar a la ràdio, que malauradament ens va deixar aquest divendres als 81 anys. Ho estava passant malament i finalment s'ha hagut de rendir. El Tuareg del Ripollès, el Martí Trilla, l'han acomiadat aquest matí a Sant Guim de Freixenet, el poble on va viure durant molts anys. Havia nascut a Sant Joan de les Abadesses i el tornarem a faltar. Aquí ho deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants i la Marta Romagosa. Fins demà, porteu-vos bé i passeu-ho millor.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
6: Bona nit, us informa Gemma Bonet. La líder opositora veneçolana Maria Corina Machado ha assegurat que el doble terratrèmol que ha viscut el seu país fa que hagi arribat el moment de tornar. Machado ho ha dit en una entrevista a la cadena nord-americana Fox News.
7: The time has come. It is
8: arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
6: Machado ha manifestat la seva intenció de tornar a Venezuela des de la captura de Nicolás Maduro fa 6 mesos, fins i tot li va regalar el seu Premi Nobel de la Pau a Donald Trump. Venezuela ha elevat avui el balanç de morts pel doble terratrèmol de dimecres a 1.450 i el govern espanyol anuncia que hi ha 17 residents entre les víctimes mortals. Més notícies, Nando Sanoguera.
9: Aquest dilluns hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari. La Generalitat ha convocat els serveis mínims de Rodalies, que seran del 75% del servei habitual entre les 6 i les 9 del matí, de 2:15 a 2 a les 4 de la tarda i de 6:45 a 9:15 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat que els serveis mínims dels trens AVE i de llarga distància seran del 73% i circularan el 65% del total de trens de mitjana distància.
6: Presó provisional comunicada i sense fiança pels pares d'un nadó de 3 mesos que va morir perquè presumptament havia estat maltractat. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat per alertar que la criatura no respirava. Els sanitaris el van traslladar a l'Hospital Taulí, on va morir l'endemà. Clara Pareca, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut, en declaracions a 3CAT Info.
10: Va patir una parada cardiorrespiratòria a casa seva la matinada del dia 25. Va ser atesa pel SEM durant un 40 minuts. Poguer remuntar la criatura i el van traslladar a l'Hospital de Sabadell. Allà va rebre doncs, atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent doncs, va morir fruit doncs, d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
9: Barcelona acull des d'aquest diumenge el Congrés Mundial d'Arquitectes, que té previst reunir durant tota la setmana professionals de l'arquitectura de més d'un centenar de països, segons els organitzadors. En l'acte de benvinguda, l'alcalde de la capital, Jaume Collboni, ha dit que el Congrés ajudarà a projectar la Barcelona metropolitana del futur.
11: Perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni complerta.
6: Nova manifestació avui, la vintena ja, de les associacions de familiars de les víctimes de la Dana per demanar la supressió de l'aforament de Carlos Mazón. S'ha fet per primer cop a Paiporta, que és on hi va haver més víctimes mortals. Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana 29 d'octubre, ha denunciat que no es va fer cap tipus de prevenció els dies anteriors a l'aiguat i també ha explicat que no tenen cap relació amb l'actual president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
1: Nula. Ni buena ni mala, no hay ninguna. De hecho, el otro día, el miércoles de la pasada semana, estuvimos allí. No había nadie en la bancada azul, absolutamente nadie, no había ningún miembro. Pero los que estaban, el portavoz, el síndic del PP y el síndic de Vox no fueron capaces de mirarnos a la cara ni una sola vez.
6: Els manifestants han volgut evidenciar el deteriorament que encara hi ha a Paiporta i als municipis del voltant. Els esports, Sergi Andreu.
3: Aquest diumenge s'han començat a disputar els setzens de final del Mundial. El primer duel ha estat Sud-àfrica 0, Canadà 1. Els canadencs són els primers classificats per a vuitens. Aquest dilluns es juguen el Brasil-Japó i l'Alemanya-Paraguai. D'altra banda, el japonès Ai Ogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és el nou líder del Mundial després de la caiguda de Marco Bezzecchi. Encara en motor, George Russell guanya el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 per davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. La selecció catalana de bàsquet ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost de Manresa per 74-76. Aquest amistós arriba 3 anys després de l'últim, el duel contra l'Argentina. I aquest dilluns arrenca el torneig de tennis a Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. El primer, en aquesta primera jornada, els principals atractius seran els debuts del número 1 del món i vigent campió, Jannik Sinner, que jugarà contra Kecmanovic. I també el 7 vegades campió del torneig Novak Djokovic farà presència a les pistes de Wimbledon, jugarà contra el xinès Wu.
5: Fins aquí les notícies.
4: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
12: Però va anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
13: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica.
12: Ah,
13: i els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
12: Que maco.
14: Eh? Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
13: Exacte.
14: No?
4: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
5: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
15: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
15: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
16: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
17: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
18: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
19: Sí,
18: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
15: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
14: És veritat que la cara però estava rara.
15: Era Shakira o no era Shakira?
14: Jo estic segura que sí.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Última setmana de la temporada, abans que la graella de Catalunya Ràdio l'ocupin els nous programes d'estiu, que també estaran al costat dels oients. Jo us he fet el salt dos dies, però aquesta setmana prometo estar al peu del canó i fins i tot, si ho voleu, fer-vos una encaixada de mans o una abraçada als que vingueu dijous a la nit, que farem festa grossa en aquest estudi, últim programa de la temporada. Però això serà dijous i ens queda encara tota la setmana. He tornat de 4 dies de desconnexió i he necessitat 3 hores per fer un trajecte d'hora i mitja. Però m'ho he pres amb calma, cantant 2 musicals catalans, L'alegria que passa i Ànima. Com que conduïa sola i no em sentia ningú, he pogut desentonar i tot. Ningú se n'ha assabentat fins ara, que sóc una boca si ho acabo explicant tot. He tingut temps d'escoltar els 2 CDs i unes quantes cançons més del Triquell, que m'han donat energia per suportar les caravanes d'aquest diumenge. Conducció calmada, sense gaires esbarats, només algun llestet que es queda al carrer del mig i que no torna cap a la dreta ni que li faci llums. Calmada fins que he arribat a l'entrada de Barcelona, al Nus de la Trinitat, quan un camió que no podia circular en aquella hora m'ha avançat per la dreta, se m'ha posat al davant i ha posat l'intermitent per trencar cap a la dreta. Però de sobte ha tornat al meu carril i el cor m'ha sortit per la boca. He frenat de cop i he fet 2 botzinades, com feia anys que no dedicava a ningú. I m'ho permetreu dir, i amb tots els respectes pels nostres oients camioners que ens escolten, i que jo m'estimo molt, però aquest era un poca solta de conductor, que no només no s'ha aturat, perquè tampoc no podia, sinó que ha tornat a ocupar el meu carril per sortir per la següent sortida en direcció al Maresme. Sort que jo no anava ni a 80 i que els que venien darrere meu, perquè he mirat el retrovisor, doncs tampoc anaven ni a 80, perquè si no, em sembla que hauria allargat els dies de festa i no precisament per anar a la platja. I el vostre diumenge, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Ricard Portal, Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Domènec Sobirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i pràcticament 11 minuts. Arrenquem aquí una altra setmana, com deia, la darrera de la temporada d'aquesta nit dels ignorants. Per tant, és l'última nit de dilluns, o no, la nit de diumenge a dilluns, en què podeu trucar al 93 201 7474, perquè la setmana que ve, tal dia com avui, a aquesta hora, probablement doncs, no hi hagi un programa en directe en què pugueu trucar. Per tant, si ho voleu, aquí estarem fins a les 2 de la matinada. Ens podeu trucar al directe, com ja esteu fent ara, i l'Aina ja està despenjant, o bé enviar-nos els missatges de WhatsApp, que també ens deixeu, com és habitual, al 667-220-148. I avui ens hem trobat una pregunta rasa i curta de l'Àngels des de Lleida.
2: Ah, he passat per davant d'un ajuntament i he vist tot de rosa a terra, aquí devia haver alguna boda. Quin significat té això? Que ho sap algú, això? Per què es tira arròs en una boda?
0: Per què es tira arròs als novis quan acaben de casar-se? Jo crec que segur que molts dels nostres oients saben la resposta i li poden dir a l'Àngels perquè surti de dubtes. Després, mira, abans de sentir els altres missatges, va, en Jordi, que ens truca des de Mataró. Jordi, bona nit.
3: Hola, bona nit. Bueno, vaig per la P7 baixant de Girona cap a Mataró.
0: Molt bé.
3: Ara a l'altura de Sils, més o menys.
0: Sí.
3: Res, només et volia aclarir una cosa.
0: Digues.
3: No, ni atacaré ni defensaré el camí d'aquest que t'ha fotut la jugada que deixem en passapalabra.
0: Sí.
3: L'únic que sí que t'haig de dir, que el camió no té prohibit circular. El que els diumenges tenim prohibit adelantar i no es pot anar més de 80 per hora. És a dir, que hem d'anar pel carril de la dreta i no passar de 80 per hora.
0: Però vols dir
3: però
0: que...
3: no tenim prohibida la circulació.
0: Però si no n'hi ha de... Normalment els diumenges a la tarda no hi ha camions, estan tots aturats als vorals de l'autopista. Bé, bueno, als vorals no, als bueno, pàrquings.
3: Bueno, perquè estaran fent el descans de les 24 hores o estaran fent el descans reglamentari. Però antiga... com no sigui un dia molt especial d'una operació sortida, Perquè, esclar, el corredor mediterrani, com és l'AP7,
0: sí.
3: Tenir tots els camions parats, primer que no hi ha pàrquings per parar tots els camions, i després que, esclar, és un perjudici molt gros pels que estem treballant.
0: Sí.
3: Llavors es van arribar amb un acord de dir, bueno, vale, es deixen circular, però no es pot adelantar.
0: I no podeu passar de 80.
3: Des de les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit.
0: Sí, sí, sí, sí. Doncs jo pràcticament no me n'he trobat cap, excepte aquest que ja he dit que teníem oients que eren camioners, però que el que criticava és el que m'ha fet. O sigui,
3: No, si et dic que la maniobra que t'hagi fet, no, com que no l'he vist, tampoc la criticarem. L'únic que et volia puntualitzar...
0: Que sí que podeu circular, però que ho heu de fer 80.
3: Però amb aquestes restriccions,
0: ja.
3: Que no podem passar de 80 per hora.
0: D'acord.
3: I no podem adelantar des dels divendres a la tarda, els dissabtes a la matí de 10 a 2, que jo el dissabte de treball no el tinc controlat, i els diumenges a la tarda també de 5 a 10, es pot circular, però amb aquesta
0: restriccions de... D'acord, perfecte. Doncs fet l'aclariment, Jordi.
3: Vale.
0: Moltes gràcies.
3: És només aquesta aclaració, però ja està.
0: Ja està, perfecte. Molt bé, doncs t'ho agraeixo,
3: sí,
0: Jordi.
3: No tornem a parlar. Bones vacances, bon estiu, disfruteu força, carreguiles, i ens tornem a escoltar per setembre.
0: I tant que sí, Jordi. Igualment, bona feina i bon estiu, d'acord?
3: Jo, mira, anar treixant amb pollastres, això...
0: Amunt i avall.
3: I que no faltin.
0: No, no, exacte, i que no faltin, sobretot.
3: Vinga, doncs.
0: Vinga, gràcies, Jordi. Una abraçada, bona nit. Adéu-siau. Jo ja sabia que teníem oients... Tenim diversos oients que són camioners, i jo estic encantada, eh? Ja he dit que avui el que m'ha fet això, doncs diguéssim que no ha estat bé el que ha fet perquè hagués pogut provocar un accident realment, o sigui, és perquè tots anàvem lents, però està bé la rectificació, l'aclariment que ens ha fet el Jordi, perquè jo tenia entès que no podien circular, i ens ha aclarit doncs, que sí, però que han d'anar a 80 i que no poden avançar-se. No direm res més. Va, al 93207474, ara hi tenim en Josep Lluís, des del barri d'Hort, de Barcelona. Bona nit.
4: Bona nit i bona darrera setmana, senyora Marta Ramadosa, que es mereixi unes vacances.
0: Molt bé, com tothom.
4: Jo dic, si no és molt xafardadisme, què tens pensat fer?
0: Què tinc pensat fer de vacances? Desconnectar del mòbil, llegir molt, si pot ser, i escriure. Perquè si no
4: vacances
0: anem malament.
4: Vacances a casa o...
0: No, m'intentarem fer una escapada, no? Sempre intentes fer alguna escapadeta, no?
4: Ets de platja, no?
0: Soc de tot, eh? Perquè quan a l'agost hi ha tanta gent a la platja, jo intento fugir. Perquè si no, no es pot aguantar.
4: El Festival del Grec, hi ha moltes coses que ho poden fer.
0: Això també. Aquí es poden fer moltes coses, i tant.
4: Pues mira, jo faré manteniment a la casa, que és una casa molt maca, i tinc jo estic a la terrassa amb les plantes, que m'acabo de pagar una dutxeta sense sabó, perquè no cal tant sabó. El dematí sí que ha sigut amb sabó.
0: Per refrescar-te una mica, ara, no?
4: Sí, per estar fresquet. I vaig fer la samarreta amb un pantaló curt.
0: Molt bé.
4: I una mica d'airet sí que fa.
0: Ah, sí?
4: L'eclipsi, desconeixença, quan és? L'eclipsi és imminent, no?
0: A l'agost, el 12 d'agost, diria que és.
4: El 12 d'agost.
0: No vull equivocar-me, però em diria que és el 12 d'agost. Però ara ho busquem.
4: Pues jo em desperiré
0: l'eclipsi. Sí.
4: Desitjaré bona setmana amb les tres preguntes de rigor.
0: Vinga, digues.
4: Que són... què és més correcte dir, botiga de xutxes o de llaminadures?
0: Perdona, torna a repetir la pregunta. Que no...
4: què és més correcte dir, botiga de xutxes?
0: Ah, xutxes o llaminadures, d'acord.
4: Sí, perquè els nens es diuen xutxes, els papes, va, compren xutxes.
0: Uh-huh,
4: i penso que és més correcte de llaminadures.
0: Vinga,
4: després una pregunta de dansa més vella, dels gassaners es fan. Se'ls diuen que quina és la sardana més antiga que s'ha escrit.
0: Molt bé.
4: I la darrera i última, l'expressió donar gat per llebre, no la tinc clara del significat, perquè no sé si és... perquè abans venien gat per llebre en un establiment d'alimentació, o és enganyar que tenien el pèl.
0: Ja, molt bé.
4: Algú que ho aclareixi.
0: Algú que ho aclareixi, perfecte. Molt bé, Josep Lluís.
4: I bona setmana, ni trucant, ni
0: molt bé.
4: I desitjant que, que el programa torni al setembre amb tu...
0: Sí,
4: que...
0: sí, sí, tot això està... Vaja, sí, tot això està garantit, no pateixis.
4: Que jo encara me'n recordo la primera que tu que vaig fer, que em vaig presentar dient que era seguidor i oient del solar...
0: Oient de, tot, de tota la vida,
4: sí. Que desitjava sort i l'estinguda i aquesta temporada...
0: No, no, no, em veu rebre amb els braços oberts, o sigui que molt bé, molt bé.
4: A part de la fonia que vas tenir uns dies, hem passat la temporada excel·lent amb tu. Bona nit i bona setmana.
0: Moltes gràcies, bona nit, adéu-siau. En Pep, des de Reus, bona nit.
5: Hola, hola, bona nit. Miri, trucava perquè ja fa dies que volia trucar, però és que al final avui m'he decidit.
0: Doncs vinga.
5: Perquè, bueno, tinc un problema, i ja veig que no sóc jo l'únic, que hi ha molta gent, bueno, molta gent, amb 4 o 5 persones que he parlat, d'uns casos, per cuinar, perquè...
0: Unes cassoles? Per llet, ah, per, sí, d'acord, unes cassoletes, eh?
5: Sí, el cas de tota la vida que hi ha un... un mànec.
0: Sí.
5: Sap el que vull dir, no?
0: Sí, i tant, i tant.
5: I, bueno, aquest meu és de... d'un litro.
0: D'un litre, sí.
5: Sí, i això ho donaven... bueno, donant no pagat, amb punts. I... 10 euros, la casa, el bon preu de l'esclat.
0: Sí, sí, d'acord.
5: D'acord?
0: Sí.
5: És la marca alemanya Firlen.
0: Com...
5: Firlen o Firler, la marca del...
0: del pot, eh? Firler.
5: Sí, sí, Firler. Tal com ho estic llegint.
0: D'acord.
5: Firler, amb
0: I,
5: dos S.
0: I bueno, què ha passat amb aquesta cassola?
5: Bueno, què passa? Amb això, que ja és el primer dia, s'enganxa tot, escalfa un got de llet, se t'enganxa tota la llet, que era cremat, recremat...
0: Mare meva.
5: El que és fer una sopa, escalfar una sopa, tres quarts del mateix... Vull dir, això t'ho venien com una cosa... amb 30 punts o 40 punts i 10 euros miraculosa, que està, podies frigir, podies fer de tot.
0: Mm.
5: Però bueno, aquí no es pot fer res, perquè ara acabo d'escalfar-nos res, una mica de llet que tenia, i quan m'he donat compte ja tot
0: xucarà. Ja estava cremada, mare meva.
5: Sí, sí, bueno, ara...
0: I has anat a presentar una queixa al lloc on t'ho vas adquirir, no?
5: No, perquè això fa temps que ho tinc, i jo sóc, bueno... Sóc ruc perquè a vegades me queixo amb molt de temps entre les...
0: Ja ha passat massa temps, vols dir.
5: Però sí. Bueno, jo això he tocat perquè és que m'ha donat la casualitat que si hagués sigut jo i dic, mira, sortit de factures, no passa res, no? Però és que ja són 5 persones que he parlat i les 5 persones totes tenen aquesta queixa. I un em va dir, ahir precisament, que això m'ha fet obrir els ulls, diu, sí, no, és que aquesta marca és una gran marca que si patatint, si patatant... Dic, però clar, això no és l'autèntic, això és un, com una imitació, i aquí la gent és induçant això. Dic, hosti, si això és veritat, hosti, això és molt gros, és que no són pels 10 euros, m'entens?
0: No, no, clar, que et venen una cosa i n'has adquirit una altra, vaja, no?
5: Clar, bueno, clar. És que això no és xinus, perquè és una cosa nefasta, és que ara el tinc cap davant, tot reclamador, tot, bueno, una cosa fastigosa.
0: Doncs mira, que ha d'anar a escombraries pràcticament, eh?
5: Sí, és que ja en tinc un coll d'estrenar, ara l'estrenaré, bueno, demà.
0: Però que en tens més d'un, d'aquesta cassola?
5: No, d'una altra marca, eh?
0: Ah, d'una altra marca.
5: Si no, no dic marques per no fer propaganda, però és una altra marca.
0: D'acord. Doncs espero que però, surti millor i no se t'enganxi res.
5: Sí, bueno, és que això m'ha de saber molt, eh? Perquè escolta una casa, i més, que no sóc jo sol, perquè si dius...
0: Sí, sí, ja ho he dit. Clar, li ha passat a més gent.
5: I bueno, amb una cosa m'ha passat, ja no em passarà més perquè no agafaré res més.
0: Ja.
5: Amb un ganivet, que sí, va bé, però no és el que et venen, no una cosa miraculosa, és que és aquí el futur.
0: Ja.
5: I bueno, no, acabat no agafant res més, i bueno, barato no és, perquè 10 euros no és barato. Ja. O sigui...
0: Doncs res, escolta'm, quan necessites una cassola te la vas a comprar i no vagis a intercanviar en punts, perquè mira, no surten bé.
5: Bueno, perquè el prenc fa dir això. Voldria saber si més gent li ha passat això.
0: A veure si hi ha més gent que li ha passat amb aquesta cassola, eh? Amb aquesta cassola.
5: Sí, però m'agradaria saber que truquin i que m'ho diguin.
0: Que
5: no sé, perquè, escolti, jo ho he fet tal com me van indicar que ho tenia que fer, que no tenia que a la forma de netejar-ho, que no tenia que passar res metàl·lic ni cap... Res, tot, de silicona, tot de plàstic, i bueno, no.
0: No funciona.
5: Pues bueno,
0: si a veure si algú més ho ha comprat i pot dir la seva experiència, sí. Pep. D'acord.
5: Bueno, l'han comprat, l'han
0: intercanviat per punts, sí.
5: I bueno, que això és un tracte de rucs, me sembla, a vegades.
0: A veure què ens diuen, Vinga. Pep. Gràcies.
5: Moltes gràcies, eh?
0: Adéu, bona nit. Adéu. A veure si algú més li ha passat i pot compartir experiència amb en Pep o no. A més del 93207474, tenim aquests missatges de WhatsApp. Per exemple, en tenim un altre que ens ha deixat la Montserrat des de Terrassa.
6: La meva pregunta per a la nit és sobre el benestar de la gent gran. Tenim la mare en una residència a Terrassa, a Can Arnaus. Les coses últimament no s'estan fent bé. El tema de la climatització no es resol i els avis estan passant molta calor en aquests dies. Avui, precisament, la mare l'han pogut portar a casa perquè és festiu i ella encara camina i la meva germana l'ha tingut doncs, amb la fresqueta, amb el menjar en condicions i tot. Si algú em pot dir com fer una gestió, i a més també ho faig que públic, de que el deteriorament d'aquesta residència des del setembre que va canviar d'administració, doncs realment és nefast. Bé, si algú em pot ajudar, si algú em pot dir quins passos fer, doncs agraïda a tots els oients i a tots els de la nit d'ignorants.
0: Doncs gràcies, Montserrat, a veure si algú et pot ajudar per poder fer una queixa com cal, perquè això coincideix amb un canvi d'administració, entenc, de la residència. Per tant, la comparativa és molt clara de que abans era una cosa i que ara és una altra. Que déu-n'hi-do, que facin això amb les residències de la gent gran. Déu-n'hi-do. Ens truca el 93207474, en Jordi de Mataró. Bona nit.
7: Hola, bona nit. Mira, trucava per contestar en aquest senyor que ha trucat per el cassó, la cassola aquesta sí. Que se li enganxava tot.
0: Sí.
7: A veure, en primer lloc, jo no tinc res a veure ni amb el bon preu ni amb la marca de les cassoles, eh? Però al meu fill li ha passat exactament el mateix
0: sí. I
7: el problema és que no han mirat les instruccions ningú. O sigui, les instruccions del cassó indica que el primer que s'ha de fer és rentar-lo. De nou en nou s'ha de rentar i una vegada net s'ha de posar aigua a escalfar en el mateix cassó amb unes gotes d'oli i deixar-li fer un procés d'autoneteja així, tal qual. I després, quan has de cuinar amb aquest material, perquè això sembla ser que és un material ceràmic, quan has de cuinar amb aquest material, has d'escalfar unes gotes d'aigua, o sigui, has d'escalfar el cassó posant-li unes gotes d'aigua. Quan aquestes gotes d'aigua comencen a saltar, el tens preparat, i llavors ja hi pots posar qualsevol cosa, o la llet, inclús si és una paella d'aquest material, sí. Indicava que pots posar-hi un bistec sense cap problema i no se t'enganxarà. El problema és que no s'ha fet el procés d'arrencada
0: de
7: nou en
0: nou.
7: Clar, exactament. I les instruccions de la peça ho diuen, o sigui, el material porta un llibret d'instruccions i el problema és que ningú es llegeix els llibrets d'instruccions.
0: Clar, ja no ho fem, ens pensem que és una cassola com qualsevol altra, no? Poses la
7: Correcte.
0: Llet i s'enganxa tot, sí. Això de les
7: Correcte.
0: Gotetes d'aigua ho havia sentit amb aquestes paelles que són d'acer inoxidable, diguéssim, que no tenen cap... Que
7: et sí,
0: diuen sembla... que has de tirar les gotes d'aigua, justament, i que quan fan aquell... Van fent que corren com rodonetes, llavors ja pots tirar.
7: Llavors és el moment.
0: Sí.
7: Inclús les instruccions diuen que pots cuinar un tall de carn sense oli, que el deixis, l'apretis una miqueta i ell mateix, quan està ja, diguem, marcat per un costat, salta sol i llavors el pots agafar i donar-li la volta. O sigui, es veu que està preparat inclús per cuinar sense oli, però clar, s'ha de fer un procés correcte.
0: Clar.
7: I després diu que no es renti el rentaplat, sinó que s'ha de rentar mà. O sigui, és una peça delicada. Per el que hem vist. Sí. És que just aquesta tarda en parlàvem amb el meu fill, perquè havia passat el mateix, clar, llavors el que han fet ha sigut mirar les instruccions i hem dit, coi, no s'ha fet
0: bé. I l'ha pogut recuperar?
7: Intentarà recuperar-ho? Intentarà recuperar-lo, meu fill no viu amb mi, no sé en aquests moments, però no sé si el podrà recuperar o no.
0: Clar, perquè si no s'ha fet bé des del principi, igual ja
7: Exacte.
0: Ha quedat malmès, però igual si
7: Exactament.
0: Torna a fer-ho des del principi, un cop net, igual
7: Correcte.
0: Ho podem recuperar.
7: Suposo que sí.
0: Doncs a veure el Pep si no tira les instruccions i s'ho pot mirar. Doncs Jordi, molt aclaridor, moltíssimes gràcies.
7: Molt bé, moltes gràcies.
0: Vinga, adéu, bona nit.
7: Adéu.
0: És que a vegades, és que és veritat que no ens mirem les instruccions de res i a vegades fem les coses malament nosaltres. Per tant, mira, és una manera d'intentar tornar a començar si és que aquest producte es pot recuperar. I després hi ha un altre missatge que ens ha deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, la Lourdes, des del barri de Sant Andreu, que diu: era pel tema de l'hèrnia de hiat, primer de tot medicació receptada per metge, però quan et puja l'acidesa fins al coll, una solució és fer un glob de llet freda. Soluciona la cremada, igual que els sobres d'àlmex, etc., però és natural. Diu, referent a l'operació, el meu marit va canviar de vida i no és veritat que et posin un tros de tub de plàstic. Això deu ser si t'han de substituir un tros d'esòfag, però no és el cas. L'operació d'hèrnia de hiat funciona sense efectes secundaris. Doncs aclarit tot això, ara són, d'aquí un minut i mig arribarem a 1:15 de la matinada. Jo crec que és el moment de recuperar una vella coneguda d'aquesta casa, una vella gran i estimada coneguda d'aquest programa de la Nit dels Ignorants. Avui hem tornat a convidar una doctora que és un referent per als oients de la Nit dels Ignorants, la dermatòloga Lola Bou. De fet, teníem pendent fer amb ella un segon consultori perquè va venir a la tardor a donar-nos consells sobre com tenir cura de la pell de cara al fred. Doncs ara l'hem tornat a citar perquè ens doni consells de cara als mesos de més calor i de més sol. El sol, que és, si ella ens permet dir-ho així, el gran enemic de la doctora. Ara ho perfilarem, però vaja. Lola Bou, bona nit.
8: Hola, bona nit.
0: Benvinguda a la Nit dels Ignorants, que això és casa teva.
8: Moltíssimes gràcies.
0: De seguida parlem de com conviure amb el sol a l'estiu i ara aquest comentari que he fet, que ja el precisarem. Però, com sempre, començarem amb, perquè ja vam anunciar que venies, llavors ja hem recollit alguns dubtes i alguns consells que demanen en alguns dels oients. Per exemple, l'Aleix des d'Esparreguera volia saber... Per què el sol aclareix els cabells i enfosqueix la pell?
8: Bé, perquè actua sobre el pigment. Actua sobre el pigment del cabell i llavors per això a l'estiu hi ha gent, i sobretot quan més joves són les persones que els toca el sol i el cabell, més rossos. Per exemple, els creos, el qual és un disbarat, perquè vol dir que estan molta estona al sol, i que no hi haurien de ser, perquè això els hi condicionarà tota la seva vida.
0: Perquè la pell té memòria, no?
8: I tanta memòria. És una cosa tremenda. Mm-hmm. Tremenda.
0: Després en Josep Lluís, des d'Horta, ens preguntava per què els cabells cauen més a unes persones que a unes altres.
8: És una qüestió de genètica. Cadascú, doncs, tenim la nostra personalitat física i psíquica i tenim una sèrie de característiques. I, a més, a banda de la genètica, també hi ha malalties i hi ha situacions que se sumen, perquè el cabell no és allò que dius mira, em cau el cabell, ja està, prenc una pastilleta o tot és el mateix. No. Els diagnòstics de la caiguda de cabell són...
0: Poden ser molts.
8: Moltíssims. Hi ha que són comuns als homes i a les dones i n'hi ha que no, que són més específics del sexe masculí i altres més específics del sexe femení.
0: Que, per tant, s'ha d'averiguar primer l'origen.
8: Exacte.
0: I després...
8: No té cap sentit fer tractament per la caiguda de cabell. Més que caiguda, hauríem de parlar de no sortida, perquè el cabell cau cada dia.
0: Sí.
8: Cada dia cau cabell, perquè el cabell té una vida limitada. El cabell neix, creix, s'estabilitza, es mor i cau, no? Mm. I això vol dir que cada dia hi ha cabells que es moren, perquè la natura és molt intel·ligent i si passés a tots els cabells alhora passaríem per fases de calbs total, clar, i després de peluts, no? Llavors, i després cada persona, doncs això, en virtut de les seves malalties, de la seva genètica, de la seva herència, del que sigui...
0: Clar, a vegades doncs, un estrès o uns nervis d'alguna cosa també poden
8: això,
0: home, fer caure els cabells en un moment determinat,
8: sí,
0: no?
8: Sí. La ment va molt lligada a la pell en general, però molt particularment amb el cabell.
0: Ah, sí?
8: Sí. Quan hi ha molt estrès, quan hi ha molta preocupació, el que sigui, fa que caigui més.
0: Parlant de caiguda de cabell, la Fina de Nou Barris ens deixava aquest missatge.
9: Hay una señora catalana y dice que le preocupa muchísimo la caída del cabello a su edad porque tuvo y tiene hipotiroidismo, creo que se ha engordado muchísimo. Hace tiempo que no la vemos, pero hablé el otro día con ella y también escuché el programa y me dijo, pregúntamelo por favor, si hay alguna innovación para el cabello y para volver a recuperar, que dice que tenía una hermosa melena rubia, vamos, abundantísima, y le ha caído una barbaridad. Si tiene alguna solución, pero que no sea el trasplante.
0: Què li diem a la Fina? A l'amiga de la Fina.
8: Vaja. A veure, el primer de tot, si ella ja li han diagnosticat un hipotiroidisme, lo normal i lo lògic és que ja estigui fent tractament per l'hipotiroidisme, uh-huh. amb la qual cosa ja l'ajudarà a millorar la situació del seu cabell. En quant a tractament, doncs, miri, jo el que li aconsello és que vagi a veure un bon dermatòleg i que li dirà el que ha de fer. De tota manera, els endocrins, en aquest sentit, al tractar l'hipotiroidisme, doncs també ja ajuden. Però estaria bé reforçar una miqueta perquè tot això li vagi millor i que no s'amoïni.
0: Uh-huh. L'Ester, des de Barcelona, ens deia: és efectiu prendre un complement de ceps microbiòtiques per prevenir nous brots de psoriasi palmoplantar? Diu: m'han receptat Proviasor, no sé si ho dic bé.
8: Bé, a veure, els probiòtics avui en dia estan molt estudiats i cada dia es descobreixen coses noves. I potser com a únic tractament, no, però moltes vegades és un complement imprescindible. Avui en dia ja els dermatòlegs ja tenim la secció dels microbiòtics, per dir-ho d'alguna manera, i que va molt bé. I, per exemple, acnés, rosàcies, psoriasis, milloren moltíssim, moltíssim, aquests... només que mirant com està i tractant la microbiota.
0: Imagina't.
8: Sí, no, és fantàstic. L'Acadèmia de Dermatologia té la secció i ja, bueno, estan treballant moltíssim, estan fent congressos, reunions, molt, molt, molt interessants.
0: Vull que encara d'aquí poc encara tindrem més remeis per entendre'ns, sí, no? Per millorar, sí, com a mínim,
8: sí,
0: per millorar-ho.
8: Sí, a veure, la ciència no es queda quieta. Mm. És a dir, que estem sempre... sempre millorant. A vegades també es fica la pota una mica, perquè també
0: ja, però
8: volem fer tantes coses.
0: Però assaig, prova assaig,
8: sí,
0: no? Que però, es diu?
8: Exacte, sí.
0: O assaig-error.
8: Sí, això, assaig-error. Però la veritat és que va molt bé.
0: Uh-huh. La Marga, des de Sant Just, diu: m'han diagnosticat liquen pla a l'aixella. Diu: és veritat que no té cura i que és una inflamació de la pell? I això per què passa? Ella pregunta.
8: El liquen pla habitualment també està molt relacionat amb l'estrès. Hi ha diferents tipus de liquen. Bueno, és que en dermatologia els noms que posem sempre són una mica estranys, perquè bé per la forma, bé pel color, els definim, a vegades parlem de... Sempre diem, tenia un tumoret o una cosa com un cigró, com una llentia,
0: sí,
8: com
0: veritat,
8: un pèsol.
0: És veritat.
8: El liquen, pues, és com una planta.
0: És una planta, clar.
8: Sí,
0: una,
8: sí. I sempre ho fem així. Però vaja, el liquen pla habitualment són unes papuletes que surten a vegades a zones de rosa, a vegades a zones d'extensió, que són blanquinoses, nacarades, que piquen molt, són molt empipadores, però fem tractament i acostuma a millorar molt. I si ella és conscient de que té estrès o que és neguitosa o que és nerviosa, el dia que aprengui a passar de tot allò que no pot arreglar, per molt que s'estressi, per molt que es posi nerviosa, també li millorarà.
0: Li millorarà perquè diu, és veritat que no té cura? Li diu.
8: Jo no diria, jo no gosaria dir no té cura d'una manera categòrica,
0: taxativa,
8: com diem amb altres coses, perquè a vegades diem millora, però curar, no.
0: Ja, ja.
8: Que passa que també avui en dia hi ha tantes coses noves que ajuden a curar, però això... Que pensi,
0: no, si està,
8: a veure,
0: si està relacionat amb l'estrès,
8: sí, clar,
0: tots, tal com vivim tots,
8: sí,
0: plegats,
8: qui
0: no?
8: Més, qui menys.
0: Qui més, qui menys. Va, ara una bateria de preguntes... No, calla, que en tenim una altra de la Fina, que en aquest cas va sobre dermatitis.
10: Personalmente, para mí, una hermana que tengo, que es religiosa, le interesaría saber, para la dermatitis seborreica, si hay alguna también innovación y las posibilidades de hoy.
8: Bé, veus, quan parlàvem de curar o no curar, la dermatitis seborreica, així és com entenem la paraula curació, literalment, no es cura, es millora. I pots estar temps sense tenir cap símptoma de la dermatitis seborreica. Però això sí que necessita tractament. I a mi no m'agrada parlar de medicaments, i molt menys per la ràdio, sí, i sense haver visitat a la persona, sense veure i això, però sí que puc dir que una contraindicació absoluta de la dermatitis seborreica és aplicar corticoides, o cortisona. Per què? Perquè llavors és pitjor el remei que la malaltia, perquè poses una crema en corticoides i, escolta, se te'n va en 24 hores. I llavors, si jo li dic això, dirà que bé, la doctora Bou, com clar, ho ha arreglat. Clar. Però al cap d'una setmana estaria pitjor. I es tornaria a posar la crema. I una altra vegada hi aniria empitjorant i al final és que no li marxaria mai les lesions. Mm. Aleshores, jo li aconsello que parli amb el seu dermatòleg, que li dirà el que s'ha de posar, però cortisona no. A vegades, en un moment molt agut, en moments molt d'aquests que són tan, tan greus, no en quant a gravetat de malaltia, sí, sinó sí, de sí. quantitat, sí. que està molt malament, alguna vegada es pot dir una miqueta, però un o dos dies. Però jo en sóc absolutament contrària. Mm-hmm. I hi ha moltes coses, també avui en dia, que es poden posar i que milloren.
11: Mm-hmm. Molt bé. Anem cap a, cap a l'estiu, no? Vaja, que ja hi som, per entendre'ns. Coses que abans feia referència a prendre el sol. La recomanació de la doctora Bou és que la mesura hauria de ser zero o
8: jo
11: gens
8: ja sé que
11: exposició
8: molt exagerada,
11: al sol.
8: Però el que està clar és que jo practico
11: sí,
8: el zero.
11: Sí, sí, sí.
8: O sigui, això de tota la vida. Vaig tenir molta sort quan vaig començar a veure disbarats i coses de la dermatologia, quan jo era molt joveneta, només als meus inicis, i vaig pensar que jo no volia que em passés, no? A no ser que s'hagués trobat la solució de fer compatible el sol i la pell. Uh-huh. Però això no ha passat. Amb tots aquests anys i anys i anys que fa que soc dermatòloga, això no s'ha trobat. Llavors jo segueixo practicant el no sol. Què vull dir amb això? A veure, jo entenc que les modes, el sistema de vida, les idees que hi ha, de que s'associa el broncejat, el benestar,
11: sí, a la salut,
8: al nivell, a la salut, sí. a la bellesa...
11: Perquè si no, ui, que blanca que sí, estàs, que blanca, no?
8: Jo m'ho he sentit. Ara ja no. Però si ja no cosa, perquè és tan gran, ja no s'atreveixen. Però quan jo era jove, em deien, no, i que estàs molt blanca, tu, que estàs malalta.
11: Clar.
8: I jo els deia, no, i al final, si m'empipaven molt, perquè em deia, però dona, més pren el sol, però deia, mira, tu tindràs arrugues i jo no. Mm. Perquè al final, el sol, què produeix a la nostra pell? Tot i que pensem, perquè hi ha gent que em diu, és que jo estic al sol i em sento bé, no? Mm-hmm. Però el sol... té un efecte molt negatiu d'entrada. Després parlarem els següents, però el d'entrada. Nosaltres passem, tenim tothom un cronoenvelliment. Nosaltres tothom envellim. Passen els anys i anem envellint. I això és el que en diem el cronoenvelliment i que cadascú, segons la nostra genètica, que parlàvem abans, envellim abans o envellim després. Doncs, amb el sol apareix el fotoenvelliment, que vol dir l'envelliment produït per la llum del sol. Uh-huh. I aquest avança molt el nostre cronoenvelliment. Vol dir que ens fem vells molt abans de lo que ens tocaria per edat.
11: Clar.
8: Aquest és el primer gran conflicte amb el sol, des del meu punt de vista, perquè què fa? Que et surtin arrugues, que et surtin taques, sobretot a les zones descobertes, si pensem doncs, que sortim al carrer i no pensem en posar-nos filtre solar abans de sortir de casa. Clar. Llavors, cara, colles, cot, dors de mans i cames, que és el que acostumem a portar més destapat. Mm. Avui en dia les modes també la panxa, sí, això, sí, però sí. No és lo habitual o lo més freqüent anar per Barcelona amb la panxa en l'aire. Doncs apareix, llavors, en totes aquestes zones descobertes, doncs això, apareixen les taques, les arrugues, aquells escots que quan ha arribat la gent, ai, què puc fer jo per aquest escot? I després, a partir d'aquí, apareixen les lesions que en diem precanceroses, una sèrie de taques que són precanceroses, i després ja apareixen les lesions canceroses. El que passa una cosa que és molt bona, que és que nosaltres parlem de càncer de pell, el càncer de pell no melanoma, o el càncer de pell que podríem dir, per entendre'ns, que no et mata. Avui en dia tampoc els càncers ja maten com abans, això també ho tenim clar. Mm. Però és una manera perquè la gent tampoc no s'amoïni quan diuen és que tens un càncer de pell i ja la gent pues, es munta les seves pel·lícules. Yeah. No. Doncs hi ha una sèrie de càncers, el carcinoma vasocel·lular, que tu pots conviure perfectament, que l'únic que fa és que destrueix la pell per contigüitat, vull dir, va, com si t'anés rosegant, però que no et passa res. Això s'estirpa i estàs curat. O sigui, nosaltres podem parlar d'una curació del càncer de pell el més habitual, de curació 100%. Si s'agafa des de l'inici, curació
11: 100%.
8: 100%, eh? Pràcticament, sí. És tan alta la curació que pràcticament. Més avui en dia, la veritat és que la gent té més cura de la seva pell i va abans al metge. I aquell granet que no acaba de marxar i que se li fa una crosteta i torna a sortir el granet
11: sí,
8: i una altra crosteta...
11: Sí, tu vas a mirar a veure què passa.
8: Ja vas dir, escolta, què passa amb tanta crosteta? I et diuen, ep, això és un càncer de pell, tranquil, que li trec. I ja està. està curat. I després ja hi ha pues, altres lesions que ja són més importants i arribem al melanoma. Què passa? El melanoma, quan parlàvem abans, fa molts anys, de melanoma, també ja dèiem, mare de Déu, això és un drama terrible. Però, avui en dia, tot i que en diagnostiquem molts més, i n'hi ha molts més, les xifres són escandaloses, sí que és cert que també les diagnostiquem abans.
11: Clar.
8: Per què? Perquè la gent ja veu, ha sentit, gràcies a programes com el vostre, i això, una taca fosca, això, vés a veure. Mm. Perquè, mira, és una sort anar al metge que digui, no, tranquil·la, aquesta
11: no
8: taca
11: no
8: és res.
11: Sí, sí, sí. Sí. Eh?
8: O
11: no,
8: si
11: millor
8: és
11: que
8: algo,
11: la traiem.
8: Millor que la traiem.
11: I ja està. O primer la cremem i, si no, després ja la traurem.
8: Exacte.
11: No?
8: Sí. Bé, doncs tot això, el sol, doncs fa que tot això augmenti. Tant els bons, per dir-ho d'alguna manera, sí, sí, com sí. Aquests altres que són de més... que ens donen més
11: feina. Per tant,
8: feina.
11: Protecció a tots els llocs abans de sortir, perquè sí. He vist que et pot durar la protecció solar unes 4 hores,
8: sí,
11: una cosa
8: sí,
11: així.
8: Sí, com a molt.
11: Vull dir que no cal anar a fer-te un bany i posar-te la protecció just abans d'entrar a l'aigua. No,
8: no
11: si
8: clar que no.
11: A casa,
8: abans,
11: millor.
8: Abans. I...
11: anava a dir, protecció 50 o més...
8: Més, sí, sí.
11: 50.
8: Ara,
11: plus,
8: ara ja hi ha
11: el 50 plus,
8: que vol dir que està per sobre del mes, del 50.
11: Sí, això del 30 ja ha passat a la història,
8: Però el 30 no serveix per res.
11: No serveix per res. O que hi ha gent que diu, no, 50 jo no, jo 30.
8: No, jo 30, i abans
11: ja
8: hi ha 10 i 4,
11: sí,
8: i jo...
11: Sí, però, no, abans et posaven oli per estar més morenos.
8: Coca-Cola, coses d'aquestes.
11: Coses d'aquestes.
8: Que passa que avui en dia també s'ha avançat molt la cosmètica i tot s'ha avançat molt, afortunadament. I llavors tu pots fer la fotoprotecció tòpica amb les cremes pertinents i també pots fer oral, sense que
11: amb unes pastilletes, també.
8: Amb una pastilleta al dia, durant l'estiu.
11: Ah, sí?
8: Sí, això ja fa temps que ho fèiem, sobretot per segons quines malalties, perquè hi ha malalties, hi ha pells que no toleren la pell de cap manera i agreugen malalties, i llavors ja fèiem que formulàvem, però ara avui en dia ja hi ha molts tipus de preparats, i que són coses relativament senzilles, és a dir, que hi ha una sèrie d'antioxidants, com per exemple la vitamina C, la vitamina D, la vitamina B3, la vitamina E. Després hi ha també fotoprotectors que són vegetals, com el Polypodius leucotomus, això és el que heu de buscar, que estiguin a les pastilles que es venen a la farmàcia.
11: Però clar, després hi ha aquell moment que hi ha metges que et diuen 10 minutets de sol sense cap protecció, en una hora que no et faci mal, perquè necessites aquesta vitamina.
8: La vitamina D,
11: sí.
8: Només amb 7 minuts, 7, mira que t'ho dic, 7 minuts al dia, d'estar a la llum del dia, no cal que sigui sol directe, amb això tenim prou per sintetitzar la quantitat de vitamina D que som capaços de sintetitzar a partir dels raigs ultraviolats del sol.
11: Imagina't.
8: O sigui que això, tot això són bulos, són coses perquè la gent també li convé dir no, pren el sol, aquestes coses, i no és així.
11: Clar. Aquestes cremes, les que deixen la pell més blanquinosa, són millor que les que són transparents i sembla...
8: Sí. Sí, clar, clar, perquè porten el diòxid de titani i així que aquestes són les que es posen a les criatures.
11: Sí, que les embadurnen del tot. Sí.
8: El que passa que aquestes que deixen tan blanc i que durant molts anys els adults no s'han posat, ara avui en dia ja hi ha fórmules que porten això, és a dir, que són filtres físics, és a dir, que fan una barrera entre els raigs ultraviolats del sol i la teva pell, i t'aïllen del sol. Doncs amb una cosmètica fantàstica. Jo són els que faig servir cada dia. O sigui, és que a més m'encanten, són supercosmètics. I n'hi ha, s'han de comprar a les farmàcies.
11: A les farmàcies.
8: Jo no tinc farmàcia, ni tinc cap negoci, ni tinc res a veure a la farmàcia.
11: I l'any passat segurament ja no serveix.
8: Si estava oberta, segur que no. Quan em diuen, és que l'any passat vaig comprar una crema i em va quedar. Dic, malament, vol dir que no te n'has posat gaire.
11: Clar.
8: I segona, que la que t'ha sobrat, al cap d'un any, ja no està.
11: Ja no serveix.
8: Això ho posa en els tubos,
11: no ens ho llegim.
8: Posen la data de caducitat, el temps que et dura un cop està oberta. En fi, tota la informació hi és.
11: Hi és. Si tenim una cicatriu, allò tapat...
8: Sí, millor que no li toqui el sol.
11: Millor que no,
8: a veure, depèn de si és molt recent o no. Però les cicatrius durant temps estan treballant les cèl·lules allà perquè necessiten
11: regenerar-se. Sí,
8: llavors una cicatriu recent al sol doncs fa que cicatritzi pitjor o es noti més durant més temps.
11: I tot el que fem més sovint a l'estiu, com per exemple tenir el cap tot el dia sota l'aigua, tant en clor com amb aigua salada, o depilar-nos perquè no volem tenir que se'ns vegin els pèls de les cames, de les aixelles, de les, sí, els engonals, tot això per la pell, què?
8: A veure, moltes vegades depèn de les cures posteriores que fas després. Per exemple, després de depilar-te, hi ha un error que fa un percentatge altíssim de persones quan es depilen. Persones, perquè ara els homes també es depilen.
11: Sí.
8: Llavors, quan et venen amb aquelles foliculitis, o venien amb aquelles foliculitis tan tremendes al pit, a l'esquena, a les cames, és que la pregunta era fantàstica perquè jo ja sabia sempre la resposta. Què et poses després de depilar-te? Perquè t'has depilat, oi? I deia, com ho sap, doctora?
11: No, és que...
8: perquè, esclar, perquè aquesta foliculitis és típica. I què has fet després de depilar-te? Oh, una bona crema hidratant. No! Quan tu et depiles, tant si és amb cera com si és amb làser, tot, és com si deixessis un forat, dir-ho així, deixes allà on hi havia el pèl, queda
11: un foradet,
8: un foradet microscòpic, que sí, no es veu. Sí, sí. Allà s'hi queda depositada la crema. I clar, no. I el que s'ha de fer és posar esperit de vi, alcohol.
11: Alcohol, sí, està, això quan et depil, vas a un lloc a depilar-te, sí, ja t'ho fan. A vegades no, eh? Ah, doncs a mi.
8: A vegades no.
11: D'acord.
8: Ah, això és el que ens ha escoltat a
11: clar,
8: la ràdio.
11: Clar, clar, ho sap, sí, sí, sí, sí.
8: Perquè llavors s'ha de posar alcohol, perquè què fa? Fa és astringent, un líquid astringent, i aleshores tanca el poro. I llavors impedeix que passi això, de la foliculitis, que és molt típica, molt típica, molt típica. El cabell, després de quan surtes del mar o de la piscina, passa per la dutxa i posa't aigua normal, aigua
11: abans,
8: corrent.
11: Abans, si hi ha després, dutxa clar, a la platja, millor, eh?
8: Millor
11: que,
8: i ja
11: que
8: està.
11: Que no portar la sal, no hi ha gent que diu, sí, no, m'espero, sí, perquè ui, és bo per la pell,
8: no,
11: la sal.
8: No, ja m'han dit també alguna vegada, no, és que per pentinar-me bé m'han dit que em deixi la sal del mar, que quedaré estupenda.
11: Home.
8: Millor treure-la, la sal, sí, i a la pell.
11: Del
8: i a la pell
11: cos
8: també,
11: i del cabell, no?
8: I la pell, i posar-ho
11: ja,
8: hidratant. I la pell, doncs ben hidratada, després de la dutxa, amb un sabó hidratant, això està molt bé. La llet hidratant l'hauríem de fer servir tot l'any.
11: Sí.
8: Tot l'any, sempre, sempre.
11: Més que l'oli, eh? Pel cos?
8: Sí, o si no, sabors d'oli.
11: Sabors d'oli, sí, sí.
8: Ara també n'hi ha molts. Sí, n'hi ha molts a la farmàcia, molt bons,
11: que són bons, sí, sí.
8: Molt bons. Això
11: i
8: sí
11: que netegen
8: que
11: igual, però és un sabor d'oli.
8: I sabor d'oli, sí, sí, i et deixen la pell molt suau i molt hidratada.
11: Doncs una altra classe magistral, ara de cara a l'estiu, de la doctora Lola Bou. Moltíssimes gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.
11: I que passi un bon estiu, i així de blanqueta, que es mantingui, sí, amb el barret, les ulleres, el que sigui, i la protecció 50+.
8: Moltíssimes gràcies, m'ha agradat molt tornar en aquest micròfon.
11: Home, tu diràs, casa seva. Moltes gràcies, bona nit.
8: Gràcies, bona nit.

0: potser no tothom ha conegut aquesta sardana, perquè jo la desconeixia tant i la conec gràcies a que he rebut una carta de la Federació de Colles Sardanistes de Barcelona Ciutat amb un CD, i aquesta que acabem d'escoltar es deia Puntejant sota els arcs, de Jordi Manyà i Cruselles, interpretada per la cobla principal de Llobregat. De fet, ens van escoltar el programa sobre, jo vaig dir en un moment que tenia dificultat, és veritat, per identificar sardanes noves de joves compositors, i ells ens han enviat un exemplar del disc que van gravar ara fa poc, les colles de sardana esportiva de Barcelona Ciutat, en què hi ha fins a 6 obres noves, una d'elles d'un jove autor, i és la que hem escoltat, és aquest CD Colles Barcelona, 75 concursos de la Mercè. Per tant, en David Gené, el president, que ens ha fet aquesta carta i ens han fet arribar aquest CD, i avui hem pogut escoltar aquesta sardana. Moltíssimes gràcies, molt. Moltes gràcies. Ens truca el 93-201-7474, la Maria Àngels, des de Caldes de Montbui. Bona nit.
1: Hola, bona nit, ignorants. Mira, la meva pregunta avui és la següent. Com s'hauria de fer perquè la data de caducitat dels productes estigués en un lloc més visible i una mica més gran, i sobretot la dels medicaments? Perquè normalment es posen en un lloc que has d'estar una estona buscant-la, sí, perquè és petit i sí, com mig amagat. És per saber si algú sap com es podria fer per canviar això.
0: Per canviar la mida, sí, perfecte. Sí, sí, estic sí, completament d'acord, Maria Àngels. Molt bé, sí, a veure si algú ens il·lumina.
1: Aviam.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: A vosaltres. Adéu, bona nit. Bona nit. Adéu.
2: Que no ens enredin. Carlos Baraíbar.
0: Aquesta setmana passada el terratrèmol de Veneçuela s'ha emportat bona part de l'atenció de tothom, i ja sabem, perquè ja estem entrenats, que en qualsevol situació d'emergència apareixen la desinformació i les notícies falses. Carlos Baraíbar, responsable de verificació de 3Cat Info, bona nit.
3: Què tal, bona nit.
0: Una mentida, Carlos, que va circular de seguida i que va contribuir a generar més confusió és l'alerta de tsunami. Realment hi va haver risc de tsunami?
3: Bé, d'entrada és cert que els terratrèmols van tenir l'epicentre a la costa i que quan són tan grans doncs hi ha un risc de tsunami, que pot ser real. Per tant, era raonable contemplar aquest risc d'entrada, però l'autoritat dels Estats Units, que monitoritza els perills de tsunami, va desactivar les alertes molt aviat i es va descartar ràpidament que hi hagués aquest risc. En aquest cas, com en moltes altres situacions d'emergència, és la dificultat més gran és la de fer arribar aquesta informació a la gent sobre el terreny, més amb les dificultats que hi havia de comunicacions. Amb el terratrèmol, com dèiem, hi ha hagut talls elèctrics de les telecomunicacions, i això ha complicat molt fer arribar aquesta informació a la gent que, a més, acaba de patir el mateix terratrèmol. En tot cas, a mesura que van anar passant les hores, ja va quedar clar que no hi havia risc de tsunami. Després han corregut moltes imatges, també, de suposats tsunamis, que eren imatges antigues del Japó, de Filipines, d'altres moments en què sí que hi ha hagut petits tsunamis.
0: A mesura que van anar passant les hores, es van anar parlant d'altres terratrèmols que havien passat, o una mica abans o una mica després del de Veneçuela, i s'especulava amb si estaven connectats o uns havien provocat els altres.
3: Sí, en aquest cas va circular molt una imatge que marcava en un mapa de la Terra un terratrèmol al Japó, una Califòrnia, una Papua Nova Guinea, una a les Filipines, i la veritat és que el mapa feia relativament, feia por, podríem dir, però és clar, si miréssim els mapes de terratrèmols cada dia, veuríem que cada dia n'hi ha. No cada dia n'hi ha com els de Veneçuela, evidentment, això també és veritat, però en qualsevol cas els sismòlegs consideren que no hi ha proves, no hi ha cap dada que sustenti que aquests terratrèmols que sí que van passar i van passar en 24 hores doncs estiguin relacionats els uns amb els altres. Clar, per situar-los en ordre, primer a Califòrnia n'hi va haver unes 5 hores abans dels de Veneçuela d'una magnitud de 5,6. Després, els de Veneçuela van venir seguits, com ja sabem, i al cap de mitja hora va haver-hi el del Japó de 6,9, també una magnitud molt gran. I després ja van venir els de Papua de 5,4 i una Filipines de 4,9. Però repetim, no hi ha cap vincle demostrat. De fet, en aquesta zona de Filipines doncs n'hi ha molt sovint, i uns dies després n'hi va haver un en el que fins i tot hi van morir 80 persones. Per tant, és una zona sísmica doncs molt habitual. Els que es van donar més junts, el de Veneçuela i el Japó, que aquests podríem dir, no, ostres, Veneçuela i després el Japó mitja hora abans, clar, això podríem especular el que volguéssim, però recordem que aquests dos llocs del món estan separats per 13.000 quilòmetres. A més, estan en plaques tectòniques que no es toquen directament i, per tant, no es pot dir de cap manera que un pugui haver estat la causa de l'altre de cap manera, i, per tant, no s'està donant cap hecatombe sísmica a la Terra.
0: Doncs moltes gràcies, Carlos, bona nit.
3: Gràcies, Marta, gràcies a vosaltres i a tots els oients. I...

Doncs ja hem aclarit més coses i més conceptes perquè no ens enredin, perquè en definitiva cada dia tenim tants motius perquè algú ens prengui el pèl, que està bé diferenciar una cosa de l'altra, com a mínim que tinguem clar el que és veritat, de veritat, i el que segurament no ho és. Arribem, el que sí que és segur i veritat és que arribem a la una de la matinada i això vol dir que baixen els nostres companys dels serveis informatius, que ens posem al dia del que és notícia i que després d'ells tornarem nosaltres a la segona hora del programa amb més preguntes, amb més respostes i encara més converses. Així que no marxeu a dormir. Us espero. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol de Veneçuela és de 1.450 persones mortes i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats. És de 17 espanyols morts i 150 desapareguts. A més, l'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez avisa que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
2: Estamos en horas críticas, en horas cruciales para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
1: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
3: L'Iran suspèn les negociacions amb els Estats Units pel final de la guerra a causa de l'augment de les tensions al Golf Pèrsic. Durant les últimes hores han continuat els atacs per part de totes dues bandes i Donald Trump ha amenaçat de posar fi a l'existència de l'Iran.
1: Presó provisional comunicada i sense fiança per a una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. El nadó va morir divendres a l'Hospital Taulí, on van alertar que tenia lesions compatibles amb possible maltractament.
3: Dos morts i un ferit en un accident provocat per un conductor temerari que fugia dels Mossos al districte de Sant Martí de Barcelona. El cotxe que fugia n'ha embestit un altre que estava aturat en un semàfor. Les víctimes són els conductors dels dos vehicles.
1: Arquitectes d'un centenar de països participen a Barcelona en el Congrés Mundial d'Arquitectes, inaugurat aquest diumenge a l'edifici de les Tres Xemeneies, a Sant Adrià del Besòs. Jaume Collboni diu que el Congrés ajudarà a promoure la Barcelona metropolitana de la pròxima dècada. Nova manifestació, la vintena, de les associacions de familiars de les víctimes de la Dana per demanar la supressió de l'aforament de Carlos Mazón.
3: S'ha fet per primer cop a Paiporta, que és on hi va haver més víctimes mortals. Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de les Víctimes Mortals de la Dana 29 d'octubre, ha denunciat que no es va fer cap tipus de prevenció els dies anteriors a l'aiguat. També ha explicat que no tenen cap relació amb l'actual president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
4: Nula. Ni buena ni mala, no hay ninguna. De hecho, el otro día, el miércoles de la pasada semana, estuvimos allí. No había nadie en la bancada azul, absolutamente nadie, no había ningún miembro. Pero los que estaban, el portavoz, el síndic del PP i el síndic de Vox no fueron capaces de mirarnos a la cara ni una sola vez.
3: Els manifestants també han volgut evidenciar el deteriorament que encara hi ha al municipi i als voltants. Aquest dilluns fa 20 mesos de les inundacions.
1: Esports, aquest diumenge s'han començat a disputar els setzens de final del Mundial. El primer duel ha estat Sud-àfrica 0, Canadà 1. Els canadencs són els primers classificats per a vuitens. Aquest dilluns es juga el Brasil-Japó i l'Alemanya-Paraguai.
3: El japonès Ai Ogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial després de la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè i Àlex Márquez cinquè.
1: Encara a motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i també del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer.
3: La selecció catalana de bàsquet ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost per 74-76. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada, quan va disputar un duel contra l'Argentina.
1: I aquest dilluns arrenca el torneig de tennis de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran els debuts del número 1 del món i vigent campió, Jannik Sinner, i el del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic.
0: Fins aquí les notícies.
5: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
6: Per aprofundir en tota mena de temes.
8: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquell lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no.
9: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. No.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. El 932017474 ens trucarà la Victòria des de Sabadell. Bona nit.
1: Bona nit, Marta i ignorants. Mira, volia fer una queixa perquè em sento tan impotenta.
0: Digues, a veure què ha passat.
1: Aviam, a l'agost passat, ara no tinc els papers davant, però no me'n recordo si va ser el 3 o el 7, però em van diagnosticar el Parc Taulí de Sabadell,
0: sí.
1: Em van diagnosticar despreniment de retina i una membrana que es tirava de la retina.
0: Sí.
1: Molt bé. El mateix metge em va dir, això és molt greu, s'ha de fer ràpid, tota la llista d'espera que tinc, vostè serà la primera. D'això fa 9 mesos. Si no calculo mal, de l'agost a la juny, em sembla que són 9 mesos, no?
0: O més.
1: O més. Perquè ja no clar, sé, no sé, estic...
0: 12 mesos farà, 12 mesos farà l'agost, sí, farà
1: exacte.
0: Un any a l'agost.
1: Exacte.
0: I estem
1: exacte.
0: Pràcticament a finals de juny, bueno, o sigui, bueno. 11 mesos.
1: Deixem-ho així. Molt bé.
0: I l'urgència? I l'urgència, on t'ha anat a parar l'urgència?
1: No ho sé. Bueno, porto entre 2 o 3 setmanes que m'han operat dues vegades de l'ull. I ara el dijous m'operen per tercera vegada a l'ull.
0: Però d'això del despreniment de retina o no?
1: Sí, sí, la membrana ja me l'han tret.
0: Ah, d'acord, d'acord.
1: Però a part de la membrana aquesta, es veu que se'm fan uns forats, no sé què històries, i tinc la retina no està... s'ha tornat a moure.
0: Vaja.
1: Vale?
0: Déu-n'hi-do, Victòria.
1: Jo li vaig dir al metge, dic, no li tiro la culpa a vostè, perquè és el sistema que va malament.
0: Ja, sí.
1: Però... Que vostè me digués allò i que passin 9 o 10 mesos.
0: Clar. Si era la primera de la llista d'espera, no vull saber la que fa número 50.
1: Vale.
0: Clar.
1: Vale.
0: I què li, i què li va dir el metge?
1: Que sí, anava dient que sí amb
0: que
1: el
0: sí.
1: Cap.
0: Clar.
1: Jo sé que ells no tenen cap culpa,
0: no,
1: però ho fan
0: clar.
1: Per atendre'ns.
0: Sí, sí, sí.
1: És el sistema que s'ha fallit totalment.
0: Total.
1: I la gent ens quedem a casa, no protestem per res, aguantem tot el que ens tira de sobre i estic, doncs això, molt enrabiada i tinc que petar amb algú.
0: Doncs aquí és el lloc adient per explicar-ho i deixar-ho anar. Victòria, espero que vagi bé la resta de coses que li han de fer i que ho superi tot,
1: no
0: d'acord?
1: Ja ho veurem el dijous, d'acord?
0: A veure, vinga, una abraçada.
1: Moltes gràcies, Marta. Bona nit a tothom.
0: Bona nit.
1: Bona nit.
0: La Roser, des de Ciutat Vella, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Què tal, Roser?
2: Aviam.
0: Digues.
2: El llibre que jo ara m'estic escoltant...
0: Sí.
2: Bé, no sé si hi ha versió en català, però jo el que estic sentint és en castellà, que es titula El chico de las bobinas.
0: De las bobinas?
2: Sí, es refereix a les bobines de cine, de pel·lícules.
0: D'acord.
2: Bé, aleshores, passa a Barcelona.
0: Sí.
2: I la primera part, que és la que ja porto escoltada, l'any 1945.
0: Uh-huh.
2: Bé, aleshores hi he trobat dues coses que a mi no em lliguen. Potser sóc jo la que estic equivocada, eh? Però, entre tots, aviam si m'ho aclareixen.
0: A veure.
2: Una parla d'un anunci escrit, anunci que portaven els tramvies o els autobusos,
0: sí.
2: Que anunciava Celebrino Mandri.
0: Sí.
2: Segons el llibre, Les pastilles, Celebrino Mandri. I a mi, jo no n'havia pres, però em sona que era en forma de granulat,
0: sí,
2: o de pols.
0: Sí, i tant. Jo en tenia a casa meva, a casa dels meus pares n'hi havia, a casa n'hi havia, mare meva.
2: Per això que al dir pastilles, o sigui, dir pastilles o comprimits, és igual. Però em va sonar estrany, vaig pensar, no, jo això ho recordo com un granulat.
0: Sí, que intentaves desfer-ho amb una miqueta d'aigua. Sí,
2: bé,
0: sí, sí.
2: Doncs ja és això el que jo a mi em semblava.
0: Ara, si després van acabar sent pastilles i va evolucionar,
2: això ja no ho sé. Bé.
0: Però
2: això,
0: ja t'ho dic jo que sí, eh?
2: Ja mos esportes un
0: part. Sí, i tant, casa meva, bé. I tant que n'hi havia.
2: L'altra cosa que no m'ha lligat és que parla, en dos moments, un cop de pujar i a l'altre de baixar la bragueta. Perdonin, en aquells moments les braguetes anaven amb botons.
0: Perquè això és any 1945, no dius?
2: 45.
0: Ah, aquesta és bona, eh?
2: Les camalleres s'hi van posar més tard.
0: Clar, clar.
2: Crec jo. O sigui,
0: a veure
2: fet,
0: si, algun modista, algun sastre que sàpiga si l'any 45 hi havia cremalleres a la bragueta. Sí, sí.
2: Sí, sí, però jo recordo els pantalons anaven amb botons.
0: Sí, sí, sí. És molt bona aquesta observació. Hi ha gent, Roser, que es dedica a buscar errors històrics en els llibres històrics, i t'has fet una mica això, eh? O sigui, els has trobat sense buscar-los. Sí. Està bé.
2: Sí, està perquè bé. És que mentre ho vas sentint, potser més sentint-ho que veient-ho, no ho sé. Mentre ho vas sentint, vas dir, ai, això...
0: Vols dir que era d'aquesta època? Sí, sí, sí.
2: Això no em sona.
0: Doncs a veure si algú ens ho corrobora o ho rectifica.
2: Exacte.
0: Perfecte, Roser. Vinga, moltes gràcies. Bona nit.
2: Adéu, bona nit.
0: Adéu. En Pep, des de l'Eixample, bona nit.
3: Bona nit, Marta, què tal?
0: Molt bé, i tu?
3: Mira, una abraçada per la Roser. Sóc el Pep Culer, sí, ens coneixem.
0: Sí, i tant. Ah, us coneixeu vosaltres dos.
3: Sí, l'altre dia ens va recomanar aquesta adrenalina, que ara me l'estic escoltant.
0: Ah, molt bé, mira. Va ser ella que ho va dir, sí.
3: Sí, sí, la vaig deixar, la vaig trobar i me la vaig deixar. I aquest cap de setmana he tingut bastant temps i bastant. He llegit tres novel·les.
0: Carai.
3: Una m'ha enganxat moltíssim, que la tornaré a llegir. Les altres dues, bueno, mira, són discretes i m'han fet bastant bé. Una es diu La Polaroid.
0: Què m'estàs dient?
3: I l'altra es diu Tres dies fora de casa.
0: Va, home, va. Pep, m'estàs fent broma. No.
3: Bueno, t'ho prometo, però és nupi. La Polaroid i Tres dies fora de casa. El que m'ha agradat moltíssim és els noms... Dos desitjos, o sigui, que són, tot de noms de dones, com es diu, ostres?
0: Tots els noms del desig.
3: Ah, això, tots els noms del desig. Aquesta m'ha agradat molt, com la trona de llegir.
0: Carai. Vale? Molt bé, Pep, escolta'm. Això sí que és.
3: Ja vaig... L'autora és la Marta Romagosa.
0: Ah, no, eh? Ah, sí? Ara ho sabia. Ara sí, ho sabia.
3: No? Molt bé. Home, que són els teus nens, eh?
0: Té 10 anys aquest llibre, eh? Just fa 10 anys, no. Sí, sí. Té 10 anys.
3: M'ha agradat molt la trona de llegir.
0: Doncs vinga, mira que bé.
3: I després, sobre l'altre dia vaig fer una pregunta sobre els autors. Com us ho feu per fer tants noms i tants noms en tots els personatges? I que no se repeteixin, perquè...
0: Home, el que costa no repetir.
3: És que costa moltíssim. Tants noms que hi ha i no repetir. Bé, un dia vaig llegir una novel·la que ni me'n recordo i va sortir una tal senyora Potter i no té res a veure amb el Harry, no? I, hòstia, està repetit, que això pregunto com us ho feu amb tants... Els noms, bueno, mira, els noms... Tots els noms van al cel, no? Però els cognoms i els altres cognoms... Bueno, no sé com us ho feu. No, investigació, no. Deu ser, no?
0: No, vas pensant i dius... A vegades agafes mitja paraula o mig cognom d'algú i mig cognom d'un altre i ho barreja i dius, mira, doncs em surt aquest senyor grata pujat, m'ho invento, saps? De grata cos i no sé què, al final. I si no, al final has de buscar també noms que siguin creïbles. O sigui, la història...
3: Això que sigui increïble, clar, exacte. Que no
0: també
3: siguin,
0: és així,
3: eh?
0: Sí, sí.
3: Després una altra cosa, mira, ara la Roser, que segur que m'està escoltant, hi ha molts audiollibres que el tema i això és interessant, però la persona que ho llegeix és que jo i molts companys hem deixat de llegir només per com parla, com ho narra, i hi ha ara últimament aquest, que últimament són de partir del 25-26, intenten fer la veu del personatge. Una persona gran, una persona joveneta...
0: Ah, ho teatralitzen, vols dir? Ho teatralitzen.
3: Ah, això,
0: en lloc de fer la narració, no? Ho teatralitzen.
3: Sí. Mira, n'hi ha uns quants, només et diré el títol, no? L'assistenta te vigila.
0: Sí.
3: D'aquests n'hi ha 4 o 5.
0: Sí.
3: I només, com ho llegeix la persona aquesta, és que ja no t'entren ganes de llegir.
0: Clar, clar, clar. Això
3: influeix molt, també, eh?
0: I tant, i tant, que influeix. Sí, sí. Sí, sí, tant que influeix.
3: Hi ha unes veus que són més agradables que les altres.
0: Que les altres, clar. Sí, sí. Déu-n'hi-do.
3: Hi ha algunes que, com jo, molts companys, que ho diem, ostres, aquesta m'agrada molt, però només la forma que te llegiu ja
0: et fan rere, et fan rere, sí, sí.
3: Sí, sí.
0: Molt bé, Pep.
3: Però això m'han agradat molt els teus, de moment, 4 llibres. Ah, bueno, i també he llegit els 28 metres.
0: Pep, si tu has llegit pràcticament tot, sí, no em dones temps a continuar escrivint, mare meva. No tinc
3: l'altre dia que vas entrevistant aquesta persona que era un indigent,
0: sí,
3: que havia estat indigent,
0: sí,
3: no?
0: Sí, que havia viscut al carrer.
3: Pues, bueno, pues també em va fer això dels 28 metres.
0: Sí.
3: Al final encara va tagar i sí. Em va agradar.
0: Doncs me n'alegro, Pep.
3: És molt bé la meva... és la primera vegada que felicito una autoautora, una escritora.
0: Doncs mira, escolta'm, jo contenta, Pep, d'acord?
3: Jo també.
0: Molt bé, doncs una abraçada. Bona nit. Adéu.
3: Gràcies, bona nit.
0: Adéu. En Frederic, des de les Corts a Barcelona, bona nit.
4: Hola, bona matinada, que dic jo. Una cosa, primer de tot, Marta, com han anat les vacances?
0: Bé, els dos dies juntats amb el cap de setmana han anat bé. Han anat...
4: Això, dos dies més un abans i dos després.
0: Sí, està bé, perquè estava una mica apuradeta i ara he pogut agafar forces per acabar. Sí, sí, sí.
4: Bé, pues ja està. Pues mira, ara estic jo molt enfadat, molt enfadat.
0: Per què?
4: Molt enfadat. Perquè jo de molt petit, de petit, jo tirava petardos, tirava coets, tirava de tot el que podia perquè en compràvem i no teníem diners, però en compràvem. Ara la gent es veu que s'ha acabat dels diners, perquè avui, en aquest moment, és verbena. En aquest moment és revetlla. En aquest moment. Perquè avui és la revetlla de Sant Pere i Sant Pau.
0: Avui és la revetlla o era... Espera't un moment.
4: Era ahir la tarda, que continua fins a la matinada d'ara.
0: I no ho has notat, no, que és revetlla?
4: Oh, no, gens, ni un coet encara, ni un sentit, ni un sentit res. Ara,
0: però això no va ser dissabte, perdona, eh?
4: No, ahir.
0: Revetlla de Sant Pere, a veure, un moment, revetlla de Sant Pere...
4: Ara és Sant Pere.
0: Ah, clar, el 29 de juny és Sant Pere. Tens tot ahir la nit, és a dir...
4: El diumenge a la nit...
0: Diumenge a la nit hi hauria d'haver hagut una revetlla que, clar, ningú està per revetlles el diumenge a la nit, no? Tothom està...
4: Exacte. Ni un
0: coet. I tu ho trobes a faltar, sí.
4: Home, moltíssim. Estic molt enfadat, molt.
0: Estàs molt enfadat.
4: I fogueres, que també feien fogueres.
0: Sí. Jo em vaig sentir, val a dir, dissabte a la nit que vaig pensar, és la revetlla de Sant Pere ja? I jo em vaig equivocar i vaig pensar, doncs sí, perquè em vaig sentir bastants dissabte a la nit. Potser la gent ho va avançar. Perquè no fos diumenge.
4: Sí, depèn dels llocs, potser en mantenia algun, que els hi sobrava, diguem-ho així. Sí, ja.
0: Exacte, els de Sant Joan no, però clar, antigament se celebraven les dues, tens tota la raó.
4: Això mateix. Sí, bueno, sí. De totes maneres, ja podem felicitar a tots els Peres i els Paus.
0: També.
4: Sant Pere i Sant Pau.
0: I Sant Pau, no ens oblidem, sí senyor. Molt bé. Perfecte. Val. Molt bé, Frederic, doncs no t'enfadis.
4: Llavors, doncs, un altre dia en farem un altre, perquè avui també hi ha hagut a la televisió, hem parlat de les autopistes, que Déu-n'hi-do.
0: El 30 minuts, sí, no l'he vist, no. Jo estava a l'autopista, no l'he vist.
4: Bueno, al final han aclarit que és el mateix, que falta el corredor del Mediterrani, sí. Que els vehicles pesats han d'anar pel tren i coses d'aquestes. Bé, no arreglarem res, eh?
0: Ai, senyor.
4: Bona matinada.
0: Igualment, Frederic, una abraçada.
4: I fins un altre dia. Adéu.
0: Vinga, igualment, adéu. En Jaume, des de Tàrrega, bona nit.
5: Mira, tinc una mica de resposta sobre això de les cremalleres.
0: Ah, doncs vinga, va.
5: Sí. A veure, en quin any passava el llibre?
0: El 1945, ha dit la Roser.
5: Vale. Passa que aquí, si posem context històric, la guerra es va acabar el 1939.
0: Sí.
5: Llavors va començar un blocatge molt fort. Que, bueno, l'autarquia, que no entraien productes de l'estranger.
0: Sí.
5: Les cremalleres bones ja són prèvies. Concretament, si vas a comprar, el que sigui, un bolso o el que sigui, si la cremallera és de la marca YKK, molt millor.
0: Però això ja, l'any 45 ja hi eren, dius, eh?
5: La marca YK és del 1934.
0: D'acord.
5: I es va distingir de les altres marques perquè van aprendre a fer cremalleres molt més bones, més ràpids que la competència. Mm. Llavors, abans del 1939, no sé fins en quin nivell havien arribat a vendre a l'estranger, perquè YKK és una empresa japonesa.
0: Clar.
5: Però ja és possible que, si no YKK, altres marques fossin molt bones en aquella època.
0: Mm-hmm. Molt bé.
5: Llavors, tinguem en compte que Barcelona... Abans del 1936 era el centre del món, per dir-ho d'alguna manera. Mm. Una ciutat, no potser al nivell de París i Londres, però sí molt bona. No és estrany que les classes altes portessin roba d'importació, fos amb cremalleres de vés a saber quin país, sigui la YK o una altra,
0: sí,
5: i a bones. Ara, això sí, jo sóc, per exemple, de classe baixa, i a casa tots els pantalons antics d'aquella època eren amb botons.
0: Clar, clar.
5: Sí, sí, sí, això sí.
0: Perfecte, sí, sí, perfecte. Doncs...
5: Llavors, confirmo en base el que deia l'anterior oient, que és un error sempre i quan no fos una roba especialment polida que pogués ser d'importació.
0: Sí, d'algú d'importació, perfecte. Molt bé, a veure què diu la Roser, doncs. Moltes gràcies, Jaume.
5: Gràcies a tu. Adéu, bona nit.
0: Bona nit. Va, anem a les preguntes contestades, correcte, que tenim, perquè és que si no, no tenim temps de fer-ho tot. Preguntes contestades. Va, que ho farem, aquest capítol, parlant d'helicòpters, perquè ja fa unes nits la Joana des de Barcelona feia aquesta pregunta-reflexió.
6: Jo he pujat diverses vegades en helicòpter i les pel·lícules, quan les veig, m'hi fixo en els helicòpters.
0: Uh-huh.
6: I per què els helicòpters, els pilots porten el volant, o com li vulguis dir, el comandament a la dreta, que són anglesos tots.
0: Doncs mira, li hem demanat al Filip de la Chiesa, no sé si es diu així ben bé, o es pronuncia així, que és pilot privat d'helicòpter.
7: En la majoria dels helicòpters, el pilot va assegut al costat dret. Com a excepcions, tindríem alguns helicòpters russos, l'Airbus H-130 o el MD-500, l'helicòpter d'en TC a la mítica sèrie Magnum. La raó d'això ve que el cíclic, el comandament que marca la direcció de l'aeronau, és molt sensible i la majoria dels pilots l'agafen amb la mà dreta, mentre que amb l'esquerra es manipula el col·lectiu, que serveix per variar el pas del rotor, per pujar i baixar, perquè ens entenguem. Com que els primers helicòpters eren molt rudimentaris, només hi havia un col·lectiu situat al centre de la cabina i el pilot havia d'anar a la dreta. Així mateix, amb la mà esquerra, el pilot també manipula interruptors, instruments o la ràdio, que estan també al centre de la cabina, sigui al davant, al sostre o entre els dos seients al costat del col·lectiu. Ja que hi som, amb els pedals variem el pas del rotor de cua, que serveix per contrarrestar la tendència que té l'helicòpter a girar sobre si mateix, per culpa del rotor principal.
0: Doncs, Joana, ja ho hem entès tot. Moltes gràcies al Felip de la Chiesa, pilot privat d'helicòpter, per donar-nos aquesta resposta. Què porta algú d'una llarga trajectòria professional en el món empresarial a fer un canvi de vida, deixar la seva responsabilitat i convertir-se en psicoterapeuta i acompanyar persones, entre altres coses, que volen treballar per compte propi o convertir-se en autònoms? Quantes vegades el desig per fer alguna cosa diferent queda aturat per la por, els complexos, el dir-se a un mateix «no me'n sortiré, no seré capaç»? Hi ha alguna manera de transformar aquest missatge per un «sí que sóc capaç, ho haig d'intentar, podré fer-ho»? L'escriptor i psicoterapeuta de Lleó, Javier Santos, acaba de publicar El cavallero de l'empresa andante, un llibre que no vol ensenyar ni convèncer, sinó, diu, acompanyar aquells que treballen, decideixen, tenen dubtes i tracten de sostenir els seus desitjos enmig de la voràgine de la rutina. Javier Santos, benvingut, bona nit.
8: Buenas noches, Marta. En primer lugar, muchísimas gracias por esta oportunidad y pido perdón. Pido perdón a tu audiencia y te pido perdón a ti, porque aunque puedo entender más o menos en catalán, no puedo expresarme en catalán, por lo tanto, perdón. En este
0: sentido. Només faltaria, perquè vostè és de Lleó, o sigui, que no cal que em parli català. Si un dia em vol aprendre, encantats, però diguéssim que no cal. A veure, vostè aborda en el món del treball dels autònoms a partir d'una mirada reflexiva i psicològica. La pregunta seria, actualment, en el món d'ara, actual, hi ha molts quixots que no s'atreveixen a lluitar contra els gegants, és a dir, contra la por, la burocràcia, la soledat, de totes aquelles decisions que prenen? Això és així? Hi ha molts quixots encara que no s'atreveixen?
8: Bueno, yo creo que solemos pensar que el mayor enemigo del emprendedor es el mercado, la burocracia o la competencia. Mi experiencia es otra. El mayor enemigo suele ser el lugar desde el que cada persona interpreta todo lo que vive. Mira, fíjate, dos personas pueden enfrentarse exactamente al mismo problema y reaccionar de dos formas completamente distintas. Una abandona y la otra emprende, ¿no? Por eso llevo años investigando una pregunta que me parece mucho más interesante. ¿Por qué personas inteligentes toman decisiones que ellas mismas lamentan? Creo que antes de librar cualquier batalla empresarial, existe una batalla invisible que ocurre dentro de nosotros. Ese es mi enfoque.
0: Una batalla amb un mateix, ¿no? Con uno mismo.
8: Exacto, exactamente.
0: En aquest llibre, El caballero de l'empresa andante, hi ha un relat, una mirada de l'autor, i això és molt curiós, uns exercicis que estan basats en una tècnica coneguda com d'alliberament emocional. I al final de cada capítol hi ha un QR perquè el lector doncs, faci la foto, obri aquell QR i pugui fer uns exercicis. A veure si som capaços, Javier Santos, d'explicar per ràdio als oients d'aquest programa que tots som ignorants perquè es diu així el programa, però volem aprendre moltes coses. A veure si podem explicar en què es basa aquesta tècnica.
8: Mira, en primer lugar te voy a explicar que mi trabajo no parte del estudio de la conducta como punto de partida, sino como el efecto de algo más sutil que es la causa. Entonces yo estudio la estructura desde la que esa conducta se puede inevitable. Entonces, para ello me apoyo en herramientas que ayudan a observar algo que normalmente pasa desapercibido. Cuando estamos muy activados emocionalmente, nuestro psiquismo, es decir, todos los procesos, tanto mentales como emocionales, interpreta la realidad de una manera determinada. ¿Qué ocurre cuando regulamos ese estado interno? Bueno, pues que normalmente muchas personas descubren entonces que el problema sigue siendo el mismo, pero ellas ya no lo interpretan de la misma manera. No cambia la realidad, cambia desde dónde la interpreta. Y eso modifica las decisiones que toman con mayor claridad, con mayor racionalidad. Entonces, ese es el enfoque que me permite abordar la técnica EFT Tapping. Me permite, de alguna manera, quitar, vamos a decir así, una subcapa que está haciendo que la vibración te desequilibre y veas una realidad, pero desde los miedos. ¿Me he explicado bien?
0: Sí, sí. Aquesta tècnica és dar golpecitos, no? Donar copets a diferents parts del cos. Jo he estat, perquè no ho coneixia, he estat llegint algun article i he llegit que són tècniques que també es fan servir amb persones o, sobretot, nens i nenes amb traumes, jo què sé, després de grans catàstrofes, que mira, ara posem el cas dels terratrèmols que hi ha hagut a Veneçuela, és així? Podem explicar aquest tipus de tècnica? És a dir, que tu, a través d'aquests tocs que vas donant a diferents parts del cos, li estàs introduint, a la plasticitat del teu cervell, que les coses no s'han de veure d'aquella manera com les veies abans. No sé si és això ben bé. Javier.
8: Sí, sí. Mira, has mencionado una cosa muy buena. Esta técnica, se utiliza en Estados Unidos en colegios donde ha habido atentados con armas de fuego para reubicar emocionalmente a los niños. Niños de 11 años. No estamos hablando de niños, vamos a decir, adolescentes. No, niños de 11 años. Se ha visto que se reubican muy rápidamente y que además mejoran rendimientos escolares. A mí me parece una pregunta muy interesante lo que estás diciendo, porque, a ver, muchas veces hablamos del cerebro y del psiquismo como si fueran lo mismo. No lo son, ¿vale? El cerebro es el órgano ejecutor, por decirlo así, y el psiquismo es la forma en que vivimos, interpretamos y damos significado a lo que nos ocurre. De alguna manera, la técnica que consiste en darse golpecitos, pero ¿por qué? Para que me entiendas, EFT son las siglas de Emotional Freedom Techniques o técnicas de liberación emocional. Le llaman también la acupuntura de las emociones. Es decir, está basado en la, ciencia oriental, en la cual estamos atravesados por meridianos. Cada vez que existe una alteración emocional por las circunstancias, como que esos meridianos, voy a decirlo metafóricamente, son como tubitos que se atascan.
0: Sí.
8: Como cuando las tuberías en otoño se atascan con las
0: sí, sí, hojas. O la cal en las tuberías, sí, sí, sí, de acuerdo, antesos.
8: Pues entonces, ellos, los orientales, piensan que esos meridianos lo que hacen cuando tú los quitas ese taponamiento, recupera la energía vital. Ellos le llaman el ki, el chi, la energía vital. Que fíjate, es muy curioso, porque el psiquismo, la palabra psiquismo, que vamos a decir, abunda, o sea, abarca todos los procesos mentales, emocionales, proviene de la palabra psique, del griego. Y en griego, psique significaba alma, energía vital. Es lo mismo, si nos damos cuenta en este sentido. Entonces, mi trabajo se centra ahí precisamente. Cuando una persona vive una experiencia traumática, o una situación de mucho estrés, muchas veces no cambia lo que ha ocurrido. Lo que queda alterado es la forma en que su psiquismo interpreta esa experiencia. Entonces, EFT, o las técnicas de regulación emocional, lo que ayudan a las personas es a disminuir ese nivel de activación mental, emocional, para que puedan relacionarse con esa experiencia de otra manera. Cuando cambia la forma de interpretarla, también cambia la manera en que el cerebro, el cuerpo y la conducta responden a esa situación. ¿Por qué? Porque hay una cosa, que el cuerpo reacciona antes que, vamos a decir así, el síntoma más, el último síntoma del estrés y la ansiedad. El cuerpo empieza a dar señales. Esto tiene un nombre ya en neurociencias cognitivas. No nos vamos a meter ahí, pero, o sea, está muy estudiado, ¿vale? Entonces, directamente, a mí lo que me interesa, por decirlo así, es desde qué lugar está interpretando la realidad esa persona, porque ese lugar es personal e intransferible. Me explico, la técnica está aplicada para que cada persona, desde su propia vivencia, en primer lugar empiece a bajar la vibración. Sabéis que en neurociencias cognitivas ya se ha medido la vibración de los sentimientos y de los pensamientos. Pues la vibración de los sentimientos es la que dirige que se active, vamos a decirlo así, la conducta de supervivencia, y lo que intentamos es calmar esa alarma interna para focalizarnos desde la conciencia más, vamos a decir así, más consciente, perdón por la redundancia.
0: Claro.
8: Entonces, esa técnica lo que ayuda es a hacer esto. Yo la mezclo con psicoanálisis. No vamos a decir, porque las frases en psicoanálisis son muy importantes. Tienen un significado cada palabra que decimos.
0: Les frases que repeteixes, que vas dient, no? Les que vas repetint.
8: Exacto, exacto, sí, sí, sí. Y esto lo que te permite es redirigir la conciencia desde el punto de vista que, a ver, tú cuando estás en modo, vamos a decirlo así, de supervivencia, estás solamente viendo una parte, tengo que huir, tengo que sobrevivir. Sin embargo, no eres capaz de analizar la otra parte, el otro polo que se llama. Y entonces, lo que sí quiero conseguir es sobrevivir. Lo que no, es lo que yo tengo que resolver en mí. Y eso, a base de expresar primero lo que tú sientes, porque parece una tontería, pero alguna vez habrás visto a un niño que le quitas en un juguete, ¿verdad, Marta?
0: Sí, sí.
8: ¿Qué es lo primero que hace? Expresarse emotivamente.
0: Totalmente.
8: Llora, grita, agarra. Entonces, cuando tú, como adulto, no tienes esa posibilidad, estás, de alguna forma, negando tu reacción natural, que es decir, esto no me gusta, no lo apruebo y no lo acepto. En el caso de los adultos, vamos a decir así, por la sociedad, por las circunstancias, nos lo prohibimos y empieza ahí lo que se llama la rumia mental. Entonces, lo que yo aprendí a través de esta técnica, en primer lugar, es dejar a esa parte, que el niño interior herido es nuestro inconsciente, la conducta del yo, el ego, tiene que poder expresarlo. No vamos a coger y expresarlo delante de las personas, ¿no? Pero yo puedo en mi casa o en un reservado hacerlo yo solo y empezar primero a verbalizar lo que siento. ¿Para qué? Para que esto, por neurociencias cognitivas, cambie la vibración de lo que me está haciendo la vibración del sentimiento, que es la que a mí me està desequilibrando i poniendo en modo de supervivència.
0: Mm-hmm. Sí, sí. Que estic pensant que segurament hi ha gent que veu aquestes tècniques amb una mica de escepticisme, però la pregunta seria quin tipus de persones fan aquest tipus de teràpia? O quin perfil de, no sé si d'emprenedors o de directius necessiten aquest tipus d'ajuda?
8: Mira, yo diferencio dos tipos de persona. Por un lado están, bueno, pues quien buscan una reubicación emocional y mental, porque atraviesan un momento pues de ansiedad, bloqueo, estrés, o simplemente porque sienten que lleva demasiado tiempo repitiendo los mismos patrones y no encuentran una solución.
0: Claro.
8: Pero por otro lado, están simplemente quienes quieren comprender mejor cómo funciona su propio comportamiento humano. A mí me apasiona. Hay una lógica conductual inconsciente que muy poca gente habla de ella. Y, por ejemplo, ¿qué hacen que dos personas vivan una misma situación y cada uno se enfrente de una forma distinta a la misma situación? Porque a veces sabemos perfectamente lo que deberíamos hacer y aún así hacemos lo contrario.
0: Sí,
8: el que fuma, pues sabe que no le va bien. ¿Por qué no deja de fumar, no?
0: Sí.
8: Entonces, ahí hay una estructura detrás de ese comportamiento que te hace, vamos a decir algo que parezca mentira, que tú la elijas inconscientemente. Entonces, hay una parte muy personal en cada persona, en cada conducta, ¿no? Entonces, yo trabajo con personas que buscan eso, o reubicación, o personas que buscan herramientas para conocerse mejor. Pueden ser directivos, emprendedores, profesionales, o simplemente personas implicadas en, oye, yo quiero conocer mejor cómo puede tener una vida más, vamos a decir, bonita, más feliz, porque entender cómo funciona nuestra mente no es un lujo, es una ventaja para vivir, para decidir, para relacionarnos mejor con nosotros mismos y con los demás.
0: És interessant, perquè a més, clar, tot i que el llibre es diu El cavallero de l'empresa andante, que fa moltes referències a persones que tenen ganes de ser autònomes, de fer projectes propis, hi ha un moment en el llibre que diu no fa falta tenir una bona idea, fa falta una raó que ens emocioni, un sentiment que ens mantingui drets quan la realitat es complica. Jo pregunto, Javier Santos, això serveix per tots els àmbits de la vida? Si jo sóc una patidora, sempre estic patint, no em crec a ningú, a través d'aquestes tècniques jo puc canviar això a la meva vida? No cal que només sigui perquè vull fer una nova feina i ser emprenedora i inventar-me un nou ofici. No, ho puc aplicar a la vida diària, això?
8: Yo personalmente lo hago y mis clientes, alumnos lo hacen. No tienes por qué creer en ello, en primer lugar. Yo soy de los que digo, mira, no te creas nada, yo soy el primer escéptico del mundo, aquí hay que probarlo. Entonces, de alguna forma, yo el enfoque que le doy es para que sirva para la vida. Si no, no me involucraría. ¿Por qué? Porque la conducta sirve para cualquier faceta de tu vida. ¿Por qué no solo sirve para emprender? Sirve también para mantener una relación, educar a un hijo, atravesar una enfermedad o empezar eso, cualquier proceso nuevo. Mira, las personas rara vez abandonamos cuando las cosas se nos ponen difíciles. Normalmente abandonamos cuando dejamos de encontrar sentido a lo que hacemos. Por eso creo que de alguna forma no es buscar objetivos en la vida. Necesitamos comprender desde dónde los estamos persiguiendo.
0: I sentir-los de veritat.
8: M'explico?
0: Sí, sí, sí. Sentir de veritat el que volem fer i a por ello. Javier Santos, psicoterapeuta, màster en psicoteràpia i amb aquest llibre que tinc a les mans, El cavallero de l'empresa andante. Moltes gràcies per parlar amb la nit dels ignorants i per fer-nos menys ignorants sobre aquestes tècniques per intentar canviar la nostra psique, no? Ens ha quedat clar. Javier Santos, moltes gràcies. Bona nit.
8: Muchas gracias a vosotros, bona nit i bona hora.
0: Molt bé. Bona nit i bona hora.

0: La nit dels ignorants. Un programa per fer-nos més savis. Amb Marta Romagosa. La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
2: Els tarats ens trobem en el camí. I en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
1: On es va assajar, això?
2: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà, que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
3: Imagina't, és una visió.
2: Va deixar els faros oberts. I de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
1: Als Estats Units això acaba amb trets.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: La millor hora del dia.

0: Contes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
1: Doncs no us ho creureu, però és l'última setmana de la temporada i és l'última setmana dels contes per anar a dormir. Anna Maria Ricart, bona nit.
2: Bona nit, fa molta paneta.
1: Fa molta paneta. Qui em llegirà el conte per anar a dormir a mi ara?
2: Ja.
1: Et trucaré. Truca'm. I me'l llegeixes
2: tu a mi. Jo te'l llegeixo.
1: Perquè ara això m'has creat com un hàbit i va molt bé per relaxar-se abans d'anar a dormir.
2: Sí.
1: I ara m'hauré de posar en un... Em posaré els podcasts de cada setmana.
2: Per exemple.
1: No?
2: Segur.
1: Anem al primer i anem setmana a setmana.
2: I anar recordant què hem fet.
1: Mare meva, Déu-n'hi-do. Doncs últim capítol... Vaja, última setmana dels contes per anar a dormir. I a qui has triat per acabar la temporada?
2: Doncs per aquest final de temporada... He escollit un... Ara no em matis, tu, eh?
1: Ja veuràs.
2: Un recull de contes que es titula Tots els noms del desig i que va ser la primera obra d'una autora que es diu Marta Romagosa.
1: No. En sèrio, que has fet això?
2: Fem una cosa, Marta.
1: No, em moro de vergonya. Anna Maria, em moro de vergonya.
2: Fem una cosa. Fem com si la Marta Romagosa no fossis tu i fos algú altre, val? I si fos algú altre, jo ara explicaria una mica qui és. La Marta Romagosa, em dones permís, ho puc fer?
1: Vinga. Explica, tu sola has entrat al jardí i tu soleta sortiràs, eh?
2: Perdó, eh? A veure, qui és la Marta Romagosa? Doncs és periodista i és escriptora. La seva carrera com a periodista ha estat molt lligada a Catalunya Ràdio, sobretot als serveis informatius. Entre altres coses, ha estat editora del Catalunya Matí, del Catalunya Vespre, de l'Informatiu del Migdia, cap de la secció de Cultura. Ha format part de l'equip del Matí de Catalunya Ràdio, editora del Catalunya al Dia, de Catalunya Informació. I realitzadora de programes com ara El Mirall. Tot i això, hem de dir que la Marta, nascuda a Cornellà de Llobregat, va començar a Ràdio Cornellà. Però des dels inicis dels anys 90 ha estat vinculada a aquesta emissora i ara, des d'aquesta temporada, com tots sabeu, dirigeix i presenta
1: Quina
2: la nit
1: sorpresa.
2: Dels ignorants. Ella és una de les veus característiques de Catalunya Ràdio que deus agafar taxis i t'ho deuen dir.
1: No agafo gaire taxis.
2: Ben fet.
1: No gaires. Algun.
2: Pel que fa a la seva faceta d'escriptora, ella en alguna entrevista ha dit que sempre ha escrit, sí, però que ho guardava en un calaix, fins que, animada per l'editora Esther Pujol, es va decidir a publicar. I, com dèiem, va inaugurar la seva carrera amb el recull de relats Tots els noms del desig. I no es va aturar aquí. Després van venir 22 homes i un desig i la Polaroid i altres relats. Després es va passar la novel·la amb 3 nits fora de casa i l'any passat va publicar una altra novel·la, 28 metres.
1: No ho sabia. Que interessant. Què més?
2: La Marta és curiosa per naturalesa.
1: Ah, sí?
2: Sí, i molt sovint la llavor dels llibres que escriu o dels contes es troba en algun fet que li ha passat a la vida real o que li ha despertat curiositat. La realitat l'inspira, diu. És periodista i això es nota. Transforma allò real en material literari.
1: Mare meva.
2: Llavors, Tots els noms del desig és un llibre del 2016, o sigui, ja ha fet 10 anys,
1: imagina't. Sí, és molt fort.
2: Això és molt fort,
1: sí.
2: I que hi trobem, doncs, els desitjos de 22 dones convertits en conte. El desig de les dones és el centre en aquest recull. Són desitjos expressats o amagats, que es duen a terme o no es duen a terme. Ai, m'ha fet gràcia descobrir i rellegir aquests contes que contenen la llavor de temes que veurem després a les seves novel·les.
1: Tot és un cercle. Tot està relacionat,
2: tot està lligat, és molt fort. I com a curiositat pels nostres oients, direm que els contes que porten per títol el nom d'una dona. Cada conte és el nom d'una dona.
1: Molt bé.
2: I que avui llegirem el que du per títol el nom de Sílvia.
1: Has triat el Sílvia?
2: Sí.
1: És el primer, oi? Recordo.
2: És el que obre el recull.
1: Escolta'm, podem fer una cosa, perquè jo em moro de vergonya i jo no vull ser aquí. Llavors, pots llegir els contes tu aquesta setmana, ja que és l'última?
2: Val.
1: Com ho veus?
2: Sí, endavant.
1: Perquè es queda molt malament que jo llegeixi.
2: Perfecte. Doncs mira, farem Sílvia, Helena, Inés, Elisenda i Marian. Ja te'ls avanço,
1: ja
2: els que farem
1: avances.
2: Aquesta setmana.
1: I jo no vull saber res, jo no hi sóc, i tu mateixa. Tu, endavant.
2: Val.
1: Doncs vinga.
2: Vinga. Tots els noms del desig, de Marta Romagosa, publicat per Rosa dels Vents. I avui començarem amb el relat que es diu Sílvia. Vaig fer 40 anys un dijous de tardor. No tenia vacances, però vaig decidir fer festa per poder gaudir d'un dia tan assenyalat. El meu company també treballava i vam acordar que la celebració la faríem l'endemà, que era divendres, amb un sopar romàntic en un bon restaurant, dels cars de debò. El canvi de xifra em feia sentir vertigen. El 4 al capdavant enterrava moltes il·lusions, molts desitjos no acomplerts, que amb tota probabilitat ja no veurien la llum. Amb els anys et conformes amb el que t'arriba i sovint erròniament deixes de lluitar pel que volies aconseguir. No tenia una vida insulsa, no era infeliç, no buscava res que no tingués al meu entorn. No em creava cap nou objectiu perquè pensava que ja estava bé amb el que tenia. No em volia complicar la vida. Potser m'apuntaria a algun curs nou per aprendre a fer sushi a casa o a unes classes de piano, bàsicament per aprofitar el Yamaha, que un dia vaig comprar, vés a saber per què, en un web de segona mà, i que ara presidia el menjador orfe d'unes mans que li donessin vida. Sempre m'havia agradat fer anys. Cada vegada que el celebrava pensava que em convertia en millor persona i fins i tot en una dona més interessant. Al despatx de l'asseguradora em valoraven prou, em sentia part d'un equip i els meus caps mai no es van queixar de mi. Però aquell dijous de novembre el vaig dedicar intensament a celebrar el 40è aniversari del meu naixement. Feia un dia assolellat, si bé començava a bufar un vent fred, i Barcelona era un formiguer de turistes que badaven per tot arreu. Mai no anava als museus ni a visitar els monuments més emblemàtics de la ciutat. Només ho havia fet una vegada, feia una colla d'anys, quan em va venir a veure una amiga danesa de joventut. Recordo que la vaig portar a contemplar la inacabable Sagrada Família i també va voler anar fins a la muntanya de Montserrat per veure núvies vestides de blanc, deia. Tret d'allò, sempre havia dedicat més temps als museus de les ciutats estrangeres on viatjava cada estiu que no pas als de la meva pròpia. I vaig pensar que ja era hora que entrés a la Casa Batlló. Sempre m'havia apassionat Gaudí i les seves sinuoses formes. Vaig sortir de casa i em vaig encaminar cap al Passeig de Gràcia. Vaig fer la cua corresponent per pagar i accedir a aquesta joia del modernisme català. Era com entrar en una casa encantada, plena de gent que s'aturava a cada racó a pas de tortuga. M'hauria agradat tancar el lloc només per mi, perquè notava que tot em parlava i necessitava dedicar uns minuts a cada espai de la casa. El sol entrava pels finestrals de colors de l'estança principal i mentre jo observava des d'allà dalt la tirallonga de turistes que continuaven fent cua per gaudir d'aquella magnífica obra arquitectònica, vaig observar un home jove, camallarg, vestit amb un abric gris i una bufanda de colors llampants, que es treia el barret i de baix estant semblava que em dediqués una salutació. De sobte em vaig quedar esborronada, sobretot la part del cos que tenia més a tocar de la finestra. Vaig pensar que era del fred. Però aleshores vaig veure que l'home en qüestió, que tornava a portar el barret posat, sortia de la cua i em feia un senyal com si m'indiqués que l'esperés. No vaig poder moure ni un petit múscul del cos. Em vaig quedar allà, palplantada, esperant no sé ben bé què, i veient com la gent passava pel carrer, lluny dels meus 40 anys i dels fets que podien esdevenir en els pròxims minuts de la meva vida. Vaig tornar a la realitat perquè vaig notar una presència al darrere. L'home camallarg portava l'abric a les mans i la bufanda encara lligada al coll. S'havia posat uns guants de pell negres per entrar a la Casa Batlló i amb un castellà italianitzat em va demanar si m'agradava portar guants quan començava a fer fred, com el d'aquell dia de novembre, quan els mesos de novembre encara feia fred, és clar. Nerviosa li vaig mostrar els meus guants de pell liles que m'havia comprat feia.

0: El meu regal dels 40 anys acabava de canviar d'embolcall. Vaig deixar la fusteria, els vitralls, els terres de mosaic, les golfes i les escales dissenyades pel geni modernista per agafar la mà d'un desconegut que havia entrat de puntetes a la meva vida, però que m'havia sacsejat l'ànima de dalt a baix. No va voler anar a fer cap cafè ni cap aperitiu. Érem al matí i el sol continuava escalfant les cares dels turistes, que només tenien adjectius excel·lents per descriure aquella façana del Passeig de Gràcia. Però jo no vaig mirar més cap al cel. Vaig seguir aquelles cames llargues fins a l'hotel Majestic, on s'allotjava. Vam pujar l'ascensor en silenci, va penjar el Do Not Disturb a la porta de l'habitació i em va fer posar els guants. Els guants i res més. No vaig tenir temps ni d'apagar el telèfon mòbil, que no va parar de sonar, perquè aquell dia era el meu aniversari. Tothom em volia felicitar, però jo l'estava celebrant com no s'ho hauria imaginat mai ningú, ni jo mateixa. Una manera anònima i estranya, però excitant i emocionant, de posar el número 4 al capdavant de tot. Mai més, en res, no ha estat igual. Els guants liles deuen ser en algun racó d'un apartament d'Itàlia. Després d'aquella peculiar celebració, no me'ls vaig poder emportar. No m'ho va permetre.
1: És que és tan estrany, però ho has fet tan bé. M'ha agradat Marta. Tant que ho llegissis.
0: I a mi m'ha encantat llegir-lo.
1: Ai, és que veia els guants i tot. Mira, és que gairebé ploro i tot. Ai, res, això és teu, és obra teva i ja t'ho faràs, Anna Maria.
0: És culpa meva, tota la culpa. Jo, com que és l'últim, mira, faig això i no ja em vaig corrent.
1: Però l'any que ve vull que tornis.
0: Ah, jo encantadíssima.
1: Vaja, m'agradaria molt.
0: Vinga, endavant.
1: Però ara torna demà, eh?
0: Vale.
1: Fins demà.
0: Fins demà.

És que ja té nassos que el dia que el Pep de l'Eixample truca per dir que ha llegit el llibre aquest, justament vinc l'Anna amb el mateix llibre. Sembla que s'ho hagin parlat, o sigui, no havia parlat mai res d'aquest tema. I va i coincideix una cosa amb l'altra. Així que, Pep, aquesta setmana en escoltaràs 5, bueno, ara ja 4, perquè l'Anna Maria ha fet aquesta trastada, deixem-ho així, per acabar la temporada. Escolteu, que com que acabem la temporada aquest dijous a la nit de dijous a divendres, i ja sé que ja tenim una llista de gent que vol venir, però jo us ho torno a dir, que farem l'últim programa en públic. És el final de la primera temporada que jo estic al capdavant de la nit dels ignorants i volem celebrar-ho, volem fer com una festa aquí en petit comitè i cadascú des de casa, que podeu continuar trucant, evidentment, però hem decidit fer aquest últim programa en públic per compartir aquestes dues últimes hores de la nit dels ignorants. Com deies, evident, que aquell dia el 932017474 continuarà obert com sempre fem, però tindrem un programa una mica diferent. Què heu de fer si voleu venir? Escriure un correu electrònic a ignorants@catradio.cat dient que voleu venir de públic. Necessitem, això és molt important, el nom complet i el número del DNI per poder entrar i que de seguretat tingui tots els noms, i això sempre ha de ser així. Si hi hagués més persones que cadires, doncs ja faríem un sorteig, però si no, no patiu, que ens assegurarem de dir-vos que sí, que tenim lloc i que podeu venir. Si hi ha algú que vol venir però que no té possibilitat d'escriure aquest correu electrònic, doncs que truqui, l'Aina li prendrà les dades. Recordeu que la cita és dijous 2 de juliol a les 12 de la nit, que per tant per nosaltres ja serà divendres, i estem preparant coses molt xules, perquè a més de celebrar-ho, doncs farem converses amb gent ignorant que té coses a explicar, actuacions, alguna actuació i alguna altra sorpresa que no vull desvetllar, perquè les sorpreses són això, no? Oh, quina gràcia, oh, que bé, oh, que divertit, oh, que bonic, oh, que tendre, oh, que no m'agrada gens, tot pot passar. Però nosaltres ho hem fet amb molta il·lusió, ho estem preparant amb molta il·lusió, així que tant si sou aquí com si sou a casa, espero tenir-vos a l'altre costat d'aquest aparell que ara us permet sentir la meva veu. Així que arribem a les 2 de la matinada, tornen els companys dels serveis informatius per posar-nos al dia i nosaltres tornem demà a partir de les 12 amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses. Fins demà, que descanseu, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Les tensions entre l'Iran i els Estats Units al Golf Pèrsic estan posant en perill la continuïtat de les negociacions per acabar amb la guerra. Aquest diumenge el règim dels ayatolàs ha bombardejat amb drons bases nord-americanes a Kuwait i Bahrain. Era la resposta de Teheran a l'atac previ dels Estats Units contra objectius militars iranians en aquesta zona. Com a taló de fons d'aquesta escalada de tensió hi ha el control de pas de l'estret d'Hormuz. Iran manté que els vaixells han de seguir la ruta marcada si no volen ser atacats. Abbas Araghchi és el ministre d'Afers Estrangers.
2: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
1: Tot i que Donald Trump ha tornat a amenaçar amb la destrucció total de l'Iran, el portal de notícies Axios assegura que les dues parts han acordat posar fi als atacs i reunir-se demà a Qatar per parlar de l'estret d'Hormuz. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
3: Venezuela eleva el balanç de morts pel doble terratrèmol de dimecres a 1.450 i el govern espanyol anuncia que hi ha 17 residents entre les víctimes mortals. L'administració veneçolana assegura que són hores crucials per trobar supervivents 4 dies després de la tragèdia.
1: Moren 11 persones en estavellar-se a l'avioneta on viatjaven poc després d'enlairar-se a Nancy, a l'est de França. Els ocupants, estudiants d'infermeria, anaven a fer el seu primer salt com a paracaigudistes acompanyats de monitors.
3: L'onada de calor es trasllada a l'est d'Europa després de deixar temperatures rècords superiors als 40 graus a Alemanya, Polònia, la República Txeca i Àustria. L'OMS xifra en més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calorada.
1: Aquest dilluns hi ha una vaga de Renfe de 24 hores a tot l'estat convocada pel sindicat ferroviari. A Rodalies els serveis mínims seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals, segons les previsions. Hi haurà el 65% dels trens de mitja distància i el 73% dels AVE i de llarga distància. Hotels, apartaments turístics i comerços veuen amb optimisme els beneficis econòmics que aportarà el pas del Tour de França per Catalunya.
3: Aquesta cursa començarà dissabte a Barcelona, on els hotels estaran plens i els apartaments turístics tindran una ocupació del 80%. El Tour també tindrà inicis d'etapa a Granollers i a Tarragona. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les respectives federacions d'hostaleria, preveuen que serà positiu també de cara al futur.
4: Estem il·lusionats perquè sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6, estarà tot ple.
5: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
3: La part negativa seran els problemes de mobilitat pel pas del Tour.
1: Esports, aquest diumenge s'han començat a disputar els 700 de final del Mundial de Futbol. El primer duel ha estat el Sud-àfrica 0, Canadà 1. Els canadens són els primers classificats per a vuitens. Aquest dilluns a jugar el Brasil-Japó i l'Alemanya-Paraguai.
3: El japonès Ayo Ogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant del Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial després de la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè i Àlex Márquez cinquè.
1: Encara a motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Max Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer.
3: La selecció catalana de bàsquet ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost per 74-76. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última